0: Res, és una pregunta...
1: Saps? Perquè això...
0: Particular.
1: Queda, però queda per sempre.
0: Jo també vull saber si va triar retratista o no va triar retratista. Catalina Sibé,
1: clar, perquè...
0: bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, estàs? Molt bon dia.
0: Com
2: és
0: estàs?
2: Un dia molt guapo avui, permeteu-me que comenci donant-te molt d'anys en els... Francisques.
0: Avui, Francis, avui diumenge...
2: Avui ets Sant Francesc d'Assís i jo me sent molt franciscana. I crec que és un dia emotiu i important perquè hi ha molta gent amb aquest nom a la nostra... a les nostres illes i les han de donar molt d'anys.
0: Vol que te conti una anècdota d'això?
2: Sí.
0: En el Facebook, quan va sortir, quan va, ara deu fer 20 anys, quan se va crear Facebook... Jo era una persona que donava molt d'anys cada dia en els sants, que cada dia tocava donar. I me vaig donar compte que la gent només fa cas en els sants que són...
1: clàssics.
0: Exacte, comercialment populars.
1: Sant Miquel, Sant Biel,
0: Sant Francesc, Sant Antoni... I els altres no els feien cas. Vaig dir, i ara pur mai torno a donar molt d'anys a ningú.
2: Pot donar molt d'anys a tothom, però és que hi ha nons que són molt presents a la nostra comunitat. Clar, i d'altres que són anècdota.
0: Però has de far de menys. Perquè si, bueno, si per exemple, fa la nit, la patrona de Santa Maria Lídia, que és el meu poble, i dones molt d'anys a tota la Maria Lídia, i l'endemà a Santa Filomena, i no dones molt d'anys a cap Filomena, tot que fa de menys és a Filomena.
2: Però és que per ventura fa de nit no hi ha cap Filomena. Clar. Jo que sé, tu que en coneixes moltes de Filomena, jo no, no en conec gaire.
1: Jo cada 26 de gener tinc aquesta discussió amb la meva lota, que nom Paula, i jo no me'n record. Ara, crec que enguany me'n recordaré. Però no hi ha manera, Santa Paula, Santa Paula,
2: perquè
1: Sant Joan,
2: sí. Perquè moltes Paules les donem molt d'anys al dia de Sant Pau.
1: Exacte.
2: El dia de Sant Pere i Sant Pau, i no és aquest dia. És
1: dia 26 de gener.
2: Exacte, perquè té una santa específica.
1: Sí,
2: no
1: festes...
2: és el femení, no és el femení, de Sant Pau. Té una santa específica.
1: Sí.
0: Àngela Maria, ja han sabut una cosa nova.
2: Exacte.
0: Com estàs, Catalina, primer de tot?
2: Estic bé, molt bé, i amb altres molt millor, i me fa molta il·lusió. I, a més, m'ha fet sentir com important que m'ha cridat seu per venir avui aquest diumenge a estar amb altres i en sos oients que mos escolten.
0: Has estat i ets una dona important, això ho ha de tenir clar. S'esdevenir s'esdevenir de sa vida que t'ha duit a fer coses per sa ciutadania i prestar un servei públic que has fet amb molt bona feina durant molt d'anys. Això et sabeu una dona important.
2: Jo crec que ser una persona important són moltes coses, però...
0: No, la mateixa, sí, una que persona famosa.
2: No,
0: eh?
2: Jo sí que som conscient ara, i a més amb aquest any de molta reflexió i de molt posar blanc damunt negre, que sí que sa vida m'ha permès fer una feina transcendent. Vull dir, jo he tingut la sort de fer una feina transcendent, que transcendeix l'habitual. Vull dir, tu en les teves decisions, en la presa de decisió que tu fas, en l'equip que tens a de vora, en els funcionaris que t'acompanyen en la feina del dia a dia perquè fas feina en una administració, pot fer coses transcendents. Vol dir, que canvien, que milloren, que perjudiquen, no, d'allò qualque vegada, a sa vida i el dia a dia dels ciutadans que t'envolten. I, per tant, he estat conscient de sa transcendència de sa meva feina tots aquests anys. Totes les feines són importants, tot el que te permet guanyar sa vida i que tu hi dediquis intensitat i passió i estimació i que t'ho passis bé fent feina, tot és important. Però l'acció política, entesa com un servei a sa ciutadania, no com... a poder, no com a ostentació, no com a figurar, et servei a la ciutadania és una feina transcendent. I, per tant, jo he tingut l'oportunitat de, durant molt d'anys, 32 anys de la meva vida, fer aquesta feina transcendent. I, per tant, sí, un valor. Però, l'important, si tot això l'he descobert aquest any.
0: En parlarem d'això.
2: Aquest any l'he descoberta, sentit-te estimada i valorada per la gent que t'envolta, quan no és res... Quan no és res més que un ciutadà, això te fa sentir important. Molt més que quan tens un càrrec i te posen la primera o la segona o te posen el banc d'autoritats. Lo d'aquest any, per jo, és important. Molt important.
0: Recordem a la gent que mos escolta, per si el cas no s'ubica ara mateix, fa un any, més o manco, na Catalina Sibé va deixar de ser consellera de...
2: De Servei Social, de Rovent, de Navarra Provenç.
0: Exacte, per anar-se'n a sa vida... anònima i particular i deixar la política de banda.
2: deixar la meva vida laboral.
0: Pública.
2: No era que... Jo de vegades he deixat un càrrec, vaig deixar de ser conseller de governació per ser delegada del govern, vaig ser delegada del govern per ser candidat a l'Ajuntament de Palma, vaig ser...
0: Perquè tu què has estat? Has estat consellera amb en Biel Canyelles, has estat delegada del govern, batllessa de Palma...
2: Sí, i... presidenta de l'IMAS, Anna Maria Salom, exacte. He estat a l'oposició en el Consell de Mallorca, també, i després he estat consellera diputada 2 dies, perquè després me'l van fer dimitir quan assumís el càrrec
0: de
2: consellera, i això ha estat el punt.
0: Una pregunta, si no hagués dimitit de diputada, hagués continuat de diputada, raça?
2: Claro, exacte, diputada...
0: Però la pot mullar... O sigui, quan ja vas de consellera de Serveis Socials, quan vas estimar fa un any, si haguessis conservat l'acta de diputada...
2: Ja seran de diputada, clar. Sí. Però no tenia aquesta possibilitat. No. Era deixar la vida...
0: Pública.
2: Deixar la vida professional activa, o la vida política activa, i prendre un altre camí. Vull dir, no era deixar una institució... perquè els teus caps polítics havien decidit ubicar-te a un altre càrrec. Si no, era TA, era punt, no era un punt i seguit, era un punt i a part, i enfocar la vida d'una altra manera.
0: Em parlarem d'aquest punt i a part, perquè va ser un punt i a part molt important per a Catalina. En xerràvem ara fora de micro fa uns minuts i donarà molt de sí per l'Anna. Anem per la de res, el que ha comentat en Juanmi. El Bala de Palma ha volgut fer un reconeixement a tots els que han estat bales.
2: Bueno, el Bala de Palma, en Jaime Martínez, el seu equip de govern, han pres una decisió de que a Palma, és una institució important, l'Ajuntament de Palma,
0: el
2: molt
0: capital
2: de
0: les Balears.
2: Sí, puc dir, però l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament dels Ajuntaments, són les nostres illes. I no té...
0: Ara. Te diria que el Consell de Mallorca és l'Ajuntament.
2: Però dins dels ajuntaments, l'Ajuntament més
0: important és de Palma.
2: És el de Palma. Bé, tots els ajuntaments, en el Consell... Els presidents del Consell tenen una galeria de retratos dels ex-presidents, en el Parlament també, la comunitat autònoma també. Molts ajuntaments hi anaven al Saló de Plenaris o a la sala d'espera abans d'entrar en el despatx de Baldes. Hi ha fotografies o retratos pintats per un pintor. I a Palma no hi ha hagut aquesta tradició mai. Mai s'havien retratat ni penjat a una paret els Baldes de Palma. S'han penjat els fills il·lustres i tot això, però els Baldes no. I l'equip d'OEN actual, encatxalat per Jaime Martínez, el Batlle, va prendre la decisió de retratar-nos en els ex-batlles i me'l varen assignar, no el varen triar, jo no el vaig triar, me'l varen assignar un pintor i me'l varen reunir amb aquest pintor perquè me'l fes aquest retrato i l'acte va tenir lloc el 22 de setembre, com molt bé ho he explicat, en el castell de Bellva.
1: Que era de sa poca que et duies els cabells més curtets.
2: Me vaig d'entrevistar el pistol, que jo no coneixia. Me'l van veure a un bar en el Passeig Mallorca, me'l van conèixer. Em diu, t'hauria de fer una sessió de fotografies perquè jo sol fer... Cada pintor té les cames, si ja tenen el millor teu estil. Jo retrat damunt una fotografia i dic, perdona, jo ara tenc 60 anys, rei meu. Jo vaig a Valdés de Palma en 40, m'has de llevar 20 anys... Aquests 20 anys han deixat huella en mi persona, vull dir, jo no sóc la mateixa fa 20 anys.
1: Ha hagut una evolució.
2: Que jo malament me vaig anar a mirar i me vaig estupenda. No és la mateixa fa en 40 anys que en 60, he dit jo. Si m'han d'anar a veure els meus netets i els meus renets i tot això, l'Ajuntament no diria, ai, la predina tenia 40 anys, i queda bé, ja. No, que me vegin com era jo en aquell temps. Dic, jo te puc passar fotografies d'aquella època, però no me facis una sessió de fotos ara, perquè jo no tinc res que veure. Sí, sí. O també, són la mateixa persona, tampoc no he canviat tant, però no tinc... 20 anys de... I vam arribar en aquest acord...
0: Entente.
2: Sí, en aquest entente, que bé, li vaig passar una sèrie de fotografies, i aquesta era una fotografia que jo... M'encanta aquesta fotografia.
0: T'ha agradat, ha estat satisfeta.
2: És una fotografia d'un acte electoral... I jo m'ho trobo molt bon en aquesta fotografia. No és una fotografia convencional, no és així una posa institucional, és una fotografia allà on rius, no mires directament a càmera, mires allà, i vàrem acordar que aquesta fotografia era la bona per fer retrato. I sí, me sent identificada amb aquesta... Jo me sent identificada amb aquesta retrato.
0: I sap en si de voler penjar els baldes i baldeses que han tingut història de Palma, de Mallorca?
2: Per jo era innecessari. Jo no me sent més baldesa ni manco baldesa perquè me tinguin penjada o no me tinguin penjada. Però també vos dic...
0: Me tinguin penjada.
2: I vos reconec a tots. A tots. I qui digui el contrari menteix. A tot m'agrada que me'l facin cas.
0: Clar.
2: A tot m'agrada que me'l facin cas.
0: Tots, perdona, jo sempre he dit el mateix. Tots tenim un ego.
2: I aquest acte... Jo deia, ai, no sé què serà aquest acte, tal i qual. Però va ser un acte molt institucional, sense gent de floritura, però amb molt d'empaque, vull dir, trobem-nos allà tots, perquè faltava una baldesa, faltava...
0: Per què no va venir l'Aina Calvo? Ho ha sabut?
2: Jo no ho sé. Suposo que té prou feina en el càrrec que té a Madrid, en tots els tinglades que té. No ho sé.
0: Miquel és que s'acte en si era important.
2: Claro, és un acte que se farà aquest acte i no se tornarà a fer mai més.
0: Per això m'ha venir de nou que no l'Aina Calvo no hi fos.
2: Bé, però no d'aquí per venir. Jo no ho sé. Telefona-li,
0: no
2: li
0: telefonau,
2: i es passa un Lluís aquí, i li demanau, perquè no va venir.
0: És una entrevista que tenim pendent, Aina Calvo, m'agradaria entrevistar-la també, però no sabia si era una cosa que hagués transcendit. Mirau, no vendran Aina per tal motiu.
2: No, ningú me'l va dir res, ni nosaltres tampoc me'l va dir res. Nosaltres érem, i punto i final. Tothom guardava el seu correlat. I va ser un acte, jo crec que motiu, senzill, no hi va haver cap floritur, no hi va haver cap actuació musical per adornar ni res, no. Però va ser un acte amb empaque. Jo vaig passar molt de gust d'estar rodejada de company que, com jo, han estat baldes de Palma, sobretot,
0: per dues figures. Hi havia Neguiló...
2: El Val de Guiló, el Val de Fageda... Després venia jo, Mateu Isern, no José Ila... en Antoni Noguera, i faltava en Aina Calvo. Són 7 bales de Samoc, quasi.
0: 7 bales. Ja t'ha vist penjada?
2: No, m'han dit que ja està penjat, però no he anat encara a l'Ajuntament per veure-ho. Però bueno, l'acte en si, va estar molt bé i va ser motiu. Jo hi vaig anar amb en Martí, les nines, els meus cunyats, i tothom va passar molt de gust.
0: Anem a fer la xerradeta que tinc gana de fer en Catalina Siré, i és una xerradeta que, mira, que fa...
2: Fins ara hem xerrat, jo no sé. Fins ara que hem fet calça, sí. No hem comentat una pel·lícula. Hem xerrat, és que tu també, de vegades...
0: Escolta, no deixar-me dur les pilotes, jo, les avions, jo, en marxa.
2: Però tu ja ho saps, que això va així.
1: Sí.
0: No, sí, en tu va així.
2: Ah, farem una xerradeta. No, fins ara... Sí. Fins ara, sí, mirats les mussaranyes. Vinga, dalt-hi.
0: Perquè si ho dic, m'entendreu, una xerradeta de les que no he fetes mai en Catalina, mira que n'he fetes moltes...
2: I variopintes,
0: perquè
2: n'hem fet... De temes diversos, variados.
0: Molt variats. Jo vull saber com vas entrar a dins el món de la política, com va ser una criada de telèfon, perteneixies a la nova generació, si és que hi havia noves generacions, va ser perquè te coneixien i van dir que això és bona, la fitxarem. Com va ser la teva entrada en política i qui va ser el teu patrocinador?
2: Jo sempre he dit, jo no som una pata negra de noves generacions. Jo n'he passat per noves generacions en el Partit Popular. Però sí que venia d'una tradició d'altres formacions polítiques.
0: Bueno, com quines?
2: Com UCD i com el PDP.
0: Uh-huh.
2: Unió de Centre Democràtic, que de l'any 82 en les eleccions a la gran desfeta, en el fracàs que hi ha electoral. Després jo vaig estar en el Partit Demòcrata Popular, en Catxalap, en Tòfol Soler, que anava en coalició en el Partit Popular.
0: Ja venia de sang política, ja tenia sang política.
2: Jo tota la meva vida, des que jo recordi, a l'escola, perquè no podia ser altra cosa, no podia estar en un partit polític, entre tantes coses perquè no n'hi havia, quan jo vaig començar a l'escola. Jo era la delegada del meu curs.
0: Ja era la madona.
2: No era la madona, era la delegada de curs.
0: A
2: Sant Rafel, i era la delegada de curs a l'institut, i vaig ser la delegada de curs empresarial, després vaig estudiar la delegada de curs.
0: Sa que potràs.
2: No, era la truiosa. Jo no sé si... Era la truiosa, la que xerraven els professors, la que movia, la que tal, i la qual... Bé, tot... Això és una cosa que te surt, vull dir, que teneix, que tu tens aquest caràcter,
0: que
2: aquesta
0: néixer,
2: predisposició a ser un poc mestressa amb aquestes
1: coses.
2: Sí, mestressa. Després tens l'oportunitat

0: vaig començar així. Llavors, a un moment determinat, me vaig afiliar en el Partit Popular, quan ja havia desaparegut UCD, ja no existia fa molt de temps, el PDP tampoc, en el Partit Popular. I a una d'aquelles, el president Canyelles va començar, això devia ser 92, a fer unes reunions de joves. La seva persona jove de confiança en Error Estaràs, perquè ja estava en càrrec tant a l'Ajuntament de Vall de Mossa com en el govern, i repassaven fitxes d'afiliat i tal, i en Error Estaràs, que era una persona que havia estat amic de la meva germana de tota la vida, perquè havien anat a classe plegades, havien estudiat les carreres plegades, i era una persona que havia vingut molt perquè nostra, i no, i la meva germana i jo perquè seva i tal, va veure que jo estava afiliat i diu: "Ai, president, aquesta lota és molt altruïosa." D'aquestes lotes que fa de tot, que està, i jo ja ballava boleros, i ja estava a la cofradia de Setmana Santa, i jo ja anava al futbol, i jo ja feia un pot de totes aquestes coses. I me'n van convocar, érem joves, i ens reunim amb el president Canyelles. I xerràvem de lo divino i de lo humano, i ell devia posar a l'ull, que és com diu, que és com xerra, que és que pensa, que tal, que qual... I tot això va derivar que en el maig, més o manco, del 93, sí que rep una cridada, em diu: "Pots venir?" Me criden a l'Ostres: "Pots venir, que el president Canyelles vol xerrar amb tu." Jo també hi seré. En el consulat, i me va proposar el primer càrrec, que era la consellera de Governació, a un hipotètic canvi de govern, que no sabien quan seria ni quan deixaria de ser.
1: Aquí ja va començar pel darrere, oi, el president? El president, sense saber si governaria o no, ja te proposa...
0: No, el president
1: ja era president. Ah, com tu m'has dit ara, ja no sabíem.
0: Hipotètic canvi de govern. No, ell ja tenia un conseller. Un consell, senyors...
1: Ah, un canvi de govern, una remodelació.
0: Una remodelació de govern.
2: Ah, intern.
0: Una remodelació
1: interna. Una crisi de govern.
0: Una crisi, no. Hi tenia uns senyors. I un Geroni Saiz, i tenia un Jaume Cladera.
1: Ara que vas acabar de consellera, se va crear una crisi de govern per nomenar una altra consellera. Això,
0: bueno, no,
1: això se diu així.
0: Una crisi, no.
1: Però se diu així, Catalina.
0: Bueno, no, se diu la paraula. Una crisi és una crisi. Una crisi és un passar pena.
1: No. En política, una crisi...
0: Escolta, he pensat com ho veuries la consellera de Governació, d'obrir aquestes àrees i tal.
1: Què? No sé. Què era la consellera de Governació?
0: Governació era una conselleria nova, que només hi ha hagut aquesta de Governació, n'hi ha tocat a ser, i havia tenir dues direccions generals, la direcció general d'Interior, que duia Protecció Civil i Emergències i tot això, i llavors tenia la direcció general de Joventut i Menors i Família.
1: Un pot serveis socials?
0: Sí, però no era servei social, perquè servei social tampoc no hi havia una conselleria, sinó que era una direcció general de la Conselleria de Salut. Bé, això estava així muntat. I, però no sabem quan serà, ni quan no serà, ni quan tal i qual. Jo fa bé feina en el banc, tu vés-te, moneta, continuo a fer feina en el banc.
1: Tu li vas dir que sí.
0: I jo vaig dir, com que jo estava acostumada en el banc tot va per manuals, tu has de fer una feina i no la saps fer, i agafes el manual. Tal i qual. Dic, si hi ha un manual per això, diu, ai, reina mona. Però això no hi ha cap manual. Això, quan te poses nerviosa, agafes la mà dreta damunt la cama dreta, la mà esquerra damunt la cama esquerra, perquè ningú vegi que te tremolen les cames, i tires per embat. Vaig dir, ah, bueno, idò, si és així...
2: I va començar la tremola.
0: Si és així, idò,
1: no,
0: ja...
1: No, aquí no, encara no l'havien
0: designada. Si és així,
1: designada.
0: Ja ho veurem. Ah, sí, bé, el que vols te digui, una Rosa, que sí, una Rosa. Què he de fer, Rosa? Bé, jo ho xerré en el meu home, perquè jo ja era casada, no tenia cap nina, però ja ho xerré en el meu home. Però sí, bé, el que vostè opini. Bé, passa, pot fer feina en el banc, no sabem quan passarà això. Pot passar un mes, pot passar un dia, pot passar tres mesos, o pot no passar mai.
1: Coneguent, bueno, l'home amb Biel Canyelles ja ho devia tenir dins el xapot.
0: Ja, però me va vetant en el banc i jo vaig anar a fer feina en el banc com si nada. Fins que un dia te criden i te diuen, això serà...
1: Dia tal.
0: Tal dia, tal hora, tal, faran roda de premsa tal dia, faran tal, faran qual, tal.
1: Aquí te comencen a tremolar les llames.
0: Home, aquí me comença a parar nerviosa, perquè jo he de arreglar el meu futur professional, no ho puc dir ningú, però m'he de dir qualcú.
1: Claro.
0: No ho puc dir ningú. Puc dir el meu home i la meva germana.
1: I el director del banc.
0: Però m'he de dir el meu jefe immediat en el banc, perquè he d'arreglar la meva situació de futur.
2: Què te deies, teu home? Perquè en aquell moment era la teva...

0: No, el teu apoyo també.
1: El meu amo sempre ha estat el meu apoyo, sempre. I sempre m'ha dit, tu te fa ganes fer-ho. Tu te veus amb il·lusió i en capacitat per fer-ho. I el que tu vulgui fer, jo sempre estaré al teu costat. Això sempre han estat esperant del meu amo, sempre. I que jo li he d'agrair molt, moltíssim.
0: Que guapo que puguis dir això.
1: Sempre. I... Perquè, clar, si ell me diu, no, jo això no juc, jo he triat que som amb aquella persona i tenir una família amb aquella persona, si amb això no jugues, pues, adiós Madrid, jo, la meva vida familiar va per damunt totes les altres coses. Però ell, tu te fa il·lusió, Catalina, tu te veus en ganes, en capacitat de fer-ho,
2: en coratge.
1: I do, jo estiré de vora tu per lo que necessitis. Au, i do.
2: Que guapo.
1: Vámonos.
0: Sí.
1: Vámonos. Però ve de dir qualcú del banc, qualcú m'ha de dir...
2: Com barrec,
1: jo no me'n puc anar. El que jo tenia clar una cosa, que eren... Jo tenia clar una cosa, que jo no podia anar a la política a petjo descoberto, vull dir, o sense les que han descobert. Jo puc estar a la política, però jo necessito tenir una seguretat, una estabilitat professional, perquè quan això acabi...
0: Que passarà d'aquí 4 anys, per
1: exemple. Quan això acabi... Jo he de tornar al meu lloc de feina perquè jo he de continuar la vida.
2: I com recordes aquí el moment de xerrar amb el director del banc? M'interessa molt saber
1: bueno,
2: això.
1: Jo tenia un avantatge, que era l'apoderat de la meva oficina, era el meu cunyat, era el germà d'en Martí. I ho vaig tenir, bo de fer, dir, vale. Paco, t'he de comentar això. I m'hi diu, vam de xerrar amb el senyor Genové. El senyor Genové era el meu cap de zona. Eres, que el cel sigui, perquè s'ha mort el senyor Genové. Dic, vam de xerrar amb el senyor Genové, que a més jo l'estimava molt, el senyor Genové. I d'on deixar amb ell. I en Pedro Ballester també li hauria de dir.
2: Pedro Ballester qui era?
1: Un altre
2: jefe.
1: Apoderat que estava a l'oficina també en aquell moment. Però anem a fer un cafè, a la granja, que era un lloc que se deia la granja, que estava en el carrer sindicat, que ja era desaparegut. Però era un bar gros, que se deia la granja, saps que ens vam anar a fer allà, i jo els ho vaig exposar. Dic, però vos ho demanen tota la meva...
2: Tota la confiança
1: això
2: del món.
1: Això no se pot dir... No se pot dir
2: a ningú.
1: És això, és això, i jo arreglaré. En Paco va xerrar amb Sabadell, i van dir, sí, ha demanat un cedent i serveis especials, li conservaran la feina i tot això, i tal.
2: O sigui, tu te'n vas anar amb una excedència...
1: De serveis especials, sí.
2: I
1: que s'ha mantingut aquesta excedència, jo cada càrrec que feia ho comunicava en el Departament de Recursos Humans de Sabadell, del Banc de Sabadell, en el Servei Central de Sabadell, comunicava el meu canvi, les passava el meu nomenament, perquè tots els meus nomenaments s'han publicat en el butlletí oficial, en el BOIP, i jo, 32 anys, he estat en una institució d'excedència per serveis especials en el Banc de Sabadell. Per tant, el meu agraïment en el Banc de Sabadell és infinit, no per la garantia que me donava per tornar...
2: Que també.
1: Sinó per la llibertat. La llibertat que te dona que sentiat és que tu fas feina, te mantengui. Mm. Això està regulat per llei, no és que el Banc de Sabadell sigui...
2: No és que t'hagin fet un favor.
1: No, és el que toca, la llei regula. Però, bueno, jo he tingut la sort d'estar en una entitat que va entès i m'ha mantengut. Però, a part de la seguretat que te dona, la tranquil·litat que te dona, és la llibertat que te dona. La llibertat. Que tu, quan dius, per aquí jo no me va bé, això que me proposa no s'ajusta al que jo penso o desig, jo tenc capacitat per tirar-ho endavant, m'aparc i me'n vaig. No tenc la necessitat de passar per cap aro per mantenir un sou a final de mes i mantenir-me a un càrrec polític sense saber-ho fer o sense caure bé en els que t'anombren o fent coses que tu no comparteixes. Per tant, aquesta llibertat, això no té preu.
0: Sempre has fet el que has volgut fer, ara que dius això, dins política, a veure que a vegades una cosa és prendre decisions i una altra cosa és passar per aquest aro. Has sabut dir que no sempre? Has tingut aquesta sensació de dir no, això no
1: he
0: vull
1: dit
0: fer.
1: Que no, les vegades que he hagut de dir que no, he dit que no. I jo tens la percepció, a la millor, qualque cosa he transigit i ara no me ve en el cap. No. Però jo tens la convicció, o visc ara en la convicció, de que jo he estat coherent en el meu exercici de secció política amb allò que pens, sent i visc.
2: I t'ha dit problemes, això, qualque vegada.
1: Claro. Hombre, claro, claro.
2: Claro.
1: Clar que t'endú. No és, no és,
2: sí, no perquè és no fàcil. Tothom comprengui en la teva manera de pensar.
1: Clar, no és fàcil, no és fàcil. I t'has de fer la qualque vegada. Sí.
2: Això...
1: Situació graciosa. Estat, viscut, situació graciosa.
2: Això va ser la teva primera topada en la política. I com te va anar? Perquè a ulls de la societat te va anar bé perquè has estat 32 anys dedicada a la política. Però com, tu mateixa, com t'autovalores?
1: Mira, jo tinc un termòmetre. Van ser 3 anys a la Conselleria de Governació, però tinc un termòmetre. Aquesta gent que van fer feina plegats en aquella conselleria. Encara recordem aquells 3 anys,
2: que bo,
1: amb el pas dels temps, com els 3 anys més meravellosos de la nostra vida professional. Funcionaris, i no, el primer any a la Conselleria de Governació. Jo no sé si ets la joventut, que te fa ser molt inconscient, o te fa ser molt feliç. 29. O te fa ser molt, molt feliç, o... Però aquells anys, en Espineret, que me'l van enviar en Espineret, allò que ja era fora de Palma, que sí, no hi havia ningú, hi havia unes herbes, les sí, persianes que caien, ho van haver d'arreglar tot, van començar de vell nou tot, de pintar.
0: Quantes pont d'inca apareixia que estava
1: sí,
0: fora de Palma.
1: No hi havia res construït, no hi havia res, i ara hi ha mercadones, sí, i bars, i finques, allà no, no, no, no. Era allò, hi havia el centre de menors, d'Espineret, i després hi havia una estructura administrativa, que també hi havia 6 o 8 persones de protecció civil que feien els turnos allà, però van haver d'adequar totes unes instal·lacions de dependències administratives, perquè va venir el servei de joventut, i van venir de menors, i bé, van... allò va ser com una aventura. I encara ho recordam, aquells anys, aquells 3 anys, jo no sé si és això, si és... il·lusió que tenim. Jo també pens que un poc el meu carat, la meva manera de fer les coses, que arribes sense contaminar de res. Varen fer molta de feina, però són 3 anys que tots, sense cap dubte, recordam amb molta alegria, encara quan mos topam.
0: El recordau o ho vau disfrutar en aquell moment? Perquè quan passes temps romantici...
1: No, no, ho vam disfrutar molt, molt, molt.
0: Perquè a vegades quan te separes d'això és quan dius no, van ser bons moments.
1: No, van disfrutar molt.
0: Però jo de ser joventut, els nervis...
2: Consellera de Governació, i llavors és qui va venir?
1: Llavors va venir una castanya, que era això, era... Lo que... és que això, l'he inesperat. La delegació del govern.
2: Com... M'encanta fer aquestes preguntes. Com... t'arriba la cridada de telèfon i de qui t'arriba la cridada de telèfon per ser delegada de govern?
1: Jo tinc una Miqueleta que té 10 mesos, 7 o 8 mesos, jo l'engronçava, vine a que nostra, i amb el carrer de Manacó, engronçava la nina, i me telefona una Rosa Estaràs. T'he de demanar una cosa que no pot dir que no, me telefonen de Madrid per una cosa que no pot dir que no. Digues, jo, Miqueleta, aquella nina que no s'adormia. Perquè tard ja era el 9:30 de vespre. Si tu ho fos, això, el maig del 96, que aquesta comunitat, i el Partit Popular, i el govern del Partit Popular, estava un poc convuls, o tot era post-president Canyelles, tot estava...
2: Recorda que en Canyelles havia hagut de dimitir...
1: Sí,
2: havia estat un caos.
1: Sí, no era... No era una bassa... Un cas no, però no era una bassa d'oli. Vas dir que sí. Què passa, Rosa? Me telefonen de Madrid. Que han de nombrar demà, això era un dijous a vespre... Dijous a vespre...
0: I la nina no s'adormia, és que és important.
1: La nina no s'adormia. La nina no s'adormia.
2: La
1: nina no s'adormia, jo, a la telèfono.
0: Sí.
1: Demà, en el Consell de Ministres, han de nombrar delegat del govern. I me diuen... Sí, però Rosa, com te diuen i per què no te nombren a tu? No, no, si m'ho han demanat jo primer. Jo ara ja puc contar aquestes coses perquè ja han passat 20 i escaig d'anys. Però jo... Clar, no, Rosa, estaràs amb molt de seny que jo era més necessari, som més necessari que me quedi en el govern que no que me'n vagi a la delegació. I m'han dit que eren una mujer.
2: Això era Nannar.
1: Nannar. Que eren una mujer. Només... Van ser 2 delegades del govern, el 96. Na García Valdecasas,
2: no,
1: de Catalunya, és morta, també se va morir, de Julia García Valdecasas, Va tenir una malaltia, se va morir, i jo, només dues. De...
2: De tota Espanya?
1: De tota Espanya. De 7 comunitats autònomes, més 2 ciutats autònomes, només eren dues. Una Julia García Valdecasas i jo. I valen una dona, valen una dona. I a veure, què mujeres tenemos, què mujeres no tenemos? És que sa vida és estar en el moment adequat.
2: En el lloc adequat, en el moment adequat.
1: I jo li he dit, i jo he dit, Catalina, mi companya de govern, i me... I me diu Nannar, perquè Nannar xerrava amb Rosa Estaràs. Rosa Estaràs era d'extrema confiança del president Nannar i desocupa del partit a Madrid. Què és? La de Roma.
2: Perquè?
1: A un viatge, que jo havia anat a Roma amb en Martí, un pont aquest de la Constitució, perquè nosaltres me'n varen casar el 6 de desembre, el 7 de desembre, i fèiem aniversari i vam anar a un pont de la Constitució aquest a Roma. I a la plaça de Sant Pere del Vaticà vaig trobar en José María Aznar, en sa dona i els fills. Que José María Aznar no era president del govern, era president de la Junta de Castilla y León. I jo, presidente, sí, presidente, exacte. Presidente, presidente, dos besos. Soy Catalina, soy consejera de Gabriel Cañellas. O besos y abrazos y tal, que tal, que no tal. I aquell home li va quedar sa copla, diu, tu companyera Catalina, què és? La de Roma.
2: Quina diu, Roma
1: sí,
2: estaràs...
1: la de Roma, perquè ja ho havia contat, he vingut d'anar, el president d'anar a Roma. La de Roma, pues va bien. Pues venga, la de Roma, que sea
2: delegada
1: del gobierno. I ara hauries d'anar, dic, Rosa, te puc contestar ara mateix? No, m'has de dir que sí, Bueno, te puc dir que sí, però vaig deixar ranço meu home, tens la nina damunt, i jo també volia deixar ranço president Canyella, jo, a un car que m'ofereixen nou, sempre bé, després en posterioritat, bé fet, sempre ho xerren sobre meu home, però sempre ho xerren sobre president Canyelles.
0: Li demanaves dormir, per almenys, aquell vespre.
2: Ara li faré una pregunta...
1: Per no poder dormir.
2: Li faré una pregunta que
1: a la millor... A la Moncloa esperaven els currículums aquell vespre per a llevar a la mañana siguiente al Consejo de Ministros. Un moment, en aquell moment jo era consellera amb en Tòfol Soler, president del govern. En fi, vos direm, en Tòfol Soler, president del govern. El 100 de mà, nosaltres també teníem Consell de Govern. I el 100 de mà teníem un Consell de Govern especial perquè ens reuníem, fèiem una bilateral entre el govern de Catalunya, presidit per Jordi Pujol, i el govern nostre. I ens veiem, fèiem una reunió a Bellva, els dos governs. Això, el 100 de mà, que havia de passar totes aquestes coses. Era com un tinglado, tot això. Joc nostre, ara tothom té correus electrònics, allà no teníem correu electrònic ni un fax.
2: Havien
1: de passar el currículum per fax.
0: Exacte, fax.
1: Bé, Rosa, ara te dic, Martí, passa això. I la Martí lo sempre, el que tu vegi, el que tu vegi, dansa nina. Dansa nina.
0: I aguantes a nina.
1: Dansa nina, perquè aquella nina... Sí. No hi havia manera que se... Com volàs, perquè...
0: Nota la meva taquicàrdia aquí.
1: Dansa nina, li dansa nina. Bueno, tu que me diu que sí, vaig a telefonar al president Canyelles. I telefona al president Canyelles. I el president Canyelles diu, jefe, passa això. Ui, si tu te'n vas, han de remodelar, tal. Aquell home va començar a fer cabales, però me diu, digues que sí. És un càrrec molt important, Catalina, digues que sí. Si tu te fa ganes, digues que sí. Perfecte, jefe, vostè ja ho sap. En aquell moment pens, el meu president, deu saber res. El meu president. Tòfol Soler, que també havia estat el meu jefe de files en el PDP, que jo en Tòfol, que és de Moviment Sobiranista i tot el que vulguis, però jo l'estim en Tòfol, és que l'estim i el respect, i a més, encara que no l'estimar ni el respectar, vull dir, era el meu president...
2: Tot acaba.
1: Telefonen en Tòfol. 12 de vespre, jo ja eren de bé, les 11 de vespre, jo no sé quina hora era, ja, les 11 de vespre.
0: Sa nina dormia.
1: Son pare se't la gomolava. Aquest cap de setmana passava una altra cosa, que era el sí d'això, l'autodeterminació, que s'havien de posar els sis així a la plaça d'Espanya, vos recorda? El sí d'autodeterminació de no sé què quantos, que deien sis a llengua, bé,
2: una
1: història de queixes per la llengua i a la plaça major de Palma, tots en les cartolines i tal. Que ja era controvertido, perquè el Partit Popular no està molt per això, però en Tòfol sí molt per això, tal. Ja, Tòfol, perdona que te molesti, que ha de nou. Dic, tu com ho veus en això? Tu com ho veus en això? Me diu, hombre, tu fes el que vulguis, me diu, però jo dissabte hi aniré.
2: Que jo m'on anava a l'Oseu, també.
1: A on aniràs dissabte? Sí. A on aniràs dissabte? A la plaça Major. Sí. Dic, Tòfol, rei meu.
2: No desitjaran.
1: Però si jo no, això a la plaça Major, no te telefonin a aquestes hores, demà haguéssim pogut xerrar.
0: Sí.
1: T'estic telefonant per una altra cosa. M'acaben de telefonar si demà el meu el Consell de Govern pot acceptar el meu nombrament com a delegat del govern. T'estic demanant això, com ho veus?
2: El Consell de Ministres, no el Consell de Govern.
1: El Consell de Ministres.
2: El Consell de Ministres.
1: I me diu, queda mut. Tòfol. Tòfol. I aquell home no sabia res. Diré que sí. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Menys mal que li vaig telefonar, perquè si no, sí, va a paperot. Bé, ja està. Això va ser la moguda política, perquè vegeu un poc com estaven tots. I llavors, Rosa, que sí, tal, passa, passa. Ja s'havia llevat el problema de davant, Rosa. Has de passar el teu currículum en aquest telèfon. Pip, pip, pip, pip, pip, en un telèfon. I com passa el meu currículum, jo?
2: En tenies cap de fet?
1: Sí, el teníem, i el teníem. Però això que nostre, no?
0: És que tot això...
1: És que... Això no per veure, però està bé que la gent... Ara, me sap greu contar tot aquesta despoada que faig davant vosaltres, però...
2: Sí, sí.
0: Que no va ser un divendres per dilluns la regla, no va ser dijous per dijous. O sigui...
2: Dijous per divendres.
0: Oh, sí.
1: Ja era el ja, tal. Què faig? Dic, telefonaré a la persona de més confiança de la meva conselleria, que era el meu secretari general tècnic. Dic, Toni, te necessit i un home discret, així com toca. Ara venc. On ets? Que nossa. Te venc a cercar? Sí. Rebeca, ens van anar a dir que la conselleria.
2: Tot això a les 12 de vespre, ja me
1: diràs. A la conselleria. Anem a la conselleria, que tindrem ordenador i tinguem fats i ja. I dins el cotxe el vaig posar al cabo de la calle i tal, ja. Digue'm a la conselleria, allà a les foranes, una conselleria sense ningú,
2: el llit,
0: fosca negra,
1: llits i dutxes per de protecció civil, obrim, se m'ho dispara l'alarma.
2: Quien
1: està aquí? El secretari general de la consellera. Deberen fer... Oh, oh, oh, oh. Clar, deberen dir aquí que venen per qualque cosa, però és igual, no tenien temps de pensar
0: en el que passava.
1: Varen passar allò, comunicava, sabeu que totes les comunitats autònomes enviaven fat, bé, varen enviar això. Vam enviar, m'ho van tornar a casa nostra i ja està, ja diu el Madrid.
0: Vas dormir? Té vespre?
1: No, crec que poc. I si demà matí aixecat, vés tancar a Bellva, el Consell de Governació de Catalunya, que me contava un rotllo, i jo el meu cap el tenia un altre puesto.
2: Clar, perquè tu vas haver de fer el Consell de Govern normal.
1: Clar, jo me'n vaig... Allà, havia de passar...
2: filtros.
1: Vull passar el Consell de Ministres i a les 12, 12 i mig, quan vinc acabat el Consell de Govern, me telefona en Rajoy i me diu, que en aquell moment eres d'administració pública, me diu, enhorabuena, delgada, tal. I en aquell moment van dir, és delgada del govern, i en Jordi Pujol, ai, la podien canviar, perquè se seva tenia com més fama, de ser més pepera, més de dretes, sí, i tal, i qual. I van fer aquesta broma en aquell moment. Això va ser això. Me sap greu que sigui tan llarg, però
2: no,
1: és que,
2: no.
1: És, que és, un episodi, és un episodi molt graciós.
2: T'ho vull fer una pregunta. Totes les càrrecs que has tingut, perquè jo sé l'estima que li tens en Biel Quiñelles, una persona que jo també he apreciat moltíssim, a més també, sempre serà el meu president. Vull dir, en Biel Quiñelles és l'amo. Totes les càrrecs que has tingut l'has telefonat?
1: Claro. Qualsevol cosa que me proposen. Bellesa. Primer ho demanen. Tot. Primer ho demanen el meu home, primer comenten el meu home, Martí, això, i a tot seguit telefonen el president Quiñelles, dir, president, això, vostè què faria, què no faria,
2: sí,
1: què
2: faig? Sí, suposava que ho faries.
1: Sí.
2: Mai t'ha parat cap emperò?
1: No, sempre m'ha fet les reflexions que havien de fer i tal. I jo, quan... de delegat del govern, en Jaume Mata em proposa la Bellesa de Palma, candidat a la Bellesa de Palma, que no Bellesa de Palma, sinó candidat a la Bellesa de Palma, que és molt diferent. No te proposen la Bellesa de Palma, te proposen la candidat a la Bellesa de Palma. També vaig anar a Madrid i vaig xerrar amb en Javier Arenas, que era una persona que era del PDP també en aquell moment, una persona que jo li tenia confiança i tal, i també li vaig comentar a ell.
2: Valdesa de Palma, com t'arriba la comunicació de si volia ser candidat a Valdesa de Palma?
1: Me telefona directament el meu president regional, que era en Jaume Matas, i me comenta. I me comenta això.
2: Va ser directament el president?
1: Sí, sí, sí. Per telèfon me... No va ser per telèfon. En aquell moment jo era delegada del govern i ell era ministre de Medi Ambient. Era ministre de Medi Ambient. I me telefona a la Xesca, al Celsia, que era la seva secretària, que era la secretària que ja havia tingut aquí com a president, i me diu, delegada, ministre, aquest cap de setmana, un moment o l'altre, ha de xerrar amb tu. Perfecte, jo no faig res dissabte, pendent del telèfon, no faig res diumenge, no vaig a missa diumenge, no vaig a res, tot allà pendent del telèfon, i me cita a dinar a un hotel d'Illotes, i dinar amb tot allò, i dinant, me diu, he pensat que seria bo pel partit, o perquè hi ha un relleu a Palma, i que tu, i jo dic... que t'apareixeria un relleu a Palma, tal i qual, o que t'apareixeria la redacció de Palma. Dic, home, depèn del candidat. Dic, per dalt, tu. T'apareixes candidat, diu, per dalt, tu. Dic, home, així ja no m'apareix tan bé, vull dir, sí. He de reflexionar un poc. Sí. Perquè jo continuava veient en Joan Fajeda com a molt, molt bon candidat a Palma. És veritat que duia 12 anys... duia 8 anys de l'oposició de l'Ajuntament, duia 12 anys com a balda, per tant, eren 20 anys de política municipal, que era molt, però jo el continuava veient un home en xispa, a prop de la gent,
2: estic amb bon equip... que té 90... No, quan hi té?
1: 20 de gener de l'any que ve, del 27 en farà 90.
2: Vale,
1: té 89.
2: Encara ara té vida.
1: Té vida. Té un aspecte fabulós. És una persona entranyable, una persona que arriba a tothom, que fa cas a tothom, que tothom li fa cas, que tothom el coneix, que tothom el respecta. I per tant, jo el veig així.
2: Li vàrem fer una entretuja. Com te feim a tu, li vàrem fer...
1: És un 10, un 10, com a polític i com a persona. I jo encara el continuava veient així i d'allò que te sap com a greu de bancar un... remoure a un peso pesat a una persona que per tu és un referent. I vaig dir el mateix, no te puc contestar ara.
2: Tot el que ara fes és criada oportuna, la de Somo, la de Mil Quinelles...
1: Ja està, hem d'acabar de dinar, jo me n'he d'anar a Madrid, dios, jo me n'aniré. I me vaig anar a xerrar amb en Martí i després vaig xerrar amb el president Quinelles.
2: I te recordes què te va dir en Quinelles?
1: Home, va estar molt content. Sí, va estar content. Totes aquelles coses que suposen... Pensa que ell, la seva primera aventura política va ser candidat a la batllia de Palma i no va sortir a regió, saps què t'ho vull dir? I, per tant, això també era una cosa que era un càrrec molt preuat per ell.
2: I quan guanyes les eleccions i ho fas per majoria absoluta, supos que una alegria que no se pot explicar, jo crec. Veure que la ciutadania, per majoria absoluta, t'ha donat la responsabilitat de ser la baldesa de la teva ciutat... i de la ciutat de tots els Balears, perquè és la ciutat de les Illes Balears...
1: No, és la ciutat que tu has nascut, allà on has crescut. Jo no he anat a estudiar fora, jo he estat sempre aquí, he viscut sempre aquí. Jo me sent molt de Palma, perquè mon pare i ma mare són de poble, i jo tenc un mallorquí de xerrar de poble, i no renec de les meves rels de poble. Però jo me sent molt de Palma, i Palma per jo és el lloc únic en el món. I vol per a ser baldesa i que te triïn, no digitada, no un càrrec... Pensa que jo havia estat dos càrrecs molt importants, però era digitada pel meu president, un conseller...
2: No eres triada pels ciutadans.
1: No eres triada pels ciutadans. Era pesa't-te, el que deus, te pots damunt la bàscula i te peses. I veure que sí, que te reconeixen i que te donen la possibilitat amb un equip de persones meravellós de fer feina a l'Ajuntament de Palma amb persones també meravelloses, és molt únic, això, molt.
2: I el que te deia jo, i és que te triaràs el poble per majoria absoluta, tot aquí és...
1: Sí, és una alegria molt gran per tu i per el teu partit.
0: Vares pensar que era la primera batllessa dona? Se va donar moltes voltes en aquell moment en això o ho penses ara com una cosa extraordinària? Com ho veus?
1: Jo no ho veig més ara, ho valoro més ara. En aquell moment a la millor li donava bastants importància. I me sap greu perquè nosaltres, com que som un partit, com som el Partit Popular, i en aquestes coses no donen tanta importància, però ja tinc un companyero, un Julio, que sempre diu, si jo hagués passat en el Partit d'Esquerra, això mai mos ho podran prendre. Tu has estat la primera batllessa i ets del Partit Popular. És vera que un partit d'Esquerra li hagués donat més bombo, més tal, perquè ho viuen d'una altra manera. Sí. Però jo sí, li dono importància. Li dono... importància relativa, perquè tant de bo no hagués estat la primera, tant de bo no sigui la darrera nena, cada vegada, tant de bo no siguin les úniques valdeses, perquè voldrà dir que hi ha un camí obert a les dones.
2: Me queden 5 minuts d'entrevista.
0: Què dius?
1: I no som ni a la meitat de la meitat.
2: No, me queden 5 minuts d'entrevista per acabar aquesta decisió.
1: Tornaré un altre dia. No, jo
2: pegaré en el final d'ara de tot.
1: Vinga, dale.
2: Namaga Proens te demana ser consellera de Serveis Socials en aquesta legislatura i sobtadament acabes ara fa un any,
1: sí, 10 de juliol
2: dimiteixes del teu càrrec i se posa una altra consellera de Serveis Socials. I ara ho contaré perquè ho xerràvem ara fa una hora quasi fora de micro. No ho va dur gent bé. Que va la vida política i passar la vida social, no ho va dur gent bé.
1: No. Això saben que pot passar sempre.
2: No.
1: Vull dir,
2: no,
1: saben que pot passar sempre. I jo sóc la primera sorpresa a no dur bé. Això, cada dia que passa amb un càrrec, que és un dia menys que tens d'estar en aquest càrrec, i jo havia d'estar preparada per això, des del minut que vaig arribar a l'activitat política. Jo crec que és un cúmul de coses... en el moment i les maneres me pensava ho viuria d'una manera més natural, però no m'ha afectat molt, i ara em puc xerrar i ara estic bé i ara vaig per viure exacte dels balles. A lo millor fa un any a lo millor no hi hagués anada perquè no hagués pogut o perquè hagués plorat tots els temps, i ara amb un any m'ho va dir una persona. Me va dir un capellà que estim molt de Sant Felineri, Llorenç Hernández, me va dir, un any, Catalina, han de passar un any, aquestes coses. I amb un any veu la perspectiva. Però
2: què és el que te feia mal?
1: La vida. Me feia mal la vida. Me feia mal el que vivia. No ho sé explicar. És que no t'ho sé explicar, perquè té poca lògica. Te fa mal l'ànima, te fa mal la vida, te fa mal... tot, te sents inútil, no trobes sentit després de 2 anys de la teva vida, de la manera que ha acabat i en el moment que ha acabat. Pensau que el dia abans d'anunciar el canvi de govern, la presidenta, el dia abans havíem fet una foto en el balcó desconsolat que celebraven 2 anys de legislatura. Jo callada, com una morta.
2: I ja sabies, hòstia.
1: Clar, i la presidenta també ho sabia. Una setmana abans, aquesta mateixa setmana, havia defensat el pressupost de la conselleria en el Parlament, i m'havien dit de tot, perquè l'esquerra sempre en el servei social mos ataca, i jo, callada. Tu, quan dus 32 anys i capes i poses punt de final, t'agradaria un final lluent, un por explicar, un por dir, un por dir adéu.
2: I jo tenia
1: la sensació de que no era això. I me feia mal la vida. La vida, l'ànima.
2: Avui poden dir que ho has superat.
1: Bueno, jo tinc dues coses en política que no sé si superaré mai. No superaré la pèrdua de majoria absoluta de 2007 en la compra de vot d'UM. No ho superaré mai. I han passat, farà 20 anys, i aquest episodi tampoc no sé si el superaré, però el visc d'una altra manera.
2: Catalina, que t'he de dir que fa molt d'any que mos coneixem, que t'estimo en locura, i ho saps, i mos estimam en locura, que tenim una fita pendent, tu i jo, amb el Viure de Mallorca.
1: Ben cert.
2: Que no sabia quin encara hi seria, el Viure de Mallorca, ara que he tornat de Colòmbia, i ja ha estat. Gràcies per haver vengut, gràcies per haver-me fet un trosset de la teva vida. No ho he pogut contar tot ni molt manco, i hem passat 55 minuts. Jo només te diré que gràcies per ser així com ets.
1: No, jo només voldria dir una cosa. Hi ha vida, molta vida, molt feliç, més enllà de la política. He descobert el món real. A lo millor 32 anys no he estat en el món real. I ara, aquest any, he viscut un món real.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan les joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i TV3 Ràdio.
6: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
7: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
8: En Joan de Fogi, idò, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
9: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a TV3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
1: Mira, per exemple, aquestes postals ens els enviava el meu pare, és de París.
0: Aquesta que escoltau de fons és Maria Teresa Tassis i m'està mostrant postals que enviava el seu pare, el periodista i polític català Rafael Tassis.
1: Però és que hi ha la censura. Mira, veus? Censura, censura, censura. La meva mare, la meva germana...
0: Impressiona veure una postal infantil amb Blancaneus i els seus nans per un costat i el segell de la censura franquista per l'altre.
1: Aquesta també és de la Blancaneus. Aquesta també és censurada. I aquesta és la censura alemana.
0: El segell de la censura alemanya és una àguila sobre una esvàstica, perquè Maite Tassis, com tota la seva família i una part dels intel·lectuals d'esquerres que havien fugit de les represàlies de Franco, va acabar vivint a la París ocupada per l'Alemanya nazi. Ella no tornaria a la seva Catalunya natal fins als 14 anys, uns primers 14 anys en què va viure prou com per escriure 3 llibres. Per sort, com en comenta al final de la nostra conversa, la segona part de la seva vida va ser bastant més tranquil·la. Una cerca de calma, conscient o inconscient, que l'ha duit a instal·lar-se a Mallorca, en concret a Porto Colom, el darrer escenari d'una biografia que transcorre per la Barcelona assetjada per les tropes nacionals, la frontera francesa, la París dels expatriats republicans, la París ocupada, la París alliberada, la Barcelona de Franco i, finalment, Madrid. No ha estat un viatge curt, avui el revivim amb ella. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim, com hem dit, a Porto Colom. Seim al corral de casa de Maria Teresa Tassis. Ella mateixa es presenta.
1: Mira, em dic Maria Teresa Tassis Ferrer. Vaig néixer el 4 de setembre del 1932, a Barcelona. De pares barcelonins també. El meu pare era de Barcelona, la meva mare també.
0: El seu pare era el periodista, escriptor i polític Rafael Tassis i Marca. Maria Teresa va ser la seva primera filla.
1: Les primeres coses que recordo de la meva vida va ser l'any 1936, quan jo tenia 3 anys i mig i va néixer la meva germana. Llavors les criatures naixien a les cases, no anaven a les clíniques. Era el mes de febrer. A Barcelona el mes de febrer fa fred. Llavors vam posar una estufa de petroli a la porta de l'habitació on tenia que néixer la meva germana. Jo, a mi ningú em feia cas, esclar, estava en un racó i tot d'una, no se sap què va passar, una xispa, es va encendre la cortina de la porta de l'habitació de la meva mare, on estava naixent la meva germana. Llavors, és el que més recordo. I la meva àvia, que vivia al pas de sota, al pis de sota, va baixar, va agafar una alfombra, la va tirar a sobre... Es va apagar el foc i va néixer la criatura. Però jo tinc un horror en el foc des de llavors, que és algo que no he oblidat mai. Després d'això, recordo la Guerra Civil. La Guerra Civil. És dir que recordo els bombardejos, recordo quan nosaltres vivíem al carrer Balmes, a l'Ensanxa. I allà teníem, com tots els pisos del carrer d'aquella època i d'aquell lloc, de l'Ensanxa, tenia un que deien el quarto fosc. Quan hi havia bombardejos, ens ficàvem tots al quarto fosc. No és que ens protegissis de res, però a més, com que no tenia finestres, doncs no, se'ns semblava que estàvem més protegits. Però recordo haver anat pel carrer i veure cases enfonsades, veure gent morta, després... Vam anar al llac de Banyoles, que teníem uns oncles que vivien allà, i per fugir de Barcelona vam anar a Banyoles. I allà recordo un dia un avió que passava per sobre del llac que va creure amb flames a dintre del llac. Això també és un record que tinc molt fort. I ja després, el més terrible de tot va ser ja quan les tropes del Franco arribaven a Barcelona, que el meu pare, que treballava a la Generalitat, l'últim any el meu pare va tenir que assumir un càrrec que a ell no li agradava gens, però ho va fer perquè era leal al seu partit i perquè li van demanar i el que sigui. El meu pare era d'Acció Catalana, és a dir, un partit que actualment no existeix, es va exaurir l'any 39, però era un partit, què et diré jo, entre Junts i Esquerra. Era format per intel·lectuals, per gent liberal, republicana, catalanista, i a ell li van demanar que fos director general de presons de Catalunya. Evidentment, el meu pare, que era un intel·lectual pacifista, tot el que vulguis, aquest càrrec era per ell era un horror, però no va tenir més remei que acceptar-ho. Aleshores, com que era una persona senyalitzada dins del moviment republicà, pues, se'n va tenir que anar. I recordo la nit que va venir a despedir-se, vestit de soldat, em va abraçar i jo ja tenia 7 anys, jo ja notava que alguna cosa estrany passava. Em va abraçar i va dir, bueno, i se'n va anar. I se'n va anar amb tota la Generalitat i tota la gent que va fugir de Barcelona l'any 39, el gener del 39. Aleshores van quedar la meva mare, la meva germana i jo soles. Ens en vam anar a viure a casa de la meva àvia. El meu avi no volia de cap manera que sortíssim de Barcelona, perquè ell sabia que devia ser un horror. Com va ser un horror? Va ser un horror sortir de Barcelona i arribar a França. Tu saps el que va ser. Tenim amics que es van ficar a camps de concentració, a Argelers. Va ser un horror, allò va ser un horror. Com els tractaven la gent que els policies que es guardaven eren algerians i eren de lo més cruel, no els hi donaven menjar, vivien allà al mig d'una platja sense res. Total, que el meu avi no volia de cap manera que ens anéssim. Però el desembre del 39 el meu avi va morir d'un infart. Aleshores, la meva àvia, que era una persona molt sàvia, li va dir a la meva mare, mira, si no te'n vas, perdràs el marit. I així va ser, perquè molts que se'n van anar, després es van formar una altra vida fora de Catalunya, van tenir una altra dona, una altra família, etc. Llavors la meva mare va decidir que ens n'anàvem. Evidentment, no teníem passaport, no teníem res, de res, de res. I vam decidir, entre uns contactes que tenia el meu pare a Barcelona i gent i tal, hi havia maneres de sortir pels Pirineus, evidentment, que la cosa estava més o menys organitzada, més o menys. Llavors va donar la mala sort que la meva germana va agafar el xarampió. Però bueno, ja estava una mica millor, la cosa estava organitzada, ens en teníem que anar. Vam agafar el tren, vam arribar a Puigcerdà, allà vam haver que anar a una masia que ens havien ensenyat com arribar-hi. Vam arribar a la masia i ens van dir, bueno, molt bé, veu totes aquestes maletes que porten? No poden portar-se res, ho tenen que deixar tot aquí, tot. Només poden portar el que porten a sobre i res més. Llavors ens vam posar a sobre vestits, abrics, el que vam poder. Això va ser la Pasqua de l'any 40. Era la Pasqua, el dia de Pasqua. Llavors van dir, bueno, nosaltres els acompanyarem fins a prop de la frontera, però no podem arribar fins a la frontera, perquè allà hi ha una caseta del Guàrdia Civil que vigila la frontera. Vostès vagin passejant. Si tenen la mala sort que els troben que els Guàrdies Civils els paren, doncs miri, diguin que van passejant, diguin el que vulguin, però nosaltres ens desentenem de l'assumpte. Bueno, llavors vam anar caminant, vam arribar a un lloc que hi havia, evidentment, una caseta, una bicicleta apoyada a la caseta, però fora no es veia ningú. I a uns quants metres de distància hi havia la via del tren i un cartell que posava «No passar peligro de muerte». Jo ja tenia 7 anys i sabia llegir. Quan vaig llegir allò, vaig començar a plorar i dir «Jo no passo, mamà, jo no passo, aquí no passo, que ens morirem». Tu imagina't, la meva mare, amb una criatura de 7 anys i una altra de 4 anys, allà davant de la via del tren i amb la Guàrdia Civil al darrere. Sort que vam veure que sota de la via del tren hi havia com un pas d'aquells que hi ha que passa l'aigua, saps, com un túnel. I la meva mare va dir, bueno, pues passem per aquí. vam passar per sota el túnel, vam arribar a l'altra banda, que ja era França, una carretera, i allà hi havia la carretera que anava a Bourmadam, i amb uns quants passos hi havia un amic del meu pare que ens esperava amb un cotxe. Ens va portar al poble i ens va dir: mira, vosaltres us teniu que quedar tancats a l'hotel i no podeu sortir per res. Perquè si sortiu, us demanaran papers, us diran qui sou i us portaran a un camp de concentració. És evident. Aleshores, teniu que esperar que vingui el meu pare, que vivia, llavors vivia a París, després d'haver estat al sud de França durant la temporada, llavors ja vivia a París. Va venir, ens va venir a buscar i ens vam anar a París. Vam arribar a París. Ell vivia en un hotel, en una habitació d'hotel, però hi havia un amic seu, un amic de republicà, que se'n va anar, abans que entressin els alemans, se'n va anar a Mèxic. I ens va deixar un pis a París, un pis petitíssim, una casa, una bona casa, però a l'últim pis. Saps que a París hi ha el que en diuen les mansardes. Era una espècie de mansard, però més gran, perquè tenia un dormitori, un quarto de bany, una cuina i una sala on dormíem nosaltres, on el meu pare escrivia, on fèiem tota la vida. Bueno, total, que ens vam instal·lar en aquest pis i al cap de 2 mesos van entrar els alemans a París. 2 mesos. Llavors, a París va ser la debacle, perquè París... Saps que va ser ciutat oberta? És dir, que no. Ningú va lluitar per protegir París, ningú. Ja havien fet un decret amb el general Pétain que París era una ciutat oberta. Amb la qual vam entrar a París, van entrar els alemans a París, nosaltres, republicans espanyols, evidentment amics dels alemans. El meu pare va voler anar a veure com entraven els alemans a París. I vam anar al Champs-Élysées, i allà vam veure com entraven els alemans a París. Entraven legions i legions i legions. Després he llegit que sembla ser que no eren tants els soldats alemans, sinó que passaven 2 o 3 vegades els mateixos soldats. Perquè els parisins... Bueno, però abans d'això, que no t'ho he explicat, abans d'això va haver un pànic tan horrible a París que tothom se'n volia anar, incluint nosaltres. I vam estar 2 dies fent cua a l'estació de Saint-Lazare, aviam si se'n anava algun tren. Impossible agafar cap tren. Allò era un caos horrorós. La gent sortia disparat per les carreteres, els avions alemans anaven bombardejant a la gent que sortia de París. Va ser una massacre, una massacre. La sortida de París, quan van arribar els alemans, va ser una massacre. Llavors, en vista que nosaltres no vam poder agafar cap tren, i menys mal que no el vam agafar, perquè bombardejaven els trens, els cotxes, ho bombardejaven tot. A la gent que va sortir de París, la meitat no van arribar on volien arribar. Total, que ens vam tornar al nostre pis, ens vam quedar allà, vam veure com entraven els alemans, i vam estar vivint pues, tota l'ocupació alemana a París. El meu pare, evidentment, sense poder treballar, perquè no tenia cap paper per poder treballar. Vam sobreviure, ell donava classes d'anglès, de francès, d'espanyol, va aprendre alemany, cosa que no li agradava gens, però que era útil en aquell moment. Vam sobreviure també gràcies als republicans amics que vivien fora de París, a la campanya. Allà, com que tenien més menjar que nosaltres, doncs ens enviaven paquets de menjar, d'ous, de carn. Després teníem les cartilles de racionament, també. I, bueno, jo recordo cues immenses per comprar pa, per comprar verdura, per comprar qualsevol cosa que sortís, teníem que fer unes cues immenses. No? La meva germana i jo ens vam portar al col·legi. No sabíem res de francès, evidentment, però al cap de 6 mesos ja parlàvem francès correctament, com si fossin francesos. Vam estar vivint allà, a la Rue d'Homme, que era una casa que tenia 7 pisos, i nosaltres vivíem l'últim pis. I tenia una vista fantàstica del Sacré-Cœur i de Montmartre, saps? Al fons es veia el Sacré-Cœur. Però era una casa de gent elegant. I el nostre pis era, diguéssim, el pis dels pàries. La gent de la casa a nosaltres no ens parlava. No érem ben vistos. Total, que bueno, vam estar vivint en aquesta casa i vam sobreviure com vam poder, com vam poder. La família d'aquí a Barcelona ens enviava paquets, ens enviava, per exemple, ens enviava un parell de sabates. Una vegada un paquet amb una sabata i l'altra vegada un paquet amb una altra sabata. Perquè és que, si no, a la frontera ho pispaven tot. Ho pispaven tot. Bueno, vam estar sobrevivint els 4 anys d'ocupació alemana com vam poder. Vam tenir la sort que al meu pare no li van dir res, no va venir les SS, cosa que molts dels companys del meu pare van anar a parar a camps de concentració i de treball a Alemanya, molts d'ells. En aquest sentit, vam tenir moltíssima sort. Així és que, bueno, això ja va passar. Després van entrar els americans a París, L'entrada dels americans va ser, clar, tot el contrari de l'entrada dels alemans. Tot d'una, un dia va començar a tocar totes les campanes de París. Les campanes a París durant l'ocupació no van tocar mai. No tocaven les campanes de les esglésies. Però aquell dia van començar a tocar totes. I llavors ja, nosaltres ja sabíem que els americans estaven a la porta de París. Ja vam comprendre que entraven els americans. I, bueno, la gent, tothom sortint, traien banderes. No sabíem d'on sortien totes les banderes americanes, franceses, ingleses. Els primers que van entrar, els primers soldats que van entrar a París va ser de la divisió Leclerc. I eren formats per republicans espanyols. La divisió Leclerc. I, bueno, va ser un fantàstic. Arribar a París va ser fantàstic. Llavors ja, pues, mica a mica les coses es van anar arreglant, vam canviar de casa, vam anar a viure en un altre barri, en una casa d'un amic del meu pare que se n'havia anat a Mèxic, al Regasol, i ens va deixar la seva casa, que era ja més gran que la que teníem abans. Bueno, una mica més em moro durant la lliberació de París. Nosaltres, el pis aquest que vivíem, al carrer, que era la Rue d'Homme, és un carrer molt ample que passa amb les vies del tren de la Gare Saint-Lazare. I allà, a l'alliberació de París, hi havia els maquis, que eren els resistents, i els alemanys. El nostre sostre, com que nosaltres vivíem a l'últim pis i teníem unes vidres que donaven a l'aterrat, al sostre de casa nostra teníem maquis. I a baix, al carrer, hi havia els alemanys. I, és clar, entre uns i els altres tiraven tiro. Nosaltres ens amagàvem en una habitació, vam posar tots els matalassos que teníem i estaven ficats allà, entremig dels matalassos. Però en un moment determinat jo vaig tenir que sortir d'allà per anar no sé on. Vaig sortir d'allà i en aquell moment una bala va travessar la finestra del carrer, em va passar russant per aquí, va travessar la paret del darrere i va anar a parar a l'escala. Va ser qüestió de res, d'un segon, de que no em travessés la cara. Vaig sobreviure, és a dir, que aquell dia vaig tornar a viure. Va ser molt fort. Bueno, la liberació de París va ser molt forta per nosaltres. Com que teníem una vista fantàstica de tot el carrer, vèiem els alemanys que corrien per amunt, per avall, que s'amagaven, que sortien. Un sidecar alemany, li van tirar una granada i va saltar pels aires i van a parar a la via del tren. Després, uns soldats alemans que estaven mig ferits, que s'arrossegaven. Bueno, va ser molt fort, eh? Va ser la liberació de París va ser forta. No va ser com l'entrada dels alemans, no. Va haver molta resistència de part dels alemans. Molta resistència, esclar. Ells no volien deixar passar sortir de París, és evident. Sortir de París era perdre una part de la guerra.
0: Vau viure a 2 ciutats assetjades. Clar. Barcelona.
1: Exacte.
0: De la Guerra Civil.
1: Sí, sí.
0: I a París de la Segona Guerra Mundial.
1: Exacte.
0: Vos volia demanar per la primera. Com va ser viure a Barcelona? Clar, éreu molt, molt petita, sí. Però pel que comptau ja teníeu memòria.
1: Sí,
0: ja.
1: Sí, va

0: Però viure no tan, amb no tanta angoixa com la de França, perquè era més gran, perquè entenia el que passava, perquè els meus pares intentaven pues, no parlar davant de nosaltres, sentien que hi havia bombardejos, sentien que hi havia... El pitjor va ser quan van entrar els falangistes a Barcelona. Això va ser el pitjor, perquè nosaltres vam viure durant un any a Barcelona, del 39 al 40, vam estar vivint a Barcelona. Per menjar, recordo que la meva àvia va tenir que donar totes les seves joies. Pel carrer hi havia uns moros, els moros del Franco, que et donaven menjar a canvi de joies. És a dir, que la meva àvia va tenir que donar totes les seves joies perquè poguessin menjar durant uns quants mesos. I després, és clar, la por de que passés alguna cosa, la incògnita de no saber res del meu pare, perquè no sabíem res del meu pare, totes les cartes que va enviar estaven censurades, la meitat d'elles no se sabia ni el que posava. Total, que va ser molt angoixós. El que passa que jo també no era gaire, tenia 6 anys, no entenia gaire el que passava. Va ser pitjor a París. A París va ser molt pitjor, és clar. Perquè fixa't, anava a una escola que jo tenia una amiga que era jueva. I jo no entenia per què portava ella un abric amb una estrella groga aquí. No ho entenia. Però una vegada, tot d'una, va desaparèixer. Ja no va venir més a classe. I jo li vaig dir a la meva mare, no sé què li passa a la Michelle, que no ve a classe, anem a veure què li ha passat. Sabia on vivia, vam anar a preguntar. I la concierge ens va dir, ah, sí, han vingut les SS i se l'han portat amb ella i a tota la seva família. Els casos d'aquests, així, els jueus allà, era terrible durant l'ocupació alemana. Els parques només se podien assentar els jueus amb els bancs que estaven pintats de groc. No es podien assentar enlloc més. Els autobusos igual, no es podien assentar només que en un lloc, un sol lloc, amb tot l'autobús on estava pintat de groc. I així tot. Una persecució dels jueus terrible i dels republicans espanyols igual. I a més, clar, hi havia els col·laboracionistes que deien la gent que et denunciava, perquè nosaltres es podia haver denunciat qualsevol veí de l'escala, que era caríssim. Això era una cosa que estava la gent que va col·laborar, que vivia del mercat negre, i la gent que estava perseguida perquè eren jueus, perquè eren republicans espanyols o el que fos, que als alemanys doncs, no els agradava. Això va ser 4 anys molt d'usos, sense tenir cap seguretat mai, de res, sense tenir un de què viure, no sabia si el mes que ve podries seguir vivint o no. Va ser uns anys molt, molt difícils, evidentment molt difícils. I d'això tinc un gran record, és clar. També teníem l'ajuda de tots els amics del meu pare, tots estaven en la mateixa situació. Jo recordo que venien de tant en tant a menjar a casa. La meva mare feia una espècie de púding amb pa sec del dia abans i venien a dinar a casa perquè passaven una gana. El Sebastià Gasch, no sé si el coneixes, el Sebastià Gasch, és un crític literari molt famós. Després va tornar a Catalunya, doncs venia cada dijous a menjar a casa. Després també venia un capellà, mossèn Terrés, bueno, diverses persones. Teníem molta amistat, és clar, amb totes les persones que estaven com nosaltres. Després ja vaig tenir la diftèria, cosa que em podia haver mort per segona vegada. Vam tenir que cridar un metge perquè no teníem diners per cridar un metge francès. Va venir un metge català que no tenia llicència per treballar. Evidentment, si jo m'hagués mort, amb ell l'haguessin ficat a la presó. Amb la qual cosa vam tenir sort de que no em vaig morir, però vaig estar a prop de morir-me. I tot això amb una precarietat absoluta, és clar, sense saber el que passaria el dia de demà.
1: Era la increïble història de Maite Tassis. El nostre testimoni d'avui, aquí a Aire, en uns segons, una segona part, sense tants sobresalts, però igualment interessant. Abans, però, fem una breu pausa, tot d'una tornada.

0: TV3 Ràdio és història. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat

0: estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: parlar de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història de Maria Teresa Tassis, filla de l'escriptor, periodista i polític català Rafael Tassis, i algú que en el primer quart de la seva vida ja havia viscut tota una sèrie de batalles que, a la seva manera, eren no només part de la seva biografia, sinó també part de la història de l'Europa convulsa d'aquells anys.
1: Bueno, ara ve la segona part, és clar. Bueno, quan van arribar els alemanys a París, pues ja el primer any pues, ens vam quedar a París, evidentment. Ja era una altra cosa. Nosaltres vivíem, això no t'ho he explicat, nosaltres vivíem a la Rue Rome, i durant l'ocupació alemana, la casa del costat era un hotel i estava ocupat pels alemanys. És a dir, que tot l'hotel del costat de casa nostra eren alemanys. I van posar unes valles al carrer perquè no ningú passés per davant del seu hotel. La meva germana i jo, junt amb altres nens del carrer, ens enfilàvem a la valla com si res. Després venien els alemanys a dir, ah, tu saps, bueno, el que digués que ens treien d'allà. Però nosaltres hi tornàvem. I això era el nostre joc preferit, fer un pipar als alemanys.
2: I em dèieu que quan varen arribar els americans la cosa va ser completament diferent.
1: Sí, clar, va ser molt diferent. Per exemple, el meu pare va poder entrar a treballar a la ràdio francesa, la Ràdio Nacional Francesa, amb un programa que era dedicat a l'Amèrica Llatina. Llavors ell va començar a treballar. Varios amics del meu pare, entre ells el Xambà, se'n van anar a treballar a la ONU, a Ginebra, a les Nacions Unides. Volien que el meu pare hi anés també, perquè el meu pare sabia anglès, sabia francès perfectament, anglès, sabia molt, era un intel·lectual molt ben preparat i hagués pogut anar a Ginebra. També, al final, no hi va anar perquè nosaltres ens vam anar a Barcelona, però si no, segur que hi hagués anat a treballar a Ginebra. I també molts amics d'ells se'n van anar a Mèxic. Quan van entrar els americans, molts se'n van anar a Mèxic. I amb ell també li van proposar que ens n'anéssim a Mèxic. Però el meu pare no va voler. Va dir, mira, si ens anem a Amèrica, no tornarem a Catalunya. I ell, la seva dèria era tornar a Catalunya. Aleshores, pues, ell va entrar a treballar aquí, a aquesta ràdio, i nosaltres, l'any següent, els americans van entrar, l'any 45, van entrar a París. Pues, l'any 46... i 47 vam anar a Barcelona. Vam poder tenir uns visats i vam poder passar. L'any 46 vam venir a Barcelona a veure la meva família i ens vam tornar a París. L'any 47, a l'estiu, igual, la meva mare, els meus germans, va néixer un germà meu a París. Tinc un germà que va néixer a París l'any 42. Érem tres. Llavors la meva mare i els tres fills vam anar a Barcelona a veure la família. Però l'any 47, a la frontera, ens van agafar el passaport i ja no ens el van tornar a donar. Amb la qual cosa no vam poder tornar a París. El meu pare es va quedar a París encara un any més, sol, i l'any 49 va morir el meu avi, que tenia una impremta a la Rambla. Nosaltres teníem una impremta papeleria a la Rambla de Caputxins, que és la Rambla que hi ha després del Liceu, saps? I va morir el meu avi, i llavors la botiga va quedar en mans de les meves ties, que no en tenien res, i el meu pare va tenir que tornar. Sort que tenia jo un oncle que més o menys tenia contactes amb gent de la Falange, no sé què, i va aconseguir tenir un passaport i va poder tornar a Barcelona l'any 49. Aleshores, doncs ja l'any 49 la cosa es va normalitzar bé. Nosaltres vam començar a anar al Liceu Francès de Barcelona, i ja vam començar a tenir una vida més o menys normal. El meu pare, evidentment, no va deixar la lluita que tenia contra el Franco. Ell era republicà fins a la mèdula, catalanista fins a la mèdula. Ell només escrivia en català. Ell, a la botiga, rebia tots els dissidents que venien de tot arreu, tots els intel·lectuals. És a dir, que jo, que vaig treballar a la botiga de la Rambla, vaig conèixer allà tots els intel·lectuals que en aquell moment estaven a Barcelona. Vaig conèixer el Fuster, vaig conèixer el Pedrolo, vaig conèixer, no sé, tots els intel·lectuals que hi havia llavors en aquella època. Bueno, a París, quan vam estar a París, vam tenir contacte amb tots els artistes, sobretot artistes que van viure a París, el Grau Sala, el Clavé, el Picasso. El Picasso jo no el vaig conèixer personalment, els altres sí. El Picasso, el meu pare sí que el coneixia molt i anava molt al seu estudi. I tots aquests, el Fenosa, tots aquests artistes, vam conviure a Fontserè també, vam conviure amb ells moltíssim durant aquest... Jo tinc un quadre que em va fer el Grau Sala. És un artista català molt, molt preuat actualment. I em va fer un quadre que una vegada que vam anar a veure a la casa seva. I a Barcelona doncs, teníem contacte, per exemple, el meu pare era, escrivia amb totes les publicacions catalanes que hi havia de tot arreu del món. Tenia amics a Xile, a Venezuela, a Mèxic, a tot arreu. Allà publicaven revistes en català i ell escrivia totes les revistes, rebia contacte, tenia correspondència amb mils de persones. Tothom li escrivia. I la Rambla, la botiga de la Rambla, era punt de reunió de tots els catalans que anaven tornant, que venien a veure, que volien saber notícies de fora. I allà vaig conèixer doncs, molta gent.
2: Perquè ell venia del món del periodisme, sí. Era periodista, no?
1: Era periodista i escriptor. És a dir, que ell ja va començar, als 20 anys ja va començar a escriure, a publicar novel·les. Bueno, ell sempre li havia agradat moltíssim llegir, llegia moltíssim, i des de molt jove ja va començar a voler escriure. Ell té memòries escrites i publicades des de que tenia 17 anys.
2: Com eren de caràcter els vostres pares?
1: Mira, el meu pare era un home molt serio, molt tancat, molt... No, era una persona molt... molt intel·lectual, és a dir, que ell es passava el dia... L'únic que li agradava era llegir i escriure, era la seva dèria. I la meva mare és la que ens va, diguéssim, educar, és la que s'ocupava més de nosaltres. El meu pare s'ocupava de nosaltres en plan intel·lectual. Ens va ensenyar a llegir català, a escriure, ens explicava històries... La part intel·lectual era del meu pare i la part pràctica era de la meva mare.
2: Quants anys teníeu quan vareu tornar a Barcelona?
1: 14 anys, jo tenia 14 anys.
2: I com va ser l'adaptació? Perquè, clar, veníeu
1: d'un món completament diferent.
2: Completament diferent.
1: Va ser un xoc molt fort, molt fort. El veure que aquí tothom tenia por, tothom tenia que tenia les cartilles de racionament, que no podies parlar, que no podies anar... Bueno, jo quan anava al cine i en el Nodo, tothom s'aixecava... era una cosa, arriba a Espanya, arriba a Franco, i tot això em semblava una cosa tan estranya, tan horrorosa, que no sabia venir-me jo d'aquesta història. Però bueno, ens vam anar adaptant mica en mica, perquè quin remei teníem, és que no teníem més remei. L'any que vam viure aquí a Barcelona vam anar a viure, clar, a casa de la meva àvia, perquè nosaltres ja havíem perdut el nostre pis, a casa de la meva àvia tenia pocs ingressos, tenia unes cases a Vila-rodona que tenia unes rentes, però pocs ingressos. Sort que teníem un oncle que va inventar un gas molt estrany que es deia gas Firpe, que en aquella època no hi havia gasolina, no hi havia res. Llavors aquest gas Firpe, el meu oncle era químic, i va inventar un gas molt curiós, un gas que servia per cuines i servia pels cotxes. Se'n deia gas Firpe. Va tenir molt èxit, jo no sé de què estava fent, perquè jo no entenc res en química. La qüestió és que guanyava diners, i gràcies a ell vam poder sobreviure durant tot aquest any. Ens va pagar l'escola, ens va pagar l'estada, bueno, ens va pagar tot. I, bueno, gràcies a això, ara, quan va tornar el meu pare, evidentment, ell, multes, cada dos per tres tenia multes, perquè ell s'empenyava en escriure en català, en parlar en català, en fer conferències en català, i això estava prohibidíssim, evidentment. És a dir, que la Via Laietana tenia que anar-hi cada dos per tres. Fins l'any 62, que hi va haver la història del Conte Urbunio de Múnich. L'any 62 hi va haver a Múnich una assemblea de la Comunitat Europea, que era la quarta assemblea, que es reunien tots els països europeus per formar una comunitat. I Espanya tenia la intenció d'entrar en aquesta comunitat. Aleshores, per evitar això, molts intel·lectuals espanyols van anar a aquesta reunió. I va ser molt curiós, perquè hi va haver-hi monàrquics, hi havia republicans, hi havia gent, quasi tots eren intel·lectuals. Hi havia una barreja molt gran de gent. Hi havia el Salvador de Madariaga, que també hi va anar. I és dir que tots aquests, incloït el meu pare, Rafael Tassis, que era escriptor, van anar a aquesta reunió per oposar-se a que Espanya entrés a la Unió Europea, perquè es va decidir que fins que no fos un país democràtic no podien entrar a la Unió Europea. Aleshores, això al Franco li va sentar fatal. I el diari Arriba van decidir que això se'n diria el Konterbunio de Múnich, com una cosa despreciable, saps? Una cosa que era com... Però, bueno, la qüestió va ser una cosa important. I quan van tornar a Espanya, molts d'ells els van exiliar, molts d'ells a Lanzarote. Al meu pare li van posar una multa importantíssima, altres els van ficar a la presó, etcètera, etcètera. Va ser una cosa molt, molt important allò, el que va passar en aquella època. I després, pues, clar, la lluita constant contra el Franco, constant. Tothom pensava, aquest any s'acabarà. Al final, el meu pare, el pobre, va morir l'any 66 a París. Ell va anar a París perquè l'Òmnium Cultural el va enviar a París. S'havia mort un company seu, escriptor, que es deia Xuriguera, i el van enviar a París perquè donés una conferència sobre aquesta persona que havia mort, que era molt amic seu. Va arribar a París l'any 66. El mateix any, i uns dies abans, li havien fet un homenatge a Barcelona perquè havia escrit un llibre molt important que es deia, que era la història de la premsa catalana, un llibre amb dos volums molt important, que era la recopilació de tota la premsa de tot Catalunya durant tot el temps. I llavors hi van fer un homenatge, que jo hi vaig anar perquè jo vivia a Madrid, i vam anar tota la família i ens vam despedir d'ell. Bueno, adéu, papà, fins que tornis de París. I jo me n'anava llavors a Nova York. Llavors em vaig despedir d'ell, se'n va anar a París, i allà se'n va anar amb un amic, amb un de l'ONU, de l'Òmnium, que va rebre a París. Van anar a veure una exposició de Picasso que hi havia a París en aquella època, i mentre es veia l'exposició li va dir a aquest noi: no em trobo gaire bé, anem a l'hotel, havíem de descansar una mica. Se'n va anar a l'hotel a descansar i es va morir d'un infart. Aleshores, no hi havia ningú que pogués anar a París de la família, perquè llavors ningú tenia passaport. Jo era l'única que tenia passaport perquè tenia que anar, al cap d'una setmana me n'anava a Nova York. Llavors me'n vaig tenir que anar jo, llavors tenia 45 anys. Me'n vaig anar a París sola, a l'hotel on estava el meu pare mort. Vaig estar amb ell tota la nit, fins que el van embalsamar, i vaig tornar amb ell a Barcelona, amb el cotxe fúnebre. Llavors va haver-hi una història, perquè això va ser l'any 66. Que aquí a Espanya hi va haver un referèndum. I en aquella època tenia la policia, estava molt pendent de tot el que passava. I nosaltres, quan va arribar l'alfèretre al meu pare, vam demanar permís per fer-li un funeral. I ens ho van prohibir. Un funeral en una església, un funeral normal, ens ho van prohibir. Llavors la meva germana, el germà i jo vam anar a veure el governador civil. I li vam dir que sí, ens ho deixava fer, que tal, que qual. I va dir: bueno, sí, feu. I li vam dir: bueno, doni'ns alguna cosa per escrit, perquè ho tenen el nostre... No, si no fa falta, ja ho podeu fer. I, evidentment, ens ho van deixar fer. Vam tenir que fer un enterrament normal, sense cap... amb policia secreta, evidentment, en l'enterrament, perquè si hi havia policia secreta, perquè es veia. I no ens ho van deixar fer. Bueno, total, que llavors, pues... Vam acabar el Liceu Francès al batxillerat, i llavors em vaig posar a treballar a la llibreria del meu pare, a la impremta del meu pare. I bueno, vaig tenir molts nòvios i tal. Vaig tenir un nòvio que era marí, mercant i altre. I teníem un representant que va dir: mira, aquest estiu he estat a Eivissa, i allà és maquíssim, és una cosa preciosa, no hi ha ningú, són unes platges fantàstiques, tal. I vam dir: ah, bueno, doncs mira... Els meus pares eren molt liberals, i jo tenia 22 anys, el meu germà en tenia 20, i una amiga i nosaltres dos vam dir: doncs mira, anem a Eivissa a passar uns quants dies. Llavors ens vam anar a Eivissa. Vam anar a parar a Sant Antoni l'any 55, no, sí, 55, l'any 55. I Eivissa, llavors, pues ja saps com era fantàstic. Des de Eivissa fins a Sant Antoni, jo crec que no hi havia carretera, era un camí, no hi havia carretera. Vam arribar a Sant Antoni, a la Font de l'Esmeralda, que ja no existeix, I allà estàvem fantàsticament bé, no hi havia turistes de cap forma. A la pensió, un dia tot d'una, vam veure que hi havia tres nois allà assentats i un d'ells es va acostar a nosaltres i va començar a parlar en català. I resulta que eren tres madrilenyos que havien anat a Alicant, a casa d'un amic seu, i va dir, mira, allà al davant hi ha una illa que està plena de sueques, per què no anem a veure aquesta illa? I se'n van anar a Eivissa a veure la illa plena de sueques. Resulta que de sueques no en van trobar ni una. El que sí van trobar van ser tres catalanes que estaven a la font de l'Esmeralda. Llavors, un d'ells, el Jordi Moya Renyer, que es deia, era fill de catalans i vivia a Madrid, però els seus pares eren catalans. Els Renyers eren d'una família de confiters, és a dir, que a Barcelona hi havia moltes confiteries que es deien Renyer, i tenien fàbrica de caramels, en fi, era una família molt coneguda. Però els seus pares vivien a Madrid per feina, i clar, parlava català, va venir amb nosaltres, va començar a parlar, i ja ens vam començar a anar amb ells, tots els dies de vacances vam estar junts, i llavors vam tenir jo i el Jordi, doncs ens vam venir molt, quan ell va tornar a Madrid i a Barcelona, ens vam anar escrivint. El meu marit era representant de joieria i venia molt a Barcelona a veure el Bagués i el Roca i tots aquests joiers. I clar, cada vegada que venia a veure, i bueno, vam començar a tenir un viatge. I ens vam casar l'any 57 a Barcelona, a l'Iglésia de Sant Just i Pastor. Però clar, ell vivia a Madrid, tenia la seva feina a Madrid, i me'n vaig tenir que anar a viure a Madrid, amb un gran disgust dels meus pares, el meu pare, sobretot, perquè això de Madrid va ser retro.
2: Com s'ho va aprendre ell?
1: Bueno, s'ho va aprendre bastant malament, però bueno, a mesura que van a conèixer el meu promès i va conèixer la seva família, que era una família molt catalana, tots catalans, de família catalana tots, ja s'ho va aprendre una mica millor, però li va costar. Li va costar.
2: I com va ser per vos, de sobte?
1: Home, va ser un canvi
2: acabar a Madrid.
1: Va ser un canvi molt, molt dur, perquè, esclar, llavors Madrid, l'any 57, que va ser l'any que ens vam casar, a Madrid, és la cosa... Va ser una cosa molt curiosa. El meu marit tenia un grup d'amics, molt amics de l'escola. Ell havia anat a una escola que, cosa rara, era mixta, perquè llavors les escoles eren totes separades. Però era una escola de comerç que era mixta i tenia molta amistat amb molta gent d'aquella escola. I vam començar a fer amistat amb aquesta gent, que érem tots molt simpàtics. Els madrilenys, la veritat és que són molt simpàtics. Això és algo que no puc dir el contrari. Em van rebre molt bé. Intentàvem no parlar de... El meu marit era més aviat franquista, ho tinc que dir-ho. La seva família més aviat era franquista. I jo, totalment republicana. Quan em presentava algú, li deia, jo soc republicana i catalana. És el primer que els deia, perquè sapiguessin de què anava la cosa. Però, en realitat, intentàvem no parlar de política. Encara que jo amb el meu marit sempre estàvem picant-se un a l'altre, però, bueno, no parlàvem de política. I... El meu marit va tenir molta sort, la seva feina va anar pujant, va conèixer uns jueus que es dedicaven a les pedres precioses, i llavors ell es va dedicar a ser majorista de pedres precioses, anava amb Beres a la Bolsa dels Diamants a comprar brillants, anava a Nova York a comprar pedres de color, per això jo tenia que anar a Nova York el 66, quan va morir el meu pare, tenia que anar amb ell a Nova York perquè tenia cita amb uns jueus per comprar pedres precioses, que és el que hi venia. Rubis, esmeraldes, sàfirs, brillants. També tenia que anar a Israel, va anar a Israel, viatjava molt a Israel, a Londres, a la Bolsa dels Diamants, a Amberes. En fi, vam anar pujant molt i vam tenir una bona vida, la veritat. Jo a Madrid vaig viure molt bé.
2: És curiós perquè veníeu d'una vida realment marcada per les privacions i
1: moltíssim,
2: per la precarietat, i vareu acabar tenint
1: una vida
2: bastant
1: bona, còmoda. Ens vam fer una casa a prop de Madrid, una casa estupenda, i vam viure uns anys molt bé, la veritat. Vam fer molts viatges, i he estat a Xina, i he estat a Japó, i he estat a tota Europa, i he viatjat moltíssim, i he tingut un marit estupendo, i he tingut molta sort. Amb el meu marit he tingut molta sort. He sigut un marit estupendo, i no el tinc... Només tinc que coses bones de dir d'ell.
2: que vos lliga a Mallorca.
1: Ah, això és una cosa curiosa, fixa't. Realment, nosaltres, bueno, com a friatge de núvies, vam tornar a Eivissa perquè ens agradava Eivissa. Després jo vaig conèixer Mallorca, fixa't, vaig conèixer Mallorca l'any 49. Vaig venir a Mallorca amb una tia meva i uns cosins meus i vam anar a parar a la Cala Figuera. I vam estar tot l'estiu a la Cala Figuera i recordo que anàvem a banyar-nos a la Cala Santanyí caminant per la muntanya, perquè no hi havia uns camins, anàvem per la muntanya i anàvem a la Cala Figuera, a Cala Santanyí a banyar-nos. Va encantar. I després, en els viatges de nuvis, vam tornar a anar a Mallorca, a Eivissa, que per cert va ser un viatge bastant accidentat, perquè vam agafar l'avió a Barcelona, vam arribar a Mallorca, a Palma, i hi havia una tormenta terrible i no va poder aterrissar l'avió. Llavors ens vam tenir que tornar a Barcelona. En aquella època no hi havia aeroport a Eivissa, teníem que anar en barco des de Palma. Llavors vam tornar a Palma. Quan vam arribar a sobre del port, hi havia una parella que era d'Eivissa i van dir, mira, aquest barco és el que ens portarà a Eivissa. Corrents, vam agafar un taxi, vam arribar al port i en aquell moment el barco se n'anava. Vam perdre el barco d'Eivissa, que només passava un cop a la setmana. I llavors ens vam tenir que estar una setmana aquí, vam anar a l'Arenal, a un hotel de l'Arenal, que vam estar molt bé, i després ja vam anar a Eivissa a passar el resto de la... És a dir, que això va ser la connexió que teníem nosaltres. Però després, durant tota la nostra vida, jo tinc 5 fills. Cada estiu anàvem a la platja, perquè jo, per mi el mar era fantàstic, era el que necessitava, jo necessitava el mar. Anàvem a la Costa Brava, anàvem al Maresme, anàvem a Salou, però a Mallorca no havíem tornat més. Però ja quan els meus fills van anar independitzant, doncs van començar a venir. La primera va anar a Formentera i va estar vivint un estiu amb un molí de Formentera, i això devia ser, jo què sé, quin any devia ser. Ella tenia, va néixer el 64, doncs devia ser el 75 o 76 o el 80, els anys 80. I després, mica a mica, va venir un altre fill meu aquí, es va instal·lar aquí. Total, que al final tres dels meus fills van venir a viure a Mallorca, sense tenir cap arrel, diguéssim, més de la que ens vam conèixer el meu marit i jo a Eivissa. No hi havia cap més arrel. I actualment tinc a Mallorca tres fills i tres nets, i un altre que viu a Eivissa, i un altre que s'ha quedat a Madrid. És a dir, que l'arrel de mallorquina tenia que ser així. Tant és així que el meu marit, quan van començar a venir els meus fills aquí, que ja fa 20 anys que estan aquí, veníem cada estiu, és clar. I el meu marit deia, a mi m'enterraran a Mallorca. Ja, potser sí, potser sí. Al final, la que enterraran a Mallorca seré jo, no ell.
2: Quant de temps fa que estàveu instal·lada allà?
1: Mira, el meu marit va morir l'any 90. Va morir l'any 90 del Covid, amb 90 anys. No, 92 anys tenia quan va morir. I llavors jo a Madrid no tenia família, jo a Madrid no tenia ningú. Tota la meva família estava a Mallorca, entre Barcelona i Mallorca. I vam estar pensant, aquí què faig a Madrid? Ja he estat 65 anys i he viscut a Madrid. Ja en tenia ben bé prou. He viscut tantes coses a Madrid ja que ja en tenia prou. I vaig dir, no, aquí ja no vull estar-hi més. L'opció era anar a Barcelona o venir a Mallorca. I a mi Porto Colón ho coneixia perquè tenia una filla que vivia aquí i m'encanta Porto Colón, trobo que és un lloc preciós. I vaig dir, no, mira, vull anar a viure a Porto Colón. I llavors ja pues, vam fer tots els tràmits necessaris, vaig deixar el pis de Madrid amb 90 anys, jo tenia 90 anys quan vaig venir aquí, i bé, vam trobar aquesta casa, que és bastant còmoda per mi, la veritat, i aquí estic des de fa 3 anys. Bueno, ara ja n'he fet 94.
2: Ja ho sembla.
1: Estic molt bé, la veritat, estic contenta. M'agrada molt Porto Colón. He intentat integrar-me amb la gent de Porto Colom, vaig al club de lectura, he intentat tenir amistats amb la gent d'aquí a Mallorca, que la veritat som molt amables tots. Em costa una mica de vegades entendre el que dieu, de vegades me'n costa, la veritat és aquesta. Però, bueno, m'hi esforço i crec que em tinc que esforçar una mica més encara.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Teresa Tassis pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies també a Pep Lluís Munà, que va ser qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org per recarta. La música que faim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marisa Anderson amb Jim White, Brennan Marchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a sa part visual, i Irene Font, amb els seus contes i rondalles. I en Miguel Soler, en els control tècnics, va ordenant sa benvinguda a l'edició 678 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge, bé, no, dilluns ja, 5 d'octubre de 2026. Estem en el nostre horari alternatiu per mort dels esports. Així que saludam en els que mos esteu escoltant en aquest horari, diríem, tan extrem. I també els que mos escoltau a través dels sistemes a la carta, que bé, quan anem en aquest horari sou la majoria, clar. Però això, que salutacions especials en els que mos escoltau de matinada, perquè sap que m'agrada la matinada. Sí, tot és raó. M'agrada la matinada i enredar-me. Així que anem cap a sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 678 de Font de Misteris amb el Món Diversos, parlant de xuetes de Mallorca i de com un llinatge podia marcar la vida de tota una família. Coneixerem el cas de Bruc Cortés, que malgrat els doblers i les bones relacions, no va aconseguir superar els prejudicis contra el seu origen. Al Contes i Rondalles de Irene Font continuarem descobrint històries on les pomes tenen el protagonisme. I amb en Borja anirem fins a Astúries per conèixer els Vaqueiros d'Alzada, una comunitat de pastors transhumans que va patir els rebuts dels seus veïnats. Mos acostarem en els seus costums, les seves creences i les prohibicions que els separaven de la resta de la societat. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar a tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, també mos podeu escriure a fontdemisteris@ivetresradio.com, fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes mos trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris i Vetres a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Mos podeu escoltar en directe a l'FM, a través de DAB+, a ivetres.org o a l'aplicació d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'Ivetres Televisió a totivetres.org i també a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I d'avui, Sergio, mos vens amb un altre d'aquests temes que podrien ben bé ser objecte de tota una temporada de Font de Misteris, i no estic exagerant, perquè sí, és cert que estem amb un tema que de cada pic està més oblidat, però que realment va marcar a molta de gent i durant molt de temps. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, molt diversos.
1: I d'avui tornem a l'esbolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana per xerrar de xuetes, a descendents d'una part de jueus conversos de Mallorca, i després que la societat illenca va posar sobre les seves esquenes durant generacions. Mos hem de remuntar fins a l'any 1391, quan se varen produir atacs violents contra les comunitats jueves a moltes ciutats de la Corona d'Aragó. A Mallorca, Escai, el barri jueu de Palma, va ser saquejat i molts dels seus habitants van ser forçats a convertir-se en el cristianisme. Els conversos i els seus descendents quedaren en una situació ben difícil. Eren cristians, però el seu origen continuava despertant sospites. Gairebé tres segles més tard, els processos inquisitorials, que culminaren en els atacs de fe de 1679 i 1691, tornaren a colpejar les famílies converses acusades de practicar el judaïsme en secret. Aquelles condemnes van marcar també els descendents dels processats i contribuïren a perpetuar la marginació dels qui serien coneguts com a xuetes. En Francesc Riera i Montserrat, un dels investigadors que més va estudiar la qüestió xueta, documentà fins a quin punt aquesta paraula se feia servir a Mallorca com un insult greu. Dir-la a qualcú era una manera d'humillar-lo públicament pel seu origen familiar. Riera i Montserrat va recollir casos en què pronunciar aquella paraula en públic adreçada a una altra persona podia acabar davant la justícia. Amb aquell insult se menyspreava tota una família, com si descendir de converses fos una falta que s'heretava i que no es podia deixar enrere. La reial cèdula de Carles III dels anys 1782, 1785 i 1788 intentaren posar fi a diverses discriminacions que patien els xuetes. Però trobaren una forta resistència a Mallorca, tant entre els sectors privilegiats com entre les classes populars. Fer aquelles disposicions que es complissin era una altra qüestió. Posa encara tot això amb un exemple, amb Bru Cortés i Aguiló, que va néixer a Palma el 13 de gener de 1766, dins una de les famílies xuetes més riques de Mallorca. El seu pare, Domingo Cortés, havia financiat, juntament amb un soci, un vaixell corsari en el servei de la corona. Havia contribuït a alimentar i atendre els presos de la Real Casa de Palma i havia obtingut de la diòcesi un document que acreditava que vivia a la manera dels nobles, tenint doblers i relacions amb persones influents de la ciutat. El novembre de 1791, en Bru Cortés va presentar una petició formal en el Batlle Major de Palma. Demanava ser reconegut com a ciutadà militar i mercader de llotja tancada. Aspirava a obtenir una distinció que considerava que li corresponia per la seva posició econòmica i la trajectòria familiar. I la petició anava acompanyada de certificats i acreditacions de bona conducta i feia un repàs dels seus avantpassats. Sis testimonis avalaren les seves afirmacions. La tramitació va començar amb una rapidesa que es mateix Riera i Montserrat destaca, però l'expedient acabà topant amb els prejudicis i les restriccions de l'època. El seu origen xueta pesava més que els mèrits que presentava. Un informe del fiscal de l'audiència reconeixia la bona fama del pare, però qualificava aquelles famílies d'infames de hecho. Per molts adobers que tinguessin i per bones que fossin les seves relacions, continuaven sent considerades inferiors. Bru Cortés va morir en el 1 d'abril de 1811, sense haver aconseguit el reconeixement que cercava. No havia fet testament, un fet que dur Riera i Montserrat a plantejar que sa mort el pogués sorprendre. Va ser enterrat a la seu, a sa tomba dels seus avantpassats, on ja descansaven els seus pares. Hi havia famílies xuetes molt riques, vinculades sobretot en el comerç i també en presència destacada a l'orfebreria. Per aquella prosperitat no era compartida per tothom ni bastava per evitar la discriminació. Moltes vivien en el carrer de Txaller i en els voltants, en el centre de Palma, i se trobaven amb obstacles per entrar en els gremis, a les institucions civils o a la carrera eclesiàstica. La negativa de la resta de la societat emparant-li afavoria que es casassin dins la mateixa comunitat. Amb lo Cortés mateix se va casar amb la seva cosina germana, na Paula Cortés. La partida matrimonial recull que necessitaren una dispensa canònica pels diversos vincles de parentiu que els unien, i les possibilitats de trobar parella fora d'aquell segle eren ben limitades. Els canvis legals tampoc no varen fer desaparèixer els prejudicis. En Riera i Montserrat documentà avalots, antixuetes, a Porreres i a Felanits durant el segle XIX. La persecució continuava més enllà de l'activitat de la Inquisició i de les disposicions que pretenien acabar amb la discriminació. I a Felanits, l'any 1821, un d'aquests aldarulls acabaren amb trets i un mort. Encara en ple segle XIX, l'hostilitat contra les famílies xuetes podia arribar en aquest extrem. Aguiló, Cortés, Fortesa, Miró, Picó, Segura, Valentí són alguns dels llinatges que quedaren associats a aquesta història. I durant generacions, dur-los podia condicionar amb qui te casaves, amb qui dedicaves, amb qui te dedicaves o quin tracte rebies dels altres. I això va arribar fins en el segle XX, molt més a prop del nostre temps del que se pot semblar. Com us pareix?

I d'allò m'apareix que un dia haurem de parlar dels 15 llinatges aquests que identificarien en els xuetes i el per què varen ser aquests els assenyalats i no d'altres, que sembla que si fos un llistat excloent i no, no ho era ni ho és. Tu n'has dit mitja dotzena d'aquests llinatges que varen transcendir. En total eren, són 15. Són Aguiló, Bonnin, Cortés, Fortesa, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Baix i Valleriola. Bé, els he dit per ordre estrictament alfabètic. I la cosa és que quan qualcú duia un d'aquests llinatges podia patir des d'intent d'humiliació fins a violència extrema. I, a més, quantes històries hi ha. Històries que tal vegada podrien recuperar, com això que has dit d'en Bru Cortés, que volia que fos reconegut com a ciutadà dins el llistat de les persones nobles o semblants. No oblidem quan el nazisme, aquella història relacionada amb el llistat de xuetes. Aquí estem parlant dels anys 40, del segle XX. Ja ho vàrem parlar, crec, fa de més 10, 12, 13 anys. El cas és que, afortunadament, això queda gairebé enrere. Sí, però no fa tant. I les persones majors potser encara ho recorden. Fins i tot jo mateix ho recordo. No sé si vosaltres, Borja, Sergio, l'heu escoltat mai. Hi havia aquella cançoneta que deia en Picó picava, en Miró mirava, en Fuster enclavava, en Pomar duia sa bandera i tots eren xuetes que li corrien darrere. Bé, hi ha altres versions molt semblants, però en s'intenció queixa de marcar, no?, aquesta distància social. O també tenim un altre que... bé, jo crec que aquest era més bé com a recurs mnemotècnic per no oblidar quin eren aquests llinatges. Que podia ser, simplement, sabre llinatges que podia ser que fossin descendents de jueus conversos, però conversos de fa 500 anys, eh? O sigui, és que també... Bé, i la cançoneta aquesta diu... Va néixer per Son Fortesa i l'enterraren a Valls. De petit era bon nin i més tard se feu fuster. Era un jove molt cortès que sempre bevia pinya. En el joc era Miró. Duia sempre a sa salapa un brotet de tarongí. De nom era Valentí i quan se va emmalaltir varen cridar en Aguiló. Sa mort va ser tan segura que va morir de picor.

0: que ara que m'estic fixant amb aquesta cançoneta es varen deixar un parell fora, com podrien ser Balleriola, Martí o Pomar, que per cert, parlant de Pomar, sí, fem una petita pausa i tot d'una continuem amb Irene Font i els seus contes i rondalles, on seguirà en situacions on el protagonisme el tenen precisament ses pomes. Tot d'una, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic bel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Seguim agafant de misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque rondalla, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dius per avui?
1: Bé, i per avui volia seguir amb el tema de les pomes. Rondalles, llegendes i contes on el protagonisme ho tenen les pomes. En aquest cas, encisades. Aquesta està estreta del llibret de Namades, Montserrat, Tradicions i Llegendes. Es titula Les Encantades i conta tal que així.

Diu que abans vivien per Montserrat unes encantades a les quals no els agradava gaire que pogués gent a visitar la muntanya de Montserrat i per això feien tot allò que podien per destorbar-ho. Per les vores dels camins on elles eren, tenien plantades unes pomeres amb el fruit tan intensament bonic que tentava els que passaven per allà i que no podien resistir el goig de menjar-ne. I així, quan qualcú arribava a mossegar una, li sortien les encantades i encisant-lo el convertien en pedra.

Totes les roques amb aquelles estranyes formes que podem veure a Montserrat són persones que pujaren a visitar la muntanya i van caure en la temptació de tastar una poma. A qui més quimera tenia les encantades eren els caçats, de nou, que anaven a visitar la Moreneta. En aquest feien els impossibles per seduir-los i fer-los seus. Heus aquí que una vegada una parella de nuvis pujaven a visitar la Mare de Déu. En passar per vora d'una pomera van embadalir-se en veure aquelles pomes tan delicioses i van collir-ne una cada un per menjar-se-les. A l'instant que les van mossegar, al sortir la Mare de les Encantades i els digué: «Què acabeu de fer, desgraciats? Heu de saber que aquestes pomes són encantades i qui gosa només tocar-les és castigat amb la pena d'encisament». No sé per què, em feu llàstima i per això us vaig deixar triar l'encantament que vulgueu. De tornar-vos a pedra i a ser una de tantes roques que campegen per la muntanya, de convertir-vos un parell de pomes com les que us valíeu menjar, o bé cada un de vosaltres esdevenir un rellotge que anirà sense mai donar-li corda».

Si us torneu un rellotge, haureu d'estar sempre dins del riu i només podreu sortir per tocar les hores. I, si algun dia passa algú que no us cerqui ni faci cas de vosaltres, aleshores sereu desencantats. Veieu que us agrada més d'aquestes tres coses. Els nubis van pensar que, si es deixaven convertir en roca, acabarien allà per sempre més. Per altra banda, si triaven que els convertís en dues pomes, algú se les menjaria i també tot s'hauria acabat. I que si escollien tornar-se rellotges, potser encara podrien tornar a la vida normal.

matrimoni encantat, en sentir aquell tic-tac tan fort s'intrigava i sentia curiositat per saber d'on sortia. Tot era cercar per aquí i per allà i ningú no sospitava que podia ser. Els qui, per casualitat, s'encertaven a passar per allí poc abans del moment de caure les hores, veien sortir de dins de l'aigua aquells dos rellotjassos i sentien tocar aquelles batalles tan i tan fortes. Fuien esperverats, sense ganes de tornar a passar més per aquells baralls, ni amb ànims per apujar a Montserrat. Així van passar molts anys i aquell matrimoni de jovenets s'anava fent vell, convertits tots dos en rellotges.

però vet aquí que una vegada passà per allà un homenet sord com una campana, que no va sentir el tic-tac dels rellotges ni pensaments i va desencantar sense tenir cap esment amb aquell matrimoni, que van sortir a l'instant de l'aigua, tornats altra vegada persones, però amb el pes pels molt d'anys que havien transcorregut. El vianant sord que feia via cap a Montserrat no es va donar de res. Quan ja era molt enllà, se li va acudir d'agafar una poma per menjar-se-la. Però, així que el matrimoni van veure l'acció, li feren un gran crit i li van dir que no la toqués, per l'amor de Déu.

L'home es deturà i aleshores al matrimoni li van explicar el que els havia passat per haver volgut menjar una poma. Parlant parlant, va resultar que ells i el sort eren precisament del mateix poble, però havien passat ja tant d'anys que ni un ni els altres ja no es coneixien. Davant la por de les encantades, el vell sort va desistir de pujar a Montserrat i tots tres se'n van tornar a casa. Així que el matrimoni va entrar a casa seva, van trobar la mare de les encantades penjada dalt de les vigues, puix que el sort, en no fer cas del tic-tac-allà del rellotge, havia alliberat el matrimoni i mort la reina que els havia encantat. Tots tres furiosos van agafar un bastó i garrotejaren el cos de la penjada amb tota fúria, fins que el tronc va caure per un costat i el cap per un altre. Aleshores el sort va agafar-ne el cos, va posar-la dintre d'un sac, se'l carregà al coll i anà cap a Montserrat a trobar les encantades a la seva pròpia casa. Quan fou al seu davant, els va dir que els portava un present. Elles van desfer el sac a correcuita i quan van trobar-se que era la seva mare morta i amb el cap per un costat i el cos per un altre, podeu comptar si van desesperar-se. Ploraven i s'arrencaven els cabells.

El sort va sortir, va fer un gran cremull de llenya davant de la porta i va calar-hi foc, que molt aviat s'estengué per tota la casa. Moltes de les encantades van morir-hi cremades perquè no es van voler separar de la seva mare. Algunes trataren de fugir i van tirar-se per les finestres, però en caure restaren esclafades i no se'n van escapar ni una. Així van acabar-se les encantades de Montserrat. Des d'aleshores, tothom hi ha pogut anar sense por de quedar convertit en pedra ni en res. Però així com fins aleshores cada dia la muntanya creixia més i es feia més variada i ferrània, puig que s'hi afegien roques noves, ara no se n'hi ha afegit cap més. Al contrari, més aviat se n'han desplomat i el seu conjunt ha disminuït lleugerament.

Idò, si me permets, abans de que continuïs, eh? És que d'aquesta volia fer un parell de comentaris. Per una banda, està lo bèstia que arriba a ser, eh? De garrotades, separar el cap del cos, gent esclafada, etc. A part, també tenim l'explicació de com es va... com s'hauria format aquest paisatge tan encisador, precisament, de la muntanya de Montserrat. Però és que després hi ha la persona sorda aquesta que diu que és sorda com una campana, però després li criden i ho sent...

0: I bé, a part també d'això, que bé, que seria una mica el que es diria un forat de guió, no? I deia que m'ha cridat l'atenció el detall, ni més ni manco, a vegades m'he fixat en unes coses, el detall de pujar a Montserrat es Novís, eh? Perquè això aquí, a les nostres illes, també es feia, o es fa, clar, eh? Anant a pujar a veure a la germana, podríem dir, de la Mare de Déu de Montserrat, la Mare de Déu de Lluc, on, per cert, damunt de ses pujades de Novís a visitar la Santa Casa, recomano des d'aquí el llibre Tres viatges en calma per l'illa de la calma, del periodista i escriptor mallorquí en Gabriel Fuster i Mayans, en Gafim, perquè crec que és un llibre costumista que és molt simpàtic. Bé, disculpa, Irene, que ho volia dir, perquè si no després m'hagués fugit el cuní. Què més tenim?
1: Bé, idò, com si fos una rondalla de qualsevol a les nostres illes, i amb el nexe de la poma enduc aquest altre que és tret de la rondallaire, Cuentos populars de Francisco Maspons i Labrós. És el titulat Els tres germans i conta tal que així.

Hi havia una vegada tres germans que tots tres s'havien enamorat d'una cosina seva de terres llunyanes. Per això, el pare de Sarlota, veient que tots la volien i no sabent quin triar, es va dir que prendria per gendre aquell que li dugués la cosa més bonica i profitosa. Els tres germans es varen separar, cadascun va tirar cap al seu vent i se'n varen anar a la bona de Déu. El més gran va anar a una ciutat on es venia a veu de pregó un canó de llarga vista, d'un preu tan alt que ningú el podia comprar, però ell hi va arriscar tota la seva fortuna i se'l va emportar. El germà segon va fer també el seu camí i va arribar a una ciutat just en el moment que feien una subhasta d'una catifa màgica, en la qual un es trobava a l'instant allà on volia. Hi havia molts de compradors, però el germà també se la va endur. I el més petit de tots, caminant, va arribar a una ciutat on subhastaven una poma que només olorant-la tornava sa salut a qui l'hagués perduda. Vos podeu imaginar quines pollades hi havia, però el lot petit, sabent el gran valor que tenia, sobretot per a ell, la va comprar a tota costa.

Cadascun amb la seva troballa va esperar que acabés el temps que s'havien donat per trobar-se. Una vegada junts, es varen ensenyar l'un a l'altre el que duien. A mirar pel canó de llarga vista, varen veure que la nina que volien estava malalta. D'immediat es varen posar de peus sobre la catifa i es varen plantar a casa d'ella. Li varen fer olorar la poma i es va curar del tot. Llavors varen començar les baralles. Si no fos pel canó de llarga vista, no l'hauríeu vista. Si no fos per la catifa, no seríem aquí. I si no fos per la poma, no s'hauria curat. Tots tres la volien i el pare no sabia com fer-ho. A la fi els va dir, ja que amb la vostra riquesa cap de vosaltres ha pogut guanyar la meva filla, que sigui d'aquell que tingui millor enginy. Qui tiri la fletxa més alta, aquell es casarà amb ella. Els germans varen preparar les seves ballestes, que feia goig de veure-les. El més gran tirà i la fletxa de tan alta, amb prou feina es veia. Tirà el mitjà i travessa els núvols. El petit prepara l'arc, brunceix la fletxa i la clava. On? A la mateixa meitat del sol. Des de llavors, el sol en té de taques.

tot varen ser crits de victòria i d'aplaudiments, i el pare li va donar a ser lota. Tothom se va alegrar moltíssim, excepte els seus germans, a qui els va saber un poc greu per com de molt que també la volien.

Bolívia continua amb el Príncep Corb, de les rondalles mallorquines d'Alcover, on el protagonisme també ho té una poma encisada. Hi va de reis i reines i fills que s'han de caçar, però crec que és massa llarga, així que seguint per terres catalanes, crec que aquesta altra també és molt simpàtica. No sé si coneixeu el petit poble de Godall, a la ribera de l'Ebre, a prop de Tortosa. I d'on ja tenen aquesta historieta, recollida a mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra, un interessant i atreticut recull d'Esther Barcelona i Jordi Sales, editat per Molino fa uns mesos, al febrer de 2026, i que crec que, com dic, és molt simpàtica. Es titula Godall, la poma de Concòrdia, i conta tal que així. Hi havia un poble, el Montsià, on els vilatans estaven totalment enfonsats en dos bàndols. No es passaven d'acord en res, ni tan sols per tirar-ne a l'alcalde, l'única persona que podia restablir la pau entre tanta disputa. Cada grup tenia un candidat i no eren capaços de decidir entre l'un o l'altre. Així que un nin, eixerit i despert, cansat de tanta discussió, va proposar que deixessin caure una poma camí avall i que l'aspirant que l'agafés primer esdevindria l'alcalde de la localitat. A tothom li va semblar una bona proposta i així ho van fer.

Van anar tots cap al camí i es van col·locar en dos costats de la via. Els aspirants es van preparar i el nen va ser l'escollit per llançar la poma camí avall. Quan el més vell del poble va donar el senyal, la poma va caure a terra i va començar a rodolar. I els aspirants, abat ja, es van posar a córrer, cadascun intentant ser més ràpid que el seu contrincant, per abastar la fruita. Mentrestant, tothom contemplava l'esdeveniment, conscients que s'hi jugaven el futur de la vila, i animaven aquell que volien com a dirigent. Però, a mitja carrera, la poma va desaparèixer de la vista de tots. Un porc va sortir al pas i la va devorar d'una queixalada. Els vilatans es van quedar ben parats, els corredors es van aturar. De sobte, no se sentia res. I ara què feim? El porc ha de ser l'alcalde, va dir per trencar el gel el mateix infant que havia proposat la cursa. Tothom va esclatar a riure i amb dos bandes del poble es van trobar al mig del camí, rient i fent broma de la situació, del porc i de l'ocurrència de la criatura. Es van veure de nou, units com un sol nucli, i des d'aquell dia mai no van tornar a barallar-se.

Afegeix al llibre que, tot i que hi ha versions que afirmen que sí, d'altres asseguren que no van fer alcalde el porc, però van anomenar el poble Godai, que precisament vol dir porquet, en honor del porc que els havia convertit, altra vegada, en una vila unida. Que sí que va acabar sent alcalde, amb el temps, va ser aquell nen. Aquell nen va acabar sent alcalde amb tantes idees i amb la seva intuïció va donar als vilatans un futur pròsper.

0: I fins aquí la història de la poma de la Concòrdia. Però sabíeu que també hi ha una història, però en lloc d'amb la poma de la Concòrdia és amb la poma de la Discòrdia?
1: I així és. De fet, dir això de... això és la poma de la discòrdia s'ha convertit en una mena de frase feta per referir-se a qualque cosa que es converteix en objecte de discussió o de baralla. I en aquest cas, el seu origen és mitològic. És una d'aquelles històries de la mitologia clàssica que, malgrat ser desconegudes, sí que donen origen a una de les històries més conegudes i una de les tragèdies de l'antiguitat que fins no fa molt es tenia només com a llegenda. Estic parlant de la Guerra de Troia, ni més ni manco. És el conegut com a Judici de París. No per la ciutat de París, sinó pel príncep París. I el cas és que, bé, aquesta història, més o manco i molt resumit, vendria a dir, bé, que tot va començar amb un menyspreu. Els déus de l'Olimp organitzaven les noses d'un home mortal, en Peleu, i de la deessa Tetis, que després aquests serien els pares d'en Aquiles. I bé, van convidar a tothom, a tot déu, podrien dir. Menys a una, a Neris, que era la deessa de la discòrdia, que, clar, la van deixar fora per evitar que els xafés la festa, perquè era la discòrdia, la deessa de la discòrdia, o sigui que ben pensat era normal, o no, perquè Neeris, ofesa per això, va dur a terme la seva venjança. Es va presentar invisible en mig del banquet i va tirar damunt la taula una poma d'or pur, amb un missatge gravat que deia «per a la més bella». I aquí ve el problema, la discòrdia, precisament perquè les tres deesses més importants de l'Olimp, que eren Nera, Atena i Afrodita, varen reclamar aquella poma d'or cadascuna per ella mateixa. I com que no hi havia manera de posar-se d'acord, varen anar cercant en Zeus perquè fos ell qui decidís. Però Zeus sabia que si en triava una, es guanyaria l'odi de les altres. Dues. I més si tenim present que una era la seva esposa i germana, i les altres dues se suposen que eren les seves filles, així que va pensar que era millor passar-li la pilota, la poma en aquest cas, a un mortal, en París, que era príncep de Troia en aquell moment, que estava vivint, en aquella monsà, vivia suposadament de pastor a la muntanya d'Ida. I en París es va trobar de cop i volta en sa papereta d'haver de jutjar o d'haver de valorar a tres divinitats que varen compareixer davant d'ell guiades per Nermes, el déu missatger, i com que totes tres volien guanyar tota costa, varen passar directament a tractar de subornar-lo. Nera, la reina dels déus, li va prometre poder polític i absolut i el domini damunt tota Àsia i Europa. Atena, deessa de la saviesa i de l'estratègia militar, li va oferir la saviesa suprema i el do de poder sortir invicta de qualsevol batalla. I Afrodita, deessa de l'amor, li va fer la promesa, podríem dir, tal vegada més tentadora, o no, l'amor de la dona mortal més vella del món, que era Helena d'Esparta. I en París, enlluernat per la promesa de la bellesa, no ho va dubtar, va triar en Afrodita i li va lliurar la poma d'or. Però aquella decisió va dur la tragèdia. Afrodita va complir la seva paraula i va ajudar en París a viatjar fins a Esparta, però per raptar, així surt a la mitologia, per raptar en Helena, que, per cert, ja estava casada amb el rei Menelau. I aquest rapte va encendre l'ira dels líders grecs, que varen unir els seus exèrcits i varen salpar cap a Troia per tractar de recuperar-la, i va donar origen a una guerra que va acabar en la destrucció total i absoluta de la ciutat. I tot per una poma d'or. Bé, no, res més que afegir, que anem massa jut de temps. Gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.

0: Dins la mateixa línia que mos ha estat contant en Sergio en el... en els món diversos. Bé, tenc un llibres, no sé si els coneixeu, és, un d'ells és Minories Maldites, d'en Javier García Egocheaga, o també Pueblos Malditos, que és anterior en Javier García Egocheaga, que crec que és del 78, i a tots dos se parla una mica de gent com la que ara mos contaràs tu, Borja Rigo, que... bé, ja que en Sergio mos has parlat d'un grup d'aquests que estan inclosos en la literatura, no? Juntament amb altres, com els Agotes, els Pasiegos, els Quinquis, els Maragatos. També hi havia qui incluïa dins aquests grups els Urdanos, els Bareñeiros, i clar que sí, els Vaqueiros de Alzada, que són dels que mos vols parlar tu. Així que, quan vulguis, Borja Rigo, avui amb història en majúscula i no una d'aquelles històries impossibles.
1: I doncs sí, ara en ritme de música de xeremies i una mica salta per llevar un poquet de ferro, podríem començar intentant definir què és una ètnia maleïda. I podríem considerar dins aquesta classificació aquelles que, amb un origen més o manco desconegut, han estat perseguides i repudiades per la resta de la població, considerada, entre comates, naturalment, normal. I aquesta persecució, com succeeix en moltes ocasions, solia obeir en els mateixos factors. Temor a lo desconegut, inquietud per les diferents actituds d'uns grups humans que, fidels a les seves arrels, tractaven, senzillament, de viure la seva vida en la major de les tranquil·litats possibles. I tu ho deies. Pasiegos, quinquis, agotes i, efectivament, vaqueiros de Alzada. Ningú sap, certament, quan varen aparèixer en aquest món, tot i que ells mateixos tenien una dita, que era així: existien antes que Dios fuera Dios y el sol diera por los riscos. És cert que des de temps immemorials se van dedicar a la transhumància entre les pastures de la costa oest asturiana i els prats fronterers en Lleó. Les seves festes i celebracions no varen coincidir mai amb els seus veïnats, tot i que sembla cert que posseïen certa vinculació amb Sant Miquel, arcàngel, vencedor d'esperits, i que també celebraven la festa de Sant Joan, a la qual, seguint un ritus cèltic, feien una foguera de tàpera, sàndal, fonoi, llorer i excrements de porc, amb la finalitat de fumar es bestiar i els nins i així evitar-los mals. Sobre el seu origen existeixen teories pronunciades per diversos experts. Per exemple, tenint la teoria dels esclaus romans que sostenien Menéndez Pidal, la de Caldeus d'en Federico Rubio i, atenció, moriscos expulsats de Granada, segons Vances i Valdés. I encara que certament cap d'elles ha pogut ser provada del tot, pot ser la de Menéndez Pidal sigui la que té més força, ja que si és un fet constatable que els romans varen esmentar els peculiars vaqueiros en els seus textos. Per algun motiu no se'ls permetia viure a cap poble. Precisament, el que va ser polític, intel·lectual, escriptor i moltes vegades citat a Font de Misteris, en Jovellanos, se va referir en aquest assumpte a un dels seus escrits. Deia: «Las poblaciones que habitan, si acaso merecen este nombre, no se distinguen con el título de villa, aldea, lugar, filigrasía ni cosa semejante, sino con el de braña, cuya denominación peculiar a ella significa una pequeña población habilitada y cultivada por estos vaqueiros». Aquí apareix, per ventura, un altre nex d'unió en la teoria romana d'en Pidal. Branya tal vegada provengués de llatí branum, és a dir, lloc indret elevat. Altres veus, però, expressen que pot ser el terme prové de l'asturià brano, estiu. Entre els dos possibles significats, per ventura, no sé què pensau, podrien confeccionar residència d'estiu o cosa semblant. Lo que és cert és que varen ser tractats ni més ni manco que d'empestats. Els vaqueiros edificaven les seves pròpies cases a base de pedra per als murs i taula o paia per als ostres. I quan se mudaven, segons el ritme del seu bestiar, deixaven l'anomenat vecindeiro, qui exercia de guardià a càrrec d'aquestes casotes. Entre les tradicions, poden citar algunes que fan referència en el matriarcat, que se posava de manifest en qualcú dels seus balls populars o en el singular ritus de donar de mamar en els nins fermats o lligats a una taula, amb la noble finalitat de que no creixessin morts, entre cometes. Un altre ritus característic tenia lloc en els funerals, durant els quals se servia l'anomenat pan de cantiello, amb el qual se pretenia celebrar el retorn desfinat a la seva terra d'origen, mostrant, en aquest cas, una vinculació ritual amb els pobles nòrdics d'Europa. Sobre això, en Jovellanos també s'expressa a la seva carta en Antonio Ponz de 1793. Diu: «Para solemnizar los entierros se congrega también toda Braña. Otro general convite reúne a sus vecinos en el oficio de consolar a los dolientes. Colocado el cadáver en la mesa, recibe en público la última despedida, y en ella el último de los obsequios inventados por la humanidad. Todos asisten después a presenciar el funeral, y de hecho el último responso, los concurrentes, empezando por los más allegados, van echando en la huesa un puñado de tierra, y dejando al sepulturero la continuación de este oficio, se vuelven a sus casas pausados y silenciosos. En los días próximos llevan los parientes y dejan sobre la sepultura algunas viandas, prefiriendo aquellas que de más gusto envida el soterrado. Costumbre antigua derivada de la gentilidad y común a otros pueblos y que se tolera mirando estos dones como ofrenda hechas a la iglesia por vía de sufragio. Tal es el modo que tienen estas gentes de llorar a sus finados, y si entre ellos son prolongados el dolor y la tristeza, verdaderas pruebas de su sensibilidad, son al mismo tiempo muy breves los lamentos y las lágrimas que tan mal componen con la constancia varonil». I ja per anar que van, si voleu, anem a comentar algun dels greuges que patien tan curiosos habitants d'Astúries per part dels seus veïnats. Per exemple, el clergat els impedia oir missa en el mateix lloc que els altres. Se'ls enterrava a un cementiri a part de la resta. No podien entrar, no podien ingressar en els seminaris. Havien de travessar en complet silenci els pobles no vaqueiros. Se'ls prohibia casar-se amb membres aliens a la seva comunitat, i així un bon grapat de barbaritats. Però en tot aquest embull hi ha el manco, encara que sigui poquet, una cara amable. Pròpies dels vaqueiros són les simpàtiques i fascinants llegendes històries dels trasgos, dels petits éssers que canviaven de lloc els objectes de les cases, o de les xanes, les nimfes de rius i de fonts. Avui en dia, els vaqueiros com a tal han desaparegut per complet a causa de les meses de sang produïdes sobretot a partir del segle XIX, encara que sí és cert que nombroses comunitats asturianes s'identifiquen com a tals i la seva evolució és fàcilment rastrejable a internet, per exemple. Ja perquè vam aquesta petitíssima aproximació a tan singular i oblidat grup humà, vull recordar una de les seves sentències més famoses i més identificatives. «Vale más un vaqueiro que 25 aldeanos».

0: Molt curiós, molt interessant, i a més, com sempre, en semblances que podem vincular en la nostra terra. M'ha cridat l'atenció molt, ho he apuntat, no ho sabia, que en els seus funerals s'ha servit es col·locats com a per retorn del finat, el pan de Cantiello, que me recorda moltíssim el que el pare Llompart, Gabriel Llompart, va anomenar el pan sobre la tumba, l'anomenava ell, que era el ritual que es feia antigament aquí, a les nostres illes, per tal de retre un homenatge i obrir les portes a l'altra banda per si el finat, per si el mort volia tornar. Això ara, d'aquí menys de 3 setmanes, 4 setmanes, quan sigui això que li diuen Halloween, que és molt més que allò anglosaxó que se celebra i que té un origen, i d'aquest origen també el podem trobar aquí. Després també m'ha cridat molt l'atenció la vinculació, la relació amb els trasgos que nosaltres tenim els nostres dimonis boiats. També ha citat, que també ho ha apuntat aquí, les xanes.
1: Efectivament, les nostres dones d'aigua.
0: Les nostres meravelloses, fantàstiques, misterioses i fascinants dones d'aigua. Crec que és increïble tot això que se pot extreure damunt d'aquesta... Sí, aquesta minoria maldita que deia el llibre que abans he citat. Que, a més, aquest llibre també mos fa un comentari damunt de xuetes del que mos parlava a la primera part del programa en Sergio, i que crec que pot ser molt, molt clarificador. Los judíos en nuestro país fueron perseguidos con saña, como todo el mundo sabe. Lo increíble es que, tras su expulsión en masa, los casos de judaísmo continuaron dándose durante varios siglos, al margen de que algunos focos de conversos, que por su número y concentración, como ocurriera, por ejemplo, en Tierra de Campos o directamente con los chuetas mallorquines, fuesen considerados sospechosos durante generaciones. Los casos individuales más o menos aislados se contaron por miles, o al menos así lo creyó el Santo Oficio, que nunca bajó la guardia. De hecho, como señala Stanley Payne, que es un historiador hispanista, la capacidad de resistencia de los conversos fue notable, aunque tal vez solo una minoría siguió siendo criptojudía. Gran parte de ellos continuaron casándose con personas de su círculo social, con lo cual su peculiar identidad se preservó hasta 5 o 6 generaciones posteriores. I jo afegesc que crec que molt més que 5 o 6 generacions. I després també hi ha una altra cosa que també m'ha cridat molt l'atenció i que crec que seria digna de debat. Els vaqueiros, els xuetes. Coincidim que estaven inclosos dins de grups que eren tractats de maleïts, els volien marginar, però ara, dia d'avui, no sabia això que has dit dels vaqueiros, que volen els descendents recobrar aquesta... I d'això, que érem part d'aquesta comunitat, que és el mateix que passa en la comunitat xueta, diguéssim, la xueta, la de jueus conversos a les nostres illes.
1: I un detall que no he comentat, que també es pot vincular en la xueta moltes vegades, fins i tot despectivament se l'ha vinculat en el tema econòmic, en tenim el de l'obès, i sí que és cert que els vaqueros no tenien el de l'obès, però sí que eren emprats per nobles per transportar riqueses. Perquè eren de molta confiança. No farien res dolent, se suposava, per la seva condició de maleïts.
0: Això és molt curiós. I ara me ve al cap uns altres que sí els empleaven com a servents, que serien els nans de Ribes, en el Pirineu català, la banda de Girona, els nans de Ribes o els golluts. Però sí, aquesta seria una altra història.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: companys, començant temporada, què podem fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Vas dir que és torat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan les joves o no són tan joves?
6: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. I Vetres Ràdio.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol.
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a Vetres Ràdio.
0: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I avui hem xerrat d'algunes d'aquelles anomenades minories maleïdes. Els vaqueiros, Astúries, els nostres xuetes aquí mateix a Mallorca. N'hi ha més, ja ho hem dit, persones que varen patir segles de menyspreu, d'humiliació, de violència, i la majoria de vegades per res que haguessin fet, simplement per haver nascut on varen néixer, o per dur el ginatge que duien, o per mantenir el costum dels seus avantpassats, i així de generació en generació. I voldríem pensar, utopies de la mitjanit, del dissabte, del diumenge, ara, de la matinada del dilluns, a IB3 Ràdio, que tot això són coses del passat, històries antigues d'un altre temps que ja han superat. Però si miram al nostre voltant, penseu que han canviat tant com mos pensam? La realitat és que aquelles velles minories que han citat, afortunadament, s'han anat diluint amb els anys aquesta marginació, fins i tot tenen aquest desig de tornar-se a identificar com a tal. Però potser el buit que va quedar s'està ocupant per uns altres. Avui se segueixen generant noves minories maleïdes, com aquells que no pensen com un vol que pensin, o d'altres grups, en persones que arriben de fora, que sovint no tenen ni opció a mostrar, a demostrar qui són i el que poden aportar. Sembla que la societat sempre necessita qualcú per mirar en superioritat, qualcú que ha de ser objecte de rebuig, d'odi, o l'enemic comú, que això ha existit sempre. Però potser fer ullada cap enrere i veure al llarg de la història el que patiren aquelles minories mos hauria de servir precisament per això, per adonar-nos de com d'absurd, injust i cruel resulta això de jutjar a un altre sense conèixer-lo. Però és que ja ho sabeu, és que com a societat no tenim remei. I bé, també, quina millor manera d'acabar la setmana que amb una mica de poesia. I en aquest cas és un fragment d'un poema que mos encaixa, crec, amb el que volia dir. És de l'Opuscle d'en Guillem de Fac i ho va titular El Xueta, i diu: ja fa tant de temps que vaig raure aquí que no guard memòria de quan vaig venir. He fet molta feina i he comerciat. He estat escarnit i he estat befat. M'han fet dur rodones i han en ses fogons. M'han fet jutipiris totes les nacions. El vaixells que oirosos xapen la mà gran, més que el vent el mou el meu. El capital, si són d'orella alta o d'altra condició, és el meu orgull de ser xuetó. Tant si som drapaire com xueta fi, és el meu orgull de ser mallorquí. I bé, ja que en Guillem de Fac diu això de drapaire, i de tot això jo crec que ho va deixar ben resumit a la seva obra mestra, precisament titulada així, d'en Joan Manuel Serrat, El drapaire. Ai, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins diumenge que ve.

0: El dilluns anar a fer feina, el dimarts per descansar, dimecres anar al cine i dilluns a festejar. El divendres a fer comptes, dissabtes a cobrar i el diumenge que faria no me'n deixen començar.
1: Iber Ràdio.
0: Iber 3 Ràdio.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Què tal, com anem?
0: Com ha estat Jordi Suárez?
2: Molt bé, Inés Madeu.
0: Jo estic també molt bé, si m'ho demanes. Estic molt bé, en concret, en aquest estudi 1 d'Ivetra Ràdio i no en el Festival Flem, que allà hi ha hagut els nostres companys de Tèntol. Hi haurà després, avui vespre, els nostres companys de l'Aviador, però nosaltres... Nosaltres aquí.
2: Res de res, mos han deixat
0: a nosaltres. Ràdio.
2: Però bé, nosaltres tranquils, perquè no mos plourà. Això segur.
0: Això és bona.
2: Aquí de dins no mos plourà.
0: Allà, molt ben vist.
2: L'Aviador... Tèntol s'ha salvat, m'apareix. Però l'Aviador igual s'hi cau.
0: Esperen que no, que puguin fer programes especials des de Flem, en tranquil·litat, que segur que estan molt ben atesos i segur que se passen molt bé i fan unes entrevistes interessantíssimes.
2: Seguríssim.
0: Nosaltres som aquí, a l'estudi d'Ivetra Ràdio, per voltros, per acompanyar-vos per amunt, per avall, pel que valgueu. I el divendres que toca, Jordi?
2: Home, ara els divendres són gomets de
0: exacte.
2: Tota la vida.
0: Gomets.
2: Jo crec que la gent s'apunta a la gent de divendres de gomets.
0: Gomets de xiu-xiu. Tu creus que gent que no escolta els informatius, però sí escolta els gomets els divendres per informar-se?
2: Home, segur. Seguríssim.
0: Som un referent.
2: A veure, que els informatius ho fan molt bé, però els gomets, clar, també...
0: Són la referència.
2: Són la referència informativa dels Balears.
0: Avui tenim n'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: I d'això mateix, com cada divendres, a Xiu-Xiu, repartim justícies, això sí, segons el nostre criteri.
1: Bàsicament, repartim gomes vermells per als que s'han portat malament i gomes verds per als que s'han portat bé.
0: Exacte. Primer goma verd de la setmana per en Rodrigo Cuevas.
1: Algú ho havia de dir.
2: Ui, ui, ui.
0: El cantant Rodrigo Cuevas ha actuat la nit passada al festival FLEM, el Festival de Literatura Expandida que se celebra a Magaluf, però el gomet verd no és per haver participat en el FLEM ni per ser Premi Nacional de les Músiques Actuals, que també ho és, sinó per dir-nos les veritats a sa cara.
1: En una entrevista del Diari de Mallorca, el cantant ha dit: "Chicos, Asturias es muy sexy, pero lo que tenéis que hacer es proteger vuestro territorio". Ho dic en castellà perquè jo crec que ha sonat bastant a ell, tenint la mateixa veu, més o manco.
0: Molt bon accent asturià, Jordi.
1: Exacte, gràcies. I és que el cantant asturià ha apel·lat a zillencs que han seguit la moda de comprar cases al nord d'Espanya. Ha dit: "Aneu a comprar a Noruega, que allà hi ha territori i també hi ha fresqueta".
0: Exacte. També ha explicat en aquesta entrevista que Astúries no és cap refugi climàtic, que també estan patint les conseqüències de l'escalfament i que ja està notant la pujada de preus de l'habitatge. Ella ha dit: "Si veniu, veniu a viure, no per tenir una casa de 15 dies, perquè per això bon anar a un hotel". Ho ha dit ben clar, eh? Algú ho havia de dir. Hem de tenir en compte que en Rodrigo Cuevas és un gran defensor de la identitat pròpia de la seva terra, d'Astúries, i de fet les seves cançons, com ell mescla cançons tradicionals amb altres gèneres, fa també aquest paper reivindicatiu. Escoltau bé.
3: Es que, de verdad, está lleno de gente terracoteando al máximo, con unos bronceados imposibles, looks coachélicos, y están todas como locas por venir al veraneo en el norte, que es muy bohochi, bohocho, y el norte como concepto y como estructura abstracta, ente, ¿no? Como algo etéreo. Y tienen su momento campestre de rigor en el norte, yo lo siento, es que no lo soporto.
4: Solo hay valiente aquí en la playa, si tienes miedo, mejor no vayas.
0: Edo, qui s'hagi sentit al·ludit, que això hagi tret el bolígraf i el quadern per apuntar que això de l'habitatge s'ha de tenir principis per tot.
1: I aquesta no? Cançó, un exemple de dir les coses amb molt de ritme, eh? Sona bé.
0: Sí,
1: clar.
0: A veure. Per cert, ha dit que escolta artistes illens, com per exemple na Joana Gomila, i també ha recordat que és molt amic de na Rosy de Palma, que per cert és protagonista d'un dels seus videoclips.
1: Quin afortunat, sentit sí. En el Rosy de Palma. Tant de bo en altres.
0: Qualque dia mos hi farem en aquest programa, amics de na Rosy de Palma. Continuem amb el Goma Vers, un altre nom i llinatges. Aquesta vegada per en Toby Clark.
1: Camina, caminaràs.
0: Qui és en Toby Clark? Idò, és un ciutadà anglès que assegura que és de les poques persones que ha recorregut totes les Illes Balears a peu. Ell assegura que des de la seva residència a Eivissa, per on fa routers a peu, ha recorregut també Menorca o Formentera cada any al manco 6 vegades. Té temps lliure
1: per caminar. És com en Forrest Gump, que corria.
0: Sí.
1: Així ho ha assegurat en una entrevista al periòdico d'Ibiza i Formentera. Ell explica que fa 16 anys que se dedica a fer rutes de senderisme per les Illes Balears, però que ara penja set sabates de muntanya.
0: Oh, justament. Ara que l'han descobert.
1: L'haurem de dur així. Vendria caminant, tu creus?
0: No, espera. És que nosaltres hem intentat contactar amb en Toby.
1: No ho diguis.
0: Sí. I de fet, mos ha contestat això.
1: Hola, Xiu-Xiu. Soc na Chloe. Gràcies pel vostre interès en la història de Toby. Ens encantaria que ens féssiu una cobertura, però el castellà de Toby no és gaire bo. Així que no estem segurs de que una entrevista de ràdio funcioni bé. Gràcies de nou i estaríem encantats que n'informessis en general. Podem proporcionar-te informació sobre el viatge si ho desitges. Gràcies.
0: I d'on Toby no xerra ni castellà ni català, com per entendre'ns.
1: Sí.
0: I atendre'ns. Així, que fem...
1: És un missatge un poc d'intel·ligència artificial.
0: Jo crec que sí, que no, Chloe... deuen haver agafat el missatge que li van enviar per fer-li l'entrevista i el deuen haver, li deuen haver dit en el xat
1: contesta
0: que no, que no sabem xerrar.
1: Però que són educats.
0: Exacte. Bé, molt bé, gràcies. El manco mos han contestat.
1: Però,
0: què feim? Li deixam el gomet verd per estimar la muntanya, que no sa llengua.
1: Vinga.
0: Darrer gomet verd, va.
1: I aquesta és pels robots del govern de les illes. Gràcies.
0: Els robots intel·ligents del govern de les Illes Balears han analitzat en 2 anys, atenció, més de 432.000 expedients per agilitzar la gestió administrativa.
1: I atenció, perquè això es tradueix en l'estalvi de 45.000 hores de feina als funcionaris. Molt bé, eh? Molt
2: demà feis feina qualcú aquí.
5: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
1: Idò, vacances infinites ja. Vacances tot l'any.
0: Ja està, que ho facin tot els robots, intel·ligència artificial, com el missatge d'en Tobi.
1: Exacte, perquè els han inventat, si no, els robots. Si no, per fer sa feina.
0: Com per substituir-nos, no? I sobretot substituint els funcionaris.
1: Bé, com advert, com adverten els robots, perquè si ells acceleren sa feina, els funcionaris també tenen més temps per anar a berenar.
0: Exacte.
1: I nosaltres, els ciutadans, de peu, accelerem sa nostra burocràcia.
0: És que tots guanyem.
1: Totes són bones notícies.
0: És un win-win, que diuen avui en dia.
1: Bé, sí, és que guanyem tots.
0: Exacte.
2: Demà feis feina a qualcú aquí.
5: Estic de vacances, som funcionaris.
1: Però...
0: Gràcies, robots.
1: Gràcies, robots, gràcies.
0: Això que era una funcionària que te vas trobar en l'estiu, no?
1: En el MOOC, era en el MOOC.
0: Ah, en el MOOC.
1: Demà fas feina, m'ha dit, no, soc funcionari. Ja et dic bé. Quina
0: sort. Per cert, segons la nota del govern, que explica aquesta qüestió, la tecnologia, o sigui, els robots, intel·ligència artificial, ja mos enteneu, ha realitzat un treball equivalent a més de 45.500 hores de personal i ja se fa servir en 16 procediments d'àrees com, per exemple, agricultura, habitatge, serveis socials o gestió econòmica. Vol dir que en 2 anys, hi ha números aquí, han tramitat 432.440 expedients i 7.674 documents. Això
1: és, que,
0: és el que ha explicat el govern.
1: Fan molta feina, idò. Els robots,
0: sí, no? Sí, una feinada.
1: Una feinada.
0: Haurien de cobrar més que els funcionaris.
1: Sí, sí. Cobrant, bé, molta aigua. Se necessita, per tant, de documents.
0: Ah, sí, és vera que hi ha despesa d'aigua per cada gestió que fas. Però
1: exacte.
0: No, el que gasta aigua són les fotos. Quan li demanes en el xat que te faci una foto, que te generi una imatge, és allò que gasta aigua.
1: Sí, o sigui, generar una foto és equivalent a bollir un plat de pasta.
0: Això ho vaig llegir una vegada.
1: Sí, sí. Mem, sí, crec que en general gasta molta aigua.
0: Perquè els ordenadors s'encalenteixen tant,
1: clar, clar,
0: que han de generar energia i és per això que hi ha, sí, aquest gasto.
1: És així o no? Tot contamina. Tot contamina ja. Sí, sí, és bé, gasten molta d'aigua. Però no només les imatges, crec que en general les imatges encara més, però si tu li demanes què veren avui, està gastant aigua.
0: Aida, qüestió, no em deixa res amb el xat.
1: Exacte.
0: Ho deixam anar.
1: Ho deixam anar, au.
0: I tal com a vermell per nosaltres per utilitzar xat, qualque vegada.
1: Qualque vegada, però petitona.
0: Gomet vermell, vinga, ara sí, passam en els vermells.
1: Vinga.
0: Això vol dir hora de la veritat. Primer gomet vermell per...
1: Per utilitzar el bisum per estafar i no per lligar.
0: Exacte, perquè fa uns dies en aquest mateix programa xerràvem de la tècnica d'enviar un bisum per lligar. Confirmem que aquesta estratègia s'utilitza, perquè na Teresa mos ho ha confirmat, una amiga seva ho va utilitzar, se'n va anar de viatge, se'n recordava d'un lot que tenia guardat en els contactes, sabia que vivia allà i li va enviar un bisum en concepte de copa.
6: Exacte, i és el lot, se va presentar a la discoteca i li va dir, te dec una copa.
0: Quina quantitat enviaríeu?
1: Si fas l'estratègia aquesta que jo he dit, de, tu li envies i li demanes si t'ho pot tornar. Clar, si són 50 cèntims, tu quedes en ridícul, perquè li estàs demanant 50 cèntims. Però si són 20 euros, ja te la jugues a que no t'ho tornis. Uf. O quedi per sempre. Hem de trobar l'equilibri. Mm.
0: Si tu t'arrisques a perdre 20 euros, és que tu consideres que només val 20 euros.
7: És que és delicat. Jo crec que tothom... Més o menys, gairebé tothom te tornaria aquest dobbes.
6: No ho sé.
1: Però un euro també queda un poc cutre, no? Com a...
7: 4,80.
1: D'acord.
0: Com qui no va la cosa.
7: Exacte, preu psicològic, 4,80.
0: I això és el que vàrem dir l'altre dia quan xerràvem d'aquesta nova estratègia. Resulta que existeix. I avui volem posar un gomet vermell a qui no utilitza el bisum per lligar, sinó per estafar, perquè és el que li ha passat a un resident, a una resident, era una dona, temps per mi, a Eivissa.
1: I és que ha rebut un bisum de 20 euros d'un desconegut i després de 5 telefonades arriba l'estafa de la falsa devolució, en la qual li demanaven que tornés els 20 euros i, clar, la Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya aconsellen no tornar aquest dobbes sense abans consultar-ho en el banc.
0: Exacte. Si utilitzeu bisum, sí, ha de ser a per lligar o per tornar dobbes del berenar que vos han pagat.
1: De
0: no
1: fet,
0: per
1: ja...
0: estafar, per l'amor de Déu.
1: Quan varen xerrar de lligar per bisum, ja varen anar a xerrar amb la gent que em pensava i molt varen dir alerta que aquí te poden estafar.
0: Exacte.
1: Ja és que hi ha gent molt dolenta pel món.
0: Exacte.
1: Perquè hi ha molt de goma vermell per repartir.
0: Uf, no ho sap tu bé. Abans de res, de tornar un bisom, assegureu-vos que no és una estafa i que tampoc no és ningú que vulgui lligar amb vosaltres i vosaltres vos embueu. No, no, no. Vosaltres assegureu-vos de tot.
1: Exacte. Ja, no el torneu, vos el quedau.
0: Exacte, no el torneu.
8: I és festejar d'un temps amb el festejar d'ara.
9: Ui, molt diferent.
8: Ui!
0: Vinga, més com et vermells.
1: I aquestes pastalls de trànsit per una altra competició esportiva.
10: Hem de disfrutar!
11: Vamos!
10: Bonda.
0: Aquesta vegada els talls de trànsit seran per mort d'estrialó de l'illa de Formentera.
1: A Formentera, clar està. No tenim res en contra de l'organització, però aquí no mos agrada que mos tallin el trànsit per competicions esportives. I ho volien deixar aquí dit. Bé, una cosa, no va acabar ja la Vuelta a Espanya. I hem de seguir tallant carrer, no ho entenc. Ja està, això, en Enric Mas ja va guanyar.
0: Sí, però al Mundial no li va anar massa bé.
1: No, no?
0: Temps per mi. Bé, en concret, el motiu d'aquesta prova esportiva, la carretera entre els Pujols i la Savina quedarà tancada en el trànsit en dos moments del dia diferents, però en realitat un poc tot el dia. El primer tall començarà a les 2:45 del migdia i la carretera se reobrirà temporalment a les 3:30 i a les 4. I després, a partir de les 4, tornarà a quedar tancada fins a les 6:30 del capvespre.
1: Informació de servei públic, i realment aquest comet també és una excusa per xerrar de 12 triatló de l'illa de Formentera que se celebra aquest dissabte, 3 d'octubre, en els Pujols.
0: Exacte. La competició, per cert, compta actualment amb 408 inscrits, però poden arribar als 450 participants. Encara vos hi podeu apuntar. Si teniu ganes de fer el triatló de Formentera aquest cap de setmana, vos hi podeu apuntar fins demà de matí. Jordi, si te fa ganes...
1: Sí, una
0: ja
1: passada,
0: saps.
1: Una passada.
0: Jo t'hi vaig.
1: Jo si vaig a Formentera no és per
0: tu des triatló, que és el que t'acostaria més i manco. Allà.
1: Clar, això hem d'entrar aquí. És
0: tu saps
1: córrer,
0: que hi ha un triatló. Corre,
1: sí, corre, bicicleta i nedar.
0: Correcte.
1: No ho sé. Crec que el pitjor seria bicicleta i el millor seria córrer.
0: Sí, i nedar més o manco.
1: Més o manco.
0: Tu ets de Sant Cervera.
1: Jo soc de Sant...
0: Sant nedar.
1: Som gent de demà, nosaltres. Tu, com ho duries?
0: Jo, la millor corro i la pitjor, diria que bicicleta, també.
1: És que bicicleta... Jo m'ha costat molt. Però...
0: Treus el fetge per la boca.
1: És que no, jo no costa cap a dalt, jo no la puc.
0: Escolta, però una abraçada de nedar també cansa moltíssim, eh?
1: Sí, però pujar-te una costa en bici. Se pot fer un triatló? Tu pots baixar de la bici i pujar caminant la costa?
0: No ho crec.
1: Ho sabem?
0: No ho crec.
1: Te deuen descomptar punts.
0: I nedar, trobes que si me poso així d'esquena, que a vegades costa manco, m'ho deixaran fer?
1: Això sí, això és la
0: sí,
1: tècnica...
0: Sí, tu pots nedar quan vulguis, no?
1: Això sí, i supos que
0: no,
1: també...
0: No ho saben cert, en això.
1: És que no saben res.
0: És que tu i jo no estem per xerrar de triatlons.
1: Ja mos contaran a Marta Sampas, si no dilluns.
0: Dilluns. No, a Marta Sampas crec que no hi anirà en aquest triatló. Saps on va?
1: On va?
0: Us ho diré ara. A veure na Shakira, que cap de setmana.
1: És que no se'n perd ni una, na Marta.
0: No se'n perd ni una.
1: Companya.
0: I avui, avui ja no hi ha més goma per mois. Au. Perquè
1: bé,
0: estem cansats d'aquest món, d'aquest sistema, que mos ho posa tan difícil. Se me

0: La situació, vaixells encallats, el dia a dia de les illes.
1: Vale, quin temps hi vem?
2: Un vaixell de gairebé 8 metres d'eslora ha comparegut aquest divendres, avui de matí, encallat a la platja de Cala Llonga, Santa Eulàlia, després d'un vespre de vent i inestabilitat meteorològica.
0: Segons testimonis de la zona, l'embarcació feia temps que estava fondejada i probablement es va deixar anar durant la nit. De moment, no consta quin és el propietari i els residents de la zona intenten identificar-lo.
2: La retirada del vaixell, per tant, és urgent. Si sabeu de qui és, aviseu, ja que les zones podrien fer que s'enfonsés i que això dificultés l'extracció.
1: Vale, quin temps hi vem?
3: I de tres ràdios, humor.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
6: Hola, sóc na Maite d'Eivissa i li vull dedicar la cançó Illa de Projecte Mut a la meva amiga na Marta, que està embarassada de bessons i diuen que quan estan a la panxa ja ho poden escoltar tot. Gràcies.

Que bona, aquesta cançó dedicada, moltes gràcies. I a veure que ho diuen, que els nadons dins la panxa ja poden escoltar cançons tan bones com aquesta de Projecte Mut. Així que gràcies, Maite. 646 93 45 01, a tothom que mos vulgui.

0: És vera?
1: Saps quina és aquesta?
0: Sí, sí. Bé, cosa me sona a mi, que era una pel·lícula britànica amb en James Bond.
1: Exacte! La pel·lícula que l'any 1963 va dur a les Balears estrelles internacionals, com per exemple en Sean Connery, un dels James Bond, i na inconfusible Gina Lolo... Ara no m'ho sorprèn.
0: És que és complicat, aquell llenatge,
1: mira,
0: hem de dir.
1: No? Tanta sort que avui no en Xavi, perquè si no agafaria aquest tall i me'l posaria
0: sí,
1: una i una altra
0: de posar
1: vegada.
0: No se poden dir Pérez, no. No. S'han de posar noms.
1: Home, a veure, Gina Lolo Brígida és un nom fantàstic.
0: És fantàstic. T'enrotlla aquesta pel·lícula, La mujer de paja, conta la història de Charles Richmond, un milionari despòtic envoltat del seu nebot Anthony i la seva infermera Maria. I Anthony intenta aconseguir la fortuna del Conco, però l'amor, els diners i la traïció compliquen el seu pla. I el més curiós, el maco per nosaltres, això segur, és que bona part dels exteriors s'haurien gravat entre Cala Ratjada, Artà i Porto Colom. Visca el Llevant de Mallorca.
1: Visca, visca. I per això, precisament, una mica per fer aquest homenatge, demà dissabte en el Teatre de Cat de Pere, se tornarà a projectar aquesta Mujer de Paja. Però per explicar més detalls, més xiu-xiu d'aquest rodatge, tenim en Jaume Melis, que és president de l'Associació Cultural de Cinema de Cat de Pere, i son pare, en Bartomeu Melis, periodista i cronista gavellí. Com esteu tots dos?
2: Bones tardes, bones tardes. Suposo que en Ninés, no?
1: Sí, jo mateixa.
2: Sí, sí, segur, ja t'he fet ara.
1: Moltes gràcies.
2: Bueno, aquest companyero teu, efectivament, ha dit moltes pel·lícules d'aquestes que s'han fet a Mallorca, però de la part de Palma, les que s'han fet a la nostra part de Llevant, que també són bastantes, les podem nomenar en alt, si és necessari.
1: No? Sí, a veure, mem, quines són?
2: Bueno, hi havia la Caïda Mortal, hi ha la Caja Kovac, hi ha una pel·lícula que busca més així, que d'en Marisol, hi ha dues pel·lícules d'en Simbad, el Marino, i Timadores Compulsives, en Hathaway. Bueno, aquestes, bueno, ara de nom, i s'estrella aquesta de La mujer de paja, que mai se cansen de tornar-la a revisionar.
1: Que bona. I ara, Jaume, com estàs?
3: Perfecte, aquí escoltant el repertori que abordem un par de pel·lícules, que sí, no se n'ha deixat de cap.
1: No, eh?
3: Sí, sí.
1: Però, ho volgo fer una mica una altra vegada, aquest homenatge, La mujer de paja, per què?
3: Bé, l'Ajuntament de Cat de Pere se va posar en contacte amb nosaltres perquè aquest mes de novembre el dedicava a la gent major. I ens va demanar a veure si podien fer qualque pel·lícula que la gent major li interessés o qualque pel·lícula que li cridés l'atenció. I varen dir que, bueno, la pel·lícula referència damunt tot ser altra serà aquesta, val? I, bueno, jo sé quin programada, perquè sempre és un èxit quasi segur, perquè la gent la reconeix molt, la recorda moltíssim, te contenen totes quan entren i quan surten sobre aquesta pel·lícula, i, bueno, varen decidir en so regidor de cultura fer aquesta pel·lícula.
1: I, a més, resulta que ton pare, Jaume, és a dir, en Bartomeu, que és aquí tenim sí. també a l'altra banda del telèfon, Bartomeu, ho vares viure en primera persona, vull dir, tu en el moment de rodatge eres corresponsal del Diari de Mallorca en aquella època en la zona del Llevant, és així?
2: I doncs sí, així és.
1: I com va ser aquell rodatge, que en recordes?
2: Bueno, sí, encara gràcies a Déu me'n record perquè m'ha quedat, així com altres pel·lícules que he dit, que també vaig prendre part per redactar la informació, aquesta va sortir un poc de l'habitual perquè en Sean Connery, que després posteriorment va ser James Bond, com ha dit este companyero, tenia una relació amb una família anglesa que estava que vivia a Cala Ratjada, de Scambridge, que, per cert, en aquesta pel·lícula la filla d'aquesta família va doblar un parell d'escenes de Dank en Gina, en Gina Lolla Brígida, perquè no sabia nedar en Gina.
1: Ah, que bona.
2: I aquesta l'altra, Claudine, que després va ser princesa de Polònia, aquesta l'altra.
0: Ostres,
2: quan va ser la vieja de Polònia. I aquesta va fer, va ser doble, no? I clar, en Sean Connery en aquest moment era conegut, però no encara en la profunditat que va ser després en Bond, no? I va ser una sensació, va causar sensació perquè gent del poble

0: ايش الفضل اذا انت فيك يتضمن ابرند ان كانو سبيسيال غويتان بس ليتورال بس ريبيت per volte che hanno filmato per la mat, per la zona de Calagat, del Palau Marc, etc.
1: I vas aconseguir, o qualcú va aconseguir xerrar en Gina Lollobrigida en Sean Connery?
0: Sí, en Sean Connery. En Sean Connery, perquè en Gina Lollobrigida va fer un... va venir molt poc dia, de fer les escenes normals, perquè una part grossa de la pel·lícula està feta dins interiors, pràcticament a paisatge i tal, però no abunda en la quantitat, en sols actors a dins dels paisatges. Volen els paisatges, però els actors, si va estar més per aquí, va ser en Ralph Richardson, que és un artista secundari, i en Sean Connery. En Sean Connery sí que can Kamowicz, i el seu companyero també, en Lluís, en germana Claudín, a la Clàudia, les vàrem entrevistar en Game Bond. Bé, bueno, en Game Bond, en Game Bond, perquè ja
1: sí,
0: ja m'acord, més que Sean Connery.
1: Sí, sí, sí.
2: Clar, com és entrevistant en James Bond? És un moment èpic, quasi.
0: Sí, sí, exacte. Exacte. I bé, i aquella casa, pues, també s'omplia de curiosos. I clar,
1: i va ser simpàtic, o no?
0: En el fotògraf, sí, molt amable, gent molt correcta. No sé si t'entura per la meva relació en la família aquesta.
1: Clar.
0: La relació anterior. I també va abundar que el redactor que també va venir del diari de Mallorca, pues, encara tingués més facilitat, molt més que el fotògraf o sol.
2: Escolta, i Jaume, per la gent que vulgui anar aquest dissabte, demà, en el Teatre de Cap de Pere, com veurà aquestes Balears, aquesta Mallorca de fa tant d'anys? No sé, quines diferències hi ha?
3: Bueno, pues hi ha moltes diferències. De fet, hi ha trossos que se veu un carro, el dinar se veu en cotxos, quasi. Sí, se veu un cotxe en un moment determinat, però d'això retro dels anys 60, fora tràfic, les carreteres quan arriben a Cap de Pere està fora asfaltar, bueno, tot és... com era la Mallorca dels anys 60, aquesta Mallorca que tanta gent ara enyora i que era tot aquest moviment de recordament de com era Mallorca abans, pues així era. Mm-hmm. Se veu una cala ratjada on no hi ha hotels, que tots són petites cases, i bueno, com era Mallorca fa 60 anys, exacte. Mm-hmm.
1: Que bona. Jaume, tu, això que ha contat ton pare, ho sabies? T'ho ha contat ell? T'ho ha transmès?
3: Sí, aquesta bateria ja me les havia contades totes. Sí. De fet, és algo molt habitual i va ser el que tu dius. És dir, inclús altra gent me conta les seves batalles corresponents, que si ella, si va sortir una tia seva de secundària, o si, no sé, bueno, mil històries d'aquestes, coses que passen, que si varen tenir lliure les escoles el dia que varen filmar la pel·lícula perquè anaven a veure aquesta gent.
1: Ah, que bona.
3: I coses així, sí. Batalles d'aquestes en compten, sí.
1: Que bona. Idò, jo m'ha encantat.
0: Un dels casos que, precisament, quan hi ha una escena que arriba un barco que simula que ve d'Inglaterra, amb aquest potentat, amb aquest senyor potentat, i desembarca a Porto Colom. I d'allà, pues, a Porto Colom, hi ha una senyora que era de Cap de Pere, ja morta, que era la dona d'un mariner. No? Mm-hmm. I nosaltres pues, vàrem seguir la trajectòria. Arribàvem a Porto Colom i de sobte, per la carretera sense saltar de la Galònia de Sant Pere, ens plantàrem a la plaça, una plaça que diu la plaça de Saigo, Bertà, aquí on hi havia una entrada d'una casa qualsevol, el rètol de Hotel del Castillo. I allà volen que amb una camioneta que venia, que era precisament de Somo, de l'esport d'aquesta senyora extra, la va dur que repartia lliciu, pues, poble i tal, la va dur de Porto Colom, simulada, que la havia dut de Porto Colom, a l'Hotel Castillo de la plaça de Saigo d'allà. Mm-hmm. Això és el que, en certa manera, tret de la plaça de Saigo, que és igual. Tot el que més sí que ha canviat, com ha dit en Jaume, i els paisatges que serien de la zona de Calagat, de Cala Ratjada i tot això del Palau, pràcticament estan idèntics.
1: Que bona. M'encanta escoltar-te, Bartomeu, perquè el testimoni d'aquesta... no fa tant, tampoc, de tot això. Fa 60 anys el temps és relatiu, no? Però ara aquestes superproduccions que quan venen aquí a rodar no mos podem assabentar de res perquè venen en camions i tot està blindat. I fixa't tu en el que comptes, que, vull dir, era tot una mica més rudimentari i més fins i tot local. Vull dir que la gent del poble s'implicava amb aquests rodatges.
0: Efectivament. Era com una aventura, allò. I veure, per exemple, que quan les tomes que s'agafaven després s'anuen en el teatre de Cap de Pere, que llavors era un particular, que era el teatre principal, a provar a veure com havia anat, passaven el que havien filmat, el passaven per sempre. I, clar, si no anava bé, peaven i tornaven a partir una altra vegada a Guilbaró. Això ho feien, si es prova, ho van fer en el teatre, que ara és el teatre de Cap de Pere, que van separar i que llavors seria d'un particular en el nom de teatre principal. Això també era una cosa original per nosaltres, no?
1: Quanta simbologia, quant de paral·lelismes. Jaume, que ets el president de l'Associació Cultural de Cinema de Cap de Pere, demà La Mujer de Paja, a quina hora poden venir a veure-la al teatre?
3: A les 7. A les 7 en punt, sí.
1: Perfecte, jo crec que és un pla perfecte, sobretot per la gent del poble i la gent major, com tu bé deies.
3: Sí, en el fet, suposo que vendrà gent de més d'Artà, com ha dit, que se va gravar ja, també va tenir molta ressò, a lo millor altres pobles no tant, però tant d'Artà com a Cap de Pere, suposo que vendrà gent, sí.
1: Que bé. I de Jaume Melis, president de l'Associació Cultural de Cinema de Cap de Pere, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I també en Bartomeu Melis, que tot queda en família, que som pare, que va ser periodista, cronista que va allí en aquells anys. Gràcies, Bartomeu, un gust.
0: Gràcies, Inés, gràcies. Un saludo cordial.
1: Adéu. Adéu, gràcies.
0: Adéu.

0: TV3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En lloc de fugir, idò, se va acostar allò, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Continuant xiu-xiuetjant, i ara sí que xiu-xiuetjarem davant de veres, i ho farem en Sacarri, Bratxou i Llenca. Nalba Tarragó, Alba, com estàs?
1: Hola, bones, com va?
0: Avui estrenant xiu-xiu, anava a dir. Secció a xiu-xiu, en Nalba.
1: Sí, primer dia, m'estren, en què tal?
0: Estàs preparada?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo dic en Sacarri, Bratxou, perquè Nalba és periodista i té una columna a l'Ara Balears que se diu Fia Única, que és que explica les teves cròniques de...
1: D'això? Vitals.
0: Millennial.
1: Sí, exacte.
0: De la vida, l'amor, les amistats.
1: Això de Carri Bratxou queda un poc gran, encara.
0: No, home, no. Però, bueno, de Carri Bratxou tampoc era per tant.
1: No, realment no. Jo aspiro a ser una Nora Ephron, vale?
0: Nora Ephron,
1: molt agrada més alt. Però, bueno, començarem per aquí. I sí, explico un poc, me deixen un espai per explicar un poc la meva vida. Intent fer un poc de reflexió, perquè no s'ha de dir, vull dir que no, no és només un diari personal, però sí, explic coses com van passant.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: sí. I aquí tu ho dius que vens inspirada, el manco avui.
1: Sí, avui venc inspirada. Bé, jo m'agradaria venir aquí com en Josep Alorda, que ve fora a preparar-se res, com a bon home blanc heterosexual, amb aquesta seguretat. Jo no, jo som una llibre superaplicada, molt people pleaser, vull dir, ja ho
0: people
1: veureu.
0: People pleaser, què vol dir això?
1: Com que m'agrada complaure la gent. Tinc aquest problema, saps? O sigui...
0: Jo som molt fàcil de complaure, en Jordi no ho sé.
2: Jo també. Jo
0: també. Vale. És en Xavi, és que se fas difícil. Avui no hi és, tens sort.
1: Menys mal que no oblida. No, no, i en els nostres oients, vull dir, no... No,
0: no home, clar, per favor, és que són els prioritaris.
1: Exacte, exacte.
0: Però no passis pena, jo crec que... Que els nostres oients mos estimen moltíssim.
1: Beníssim, idò. Aquesta people pleaser estarà tranquil·la, idò. I això, el que vos deia, jo intent, necessito tenir les coses com molt controlades, dur-me un guió, les coses preparades. He estat pensant un poc què podria portar jo xiu-xiu, no? Que, quin serà el meu rol, el meu paper. M'agradaria com a consolidar una figura que vaig començar a desenvolupar a l'Aviador la temporada passada, que era corresponsal en la cultura pop. Vale, ja ho veurem.
0: Mos agrada.
1: Home, com funciona això. Un pot també de feminisme, aquestes coses, un pot de relat generacional, el que comentàvem, i això, moltes referències de pel·lis, de llibres, crec que tot això sempre ajuda a situar els
0: temes. Sí, tu no xerraràs de bades. Tu xerraràs informada, amb base, amb arguments, amb referències, amb bibliografia, en definitiva.
1: Sí, sí, se podria dir que sí, en notes a peu de pàgina, no? Sí, sí, sí. Me costa que aquesta cosa de conversa de bar, crec que és guai, ho intent, però a vegades com que necessit aferrar-me a una referència bibliogràfica bona, un bon llibre, una bona pel·li, i això. I avui, sí, venc amb una referència que tu coneixes bé, Inés, m'apareix. És una autora que crec que mos agrada totes dues i que vàrem llegir en el mateix temps, m'apareix.
0: Sí.
1: Com ho vas comentar a Instagram.
0: Sí, sí, sí. I... Ja sé per on vas, ja sé per on vas.
1: Saps per on vaig?
0: Sí.
1: La cosa és que, clar, jo aquesta setmana m'he llevat la L dels 30 anys. És a dir, jo ja no estic learning, ja no som conductora novella, ja estic en els 30 de ple, n'he fet 31, i ja no hi ha marxa enrere.
0: Idò. Idò, ja està, molt d'anys, Alba.
1: Gràcies.
0: Quantes te vares fer?
1: Dia 29, dia de Sant Miquel.
0: Però eren els 30 o els 31?
1: Els 31.
0: Els 31.
1: Clar.
0: Ja està, idò.
1: Ja està, ara ja.
0: Costa per avall.
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: Ahir vàrem entrar...
2: Inés, per favor.
0: No, no però...
1: Això és el que t'espero, Jordi.
0: Amb això de la vida.
2: No,
0: ahir vàrem entrevistar na Maria i na Margalida de l'Aró, que tenen totes dues 69 i 70 anys, i mos vàrem pegar una repulsa, que no diguéssim que són vells, que la gent que...
2: Ui, sí.
0: Que avui en dia no existeix la bellesa amb el sentit de que si tens una vida activa, saludable, que l'edat és un número... Bé, bé, bé, mos vàrem... Mos ho deien, però amb una energia que va ser brutal, com un huracà
2: inspirador,
0: mos va caure una vena dels ulls.
1: Clar, és que és això, de vegades...
0: I molt agraïts de que fos així.
1: Que hi mans els tòpics, no?, de dir, mos feien grans, els 30... I els 30 damunt és com una xifra que té molt de tòpics. Bodes, infants... Però no passeu pena, perquè sortirem dels tòpics. He demanat ajuda, he demanat reforços, i sortirem d'aquí. Jo, clar, amb un any de... Fes 30, és a dir, amb els 31 jo no puc explicar massa coses sobre tenir 30 anys. És veritat que l'any passat, quan vaig deixar abandonar la vintena, vaig fer un article a la Fia Única, que era 20 coses que havia après durant la vintena. inspirat pel llibre de tot el que sé sobre l'amor de Nadalia Alderton.
0: Que és l'autora que tu i jo compartíem.
1: Exacte. I, clar, en aquell llibre el que ella fa és com moltes llistes sobre tot el que sap sobre l'amor a certes edats. Que passa, jo no vaig voler centrar només en l'amor, sinó en general amistats, experiències vitals, tot el que s'aprèn. I, clar, vaig dir, no, és que és massa, jo no puc n'he après res encara amb un any de la trentena. No me donava per columna, però vaig dir, per xiu-xiu. Això anirà beníssim, puc comptar amb reforços.
0: Per tant, avui me'l vens explicar que has après aquest any de tenir 30 anys.
1: Exacte, exacte. Però abans jo vos volia fer vosaltres aquesta pregunta, la mateixa pregunta que li he fet als meus close friends d'Instagram. I tu, Inés, sé que ja els tens, has passat els 30.
0: Sí.
1: No sé, no te demanaré en quin punt de la trentena estàs.
0: Gràcies.
1: Però sí que te demanaré quines has après o cap que passa, que deixa de passar quan fas els 30, que canvia.
0: Jo crec que gaudeixes més de les coses, perquè crec que la gent m'entendrà quan te deim que quan més grans tornem, més gaudim de les coses amb el sentit de feim en línies generals més el que volem, si no tenim, per desgràcia, compromisos o obligacions familiars, persones dependents en el nostre càrrec o altres obligacions, per exemple, econòmiques. Jo crec que l'edat te dona el plus de l'experiència, que és poder decidir sempre amb més seguretat i, per tant, les decisions que prens en els dies a dies les gaudeixes, perquè sí, perquè estàs segura, gràcies a l'experiència, de tot allò que fas.
1: Se nota que ho has reflexionat.
3: Sí, sí, uau.
1: D'un parell d'anys més a la trentena.
3: També de bibliografia, Nines.
0: Sí, sóc jo mateixa. Sí. La meva bibliografia sóc jo mateixa.
1: T'autoreferències?
0: No. No, un ratit.
1: Molt bé, molt guapo tot això.
0: En Jordi encara està en fora de la trentena.
3: Sí. Jo tinc 24.
1: Ostres.
3: Recent complert de setembre.
1: Sí. Encara, vull dir, encara no saps ni que has après de la vintena.
3: No.
0: Hauries d'escriure, Jordi.
3: Hauria d'escriure què?
0: Tu, pren nota.
3: Ah, de vosaltres.
0: Bé, i de tot. Ja i de, també del que te passa a tu.
3: Sí, jo he après en 4 anys de vintena que la vida adulta és molt complicada.
0: Sí, l'altre dia mos ho vares explicar.
3: O sigui, jo no... I que és la declaració de la renta, que és això? I des de quan les rentadores s'han de posar?
0: Bé, i de Jordi,
3: i s'ha de fer llit,
0: posa't el cinturó, no ens atem una altra vegada aquesta conversa.
3: Sí, perquè ja m'han enxerrat l'altre dia.
0: Exacte, tu el que has après.
1: I de, home, jo més enllà de lo que he après, començaré dient-vos coses que he vist que han canviat en jo. No? Per exemple, és un poc tòpic, però és veritat que jo no sé si m'he fet gran o m'he convertit en una tradwife. És a dir, jo arribo al cap de setmana i hi ha moments que pas gust de posar-me a fer una granola a casa meva.
0: Granola és allò amb cereals, una mescla de cereals.
1: Exacte, que fas en el forn, amb mel, fruits secs... Jo me poso un podcast, encantada. Fer un brou, fer tàpers, congelar-los... Tot això, vull dir, me sent una rorro. Saps?
0: Narrorro és aquella lota que li feia menjar en el seu al·lot.
3: En Pablo.
0: En Pablo.
3: Mític Pablo.
0: Clar. Per tant, gaudeixes una mica de les feines de casa, poden dir?
1: Sí, com a de sacar meva, de, com a de crear-me un espai agradable per viure... Sí, com un poc més aquesta sensació d'estar, sí, de sacar meva.
0: Això és fantàstic.
1: Sí, sí.
4: M'acosta molt descobrir per on se suposa que he d'arribar en els llocs.
0: Jo crec que ara han creat aquest ambient aquí,
1: eh? Exacte, sí, com a de llar, no? Com a de caliu.
0: Exacte.
1: Sí, i una cosa també que me va passar, una obsessió que vaig tenir a casa meva, bastant estantissa, diré, és que me vaig obsessionar en comprar-me una vitrina. És a dir...
0: Com? Una aparadora?
1: Exacte, sí, de vidre, no? Perquè, bé, resulta
0: això
1: que...
0: Això és molt de Pradina, eh?
3: Sí.
1: Jo...
0: A casa Pradina hi ha una aparadora.
3: Evidentment. I si no, no es cau una padrina.
0: Exacte.
1: I de jo, que a meva, ara mateix...
0: Te la vas comprar.
1: Me vaig comprar l'aparador. Sí, me van regalar moltes copes i coses de vidre. Jo m'encanta també fer còctels. Tenc un minibar, o com un carrito d'aquests de minibars.
0: Uau, Alba, volen venir a casa teva.
1: És que clar... Sí. També m'agrada molt Mad Men. A Mad Men se veuen molt de còctels. i jo estic super influïda per tot això. Tinc copes per fer espresso martini, per fer Moscow Mule.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, en voler fer una trobada xiu-xiu i...
0: I doncs sí. I tu te produeix plaer això mateix? Vull dir,
1: exacte,
0: tenir
1: sí,
0: això ara, ordenat...
1: Ara veig la meva vitrina amb totes les copes ordenades i jo ho miro i dic, me produeix molt de plaer visual i jo vaig convidant els meus amics per estrenar aquesta vitrina i dir, vinga, trec les copes de...
0: Fantàstic.
1: Després les de còctel.
0: Veus petits plaers de la vida, sí, els
1: sí,
0: 30.
1: Sí. Exacte.
0: Referent.
1: I per no quedar-nos aquí amb aquesta cosa tan, no?, com a de ca nostra i tal, per sortir un poc i veure altres perspectives dels 30, he demanat reforços en els meus close friends d'Instagram i vaig deixar la caixeta de preguntes i vaig demanar a les meves amigues i amics que pensaven dels 30, que havien après. I, per exemple, la meva amiga Ana Carlota me va dir res bo passa després de les 12 i punt. Fer rentadores i batch cooking com a prioritat vital. Duríssim, això de les 12.
0: Bé, jo avui de matí he pensat en això, sense saber que xerraries d'això, Alba, i li he demanat a una amiga meva per quedar i m'ha dit no puc quedar perquè m'havia establert dissabte per ordenar a casa meva. I per fer net, i per ordenar això mateix que hem xerrat. Vull dir, Jordi, aquest moment arriba.
3: Aquest moment arriba. Just, i avui la redacció també se'n xerrava d'això. Diu, jo no, és que no vull sortir fins tard, perquè l'endemà el perd.
0: Clar.
3: És de mentir que podria
1: prioritats.
3: Fer coses.
1: Prioritats.
0: Canvien les prioritats.
1: Prioritats vitals, exacte. Fas com a decisions amb un pam més de seny. Te veus obligada. Jo, per exemple, tinc una amiga que havia de venir aquest cap de setmana a celebrar el meu aniversari i s'ha constipat i ja no ve. Clar, perquè si no, diu, no descansaràs cap de setmana i és dilluns.
0: Ella, a un altre moment hagués vengut constipada, no?
1: És mestra i ella ha de tenir totes les energies disponibles. Però, clar, decisions.
0: Decisions. Vinga, idò, anem a escoltar més testimonis que mos du avui en Alba.
1: Jo vos he de dir que les ganes de sortir de festa no m'han fuit. És a dir, això
0: està molt bé.
1: Continua. Ara, surten de festa? No.
0: Ho tries millor? Sí.
1: Sí.
0: Selecciones jo... millor a llocs on vas de festa.
1: Exacte. Jo tenia un problema, que era que sortia de festa i l'endemà me'n penedia. Deia, per què he sortit de festa? M'he gastat una parada. No m'he passat bé. Només he ballat tan saca dura com cada cap de setmana. No puc més. I ara tri millor. Això és vera. Però... en el 30 final és que és això, tot és molt contradictori, és un poc una trampa, que és un poc això que me diu la meva amiga Ana Sara en aquest àudio que sentireu.
5: Los memes estos de los 30 son los nuevos 20 y tal, en parte sí, y en parte no.
1: Me fa molta gràcia.
0: Els memes dels 30, com els tòpics, no?
1: Sí, ja és una cosa, no? Els memes dels 30. I dic, clar... Los 30 són els nous 20. En part sí, en part no. Com que dir, no mos enganeu, vull dir, mos feim grans.
0: Clar, totalment.
1: Tenim aquest esperit, però, però no mos enganeu, saps?
0: Uh-huh.
1: I, d'altra banda, també hi ha molta gent preocupada, no? He vist amb aquest monotema de fills, bodes, etc.
0: Home, s'època. La trentena és època.
1: Exacte. Vull dir, depèn de...
0: Però això és cíclic, és totalment cíclic. Una persona que ara mateix mos està escoltant i està a setantena, seixantena, cinquantena, diu, efectivament, en els 30, un poc més avall, com més gran ets, abans arribava, però clarament la vida és cíclica per absolutament tothom.
1: Mm-hmm.
0: Nosaltres ara, si som a la trentena, efectivament mos toca l'època de... aquestes qüestions, fills, noces, etc. La vida són etapes i són per tothom. No vos cregueu especials, tampoc.
1: Exacte.
0: No mos hem de creure especials per viure-ho.
1: Sí. I també és vera que canvia molt la nostra trentena i la trentena de fa 20 anys. És a dir, ara mateix,
0: també,
1: el que dèiem, prenem més decisions com a més conscients i, sí, tenim més informació, un poc més de llibertat, potser els 30 abans eren més traumàtics perquè havies de complir més checks. Ara, òbviament, tenim xarxes i obrim i lo típic, no?, que entres i una persona està fent un marató, una altra està tenint un fill, una altra s'està casant. Però és això, hi ha com un ventall molt ampli de, de tenir 30 anys i això està bé. Però el que vos deia, les meves amigues han estat reflexionant també sobre això, concretament Irene i na Marina, que de fet són molt amigues entre elles, i no sé si saben que m'han contestat gairebé el mateix. I, per exemple, na Marina me va dir que per que les bodes i els bebès estan d'oferta, però també greix estabilitat econòmica. Això, Marina, m'ho has d'explicar. Jo, l'estabilitat econòmica encara no està arribant. I també que agraïa molt les amistats de veres.
0: Això és important, també.
1: Sí.
0: I també tenim altres reflexions.
1: Sí.
0: D'una persona que jo crec que, si sou oients d'aquest programa, vos sonarà.
6: Però no tens problemes que tu comences autoritat, crec. Comences a tenir molta més responsabilitats i ja ets una persona que ja no és jove, bàsicament. Ets adulta, no? Així ho crec jo. I totes aquestes autoritats, pues, cauen, vale? Si no han caigut ja. Perquè ja t'he dit, jo crec que això arriba abans. Però bé, el problema és que en els 30 comences a ser tu l'autoritat. La qüestió és que podria compensar en qualsevol moment l'autoritat, vale? Però a nosaltres ja no mos compensa, perquè de tot el que hauríem de tenir els 30 no tenim res. És a dir, està molt en fort de tenir alguna cosa. Té, no? Projecte de vida, casa, estabilitat, família, parella, fills, totes aquestes coses. Ho has de tenir molt ben col·locat per arribar als 30 i ser-hi trop. I això no passa.
0: Una reflexió d'en Jacob Elordi, en Josep Elorda, col·laborador de Xiu-Xiu, i ara també col·laborador d'en Alba, de la secció d'en Alba. Ell té la seva secció i se cola les seccions dels altres.
3: Exacte, volíem fer un himne de Balears. Qui el farà? En Josep Elorda.
0: No, és impressionant.
1: És per tot, jo és per tot. No ho entenc. Vull dir, ahir és com a meta Josep Elorda. És
0: exacte.
1: A dir, ahir estava escoltant l'episodi l'altre dia, que és del dia 29, que ell era aquí també, i me contestava a Instagram, en aquesta pregunta, i bé, ja li... Clar,
0: bé, l'hem escoltat.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh. D'acord, i apuntat el que ha dit.
1: Exacte. De fet, ell va ser la persona que va enviar el missatge de veu més llarg, 3 minuts, i no té 30 anys, és a dir...
0: A damunt.
1: Sí.
0: I com està dit la gent?
1: Amem. Tenim una altra persona coneguda per nosaltres, la Clàudia Darder,
0: uh-huh.
1: I també Nisa López, que han tingut missatges un poc agredolços. La Clàudia diu, la ressaca s'allarga, selecta amb la gent i amistats, estira i arronsa entre els 20 i els 30. És a dir, coses bones i coses dolentes. I Nisa val igual. Mals per tot, però també millors decisions. Un uh-huh. poc en la línia també de lo que comentàvem, no?
0: Uh-huh. Na Neus, crec que no tindran temps d'escoltar-la.
1: Quina pena.
0: Alba, però la podem escoltar la setmana que ve.
1: La podem guardar.
0: Però tens un moment preferit, tu. Exacte. De totes aquestes reflexions.
1: Sí. El meu moment preferit va ser dues amigues meves que varen contestar superoptimistes, un poc com les dones que varen venir ahir, com ho he comentat. La meva amiga Javiera me va dir, una dècada insuperable, millor que els 20, a mesura que m'ho conec més, millor visc i més gaudesc.
3: Preciós.
1: Mira. Preciós.
0: Quant d'any té ella, na Javiera?
1: Jo crec que és 40.
0: Ai, de perfecte, diré, la veu de l'experiència.
1: Perfecte.
0: Mos encanta.
1: I el top de tot ha estat na Raquel, que me diu, la meva vida va començar en el 30 cari. Au, què trobeu?
0: Crec que ho agafaré de referent, aquesta frase.
1: Nova vida.
0: Alba Tarragó, has aterrat per canviar-me la vida aquí a Xiu-Xiu.
1: Ai, que guapo, no és això? Com ho dius?
0: Vendràs cada 15 dies, no
1: sí,
0: és així?
1: Sí, si m'ho voleu, sí.
0: Jo crec que ja avui t'has guanyat bastant d'oients.
1: Que bé, estic contenta. Tornaré a mirar.
0: Gràcies, Alba.
1: A vosaltres.
0: Ara fem una aturada per bollet informatiu i després una horeta més de Xiu-Xiu et ja. Fins ara.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dilluns s'esperen intervals de núvols amb algunes pluges ocasionals que poden anar acompanyades de tempestes, especialment a les Pitiüses. A Mallorca no es descarta algun banc de boira fins al matí. Pel que fa a les temperatures, es mantindran amb pocs canvis, encara que les mínimes, avui i vespre, han anat una mica en descens. Avui és un dia crucial pel futur polític del país. S'espera que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pugui comunicar la seva decisió després de reservar-se el cap de setmana per valorar una possible convocatòria d'eleccions anticipades. Tot pel fracàs de divendres al Congrés dels Diputats de les dues votacions dels decrets d'habitatge. Damunt la taula, com dèiem, hi ha aquesta possible convocatòria d'eleccions que serien com a prest diumenge, dia 29 de novembre, si avui s'expedís el Reial Decret de dissolució de les Corts. La prerrogativa de decidir aquesta data dels comicis correspon exclusivament al cap de l'executiu central. Sánchez també ha debatut amb el seu cercle més proper la possibilitat de recuperar d'alguna manera els decrets sobre habitatge que es van derogar divendres. De moment, el president té una única cita avui a la seva agenda oficial. A les 9:30 hi ha una inauguració del Congrés Nacional de l'Empresa Familiar a Madrid, però no es descarta que finalment no existeixi si optàs per comunicar un avançament electoral. I el 2026 es batran tots els rècords de producció d'aigua desalinitzada a les Balears. La Direcció General de Recursos Hídrics preveu superar els 34 hectòmetres cúbics distribuïts el 2025, encara que per poc, perquè les 8 desalinitzadores existents ja freguen el màxim de la seva capacitat. El govern preveu la seva ampliació i també preveu construir-ne 3 noves grans plantes. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, diu que són actuacions necessàries per protegir els aqüífers.
2: És evident que els recursos naturals fa moltíssim d'anys, això no és un tema d'ara, és un tema de fa molt d'anys que no són suficients per garantir l'abastiment, tant a les zones urbanes com a la resta, no?, d'usos. Per això és que hem d'assumir que necessitem reduir la pressió damunt dels nostres aqüífers.
1: I avui comença la campanya de vacunació de la grip a les escoles i residències. 2 setmanes s'obrirà per a tota la població general, siguin col·lectius de risc o no. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per al virus respiratoris. Confien en superar les cobertures de l'any passat, que es van vacunar el 34% de la població diana. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
3: La font més important d'infecció cap a les persones que es revolten, cap als predins, els germans, el pare i la mare, posen a circular el virus de grip, per dir-ho de qualque manera.
1: El Parc Natural de Salbufera tanca temporalment des d'avui i fins a dia 18 d'octubre per obres de millora de camins i observatoris pel mal estat i l'antiguitat d'algunes estructures. El director del parc, Matías Rabassa, assegura que són obres molt importants perquè hi ha un risc d'accidents.
4: A veure, aquestes obres són molt importants perquè hi ha infraestructures del parc que són molt antigues, estan en molt males condicions, camins que estan plens de clots, amb molt de desperfectes, que fins i tot hi havia la possibilitat de que se provoquessin accidents a gent que pogués anar en carros de nin petits o en bicicleta.
1: Així arribam a les 6:04. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliam aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Continuem amb Xiu-Xiu en 70 segona hora. En Andrea Sánchez en el control tècnic. I atenció, perquè acaba d'entrar a Passaporta la meitat de sa dupla, que no se'n perd ni una. Elles són...
1: Na Neus i Naina, d'anar fent.
0: I avui hi ha Naina.
2: Avui hi ha Naina.
0: Amb prou feines, però.
2: Si just hi ha Naina.
0: Per què? Que està Naina?
2: Venc d'entrenar. Jo avui en aquesta hora venc directe d'entrenar i ja estens, ja de per si me va justet, però altres vegades he arribat i en el final bé. Però avui ja anava just. He anat a mirar per venir cap aquí, el Google Maps me marcava tot en vermell. Perquè
0: quantes Google Maps està vermell?
2: Dos accidents a la via cintura i tal, m'ha hagut de desviar per Son Ferrió. Bé, fer un lío...
0: Bé, escolta, la gent que molt està escoltant a través
2: qualcú de... Qualcú estarà atascat, jo
0: cotxe,
2: crec.
0: Perquè... està, algú està, se troba ara mateix a un embòs.
2: Jo crec que sí. No he anat per allà perquè m'ha desviat el Google Maps, però clar, ja he tardat més de la normal, avui que venia justeta, tal, correguent unes pintes... que tanta sort que no m'he molt centri i no me veuen, però...
0: Si hagués passat qualque cosa greu als serveis informatius, segur que mos ho actualitzen, sí. Però si sou un amb vos, ara mateix vos acompanyam en aquesta aventura. I per això hi ha Naina avui, per entretenir-nos una mica en aquesta estona.
2: Efectivament. Aina. I a més, avui, mira, jo he dit divendres, avui no me feia ganes venir amb res així molt dance, històric, ni res, algo així, musiqueta, per passar-ho bé. I venim a xerrar d'un artista que aconsegueix mesclar estils musicals que apareixen a priori no tenir res a veure i convertir-los en tot un èxit mundial. Avui xerrant d'un artista que va passar de fer els seus primers concerts a bars a omplir grans escenaris internacionals. Així que avui xerrant de Rosalía.

0: Me fa gràcia, perquè la Rosalía en xerrava molt, però per èpoques.
1: Sí, no? Com ella és molt d'eres, això de ses eres...
0: Sí, és a dir, ara no hem passat una d'època, quan va treure els discs, sí, en xerràvem cada dia.
2: Ara ha baixat.
0: I ara ja no en tornàvem a xerrar.
2: Ja no existo.
1: Ara està de giro, en teoria.
2: Ara només existen a Shakira.
0: Sí.
1: Que també està de giro. Bueno, sí, va canviant un poc quan treu, però... Cada vegada que ha de treure alguna cosa, és un boom mundial que...
0: Sí, però ara no n'havien xerrat.
1: No, ara no.
0: Però,
1: bueno, però
0: has vengut
1: estem.
0: Tu
1: ara enxerrarem.
0: I enxerrarem, exacte.
1: Sí.
0: Rosalía
1: Vila Tobello va néixer el 25 de setembre de 1992 a Sant Esteve, a Ses Rovires, Barcelona. Es balança un signe que cerca s'equilibri i s'harmonia. Tot i que és vera que musicalment, pel que hem vist ella, és més de mesclar-ho tot i de rompre les normes que no d'aquesta balança. Des de ben petita, Rosalía ja va sentir interès per la música, però va ser en els 13 anys quan va descobrir Camarón de la Isla, que es va enamorar definitivament del flamenc. Va estudiar en el taller de músics i després a l'Escola Superior de Música de Catalunya, on se va especialitzar en cant flamenc. Abans de ser famosa, se guanyava sa vida cantant a bars i a casaments, és a dir, era una música, bueno, està bé també, però desconeguda, no lo mediàtic que és avui en dia. Cobrava poc més de 80 euros per actuació i de vegades fins i tot cantava a canvi d'un sopar.
0: Sí. Ja li anava bé. Cantar unes noces i te donen a xopar.
1: A xopar, sí.
0: Precari.
1: Ja, ja era un
0: precari.
1: Èxit.
2: Bé, però unes noces encara.
1: Per començar ja era un èxit, estava bé.
0: Com però molt precari, Jordi.
2: Sí, sí, és a dir, ara no sé per què dic que encara està bé. Sí, les 100 noces se solen pagar bé.
1: Jordi Suárez, vendries així o així a fer feina cada dia a canvi d'un sopar?
0: Ja no. T'he dit jo que no te convé, perquè si te l'he de fer jo et sopar... Ja
2: no,
0: pot dir que no,
2: però si me convidéssiu a sopar, vendria un dia a la setmana.
0: Ah, bé, i tant. Ja, d'acord, podem arribar en aquesta
1: ja,
0: part.
1: El pressupost ja té per un dia menys. Com a curiositat, quan tenia 15 anys, també se va presentar en el programa Tu sí que vales, però no la varen seleccionar.
0: És per això, aquest vídeo ha circulat.
1: Sí, que ella bé, té la mateixa careta, però molt, molt, molt joveneta.
0: I li varen dir que no.
1: Li varen dir que no.
2: Que no vale.
0: I sí, qui era jurat, ho sabem?
1: Que hi havia en Risto, no? I no sé qui hi havia en aquell moment Noemí Galera, pot ser?
0: No ho sé, no me'n recordo.
1: Algo així, sí.
0: Bé, qüestió, li varen dir que no. Sí. Va passar desapercebuda, no
1: sí,
0: Rosalía.
1: Sí, és vera que era molt jove, tenia 15 anys. Que sí que és vera que si és una persona que sempre ha estat formada musicalment i tal, doncs en els 15 anys serà una persona ja... en comparació amb una altra persona de 15 anys, molt millor, evidentment, però bueno, al final tenia 15 anys i jo suposo que li varen dir, tipo una Maya, que varen xerrar d'ella a l'altre concurs, que li varen dir, sí, bueno, tens molt de temps per davant, ja
0: una Maya
1: has
0: també,
1: de millorar.
0: Un altre artista que li varen dir que no quan se va presentar
1: el número 1.
0: Un Got Talent.
2: És que aquests, però, perquè s'apunten a moltes coses, aquesta gent, una Maya...
0: Perquè s'han de treure les castanyes d'asfalt de qualque manera i entenen que com a artistes allò mediàtic és el que funciona, sí, per desgràcia.
1: Són molt més ràpid el camí de fer-se mediàtic i de fer-se conegut a partir d'un talent que te vagi bé, que la gent te veig i te conegui tal, que no... Mi mare és ver que en les xarxes encara va millor, però fa uns anys, quan la Rosalía devia tenir 15 anys, no crec que fos tan fàcil.
0: És que la qüestió era la tele.
1: Era la tele.
2: Perquè, per exemple, molts de concursants que van a Operación Triunfo han estat a La Voz, ha estat a Factor X, han estat sí, com moltes coses.
0: Fa molt de càstings.
1: Sí.
2: Fa molt de càstings.
1: Sí, sí, sí. I d'això va ser en 15, lo de Tu sí que vales, i només dos anys després, quan en tenia 17, va patir una lesió a les cordes vocals que la va obligar a passar per quiròfan i estar un any sense poder cantar. És a dir, quan ella estava allà perseguint el seu somni, tot li anava un poc a la contra. En el 2012 se va convertir en la vocalista del grup flamenc Cajaleo, en qui va publicar el disc A l'aire. Durant aquells anys també va col·laborar amb altres músics i fins i tot en la companyia teatral La Fura dels Baus. Va actuar a festivals importants i va arribar a fer de telonera del famós cantaor Miguel Poveda. També va fer feina com a professora de flamenc i entrenadora vocal, és a dir, que ella s'acercava un poc sa vida com podia dins el món del cant, tot i que no fos sempre actuant, i abans de ser l'estrella mundial que és avui en dia, ja havia fet bastantes hores de feina dins aquest món de la música.
0: Això és molt bo, perquè ella sap el que és fer feina. Sí. Vull dir, no li varen caure els anells, i jo crec que com a artista mundialment reconeguda i ja milionària, com precisament canta ella, no li cauen els anells, tampoc.
1: No.
0: Vull dir, que sap reconèixer la feinada que s'ha de fer a vegades.
1: Total. I ja en el 2016 va ser quan va col·laborar amb en C. Tangana, que en aquell moment també era la seva parella, que això ha duit també...
0: Com va anar això, Aina?
1: De la parella? Bueno, se diu que van estar junts 2 anys, si no vaig malament, 2016-2018, És a dir, just en aquesta col·laboració i un poc després, però després ja... No se, és a dir, no se sap exactament bé què va passar.
0: Pot ser que acabés perquè ella ja va pegar vot a ser molt coneguda,
1: molt coneguda
0: i va acabar aquí la cosa.
1: La veritat és que no ho sé. I crec que no se sap exactament.
2: S'ha posat gelós en Cetangana per la seva fama, vols dir?
1: Bueno, en Cetangana, amb el madrileño, també va ser més amant que allà i també va pegar molt de boom.
0: Clar, exacte. Van pegar el vot i van dir... Bé, idò, anem a ses estrelles en paral·lel.
1: Pot ser. Bé, en Cetangana va fer la cançó Antes de morirme, que se va fer molt popular per ella mateixa i també perquè després va aparèixer la sèrie Élite.
0: Ah,
1: i
0: sí,
1: és aquesta que és aquesta. Sona.

0: Aquest mateix any 2016 tot va començar a enlairar com de parella. Rosalía va conèixer el productor Raúl Referí després d'una actuació seva a Barcelona. I ell era en públic i després de veure'l actuar va decidir que volia començar a fer feina amb ella. El 2017 van publicar junts el seu primer disc, Los Ángeles, que era un àlbum molt vinculat en el flamenc tradicional, amb un so així fosc i cançons que parlaven sobretot sobre sa mort, que és el que dèiem que un poc cada àlbum de Rosalía xerra d'un tema diferent, doncs aquest primer era sobre sa mort. Uh-huh. Va rebre molt bones crítiques i va fer que se començés a donar a conèixer dins el panorama musical, tot i que comercialment no va ser un èxit.
1: A mi ni ho sabia.
0: Sí, però era abans del mític ja Malamente i tot el que ja la va catapultar.
2: El mal era querer era, no?
0: Sí, el mal querer era abans. I això, el mal querer ja va ser el boom definitiu. El projecte va començar com el seu treball final de carrera dels seus estudis i estava inspirat en una novel·la medieval anònima. Cada cançó representava un capítol d'una història de molt tòxica i en aquest disc, pues, en Rosalía mesclava un poc el flamenc, el pop i la música urbana, tot i que encara no se va ficar tant en la música urbana, però sí que mesclava un poc tot. I era una proposta bastant personal, és a dir, ella va apostar molt per aquest projecte, no sabia si li sortiria bé o malament. Se va gravar tot amb molt poc mitjans, pràcticament tot dins el pis del productor que se diu El Guincho. Va haver d'invertir molt de dobbers, va arribar a estar endeutada fins i tot, però ella confiava en que el projecte funcionaria i va decidir continuar endavant. I per això que la intuïció no li va fallar perquè efectivament va ser una bona aposta. Malamente, que va ser el seu primer senzill, va tenir una repercussió
2: enorme. Que estava
0: dins
2: aquest disc.
0: Sí, Malamente va ser la que més ho ha petat des del principi. Va tenir una repercussió enorme, també pel videoclip que se va fer viral. També perquè ella anava com amb una roba molt urbana, una estètica molt urbana, però a la vegada molt cuidada, amb unes ungles molt llargues que també cridava molt l'atenció. Tot va cridar molt l'atenció. Després hi havia altres èxits també, com Pienso en tu mirar i Dimi nombre, que ja eren un poc més pausats, un poc més de flamenc.
2: I també sa veu d'ella. Escoltau malament quan sona. Bé, quan sona.

0: Mític.
1: Mític.
0: I era, això cridava molta atenció.
1: Tot en general.
0: Però la seva veu també valia la pena.
1: Totalment.
0: I era això que no quadrava. Mm-hmm. Estàvem avasats en aquestes estàtiques, però no en aquesta veu,
1: sí.
0: No?
1: Més veus de, bueno, pues, autotune sí. O coses així, i ella realment és una persona que vocalment pues, també és molt potent. Uh-huh. El disc va guanyar el Grammy Llatí a l'àlbum de Sany, i ja de cop tothom va començar a parlar d'aquella lota que mesclava flamenc, xandals, ungles, motos i l'estètica urbana. Uh-huh. El 2019, Rosalía va tenir un altre punt important, que va ser que va fer la cançó Con Altura, que segur que també vos sona la majoria, perquè va sonar absolutament per tot, que va ser una col·laboració amb en J Balvin, que també és un artista molt internacional i que li va donar molta visibilitat a Rosalía en aquell moment, i que també li va costar un poc més a l'estil de reggaeton. La cançó va ser un èxit, va marcar una nova etapa a la seva carrera, i a partir d'aquí va començar a col·laborar amb altres artistes també de tot el món, com Bad Bunny, Travis Scott i Billie Eilish.
0: És que se va fer amiga i fins i tot de les Kardashians.
1: De tothom, efectivament. O sigui, és que se va ficar totalment dins el panorama internacional i, bueno, i d'Estats Units. Va rebre el premi Rising Star de Billboard, se va convertir en la primera artista espanyola nominada en el Grammy com a millor artista revelació.
0: No, és que tenia Hollywood
1: tot.
0: En el seu peu, sí, vull dir, li anaven darrere.
2: De fet, jo avui ja he vist un vídeo xerrant amb Jennifer Lawrence, que li deien a Jennifer Lawrence, m'agrada molt la perla, tal. O sigui, que és,
1: no,
2: digui,
1: és que
2: super international.
1: Sí, totalment. Però na Rosalía, després de fer que és el mal querer, aquest estil, tal, ella no se volia quedar només amb una única fórmula que ja sabia que li funcionava. Lo fàcil hagués estat fer un el mal querer 2, un repetir la fórmula de l'èxit, però no. Ella va decidir canviar totalment i el 2022 va publicar Motomami, un disc que és molt més experimental, amb sons electrònics, flamenc i música urbana. El disc va tenir una gran acollida internacional i va ser molt ben valorat per la crítica, tot i que el seu estil tan diferent també va generar diferents opinions, més que res perquè la gent venia ja del mal querer, que era com a molt perfecteta, molt de lo que dèiem, de la seva veu també lluïa molt i tal, i Motomami ja era un poc més, pues, lo que diríem de reggaetonero, urbà i tal. El nom de Motomami, per cert, té una història curiosa, i és que està relacionat amb l'afició de sa mare per ses motos. És a dir, literalment Motomami.
0: Clar.
1: I na Rosalía també sabia conduir motos des de que era molt petit, des de que tenia 6 o 7 anys, perquè son pare li havia ensenyat.
2: Ah,
1: i aquesta que sentim ara és Con Altura, sa cançó amb en J Balvin.

0: Quina Rosalia t'agrada més, Aina?
1: A mi el mal, del mal querer, és veritat. A mi sí. Jo amb Motomami no m'ho va agradar gaire i ara el que contarem ara de Lux sí que m'ho va tornar a agradar. Però és perquè aquest tipus d'estil de cançons són així més reggaetoneu i tal, però tu sense la seva veu només...
0: Aquesta.
1: I és que...
0: aquesta con altura, independentment, si t'agrada o no,
1: sí.
0: Aquest estil de música, vull dir, té allò que ha de tenir.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: és
1: sí,
0: el ritme
1: sí.
0: I que et veu de na Rosalía, que és agradable de sentir. Vull
1: totalment.
0: Dir que... és bona.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Està, és una molt bona artista.
1: I d'aquesta etapa de Motomami també va ser bastant important a la seva vida personal, perquè ella va començar una relació que va ser molt mediàtica també amb Rauw Alejandro. Clar, se van anar a juntar Rauw Alejandro, que també és un cantant molt internacional, molt conegut, molt de cançons, molt també d'estop, amb na Rosalía, que també ho estava petant. I el 2023 van anunciar que se casarien amb el videoclip de Beso, que és una cançó conjunta que van treure
0: sí, dos dies.
1: Més emocional. Efectivament, la relació aquell mateix any ja,
0: que...
1: la relació ja va acabar.
2: Aquestes mai acaben bé. I... que són tan virals, tan famoses, les dues persones no surten bé mai.
1: Sí, poques vegades.
2: Na Dua Lipa li queda poc.
1: Na Dua Lipa està casadíssima i superfeliç.
2: Sí,
1: na Dua Lipa és el meu espíritu animal, el que jo voldria ser... a sa vida.
0: Però escoltau, en Rosalía i en Raúl aquest, varen estar quant de temps compromesos? Res? Dos mesos o tres?
1: Realment també...
0: I va ser ella que li va rompre el cor.
1: Ell. Segur, no tinc cap dubte.
0: No, sí, ella.
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir...
1: sí.
0: Ella estava molt malament.
1: I els confessionaris que fa de la Perla i tal, com que queda un poc clar que sí que va ser ell.
0: No, i fins però i tot a posteriori, vull dir, va, ella va desaparèixer... Està ella molt trista.
1: Mem, tampoc m'ho sorprèn molt. Un reguete no era així.
0: És que li demani per casar-se i després la deixi.
1: Sí. Bueno, la cosa no va acabar bé i na Rosalía durant aquells anys després va decidir preparar un nou àlbum per tornar a sorprendre a tothom per tercera vegada. I aquesta vegada ho va fer el 2025 amb Lux. Un projecte amb una sonoritat molt diferent, amb influències clàssiques i corals. És a dir, recordem que venim de urbà i de reggaeton i m'ho anem a influències clàssiques i corals.
0: Me'l va deixar descol·locat.
1: Totalment.
0: Vestida de monja.
1: Totalment. El disc va tenir una gran repercussió internacional, va entrar per primera vegada en el top 10 de la llista Billboard 200 i va ser considerat un dels grans àlbums de l'any per la crítica. Per presentar-lo, na Rosalía va fer una cosa que va sorprendre tots els seus seguidors i és que va aparèixer per sorpresa a Callao, a Madrid, on se van reunir milers de persones per escoltar en primícia això que estava presentant i ara, en el 2026, està de gira per Europa i per Amèrica. També ha rebut el reconeixement de Dona de l'Any de Billboard, un premi que destaca la seva trajectòria i influència dins la música, però, mem, és vera que va deixar tothom bocabadat, però no tot han estat èxits i aplaudiments. La seva manera de mesclar estils ha generat també a vegades debat. I és que hi ha certes veus, especialment dins la comunitat gitana, que l'han criticat a vegades per utilitzar elements d'una tradició cultural que consideren que és seva i que l'ha utilitzat ella com per

0: o blanca o negra.
1: Sí. Jo també, la veritat és que no ho sé, però és veritat que tenint en compte que ella ha estudiat, és a dir, és una persona formada, no és una persona que ve i d'un dia cap a l'altre se posa a cantar flamenc, sinó ja des de petita ella ha crescut en les influències d'en Camarón, també ha dit a vegades en les influències de Nora Flores, ha crescut amb això, ho ha estudiat, s'ha graduat realment d'això, crec que deu sobre cosa, sobre el tema, no? Com per sí. poder ser una referent real i que no s'està apropiant, sinó que ella realment, des que era petita, ho ha viscut.
0: I que ho estima, també, no?
1: Sí.
2: Jo crec que ja arriben un punt quan són tan famosos i, tan, i tenen tant de dobbers i està tot tan, tan preparat i tant de productors darrere, que ja s'ha perd un poc tota aquesta. La gent s'oblida del principi, dels inicis d'ella. Al final, és que... Uh-huh. No, per molta gent no deixarà de ser una persona, un artista comercial més de les moltes que hi ha.
1: Bueno, si vos pareix, abans de ja estancament, de me sentir un poc amb més la seva veu, ja que mos agrada tant. De

0: És que Rompecorazones Nacional, li diu.
1: Tu creus que era per en Raül, que li va demanar per casar-se i després la va deixar tirada?
2: Hombre, qui més rompecorazones ha de dir
1: aquí? És que veus que estava molt ferida, ella.
2: És que, pobreta meva... A banda de la música, també ha fet les seves passes com a actriu. El 2019 va participar a Dolor i Glòria, de Pedro Almodóvar, on va compartir escena amb una Penélope Cruz. L'altre dia ja vam xerrar d'una Penélope i jo aquest nom és un nom que se m'atreveixa. Oh? Penélope. El 2026 s'ha incorporat a la tercera temporada també d'Eufòria. També ha explicat que vol impulsar un estudi de gravació a l'Hospitalet de Llobregat perquè els artistes puguin crear música sense haver de desplaçar-se en els Estats Units i a Miami, que és on molts artistes van. Pues ella vol allà a l'Hospitalet.
1: El nou Miami, eh?
2: Exacte, te'n vas a gravar o a Miami o a l'Hospitalet, una de dues. En l'àmbit personal, la Rosalía també ha intentat mantenir la seva vida privada bastant protegida, tot i que és vera que pues, les seves relacions sentimentals han despertat molt d'interès, amb en Raúl ja va passar. És vera que va ser bastant mediàtic, però tampoc donaven tant de contingut ells, sinó que era més que les pillaven o els diferents paparazzis i coses així.
0: Bueno, però també ells donaven uns premis, que va guanyar un premi Raúl Alejandro,
2: sí,
0: que
2: sí,
0: va donar.
2: Aquí a Mallorca va ser.
0: Va ser aquí a Mallorca?
2: Sí. Ja. Sí.
1: És vera. En aquells premis que se van pagar en dos vers del govern.
2: Ah, sí? Sí. Bueno, corremos un tupido velo.
1: Era anterior legislatura, temps per mi.
2: Actualment té una relació amb la modelo francesa Loli Bahia, que se van conèixer a final del 2025 durant una desfilada de Christian Dior a París. No hi ha una confirmació per part seva 100% oficial de que això sigui així, però han sigut fotografiades a ciutats com a Nova York, a París i a Rio, i jo crec que després de Don Rau ella ja ha après un poc a no fer aquest temes tan públics i ha decidit passar-se ara a una model francesa.
1: Molt bé.
2: I res, en fi, així és com una lota que va començar cantant flamenc a bars i a casaments ha acabat convertint-se en una de les artistes espanyoles amb més projecció internacional. La Rosalía ha passat de fer música tradicional a crear un univers propi amb una estètica i un so que canvien a cada disc. I si una cosa ha demostrat durant tots aquests anys és que no té gaire ganes de repetir-se. És a dir, que no sé què mos depararà ara pròximament, perquè ningú s'esperava ja lo de Lux. I ara...
1: Creus que serà aviat... mos s'atorbarà una mica més a treure
2: que,
1: cosa nova.
2: A lo millor dos anyets,
1: dos
2: una cosa
1: anys.
2: Així, un, mínim un, no? Perquè també hem de tenir en compte que la Rosalía s'hi mira molt amb tot i
1: sí,
2: ara però, està com a tot
1: super... La darrera vegada se va atorbar moltíssim.
2: Clar.
0: Que ho hem comentat, 2017 vau publicar el primer disc.
2: Sí.
0: No fa tant.
2: No, no
0: jo
2: fa tant.
0: Jo pensava que era... O sigui, ha tret tres discs, que són 9 anys. Bueno.
2: Jo crec que ara potser li pega tornar un poc malamente.
1: Sí, jo crec que és necessari. Tanta...
0: A lo millor se canvia i se passen el jazz.
1: Tanta com...
2: Ah, tu... Bueno, jo de la Rosalía ja no me sorprendria.
1: M'agradaria. Jo Serrat. Vull que deixi aquesta aura conservadora enrere. Crec que no fa cap bé.
2: Sí, és que és un signe de recessió. Hi ha molt de signes de recessió.
1: Sí, crec que...

0: ajudat ella amb aquest disc. Mm. És a dir, ha estat espectacular artísticament, però el màrqueting crec que no ha estat el que tocava.
1: El millor de fer és pròxim disc, rompre completament i deixar-nos ja descobrir.
0: És que passar d'una motomami a una monja, vull dir, ella anava en moto, anava vestida en cuir, bordonava en làtex, aferrat en el cos,
2: ungles
0: llarguíssimes, i després que se passi a la moda, perquè sí, perquè ho és una moda, d'allò pur, d'allò blanc, allò virginal. Vull dir, no ho sé, no ho trob del tot transparent, per part seva.
2: Sí, jo crec que pot ser canviï un poc.
0: Que és totalment lícit, perquè tot vivim etapes. Sí. I ella mateixa com a artista i com a persona, també. Però bé, com que és una artista reconeguda mundialment, jo puc opinar.
2: Sí, sí,
0: perquè
2: totalment.
0: Ella està exposada.
1: No ho voldrà cercar.
2: No. Volem un moment, idò, com us depara.
0: Molt bé, Aina Segura, idò, moltes gràcies. T'esperem ben aviat aquí, xiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono.
1: Plana Internacional.
2: A Grècia han denunciat empreses que ofereixen el certificat oficial de domini de l'anglès, el conegut com a Proficiency, en només 3 dies i amb un 99% d'aprovats.
3: També hi ha denúncies per certificats que es poden aconseguir sense que el candidat arribi a fer els exàmens. Segons aquestes denúncies, els títols es poden arribar a entregar a domicili a canvi d'entre 500 i 1.500 euros.
2: L'Associació d'Examinadors, no d'Exterminadors, d'Examinadors de Llengües a Europa ha investigat el cas i considera que el problema està estès per tot el país, a Grècia. Ara demana a les autoritats que reforcin els controls i comprovin les competències lingüístiques reals dels candidats.
3: A Grècia acaben de descobrir el que ja sabien molts. Si tens dos Bs, el títol sol arriba més ràpid.
4: Patinada!
2: Més d'un centenar de persones s'han reunit a una platja de San Francisco per cridar totes juntes davant la mà. La iniciativa volia servir per alliberar tensions i frustracions.
3: Abans del crit col·lectiu, també varen fer un concurs per trobar qui cridava més fort. La guanyadora, Olivia Giugliemoto, va arribar als 122 decibels, molt a prop del rècord mundial, que és de 129.
2: Entre els motius que varen dur els participants a la trobada hi havia el preu dels lloguers, la incertesa per l'avanç de la intel·ligència artificial i, simplement, les ganes de cridar. La convocatòria es va fer davant l'Ocean Beach.
3: Més de 100 persones cridant davant la mar, que seria un dia qualsevol d'estiu a Serenal.
5: Fa mal estar avui aquí. Si veig el món no l'he vengut.
2: Un jove de 23 anys s'enfronta a una possible condemna de fins a 8 anys de presó a Polònia després d'enviar centenars de comandes de menjar falses a domicilis particulars. La policia l'ha detingut acusat d'assetjament, suplantació d'identitat i perjudici econòmic.
3: Les comandes anaven acompanyades d'amenaces greus. Els enviaments es varen fer a diverses ciutats poloneses i varen provocar l'alarma entre les persones que els rebien.
2: En un dels casos va arribar a demanar 300 pizzas per un valor de gairebé $10,000. Diversos restaurants varen perdre dobbers preparant comandes que ningú havia fet, mentre que altres varen aconseguir cancel·lar-les abans de començar.
3: Va demanar 300 pizzas, això ja és massa.
6: I de 3 Ràdio és humor.
7: Companys, començant temporada, què poden fer?
8: No sé, per exemple, farmejar aura.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o no són tan joves?
10: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
11: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
11: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
11: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
6: Amb totes les veus i les reaccions.
11: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
6: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Serveis informatius.
7: Xiu, xiu.
12: Vos agraden els dobbers, vos agrada menjar bé i doncs estau d'enhorabona. A Itàlia hi ha un banc que accepta formatge.

0: on havia de ser, sinó Itàlia. El banc Credito Emiliano du dècades fent una proposta poc habitual per als productors locals. Els hi pot donar enormes rodes de formatge com a garantia i ells se comprometen a conservar-los, donar-te un crèdit i no usar-los per cuinar-hi de dins en unes noces. Això sí, no accepten qualsevol formatge, ha de ser denominació d'origen, parmesà, grana padano o similar. I si els hi dus un cheddar, ho consideren safa, com ha de ser. Es banca qui taxa el valor del formatge amb especialistes, així que si alguna vegada vos diuen que en una recepta el formatge enriqueix plat, pot ser que sigui literalment. Però aquest sistema implica dubtes morals. Si comencem a considerar que el formatge és riquesa, en què se converteix la carbonara? És especulació culinària? Una pizza 4 formatges són interessos variables? La vaca que ria se'n riu de la teva nòmina? La cultura popular diu que qui té un amic té un tresor, i jo afegiré. Qui té un formatge, el que té, són interessos per pagar.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol.
10: Tentol.
8: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Jordi Suárez, tu quan vas de ball de bot?
1: Fatal, fatal.
0: Per tant, aquesta jota no saps, no saps quina és.
1: No sé ni que és una jota, quasi.
0: Jordi!
1: No, broma, broma, però per que no, no
0: això
1: és la meu.
0: Jota de Ferreries, escoltau-la bé. És que aquest cap de setmana se celebra el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Molt d'anys.
1: Molt d'anys. Hi ha tallers, exposicions, xerrades, música, un pot de tot.
0: Com
1: que
0: una fira.
1: Que
0: una fira.
1: Molt bé per allà. Una fira ben completa amb 47 artesans que durant tot el cap de setmana es posaran els seus productes i les seves creacions.
0: Que bé. Escolta, seran la mar de bé. Nosaltres no, mona, volem perdre ni una. Així que, Carlos Moll, com anem?
2: Va bé, molt bé, molt trus.
0: Ja, ja ho teniu tot preparat per aquest cap de setmana, la fira?
2: Sí, ja tenim tot a punt, tot muntat, ja que vingui tothom.
0: Escolta, Carlos, tu ets hereder de Ferreries.
2: Això mateix.
0: A què te dediques exactament, per qui no ho sàpi?
2: Bueno, nosaltres, primer, l'ofici de nom d'hereder, vale? Ve d'arada, vale, que antigament fèiem les arades per llaurar el camp, les eines del camp. I, bueno, i les barreres típiques de Menorca, que ja deveu conèixer.
0: I tant.
2: I bàsicament, avui en dia, arades ja no en fèiem, però sí que fèiem moltes barreres. Mm-hmm. Sí.
0: Aquestes barreres, aquestes tanques menorquines, que són inconfusibles, que ja surten a totes les postals, que sí. És un símbol ja de Menorca, que com s'han de distingir d'unes altres que trobam a una altra zona rural d'Espanya?
2: Bueno, per exemple... Voltos a Mallorca també teniu heredés, però les portes que fan allà són bastant diferents. I les de Menorca són més fines, les barres són més primes. Bueno, és un altre estil. Però les nostres, bueno, el que dius, són molt característiques. Mal de fer. És impossible anar a Menorca i no trobar-ne una.
0: I tant, i tant. Escolta, i tu la fira de l'artesania de Ferreries, crec que ets de veterans.
2: Bueno, jo no. O sigui, jo fa 6 anys que venc, no fa més. Però sí, el que és que hi havia abans que jo, sí que ja hi venia en aquesta fira i, bueno, sí.
0: Se crea bon ambient.
2: Sí, està molt bé. Sí, la veritat és que sí.
1: Jo no sé si tu hi fas molta feina o aprofites també per anar a veure un poc l'ambient, moure-te, veure què fan els altres artesans...
2: Bueno, jo tens la sort que tens la dona que m'ajuda i la deixo allà s'estant i jo vaig a fer qualque volta, qualque gelat, qualque cafè.
0: El networking entre artesans també existeix, Carlos.
2: Sí. No, però sempre fent la volta i anar a veure els altres i comprar un pot de formatge i, bueno, fer una mica de poble.
0: Que bona. Hi ha molta gent que ve de les altres illes, de Mallorca, d'Eivissa, de Formentera?
2: Sí, depèn, depèn dels temps, no? Vull dir, o sigui, ara encara estem en temporada i ara mateix pues, hi ha bastanta gent que ve de fora. Encara fa bon temps, no? La gent aprofita per anar i venir. Però sí, bé, hi ha turisme, encara bastant a Menorca, o molt, i sí, allà passa molta gent de fora del poble, evidentment.
0: Que bona. I a tu, Carlos, exactament, qui te va ensenyar el teu ofici?
2: Això m'ho va ensenyar a Santí Cradé, en Llorenç, que és qui ell es va jubilava, i me va ensenyar l'ofici, vaig estar un any amb ell aprenent, i després, ja quan ell va jubilar del tot, jo vaig seguir juntament amb sa dona, i vam partir el negoci ja a compte nostre, i aquí estem. Ara ja tenim 2 empleats i, bueno, anem cresquent. Ara prou, ara ja està. més ja no.
1: Quins són els clients més habituals que teniu? Són de Menorca, principalment?
2: Sí. Avui en dia hi ha molt de francès, però jo crec que s'ha estabilitzat una mica. Vull dir, va haver un boom quan jo vaig començar, que cada vegada venia més gent de França i tal, perquè havien comprat molt de llocs. Jo crec que ara s'ha estabilitzat una mica, ja no sé si se'n venen tants. I, bueno, sí que es ve que és, sempre fan reformes i fan això, però els menorquins sempre compren finques, horts, llocs, vull dir, sí.
0: Perquè també forma bastants part del paisatge, Carlos. Vull dir, conservar la barrera menorquina és també conservar el paisatge de Menorca.
2: Exacte, així és. Clar, hi ha molta gent que potser té una finca que a l'entrada del camí, de l'entrada principal, potser sí que voldrà posar unes barreres d'oastre, però potser dins la finca, bueno, a vegades va bé posar-hi un paler o el que sigui, no? Vull dir, no, un altre tipus de barrera, o de ferro, o el que li vulguis dir. Però sí, es conserva bastant, encara. La gent ho aprecia i sí, quasi tothom intenta posar-la, la duastra.
0: També en restaurau?
2: Sí, bueno, més que restaurar seria si un es romp una barra, una part, i val la pena. Sí que els reparam. Sí, es canvia.
0: I sempre han de ser duastra per ser menorquines, Carlos?
2: Sí.
0: D'acord.
2: Bueno, es podria fer d'una altra llenya amb el mateix estil, però bueno, suastre és el que dura. Segons de quina llenya ho fas, no durarà tant. I ja que ho fas d'uastre, que dura més anys.
0: I tant. Escolta, Carlos, idò passarem per la fira de l'artesania de Ferreries. Allà trobareu en Carlos Moll, que és hereder, se dedica a fer barreres menorquines, ja les coneixeu, oficis tradicionals que ens han de conservar i cuidar. Carlos, gràcies per atendre'ns i bona fira.
2: Idò, moltes gràcies i aquí vos esperam.
0: Vinga, adéu.
2: Vinga, adéu, vagi bé.

0: com cada darrer dia de la nostra setmana connectam amb un amic o amiga del programa per saber què farà el cap de setmana. Realment en aquesta secció, ja ho sabeu, anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I avui tenim amb nosaltres la reina dels dematins d'IV3 Ràdio, na Marta Guerau. Marta, com estàs?
1: Bon dia, companys. Tot un gust trobar-me aquí amb vosaltres, escoltar-vos i sobretot fer-vos companyia.
0: Que bé. Escolta, tu ets d'OMS a la ràdio, perquè no sé si la sentiu tan bé, que és que és aquí, na Marta, l'hem telefonada. Vull dir, ella 24/7 a la ràdio.
1: Home, tant com a 24/7, però és vera que passen moltes hores, eh? O sigui, que això sí que és vera. Però just estava aquí fent un passeig i mira, he pegat un vot per el manco escoltar-vos en persona, que és molt més, que és molt més agradable.
0: I de moltes gràcies. 24 hores, 7 dies a la setmana, m'ho referíem, que aquesta expressió és de molt...
2: Molt moderna,
0: molt moderna.
2: Generació Z.
1: 24/7, és veritat.
0: Escolta, Marta, en aquest programa sempre demanam com has dormit a nit passada. Però jo te demanaré a quina hora t'aixeques cada dia.
1: Idò, t'he de dir que he dormit entre 0 i 10, diria que un 5, un aprovat justet, perquè fa com a 2 dies que me despert fora despertador, la qual cosa me preocupa, perquè això vol dir que te fas gran, o sigui, això segur. I he dormit, és que just ara estic enganxada a una sèrie i vaig fer tard.
0: Quines àrees?
1: No sé si que fa major ja no recordar-te del... És una sèrie de Netflix sobre una escritora i és una sèrie de suspens total. La bèstia que hi ha en mi, ara m'ha vingut en el cap. I estic bastant enganxada i és vera que, clar, nosaltres que duim un ritme d'aixecar-nos molt prest, és vera que mos han d'anar a dormir a una hora que el manco te doni per descansar, però hi ha dies que sents que si fas això no tens vida. I entre arribar, començar, nins, organitzar-se a casa, sopars, dic, necessito un poc de vida.
0: Clar.
1: I és vera que els dijous dius, mira, ja que total queda un dia, per què no? Si me'n vaig a dormir tard, mira, paciència, ja dormiré més divendres. I vaig fer tard mirant la sèrie, que per cert la recomano molt si vos agrada el suspens, i a dormir poc, sí.
0: I a quina hora te sols aixecar?
1: 5:30.
0: Mare meva.
1: Sí, és un poc dolorós. Sí.
2: També en les sèries passa això, que acabes un capítol i sempre acaben com han d'acabar.
1: Sí, però jo ja tinc una edat que beques durant els capítols.
0: Clar.
1: I
0: clar,
1: després va marxar enrere, i no hi ha qui pugui seguir una sèrie així. Però bé, sí que és vera que enganxes un capítol darrere l'altre.
0: Bé, la Marta Guerau s'aixeca a les 5:30 entre setmana per ser la reina dels dematins el dia, cada matí aquí a IV3 Ràdio. Mare meva, a les 5:30. M'ha impactat.
1: A tot t'acostumes.
0: M'ha impactat.
1: A tot t'acostumes.
0: Però, el cap de setmana, què faràs aquest cap de setmana, Marta? Com són aquests cap de setmana? T'aixeques igual de prest? Aprofites per descansar?
1: No, però també t'he dit que quina pena, perquè quan dus aquest ritme, tu dius el cap de setmana podria dormir no més de les 7:30, impossible, perquè el teu cos s'acostuma ja en aquest horari,
2: clar,
1: més enllà de les 7:30, impossible. I clar, quan me vareu dir que me convidaríeu per parlar del cap de setmana, he de confessar que no tinc uns plans trepidants de
0: però
1: cap de setmana.
0: Però aquí les coses senzilles mos encanten.
1: Vale, idò, resumit així de manera molt ràpida, faré bricolatge, que tinc una estanteria pendent de muntar des de fa dies que m'espera, tinc totes destris i tot preparat. Això per una banda, faré
0: però
1: un poc
0: tu,
1: de bricolatge.
0: Però tu, Marta, ets aficionada en el bricolatge?
1: Me fascina. És la meva vocació frustrada. Tenia un programa de bricolatge i fer de tot. M'apassiona el bricolatge. Sí, a part que relaxa molt, perquè quan tu estàs fent activitats manuals, t'oblides de tot. I nosaltres tenim una feina que és vera que és un poquet estressant. Bé, els que teniu programes en unes hores i que no heu d'anar tan aferrats a la sectoritat, és vera que és una altra moguda.
0: Tens una feina estressant, tu, sí.
1: Però sí que és vera que, clar, i quan te poses a fer coses manuals, ho agraeixes moltíssim.
0: I tens la teva caixa d'eines?
1: Sí, i ara m'he comprat, de fet, una de nova, que és brutal.
0: Hola, Marta, és que jo crec que molta gent no s'esperava en això, que no, Jordi?
2: Això ha estat titular de Mas Diaris.
1: Sí, a més, un conegut supermercat alemany, que no direm noms, però que té una zona on hi ha moltes coses de bricolatge, ja sabeu de què estic parlant, i vaig veure una nova i vaig dir, aquesta és la meva, i ho tenc tot ordenada, tot classificat.
0: Marta Guerau, aficionada al bricolatge, sí, en caixa d'eines noves, dedicarà part del cap de setmana a muntar una estanteria.
1: Exactament.
0: Un prestatge.
1: Exactament.
0: Molt bé. Després, què més faràs?
1: Després, aprofitant que
0: altres aficions.
1: Mira, te diré que aprofitant que tinc a la meva sogra aquí, clar, aprofitaré per fer un poc de vida en parella i crec que anirem a sopar i aprofitarem també per anar a veure una pel·li al cinema.
0: La Bola Negra?
1: Mira que tinc ganes de veure-la, però és que encara tinc algunes que van per davant. I la Bola Negra, que tindrem Bola Negra, que haurà temps per veure-la, jo crec que la deixaré per més endavant i probablement veuré la de Brad Pitt, la darrera de Brad Pitt, que tinc ganes de...
2: Ara sí. No me sortirà a mi, no.
1: En el corazón de la bestia.
2: Es que... el perro.
1: No,
2: ja,
1: la del perro ja l'he vista, que aquesta és la de Jacob Elordi, que és apocalíptica, la constel·lació del perro. Sí.
2: Tot és raó.
1: I aquesta és boníssima també, si vos agraden ses pel·lis apocalíptiques, que jo sóc una fan declarada, banda del bricolatge, després la meva segona afició és el terror i les pel·lis apocalíptiques.
0: Ah, aquesta... que tampoc t'esperaves en això, Jordi. No,
2: sí,
0: no,
2: això,
0: Marta,
2: sí, això ja va...
0: aficionada de la ciència-ficció, zombis...
1: A mi em va ser molt de greu que no me fitxin, perquè mai m'han fitxat per fer una secció a qualque lloc de pel·lis de terror, literatura zombi, totes aquestes mogudes que me fascinen, però clar, supos que la gent no m'encaixa en aquest perfil i per això no m'acaben de fitxar.
0: Has de començar
1: cert,
0: vestida
1: des
0: d'aquí
1: faig una crida que si qualcú vol... mira, des d'aquí aquesta oportunitat. I no crec que aniré també al cinema. Que serà una segona opció.
0: Molt bé. I de alguna activitat infantil també per obligació?
1: No, sempre és un gust, de veritat. Jo ja no tant infantil perquè tinc adolescents.
0: Adolescents, eh?
1: Clar, tinc adolescents i ja és diferent, ja pots incorporar-los.
0: Ja van una mica tots sols.
1: Sí, de veritat, sí. Jo tinc una filla de 15, un fill de 12, preadolescència i adolescència, i ara estan començant a deures, responsabilitats, i tenen bastant que estudiar aquest cap de setmana, però sí, faran sortida familiar, un poc de cinema, i ja el darrer que faré és un bon brou, perquè avui ho dèiem al programa, perquè aprofitàvem que teníem en Miquel Calent, ja que ve la tardor pluja, tinc ganes de tenir un poc de cuina de tardor. O
0: sigui, molt que... bé, brou, m'encanta.
1: Sí, però no sóc una bona cuinera.
0: No ets una bona cuinera.
1: Sí, tal, no, tinc ganes de...
0: Però brou sí que manatges.
1: Tampoc molt, eh?
0: De pollastre.
1: Que tinc ganes, aprofitant que tinc la meva sogra aquí per fer un poc de dinar i que me doni una mà. Ja veus que no són plans tampoc...
0: No, jo crec que has inspirat a més d'una persona a fer brou.
2: Anava a dir, molt bon cap de setmana i que els oients agrairan. Perquè aquí mos venen a vegades de concerts i ses festes...
1: Ai,
2: i
1: mira...
2: Aquí, mira. Setmana,
1: això ja va
2: tranquil.
1: Quedar.
0: No, no, vull dir, a cap de setmana és per tot. I jo m'encanta que na Marta sigui l'exemple de cap de setmana de casa, d'aprofitar per fer coses domèstiques i també de recolliment, no? Abans en parlàvem amb Alba Tarragó, com més gran mos feim, també gaudim més d'aquestes coses. I na Marta Grau és un bon exemple. Estàs disposada, Marta, a fer el test del cap de setmana?
1: Super preparada.
0: Vinga, idò.
2: Molt bé, i en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, el millor i el pitjor moment.
1: Pitjor moment, totes les rentadores que he de posar i que també tenc una bona tongada de planxa. Millor moment, el moment que vagi a sopar amb el meu amo.
2: Molt bé. En quina emoticona definiries el cap de setmana?
1: A mi m'agrada l'emoji aquest que té la goteta de sugó, que ja diuen que és de boomers i que és antic, però sempre m'ha agradat perquè defineix un poc el meu estat d'ànim. Estic contenta, però també a vegades estic un poc saturada.
0: Però jo no sabia, aquest emoji se pot interpretar de moltes maneres, a Marta.
1: Ah, sí?
0: Jo crec que sí, perquè jo l'utilitzo, no ho sé tu, Jordi, com si dir... com si mirar així un poc... un poc...
2: No ho sé.
0: Com si dir, no m'ha agradat el que m'has dit.
1: És vera? Veus? És que el WhatsApp sempre dona lloc a interpretar les coses malament.
2: Jo no l'utilitzo. És vera que és un poc...
1: Perquè Jordi té una altra edat, clar. És que ho sabia. Mira.
0: Això és generacional.
1: Exacte.
0: Els emojis són generacionals. Bé, sí, dona sí. Marta, m'encanta, perquè encara no mos l'havien dit.
2: No mos l'havien dit. La següent és, quina serà la foto del cap de setmana?
1: La fotografia del cap de setmana... Mira, a mi m'agrada un moment, de fet és el meu moment, que és quan tothom dorm, i tota la casa està tranquil·la i només està el meu cap despert i jo me puc prendre el cafè en calma i que ningú me molesti. Aquell moment de llegir diaris, tot en silenci, aquesta és, sens dubte, la fotografia.
0: Ai, que bona.
2: Molt bé. I la darrera és, quantes hores calcules que dormiràs? Puah. Entre els dies 7
1: per
2: 3,
1: i... Vinga, anem a ser generosos i dir 18.
2: Molt bé.
1: Entre divendres i 7 i diumenge, eh?
0: Sí.
1: Sí, vinga, 6 per 3.
0: Això sí. Si no te quedes mirant la sèrie.
1: Exactament.
0: Exacte. I de Marta, una darrera cosa te demanarem. Mira, un missatge per qui mos escolta a la redifusió de dilluns a les 6:55 des de matí. No sé si té gaire sentit que te demanem a tu en concret, perquè clar, tu d'aquí dues hores estaràs saludant ja a la gent que, per la qual t'estàvem demanant aquest missatge. Però... per qui normalment no t'escolten, no et senten perquè ja són a la feina, quin missatge et dones a una persona que està començant avui la jornada, ara, dilluns a les 7 del matí?
1: Jo li diria que molts d'ànims, que a vegades la setmana se fan feixugues, que a vegades tot te va costa per amunt, però tot i que soni com sol, no es verà. A la gent li passen coses. Només de tenir salut, vida, un parell d'il·lusions. Trobar-se bé ja paga la pena. Que tirin cap endavant quan la setmana se fa costa per amunt, quan tot sembla complicat, que tirin cap endamunt, un somriure i endavant.
0: Molt bé. I de Marta, te sentirem d'aquí 2 hores, si som dilluns, i d'aquí 3 dies, si som divendres.
1: És una màquina del temps, eh?
0: És que mos encanta fer això, aquesta
2: metaràdio.
0: Metaràdio, exacte. Mos encanta. Així que, Marta, te sentim a les 9 el dia de dilluns a divendres.
1: Bon
0: gràcies.
1: Dilluns i també bon cap de setmana.
0: Igualment, Marta, gràcies.
1: Gràcies, companys. Gràcies, Jordi. Gràcies, Inés.
0: Adéu. I de, hem arribat en el xiu-xiu número 487. Passeu molt bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana i molt ben dilluns.
0: Exacte, molt sentint dilluns. Gràcies per ser-hi.
3: El dilluns anar a fer feina, el dimarts per descansar, el dimecres anar al cine i el dilluns a festejar. El divendres a fer comptes, el dissabte a cobrar i el diumenge que faria no me'n deixen començar.
4: I Betres Ràdio.
3: I Betres Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7. És dilluns, 5 d'octubre, i avui estan pendents que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comuniqui si avança les eleccions. Sánchez s'ha agafat aquest cap de setmana per valorar la possible convocatòria de comicis i a damunt la taula hi ha una data, diumenge, dia 29 de novembre, si avui s'expedeix el Reial Decret de Dissolució de les Corts. Tot això després que divendres fracassassin el Congrés dels Diputats les dues votacions dels decrets d'habitatges. De fet, Sánchez també ha debatut amb el seu cercle més proper sobre la possibilitat de recuperar d'alguna manera aquests decrets que es varen derogar la setmana passada. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. El PP demana a Sánchez que convoqui eleccions ja, mentre que les formacions a l'esquerra del PSOE també es mobilitzen davant un possible avançament dels comicis. Ahir es van reunir els cinc ministres de Sumar en el govern de coalició i avui hi ha prevista una nova cita en què estan convocades altres formacions com Més per Mallorca, que a les eleccions del 2023 es van presentar amb Sumar. Finalment han fixat la data del 17 d'octubre per anunciar el candidat i el full de ruta del seu nou projecte polític amb el nom de Front Ample.
1: A les 8 parlarem de tot plegat amb un politòleg, amb Xavier Calafat, en un dia en què també posem el focus en la manca d'aigua a les Balears. Enguany es batrà el rècord de producció d'aigua desalinitzada a les illes.
2: La Direcció General de Recursos Hídrics preveu superar els 34 hectòmetres cúbics distribuïts el 2025, encara que per poc, perquè les 8 desalinitzadores existents ja freguen el màxim de la seva capacitat. El govern preveu la seva ampliació i la construcció de 3 grans noves plantes.
1: I avui comença la campanya de vacunació de la grip a les escoles i a les residències.
2: Dues setmanes després s'obrirà per a tota la població general, siguin col·lectius de risc o no. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris. Confien a superar les cobertures de l'any passat, que es van vacunar el 34% de la població diana.
1: I de l'exterior, al Brasil, el candidat d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, ha guanyat amb un 47% dels vots la primera volta de les eleccions al país. El seu rival i president sortint, Lula da Silva, ha quedat 2 punts per davall amb el 45% dels suports.
2: Cap dels aspirants no ha aconseguit la majoria absoluta necessària per a ser elegit de manera directa. El 25 d'octubre se celebrarà una segona volta entre aquests dos candidats per elegir el futur president del país.
1: I en els esports, el Mallorca no passa de l'empat a 0 a Girona. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. L'equip mallorquinista torna de Girona amb un punt insuficient després d'un partit, altra vegada, pobre en atac i correcte en defensa, amb destacada actuació del porter Arnau Tenas. Els vermells són cinques a la classificació i es mantenen en zona de play-off. D'altra banda, en tenis, a partir de les 9 del matí, horari espanyol, Jaume Munar s'enfrontarà a Carlos Alcaraz a les semifinals del torneig ATP 500 de Tòquio.
1: I pel que fa al temps, aquí a les Illes continua la pluja a l'inici d'aquesta setmana. Marc Aldentai, bon dia.
4: Bon dia, així és. La setmana ha començat amb precipitacions febles, això sí, acompanyades de bastant de llamps. Una matinada on el cel s'ha vist encès. Però ja ho dèiem, precipitacions en general poc importants. Només destaquem aquests 2 litres que apen al cap de Barberia, 1 litre punts de l'interior d'Eivissa, com Sant Llorenç de Balafi. També dèiem a Mallorca plogims que aquestes pròximes hores aniran a menys. Sí que és vera que començarem el dia amb bastant de nícols, però el cel s'ha d'anar estirant. Això sí, durant el migdia, primeres hores del capvespre, tornaran a créixer ennigulades, principalment cap a punts de Menorca i també centre i nord de Mallorca, i de manera puntual i en general feble, hi pot haver ruixat. Insistim que serien locals, a la resta continuaríem amb bastantes estones de sol. El termòmetre continua molt suau, màximes entre 27 i 29 graus, fins i tot fregant o arribant als 30 punts de l'interior de Mallorca i Eivissa. Tot això amb un vent que bufarà en general bastant feble, i destaquem també la temperatura, que continua suau a hores d'ara, sobretot a Menorca, amb valors de 24 graus a Mahó o 25 a Ciutadella, cap a Mallorca 23 a Palma, 22 a Inca, també a Manacor, 21 graus cap a Santa Gertrudis, 22 a Vila i Sant Antoni o Sant Francesc.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix, Toni Escanillas? Bon dia.
5: Idò, ara mateix, amb bossos a la l'enllaç de l'autopista d'Inca a la via de Cintura, un poc més d'allò que és habitual, trànsit lent pràcticament fins a Sindioteria i atenció, també en bossos des de Marratxinat fins gairebé Inca, trànsit lent.
1: I a Catalunya la Generalitat ha donat per acabat el temporal que ha afectat el territori. Les darreres 24 hores ha aixecat les restriccions també de mobilitat al Baix i l'Alt Empordà, un temporal que ha deixat 2 morts i una tercera persona desapareguda a Pineda de Mar. 7:05 del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui és un dia crucial per al futur polític del país. S'espera que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pugui comunicar aquest dilluns la seva decisió després de reservar-se el cap de setmana per valorar una possible convocatòria d'eleccions anticipades. I tot pel fracàs de divendres al Consell, al Congrés dels Diputats de les dues votacions dels decrets d'habitatge.
2: I damunt la taula hi ha una possible convocatòria d'eleccions que serien com a prest diumenge, dia 29 de novembre, si avui s'expedeix el Reial Decret de Dissolució de les Corts. La prerrogativa de decidir la data dels comicis, recordam, correspon exclusivament al cap de l'executiu central. Sánchez també ha debatut amb el seu cercle més proper sobre la possibilitat de recuperar d'alguna manera els decrets sobre habitatge que es varen derogar divendres. De moment, el president té una única cita, avui a la seva agenda oficial, a les 9:30, la inauguració del Congrés Nacional de l'Empresa Familiar a Madrid, però no es descarta que finalment no hi assisteixi si opta per comunicar un avançament electoral. Mentre Sánchez medita el seu futur, el secretari general del partit, del Partit Popular, Miguel Tellado, l'ha instat aquest cap de setmana a convocar eleccions ja.
6: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos. Estamos deseándolo.
2: L'espai a l'esquerra del PSOE també es mobilitza davant un possible avançament electoral. Ahir es van reunir els 5 ministres de Sumar en el govern de coalició, juntament amb altres líders d'aquest moviment Sumar. Avui hi ha prevista una nova cita en què estan convocades altres formacions com Més per Mallorca, que les eleccions del 2023 es van presentar conjuntament amb Sumar. Finalment, han fixat la data del 17 d'octubre per anunciar el candidat i el full de ruta del seu nou projecte polític amb el nom de Front Ample. I d'altra banda, Ione Belarra, secretària general de Podem, s'ha mostrat crítica aquest cap de setmana també amb un possible convocatòria d'eleccions anticipades.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones y lo que le estamos exigiendo al gobierno de España es que haga lo que le llevamos tanto tiempo diciendo, que traiga un real decreto ley ambicioso con la expropiación de los fondos buitre, con el cierre de los pisos turísticos, con la bajada del alquiler por ley y que si no se aprueba en el Parlamento lo traiga cada mes.
2: Mentrestant, Junts acusa els socialistes d'actuar amb interessos electoralistes i Vox sosté que el debat sobre un possible avançament és una cortina de fum per deixar de parlar de la crisi de Ceuta.
1: I davant d'aquest escenari d'avançament eventual d'eleccions, la politòloga Sílvia Bordoy analitza aquest context. Diu que els resultats d'uns eventuals comicis dependran bona part dels temes que acabin centrant el debat polític.
8: Totes les qüestions més entorn a l'habitatge i qüestions socials, pot veure-se, no sé si beneficiat, però podria mobilitzar més en el seu electorat objectiu. I, en canvi, si veiem que, per exemple, Vox ja ha intentat girar les qüestions de cap a la gestió de Ceuta.
1: Sobre les possibles conseqüències per a Junts, el PP i Vox, després d'haver votat en contra dels dos decrets sobre habitatge, considera que la situació de Junts és diferent de la de les altres dues formacions perquè afronta una competència més directa dins el seu espai polític. I si parlem del mercat de lloguer d'habitatges, heu de saber que 102.000 propietaris declaren cobrar-ne una a les Balears. És el 8% de la població, segons dades de l'Agència Tributària, a partir de les xifres de la declaració de la renda, que només inclou persones físiques i no s'hi compten els lloguers que cobren empreses.
2: En total, a les Balears, els propietaris particulars van ingressar l'any 2024, el darrer any en què hi ha dades, més de 1.700 milions d'euros. Si ho dividim entre els gairebé 102.000 propietaris ells que perceben una renda, de cada un cobra de mitjana uns 16.800 euros anuals. El debat generat arran dels decrets d'habitatge ha fet augmentar la incertesa d'aquests rendistes que reclamen més seguretat jurídica.
9: Mi hija, que lo tuvo alquilado su casa y no le pagaba, y al final salió, pero le quedó a deber por lo menos 10 meses.
10: Pero hay discusión, y ya le pagaremos, y si no he cobrado... Y...
11: Tengo muchos compañeros que son propietarios de pisos i tenen problemes sempre seguit.
2: La llei d'habitatge de les Balears considera gran tenidor aquella persona que té més de 10 immobles urbans al seu nom. Segons les xifres de la Direcció General del Cadastre, ho són el 2% dels titulars de propietats.
1: Mentrestant, la dificultat per trobar un habitatge en condicions fa que proliferin anuncis falsos. L'Associació de Consumidors Consubal alerta d'aquestes estafes tenen preus difícilment creïbles com habitatges reformats de 3 habitacions per 700 euros mensuals.
2: El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, adverteix que els estafadors poden demanar una reserva o una mensualitat per avançat sense permetre visitar abans l'habitatge i desapareixen una vegada cobrats els doblers.
12: La mayoría de las veces los teléfonos que se utilizan para el bizum suelen ser teléfonos de usar y tirar. Los datos que se ofrecen no suelen ser reales. Y si es posible, si nos piden un bizum, intentar hacer una transferencia, porque la transferencia sí nos va a quedar constancia de la persona y de la entidad de crédito.
1: I els desnonaments executats a les Balears han caigut un 80% durant el primer trimestre d'enguany respecte del mateix període del 2025. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre gener i març se'n varen practicar 54 davant els 272 d'un any abans. La gran majoria, 48 dels 54 desnonaments, varen ser conseqüència de procediments per impagament del lloguer.
2: La plataforma Stop Desnonaments atribueix la baixada d'aquests desnonaments al primer trimestre a dues causes. D'una banda, el fet que fins al final de febrer es va mantenir l'escut social que els frenava i, sobretot, a la reorganització judicial que va entrar en vigor la darrera fase a principi d'any i afecta l'activitat dels jutjats. El seu portaveu exposa que el perfil de la persona desnonada és variat i que sovint qui es pensa que no és vulnerable realment sí que ho és.
13: Aconseguir una alternativa és una autèntica loteria per a qualsevol família, tot i que pensi que ells no són vulnerables, que no els ha passat. No. Avui dia, per aconseguir alternativa, ha de competir en desenes de famílies per un pis si el tenen.
1: I un any després del desallotjament de Can Roba, Dos a Eivissa han volgut saber on viuen ara els que hi residien. Estan repartits en habitacions compartides, en caravanes, han partit de la península o els seus països d'origen. Ivonne Aranyó.
14: En Cristian va viure els dos desallotjaments, el de Can Roba 1, que va ser molt traumàtic i no vol ni recordar.
15: La policia, el desalojo, fue algo... Bueno, con la criatura, todo eso, era, eso ya no me quiero ni recordar.
14: Després es van desplaçar a la parcel·la del costat, on vivien sense els serveis més bàsics a Can Roba 2.
15: Aquello fue un infierno. Aquello sobrevivir es sobrevivir, ¿verdad? Vivir a la intemperie, como se dice, ¿verdad? Estar ahí sin luz, sin agua, sin aseo. O sea, todo eso duele.
14: Avui en Cristian viu en una habitació per ell sol. Paga uns 700 euros i s'ha pogut empadronar, però la majoria dels seus companys estan en habitacions compartides, en caravanes o han marxat.
15: La majoria de la gent ara està vivint en caravana, perquè la veritat que no hi ha sitio. Avui dia comparto en caravana con ellos, nos vamos a hacer una barbacoa entre els amigos, todo eso, y recordando lo que hemos pasado, todo eso. Y yo veo toda la gente que malviven.
14: Té clar quin és el problema.
15: Que si tú me alquilas un piso, un X dinero, ponle 1.500 euros, entonces yo alquilo una habitación por 1.000 euros, alquilo otra habitación por 1.000 euros, entonces yo me lucro. Eso es lo que es el realquilar, es lo que está haciendo todo el mundo. Aquí, esto es un paraíso para los ricos, y entonces es un infierno para nosotros, los pobres que trabajamos aquí.
14: El cost actual per una habitació per una parella, diu, són uns 1.200 euros i per una persona 800. Per això, molts viuen en cotxes i caravanes perquè el sou, que sol ser d'uns 1.500 euros, no els basta per res.
1: I ho dèiem a l'inici de l'informatiu. El 2026 es batran tots els rècords de producció d'aigua desalinitzada a les Balears. La Direcció General de Recursos Hídrics preveu superar els 34 hectòmetres cúbics distribuïts el 2025, encara que per poc, perquè les 8 desalinitzadores que hi ha ja freguen el màxim de la seva capacitat. El govern preveu la seva ampliació i també preveu construir-ne 3 més grans noves plantes.
2: A l'octubre comencen les obres per actualitzar la desalinitzadora de la badia de Palma, que ja no pot produir els 22 hectòmetres l'any pels quals va ser dissenyada i només arriba a la meitat. La previsió és tenir-ho enllestit en 2 anys. També s'ampliaran les plantes d'Andratx, Alcúdia i Santa Eulària. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, diu que són actuacions necessàries per protegir els aqüífers.
16: És evident que els recursos naturals fa moltíssim d'anys, això no és un tema d'ara, és un tema de fa molt d'anys que no són suficients per garantir l'abastiment, tant a les zones urbanes com a la resta, no?, d'usos. Per això és que hem d'assumir que necessitem reduir la pressió damunt dels nostres aqüífers.
2: Com a solució a curt termini, també es preveu la construcció de 5 petites desalinitzadores per cobrir necessitats molt puntuals amb una capacitat de fins a 1.000 metres cúbics diaris a partir de l'estiu del 2028.
16: I situarem en els punts més extrems i on hi ha més necessitats per tal de poder afrontar aquesta reducció d'extraccions el més aviat possible. I en aquest cas estan parlant de la Colònia i Sant Pere, estan parlant de Sant Llorenç, Santanyí, la Ràpita i de Mó, que sabem que tenim aquest problema, no? I estem treballant ara per fer aquestes desaladores, que se podrien fer en un termini molt més curt.
2: A llarg termini, en canvi, es preveuen 3 grans noves desalinitzadores que podrien estar construïdes en 8 anys. Una a Eivissa, a Sant Josep, una a Llevant de Menorca, per donar servei a Mahó, es Castell i Sant Lluís, i una altra al Migjorn de Mallorca, on també s'han d'unir tots els municipis a la xarxa.
1: Aquest augment de la desalinització també ha provocat que s'aboqui a la mà més salmorra, que és l'aigua amb alta concentració de sal que en resulta del procés.
2: La coordinadora de l'informe de la Mà Balear de la Fundació Marilles, Raquel Baquer, explica que entre el 1994 i el 2025 l'abocament de salmorra s'ha multiplicat per 24. Si aquest procés no es fa de manera correcta, això pot tenir conseqüències negatives.
17: I això pot afectar de forma molt negativa en els ecosistemes que ho roben, sobretot si no hi ha una bona mescla on se pugui diluir aquesta sal de forma ràpida. Els ecosistemes que són més vulnerables en aquests abocaments són els organismes que viuen fixes en el substrat, com podrien ser les praderies de posidònia oceànica o altres plantes marines, macroalgues o coralls o gorgònies.
2: El director general de Recursos Hídrics diu que els abocaments es fan bé amb mètodes que garanteixen la protecció del medi marí.
16: Tenen un pla de control molt estricte en aquest sentit. Llavors, pot dir que la tecnologia resol aquest tema tant com que en els punts d'abocament, que se dissenyen amb uns sistemes de difusió, a pocs metres del punt d'abocament te trobes en la mateixa salinitat de l'aigua de la mar.
2: Calafat, però, admet que no basta en fer desalinitzadores. Diu que també cal aplicar altres polítiques per reduir el consum. Per exemple, reduir les fuites d'aigua de la xarxa, que ara són de prop del 22%, i emprar més aigua reutilitzada per usos com el regadiu. Per això, la desalinització, diu, és imprescindible per deixar de sobreexplotar els aqüífers.
1: I justament l'Associació d'Empreses de Tractament i Subministrament d'Aigua de Menorca reclama més connexió entre les desalinitzadores i una millor gestió de la demanda. Ho ha dit el president de l'entitat de Vincintes, que juntament amb el seu germà Ivan han venut l'empresa familiar Aigües de Sant Lluís a l'empresa valenciana Facsa. Feia 30 anys que la gestionava en Carles Marcàs.
18: La banda d'Aigües de Sant Lluís tanca una etapa, però no allunya de Vincintes dels problemes de l'aigua de Menorca. Des de fa 5 anys presideix l'associació que agrupa una quinzena d'empreses del sector a l'illa. Els principals reptes, diu, són la quantitat i la qualitat de l'aigua.
19: Amb ser una illa molt estacional de consum, doncs, en l'estiu hi ha zones on hi ha quasi més consum que capacitat d'extracció.
18: Cintes considera que la desaladora de Ciutadella s'hauria d'haver connectat des del principi als dipòsits municipals d'Escaragolí. Veu amb preocupació que Menorca hagi de recórrer a una segona desaladora al Llevant.
19: Per dur aigua a Mercadal, a Aló, hauràs de fer una tuberia per la carretera. Si aquesta tuberia interconnecta les dues desaladores, tu en s'hivern pots aturar una, fer funcionar una altra, pots tenir bastant més de joc.
18: Però la desalació, adverteix, no és l'única resposta. També cal reutilitzar l'aigua depurada i gestionar millor la demanda. Pel que fa a la qualitat, atribueix els nitrats del Llevant a fonts de contaminació inorgànica relacionades amb l'activitat agrícola.
19: El Consell Insular va fer uns estudis i venien de fonts inorgàniques. Del camp, tant l'agricultura d'òcia com la professional.
18: En l'àmbit familiar recorda 3 dècades de transformació d'Aigües de Sant Lluís. 40 quilòmetres de xarxes substituïts, nous dipòsits reguladors i projectes pioners en la reutilització de l'aigua depurada.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
20: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
21: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i la Residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca. Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: 7:21 minuts del matí i avui comença la campanya de vacunació de la grip a les escoles i a les residències. Dues setmanes després s'obrirà per a tota la població general, siguin col·lectius de risc o no. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris i confia, Antoni, a superar les cobertures de l'any passat, on es va vacunar el 34% de la població, Diana.
5: La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, assegura que es comença amb aquests dos col·lectius per protegir les persones més vulnerables i en patologies cròniques. A més, explica Esteban que els infants són els principals transmissors de la grip a les Balears.
22: La font més important d'infecció cap a les persones que es revolten, cap als predins, els germans, el pare i la mare, posen a circular els virus de grip, per dir-ho de qualque manera.
5: Salut preveu anar a 351 centres educatius de tot l'arxipèlag per vacunar uns 27.000 infants escolaritzats entre 3 i 5 anys del segon cicle d'educació infantil, sempre que els progenitors hagin donat prèviament el seu consentiment. També es podran vacunar tots els treballadors de les escoles. La presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària, Joana Maria Mas, demana desvincular la vacunació de l'entorn escolar. Explica que encara que a simple vista sembli un procés senzill, organitzar-ho no és fàcil.
23: La gent està un poquet, diguéssim, enfadada per això, perquè aquesta gestió pensen que s'hauria de fer a nivell familiar i s'hauria de conscienciar les famílies i que no hauria de ser una activitat que s'ha fet dins l'escola, perquè, a més, els infants de 3 anys són uns infants que acaben d'arribar a l'escola i pues, estan en un procés d'adaptació.
5: Sobre aquesta qüestió, Esteban agraeix l'acompanyament que fan els centres educatius i els tutors i recorda que l'any passat la cobertura de vacunació infantil es va doblar a les escoles.
22: Hi ha evidència ja suficient que mos demostra que si atracam la vacunació en els nens, facilitam la conciliació

0: 12% més en un any. En els darrers mesos hi ha hagut també diverses jornades de vaga dels metges durant els darrers mesos contra la reforma de l'Estatut Marc. Recorden que els sindicats tenen convocada una vaga indefinida també a partir del 28 d'octubre.
1: I Mallorca repunt 24% manco de creueristes, que fa un any, però els que arriben gasten un 42% més que el 2023. En aquest context, el govern ha tret a licitació un estudi que analitza per on es mouen els passatgers, quins indrets visiten i com es reparteixen per Palma i per la resta de l'illa. La iniciativa vol posar xifres a l'impacte del turisme de creuers sobre el territori i sobre l'economia local.
0: I ara per ara les xifres són aquestes. L'illa ha rebut 141.000 passatgers de creuer menys que l'any passat entre gener i juliol, però la despesa mitjana dels que baixen a terra ha crescut en 3 anys, fins a gairebé 74 euros. Per conèixer millor l'impacte d'aquest turisme, el govern de Hem destinarà 40.000 euros. El contracte té una durada de 14 mesos. Segons les dades elaborades per Pimeco a partir de l'Ibestat, la despesa mitjana dels turistes de creuer ha passat dels 52 euros l'any 2023 als gairebé 74 d'enguany. La presidenta de la patronal és Carolina Domingo i assegura que l'arribada d'un vaixell es nota en les vendes i fins i tot en la contractació de personal.
2: Primera de tot és que hi ha un augment de vendes. Quan arriba un creuer, es nota a la caixa. En segon lloc, hi ha una ocupació, se crea ocupació, perquè també alguns comerços, quan saben quants creuers arribaran, doncs demanen reforç per poder atendre aquest turista.
0: Segons la Conselleria de Turisme, la licitació deriva de l'acord firmat al febrer entre el govern, l'autoritat portuària, l'Ajuntament de Palma i 27 companyies de creuers.
1: I el Grup Popular, l'Ajuntament d'Eivissa, ha comunicat la dimissió de la regidora Anna Ferrer, però hi es al·lega motius personals i familiars. Tot això quan s'ha identificat el seu marit com un dels detinguts en l'operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals.
0: Segons ha publicat el digital La Voz d'Eivissa, el marit de Ferrer estaria vinculat en el món de la promoció immobiliària a Eivissa i seria un dels encarregats de canalitzar el mercat immobiliari de luxe beneficis procedents presumptament del narcotràfic. Els socialistes d'Eivissa n'havien han demanat la dimissió i el Grup Popular ha informat en un comunicat que aquesta renúncia ja s'havia produït primer verbalment i després per escrit. El val de Rafa Triguero havia traslladat a la regidora la conveniència de fer aquest pas.
1: I ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital de Can Misses, un home que es va ofegar a la platja de Llevant de Formentera.
0: Un banyista de 64 anys i de nacionalitat alemanya que ha patit una aturada cardiorrespiratòria mentre nedava i el personal del SAMU 061 l'ha hagut de reanimar amb un desfibrilador. Després de recuperar-li el pols, ha estat traslladat a Can Misses en helicòpter medicalitzat.
1: Hi ha hagut un accident molt greu a la carretera de Sant Joan a Montuïri, a Mallorca. El balanç és de 5 ferits, dos dels quals greus. Són un home de 67 anys i la seva neta de 10, que viatjaven en moto en el moment del xoc amb un cotxe. Els altres 3 ferits són els ocupants del vehicle de 4, 8 i 26 anys, respectivament. I són ara les 7 i 27 minuts, és el moment de fer un cop d'ull al que destaca avui la premsa a les portades, que continua amb titulars relacionats amb l'habitatge i amb les conseqüències polítiques al respecte.
0: És així perquè el no de Junts, PP i Vox, el divendres passat, en aquestes lleis que presentava el govern, fa que tot trontolli de nou, es parla de nou d'eleccions, i Diari de Mallorca diu que el govern d'Espanya ja hi fa feina a l'espera que Pedro Sánchez fixi una data. Fotografia pel futbol, com també la trobam a última hora, que en aquest cas mira la creu d'aquesta cara del diari i titula "Indemnitzen un fons voltor per haver-li impedit 2 desnonaments". Dels digitals, Mallorca Diario diu també que Sánchez manté contactes amb els barons per saber si convoca o no eleccions, o que Baleares denuncia que Francina Armengol anés a la manifestació per la manca d'habitatge i la massificació i diu que quan ella era presidenta del govern tot això precisament va créixer. L'Ara Balears, pendent sempre de l'educació, diu que els menjadors escolars són cada vegada manco als instituts, on es comença, recordem, amb 12 anys. Avui la premsa pitiusa a les portades hi ha més publicitat que titulars. El periòdico destaquen que apleguen 2 taxis il·legals. El diario, això que parlàvem just ara d'una regidora del Partit Popular d'Eivissa que ha de dimitir després d'haver-se detingut a la seva parella. I el Menorca assegura que Cemex deixarà l'illa a finals de l'any que ve. Val a dir que tot això és en paper i que les edicions digitals d'aquests 3 darrers precisament parlen d'habitatge.
1: I d'habitatge de les conseqüències conseqüències polítiques en parla també la premsa espanyola i, a més, hi aporta enquestes.
0: És així. Per exemple, El País destaca que el

Govern central ja ho té tot a punt per avançar les eleccions, tant PSOE com Moncloa, diu el titular del País, i mostra precisament una enquesta de 40DB, que és l'empresa que trien per il·lustrar aquesta qüestió. Fotografia, en aquest cas, pel temporal de Catalunya, per les inundacions, i que es va saldar, diuen, en dos morts i un desaparegut. El Mundo, per la seva banda, en fa una altra lectura, una altra enquesta, de 5-2 en aquest cas, diu que el president convoca eleccions amb l'esquerra sota mínims i posa una fotografia dels acampats a Puerta del Sol. L'ABC segueix a la seva, parla de Ceuta, en aquest cas, ho combina amb un titular que diu que el govern amaga que un amic de Pedro Sánchez va gastar 75.000 euros en viatges, i en aquest cas La Vanguardia, que torna al carril, podrien dir, prefereix en aquest cas l'enquesta de Ipsos i diu que el 65% de persones de Catalunya suspenen la gestió del govern perquè fa a Ceuta. Per tant, un mix entre les dues qüestions de l'ABC i dels altres diaris. Fotografia, això sí, en aquest cas pel temporal a Catalunya.

0: I són ara les 7:30 i avui estan pendents que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comuniqui si avança les eleccions generals. Sánchez s'ha agafat el cap de setmana per valorar la possible convocatòria de comicis.
1: Tot això després que divendres fracassassin al Congrés dels Diputats les dues votacions dels decrets d'habitatge. De fet, Sánchez també ha debatut amb el seu cercle més proper sobre la possibilitat de recuperar d'alguna manera aquests decrets que es van derogar la setmana passada.
0: Mentre el Partit Popular demana a Sánchez que convoqui eleccions i les formacions a l'esquerra del Partit Socialista també es mobilitzen davant d'un possible avançament. Ahir es varen reunir els 5 ministres de Sumar en el govern de coalició.
1: I avui hi ha prevista una nova cita en què estaran convocades altres formacions com Més per Mallorca. També han fixat la data del 17 d'octubre per anunciar el candidat i el full de ruta del seu nou projecte polític que tindrà el nom de Front Ample.
0: A les 8 parlarem de tot plegat amb un politòleg, amb Xavier Calafat, en un dia en què també posam el focus en la manca d'aigua a les Balears. Enguany es batrà el rècord de producció d'aigua desalinitzada a les illes.
1: La Direcció General de Recursos Hídrics espera superar els 34 hectòmetres cúbics distribuïts el 2025, encara que per poc, perquè les 8 desalinitzadores existents ja freguen el màxim de la seva capacitat. El govern preveu la seva ampliació i la construcció de 3 grans noves plantes. El director general, Joan Calafat, diu que són actuacions necessàries per protegir els aqüífers.
2: És evident que els recursos naturals fa moltíssim d'anys, això no és un tema d'ara, és un tema de fa molt d'anys que no són suficients per garantir l'abastiment, tant a les zones urbanes com a la resta, no?, d'usos. Per això és que hem d'assumir que necessitem reduir la pressió damunt dels nostres aqüífers.
0: I avui comença la campanya de la vacunació de la grip a les escoles i a les residències.
1: Dues setmanes després s'obrirà per a tota la població general. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, diu que els infants són els principals transmissors de la grip a les Balears.
3: La font més important d'infecció cap a les persones que es revolten cap als predins, els germans, el pare i la mare, posen a circular el virus de grip, per dir-ho de qualque manera.
0: I recta final per a l'obertura total de les noves dependències de l'Hospital de Manacor després de més de 4 anys d'obres que duplicaran la cobertura assistencial d'una població en augment.
1: En els darrers 15 dies ha començat el trasllat al nou edifici ambulatori d'algunes consultes externes tan importants com cirurgia, pediatria, ginecologia, i avui és el torn d'urologia. D'aquí uns minuts connectarem amb l'Hospital de Manacor.
0: I de l'exterior al Brasil, el candidat d'ultradreta Flavio Bolsonaro ha guanyat amb un 47% dels vots la primera volta de les eleccions al país.
4: Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país.
0: El seu rival i president sortint, Lula da Silva, ha quedat 2 punts per davall amb el 45% dels suports.
1: Cap dels dos aspirants ha aconseguit la majoria absoluta necessària per ser elegit de manera directa. El 25 d'octubre se celebrarà una segona volta entre aquests candidats per elegir el futur president del país.
0: Mentrestant, a Catalunya, la Generalitat ha donat per finalitzat el temporal que ha afectat el territori català aquestes darreres 24 hores i ha aixecat les restriccions de mobilitat al Baix i l'Alt Empordà.
1: Un temporal, hem de recordar, que ha deixat 2 morts i una tercera persona desapareguda a Pineda de Mar.
0: I aquí a les Illes, quin temps esperam avui? Marc Aldentai, bon dia.
5: Bon dia, avui esperem una jornada més tranquil·la. De totes maneres, sí que és veritat que han començat durant la matinada amb llamps, precipitacions, però molt minces, que aquestes immediates hores encara poden ser presents, però aniran a menys, i el sol anirà guanyant protagonisme. Sí que és veritat que al migdia tornaran a créixer els núvols, sobretot a punts del centre i nord de Mallorca, i també punts de Menorca, i de manera puntual i en general feble, poden deixar qualque ruixat. Tot això amb temperatura que no canvia, valors màxims que continuen bastant suaus, entre els 27 i 29, fins i tot fregant els 30 graus, vent que bufarà de manera feble i situació marítima ja més tranquil·la. Ara mateix, temperatura de 23 graus a Eivissa Vila, 21 a Sant Francesc, 22 a Campos, 23 a Sant Cervera i a Menorca, 24 graus a Ciutadella, a Aló o a Maó.
6: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
0: I ens atem la informació dels esports, ara que són les 7 i 35 minuts, parlant del Reial Mallorca, que suma, Gavi, un punt després d'empatar 0 davant del Girona, a Montilivi.
7: Així és, el conjunt mallorquinista va aconseguir mantenir la porteria 0 en un partit molt igualat i sense gols. Un empat que permet al Mallorca sumar un punt i, a més, avançar una posició a la classificació. D'aquesta manera, l'equip de Luis García acaba la jornada en cinquena posició, consolidant-se a la part alta de la taula. Sentint l'entrenador.
8: Creo que se han dejado absolutamente todo. Hoy han competido a un nivel increíble, desde el primero hasta el último, y vamos a seguir trabajando para encontrar esa mejora en esos últimos metros que nos va a hacer ganar partidos.
7: El tècnic reconeix a la vegada que l'equip es queda curt en atac.
8: Hoy hemos competido bien en casa de un muy buen rival y creo que hay que darle valor a no haber encajado, valor a seguir compitiendo como lo hace este equipo, sosteniéndose en momentos que han sido difíciles. La mentalidad del equipo ha sido muy muy potente, muy guerrera, pero tenemos que mejorar en esa fase ofensiva.
7: I sense atac, destaca especialment el seu porter Arnau Tenas.
8: Creo que Arnau ha estado pues a su nivel, un nivel top, un grandísimo portero, tanto en portería como en situaciones de juego de pies y de reinicios. Creo que es un portero extraordinario.
7: Pel que fa al Mallorca, afegim que el migcampista Manu Morlanes ha passat per la sala d'operacions. I a Primera Federació, l'Aude Eivissa aconsegueix la primera victòria fora de casa. 0-1 a casa del que era líder, el Villarreal B, gràcies a un gol de Pedro Ortiz. En Raúl Llona és el tècnic de l'equip pitius.
9: Necesitamos tener una muy buena versión, pero sobre todo durante 90 minutos, todo el partido, porque si no, en cualquier descuido, nos podían castigar, ¿no? Y creo que al final el equipo ha sabido sufrir, ha sabido encerrarse para quitar las opciones del rival y le doy sobre todo mucho mérito a la forma de cómo hemos ganado.
7: També a la Primera Federació Femenina, el Balears Futbol Club empata 0 al camp de l'Espanyol B. Sentim l'entrenador blanquiblau Miqui Mayans decebut amb l'arbitratge.
10: Anàvem amb una sensació bastant de buit, perquè jo crec que era un partit on hem competit molt bé i hem sabut no encaixar, i en el final de partit podíem haver guanyat i no ens han deixat.
7: A la Primera Divisió, el Barça de les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro goleja el Real Madrid per 7-0. A Segona Federació, el derbi entre l'Atlètic Balears i el Poblense va ser pels blanquiblaus, que varen guanyar per 2-1 amb dos gols de Florin Andone, que reapareixia 11 mesos després d'una llarga lesió. Va ser la primera victòria del Balears aquesta temporada. Sentim els entrenadors Òscar Troya i Julián Robles.
11: Yo creo que todo el mundo aportó los 5 cambios, mejoró la versión que teníamos dentro, nos dio opción de seguir creyendo en el plan de partido y poderlo llevarlo a cabo, y lo hemos llevado y pues hemos ganado.
12: Dolidos por la derrota, porque bueno, creo que hemos hecho un muy buen trabajo para merecer algo más. Los chicos se han dejado todo en el campo. Primera parte, bueno, ha sido igualada, incluso ellos han tenido un poco más de dominio. La ocasión que tienen es bueno, un error grave nuestro. Pero la segunda, que yo creo que cuando mejor estábamos, nos han hecho el primer gol por un error nuestro de falta de concentración en un córner, y a partir de ahí, bueno, ya se ha vuelto un partido un poco más loco, con la expulsión, el penalti. Hemos intentado un poco con un corazón intentar por lo menos empatar el partido, pero bueno, no ha podido ser.
7: Per la seva part, derrota de la penya esportiva a Paterna davant el València-Mestalla per 3-2 i derrota del Mallorca B 0-1 davant l'Alcoià. Sentim el tècnic mallorquinista Pep Lluís Martí.
13: Avui és veritat que l'equip ha jugat molt bé, sobretot els primers 30 minuts amb molta superioritat, hem tingut moltes ocasions, però al final d'això va de gols, i avui per avui, la segona part, ens han fet dues transicions, han aprofitat molt bé les seves condicions, i és vera que nosaltres no hem estat encertats en aquestes situacions.
7: I tancant l'actualitat del futbol, recordant que avui s'ha durat a terme el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, amb quatre equips balears: el Mallorca, l'Atlètic Balears, el Poblense i el Manacor. Canviem d'esport. En motociclisme, gran victòria d'Izan Guevara al Japó, que, aprofitant els problemes tècnics del líder, Manu González, se situa a només 10 punts i mig del lideratge. Sentim el pilot mallorquí.
14: Ganamos en Austria, ganamos aquí, con muy buen ritmo en las dos. Muy orgulloso, ha sido una carrera muy buena, con muy buen ritmo. La he disfrutado bastante, y llevarnos esta victoria para casa y la segunda consecutiva.
7: I en tenis, Jaume Munar s'enfrontarà avui a Carlos Alcaraz en semifinals del torneig ATP 500 del Japó, després de guanyar a quarts el francès Jaquet per 6-2 i 6-4. Sentim Munar.
15: Ha sido un partido obviamente complicado, él venía de no enfrentar ninguna bola de break durante el torneo. Creo que lo más importante para mí hoy era ser muy consistente en mi saque y después coger mis pequeñas opciones al resto. Creo que lo he hecho a la perfección y desde que he conseguido ese break en el final del primer set creo que todo ha funcionado muchísimo mejor, mi juego ha crecido y yo he conseguido jugar con más confianza. A partir de ahí creo que todo ha funcionado, está siendo una semana fantástica en Japón y que siga.
7: El partit començarà a les 9 del matí, hora espanyola. I acabam amb bàsquet, amb la derrota segona en dos partits del Fibui Mallorca, que va perdre a casa davant el Cantàbria per 76-88.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Són ara les 7:41. La Generalitat de Catalunya dona per acabat el temporal que ha afectat el territori català aquestes darreres 24 hores i ha aixecat les restriccions de mobilitat al Baix i l'Alt Empordà. Un temporal, però, Toni, que ha deixat dos morts i un tercer desaparegut.
16: És així, ho explicava a darrera hora de diumenge el cap de l'operatiu del Bombers de la Generalitat, David Borrell, s'acerca aquesta persona a Pineda de Mar.
17: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Ja hem pentinat tota la riera, aigües avall.
16: El temporal d'aquest cap de setmana ha estat un episodi insòlit per la gran quantitat d'aigua acumulada a bona part de Catalunya que ha obligat els bombers a fer 2.440 actuacions, inclosos 226 serveis de salvament, una xifra que és del tot excepcional.
0: Aquest temporal també ha afectat l'aeroport de Son, Sant Joan a Palma, amb retards i cancel·lacions. A l'aeròdrom mallorquí hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni. Ja s'ha regularitzat el trànsit aeri després del mal temps.
18: Bon dia, pràcticament sí, tot i que encara aquesta hora registren 8 retards a les sortides, un d'elles en Barcelona, que és el vol de les 10:15, i 3 d'elles interilles, 2 en destinació a Menorca, un que ha de sortir a les 8:25, i un altre a les 10, i també un altre que ha de sortir cap a Eivissa, que ho havia de fer a les 8:30 i que no ho farà fins més tard. La resta de retards són vols amb destinacions europees, com Basilea, Dublín o Düsseldorf, uns retards així, en global que són de poc més de 10 minuts. De mitjana. Una xifra d'afectacions, això sí, de moment molt inferior a la d'ahir, que es compatibilitzaren 657 retards. Això és el 67% dels vols, cooperant a Son Sant Joan i 25 cancel·lacions. Això a les sortides i pel que fa a les arribades, dos vols de Barcelona cap a Palma han arribat a l'hora prevista i sense retards. De fet, he pogut parlar amb un jove, ell és en Jordi Cabello, que fa uns minuts ha arribat de Barcelona a Mallorca per fer feina. M'explicava que se'n torna al vespre i passava pena i vespre perquè va pensar que no podria volar pel mal temps, però finalment ho ha pogut fer a normalitat. Això és el que m'explicava.
19: Ahir, quan hi havia tot l'episodi de mal temps, sí que vaig pensar a veure si tindríem algun problema, però realment ahir a la nit, que ja vaig veure que la cosa s'aclaria, no he tingut cap dubte. Tampoc hem tingut cap missatge ni res alertant-nos, per tant, total normalitat. Aquest matí sí que quan he arribat a l'aeroport i he tornat a veure que plovia bastant fora a Barcelona, he pensat, home, a veure si passarà alguna cosa, però res, total normalitat.
18: Com comentàvem, normalitat aquí a l'aeroport de Palma, llevat d'un 8 retards de pocs minuts de mitjana.
0: Gràcies, Toni. 7:44. I alerten de la desaparició d'una barca amb una quinzena de persones a bord que es dirigia a Mallorca. Un avís que ha fet l'organització Alarm Phone, una xarxa de suport europea que assisteix migrants i refugiats en el Mediterrani.
16: I segons la informació que ha facilitat l'entitat a la xarxa social X, l'embarcació va salpar el passat diumenge d'Algèria en direcció a l'arxipèlag. Els familiars dels ocupants no han tingut notícies seves en tota la setmana i han avisat les autoritats competents.
0: Tot mentre a Ceuta, quasi 600 migrants han optat per per tornar de manera voluntària al Marroc durant el desallotjament de la platja del Trampolín. Totes aquestes persones han decidit no ser identificades al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers davant el coneixement que no podran sol·licitar la protecció internacional d'asil.
16: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, diu que l'operació s'ha duit a terme amb èxit i sense incidents, un desallotjament que ha traslladat 1.100 migrants que estaven assentats a la platja del Trampolín als espais d'acollida.
20: Vamos a seguir en ese trabajo. Hemos ido abriendo en Ceuta operativos y también espacios en las últimas semanas y seguiremos para que ninguna persona pernocte en las calles de Ceuta, porque nuestra voluntad no es otra que alcanzar cuanto antes la normalidad en Ceuta.
0: I els reis Felip, Sisa i Letícia viatgen a Finlàndia en plena escalada de l'amenaça russa a la regió. La visita d'estat cerca posar de manifest el suport de l'estat espanyol a la seguretat del Bàltic i de l'Àrtic.
16: Una visita que arriba en un moment en què la tensió entre Finlàndia i Rússia està en augment després de diversos incidents amb drons i altres actes de sabotatge atribuïts a Moscou, a la regió.
0: I de l'exterior, el candidat d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, ha guanyat amb un 47% dels vots la primera volta de les eleccions del Brasil. El seu rival i president sortint, Lula da Silva, ha quedat 2 punts per davall amb el 45% dels suports.
16: I cap dels aspirants ha aconseguit la majoria absoluta necessària per ser elegit de manera directa. El 25 d'octubre se celebrarà una segona volta entre aquests dos candidats a fi d'elegir el futur president del país. Bolsonaro, amb més de 55 milions de vots, ha superat Lula amb uns 2,5 milions de sufragis.
4: Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país. A era do PT que só...
16: Déu posant en fi a l'era del Partit dels Treballadors, el partit de Lula da Silva, ha dit Bolsonaro. El Brasil, ha assegurat, vol un canvi. Per la seva banda, Lula da Silva ha dit que el resultat és inesperat.
21: O resultado, muitas vezes, é inesperado. A gente nunca consegue tudo aquilo que a gente
16: queria. Diu que estava convençut que guanyaria aquesta primera volta i que convenceran el poble brasiler per continuar amb el seu projecte. Els candidats derrotats descarten donar suport a Flavio Bolsonaro i Lula a la segona volta.
0: I Espanya mantindrà la seva ambaixada a Kiev malgrat les amenaces russes. Moscou adverteix del risc mortal que suposa romandre a Ucraïna davant l'onada d'atacs.
16: El Ministeri d'Afers Estrangers rus torna a emplaçar els ciutadans estrangers, inclòs el personal de les missions diplomàtiques, a no romandre ni via viatjar a Ucraïna. Insta a evitar els voltant de les instal·lacions militars ucraïneses i insinua que podrien ser atacades.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I tornem a sortir a l'exterior, recta final per a l'obertura total de les noves dependències de l'Hospital de Manacor després de més de 4 anys d'obres que duplicaran la cobertura assistencial de la població. En els darrers 15 dies ha començat el trasllat al nou edifici ambulatori d'algunes consultes externes tan importants com cirurgia, pediatria, ginecologia i avui és el torn d'urologia. Caterina Bany és a l'Hospital de Manacor. Caterina, bon dia. Com van aquestes mudances?
22: Bon dia, sí, en aquesta primera planta ja va a bon ritme, sense imprevistos de moment de rellevància. El projecte complet heu d'entendre que són 78 consultes i 6 gabinets en aquest nou edifici ambulatori, a més de l'ampliació i també reforma del bloc quirúrgic. Però heu de pensar que qualsevol trasllat són trasllats ben complexos aquí a l'hospital, sobretot perquè tenen instrumental delicat, fins i tot la tecnologia que fan servir en aquests moments els metges especialistes, també per la informació que abans s'ha de lliurar als pacients. Com deies, avui toca mudança als gabinets d'urologia i otorrinolaringologia, per això ja m'acompanya en aquests moments el doctor Joan Benejan. Bon dia.
23: Bon dia, com estem?
22: Heu de pensar de manera com a molt significativa que el doctor Benejan és cap d'urologia des de fa ja 26 anys aquí a l'Hospital de Manacor i en aquell moment, en el seu moment, va ser el més jove de tot Espanya. És així, doctor? Durant aquestes setmanes conviuen consultes que ja funcionen al nou edifici amb altres serveis que encara mantenen temporalment la seva ubicació original. En el cas d'urologia, com vos heu organitzat per aquest trasllat?
23: Sí, gràcies per la introducció. I, bueno, calia aclarir això, no? Que vaig ser el cap de servei més jove de tot Espanya i el més jove de l'hospital en aquell moment. Jo me recordo perfectament les comissions de quiròfans que fem quan hi havia el doctor Lago, el doctor Bril, el doctor Calvo, història ja d'aquest hospital i que t'han donat tanta feina bona, feina hem fet d'aquest hospital i jo era joven, jovenet, i ara la comissió de quiròfan ja som el més vell. És a dir, el canvi evolutiu és clar. I a la vegada també l'hospital ha tingut una completa transformació. És a dir, el fet d'aquesta obra tan significativa d'obrir aquests espais tan ben adequats per fer les consultes externes d'urologia i el gabinet d'urologia, sens dubte és una fita important, no? No, ja volia dir que són consultes molt adequades a el que necessitam, no? Realment, primer passam a les consultes, perquè el gabinet encara tardarà un poc més. Serà la propera setmana o la segona propera setmana ja farem el canvi definitiu de totes les nostres instil·lacions. El gabinet realment era el que més perentòriament necessitàvem, perquè els gabinets que nosaltres tenim actualment eren a totes llums deficients, insuficients per donar una bona... per oferir als nostres malalts el que nosaltres m'agradaria oferir. Les consultes estaven millor, però ara anem a les noves consultes. Consultes que són molt importants, que tinguin unes característiques específiques. De fet, hi va haver un petit període de transició entre les consultes actuals i les consultes que tenim en el nostre, que se mos va ubicar a un espai a totes llums i deficient. No? Gràcies a Déu, hem estat un dies, però era un espai que no podíem fer les nostres consultes habituals perquè no teníem un lloc per poder explorar en condicions dins els nostres malalts. Clar, això, les noves consultes no passarà. Les noves consultes són adequades, és el nostre fet, perquè tenen en compte que no és el mateix una consulta d'endocrino o d'una altra especialitat que una consulta d'urologia.
22: Quines diferències hi ha? Com ho notaran, en qualsevol cas, els pacients, de manera molt pràctica?
23: Bueno, en la pràctica veuran unes instal·lacions adequades a poder... Per exemple, hi ha un fet clau en la nostra especialitat, que és la intimitat, d'acord? Nosaltres atendem a moltes patologies de la part genital, de la part que afecten el que és intimitat de la persona, i això és evident que hem de tenir un espai adequat per poder explorar amb intimitat sense que el malalt se senti malament. Cosa que, per exemple, aquesta setmana passada no ha passat. Ara no. Ara les noves consultes seran adequades al que hem de fer. I clar, això el pacient ho veurà com un gran avantatge, perquè les noves consultes són molt més grosses, tenen més llum natural, estarà una intimitat per al malalt que no veurà, diguéssim, invadida la seva intimitat personal. És a dir, que evidentment els avantatges són moltes per ells i per nosaltres.
22: Per ells i per nosaltres i per vosaltres que sou els metges, els especialistes, això deia el doctor Benejam, més intimitat pels pacients, que és importantíssim. D'alguna manera també més humanització. Tot això forma part, com dèiem, d'un procés de trasllats, de vegades difícils, perquè hem d'entendre que aquí hi ha un instrumental important. Com van anant la resta de trasllats d'altres especialitats? Perquè hem de tenir en compte que la setmana del 15 d'octubre està prevista, a més, el trasllat d'oftalmologia. Ja hi ha hagut el de pediatria i, entre altres serveis, ja breument. Com estan anant aquests trasllats?
23: Però és veritat que aquest fet no t'ho puc contestar, perquè nosaltres anem a les nostres noves consultes i no sé massa bé com van els altres. Suposo que d'una manera seqüencial, però, bueno, i diferenciada. Ja suposo que això va cap en banda.
22: Idò, amb aquestes paraules del doctor Benejam, replegam ara mateix aquest directe que estan fent des de l'Hospital de Manacor en aquesta fase, en aquest procés de... mica en mica anar traslladant tots els serveis en aquest moment, endocrinologia, cirurgia, pediatria, etc. Fins aquí, companys.
0: Gràcies, Caterina. 7:53, canviant d'assumpte. I vos parlem ara del Parc Natural de Salbufera, que tanca temporalment des d'avui i fins a dia 18 d'octubre per obres de millora als camins i observatoris pel mal estat i l'antiguitat d'algunes estructures. Un espai on aquests darrers anys s'han notat molt els efectes del canvi climàtic, com la calor extrema i la pujada del nivell de la mar.
16: En concret, s'adequaran dos camins, dels quals transcorren per l'itinerari del parc. S'arreglarà l'esplanada del centre administratiu i s'instal·larà una coberta tèrmica que farà d'aïllant per evitar les altes temperatures durant els mesos d'estiu a l'interior dels observatoris. El director del parc, es Matías Rabassa, assegura que són unes obres molt importants perquè hi havia risc d'accidents.
1: A veure, aquestes obres són molt importants perquè hi ha infraestructures del parc que són molt antigues, estan en molt males condicions, camins que estan plens de clots, amb molt de desperfectes, que fins i tot hi havia la possibilitat de que se provoquessin accidents a gent que pogués anar en carros d'anim petit, són bicicleta.
16: A més de calor intensa, un altre dels efectes del canvi climàtic al parc és la pujada del nivell de la mar, perquè durant les darreres dècades ha pujat 9 centímetres a l'Albufera d'Alcúdia, un problema al qual s'ha de sumar també l'increment constant d'extraccions d'aigua dolça dels aqüífers que perjudica els entorns naturals i també les espècies.
1: Si a una zona humida, deprimida i costanera li retires aigua dolça, el seu espai queda ocupat per aigua salada. Per tant, són diferents factors que acaben afectant de manera molt, molt important i de manera sinèrgica i fan que els hàbitats i les espècies associades a aquests hàbitats de l'albufera estiguen canviant d'una manera, quasi podríem dir, dramàtica per lo ràpid que està succeint.
16: El Parc Natural de l'Albufera reobrirà d'aquí a dues setmanes el 18 d'octubre per garantir la seguretat dels visitants i facilitar el desenvolupament dels treballs de millora.
0: I d'aquí a 5 minuts arribem a les 8 del matí, moment ara per la cultura, l'encetant parlant del compositor Joan Valent. Encara aquests dies un dels seus reptes artístics més importants, l'estrena de la Sinfonia Goya, una obra monumental en càrrec de la Fundació Ibercaja per mor dels 200 anys de la mort del geni, que es va estrenar divendres a Saragossa i que avui es podrà escoltar a Madrid. A partir de demà, a més, també es posarà a la venda en format CD. Sandra Martínez, bon dia.
2: Parlem d'un treball de 49 minuts escrit per a 124 músics i que no va ser fàcil per Valent. Va haver de necessitar temps per veure com s'enfrontava a una figura universal com la de Goya.
3: Fins que vaig trobar un punt de connexió que me donava un poc un discurs que fos més o menys coherent. I no era a partir de la seva obra, no era interpretar ni il·lustrar musicalment la seva obra, sinó des de la seva sordera. I el que vaig intentar és posar música al que ell pintava i no sentia.
2: I precisament aquesta referència a la pèrdua d'audició marca tota la sinfonia des del principi.
3: I comença amb un cop molt fort i després un tinnitus. El tinnitus és aquest so agut que senten la gent que té un problema d'audició i la gent sorda, no? I després ja entra el món de capritxos. I aquest tinnitus, aquest so llarg i agut, apareix en diferents moments de la Sinfonia de l'Obra.
2: De la Lechera de Bordeus a les Pintures Negres, passant per la figura femenina, per la sordesa, tot hi és en aquest treball que, com dèiem, avui arriba a l'Auditori Nacional de Madrid amb la il·lusió del compositor del Gaida, que és que es pugui executar també a Mallorca.
3: És espectacular veure 120 músics tocant amb una intensitat i una velocitat realment impressionant, no? I, bueno, com que pareix que va tot molt bé i la Fundació Ibercaja, que són els que van fer l'encàrrec, que estan molt entusiasmats i l'orquestra també, sembla que estan preparant una gira per tot Espanya, que la volen dur per tot. I, òbviament, jo abogaré i faré tot el possible perquè vingui a Mallorca.
2: L'enregistrament d'aquest CD per l'Orquestra Clàssica de Santa Cecília es va realitzar a la seu de l'Orquestra de la Comunitat de Madrid i va comptar amb la col·laboració de Joan Martorell.
5: Un munt de gent endollada en el mòbil mirant a la pantalla, no se miren ni se mouen, a casa seva no els aguanten. A casa seva no els aguanten. No hi ha temps a perdre.
0: I el Festival de Literatura Expandida de Magaluf ha tancat aquest diumenge una nova edició, ho ha fet amb èxit i interès creixent. Segons els organitzadors, hi ha hagut 13.000 assistents, si compten les xerrades, els concerts, les firmes i també els podcasts. I això que el temps amenaçava de pluja. La darrera jornada ha reunit centenars de persones en diferents propostes, amb especial afluència en la conversa entre l'Anna Corujo i Joan Miquel Oliver, que va superar els 700 assistents, en el diàleg entre Juan Luis Ursuaga i Flavita Banana, que va congregar prop d'un miler de persones.
16: Una jornada que va començar diumenge amb Anna Hope, Olivia Lund i Marcos Giral Torrente, que varen compartir conversa al voltant de l'escriptura i la literatura contemporània. És una xerrada moderada precisament per la nostra companya Sandra Martínez. Un dels moments amb més participació d'en va ser la conversa entre l'Anna Corujo i Joan Miquel Oliver. Corujo és escriptora i il·lustradora canària. Oliver, ja ho sabeu, músic i escriptor mallorquí, varen posar en comú dues trajectòries creatives marcades per la condició insular. Escoltam Corujo.
8: Creo que con el sitio en el que nacemos siempre tenemos que ubicarnos en o me gusta o no me gusta, o quiero estar aquí o no quiero estar aquí, ¿no? Y yo siento que con Lanzarote yo he descubierto que mi vínculo con ella es la de posibilidad y límite. Es la de contradicción, ¿no? Y es como, yo puedo ser crítica con el lugar en el que vivo, yo puedo amar el lugar en el que vivo y también puedo desear muchas veces irme del lugar en el que vivo, ¿no? O en el que nací.
16: Amb 13.000 assistents, el Flem tanca aquesta sisena edició. Per cert, la Cloenda va córrer càrrec d'aquest que sentim de fons, de Xanguito, que va acabar en tot el seu grup dins la piscina.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dilluns 5 d'octubre i avui estan pendents que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comuniqui si avança les eleccions generals. Sánchez s'ha agafat el cap de setmana per valorar la possible convocatòria de comicis i damunt la taula hi ha una data, diumenge, dia 29 de novembre, si avui s'expedeix el Reial Decret de Dissolució de les Corts. Tot això després que divendres fracassassin al Congrés dels Diputats les dues votacions dels decrets d'habitatge. De fet, Sánchez també ha debatut amb el seu cercle més proper sobre la possibilitat de recuperar d'alguna manera aquests decrets que es varen derogar la setmana passada. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. El PP demana a Sánchez que convoqui eleccions ja, mentre que les formacions a l'esquerra del PSOE també es mobilitzen davant un possible avançament dels comicis. Ahir es van reunir els 5 ministres de Sumant al govern de coalició i avui hi ha prevista una nova cita en què estan convocades altres formacions com Més per Mallorca, que les eleccions del 2023 es van presentar amb Sumar. Finalment, han fixat la data del 17 d'octubre per anunciar el candidat i el full de ruta del seu nou projecte polític amb el nom de Front Ample.
1: D'aquí a uns minuts en parlarem amb el politòleg Xavier Calafat en un dia en què també posem el focus en la manca d'aigua a les Balears. Enguany es batrà el rècord de producció d'aigua desalinitzada a les illes.
2: La Direcció General de Recursos Hídrics espera superar els 34 hectòmetres cúbics distribuïts el 2026, encara que per poc, perquè les 8 desalinitzadores existents ja freguen el màxim de la seva capacitat. El govern preveu la seva ampliació i la construcció de 3 grans noves plantes.
1: I avui comença la campanya de vacunació de la grip a les escoles i a les residències.
2: Dues setmanes després s'obrirà per a tota la població general. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris. Confien a superar les cobertures de l'any passat, que es van vacunar el 34% de la població, Diana.
1: I de l'exterior, al Brasil, el candidat d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, ha guanyat amb un 47% dels vots la primera volta de les eleccions al país. El seu rival i president sortint Lula da Silva ha quedat 2 punts per davall amb el 45% dels suports.
2: Cap dels aspirants ha aconseguit la majoria absoluta necessària per ser elegit de manera directa. El 25 d'octubre se celebrarà una segona volta entre aquests dos candidats per elegir el futur president del Brasil.
1: I acaben de confirmar que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà avui a les 9 del matí per fer l'anunci del qual es parlava durant tot el cap de setmana. Deien que estaven pendents de si compareixia Pedro Sánchez avui matí per comunicar si avançava o no les eleccions generals i d'haver aquesta compareixença, tal com acaben de confirmar, la Moncloa serà a les 9 del matí. I en els esports, el Mallorca no passa de l'empat a 0 a Girona. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. L'equip mallorquinista torna de Girona amb un punt després d'un partit altra vegada pobre en atac i correcte en defensa, amb destacada actuació del porter Arnau Tenas. Els vermells són cinques a la classificació i es mantenen en zona de play-off. D'altra banda, en tenis, d'aquí una hora, horari espanyol, Jaume Munar s'enfrontarà a Carlos Alcaraz a les semifinals del torneig ATP 500 de Tòquio.
1: I pel que fa al temps, avui iniciem la setmana amb una mica més de tranquil·litat. Marc Aldentall, bon dia.
4: Bon dia, així és. Després d'aquests plogims que han tingut a nit passada, aquestes pròximes hores, el cel s'anirà destapant. Ara mateix ja tenim el cel pràcticament net a Eivissa i Formentera. En canvi, continua aquest ambient més tapat cap a Mallorca i Menorca, però, com dèiem, amb el pas de les hores, el sol també anirà arribant en aquests indrets. De totes maneres, al migdia sí que és vera que tornen a créixer els núvols i de manera puntual hi pot haver ruixats en general febles, principalment avui concentrats cap en el centre nord de Mallorca, fins i tot també cap a punts de l'illa de Menorca. Tot això amb una temperatura que no canvia de moment. Sí que és vera que cap a mitjan final de la setmana podria davallar ja, però avui amb aquestes màximes encara molt suaus, valors de 27 a 29, fins i tot 30 graus. I el vespre també ha estat molt suau, mínimes en general per damunt dels 20 graus. Ara mateix tenim 24 a Palma, 21 a Sineu, Manacor, 23 en Es Mercadal, 25 graus a Mahó, 21 a Sant Joan de Labritja, a 22 a Vila i Sant Francesc.
1: Per cert, que ja fa gairebé un mes del fort temporal del 9 de setembre que va afectar amb virulència les Balears, i un dels punts més castigats va ser el port d'Escanonja a Banyalbufar. Per parlar de quina és la situació en aquests moments, entrevistarem a les 8:30 a Joan Santana, cap del Servei de Gestió Forestal del Govern. Mentrestant, a Catalunya, la Generalitat ha donat per acabat el temporal que ha afectat el territori català aquestes darreres 24 hores.
2: Ha aixecat les restriccions de mobilitat al Baix i Alt Empordà, un temporal que, recordam, ha deixat dos morts i una tercera persona desapareguda a Pineda de Mar.
1: I aquí a les Illes, sapiguem quina és la situació del trànsit ara mateix. Toni Escanelles, bon dia.
5: Bon dia, Edu. Ara mateix embotellament pràcticament a tota la via de cintura. També a l'autopista d'Inca estan pràcticament el trànsit aturat a l'entrada a Palma, gairebé fins a Sa Nova Cabana, fins a l'urbanització de Sa Nova Cabana. I també des de Marratxinet fins a Binissalem, trànsit lent en zones d'embotellament. També l'autopista de Llevant, trànsit lent sobretot entre les zones de l'aeroport i les Meravelles.
1: 8:06 del matí. Rafa Andreses al control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui és un dia crucial per al futur polític del país. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà una declaració institucional a la Moncloa a les 9 del matí. Ja s'esperava que el president pogués comunicar aquest dilluns la seva decisió després de reservar-se el cap de setmana per valorar una possible convocatòria d'eleccions anticipades, i tot pel fracàs de divendres al Congrés dels Diputats de les dues votacions dels decrets d'habitatge.
2: Damunt la taula hi ha aquest possible avançament electoral. Aquesta convocatòria, com dèiem, ara fa només uns minuts s'ha sabut que a partir de les 9, en aquesta declaració institucional de Pedro Sánchez des del Palau de la Moncloa, ja se sabrà si finalment hi ha aquest avançament electoral o no. Aquestes eleccions serien com a prest diumenge, dia 29 de novembre, si avui s'expedís el Reial Decret de Dissolució de les Corts. La prerrogativa de decidir la data dels comicis correspon exclusivament al cap de l'executiu central. Sánchez també ha debatut amb el cercle més proper sobre la possibilitat de recuperar d'alguna manera els decrets sobre habitatge que es van derogar divendres. De moment, el president té una única cita, avui tenia una única cita a les 9:30, que era la inauguració del Congrés Oficial de l'Empresa Familiar a Madrid, però finalment ha anul·lat aquesta convocatòria i se substitueix, com ja dèiem, per aquesta declaració institucional d'aquí a manco d'una hora a les 9 del matí, que podreu seguir a través de IB3. De moment, per tant, aquesta és l'única cita del dia per Pedro Sánchez, i mentre Sánchez medita el seu futur, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'ha instat aquest cap de setmana a convocar eleccions ja.
6: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
2: L'espai a l'esquerra del PSOE també s'ha mobilitzat davant un possible avançament electoral. Ahir es van reunir els 5 ministres de Sumant, el govern de coalició, juntament amb altres líders del moviment. Avui hi ha prevista una nova cita en què estan convocades també altres formacions com Més per Mallorca, que les anteriors eleccions generals es van presentar amb Sumar. Finalment han fixat la data del 17 d'octubre per anunciar candidat i full de ruta del seu nou projecte polític, que tindria el nom de Front Ample. D'altra banda, Ione Belarra, secretària general de Podem, s'ha mostrat crítica les darreres hores amb una possible convocatòria electoral.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones, y lo que le estamos exigiendo al gobierno de España es que haga lo que le llevamos tanto tiempo diciendo, que traiga un real decreto ley ambicioso, con la expropiación de los fondos buitre, con el cierre de los pisos turísticos, con la bajada del alquiler por ley, y que, si no se aprueba en el Parlamento, lo traiga cada mes.
2: Aquestes han estat algunes de les valoracions polítiques que s'han produït aquestes darreres hores abans de conèixer, com dèiem, que finalment a les 9 hi haurà aquesta declaració institucional de Pedro Sánchez des del Palau de la Moncloa, i sabrem si finalment s'avancen o no les eleccions. Sigui com sigui, Junts han acusat els socialistes d'actuar amb interessos electoralistes, i Vox sosté que el debat sobre un possible avançament és una cortina de fum per deixar de parlar de la crisi de Ceuta.
1: Una declaració institucional des de la Moncloa que es produirà a partir de les 9 i que podreu seguir en directe des d'aquí, des d'IB3 Ràdio, per analitzar el moment polític en què ens trobem ara mateix, connectant amb un politòleg. Saludam Xavier Calafat, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
1: En aquesta hora es dona gairebé per fet que hi haurà un avançament electoral i una de les dates que més sonen és dia 29 de novembre. Quins són els terminis si finalment Pedro Sánchez anuncia comicis avui?
8: Bueno, els terminis són els que marcaria la Constitució, hauria de publicar la dissolució de les Corts en el BOE i, per tant, si fos avui, pues, se diu això, aquesta data seria el 29 de novembre per aquests 54 dies que marquen els terminis institucionals per arribar a la convocatòria, no?
1: De moment el que sabem és que Pedro Sánchez sí que ha confirmat que a les 9 compareix, fa una declaració institucional a partir de les 9 des de la Moncloa. La convocatòria d'eleccions, si finalment es fa, de quina manera afectaria el Partit Socialista i Pedro Sánchez?
8: Bueno, jo crec que en Sánchez no trobarà un millor moment per poder convocar eleccions, llavors per això l'especulació sobre la convocatòria anticipada és molt elevada després de la caiguda dels decrets d'habitatge i a un moment on la gent ha sortit en el carrer massivament també aquest cap de setmana en la acampada a la plaça del Sol que recorda en el 15M. Llavors el marc que se situa la campanya a l'habitatge és un marc on les esquerres es poden moure bé i en Sánchez a més tindria l'oportunitat d'intentar aprovar els dos decrets d'habitatge per la diputació permanent, no? És a dir, acabaria la legislatura, però ara mateix podria publicar en el BOE i dur en el Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge i quan les Corts ja s'haurien dissolt, haurien de passar per la Diputació permanent, on sí que hi ha una majoria més favorable en aquests decrets per com se donen les configuracions ara mateix, no? Llavors se plantejaria, s'aniria eleccions no només amb el marc de l'habitatge, sinó també oferint en el moviment per l'habitatge el paquet de mesures que havien reclamat.
1: I com es veuria a nivell polític que fes aquesta passa d'aprovar els decrets d'habitatge a través de la Diputació Permanent?
8: Bueno, coneguent com està el clima, segurament seria vist d'una forma barroera i electoralista, no, finalment. Però, des de luego, que és un moviment que a lo millor en Sánchez pot fer i, de fet, els fons que poden consultar ja estan especulant en que d'alguna forma intentarà rescatar els dos decrets d'habitatge. I jo crec que seria un moviment intel·ligent per la seva part.
1: Senyor Calafat, de quina manera afrontarien els comicis els tres partits que han tombat els decrets d'habitatge, parlant del Partit Popular, de Junts i de Vox?
8: Jo crec que encara no s'entén gaire la decisió que ha pres Junts, perquè les enquestes li van molt malament. Ara mateix ahir va sortir una enquesta que Catalunya ficava Aliança Catalana quasi en empat tècnic amb el Partit Socialista i un Junts totalment descalabrat. Llavors és una decisió que encara costa entendre, perquè Junts mai tornarà a tenir, el manco fins que passin molt d'anys, una posició negociadora com la que té ara. Llavors, definitivament, Junts s'està deixant, no vol seguir la ruta de sentir a Convergència, i està en una competició amb Aliança Catalana i com els altres partits de la dreta europea per veure qui és més radical, no? I el Partit Popular i Vox s'enfrontaran les eleccions en tranquil·litat, amb unes majories que hi donen les enquestes de prop d'aquests 200 escons, per una majoria absolutíssima que no sabe des dels temps d'en Felipe González. Ara bé, el Partit Popular pot tenir més por que Vox, perquè si Vox bé va avançant, el Partit Popular continua estancant i fins i tot podria baixar respecte al darrer resultat electoral que va tenir, no? Llavors podem veure una dreta molt forta, però un Feijóo realment molt feble.
1: Aquestes darreres hores també hem sabut que Sumar llança una nova marca Front Ampli. Dia 17 d'octubre presentaran candidat avui. De fet, fan una nova reunió a la qual també han convocat formacions com és per Mallorca. Quin pensa que serà el moviment aquí a les Balears pel que fa als partits sobiranistes per als pròxims comicis generals?
8: Bueno, és una decisió que, més per lo que sabem, encara no té pressa. Sabem que més fins i tot va haver d'anar a una votació interna, com sabem també més per Menorca, que se va posicionar per sortir del grup parlamentari a Sumar, però més per Mallorca va decidir quedar, i al final el diputat Vicenç Vidal se va quedar en el grup parlamentari. Llavors és una decisió que més encara no, jo crec que encara no té pressa, però evidentment me pareix que els seus analistes sabran que una marca estatal forta és el que li permet a més poder despuntar unes eleccions generals. De fet, fins aquella coalició en Sumar el 2023 no s'havia assolit el diputat per les Illes. Llavors jo imagino que sigui Compromís, que si s'adjunta Aragonesista i la resta de partits territorials que conformen el que van ser Sumar, a lo millor més pot fer aquesta passa si també hi ha un lideratge plurinacional que se cregui aquesta plurinacionalitat i aquest respecte a la diversitat i la sobirania dels altres territoris. I en aquest cas me pareix que si el lideratge, per exemple, fos Nada Colau, me pareix que a més estaria més disposat a entrar en aquesta coalició que si fos un altre candidat.
1: I doncs veurem què passa durant les pròximes hores. Avui totes les mirades estan pendents de la crònica política i d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez a partir de les 9 del matí, aquesta declaració institucional que farà des de la Moncloa. Xavier Calafat, politòleg, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
8: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
1: Amb aquesta entrevista m'ha arribat a les 9 i quart del matí. Canviem ara d'assumpte.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: El 2026 es batran tots els rècords de producció d'aigua dessalinitzada a les Balears. La Direcció General de Recursos Hídrics preveu superar els 34 hectòmetres cúbics distribuïts el 2025, encara que per poc, perquè les 8 dessalinitzadores existents ja freguen el màxim de la seva capacitat. El govern preveu, Toni, la seva ampliació i la construcció de 3 grans noves plantes.
5: És així. A l'octubre comencen les obres per actualitzar la dessalinitzadora de la Badia de Palma, que ja no pot produir els 22 hectòmetres a l'any pels quals va ser dissenyada i només arriba a la meitat. La previsió és tenir-ho tot enllestit en 2 anys. També s'ampliaran les plantes d'Andratx, la d'Alcudi, la de Santa Eulària. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, i diu que són actuacions necessàries per protegir els aqüífers.
9: És evident que els recursos naturals fa moltíssim d'anys. Això no és un tema d'ara. És un tema de fa molt d'anys que no són suficients per garantir l'abastiment. Tant a les zones urbanes com a la resta, no?, d'usos. Per això és que hem d'assumir que necessitem reduir la pressió damunt dels nostres aqüífers.
5: Com a solució a curt termini, també es preveu la construcció de 5 petites dessalinitzadores per cobrir necessitats molt puntuals amb una capacitat de fins a 1.000 metres cúbics diaris a partir de l'estiu de 2028.
9: I situarem en els punts més extrems i on hi ha més necessitats per tal de poder afrontar aquesta reducció d'extraccions el més aviat possible, i en aquest cas estan parlant de la Colònia i Sant Pere, estan parlant de Sant Llorenç, Santanyí, la Ràpita i de Mó, que sabem que tenim aquest problema, no? I estan treballant ara per fer aquestes desaladores, que se podrien fer en un termini molt més curt.
5: Això a curt termini. A llarg termini es preveuen 3 grans noves dessalinitzadores que podrien estar construïdes d'aquí a 8 anys, una d'elles a Eivissa, Sant Josep, una al Llevant de Menorca, per donar servei a Maós, Castell i Sant Lluís, i una altra a Migjorn de Mallorca, on també s'han d'unir tots els municipis a la xarxa.
1: Aquest augment de la dessalinització també ha provocat que s'aboqui a la mà més salmorra, que és l'aigua amb alta concentració de sal, que en resulta del procés.
5: I la coordinadora de l'informe de la Mar Balear de la Fundació Marilles, Raquel Baquer, explica que entre 1994 i 2025 l'abocament de salmorra s'ha multiplicat per 24. Si aquest procés no es fa de manera correcta, això pot tenir conseqüències negatives.
10: I això pot afectar de forma molt negativa en els ecosistemes que ho reben, sobretot si no hi ha una bona mescla on se pugui diluir aquesta sal de forma ràpida. Els ecosistemes que són més vulnerables en aquests abocaments són els organismes que viuen fixos en el substrat, com podrien ser les praderies de posidònia oceànica o altres plantes marines, macroalgues o coralls o gorgònies.
5: El director general de Recursos Hídrics diu que els abocaments es fan bé amb mètodes que garanteixen la protecció del medi marí.
9: Tenen un pla de control molt estricte en aquest sentit. Llavors pot dir que la tecnologia resol aquest tema tant com que en els punts d'abocament que se dissenyen amb uns sistemes de difusió, a pocs metres del punt d'abocament te trobes en la mateixa salinitat de l'aigua de la mar.
5: Calafat admet que també cal aplicar aquestes altres polítiques per reduir el consum, per exemple, reduir fuites d'aigua a la xarxa, que ara són de més del 22%, emprar més aigua reutilitzada per usos com el reguiu, però la dessalinització, diu, és imprescindible per deixar de sobreexplotar els aqüífers.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
11: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
12: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. i Mas. Consell de Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: 8 i 20 minuts del matí. Avui comença la campanya de vacunació de la grip a les escoles i a les residències. Dues setmanes després s'obrirà per a tota la població general, siguin col·lectius de risc o no. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris, confien a superar les cobertures de l'any passat, que es va vacunar el 34% de la població diària.
5: La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, assegura que es comença amb aquests dos col·lectius per protegir les persones més vulnerables amb patologies cròniques. A més, explica Esteban que els infants són els principals transmissors de la grip a les Balears.
13: La font més important d'infecció cap a les persones que es revolten, cap als predins, els germans, el pare i la mare, posen a circular els virus de grip, per dir-ho de qualque manera.
5: Salut preveu anar a 351 centres educatius de tot l'arxipèlag per vacunar uns 27.000 nens escolaritzats entre 3 i 5 anys del segon cicle d'educació infantil, sempre que els progenitors hagin donat prèviament el seu consentiment. També es podran vacunar tots els treballadors de les escoles. La presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària, Joana Maria Mas, demana desvincular la vacunació de l'entorn escolar. Explica que encara que a simple vista sembli un procés senzill, organitzar-ho no ho és.
14: La gent està un poquet, diguéssim, enfadada per això, perquè aquesta gestió pensen que s'hauria de fer a nivell familiar i s'hauria de conscienciar les famílies i que no hauria de ser una activitat que s'ha fet dins l'escola, perquè a més els infants de 3 anys són uns infants que acaben d'arribar a l'escola i pues, estan en un procés d'adaptació.
5: Sobre aquesta qüestió, Esteban agraeix l'acompanyament que fan els centres educatius i els tutors i recorda que l'any passat la cobertura de vacunació infantil es va doblar a les escoles.
13: Hi ha evidència ja suficient que mos demostra que si atracam la vacunació en els nens, facilitam la conciliació, a vegades els pares han de sortir de la feina per anar a cercar nens a escola, dur-los en el centre de salut. I a més se produeix un efecte contagi positiu.
5: Aprofitant l'inici de la vacunació antigripal a les residències, també s'immunitzarà contra el virus respiratori sincicial, que és el principal responsable dels casos de bronquiolitis greus, a tota la població de 60 anys o més que resideixi en centres de gent gran o centres sociosanitaris.
1: I el grup popular, l'Ajuntament d'Eivissa, ha comunicat la dimissió de la regidora Anna Ferrer Proies, al·lega que és per motius personals i familiars, tot això quan s'ha identificat el seu marit com un dels detinguts en l'operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals.
15: Així és, segons ha publicat al digital La Voz d'Eivissa, el marit de Ferrer estaria vinculat directament en el món de la promoció immobiliària a Eivissa i seria, de fet, un dels encarregats de canalitzar el mercat immobiliari de luxe, beneficis procedent presumptament del narcotràfic. Els socialistes d'Eivissa n'havien ja demanat la dimissió i el grup popular ha informat en un comunicat que aquesta renúncia ja s'havia produït primer verbalment i després per escrit. El batlle Rafa Triguero havia traslladat a la regidora la conveniència de fer aquesta passa.
1: I els bombers de Mallorca han rescatat aquesta matinada 4 persones a un incendi al municipi d'Inca. A més, altres 10 han hagut de ser reubicades de manera temporal per l'Ajuntament, ja que l'immoble ha hagut de ser desallotjat per precaució.
5: Un fet que han passat cap a les 2 de la matinada, un incendi que s'ha registrat a la capital de Reiguer. Efectius del parc d'Alcúdia i d'Inca han fet feina durant 2 hores per rescatar 4 persones i han aconseguit apagar les flames quan passaven les

0: 26 anys respectivament. L'accident s'ha registrat diumenge quan faltaven 15 minuts per les dues del migdia. Les víctimes amb lesions greus han estat traslladades en dues ambulàncies de suport vital avançat fins a l'Hospital de Son Espases. Al lloc del fet, el servei d'emergències han activat el codi politrauma.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
2: I són ara les 8 i 25 minuts, encetat amb els esports, Gavi, i parlem del Reial Mallorca, que suma un punt després d'empatar a 0 davant el Girona a Montilivi.
3: Així és, el conjunt mallorquinista va aconseguir mantenir la porteria a 0 en un partit molt igualat i sense gols. Un empat que permet al Mallorca sumar un punt important i, a més, avançar una posició a la classificació. D'aquesta manera, l'equip de Luis García acaba la jornada en cinquena posició i es consolida a la part alta de la taula. Sentim l'entrenador del Mallorca, Luis García.
4: Creo que se han dejado absolutamente todo. Hoy han competido a un nivel increíble, desde el primero hasta el último, y vamos a seguir trabajando para encontrar esa mejora en esos últimos metros que nos va a hacer ganar partidos.
3: Això sí, el tècnic reconeix que l'equip es queda curt en atac.
4: Hoy hemos competido bien en casa de un muy buen rival y creo que hay que darle valor a no haber encajado, valor a seguir compitiendo como lo hace este equipo, sosteniéndose en momentos que han sido difíciles. La mentalidad del equipo ha sido muy potente, muy guerrera, pero tenemos que mejorar en esa fase ofensiva.
3: L'entrenador del Mallorca destaca especialment el seu porter, Arnau Tenas.
4: Creo que Arnau ha estado pues a su nivel, un nivel top, un grandísimo portero, tanto en portería como en situaciones de juego de pies y de reinicios. Creo que es un portero extraordinario.
3: I pel que fa al Mallorca, afegim que el migcampista Manu Morlanes ha passat per la sala d'operacions. I a Primera Federació, l'AUD Eivissa aconsegueix la primera victòria fora de casa, 0-1 a casa del que era el líder, el Villarreal B, gràcies a un gol de Pedro Ortiz. Raúl Llona és el tècnic de l'equip pitius.
5: Necesitamos tener una muy buena versión, pero sobre todo durante 90 minutos, todo el partido, porque si no, en cualquier descuido, nos podían castigar, ¿no? Y creo que al final el equipo ha sabido sufrir, ha sabido encerrarse para quitar las opciones del rival, y le doy sobre todo mucho mérito a la forma de cómo hemos ganado.
3: I a la Primera Federació Femenina, el Balears empata 0 al camp de l'Espanyol B. Sentim l'entrenador blanquiblau Miqui Maians, decebut amb l'arbitratge.
6: Anàvem amb una sensació bastant de buit, perquè jo crec que era un partit on hem competit molt bé i hem sabut no encaixar, i en el final de partit podíem haver guanyat i no ens han deixat.
3: Pel que fa a la primera divisió, el Barça de les mallorquines, Cata Coll i Patrick Guijarro goles i el Real Madrid per 7-0. Patrick Guijarro parla de les claus del renovat Barça.
7: Trabajo, querer mejorar, ambición, sacrificio. Nosotras de cada año no nos quedamos en el mismo escalón, sino queremos ir subiendo, queremos mejorar, queremos que no nos pillen, queremos seguir siendo las primeras, queremos seguir ahí arriba.
3: D'altra banda, la felanitxera Mariona Caldentei cau de la convocatòria de la selecció per lesió amb el seu equip, l'Arsenal, a la Premier. I a Segona Federació, el derbi entre l'Atlètic Balears i el Poblense va ser per als blanquiblaus, que varen guanyar per 2-1 amb dos gols de Florin Andone, que reapareixia després d'una llarga lesió. Va ser la primera victòria del Balears aquesta temporada. Sentim els entrenadors Òscar Troya i Julián Robles.
8: Yo creo que todo el mundo aportó los 5 cambios, mejoró la versión que teníamos dentro, nos dio opción de seguir creyendo en el plan de partido y poderlo llevarlo a cabo, y lo hemos llevado y pues hemos ganado.
9: Dolidos por la derrota, porque bueno, creo que hemos hecho un muy buen trabajo para merecer algo más. Los chicos se han dejado todo en el campo.
3: Per la seva part, derrota de la penya esportiva a Paterna davant el València Mestalla per 3-2 i derrota del Mallorca B 0-1 davant l'Alcoià. Sentim el tècnic mallorquinista Pep Lluís Martí.
10: Avui és veritat que l'equip ha jugat molt bé, sobretot els primers 30 minuts amb molta superioritat, hem tingut moltes ocasions, però al final d'això va de gols, i avui per avui, la segona part, ens han fet dues transicions, han aprofitat molt bé les seves condicions, i és vera que nosaltres no hem estat encertats en aquestes situacions.
3: I tancant l'actualitat del futbol, recordant que avui es durà a terme el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei en 4 equips balears: Mallorca, Atlètic Balears, Poblense i Manacor. En motociclisme, gran victòria d'Izan Guevara al Japó, que aprofitant els problemes mecànics del líder, Manu González, se situa a només 10 punts i mig del lideratge. Sentim el pilot mallorquí.
11: Ha ganamos en Austria, ganamos aquí, con muy buen ritmo en las dos. Muy orgulloso, ha sido una carrera muy buena, con muy buen ritmo. La he disfrutado bastante y llevarnos esta victoria para casa y la segunda consecutiva.
3: I acabem en tenis. Jaume Munar s'enfrontarà avui a Carlos Alcaraz en semifinals del torneig ATP 500 del

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. Fins a les 9 hi actiu la Serra de Tramuntana, l'avís groc, per pluges i per tempestes, i la resta del dia s'esperen poques precipitacions a les illes. Tot això en una jornada en què estan pendents de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ha suspès la seva agenda del dia, i a les 9 la Moncloa ha anunciat que farà una declaració institucional des del mateix Palau de la Moncloa. S'espera que confirmi si avança o no les eleccions generals després de la derogació al Congrés dels Diputats dels dos decrets d'habitatge.
2: Sánchez també ha debatut amb el seu cercle més proper sobre la possibilitat de recuperar d'alguna manera aquests dos decrets que es van derogar, mentre el PP demana a Sánchez que convoqui eleccions ja, i les formacions a l'esquerra del PSOE també es mobilitzen davant un possible avançament dels comicis. Ahir es van reunir els 5 ministres de Sumar en el govern de coalició, i avui hi ha prevista una nova cita en què estan convocades altres formacions com Més per Mallorca.
1: Podreu seguir en directe a la compareixença de Pedro Sánchez des d'aquí, des d'IB3 Ràdio. Abans, però, a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Diverses persones han passat la nit acampades a la plaça Constitució de Mou davant l'Ajuntament per la crisi de l'habitatge. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Entre aquestes persones que han posat tendes hi ha part dels afectats pel desnonament d'aquesta mateixa setmana al municipi. S'assumen així a les acampades que fa dies es mantenen a diversos punts d'Espanya, com la plaça del Sol de Madrid. El campament està format, hores d'ara, per 6 tendes, i aquesta ha estat la seva primera nit a la plaça. Han sol·licitat, però, ja poder mantenir l'acampada com a mínim 2 dies més.
1: I a Eivissa, la regidora popular de l'Ajuntament, Anna Ferrer, ha renunciat a la seva acta per motius personals i familiars, segons ha informat el consistori. El marit de Ferrer ha estat identificat com un dels detinguts en una operació contra el narcotràfic. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Diu el comunicat de l'Ajuntament que la regidora va informar l'alcalde primer verbalment, després per escrit, la seva voluntat de renunciar a l'acte de regidora abans. Rafa Triguero havia parlat amb Ferrer de la conveniència de formalitzar la seva renúncia. I és que el marit de Ferrer ha estat identificat com un dels detinguts en una operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capital. Segons ha publicat el diari digital La Voz d'Eivissa, la parella de Ferrer estaria vinculat al món de la promoció immobiliària a Eivissa i seria un dels encarregats de canalitzar el mercat immobiliari del luxe beneficis procedents presumptament del narcotràfic. Els socialistes havien demanat la dimissió de Ferrer i el Partit Popular la va comunicar a nit.
1: I l'Hospital de Manacor entra en la recta final de la seva ampliació històrica després de més de 4 anys d'obres. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. El projecte duplicarà la cobertura assistencial per a unes 150.000 targetes sanitàries. Des que es va inaugurar el centre, la comarca del Llevant ha sumat més de 30.000 habitants. Avui la mudança continua amb el trasllat de les consultes d'urologia i otorrino.
1: I avui a l'entrevista parlem de les conseqüències també del temporal del passat mes de setembre. Fa gairebé un mes el fort temporal va afectar amb virulència les Balears. Un dels punts més castigats va ser el port d'Escanonja, Banyalbufar. La caiguda de centenars de pins va provocar danys en habitatges, infraestructures i també accessos, i va deixar una important quantitat de massa forestal afectada. Des d'aleshores, les administracions i els equips forestals i d'emergències han fet feina per retirar arbres, també branques, i recuperar la zona. Avui en parlem amb en Joan Santana, que és el cap de servei de gestió forestal del govern. Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Quin balanç fa de la feina que s'ha fet fins ara al port d'Escanonja? Quant d'arbres, tones o metres cúbics de biomassa s'han pogut retirar i quant queda encara per fer?
6: Bé, el passat 9 de setembre, com bé heu comentat, un fort temporal de vent va afectar la zona d'Esport d'Escanonja, de Banyalbufar principalment, encara que també va afectar zones d'Estero Municipal de Vall de Mossa i d'Esportes, amb menor severitat, i ha afectat al voltant d'unes 200 hectàrees, unes 190 hectàrees en total, tant en superfície agrícola com en superfície forestal, de les quals 144 són de superfície forestal, on majoritàriament s'han vist afectat pins i usines, majoritàriament pins, i després també remarcar que unes 20 hectàrees d'aquesta massa forestal estan a les immediacions de l'urbanització d'Esport d'Escanonja. Per tant, la caiguda de gran quantitat d'arbres ha afectat una gran quantitat d'infraestructures, no només esteses telefòniques, elèctriques, o camins, sinó també vivendes. Aleshores, sí, és un temporal important. Hem calculat que al voltant de 56.000 arbres s'han vist afectats per aquest temporal, en caigudes totals o parcials d'aquests arbres, dels quals 34.000 són pins de grans dimensions. Per tant, l'impacte que ha pogut tenir damunt les infraestructures ha estat important. Més de 8 quilòmetres de xarxa viària, tant sigui carretera com camins, com pistes forestals, tiranys o inclús rutes senderistes com la Volta de General, s'ha vist afectada per aquesta caiguda d'arbres. Sí que és cert que hem de remarcar que no són fenòmens, per dir-ho de qualque manera, nous en el Mediterrani i molt manco a les Illes Balears. Hem de recordar que ja l'any 2001 va haver un fort temporal de vent que va tombar més d'un milió d'arbres a Siga de Mallorca, amb més de 12.000 hectàrees afectades, i ja de més recent, l'any 2018, a l'illa de Menorca se va veure afectada amb més de 1.000 hectàrees forestals afectades per un fibló que va travessar l'illa i que, si us recordeu, va quedar més de la meitat de l'illa sense subministre elèctric durant més de 4 dies i va suposar un greus impactes econòmics a l'illa de Menorca. O l'any 2019, en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany, també un fort temporal que va afectar unes 400 hectàrees forestals, va afectar la zona de Cala Agressió, l'urbanització de Cala Agressió, o, recordem-ho, l'any 2020 també va afectar la zona de Banyolbufar, amb 890 hectàrees afectades amb una severitat molt, molt, molt extrema. Uh-huh. Aleshores, són fenòmens que no són nous, però sí que detectem una major recurrència d'aquests fenòmens i, sobretot, una major severitat. És a dir, per dir-ho de qualque manera, són fenòmens de cada vegada més destructius.
1: Mm-hmm. I per què és tan important retirar els arbres, les branques caigudes? Fins a quin punt l'acumulació de biomassa incrementa el risc que un incendi forestal es propagui a més ràpides a intensitat?
6: És així, però primer de tot hem de remarcar que hi ha una primera prioritat, que és la seguretat de les persones. És a dir, hem de recordar que després d'un esdeveniment tan destructiu com aquest, els arbres estan molt vulnerables, queden molt exposats a caigudes, a branques que han quedat rompudes o que estan a punt de caure. I, per tant, hi ha una primera fase de restablir les comunicacions, restablir les infraestructures bàsiques, llum, aigua, transitabilitat, etc. Després, és molt important retirar aquella massa forestal que pot malmetre més infraestructures o que pot ser un problema per la seguretat de les persones. I després, allò que hem d'intentar és tornar cap a un paisatge més resistent o més resilient en aquests fenòmens i en les conseqüències del canvi climàtic, ja siguin nous temporals o, sobretot, com has apuntat, incendis forestals. És fonamental retirar, sobretot, la biomassa que queda acumulada en camins per millorar la transitabilitat, però també aprofitar per fer infraestructures de prevenció d'incendis que, en el cas de que hi hagués una ignició, no se convertisqui en un incendi fora de capacitat d'extinció i, per tant, que pugui comprometre la seguretat de les persones. És fonamental la gestió forestal preventiva perquè, en el final, no hi ha res més allunyat de la conservació que l'abandonament i, sobretot, és tenir en compte que la gestió forestal, la prevenció d'incendis, és una qüestió de seguretat ciutadana. Sense boscos gestionats no tenim ciutadans segurs. Uh-huh. I això és fonamental que s'invertesqui en aquest sentit i que se facin mesures de prevenció enfocades cap en aquests fenòmens que, com dic, sembla que són de cada vegada més recurrents i més intensos, més severs, més destructius.
1: I una darrera qüestió. Hem parlat d'incendis. Quin balanç faria de la campanya del risc d'incendis forestals d'aquest estiu? Quant de sinistres hi ha hagut, hectàrees cremades en relació amb anys anteriors?
6: Bueno, estem a punt de tancar una campanya d'incendis que, com sabeu, acaba dia 15 d'octubre. Encara estem en època de perill alt, per normativa, encara que ja estem en fase de desescalada de mitjans d'extinció. La valoració encara hem de tancar, però la valoració per ara és positiva. Tenim 85, tancam la campanya dia d'avui amb 85 sinistres, que han suposat unes 36 hectàrees a totes les Illes Balears, hectàrees forestals cremades per incendis forestals. El balanç és positiu. No és any que menys superfície s'ha cremat, però sí que valoram poques ignicions i això és molt positiu en comparació amb el que ha passat a la península. És a dir, la península, hem de recordar que han tingut una campanya extrema, és a dir, centenars de mils d'hectàrees cremades amb incendis totalment fora de capacitat d'extinció i que han superat totes les expectatives. Recordem Madrid amb 80.000 hectàrees, o Aragó amb 20.000 hectàrees cremades amb un sol sinistre. Per tant, Balears, per dir-ho de manera, mos escapar un any més d'aquestes xifres desorbitades i amb aquests sinistres que posen en greu perill la seguretat de les persones, però no han de baixar la guàrdia. És a dir, sabem que l'any que ve, la campanya que ve, tornarem a estar en un risc extrem. Tenim uns estius de cada vegada més feixucs, amb temperatures fora de lo que és habitual, i, per tant, que comprometen uns boscos molt vulnerables. Hem de tenir en compte que tenim uns boscos amb una quantitat de biomassa i la gran majoria abandonats. I, per tant, han de ser conscients que ens enfrontem davant un problema molt complex i un problema de seguretat ciutadana greu.
1: Uh-huh. I d'avui hem volgut parlar de les conseqüències dels temporals de cada vegada, com comentàvem ara, més virulents, amb Joan Santana, cap del Servei de Gestió Forestal del Govern. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a Ivetra Ràdio.
6: Moltes gràcies, bon dia a tots.
1: I tot d'una, vos fem balanç del que ha donat de si aquest darrer temporal que ha afectat sobretot Catalunya, però vos recorden que estan pendents de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ha suspès la seva agenda d'avui i a les 9 la Moncloa ha anunciat que farà una declaració institucional que serà des del Palau de la Moncloa i que s'espera que confirmi si avança o no les eleccions generals després de la derogació al Congrés dels Diputats dels dos decrets de habitatge. Aquesta declaració institucional la podreu seguir en directe des d'aquí, des d'Ivetra Ràdio. I ara, com dèiem, fem balanç del que ha donat de si el temporal, el darrer temporal, ha afectat sobretot Catalunya, l'ha donat per acabat ja, i ha afectat el territori català. Les darreres 24 hores ha aixecat ja, a Catalunya s'han aixecat les restriccions de mobilitat al Baix i l'Alt Empordà. Un temporal que ha deixat dos morts i un tercer desaparegut.
7: I ho explicava a darrera hora de diumenge el cap de l'operatiu dels bombers de la Generalitat, David Borrell, se cerca una persona a Pineda de Mar.
8: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Ja hem pentinat tota la riera, aigües avall.
7: Aquest temporal ha estat insòlid perquè per la gran quantitat d'aigua acumulada a bona part de Catalunya, que ha obligat els bombers a fer 2.400 actuacions i pels 226 serveis de salvament, que és una xifra també excepcional.
1: Un temporal que també afecta l'aeroport de Son Sant Joan amb retards i cancel·lacions. A l'aeròdrom mallorquí hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni. Ja s'ha regularitzat el trànsit després del mal temps.
9: Bon dia. Està en vies de fer-ho. De fet, els primers vols de Barcelona cap a Palma han arribat aquí, a Son Sant Joan, amb normalitat, sense retard, i precisament hem pogut parlar amb dues persones que han volat amb alguns d'aquests dos vols de les companyies Vueling i Ryanair, que venen a fer feina aquí a Mallorca. Asseguren que ahir, amb tot l'episodi de mal temps a Catalunya, van passar pena que el seu vol no pogués sortir, però al vespre, diuen, es va aclarir i la seva preocupació va remetre. També asseguren que no van rebre cap missatge alertant-los que no podrien viatjar. Els escoltam.
10: Hi havia una mica de preocupació per si tornaven les pluges, perquè van dir que es podien formar noves pluges, però bueno, en principi el gros hi havia sigut el dissabte al vespre. Sabem que l'aeroport drena ràpid, o sigui que tampoc... No una gran preocupació, però una mica sí.
11: Aquest matí sí que quan he arribat a l'aeroport i he tornat a veure que plovia bastant fort a Barcelona, he pensat, home, a veure si passarà alguna cosa, però res, total normalitat.
9: I és que ahir a l'aeroport de Palma es van registrar 657 retards i 25 cancel·lacions, mentre que hores d'ara les pantalles d'informació marquen una dotzena de retards a destinacions com Menorca, Sevilla, Colònia o Santander.
1: Gràcies, Toni. Manquen uns segons per arribar a les 8:45. Vos recordem que a partir de les 9 podreu seguir per Ivetres Ràdio la declaració institucional de Pedro Sánchez. Ha suspès la seva agenda del dia i ha confirmat que compareixerà des del Palau de la Moncloa. S'espera que confirmi si avança o no les eleccions generals després del que va passar divendres al Congrés dels Diputats després de la derogació al Congrés dels dos decrets d'habitatge. 8:45.

0: IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Temps ara per la informació de Mallorca, que avui passa per l'Hospital de Manacor. El centre hospitalari entra en la recta final de la seva ampliació històrica després de més de 4 anys d'obres. El projecte duplicarà la cobertura assistencial per a unes 150.000 targetes sanitàries. I és que, des que es va inaugurar l'hospital, la comarca de Llevant ha sumat més de 30.000 habitants. Avui, la mudança continua amb el trasllat de les consultes d'urologia i otorrino. De seguida en parlem. Primer, però, feim un cop d'ull a la situació del trànsit en aquesta hora del matí. Per això, connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem encara en retencions a l'autopista d'Inca en sentit Palma, a l'altura de Santa Maria. També, pràcticament, a l'arribada a Son Cladera ja trobaran també retencions fins a l'incorporació en via de cintura, la via de cintura. Ara mateix hi trobem encara retencions en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a sortida cap a Carrera Go i també a l'altura de la Taulera i en sentit cap a l'aeroport, a l'altura de la zona de les escoles, també hi ha un poc de retenció. El segon cinturó, circulació lenta des de Son Ferriol fins a l'arribada a l'Escoll d'en Rabassa i també a l'autopista de Llucmajor, a l'Espilerí, trobaran retencions en sentit cap a la ciutat. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies a Dani Fornés. Iker Hernández és el control tècnic. Fem una pausa i entrem en matèria.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Us dèiem a l'inici, en recta final, per a l'obertura total de les noves dependències de l'Hospital de Manacor, després de més de 4 anys d'obres que duplicaran la cobertura assistencial d'una població en augment. En els darrers 15 dies ha començat el trasllat al nou edifici ambulatori d'algunes consultes externes tan importants com cirurgia, pediatria i ginecologia, i avui és el torn d'urologia. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El projecte complet són 78 consultes i 6 gabinets en aquest nou edifici ambulatori, a més de l'ampliació i la reforma del bloc quirúrgic. Parlem de trasllats complexos dedicats per l'instrumental i fins i tot la tecnologia que fan servir els metges especialistes. Avui toca mudança als gabinets d'urologia i otorrinolaringologia. Primer s'instal·len les consultes i al llarg dels pròxims dies serà ja el gabinet, segons explica Joan Benejam, que és cap d'urologia.
5: I a la vegada també l'hospital ha tingut una completa transformació, és a dir, el fet d'aquesta obra tan significativa d'obrir aquests espais tan ben adequats per fer les consultes externes d'urologia i el gabinet d'urologia, sens dubte és una fita important.
4: Durant aquestes setmanes conviuen consultes que ja funcionen al nou edifici amb altres serveis que encara mantenen temporalment la seva ubicació anterior. El doctor Benejam assegura que els pacients guanyaran en intimitat perquè s'humanitzen els espais.
5: Atendem a moltes patologies de la part genital, de la part que afecten el que és intimitat de la persona, i això és evident que han de tenir un espai adequat per poder explorar amb intimitat sense que el malalt se senti malament. Cosa que, per exemple, aquesta setmana passada no ha passat. Ara no. Ara les noves consultes seran adequades al que han de fer.
4: La setmana que ve es preveu el trasllat d'oftalmologia i dermatologia.
1: Seguim parlant d'obres, en aquest cas el Parc Natural de l'Albufera, que tancarà temporalment des d'avui i fins al 18 d'octubre per obres de millora als camins i observatoris pel mal estat i l'antiguitat d'algunes estructures. Un espai on els darrers anys s'han notat molt els efectes del canvi climàtic, com la calor extrema i la pujada del nivell de la mar.
4: En concret, s'adequaran dos camins pels quals transcorren itineraris del parc. S'arreglarà l'esplanada del centre administratiu i s'instal·larà una coberta tèrmica que farà d'aïllant per evitar que les altes temperatures durant els mesos d'estiu a l'interior dels observatoris. El director del parc, Matí Rabassa, assegura que són obres molt importants perquè hi havia risc d'accidents.
6: A veure, aquestes obres són molt importants perquè hi ha infraestructures del parc que són molt antigues, estan en molt males condicions, camins que estan plens de clots, amb moltes desperfectes, que fins i tot hi havia la possibilitat de que se provoquessin accidents a gent que pogués anar en carro de nen petit o en bicicleta.
4: A més de la calor intensa, un altre dels efectes del canvi climàtic en el parc és la pujada del nivell de la mar, que durant les darreres dècades ha pujat 9 centímetres a l'Albufera d'Alcúdia, un problema al qual s'ha de sumar també l'increment constant d'extraccions d'aigua dolça dels aqüífers que perjudica els entorns naturals i les espècies.
6: Si una zona humida, deprimida i costanera li retires aigua dolça, el seu espai queda ocupat per aigua salada. Per tant, són diferents factors que acaben afectant de manera molt, molt important i de manera sinèrgica i fan que els hàbitats i les espècies associades a aquests hàbitats de l'Albufera estiguen canviant d'una manera, quasi podríem dir, dramàtica per lo ràpid que està succeint.
4: El Parc Natural de l'Albufera reobrirà d'aquí dues setmanes, el 18 d'octubre, per garantir la seguretat dels visitants i facilitar el desenvolupament dels treballs de millora.
1: I la reducció de dos dies a només un de la cursa automobilística al Puig Major fa que les molèsties de renou es concentrin en una sola jornada. És un fet que agraeixen els veïnats. També ha millorat la brutícia que queda després de la prova en els punts on els aficionats acampen entorn de Solla i Fornalutx.
4: Enguany han estat moltes les persones que han acampat a la carretera el cap de setmana per gaudir de la pujada memorial Toni Roca i, en conseqüència, s'ha generat molts de fems. La brigada ha col·locat diversos contenidors al llarg de la via per facilitar la recollida i confirmen que es nota que la gent està més conscienciada. Ho diu Toni París, que és responsable del servei de neteja de Solla.
7: La veritat és que els darrers anys l'assumpte va bastant millor, la gent és més conscient de que se n'ha de dos fents, ens escuderia el darrer any ho tenim bastant coordinat i ells s'encarreguen de fer tota la carretera neta i mordeixen les bosses de bosses contenidors i després nosaltres passam i replegam els contenidors.
4: De fet, s'han habilitat fins a 5 punts en contenidors per facilitar aquesta recollida. Voluntaris de l'escuderia Serra de Tramuntana, que és l'organitzadora de la cita, també treballen per recollir allò que la gent no s'ha enduit. Un d'ells és Mamdufal.
8: Llegamos a las 7 de la mañana, ellos llegan más o menos sobre las 10 para recogerlo. Nosotros lo cogemos, ponemos una bolsa, dejamos abajo de las de cubo de basura. También subimos en la montaña, donde hay basura, lo cogemos nosotros.
4: Els darrers aficionats que han partit de la zona d'acampada, com en Llorenç, s'han endut la bossa quan no han trobat els contenidors perquè ja els havia retirat la brigada.
9: Pues aquí he dut la basura que m'emplea nosaltres tot el cap de setmana i li tirarem allà on puguem. Nosaltres trobant que sí, nosaltres ja fa un parell d'any que venim i almenys nosaltres, el grup que nosaltres venim, sempre intentant deixar tot reconegut. Més que res, per la gent que ve voluntari que no fa tanta feina i se volen nosaltres disfrutar d'això, pues almenys, si recuim, almenys podrem disfrutar més.
1: I Mallorca rep un 24% menys de creueristes que fa un any, però els que arriben gasten un 42% més que el 2023. En aquest context, el govern ha tret a licitació un estudi que analitza per on es mouen els passatgers, quins indrets visiten i com es reparteixen per Palma i la resta de l'illa. La iniciativa vol posar xifres a l'impacte del turisme de creuers sobre el territori i l'economia social.
4: Ara per ara, les xifres són aquestes. L'illa ha rebut 141.000 passatgers de creuer menys que l'any passat entre gener i juliol, però la despesa mitjana dels que baixen a terra ha crescut en 3 anys, fins al gairebé 74 euros. Per conèixer millor l'impacte d'aquest turisme, el govern destinarà 40.000 euros. El contracte té una durada de 14 mesos. Segons les dades elaborades per Pimeco a partir de l'Ibestat, la despesa mitjana dels turistes de creuer ha passat dels 52 euros de 2023 als 74 d'enguany.
1: I acabam amb un darrer apunt, perquè el Consell de Mallorca reforça la conservació dels molins històrics de Mallorca amb els ajuts finançats en l'impost de turisme sostenible, i en el marc d'aquesta ajuda avui es visitarà un dels beneficiaris d'aquesta convocatòria, és el molí de Can Moró. Així arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.

0: 8:55 minuts, d'aquí a uns minuts a les 9, el president del govern central, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posarà fi a 72 hores d'incògnita i anunciarà la seva decisió sobre una possible convocatòria d'eleccions. Ho farà en una declaració institucional al Palau de la Moncloa, una declaració que podreu escoltar en directe a través del programa El Dia d'IB3 Ràdio. De fet, aquest informatiu durarà només dos minuts més i després ja començarà aquest programa. El cap de l'executiu s'ha reservat el cap de setmana per valorar la situació i per estudiar en salm una resposta després del fracàs divendres de les dues votacions dels decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats.
1: Efectivament, des que Junts va anunciar el seu vot en contra, s'ha parlat de la possibilitat d'un avançament. També hi ha damunt la taula del president la possibilitat de tornar a aprovar d'alguna manera els decrets que es van derogar. I fins i tot s'ha valorat fer les dues coses de manera simultània, un avançament electoral a l'hora que es tornin a aprovar aquestes mesures d'urgència pel lloguer d'habitatge, aquesta vegada amb més pressió damunt l'oposició davant aquesta imminència d'unes eleccions. Sigui com sigui, s'espera que aquestes incògnites acabin a partir de les 9 amb la declaració institucional de Sánchez, que, com dèiem, podreu seguir a través d'IB3 Ràdio.
0: Avui, per tant, estan ben pendents en els pròxims minuts d'aquesta declaració. Mentre Sánchez meditava el seu futur, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'ha instat aquest cap de setmana a convocar eleccions ja.
2: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: L'espai a l'esquerra del PSOE també es mobilitza davant d'un possible avançament electoral. Ahir es varen reunir els cinc ministres de Sumar en el govern de coalició juntament amb els altres líders del moviment.
1: Avui hi ha prevista una nova cita en què estaran convocades altres formacions, com Més per Mallorca, que les eleccions del 2023 es van presentar en Sumar. Finalment, han fixat la data del 17 d'octubre per anunciar el candidat i el full de ruta del seu nou projecte polític amb el nom de Front Ample.
0: I d'altra banda, Yone Belarra, secretària general de Podem, es mostra crítica amb una possible convocatòria d'eleccions.
3: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones y lo que le estamos exigiendo al gobierno de España es que haga lo que le llevamos tanto tiempo diciendo, que traiga un real decreto ley ambicioso con la expropiación de los fondos buitre, con el cierre de los pisos turísticos, con la bajada del alquiler por ley y que, si no se aprueba en el Parlamento, lo traiga cada mes.
0: De bé, comptem, estan pendents d'aquesta compareixença a les 9. Ara donant pas ja als companys del programa El Dia, des d'on podreu seguir en directe aquesta declaració institucional de Pedro Sánchez.
4: El Dia, amb Marta Grau.
5: Són les 8:58 minuts. Començam dilluns, començam setmana, una setmana d'altíssima intensitat política. Després d'aquests dies de reflexió, d'un cap de setmana de reflexió, el president del govern, Pedro Sánchez, farà una declaració institucional. Es preveu que d'aquí a tan sols uns minuts, a les 9, des del complex de la Moncloa. La gran pregunta és si podria convocar eleccions. Tot d'una que tinguem el senyal en directe connectarem per conèixer aquesta darrera hora. Pedro Sánchez ha de prendre avui aquesta decisió sobre si dissol les Corts i convoca eleccions generals anticipades. Després del que dèiem, després d'aquests dies de contactes amb ministres, dirigents socialistes i el seu entorn, fons del govern i del Partit Socialista donen l'avançament electoral com l'escenari més probable. La decisió, però, només la pot prendre Sánchez i encara no s'ha fet oficial. Bon dia, companys.
6: Bon dia, bon dia, Marta. I doncs, si el punt d'inflexió ha estat aquest fracàs dels dos decrets d'habitatge, divendres passat, ja ho sabeu, al Congrés dels Diputats, a PP, Vox i Junts, hi varen votar en contra i les mesures varen quedar derogades. Un dels decrets estava destinat a ampliar mesures sobre l'oferta d'habitatge assequible i l'altre a reforçar l'estabilitat dels contractes de lloguer. Per al govern, el problema és molt més profund que una derrota parlamentària puntual. L'actual aritmètica del Congrés fa molt difícil tirar endavant les seves principals mesures. I, sobretot, hi ha un element importantíssim. Junts, que havia estat necessari per a moltes votacions a la legislatura o durant la legislatura, ha votat aquesta vegada amb el Partit Popular i amb vots contra els decrets d'habitatge. El govern considera que la relació amb Junts està molt deteriorada.
5: Per això Sánchez té damunt la taula dues grans opcions.
7: Així és, Marta, intentar continuar la legislatura i cercar acords parlamentaris, dissoldre les Corts i convocar eleccions anticipades, opció que ara mateix sembla la més probable segons les fonts consultades.
5: I una gran pregunta que mantindrem durant tot el temps, la pregunta que tothom se demana, quan podrien ser les eleccions, podria convocar eleccions en aquesta compareixença, estem molt pendents. Respecte a la data, començant per aquesta qüestió.
7: Entre les opcions que circulen el 29 de novembre apareix com a la data que permetria celebrar-les en el termini més aviat possible si Sánchez pren avui la decisió. És una data que diversos sectors del PSOE ja han posat damunt la taula, però no és oficial. L'agenda oficial, de fet, de Moncloa no recull de moment una compareixença. Ara veiem que sí que està convocada i el que s'hi figura oficialment és que a les 9:30 hauria d'inaugurar el Congrés Nacional de l'Empresa Familiar a Madrid.
6: Sembla, però, que no compareixerà en aquesta cita. Ja s'ha confirmat per part del seu equip o el seu gabinet de comunicació que queda ajornada o queda anul·lada aquesta inauguració o aquesta presència en aquesta inauguració en el Congrés Nacional d'Empresa Familiar, d'on també hi compareixerà la presidenta del govern, Marga Proens, a partir de les 11.
5: Al llarg de tot el programa es connectarem en directe des de Madrid amb el nostre corresponsal allà, Joan Guirado, per conèixer aquesta darrera hora. Ja és el moment en què se produirà aquesta declaració, perquè poden veure el president del govern, Pedro Sánchez, una declaració institucional que just comença en aquest moment. L'escoltam.
8: Medios de comunicación por atender esta declaración institucional. Queridos ciudadanos y ciudadanas, como sabéis, hace más de 3 años las urnas y el Congreso de los Diputados y Diputadas decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnoligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos, duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social. Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de transición. Una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
5: Eren les paraules del president del govern, Pedro Sánchez, amb aquest anunci de darrera hora, convoca eleccions generals el proper dia 29 de novembre, ben pendents del Consell de Ministres Extraordinari que se celebri aquest matí. És un anunci molt rellevant. Apuntava, després d'un cap de setmana de reflexió, que aquesta notícia se podria produir. Companys, i finalment l'anunci ha arribat. Començava Pedro Sánchez puntual aquesta compareixença des de Moncloa, fent l'anunci d'eleccions generals el 29 de novembre. Cercarem al llarg del programa totes les reaccions possibles davant d'aquest fet en concret i, per descomptat, també connectarem amb Madrid amb la darrera hora i el nostre company Joan Guirado per conèixer com s'està desenvolupant aquesta notícia. Sobre quan podrien ser les eleccions, que la gran pregunta, ja tenim la resposta. 29 de novembre, companys.
6: Efectivament, i ara la pregunta segurament és la que se fan tots, que passarà amb els decrets d'habitatge, i llavors comptam que aquí hi ha una de les claus més curioses d'aquesta jornada d'avui, és que el govern estudia tornar a aprovar aquests decrets d'habitatge, i si Sánchez dissol les Corts, sotmetre'ls a la Diputació Permanent, que és l'òrgan que manté les funcions del Congrés quan aquesta està dissolta. És a dir, la Diputació Permanent té una composició molt més reduïda, de 68 diputats, més la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i en aquesta cambra reduïda el bloc del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNB i Grup Mixt podrien sumar 35 vots davant els 34 del Partit Popular, de Vox i de Junts. Per tant, Marta, sobre el paper, el decret, o els decrets, més ben dit, podrien tenir una segona oportunitat.
5: De fet, ha fet referència a la seva compareixença. Intenta salvar les mesures d'habitatge abans que se puguin constituir aquestes Corts. Ell feia referència que se necessita el suport dels espanyols per tirar endavant aquest decret. De fet, ha estat l'argument, no?, que ha defensat en aquesta compareixença, i que precisament per poder tirar endavant aquests decrets d'habitatge, l'escenari que contempla és mobilitzar els espanyols i aconseguir una majoria més rellevant per poder transformar el país, que són les paraules que ha utilitzat el president del govern.
7: No hi ha hagut molta autocrítica. Ha dit que han pogut cometre errors,
5: sí,
7: així,
5: sí,
7: en general.
5: Sí, sí que és veritat que ha hagut aquest punt en concret, però no ha concretat tampoc.
7: No hi ha hagut res específic, una declaració d'intencions i un discurs molt calculat, perquè ja el president del govern ja s'ha posat en precampanya, ja és allò que ha mostrat amb aquesta compareixença i amb aquesta convocatòria d'eleccions, que si se convocaven eleccions havien de ser el 29 de novembre, perquè si no ja mos situaven directament en els ponts de la Constitució, i m'imagino que era un escenari que no se contemplava.
6: I més en van tampoc, perquè òbviament
7: ja Nadal.
6: Ve Nadal, i hi ha coses que supos que s'han de calcular bé precisament per mort d'això.
7: És a dir, que si compareixia era avui, per convocar eleccions, que era el primer cap de setmana que quedava lliure per el període que està establert, havia de ser aquest diumenge 29 de novembre.
5: Amb l'anunci fet, després d'aquesta compareixença, ja connectam directament amb Madrid. Recordem que avui tenim el nostre corresponsal, Joan Guirado, per conèixer la darrera hora després d'aquest primer anunci sobre noves eleccions generals el 29 de novembre. Joan, company, bon dia. Quina és aquesta darrera hora? I supos que a partir d'aquest punt en concret, en què Sánchez acaba d'anunciar les eleccions generals per el 29 de novembre, se començaran a produir les reaccions.
9: Sí, i una de les primeres serà la de la presidenta del govern, Marga Provenç, que té un acte aquí a Madrid, juntament, precisament, amb el president dels empresaris espanyols, de la CEO, Antonio Garamendi. Just es convoquen aquestes eleccions també per un tema econòmic, el tema de la vivenda. Per tant, serà interessant escoltar el que diuen tant Provenç com Garamendi a partir de les 11 a la seu de la COE. Però abans escoltarem també el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que compareixerà a la seu de Gènova a partir de les 10 del matí. A les 11, Pedro Sánchez reunirà a la seva executiva, a la seu del Partit Socialista, a Ferraz, i abans, no sabem l'hora exacta encara, previsiblement es farà aquest Consell de Ministres extraordinari. Fa escassament una hora més o menys començàvem a rebre la notificació de la cancel·lació de les agendes per part de la majoria dels ministres que tenien actes d'aquest matí. Això ja ens situava en un escenari de convocatòria electoral de Consell de Ministres extraordinari. Per tant, comença ja tota aquesta maquinària electoral. De fet, haurem de calcular-ho perquè, clar, acabem d'escoltar la compareixença del president, però jo crec que avui és un dels anuncis de convocatòria electoral que més ha durat. Ens havien dit que seria molt breu, que duraria uns 60 segons. De fet, el grup de WhatsApp dels periodistes estàvem comentant el que ens havien dit amb el que finalment ha set. I amb aquest contingut polític, que no és molt habitual, normalment les convocatòries electorals se surt, s'anuncia que s'ha parlat amb el rei, veurem si ha set una conversa personal o telefònica. Això també serà important perquè des de les 7 del matí que estàvem fent guàrdia aquí al Palau de la Moncloa i no hem vist sortir a Sánchez cap a la Zarzuela, per tant, o ho va fer a nit o ha set telefònica. El rei avui viatja a Finlàndia, haurà de sancionar aquest decret de convocatòria electoral amb la firma digital. De fet, estrenarà la seva firma digital des de Finlàndia per aquest decret que entrarà en vigor demà quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat. Serà quan es dissoldran les Corts i quan la Diputació Permanent prendrà el relleu del ple del Congrés dels Diputats i, per tant, podria aprovar aquest decret, podria convalidar aquest decret de vivenda que es va rebutjar el passat divendres i que és el que dona peu a aquestes eleccions generals, que, en contra del que havia dit Sánchez durant aquests 3 anys, de que agotaria el mandat, de que arribaria fins a l'any 2027, s'acaben avançant a finals de l'any 2026.
5: Podríem descriure aquí com els decrets d'habitatge han estat, en certa manera, l'eix que ha desenvolupat tota aquesta situació, perquè ja ha fet referència en el discurs, ha matitzat i ha dit que se necessita el suport necessari per tirar-los endavant. Ha estat com la gota que ha fet vessar el tassó, i de fet hi ha una qüestió significativa, que és que vol tornar, tu ho comentaves ara, a aprovar avui aquests decrets.
9: Sí, de fet, alguns dins del Partit Socialista i també l'oposició parlen de que aquest serà el primer gest, no, d'aquesta precampanya electoral que comença ja avui mateix. De fet, podríem dir que ha començat ja amb aquest discurs de convocatòria, perquè tant les crítiques de l'oposició com també inclús les referències de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sense nombrar-la, però sí nombrant l'Àtic, doncs, com deia abans, no és l'habitual en una convocatòria electoral. Per tant, ja és un discurs de per si diferent. Sí que és veritat que és la gota que ha fet caure el got el decret de la vivenda, però sobretot perquè el Partit Socialista, el president del govern espanyol, que durant tot el cap de setmana ha estat reunit amb els seus ministres, amb els seus màxims col·laboradors, ha parlat amb molta gent. Ahir a la tarda, aquí al Palau de la Moncloa, es van reunir tots els ministres amb Pedro Sánchez, van anar desfilant pràcticament un per un, els van anar escoltant. I es va arribar a la conclusió de que es podia agafar aquesta finestra d'oportunitat de la vivenda, de les mobilitzacions socials, del que estava passant al carrer, com a millor oportunitat pel Partit Socialista per obtenir el millor resultat electoral en un moment en el que les enquestes precisament no són especialment bones per la formació de Pedro Sánchez. Recordem que Sánchez porta 8 anys governant, que aquest govern actual que demà entrarà, diguéssim, d'aquesta legislatura que demà es dissoldrà, porta 3 anys funcionant i en 3 anys no han fet pràcticament res pel tema de la vivenda. Aquest decret s'ha aprovat ara per una qüestió, que és el desnonament de Mari Carmen Abascal al barri de Retiro de Madrid i totes les protestes socials, totes les mobilitzacions que han vingut posteriorment. Per tant, també cal calibrar-ho una mica tot per saber on estem i per què estem aquí.
5: I pendents, idò, d'aquest Consell de Ministres extraordinari a partir de les 11, una reunió que segur que es preveu que sigui llarga ja per acabar, tot i que som conscients, no, que és massa de pres, perquè això s'ha produït just a primera hora del matí, no fa ni tan sols 20 minuts. Pedro Sánchez ha estat puntual, però quin és el clima polític que es respira a les portes d'aquesta jornada que podria marcar un abans i un després, sent conscient que just aquesta jornada acaba de començar, Joan?
9: No sé si veus que somric mentre em fas la pregunta, Marta, perquè el clima polític des de fa molts dies, et diria que fins i tot que des de fa moltes setmanes aquí a Madrid, és de precampanya electoral. Sabíem que seria una precampanya llarga, és a dir, l'any vinent hi ha eleccions municipals, autonòmiques, i hi havia d'haver eleccions generals, però el fet de que ja s'avancin aquest 29 de novembre farà que aquesta precampanya sigui total, perquè quan pràcticament decidim qui governa Espanya, quan el Congrés dels Diputats voti i investeixi el pròxim president del govern espanyol, ja entrarem en campanya de les eleccions municipals i autonòmiques. Per tant, serà una roda que ens deixarà poc descans. També aquí hi ha una cosa important, Marta, que us volia comentar, perquè portem molts mesos parlant de la presumpta financiació irregular del Partit Socialista, de l'investigació secreta que des del mes de gener hi ha a l'Audiència Nacional i que s'estan fent pròrrogues d'aquest secret de sumari precisament perquè no hi hagi filtracions. Tot apunta, tot hauria de fer pensar, perquè sempre ha estat així, que la justícia generalment no infereix en processos electorals, que no tinguem l'imputació, la presumpta imputació del Partit Socialista que tothom donava per feta ja en aquest últim trimestre de l'any, fins després d'aquests comicis. Per tant, aquesta convocatòria electoral també cal llegir-la des d'aquesta òptica, des de l'òptica judicial, perquè el Partit Socialista té en aquests moments molts fronts oberts als tribunals i, per tant, aquesta convocatòria frenaria en sec les investigacions o, com a mínim, la part pública de les investigacions, i això també és quelcom a tenir molt en compte de cara als interessos del president Sánchez i del Partit Socialista, perquè és evident que no és el mateix anar a les urnes en la situació actual que amb una possible i, fins i tot, segons fonts judicials, diuen ja probable imputació del Partit Socialista.
5: Joan Guirado en directe des de Madrid, i amb aquesta darrera hora Sánchez, el president del govern Pedro Sánchez, convoca eleccions per al pròxim dia 29 de novembre. Després tornarem a connectar amb tu i així anirem analitzant com s'està desenvolupant aquesta jornada políticament, sens dubte tan interessant. Moltíssimes gràcies, companys.
9: Gràcies.
5: I així ho farem també nosaltres al llarg del programa. Cercarem veus, reaccions sobre aquest anunci, perquè se podria pensar que faria aquest anunci, però tampoc sabíem de manera certa 100% que es produiria l'anunci en si. Ara sí que ho podem confirmar. Convocatòria d'eleccions, companys. O sigui que serà una jornada, sens dubte, molt interessant.
6: Queden dos mesos ben interessants. A partir d'avui ja podem dir que queden dos mesos ben interessants per endavant.
5: I tant que sí. Idò, si vos sembla, 9 i 22 minuts, escoltam uns consells, també escoltam el bisturí de Javier Alarcón, i després començam l'anàlisi. Recordem que avui és dilluns, tenim tertúlia política, o sigui que aprofitaran per parlar amb els diferents representants parlamentaris sobre les primeres reaccions d'aquest anunci. Tot d'una parlam amb ells després d'una petita pausa.
4: El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
10: Buenos días. La noticia del día no es el apellido Sánchez, sino tener que elegir. Un fin de modo espera a que el presidente del gobierno se desoje. En todo eso que un titular cualificado llamaba medir el alcance social contra la derecha. Todo con la excusa de decidir si convoca ya elecciones. Y donde es más psicopática la espera que la propia decisión. Donde esa deficiente personal llamada vivienda. Donde ese perimundo llamado corrupción. No importa lo más mínimo después de que la soberanía popular del Congreso le pusiera en esa casa con la que hace alquimia. Conocer si es niña, si se llamará Mari Carmen, Victoria o Remedios. O si es niño, si será perro o si le pondremos Liberto Justo, por poner ejemplos. Cualquier resultado sirve para saber que estamos frente a la reflexión sometida a la corrupción epistolar de quien cree en la oligofrenia ciudadana. La pena que antecede a la pena de buscar el mejor momento dentro del peor gobierno, en su peor tiempo, para tener algo mejor que ofrecer. De aquello de viviendas para todos de 2018, las 15.000 año para llegar a esas 260.000 que solo están en su pensamiento. Esas que él dice que están movilizadas. O a la señora Armengol y el resto de los propios este finde, que salían a mirarse en el espejito mágico, afeados ante tanta insolidaridad contra sí mismos. El oráculo dirá que convoca elecciones, porque el criterio de conveniencia a él mismo, porque el criterio de oportunidad sobre sí mismo es superior al criterio de responsabilidad sobre el resto. Y ya mañana, siempre a la espera.

0: Tenim amics per Menorca, Josep Castells, encantada de saludar-lo presencialment.
1: Igualment, bon dia.
0: Idò, no podem parlar d'una altra qüestió. Fem referència a l'anunci que s'acaba de produir just a les 9 en punt. El president del govern feia una compareixença a Moncloa amb un anunci clar, eleccions generals i una data, el 29 de novembre. Just d'aquí una hora i mitja, a les 11, començarà un Consell de Ministres extraordinari per poder analitzar aquesta qüestió. El president ha parlat de com els decrets d'habitatge eren una eina fonamental i que se necessitava realment aquest suport per tirar-ho endavant. Davant d'aquest escenari, no contemplava altra opció que convocar eleccions. Així que aprofit per demanar-los per aquesta qüestió en concret, ara que ja tenim un nou escenari i una data en el calendari. Senyora Duran.
2: Bé, molt bon dia. El senyor Sánchez avui ha convocat perquè no tenia altra sortida. Aquesta legislatura no va a cap banda. I no ara. Fa més de 3 anys que tenim una legislatura esgotada. No s'ha pogut aprovar res. Una de les coses més importants, de les lleis més importants que ha d'aprovar un Congrés de Diputats, que ha d'aprovar un govern, són els pressuposts. No s'han aprovat cap pressupost. Si quan va arribar el senyor Sánchez fa 8 anys el problema de l'habitatge era el número de 8 preocupació dels ciutadans, ara és el número 1. No ha fet res en 8 anys en matèria d'habitatge. El que van veure l'altre dia, just el que fa és tornar a crear bandos, tornar a enfrentar petits propietaris al llogaters, que al final no donaria cap solució ni una, i evidentment nosaltres creiem i li hem demanat des del Partit Popular via de convocar les eleccions. No quedava altre remei que convocar les eleccions. Ell ha creat el problema de l'habitatge, com ha creat tant de problemes, i també hem de dir, vull dir, ell té un calendari per davant molt preocupant en quant a la corrupció. Possiblement s'enfrenta el Partit Socialista a dues imputacions per corrupció. El Partit Socialista. Ja no xerram de sa dona, del senyor Zapatero, del senyor Ábalos, del senyor Santos Cerdà, seus dos números uns a 20 del partit, etcètera, etcètera. Per tant, ell tenia un calendari molt difícil d'afrontar i ha trobat, ell diu sempre cerca aquestes ventanes d'oportunitat, no? Per aquest manual de la resistència, perquè ell durant els darrers anys no ha governat. No ha posat mesures eficaços per cap dels problemes que tenim a Espanya. Ell ha resistit, ha resistit. Ha cuimat el seu manual de resistència i ara, en aquest moment, ha vist una petita finestra per tornar a enfrentar els mateixos ciutadans. Ell sempre cerca bandos i ho ha fet aquesta vegada. Amb aquesta vegada s'eina el seu habitatge i ara mos du a les eleccions per això, perquè ell troba que revolucionant el carrer tindrà una petita oportunitat.
0: Primera intervenció de Marga Duran, el senyor Bona, referent a les reaccions després de l'anunci publicat avui a les 9, anunciat avui a les 9.
3: Sí, és curiós que la senyora Duran digui que el problema de l'habitatge l'ha creat Pedro Sánchez quan el propi Partit Popular, i especialment des de les Illes Balears, han defensat fermament que les competències d'habitatge són de les Illes Balears i, per tant, han intentat dur en el constitucional tota llei d'habitatge estatal i tota mesura estatal en matèria d'habitatge. Aquestes eleccions, finalment, es convoquen una pregunta molt concreta damunt la taula, que és què podem fer perquè la gent que té una feina pugui accedir a un habitatge. Perquè actualment és una condició que actualment no tenim. I l'habitatge, efectivament, és el principal problema de la ciutadania i tenim una oposició i un govern de les Illes Balears que està intentant inventar-se problemes que no eren reals de la ciutadania mentre no afrontava el verdader problema que tenim, que és principalment el de l'habitatge. I aquest cap de setmana hem vist molta gent que ha sortit en el carrer perquè ha assistit atònita a un espectacle en el Congrés dels Diputats on ha vist que no se convalidaven dos decrets lleis que estaven enfocats a defensar el dret de l'habitatge i en contra de l'especulació dels fons voltor. Uns fons voltor que cada vegada cerquen més rendibilitat en un mercat i un mercat cada vegada és més inaccessible per a les famílies. De fet, 69.000 famílies de les Illes Balears s'estimava que podien ser afectades i veure-se afavorides per aquest decret. Llavors, el que no entenem és per què la senyora Proens es posa del costat d'aquests fons voltor. És a dir, quins interessos té el Partit Popular per defensar els interessos del fons voltor i ho justifica, com deia la senyora Duran, que deia que amb els petits propietaris, no? que això se crea en dos bàndols, i no és així. Aquests decrets realment afavorien els petits propietaris, perquè hi havia mesures d'incentiu fiscal en les quals un 100%, una desgravació del 100% de l'IRPF dels beneficis d'aquests habitatges quedava absolutament desgravada. Per tant, no se pagaven impostos damunt d'aquests habitatges si se posava un lloguer a un preu raonable. I, de fet, tot això ja podria passar ara a les Illes Balears. Ja hi hauria una desgravació d'un 90% si la senyora Proens se dignés a aplicar la llei estatal d'habitatge, però no ho fa.
0: Primeres reaccions també, senyor Rodríguez, davant l'anunci de les noves eleccions generals.
4: Primera buena noticia que tenemos, que nos da Pedro Sánchez en 3 años, que es la convocatoria de elecciones. Escucha atentamente su discurso, en el cual nos ha hablado

0: problema de la vivienda, que es un problema que existe, que él ha creado, el presidente bajo cuyo mandato más desahucios se han producido, menos vivienda se ha construido, se pone a la cabeza de la manifestación, y la culpa, claro, después de no haber construido vivienda social, después de habernos traído 5 millones de inmigrantes que no tenían techo, después de... las leyes socialistas de desahucios que se han aplicado, se pone a la cabeza la manifestación, como la señora Armengol el otro día aquí con sus mariachis, y nos dice que la culpa evidentemente es de la derecha. Luego no se nos pone a hablar pues del cambio climático y demás, y de la energía sostenible en un país que vio lo que suponía el depender de estas energías renovables con el apagón que todos tuvimos que sufrir. Nos viene a hablar de feminismo, también ha hablado de feminismo, como no, en un país donde, por desgracia, los feminicidios no dejan de crecer y se ha demostrado la absoluta inoperatividad de las leyes de violencia de género. Pero se ve que la cosa no iba con él, se ve que no sabemos quién gobernaba este país los últimos 3 años, y un presidente del gobierno que no tiene presupuestos desde Isabel la Católica, y ha salido a decir, pues, el mantra de la izquierda de siempre que agota, o derechos o derechas, nosotros estamos con la gente. Mentira, los decretos de vivienda, yo creo que el mejor discurso que se dio el otro día en el Parlamento a cuenta de los decretos fue el que hizo nuestro diputado de Mos, el señor Quero, que demostró clarísimamente, yo y les invito a que lo escuchen esos 10 minutos, cómo todos estos decretos lo único que iban a hacer es empobrecer al mercado de vivienda. Cuando se intenta proteger a los vulnerables con evitando cualquier tipo de desahucio, lo que hace es expulsar a los vulnerables del mercado de vivienda, porque ningún propietario querrá alquilar a una madre soltera o separada con hijos una vivienda. Nadie querrá alquilar a unos jóvenes con el salario mínimo una vivienda. Expulsa a las clases menos favorecidas. Ese día, el día que se anunciaron los decretos, se retiraron miles de viviendas de alquiler, según los portales de Idealista. Es una barbaridad, es absurdo, pero ahí sigue él enrocado en su mundo paralelo, en sus mundos de yuppie, donde nos machaca una y otra vez con un discurso que se ha demostrado que está absolutamente agotado.
1: Fem una primera intervenció en ordre de representació al Parlament, després iniciem el debat, és el torn del senyor
2: Pastilla. Sí, el que acabo de sentir és quan se deia que establir drets per als treballadors, que protegissin els treballadors, acabaria amb la feina, no? I que la gent deixaria de fer negocis i de contractar gent. Un discurs tan absurd i tan poc fonamentat com aquest. Però, en qualsevol de les coses, jo crec que avui estan davant d'un escenari de dos oportunismes polítics, que jo lament sincerament. Per una banda, el Partit Popular, que per pur... pur tacticisme polític va intentar cercar les excuses per tombar un decret llei, que era un decret llei de mínims que protegia mínimament els inquilins i els petits propietaris, i això és un fet objectiu. Un Partit Popular que s'inhibeix de les seves responsabilitats en el problema d'habitatge i en l'exercici de les competències en matèria d'habitatge, no declarant, per exemple, les Illes Balears com a zona tensionada, i emprant això després com a riet en contra del govern espanyol, per pur tacticisme i per pur enfrontament electoral. I, per l'altra banda, un Partit Socialista que, sincerament, ha estat molt decepcionant les seves polítiques d'habitatge a nivell estatal, les competències que pertoca a l'Estat, que regular els contractes, que no s'ha volgut moure essencialment per tocar les estructures del mercat de l'habitatge fins que no hi ha hagut una pressió en el carrer, corrents intentant aprovar dos decrets lleis, quan la ministra que hi ha ara mateix ha estat incapaç de dur una llei integral de l'habitatge en el Parlament perquè pugui ser debatuda, tramitada i debatuda en profunditat per tots els grups parlamentaris, i que davant d'això se troba en un moment electoral més favorable per convocar eleccions i utilitza aquest moment més favorable. Jo, sincerament, crec que veure aquests dos tacticismes és una de les coses que decepciona a la ciutadania i que està alimentant certs monstres. I davant d'això hi ha una responsabilitat per a la resta d'actors polítics per posar solucions damunt la taula, de parlar de les solucions que necessita la gent. I jo vaig dir la setmana passada, si hem d'anar a eleccions, anirem a eleccions. Però lo important és xerrar de les polítiques que se volen fer quan s'estableixi un nou Parlament.
1: Senyor Castells.
3: Sí, jo crec que realment el moment polític exigia aquesta convocatòria d'eleccions, no? Quan un govern o una hipotètica majoria parlamentària és incapaç d'adoptar les mesures que es necessiten, doncs en aquest cas, diguem, amb una demanda al carrer, no? Doncs és el moment de posar les urnes, no? I de que la ciutadania pugui ajudar que es constitueixin noves majories, no? Respecte a la problemàtica de l'habitatge, que és l'element que ha desencadenat aquesta convocatòria, a mi realment em sobta moltíssim el discurs, no, d'acusar el govern de l'Estat d'haver estat incapaç de prendre mesures en l'habitatge quan les competències en matèria d'habitatge el tenen les comunitats autònomes. No? I tenim un exemple molt clar, per posar-ne un, no? Que ara ho comentava en Lluís, el tema de les zones tensades. Declarar les Illes Balears... O sigui, a veure, per començar, hi ha una evidència. Les Illes Balears és una zona tensada en matèria d'habitatge. No cal que ho declari ningú, és així. El que passa que perquè es puguin aplicar mesures que protegeixin les persones amb poca renda, cal que el govern autonòmic, la senyora Provenç, declari les Illes Balears zona tensada. I això hauria permès posar en marxa mesures que no haguessin afectat els petits propietaris. És a dir, per què el PP sempre necessita dir aquesta mentida? Per què necessita dir que s'enfronta als petits propietaris? No. La limitació de rendes no afecta els petits propietaris, només afecta els grans tenidors. I, per tant, tota aquesta història, tota aquesta faula, no, del petit propietari que no posarà lloguer perquè les persones vulnerables estaran expulsades del mercat de lloguer, com deia el senyor Rodríguez. No, escolti, les persones vulnerables ja estan expulsades del mercat de lloguer. Ningú lloga un pis a una mare amb una criatura. Això ja està passant. Per tant, que es digui que aquests decrets haguessin portat aquesta expulsió dels vulnerables és una falsedat. No? Per tant, que quedi molt clar, declaració de zones tensades hagués que ho havia d'haver adoptat la senyora Provenç, o sigui, el govern de l'Estat li va posar el marc, però la senyora Provenç hauria d'haver declarat zones tensades, hagués permès limitar els lloguers en els grans tenidors, no en els petits propietaris, no? I respecte a aquesta polarització que es veu que es crea des de l'esquerra, a mi em fa molta gràcia que PP i Vox parlin d'això, quan s'ha vist que han aprofitat qualsevol cosa que ha passat per atacar el govern d'esquerra. S'ha vist amb el tema de Ceuta. Els grans espanyolíssims, els que defensaven l'espanyolitat de Ceuta, no han volgut acollir ni un menor immigrant que hagués ajudat realment els ceutis. Pues això no. És a dir, molta bandera espanyola, molta reclamació de Ceuta espanyola. Ara, de menor no acompanyat, no en volem ni un a la península o a les Illes Balears. Aquesta és la doble moral de la dreta davant dels problemes que ha tingut Espanya durant aquesta
1: legislatura.
3: Després
1: d'aquesta primera ronda d'intervencions més llarga en el que els diferents partits han exposat, no? Les primeres impressions davant la notícia, davant la convocatòria d'eleccions, si li sembla, poden tornar a l'eix que ha provocat tot això, que és l'habitatge, no? Jo crec que és un tema que preocupa moltíssim a tots els espanyols. De fet, l'argument que utilitzava Pedro Sánchez és convocar eleccions per poder tirar cap endavant els decrets. Si li sembla, anem a l'eix de la qüestió, que és l'habitatge. Senyor Duran.
4: Miri, nosaltres sabem perfectament quines són les competències del govern d'Espanya i les competències del senyor Sánchez. El senyor Sánchez, quan se presenta l'any 2023, diu que se crearà un parc d'habitatge públic de 184.000 habitatges. Ho diu ella, l'any 2023, 184.000 habitatges. Construïts, 9. De protecció oficial, que a més incloïa també un alliberament de sòl, etcètera, etcètera, i tota una sèrie de mesures. D'això no ha fet res. D'aquests 184.000 habitatges nous a Espanya se n'han donat claus 540. Si el senyor Sánchez estava tan preocupat pels desnonaments, el que hagués pogut fer era, si ell realment creu que aquests dos decrets de l'altre dia eren bons, els hagués pogut fer fa 8 anys, perquè no els va dur un congrés de diputats fa 8 anys, fa 4, fa 3, durant aquesta legislatura. Amb ell han crescut com mai els desnonaments. 275.000 desnonaments en 8 anys. 100 desnonaments cada dia. Li han preocupat les maricàlmens, joanes, paretes o joans? No li han preocupat. Ell, quan t'ha considerat, ha posat damunt una taula dos decrets que no solucionen el problema de l'habitatge. El problema de l'habitatge és un problema complex. Primer de tot, tenim un increment poblacional a Balears, però tenim un increment poblacional a Espanya, que els darrers anys no s'ha construït l'habitatge per la població que tenim. Tenim 48 milions d'espanyols, i un creixement poblacional que tots enxerram en el Parlament de les Illes Balears, aquí a les Balears. No hi ha hagut construcció d'habitatge, no hi ha hagut agilització de tramitació, hi ha hagut més burocràcia que mai, s'han posat més traves que mai a la construcció i a les llicències. No s'han donat incentius. Si qui ha posat incentius, senyor Carles Bona, li passaré la normativa, qui ha posat incentius aquí a les Balears perquè precisament els propietaris, quan els avancies contrata, els petits propietaris, no pujassin, no incrementassin en aquest augment, ha estat la presidenta Provenç. La presidenta Provenç, des del primer dia, en els 3 mesos va fer un decret perquè hi hagués habitatge. I, per favor, les zones tensionades només crea més problemes. I ho veiem a Catalunya. Treu desmarcat tots aquells habitatges que se podrien posar i en aquelles zones, allà on no se declara com a tensionada, l'habitatge puja, el preu puja. Allà on hi ha més desnonament de tota Espanya és a Catalunya,
1: després
4: que és
1: poden
4: precisament
1: valorar
4: allà on tenim posat les zones tensades.
1: Si li sembla, per tant, després volen, poden valorar, no?, si és aquesta la solució, si declarar
4: zona
1: tensada
4: no
1: ajuda o no.
4: I no els han tingut en 8 anys.
1: Abans, i per un poc seguir l'ordre, per al·lusió al senyor Bona i després tot d'un al senyor Pasteguia.
5: Sí, la senyora Duran sembla que no és conscient de que és l'IBABI, no?, que és l'instrument que tenen les Illes Balears per construir habitatge. De fet, l'Estat, per com que les comunitats autònomes del Partit Popular no estaven construint habitatge, s'ha hagut d'inventar una empresa estatal que és Casa 47, perquè l'Estat no tenia instruments...
4: En 0 habitatges construir... de Balears, ho digui.
5: Clar, perquè acaba de ser creada fa poquíssim. Quants han creat vostès en Sibavi?
4: Tengo 8 anys?
5: Sí,
4: perquè no l'ha creada fa 8 anys?
5: Senyora Duran, perquè confiaven que les comunitats del Partit Popular no especularien com han especulat en l'habitatge. Jo, si vol,
4: tot
5: li explico quin és el resultat de no haver aplicat zona tensada, de no haver aplicat la llei estatal d'habitatge a les Illes Balears. En només 2 anys, de l'any 2023 a l'any 2025, la pujada promig del preu del lloguer ha estat d'un 45%. El promig d'un lloguer l'any 23, amb fiances depositades a Sibavi, era de 960 euros mensuals l'any 2023. Ara és de 1.390. Una pujada, més a més, de 430 euros mensuals per als llogaters. Això és el resultat de que la senyora Provenç hagi decidit no limitar preus. I és un resultat d'un increment promig, perquè hi ha municipis, com a Manacor, on el preu directament s'ha doblat. És un increment d'un 100%. I això són fiances depositades a Sibavi. I tot això, efectivament, té conseqüències. Conseqüències en desnonaments, que Balears és la segona comunitat amb més desnonaments de tot l'Estat, i, a més, el que fa votant en contra d'aquest decret és no permetre aquestes rebaixes fiscals en els propietaris, que venien condicionades a una davallada del preu d'un 5%, per tant, això sí que davallaria el preu del mercat de l'habitatge, i tampoc permet que la comunitat autònoma i, en darrera instància, l'Estat pugui protegir el propietari davant d'impagaments, perquè també això també era una de les mesures que estava en aquests decrets, que és que si hi ha un impagament d'una persona vulnerable, si la comunitat autònoma no ofereix una alternativa habitacional, ha de pagar aquests impagaments i se fa responsable. I això és un benefici per als propietaris que també el Partit Popular se nega a implementar. Per tant, no sabem quins interessos pot tenir el Partit Popular en què el mercat de l'habitatge de les Illes Balears estigui absolutament desbocat i sigui inhumà.
1: Demanava el torn de paraula del senyor Pasteguia.
2: És que crec que és al·lucinant sentir parlar en el Partit Popular de desnonaments. És a dir, que han fet el Partit Popular tenint la competència per lluitar en contra dels desnonaments? Han eliminat l'oficina en contra del desnonament per muntar un xiringuito a vots en contra de l'ocupació. La senyora Duran me pot dir quantes persones ha atès l'oficina antiocupació de Palma? Però no arriba ni a una en el mes. Mot surt careta, l'oficina antiocupació, i ara la volen muntar a nivell autonòmic. Xiringuito... Vist, supos que en el Consell de Mallorca vendrà pres perquè el senyor Bestard també hi pugui col·locar a qualcú i fer viatges a costa de les polítiques antiocupació. Això ha estat el que vostès han fet en contra dels desnonaments. I jo insisteix, pot explicar a la ciutadania perquè... i les competències autonòmiques. Vostè me pot dir exactament per què varen votar en contra, per exemple, de mesures que hi havia en aquest decret llei, que jo crec que s'hauria d'haver tramitat com a llei, no, vull dir, ho he dit des del primer dia, però s'havia de votar. Mesures com, per exemple, que quan a qualcú se li acaba el contracte de lloguer, pagant un lloguer de 900 euros, no hagi de passar pena a veure si li pugen a 1.500 euros, que és el que està passant avui a Palma. Avui a qualcú se li acaba el contracte de lloguer a Palma, la por que té és que li pugin a 1.500 euros i Pantura no el pugui pagar. I a veure què fa. A veure si se'n torna a casa son pare, a casa mare, o si se'n va a viure amb uns amics, perquè tots sols una parella no poden pagar un contracte de lloguer. A vostè això li pareixia terrible, que se pugui donar ajudes a un propietari quan ha de, no pot treure qualcú de casa seva perquè és una persona vulnerable. A vostè això li pareixia tremendament malament. Que el lloguer turístic pagui IVA, com qualsevol negoci. A vostè això li pareixia tremendo. Clar, és que són aquestes mesures les que vostès varen... no només votar, les que vostès varen aplaudir que caiguessin. En una de les imatges que jo crec que més grotesques, a davant la gent que pateix. A veure aquella gent aplaudir, jo crec que va ser, a part d'una tàctica electoral bastant pèssima, crec que va ser insultant per la ciutadania. Perquè el que vostès estaven aplaudint no era que caigués el decret llei i les mesures que contenia, perquè això a vostès els hi és completament igual. Vostès aplaudien que havia perdut el govern. havia perdut una votació. I aquí és on se demostra que vostès han actuat amb tacticisme i no preocupats per donar solució a la gent.
0: Bueno, yo por una parte me alegro de lo que ha dicho el compañero de Vesper Menorca, porque es cierto que los grandes olvidados del discurso de hoy del presidente han sido los ciudadanos de Ceuta, que están desahuciados de sus calles, de sus plazas, de sus jardines infantiles y de sus playas. De esos 80.000 españoles desahuciados, a los que quieren desahuciar de su ciudad, no ha hablado el presidente del gobierno. Y al final, el problema, y el del que por lo visto la izquierda no quiere hablar, es que han llegado a este país, y ahí tengo que llevar la contraria a la señora Durán, que ha dicho hay 48 millones de españoles. No, no hay 48 millones de españoles. Hay 40 y tantos millones de españoles y millones de inmigrantes. Y es evidente que si queremos traer a media Hispanoamérica o a media África a España, el problema de la vivienda va a seguir creciendo. Y ese es el eje fundamental del problema de la vivienda, que este país no tiene capacidad de absorción ni de construcción, aunque hubiera voluntad, de tantas viviendas como hace falta para que cada año entre en este país un millón y pico de inmigrantes, sean legales o ilegales. Lo que hay que empezar a hablar es de remigración, de retomar, de que estos inmigrantes, primero los ilegales, vuelvan a su país, después los que cometen delitos de legales, sean legales o ilegales, vuelvan a su país, y luego empezar con aquellos que no están aportando y que viven de la subvención pública, que también tienen que volver a su país, porque es la única solución real que tiene el problema de la vivienda, porque España no puede construir en estos momentos, no tiene capacidad de construir un millón de viviendas anuales, por mucha voluntad que ponga el gobierno, por mucho suelo que se ponga a disposición, no existe ni siquiera la capacidad técnica, industrial, para construir ese número de viviendas. Y todo lo demás son brindis al sol.
1: Senyor Castells.
3: Sí, bé, aquí ara ja passem a la proclama, patriòtica, ja estem parlant de polítiques a nivell estatal, és lògic, no?, perquè s'han convocat unes eleccions estatals, però nosaltres aquí, nosaltres som pràctics de la política autonòmica, no?, i hem de veure què s'ha fet a nivell autonòmic i quines idees s'han descartat. I, per exemple, vull posar en relleu, perquè ara estem parlant molt del lloguer, que evidentment és una part molt important, però què hem fet per atacar els problemes específics del parc d'habitatge de les Illes Balears? L'habitatge buit, la compra massiva d'habitatges per part d'estrangers, no? I aquí vull posar damunt de la taula, doncs, una mesura que més per Menorca l'ha proposada, més per Menorca també, de maneres diferents, perquè són projectes diferents, però que van també dirigides a donar resposta a una problemàtica, que és que els locals no podem comprar un habitatge perquè no podem competir amb el poder adquisitiu dels estrangers, no? I hem presentat sengles lleis de prioritat dels residents en l'accés a l'habitatge. En el cas de Més per Menorca, la llei que la vaig defensar jo, per tant la conec, no? Doncs una llei que imitava un mecanisme que està vigent a la Unió Europea, concretament als Països Baixos, no?, que permet, quan es declara una zona tensada, a partir d'uns criteris objectius d'increment de preus, de manca de disponibilitat, doncs simplement establir un procediment de venda que fa que els qui acrediten residència, per exemple, de 15 anys, tinguin una prioritat, tinguin un període de temps en els quals necessàriament s'ha de vendre a gent que ha estat resident, no? La qual cosa no limita del tot el dret del venedor a vendre, simplement, si no li vol vendre a un no resident, ha d'esperar més, no? Per tant, què vull dir? Que hi ha mesures, s'han proposat mesures que permeten d'una manera proporcional, moderada, donar resposta a les problemàtiques específiques de les illes, no? Jo crec que hauríem de fer l'esforç de parlar de la problemàtica específica de les illes, perquè el problema de l'habitatge a diferents llocs de l'Estat és molt diferent, no? I què ha merescut propostes d'aquestes? Doncs el rebuig més absolut, per part de la dreta. El rebuig més absolut, i per tant són mesures que no han pogut tirar endavant, no? Quan jo crec que si haguéssim fet servir les tribunes, tant les mediàtiques com les polítiques, el faristol del Parlament, no per criticar el senyor Pedro Sánchez, no? Perquè al final, és que això ho hem vist cada dia, cada dimarts en els plens del Parlament, tots els discursos de la dreta no serveixen per parlar dels problemes de les Illes Balears, serveixen per criticar el senyor Pedro Sánchez, no? I davant d'això, doncs, els partits del país, no?, com Més per Mallorca, Més per Menorca, doncs hem intentat proposar mesures que realment donen resposta a la problemàtica específica de les Illes Balears.
4: Bueno, mesures que quan governava l'Esquerra, que el senyor Pep Castells donava suport, perquè també ara és graciosíssim veure el senyor Josep Esteguia, que s'ha posat el traje de campanya, ja peguen el PSOE, però el senyor Esteguia dona suport a Sumar, i Sumar està governant amb el Partit Socialista els darrers 3 anys, la darrera legislatura, i mesures per l'habitatge, cap ni una. Vostè xerrava dels darrers decrets. Els darrers decrets vostès també traven, evidentment, el que els interessa, no? 4 cosetes. Però, evidentment, no xerren de que vostès varen votar a favor de que el lloguer fos pràcticament indefinit definit. De que cada 5 anys varen votar a favor del decret 27 que deia...
2: Estic d'acord, cada... ho defens. Bueno, el que passa és que no ho incloïa.
4: Bueno, doncs el decret 27 incloïa una renovació tàcita cada 5 anys. Per tant, el convertia pràcticament en indefinit. I si tu només en 2 o 3 casos els volies ocupar l'habitatge per el teu fill o perquè tu estigués malalt, l'haguessis d'ocupar, resulta que li havies de pagar una subvenció de 12 mesos de lloguer a preu de mercat
5: d'aquest moment. Si volies per el teu fill, no havies de pagar res.
4: Més per Mallorca, s'oblida la pata xerrar aquí des de desnonaments, com si la presidenta Provenç tingués res que veure amb els desnonaments. Vostres poden fer perfectament una oficina de desnonaments, però aquestes lleis s'han de complir. I si no se canvia la llei estatal, la senyora Margarita Provenç, ni vostè ni la senyora Francina Armengol van aturar cap desnonament, perquè el desnonament és una llei estatal. I faltaria més que un petit propietari que ha suat tota sa vida, que ha fet feina, i que ha comprat un habitatge, i aquest habitatge que té allà on no viu, el té llogat, i li ajuda a poder complementar la seva pensió un moment determinat quan fa 2, 3, 4 anys que no li paguen, que paga el rebut de llum, que paga la comunitat, que ho paga tot i que ell passa a ser vulnerable, faltaria més que no se pogués aplicar la llei de desnonaments. És que me fa molta la gràcia, perquè vostès quan van governar si Babi desnonava. La senyora Francina Armengol durant 8 anys ha governat i si Babi desnonava. Quan va entrar a governar a Marga Provenç va fer que si Babi no desnonàs. Per tant, vostès aquí se posen un traje de defensors dels vulnerables, quan cada una de les mesures que vostès fan van precisament en contra dels vulnerables. Vostès van fer una llei, que me'n record perfectament, que tots vostès deien que traurien en el mercat de l'habitatge a Balears 1.000 habitatges dels banys. Fons Butre i dels banys, 1.000 habitatges pel lloguer. Mentre vostès governaven, van fer una llei, se'n recorden? Bueno, doncs d'aquests habitatges dels banys van sortir 14 habitatges de 1.000. Cada una de les mesures que vostès han fet que les llicències cada vegada siguin més cares i les llicències per construir un habitatge plurifamiliar o unifamiliar per una família que té un terreny o que ha comprat un terreny amb molta suor, se pugui fer un habitatge, siguin 3 anys. Vostès no han fet res per l'habitatge. I ara, després d'haver governat vostè, sí, sumar, amb en Sánchez, resulta que divendres era primordial. Aquests 275.000 desnonaments que ha hagut, el senyor Sánchez no li ha llevat la son cap dia, ni vostè tampoc. Però què passa? Bueno, que ara això, és hora de fer política.
2: I quan va veure que, digués, si
4: quan va veure que
2: les
4: xarxes
2: coses...
4: socials se movien per un nom que era Mari Carmen, quan feia 2 setmanes, malauradament, hi havia hagut un cas molt pitjor a Catalunya i el senyor Sánchez va per a dormir beníssim, pues, escolti'm, el senyor Sánchez va veure aquesta ventana d'oportunitat, lo que deia, manual de la resistència, i mos va dur a un decret que els 2 decrets sabia que se morien al cap de 2 dies, la prova dimarts i divendres el d'votació. El d'votació perquè la senyora Francina Armengol utilitza el Congrés com a ministra 23 d'en Sánchez, i la senyora Francina Armengol s'altre va fer ridícul anant a manifestar-se en el carrer per habitatge, quan té la llei d'ocupes a dins un calaix des de fa 3 anys i té una llei de xoc presentada pel Partit Popular també des de fa un any i mig. Per tant, no us preocupen gens, ni els llogaters, ni els petits propietaris, ni ningú, ni els vulnerables, perquè els vulnerables han de tenir l'ajuda de l'Estat, han de tenir habitatge públic. I ara qui fa habitatge públic, i en fa molt, és Margarita Provenç.
1: Senyor Castella.
2: Sí, bueno... habitatge públic, la senyora Provenç, que em digui, a veure, a on són...
4: Pues tenen...
2: Els 7.000 habitatges... 7.000, eh? I, a més, li he de dir a la ciutadania que mos escolta que...
4: Més de 1.000 habitatges estan planificats, i vostès ho saben.
2: És un fenomen aritmètic màgic que cada setmana puja 1.000 d'habitatges quan mos anuncien...
4: Era
2: 6.000, 7.000, 8.000... Si la legislatura arriba en el maig, jo crec que ja estarem damunt les 10.000 anunciades, però zero fetes. Però, mira, és que m'agrada molt la seva intervenció. Els problemes d'ocupació és competència estatal, em diu. És matèria estatal. I vostès perquè han pactat una oficina antiocupació amb Vox, i llavors és per col·locar qualcú.
4: És una informativa.
2: No, perquè
4: vostè
2: me diu... Vostè me diu...
4: Però no juguin això.
2: Això és competència d'estat, però no per muntar un xiringuito que han pactat
4: no
2: amb Vox, eh?
4: No és vera.
2: Sí, i tant.
4: Perquè hi ha molta gent que no té informació de quins són els passos que s'han de fer.
2: Un desacord
4: en què vostès van arribar... És una oficina d'informació, perquè si gent sàpiga quin passos ha de fer, perquè no ho saben.
2: Senyora
4: Durant, se senten tots sols.
2: Senyora Durant, jo l'escolto i li puc assegurar que no m'agrada absolutament res de lo que diu. I jo estic segur que vostè és capaç de fer el mateix exercici en la resta. Estic segur que vostè pot escoltar, si es farci. En qualsevol dels casos, vostè me diu que per votar en contra d'un dels decrets, que jo li he dit, unes mesures que anaven dins el primer decret, com per exemple donar ajudes un propietari que no pot treure qualcú de casa perquè és vulnerable i que, per tant, l'administració
4: si l'ajudi... Això
2: anava en el primer...
4: Unes deduccions primer fiscals.
2: Decret, en el primer decret, vostè me posa com a excusa el que anava inclòs en el segon decret. Per tant, ha trobat molt poques raons per les quals no votar en contra de, a favor del primer decret. I jo li dic la raó primera, desgastar el govern d'en Sánchez, perquè és l'únic que li importa. I jo els dic, de mesures concretes. I com diu, per exemple, el senyor Castells, perquè han votat sistemàticament en contra de les lleis que ha presentat Més per Menorca o Més per Mallorca per dir que els habitatges han de ser per resident de les Illes Balears i no per especular. Perquè vostès diuen que sí que ja estan d'acord, però a més per els habitatges de protecció oficial, però per aquells que estan en els centres del poble, per els habitatges que estan...
4: En els
2: barris populars ja construïts.
4: Els habitatges en fons públics, si parlem d'aquí, això
2: és el que dèiem. I els apel·les són públics, perquè també són privats, i en aquest també posen requisits de residència. Vostres no volen requisit de residència. Vostres, sap on no el vol? Allà on se guanyen els dos veres de bon de veres. En aquests, que és on nosaltres
4: deim, perquè nosaltres deim
2: requisit de residència per tot, a les cases que estan en els afores dels pobles i de les ciutats, i també en els centres.
1: Si són tan amables, ens queden 3 minuts per no monopolitzar el debat.
2: Dels pobles, sí.
1: Vull escoltar el senyor Rodríguez i el senyor Bona, perquè queden tan sols 3 minuts, així que si són tan amables de repartir-se equitativament el temps per cloure aquest debat en què, recordem, estem analitzant l'anunci de Pedro Sánchez sobre el nou escenari, les futures eleccions el 29 de novembre.
0: Conto la brevedad. Se ve que senyora Pesteguía no lee la prensa de Baleares porque vería los casos dramáticos, como una señora que tenía su piso alquilado a la que le debían ya más de 10.000 euros y que necesitaba este dinero para pagar la
2: administración. Yo le voy
0: para,
2: a donar,
0: para poder pagar la residencia de su madre. Quiere decir, evidentemente estamos a favor de apoyar a estas personas que también son vulnerables, que tienen su piso ocupado. Pero más allá de esto, y con toda brevedad, porque quiero dejar hablar a mis compañeros, lo más importante de hoy es que por fin este país ve la luz al final del túnel.
1: Senyor Castells.
3: Sí, bé, simplement, davant d'aquesta convocatòria d'eleccions, llançar el missatge de que els partits sobiranistes d'aquestes illes, els partits arrelats a cada territori, Més per Mallorca, Més per Menorca, ara a Eivissa, estem preparats amb la nostra federació, ara més, per aconseguir que la veu i els problemes dels illencs estiguin presents a Madrid, sota la marca Ara Més, que com dic, agrupa Més per Mallorca, Més per Menorca i ara Eivissa, els partits que coneixem els problemes, que no tenim cap amo a Madrid, que no tenim les contradiccions que tantes vegades tenen PP i PSOE, que aquí diuen una cosa i després a Madrid es fa tota la contrària. Ho hem vist, per exemple, amb els temes de la connectivitat aeroportuària, no? Aquí es manifesten a favor d'una cosa i després a Madrid diuen una altra cosa. El PP fa molta crítica del PSOE, però tots sabem que quan governa el PP els problemes que ara critiquen tampoc se solucionen. Per tant, cal, de totes una veu balear a Madrid.
1: Senyor Bona?
5: Sí, responen al Partit Popular que quan diu que se desploma l'oferta quan se limiten els preus de lloguer, jo li faria saber que l'oferta a Palma de lloguer ha caigut un 75% des de l'any 2020.
4: No, a Catalunya.
5: A Catalunya el manco el que tenen són els preus limitats. El
4: a Palma, gràcies a les lleis que ha fet en Sánchez.
5: Marcar els preus desmarcat amb el seu programa lloguer segur. 1.500 euros a Mallorca, 2.100 a Eivissa. El mercat ja ha arribat on volia exactament la senyora Proens.
4: La llei del senyor Sánchez, sense seguretat jurídica.
5: Lloguer segur és la senyora Proens que diu que 1.500 euros han de pagar a Mallorca i 2.100 a Eivissa. Per tant, el que demanem, per favor, i ho demanarem dimarts en el plenari del Parlament de les Illes Balears, és que els ajuntaments que vulguin declarar zona tensada del seu municipi, les Illes Balears, la senyora Proens, li permetin fer-ho, perquè actualment no ho està fent, i per culpa d'això tenim augments promig de 430 euros en el mes, que podríem
4: estar
5: evitant.
4: Tanta sort que no se fa. Tanta sort que no se fa, senyora Bona.
5: Sí. A vostè li agrada pagar més per el lloguer?
4: No, jo no m'agrada pagar més
5: famílies lloguer, afectades per
4: si
5: els dos decrets que no s'han convalidat a les Illes Balears.
4: I l'exemple és Catalunya, que tant els agrada mirar de cap allà.
5: Hem deixat els preus un 5%.
1: El debat està tot un gust compartir aquests minuts de ràdio i de televisió amb vostè, senyora Durán, senyor Rodríguez, senyor Castells, senyor Bona, senyor Pesteguía. Moltíssimes gràcies, que tinguin una molt bona setmana.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Notícies gràcies. A la ràdio, publicitat, a la tele, torna amb tot una.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. Finalment es confirma. Pedro Sánchez anuncia eleccions generals anticipades per al proper 29 de novembre.
8: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de novembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: Així ho ha anunciat poc després de les 9 d'aquest matí el president espanyol. Ho ha fet en un missatge en el qual s'ha mostrat molt crític amb les elites econòmiques, també en l'oposició. Ho ha fet en una compareixença al Palau de la Moncloa, a la qual també ha defensat la feina del seu govern durant la legislatura i ha fet una crida als espanyols a decidir què és el que volen.
8: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
7: Sánchez ha fet l'anunci després d'haver informat prèviament de la seva decisió el rei Felip VI, que aquest dilluns inicia un viatge d'estat a Finlàndia.
9: A partir de les 11 es preveu que el president convoqui un Consell de Ministres extraordinari en el qual dissoldrà les càmeres i començarà així, ja oficialment, el compte enrere.
7: Aquest anunci de Pedro Sánchez ja ha provocat les primeres reaccions. Ha estat a la tertúlia política del programa El Dia.
9: Per una banda, els diputats de la dreta, Marga Durán, del PP, Sergio Rodríguez, de Vox, celebraven la convocatòria de l'elecció anticipades.
4: No quedava altre remei que convocar les eleccions. Ell ha creat el problema de l'habitatge.
0: El mantra de la izquierda es siempre que agota, o derechos o derechas, nosotros estamos con la gente. Mentira.
9: Per part de l'esquerra, Carles Bona del PSIP, Josep Esteguia de Més per Mallorca i Josep Castells de Més per Menorca retreuen a la dreta que divendres tombés el decret per l'habitatge i confien que a les eleccions en surti una majoria d'esquerres més àmplia.
10: Es convoquen una pregunta molt concreta damunt la taula, que és: què poden fer perquè la gent que té una feina pugui accedir a un habitatge?
2: Si hem d'anar a eleccions, anirem a eleccions, però l'important és xerrar de les polítiques que se volen fer quan s'estableixi un nou Parlament.
3: És el moment de posar les urnes, no?, i de que la ciutadania pugui ajudar a que es constitueixin noves majories.
7: I també encara en el capítol de reaccions també hem sentit ja la primera veu dels agents socials.
9: I és la de la PIMEM, que creu que amb l'actual context de bloqueig parlamentari és un moment òptim per anar a les urnes. És Jordi Mora, president de la petita i mitjana empresa de Mallorca.
11: Pensem que és un moment per anar a eleccions i que a partir d'aquí es pugui crear un govern lo suficientment fort com per fer una acció de govern i no entrar en una fase de paràlisi per falta de majories suficients.
7: També el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, té previst comparèixer a partir d'aquesta hora a la seu del PP al carrer Gènova de Madrid. Ho fa per intentar fer una valoració d'aquest avançament electoral. Sí que n'ha fet ja el partit una primera valoració. Ho ha fet a través de les xarxes socials, on s'han limitat a dir a la fi, acompanyat d'un vídeo en les primeres promeses electorals. En tot cas, aquesta compareixença d'Alberto Núñez Feijóo la podreu seguir quan comenci en directe també per IB3 Ràdio. I acabem amb un apunt més, en aquest cas, però tornant aquí a les Illes i deixant tota aquesta intensa crònica política, perquè els bombers de Mallorca han rescatat aquesta matinada 4 persones a un incendi que s'ha produït al municipi d'Inca. A més, altres 10 han hagut de ser reubicades temporalment per l'Ajuntament, ja que l'immoble que s'ha produït aquesta matinada, aquest incendi, ha provocat el desallotjament d'aquest immoble per precaució. Les 10 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 11.
6: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Pedro Riera, que ja ens escolta. Pedro, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Començant per al més immediat de tot, què significa políticament que Sánchez dissolgui les Corts després del fracàs dels decrets d'habitatge, després d'aquest anunci d'eleccions?
1: Bé, jo crec que significa bàsicament que aquestes eleccions, jo crec que el president del govern ha vist que d'aquí al juliol, que era la data màxima en què havia de convocar eleccions, ell ha considerat que no hi hauria un millor moment per convocar les eleccions des del punt de vista dels seus interessos electorals i per això ha avançat. A la qual cosa pues, significa això i significa una altra cosa. Hem de tenir en compte que això ho fa en un moment en el qual les enquestes donen un 50% al bloc de la dreta, en la qual sobta un poc que si precisament en aquell moment que el president del govern consideri que és el millor moment d'aquí en els propers 10 mesos per convocar unes eleccions. Això jo crec que és el que significa, bàsicament.
2: Pedro, bon dia. Evidentment, hi ha un element que pot resultar especialment interessant en tot això, i és que aquestes eleccions han estat convocades arran d'aquest problema tan sensible com el de l'habitatge. No sé si penses que podrien convertir precisament l'habitatge en un dels grans eixos d'aquesta campanya, tot i que, evidentment, hi ha més problemes en el món i a Espanya en concret. Se centrarà, creus, aquesta campanya en això, en l'habitatge i en aquests dos decrets que no han estat aprovats?
1: Jo crec que està clar que des del punt de vista de les forces de govern, tant del Partit Socialista com de Sumar, jo crec que s'intentarà, perquè si fem un repàs en el que han estat els 3 anys i pico de legislatura que han tingut, tots els altres temes que han estat predominants a l'agenda política són temes en els quals aquests partits de govern no tenen particularment un avantatge electoral que es treure. És a dir, s'ha parlat molt de corrupció, s'ha parlat molt de Ceuta en els darrers mesos, s'ha parlat molt de la llei d'amnistia, i tots aquests temes són temes que electoralment no reten en aquests dos partits, en el qual, des d'aquest punt de vista, i malgrat cridi l'atenció que siguin dos partits que durant molts anys han estat governant i que es podria arribar a la conclusió que no han fet suficient per arreglar aquest problema, jo crec que sí, que serà un eix de campanya i, si no, no tindríem aquest avançament electoral en el dia d'avui.
3: Clar, feia dies que pensaven si hi hauria o no hi hauria avançament electoral. Ara ja saben que dia 29 tots tenim una cita a les urnes. I sobretot com pot afectar aquesta convocatòria a l'espai de l'esquerra. PSOE, Sumar, Podemos i altres formacions. Ara hauran de marcar perfil propi. Surten d'un govern on no estaven gaire cohesionats, però clar, una campanya electoral dinamita tot això i posa el comptador a zero. I com el virau que serà aquesta campanya?
1: Bé, sí que és vera que, és a dir, és una cosa que òbviament ja sabem que no tenim gaire experiència a Espanya, perquè només vam tenir les eleccions anteriors on hi va haver un govern de coalició anteriorment, i arriba unes eleccions en les quals pues, hi ha hagut tires i arronses, però que en el final aquests dos partits, com has dit tu, amb les seves tensions internes, han arribat a la convocatòria electoral estant en el govern. En la qual hauran de fer un esforç, jo diria, no sé si titànic, però bastant important per marcar perfil propi a intentar pues, rascar tots els vots que puguin en els seus espais electorals diferents. En la qual sí, serà curiós veure com s'intenten desmarcar els uns dels altres per precisament això, intentar maximitzar el seu suport electoral.
3: No ho dic, Pedro, perdona, Marta, perquè Ione Belarra, de Podemos, abans, quan ja se sabia que hauria convocatòria electoral, perquè tot apuntava que si havia de ser, ell encara demanava que no se convocassin eleccions. De fet, ha fet unes declaracions i ja ho ha dit, però això d'era d'aquest perfil, que clar, dius, no tenim molta experiència en anar a eleccions després de governs de coalició, però d'entrada, si una cosa no deixa d'aportar la política espanyola, et sorpresa i una mica de salsa a tot allò que són els processos electorals.
2: No, i recordem, Xisco, disculpa, que ahir mateix Sumar va llançar aquest Frente Amplio, que encara no sabem ben bé quins partits es replegarà en concret.
1: És que jo crec que aquí, és a dir, s'ha dit divendres vam poder escoltar el senyor Rufián, la senyora Belarra. Aquestes forces de l'esquerra del PSOE tenen, primerament, que nosaltres sapiguem, no tenen un candidat o candidata clarament definit. Segon, no sabem encara si Podemos tornarà a sumar o es presentaran per separat. Les enquestes no els hi donen bons resultats. I quart, en el sistema electoral que tenim a Espanya...

0: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
1: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
2: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca. El dia, amb Marta Grau.
5: Deu i 41 minuts, continuem en directe aquí, al dia, a través de la ràdio i a través de la televisió i amb un únic eix com a protagonista pràcticament durant tot el programa, que és aquest anunci que se produïa a les 9, on el president del govern, Pedro Sánchez, anunciava eleccions anticipades amb una data en concret, el 29 de novembre. Hem parlat també de l'habitatge, perquè en certa manera l'habitatge ha estat l'eix central que ha provocat que no se tirassin endavant aquests dos decrets, ha provocat que la decisió de Pedro Sánchez s'hagi anticipat i convocàs aquestes eleccions. Perquè, recordem, eren dos decrets, o sigui, era un decret fragmentat que incloïa una sèrie de mesures. Joana.
6: Sí, divendres el Congrés va tombar aquests dos decrets d'habitatge impulsat pel govern central amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts i, com deies, incluïen, entre d'altres mesures, pròrrogues extraordinàries dels contractes de lloguer, la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables fins a l'any 2003, mesures contra la compra especulativa i canvis en la renovació dels lloguers. Un paquet que arribava, de més, en un moment en què ara trobar habitatge assequible continua sent especialment complicat i difícil a les Balears, on els agents immobiliaris alerten de la poca oferta i d'una demanda molt elevada.
7: Què suposa ara que aquest decret hagin caigut? Què necessita realment el mercat per aconseguir més habitatge assequible i, sobretot, quines mesures podrien ajudar sense provocar més efectes sobre l'oferta? En parlant precisament amb en José Miguel Artieda, ell és president dels agents de la propietat immobiliària de les Balears. José Miguel, molt bon dia, com estàs?
8: Hola, bon dia.
7: Clar, què suposa per al mercat immobiliari que aquests dos decrets d'habitatge hagin estat rebutjats, tot i que se podrien tornar a presentar a la Diputació permanent aquests 50 dies fins que se convoquin eleccions? Però abans d'anar en aquest escenari, què suposa que l'altre dia aquests dos decrets fossin tombats?
8: Bueno, el que suposa el dia de la derogació, pues, ho estem visquent, no? El problema és els dies abans en aquesta votació, no? Acabava la crispació, diguem, la por per part dels propietaris de lo que podia ser, de lo que s'estava plantejant, no? De com se canvia, se poden canviar les regles de joc enmig d'una partida, i això el que fa, pues, és aquesta por cap al propietari, que veu que en lloc d'intentar incentivar aquesta renovació dels contractes que estan a punt d'acabar enguany i l'any que ve, no? que diguem, era l'objectiu d'aquest decret, de congelar possibles pujades d'aquestes futures cancel·lacions, no? Pues, el que se fa és obligar a renovar sense cap garantia ni res que pugui, diguem, contrarrestar aquest canvi de criteri en el propietari.
6: José Miguel, parles de por. Tu creus que era una por fundada o infundada? M'explic. Vull dir que no sé si pensarà o pensau des de gent de la propietat immobiliària que si s'hagués aprovat hagués passat això. Vull dir, hi havia por de veres més enllà de la por? M'explic. Havia motius per tenir aquesta por, per passar aquesta por, de fer que els propietaris volguessin retirar els seus habitatges del mercat immobiliari, o és una por infundada? Perquè a vegades parlam d'aquest alarmisme, no?, que creem fins i tot els mitjans de comunicació quan parlant d'un tema sensible, susceptible, com és aquest, l'habitatge. No sé si, més enllà de si fos real o no, aquesta por pot haver creat aquest alarmisme.
8: A veure, si s'hagués aprovat, s'hagués hagut d'assumir, no?, aquesta renovació forçosa. El problema és quan se fa renou, pues els propietaris s'atemoritzen i sobretot perquè es fan uns comptes, no?, de recuperar la venda, de poder apujar, de negociar, i quan això se trunca, pues fa que el propietari, de moment, ho paralitzi, no? I si això, pues, que ja estan en marxa, però és que se podien posar en el mercat, el que fa és dir, escolta, jo ja sa por aquesta de que demà me tornin a canviar les condicions del contracte existeix, i aquesta gent, pues, se planteja bé, sí o sí, posar s'immoble en el mercat, i el que fa mentrestant no s'alimenta el mercat, segueix sa falta d'oferta, puja, i l'única manera de diguem, d'incentivar en aquest propietari que ara té més por, pues és fer encara més pujades. És a dir, si jo per 1.500 euros ja tinc por de posar el meu pis a l'immoble, pues si me diuen 1.800, m'ho pensaré, diré que no, però
5: José,
8: si me diuen 2.000...
5: José Miguel, i vosaltres sou notat materialment aquesta por de ballada, cancel·lació de contractes, perquè, clar, això és un dubte que tenim, fins a quin punt és, o podem parlar d'alarmisme, de por, com apuntava Joana, o hi ha xifres reals de dir, mira, s'han cancel·lat X contractes, o no s'han acabat de formalitzar X contractes.
8: Ja te puc dir que...
5: O una sensació, va.
8: A nivell de professional, són innumerables, no? A nivell meu directe de meu despatx, pues, s'han paralitzat quatre contractes que s'anaven a firmar, no? O sigui, és una realitat. Què hagués passat si s'hagués aprovat? Pues és que s'haguessin hagut de prorrogar, s'haguessin prorrogat, però els altres, evidentment, hagués estat molt difícil convèncer el propietari per posar-ho en el mercat.
5: Una situació d'incertesa, ara mateix, perquè, clar, tot depèn del que passi, de si tornen a aprovar-se, evidentment, l'escenari seria totalment diferent, seria distint.
8: Si
5: tot això acaba amb unes eleccions, si tot això acaba amb uns decrets que podrien tornar a aprovar-se, ja seria tornar a reorganitzar, a conformar de nou, no?
8: Precisament això és el que s'ha d'evitar, no? Aquest
5: temor... Aquest anar en mandi enrere, te refereixes.
8: Exacte. I en lloc de crear decrets des del posicionament extrem a una de les parts, però el que s'ha de fer... Bastaria canviar el títol, no? Decreto por el incentivo a la renovación de contratos. O sigui, aquí ja el propietari ja ho miraria amb un altre ull, no? O sigui, com incentivaran allò per renovar els contractes 3 anys més, si cal, no? Perquè nosaltres sabem que els contractes tenen una duració de 5 anys o 7 si és persona jurídica, però ja després hi ha la renovació de 3 anys i podríem abordar aquesta renovació tàcita dels 3 anys dient, escolta, si ho renoves 3 anys més, pues te donen quins incentius fiscals, escolta, no pugis més d'un 3%, més d'un 2%, i te donen tots els incentius fiscals que se puguin imaginar, no? n'hi ha bastants per abordar, no? Aquí ja el propietari ja ho pren d'una altra manera, no? I és la qüestió de diguem, de mediar. En el món civil ho veiem, no? La mediació, pues, estem en un tema que s'ha de mediar i s'han de prendre decisions que siguin proporcionals.
6: Correm el risc de que segueixin pujant ara mateix els preus. Ara estarem en campanya des d'avui fins al dia 29 de novembre. Correm el risc ara mateix de que els preus continuïn pujant i escalant.
8: Jo, si m'ho haguessis dit fa 3 hores, t'havia dit que sí. Ara, amb aquest anunci, t'he dit que jo crec que potser els propietaris se poden veure un poc més aliviats, no? Per veure que pot haver un altre enfoque en el problema. Ara veurem que els partits polítics presentaran la posant en contacte realment amb professionals per veure com abordar el problema, per fer un programa encara lluny, no va d'estar sotmes a concessions a altres partits satèl·lites, i veurem que si això pues, canvia, i la resposta seria que, bueno, que no seguirà apoyant més que el que pot apoyar, estigui apoyant, i que estigui bastant controlat s'apoyada en lloguers.
9: Bueno, si se me permite, es que yo ya no sé si pueden subir más.
8: No.
10: Es una gran pregunta.
9: Es que claro, yo no sé si la gente, perdón, poder subir, se puede subir, es que no sé si la gente puede pagar esas subidas.
8: No, ya hace, lo veníamos anunciando, ¿no? Desde hace un año, pues veíamos que las subidas estaban bastante controladas, pero ahora con todo esto, si se reduce la oferta, pues evidentemente la semana pasada te hubiese dicho todo lo contrario, ¿no? Va a subir el mercado.
7: Sí, però això no provocaria que de cada vegada manco gent pugui pagar un lloguer. Ho dic perquè de vegades això de sa por en el mercat, és a dir, volen, tot i que qui compra habitatge per invertir hauria d'entendre que una inversió du associat als seus riscos. Tothom sap que quan obri una start-up i inverteix 100.000 euros, aquests 100.000 euros es pot perdre o pot ser no amortitza tot el capital o no guanya tot allò que ell vol. En canvi, l'habitatge sembla que no ho consideren com una inversió. I l'únic que veiem és com a poder extractiu, és a dir, que el lloguer ens ha de donar com a molta rendibilitat sense tenir riscos. Si ja els lloguers estan a 1.200, 1.300, com diu una Necane, arribarà un moment que pagarem 1.700 euros per un habitatge de dues habitacions, clar, de cada vegada durant manco gent que podrà pagar aquests lloguers o que podrà mantenir en estens aquell lloguer d'aquest preu.
8: Sí, el problema és que tenim aquí una pressió de ciutadans que tenen un alt poder adquisitiu, no? I que ja, a part de la compra, també miren el tema de lloguer, però també el que hem de veure que s'ha pogut pujar, aquesta pujada està pel tema d'alternatives com són el lloguer de temporada i el lloguer habitacional, que una part d'aquest decret he de dir que era bastant positiu, no? Que era es controlar i es regular aquest tipus de lloguers, que de la llei d'habitatge de 2023 pues, s'obria la porta en aquesta via i hem vist que ha estat pues, lo que ha provocat aquesta pujada tan grossa, que s'equipara el lloguer d'habitació al lloguer complet d'una vivenda.
5: Si me permeteu, 10 i 51 minuts, hem de fer una petita pausa per publicitat encara. Després reprenem aquesta conversa amb José Miguel Artida, president dels agents de la propietat immobiliària. Continuem també en conversa amb alguns dels nostres tertulians, Edu Colom, Necane Don Blas, valorant i coneixent aquestes primeres reaccions sobre l'anunci del president del govern, Pedro Sánchez, davant aquestes futures eleccions el pròxim dia 29 de novembre. Tornem tot d'una.
11: TV3 Ràdio és Dial.
12: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. El 47è Encontre de Compositors torna a Mallorca del 3 d'octubre al 19 de desembre, organitzat per la Fundació Musical ACA de Buja. 10 concerts en 5 espais de Buja, Palma i Inca, amb 9 estrenes absolutes i 43 compositors de 7 nacionalitats, interpretats per 17 intèrprets, sota la direcció artística de Jean-Pierre Dupuy.
13: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donem una mà a la Fundació Patronat Obrer.
5: 10:53, dedicam aquests darrers minutets abans de les 11 per continuar en temps de tertúlia amb els periodistes Edu Colom, Nekane Don Blas, i hem incorporat la veu del president dels agents de la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, perquè precisament tot respecte a l'anunci del president del govern, Pedro Sánchez, versava sobre aquests decrets d'habitatge, decrets que no han sortit endavant i que han estat un poc el motiu de que es produís aquest avançament. Just abans dels anuncis estava comentant José Miguel Artieda que sí que hi havia alguns contractes que s'havien arribat a paralitzar. Nekane li ha demanat sobre si els preus podrien continuar pujant, que és un escenari que de ben segur no desitjam ni molt manco, però te demana la pregunta a la contra. Fins i tot podrien arribar a davallar, el manco en aquest procés, en aquest període, mentrestant, diguem.
8: A curt termini, no, però, però si hi ha un pla estratègic ben marcat, ben definit, i després mesures de contenció provisionals, si ciutadà veu que en 4 anys podré aconseguir un habitatge digne, bé en compra o bé en lloguer, però si això farà que tot se ralentigi, no? És evident que tot puja perquè hi ha una tendència a pujar i una falta d'expectativa que això s'arregli, que fa que això passés que sí. Però si tu fas una estratègia de portar suficients immobles a Balears destinats a residents, que és l'estratègia que està posant en pràctica el govern d'aquí, i se percebeix per resident, pues ja el mercat ja reacciona. El mercat es veu que és imperfecte, però reacciona, no? I tenir aquesta expectativa, que els joves tinguin aquesta expectativa de poder estalviar i, al final, aconseguir un immoble, pues farà que llogués. Que llogués és simplement una rentabilitat d'una inversió, no? També estarà controlat. De fet, jo crec que aquí sí que llogués ja estan en el seu tope. Duim un any que no veiem pujades d'aquestes sonades que estem vivint els 5 darrers anys, però és vera que si miram Eivissa, pues Eivissa encara està un 30 o un 40% per damunt del preu de Mallorca, i això també ens ha de fer anar un poc alerta, que és vera que
5: agafar l'anunci exactament d'Eivissa com una alerta, no? Com una alerta, perquè sempre el que ha començat a Eivissa després ha acabat passant a la resta de les illes. Si me permeteu, perquè clar, tota la jornada d'avui és una jornada políticament molt intensa, m'he escoltat també les declaracions del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a les 10, continuen les reaccions i fins i tot possibles nous anuncis, Joana.
6: Efectivament, perquè la ministra de Salut, Mònica García, ha assegurat fa una estona que entén i comparteix la decisió de Pedro Sánchez d'avançar les eleccions, i ha dit que està preparada per tornar a la majoria social en el Congrés i per això no descarta posicionar-se com a candidata en aquesta nova formació, en aquest Frente Amplio del qual parlàvem abans. Recordem que la ministra forma part de Sumar, o és ministra per Sumar, i ara se postula d'alguna manera per poder ser candidata d'aquesta formació.
5: Edu?
10: Bueno, vamos a ver, es que claro, uno de los bloques no tiene ni siquiera candidato, ¿no?
9: Bueno, eso es que no hay bloque todavía. Es que ni siquiera hay bloque.
10: Uno de los, el llamado Frente Amplio, ¿no? Que le están llamando, ¿no? Por tanto, es que este es el, en este escenario estamos. Yo, tomando el tema de la vivienda, es curioso, ¿no? Porque el asunto de Ceuta, gravísimo, estaba colocando en el debate público como tema central la inmigración, ¿no? Esto es un asunto, un tema de debate que moviliza a la derecha, yo creo que beneficia a la derecha, tal y como se plantea hoy en día, ¿no? Basta ver en Cataluña lo que está pasando. Bueno, pues ahora ese tema ha quedado en segundo plano, arrinconado después de todo lo que yo considero una gran pantomima en torno a la vivienda, es decir, se está instrumentalizando el asunto de la vivienda. José Miguel decía, necesitamos un plan estratégico, es decir, un plan a medio o largo plazo que implique a todas las fuerzas políticas o al mayor número de fuerzas políticas posibles y no a golpe de decreto emocional a raíz de un desahucio y no de los miles que ha habido hasta ahora, ¿no? Y como digo, la vivienda se ha colocado en el centro del debate, va a ser instrumentalizada. Yo creo que el problema de la vivienda no es ni de derechas ni de izquierdas. Me llama mucho la atención que se hable de pueblo para hablar de la gente que alquila una vivienda, pero no es pueblo quien tiene una vivienda y la alquila. Esas personas no son pueblo cuando España es un país de pequeños propietarios, se habla de que se invierte en la vivienda. Hay gente que no invierte en la vivienda, simplemente tiene una vivienda que necesita alquilar para poderse pagar la vida, ¿no? Por tanto, bueno, todo esto va a entrar en el turmix del debate de la desde mi punto de vista, del debate simple, del debate de la polarización y de la manipulación que veremos estos días.
9: Pero a mí, si me permites, desde un punto de vista, es decir, ahora llega el momento de la política y vale, igual el marco que quiere plantear la izquierda es la vivienda, pero si se empieza a hablar de política, se va a hablar de política, y en campaña electoral no solo se va a hablar de vivienda, y eso también es un riesgo para la izquierda, ¿eh? Que se hable de lo que Pedro Sánchez no quiere que se hable. Abres un debate y al final no sabes por dónde te va a ir, y hablarás de vivienda para hablar de otras cosas. Y ahora, con respecto a la izquierda del PSOE, pues si Mónica González, Mónica
14: García
9: es la candidata, será difícil ver a Podemos en este grupo, porque Podemos tiene ambiciones de arrastrar el desencanto de los acampados.
14: I se'ns esgota el temps, ha estat un debat molt interessant, estic molt agraïda als periodistes Edu Colom, Nekane Domblas, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies.
14: Vos alliberam una estona, tot bon i que dia. Seguirem fent anàlisis, i també a José Miguel Artida, president dels agents de la propietat immobiliària, moltíssimes gràcies per venir.
8: A vosaltres.
14: Notícies, publicitat, tornen tot d'una tercera i darrera hora de programa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. D'aquí mitja hora es preveu que comenci el Consell de Ministres extraordinari amb el qual es posarà fi a la legislatura, una cita convocada avui d'urgència per formalitzar la dissolució de les Corts Generals i aprovar el decret de convocatòria de les pròximes eleccions que finalment, tal com venim repetint durant tot el matí, seran el 29 de novembre, com s'havia especulat.
2: És l'anunci que ha fet poc després de les 9 d'aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez en un missatge en el qual s'ha mostrat molt crític, sobretot en l'oposició.
3: Hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie.
1: Un anunci d'eleccions avançades al qual ja ha reaccionat precisament el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, president del PP, ha començat la seva intervenció assegurant a la fi.
2: Feijóo també ha fet una declaració institucional des de la seu del partit al carrer Gènova, en la qual ha apel·lat al canvi per una reconstrucció, ha dit, nacional.
4: El daño ha sido descomunal, pero no ha sido irreversible. Las elecciones nos dan la oportunidad de decir lo que pensamos sobre todo lo que ha ocurrido, sobre los engaños, los privilegios, las excusas, las subidas hacia adelante, las maniobras más egoístas y retorcidas que hemos visto hasta los últimos días.
1: El cert és que aquest anunci de Pedro Sánchez està provocant una allau de reaccions polítiques, la majoria de moment a través de xarxes socials.
2: Tots els partits asseguren estar preparats per l'avançament electoral, així des d'Esquerra els BNG gallecs es reivindica com un dic front a l'onada reaccionària. El president d'Esquerra Republicana, per la seva banda, manté que estan preparats per defensar Catalunya a les eleccions. Bildu també fa una crida a tancar les portes de nou a la dreta i els comuns es prenen aquest 29N com una elecció pel dret a l'habitatge. En canvi, Aitor Esteban, president del PNB, amb vots que podrien arribar a ser decisius davant d'una nova polarització del Congrés, assegura que ells no estan per defensar blocs, sinó els interessos d'Euskadi.
1: I una reacció més, la del líder de Vox, Santiago Abascal, a qui les enquestes situen com a tercera opció política. Ha celebrat l'avançament, però demana precaució i no confia ni en les enquestes ni en Pedro Sánchez, ho ha fet en una entrevista a Antena 3.
5: Unas elecciones que, a pesar de lo que digan las encuestas, van a ser muy inciertas. Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo. Porque ya ocurrió en el año 23. Las encuestas decían lo mismo que hoy y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices, que nos ha llevado hasta donde estamos. Por lo tanto, yo hace mucho tiempo que ya no hago elucubraciones sobre el futuro.
1: I seguirem pendents d'aquestes reaccions, però també l'actualitat avui ve marcada per altres qüestions. Aquí a les Illes, a l'Audiència Provincial, continuen declarant els testimonis per l'assassinat de Maria del Rosario a mans de la seva parella, al camí de Can Pastillà, al 2024. En la vista oral s'ha declarat avui 6 testimonis, agents de la Policia Nacional. Seguint la vista hi ha Carme Moreno. Bon dia.
6: Bon dia. Un dels agents ha explicat que l'acusat tenia sang a les mans i que després de la detenció no estava nerviós. Diversos agents també han dit que el ganivet en què presumptament va atacar la víctima es trobava davall d'un dels pedals del cotxe on suposadament va morir Maria del Rosario. També s'han visionat diversos vídeos on es pot veure que després de l'assassinat de la seva parella, l'acusat va provocar un accident de trànsit. Va xocar a gran velocitat contra un vehicle.
1: Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 11 i 4 minuts. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tenim aquesta tercera ja i darrera hora de programa en la que recapitulam, reorganitzam, reordenam també, no?, tota la informació que hem viscut avui, que és moltíssima. Avui és un dia d'altíssima intensitat política, podríem dir, en què just a les 9 començàvem el programa i se feia amb un anunci, el del president del govern, Pedro Sánchez, un anunci en què ja posava una data per les futures eleccions generals, el 29 de novembre. En aquesta intervenció, Pedro Sánchez ha fet balanç del creixement econòmic d'Espanya, ha parlat de tot el que havia suposat la seva feina en els darrers anys, ha parlat de les ajudes, de les beques, dels fons Next Generation, ha explicat el que havia suposat, no?, aquest govern i l'esforç que havia fet el Partit Socialista per tirar-ho cap endavant i com, a partir d'ara, i ja que no varen poder sortir endavant els decrets d'habitatge, l'argument que ha utilitzat és que és necessari aconseguir una majoria per poder transformar el país, no? Amb aquest eix que ha explicat Pedro Sánchez, justificava la convocatòria d'unes noves eleccions el pròxim dia 29 de novembre. Just ara, a les 11, s'està produint un Consell de Ministres extraordinari per poder analitzar, per poder valorar tot el que suposa, perquè també en conversa amb Pedro Riera, politòleg, en aquest programa, mos ha explicat el que suposa, no?, que a partir d'aquest moment en concret un president del govern convoqui eleccions generals. O sigui, que és una jornada molt interessant en què les reaccions, evidentment, no s'han deixat de produir. Recordem, la primera, la que tenia lloc a partir de les 10, la del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Joana.
1: I doncs, si ha estat el primer en comparèixer, en fer una declaració institucional també per explicar què en pensava d'aquesta convocatòria d'eleccions, i podríem dir que, per fin, ha estat la frase que més ha repetit durant la seva compareixença. A la fi, ha dit, Pedro Sánchez convoca eleccions, a la fi la gent podrà votar, a la fi Espanya tindrà l'oportunitat de triar, i ha formulat una pregunta demanant a la gent, als espanyols, que si volen 4 anys més de Sánchez, 4 anys més d'aquesta situació, que segons ell ha arribat al seu límit, o si pel contrari volen un canvi total i radical del que està succeint. S'ha alçat un mur entre els espanyols, ha explicat Feijóo, i ell el que vol és tombar-lo. L'Estat ha tingut més recursos que mai, explicava Feijóo, i la situació és més dolenta que mai, tot es gestiona pitjor que mai, perquè tot està al servei d'un projecte personal, que és el projecte de Pedro Sánchez. Qui ha creat els problemes, també ha explicat, està incapacitat per voler resoldre-los, i s'ha de reconstruir, ha dit, la confiança i la convivència del país. Ell ha dit, Feijóo ha dit, que és conscient de la responsabilitat que té, i ha dit, ha assegurat que no traicionarà la confiança que li donin els espanyols amb el seu vot, i ha dit també, Marta, que no li tremolarà el pols en cap moment. Això ha estat una mica resum d'aquest aquesta compareixença que ha fet Alberto Núñez Feijóo a les 10 després de conèixer que Pedro Sánchez convoca eleccions per el proper 29 de novembre.
0: Serà una setmana molt interessant, aquesta, seran uns mesos interessants també, amb una data ja al calendari, aquest dia 29 de novembre. Nosaltres continuem cercant reaccions, les dels nostres tertulians. En aquesta segona hora de programa incorporam Josep Pons Fraga, que ja ens escolta. Josep, bon dia.
2: Molt bon dia. Què tal amb la notícia d'avui, de les eleccions generals ja convocades?
0: Sí, sens dubte tenim un bon tema d'anàlisi. Aprofit per saludar també Guillem Porcel, que ens escolta també. Bon dia, Guillem.
3: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: I vos faig la pregunta sobre aquestes dues hores, d'ençà que hem conegut la notícia, 2 hores i 8 minuts, perquè és veritat que el president del govern ha estat molt puntual, tots els titulars que heu pogut llegir, les reaccions que heu pogut escoltar, l'anàlisi que heu tingut temps, no?, de fer en aquestes dues hores, vos demano una primera valoració. Començo per tu, Josep, amb aquesta data, el calendari i aquesta notícia.
2: Però jo penso que Pedro Sánchez, en aquests moments, ha decidit convocar eleccions anticipades bàsicament per dues qüestions. Primera, perquè la seva situació personal i la política del Partit Socialista pot empitjorar molt en els pròxims dies. Bàsicament, per el seu entorn, la seva família, tots els casos que hi ha en seu judicial que s'investiguen, la seva dona, el cas de Zapatero en ses joies que no saben com acabarà, i també el tema de Ceuta, que és un tema que no està resolt. I a la vegada, perquè hi ha com una espècie d'expectativa de que amb Esteve de l'habitatge, en el que s'ha anomenat cas Mari Carmen, això pot reactivar, en certa manera, pot motivar el vot d'Esquerra, i Pedro Sánchez troba que ara és el moment millor per avançar aquestes eleccions generals. De tota manera, sí que hem de tenir en compte una cosa, i és de que amb el tema d'habitatge, que és la gran qüestió que mobilitza en aquests moments no únicament l'esquerra, sinó que és el gran problema social, és impossible en 8 dies, en 2 decrets, aprovar i resoldre el que Pedro Sánchez, el seu govern, primer PSOE Podemos i PSOE Sumar, no han sabut resoldre en 8 anys.
0: Guillem, mateixa pregunta per tu. Te demano una primera valoració i podem afegir noves preguntes. Una, i recollint l'argument dels primers tertulians de la primera hora, ell convoca eleccions sapiguent que això el beneficia o el perjudica? Perquè teníem arguments diferents sobre aquesta qüestió en concret, Guillem.
3: Bé, jo crec que Pedro Sánchez sap que no tindria una situació d'avantatge en cap cas durant tota la legislatura. Jo crec que en aquests moments pues, ells pensen, i a més han de tenir en compte que la Moncloa té un equip molt gran, per exemple, d'analista de dades, de demoscòpia, que sap exactament, o fa estudis, diríem, cada setmana. És a dir, saben més o manco quina és la percepció social i quina és la situació social. És a dir, això ho han de tenir sempre en compte. Però és veritat que els arguments que ha donat Pedro Sánchez del Manco en el míting que ha fet des de la Moncloa, jo trobo que són molt pobres perquè suposa una polarització i anar a unes eleccions totalment polaritzades. Ara bé, la resposta que ha fet Feijó tampoc m'apareix molt convincent i sobretot no crec que tingui uns arguments, o el Manco no ha posat damunt la taula uns arguments que siguin realment o que puguin atreure a un màxim grup de votants. Per exemple, ha dit una cosa que jo m'apareix que s'ha de resaltar i és los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años. És a dir, després de la dictadura. És a dir, ja només quan poses aquests missatges en circulació, pues afrontes unes eleccions que segurament seran les més polaritzades, que ha hagut a la democràcia, jo estic quasi segur, i tot dependrà d'una cosa, i és els temes que se posin damunt la taula en aquesta campanya. Perquè no és el mateix xerrar d'habitatge que xerrar, per exemple, d'immigració o de corrupció. No té res a veure. Depèn de la capacitat que tinguin els partits o els líders polítics de xerrar d'unes qüestions o d'unes altres, pues, pot fer canviar la situació. I després només una cosa. L'esquerra ara mateix, segons les dades, té una desmobilització més o manco d'1 milió, 1.200.000 votants. És a dir, 1.200.000 votants que podrien votar a l'esquerra, però en aquest moment estan desmobilitzats i que no votaran. Això entenc que amb el tema de Mari Carmen, el tema de l'habitatge i totes aquestes qüestions, el que intenta el PSOE, el que intenta l'esquerra, és que se'n mobilitzi tot aquest votant que podria votar-los, però està, òbviament, descontent i no saben si arribaran. Ara bé, veurem fins a quin punt això té un efecte, però és vera que ara mateix els que estan mobilitzats són sobretot els votants de PP i Vox.
1: Evidentment veurem, no?, què passa, quin és el resultat d'aquesta convocatòria d'eleccions, que serà el dia 29. A mi m'agradaria demanar-vos a tots dos una cosa, i és, més enllà del resultat i dels motius que han duit en Pedro Sánchez de convocar les eleccions, què espereu d'aquesta campanya? Com creus que serà aquest mes i mig gros que mos queda per endavant de campanya electoral i abans d'aquests comicis?
2: Bueno, jo sí he de respondre primer. De fet, la campanya electoral fa moltes setmanes que estem en campanya electoral. De fet, vull dir, tant el Partit Popular com el mateix Partit Socialista estan mobilitzant les seves bases i ara, en tota aquesta qüestió de l'habitatge i lo de Mari Carmen, s'ha obert aquesta finestra d'oportunitat. La campanya electoral serà dura, serà bronca, perquè, com ha indicat en Guillem Porcel, serà una campanya marcada per aquesta gran polarització, perquè al cap i la fi hi ha una qüestió de fons molt importants. En aquests moments vivim una política de blocs i es tracta de que un bloc pugui sumar més que l'altre, tot i que és cert que les enquestes, els estudis demoscòpics i d'intenció de vot diuen que el bloc de dreta del Partit Popular i Vox obtindria una majoria parlamentària que permetria la investidura, en aquest cas, de Feijó, queda també sobre la taula centrada en el Consell de Ministres de Vox, i aquí se'l aprofitarà a l'esquerra, que s'unirà, perquè hi ha PSOE, ara l'esquerra a l'esquerra del PSOE es té que posar d'acord. Podemos sumar totes aquestes forces que ara han dit que han de nomenar un candidat. Serà una campanya electoral molt dura, serà una campanya molt crispada, però jo vull posar breument l'accent en les mesures de regeneració democràtica que va anunciar Pedro Sánchez i que no ha complert, i que jo crec que s'hauria de centrar la campanya en aquestes quatre grans mesures. Primer, acabar amb els aforaments, va dir que ho acabaria en 60 dies, no s'ha fet. Dimissió quan s'obri judici oral a imputats del seu partit o de qualsevol altre partit. Tampoc ho ha complert. Limitar el mandat del president del govern a dues legislatures i ell es presenta a una tercera legislatura. I després, finalment, el tema de les portes giratòries en política. Ara mateix tenim la que era ministra d'Habitatge, na Beatriz Corredor, que és la presidenta de Red Elèctrica d'Espanya, que es diu Redeia, amb un sou de quasi bé 500.000 euros anuals. Per tant, tots aquests incompliments de regeneració democràtica i que jo acabi els resumes amb un que per jo és més greu. Va dir, ell va dir, i va criticar en el Partit Popular en Rajoy perquè deia que governava massa en decrets llei, que això suposava una burla en el Parlament, en el Congrés de Diputats. Què ha passat? Per què convoca les eleccions, Pedro Sánchez? Perquè està en minoria parlamentària, està en una feblesa que no li permet aprovar els seus decrets i està governat a cop de decret. I ara el darrer, com us diuen, és que una vegada dissoltes les Corts Generals, es convocarà la Diputació Permanent i allà per un vot intentarà aprovar els decrets que divendres li va tombar el ple del Congrés de Diputats. Una nova burla i una nova manera de governar en decret llei, que ell va dir que no faria.
0: Sí, me permeteu, mateixa pregunta per en Guillem Porcel, que és molt interessant, sobretot vosaltres, no?, com a periodista. Sí. Què suposarà aquesta campanya que podem esperar, Guillem?
3: Bé, hem de dir que una cosa que hem comentat moltes vegades en aquesta tertúlia és que actualment, des de 2023, en el Congrés de Diputats no hi ha una majoria d'esquerres, sinó hi ha una majoria anti-Vox, i això ho condiciona tot. Per això hi va haver un atracament de Junts a Pedro Sánchez, per això se va poder fer una investidura, i d'aquí ha vengut tot el després. Perquè hem de tenir en compte que molts dels plantejaments que s'han posat damunt la taula per part del govern central no s'han duit endavant perquè han trobat, per exemple, un rebuig per part de Junts, inclús del PNB. És a dir, tenim una situació que ha hagut un col·lapse o al manco un moment de no poder aprovar moltes qüestions perquè la majoria, en realitat, la majoria que hi ha en el Congrés és una majoria anti-Vox, no una majoria d'esquerres, i això ho condiciona tot. Després, jo crec que en aquests moments Europa i el món estan en un moment de canvi d'onades, diguéssim, polítiques. És a dir, crec que ho estan veient en moltes altres eleccions, però hi ha una tendència a la dretització de una part important de la població. Això el que fa és que hi ha molta gent que votarà a PP i Vox que ja està molt mobilitzada, i això farà que s'encarin aquestes eleccions d'una forma molt diferent si ets d'esquerres que si ets de dretes. La gent de dretes ja fa molt de temps que vol unes eleccions i per això se mobilitzarà. Ara el que hem de veure és fins a quin punt la gent d'esquerres se mobilitzarà en aquesta situació. I jo, una cosa perquè per entendre la magnitud, és que, ara ho comentava en Josep, i és que el Consell de Ministres aprovarà els nous decrets d'habitatge que varen caure i que se convalidaran, en teoria, abans de 30 dies, a la Diputació Permanent sense la necessitat de tenir suport de Junts. Això el que fa és que veiem molt clar quina és intenció per part del PSOE i de Sumar de cara a les noves eleccions i, sobretot, de què volen que se xerri. Ara bé, no sé jo si tindran tanta efectivitat com perquè aquestes decisions puguin tenir un efecte directe amb aquesta desmobilització claríssima que hi ha a l'esquerra, sobretot perquè a l'esquerra del PSOE no hi ha unes candidatures clares, més allà, per exemple, del BNG a Galícia, de Bildu a País Basc, i veurem, en quin punt està Catalunya, perquè ara la pujada de l'Aliança Catalana, pues, això ho canvia tot. Però crec que en aquest moment s'arriba d'una forma desigual en aquestes eleccions, tot i que no crec que la situació estigui tan diferenciada com pareix, sinó que si hi ha una mobilització per part de gent d'esquerres, pot estar una mica disputat.
0: Tot d'una recuperem aquesta pregunta, perquè és molt interessant, Guillem, i ja la podeu anar pensant, qui se mobilitzarà, perquè recordem que també la població està cansada, la població necessita solucions, però, clar, hem parlat moltes vegades en aquesta tertúlia, sobretot d'absentisme, de si realment la gent se mobilitzarà, anirà a les urnes. Això ho deixem per d'aquí tan sols uns minuts, però abans, 11 i 19 minuts, no deixen d'ocórrer noves reaccions, notícies i també alguns apunts de darrera hora, Joana.
1: Si tot fa just uns minuts... Recordàvem un poc la intervenció d'Alberto Núñez Feijóo, explicàvem una miqueta que és allò que ha volgut transmetre en la seva compareixença, i tenim dues darreres hores. Una, ja l'hem explicada fa uns minuts, Mónica García no descarta liderar el Front Ampli, el Frente Amplio, i assegura estar disposada al qui sigui necessari per evitar que l'ultradreta avanci i que els especuladors continuïn fent de les seves, ha dit. Però insisteix que la decisió no depèn d'ella. Això sí, no descarta ser la candidata. I una darrera hora seria, Marta, també que la justícia rebutja desallotjar l'acampada de Sol, com demanava Ayuso. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha denegat o ha rebutjat forçar a la delegació del govern a Madrid a desallotjar l'acampada pel decret d'habitatge a la Puerta del Sol, com sol·licitava de manera cautelaríssima l'executiva regional d'Isabel Díaz Ayuso.
0: I donem per parts. La primera pregunta seria sobre la candidatura de Mónica García. És el torn de Josep Pons Fraga.
2: Sí, que Mónica García tot apunta que serà la persona que liderarà, que aglutinarà aquesta llista que, bueno, ja estan ballant de front ample, vull dir, no empren naturalment aquella expressió de front popular, aquest front ample, per intentar integrar amb una sola candidatura a tota aquesta esquerra que està a l'esquerra del Partit Socialista. Per tant, aquí ens trobem tot, i que és cert que a dia d'avui, en les enquestes que hi ha, en aquests moments el PSOE està a baix mínims amb uns 100-105 diputats i la dreta de PP i Vox se suma 200, que vol Pedro Sánchez perquè convoca les eleccions, perquè ell vol evitar que continuï caiguent aquesta tendència a la baixa que té el Partit Socialista. I, per tant, ell preveu un escenari en el qual Vox li prengui vots en el Partit Popular per la dreta i que ell també pugui créixer per l'esquerra. I el seu objectiu seria ser el partit més votat, la formació política més votada, el qual el situa en una posició molt important, molt rellevant dins el pròxim Congrés de Diputats, i això obligaria també a Feijóo, en el Partit Popular de Feijóo, a pactar amb Vox, tenir aquesta majoria parlamentària per la investidura de Feijóo. Però atenció, que sí, Pedro Sánchez convoca les eleccions que avui de matí ha anunciat, és perquè ell té un objectiu, i és que els danys siguin mínims, minimitzar els danys del Partit Socialista i, sobretot, que el PSOE sigui el partit més votat. Això és el que ell intenta, i a la vegada a veure de quina manera pot tenir aquesta presència, desgastant, per una banda, el PP, que li pren vots ara mateix a xerra d'un milió de vots que anirien a Vox, des del Partit Popular a Vox, i també que ell podria tenir un creixement per l'esquerra. Per tant, en aquest moment, l'escenari és d'inestabilitat, i, com bé ha dit Guillem Porcel, el dia a dia de les enquestes, dels sondejos demoscopis que li arriben a la taula d'en Pedro Sánchez, ell ha dit, ara és el moment, no podem permetre que el PSOE continuï caient, i el manco intentarem que els danys siguin el menys possible. Pel Partit Socialista i per ell personalment.
0: Mateixa pregunta per en Guillem abans d'anar a publicitat sobre la candidatura de Mónica García i sobre també la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de no desallotjar els acampats a la Puerta del Sol. T'escoltam, Guillem.
3: Bé, sobre l'acampada de Puerta del Sol, he de dir que jo les darreres hores havia llegit que sí que autoritzaria que els traguessin. Veig que la reacció és totalment contrària i en aquest cas ho celebro, perquè a més crec que no seria una decisió raonable. I després sobre Mónica García, és una decisió que no cap d'entendre si en el final se fa, perquè Mónica García, en teoria, ha de ser la candidata de Más Madrid a les pròximes eleccions autonòmiques per disputar la comunitat a Ayuso. És a dir, seria una decisió una mica estranya, sobretot perquè dins del seu partit hi ha altres veus que també han sortit en els darrers temps que podrien aportar, entenc, pues, a lo millor una, o treure una majoria de vots, com pot ser, per exemple, la diputada Teixidi, que és, té bueno, la presència de, del Sàhara, o, per exemple, ministres com Agustín Duy. Jo no sé aquest moviment de Mònica García si serà així, però, sobretot, el que hem de tenir en compte en Sumar és una cosa concreta, i és que no és el mateix Sumar a Madrid que Sumar a les altres comunitats. Per exemple, Sumar haurà de decidir què fa en el País Basc, què fa a Catalunya, què fa a la Comunitat Valenciana o què fa aquí a Balears. Perquè fins ara, o aquesta legislatura, es veurà que dins Sumar hi havia diferents sensibilitats de diferents partits de l'Estat. Però ara veurem fins a quin punt Sumar haurà d'arribar a acords i moltes vegades segurament no s'haurà de presentar a segons quines comunitats perquè s'hi puguin presentar partits com, per exemple, aquí Més o Compromís a la Comunitat Valenciana o, supos que Esquerra Republicana a Catalunya. I jo crec que la situació ara mateix per l'Esquerra està molt difícil, és una situació molt difícil. És veritat que aquests 8 anys i sobretot el tema de l'habitatge, que afecta en el dia a dia de molta gent, i sobretot hi ha molta gent d'esquerres que esperava molt d'aquest govern i que no ha trobat una solució a un problema tan evident com el tema de l'habitatge, veurem fins a quin punt ara mateix els partits de l'esquerra poden donar una esperança a tot aquest votant que els podria acabar votant. Però la realitat és que ara mateix, i abans ho comentàvem, la mobilització més gran ve per part dels partits de PP i Vox que no per part dels partits de l'esquerra. Ara bé, tots varen veure el que va passar en 2023, que PP i Vox donaven per fet que governarien i en el final no varen governar. És a dir, que les campanyes electorals són molt complicades, cada campanya electoral és un món i veurem fins a quin punt aquesta mobilització de la dreta pot fer realment que hi hagi un canvi de govern i sobretot, a menys si se compleixen el que diuen algunes enquestes, que són més de 200 diputats de PP i Vox.
0: 11 i 26 minuts. Si vos sembla, fem una petita aturada en el camí, escoltem uns consells i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.

0: Més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda división.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs, ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 11 i 28 minuts, seguim en temps de tertúlia, en temps d'anàlisi en aquest programa, que avui manté una edició especial. Seguim en companyia de l'equip que ho fa possible, Bernat Nadal, els comandaments tècnics, i en aquesta tercera hora continuem amb els tertulians Josep Pons Fraga i Guillem Porcel. Just abans d'acomiadar-los, volem aprofitar per introduir una nova pregunta, ja que hem parlat abans sobre la mobilització, no? Sobre si realment, després i davant una jornada que ja tenim a les urnes, 29 de novembre, si realment la població es mobilitzarà o no. Venim també d'un temps en què se parla que podria haver molt d'absentisme, la gent necessita sortir a votar, però la realitat és ho farà? Realment comptarem amb una gran participació? Vosaltres què en penseu? Què podeu preveure? Guillem, comença ara per tu.
1: Bé, el primer que hem de dir és que, segons les dades de totes les eleccions que hi ha hagut a les Balears, som una de les comunitats que menys se mobilitza quan hi ha eleccions. És a dir, l'abstenció ha arribat a estar en el 40% en qualque elecció. Ho dic perquè moltes vegades la mobilització en aquestes illes és complicada i és difícil de saber fins a quin punt serà més alta o més baixa. Però sempre s'han mantingut una desmobilització molt elevada. I també hem de tenir en compte que aquestes eleccions generals no només seran eleccions generals, sinó que també seran unes eleccions en clau autonòmica. Perquè avui de matí, per exemple, just després que Pedro Sánchez fet l'anunci de les eleccions, ja teníem un missatge de Marga Proens en el que deia directament que el govern de Pedro Sánchez ha abandonat a les Balears en aquesta legislatura. Això ja és un missatge de que les pròximes eleccions generals no només tindran una lectura de nivell d'Espanya, sinó també tindran una lectura autonòmica i de les Balears. Així que jo crec que veurem una campanya que, com hem dit en el començament, molt polaritzada, que a vegades les campanyes polaritzades el que poden fer és que hi hagi una mobilització major dels dos blocs, però és vera que la realitat, i en aquests moments, l'esquerra ho té molt més difícil per mobilitzar en el seu votant que la dreta, perquè la dreta ja ve amb el votant molt mobilitzat i segurament aquest anunci d'eleccions, després de tant de temps demanant eleccions, el que pugui fer és que molt de votant de dretes ja estigui preparat per anar en aquestes eleccions.
0: Josep, mateixa pregunta sobre l'absentisme, sobre la mobilització i participació ciutadana.
2: Sí, jo crec que, com ha dit Pedro Sánchez, la intervenció que ha fet a les 9 del matí quan ha anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades, ha estat el primer mitin que ha fet com a candidat del Partit Socialista, perquè evidentment que és ell el candidat, vull dir, això ningú ho posa en dubte, sense primàries ni res, ell convoca eleccions i ell es presenta. Bueno, ell ja ha dit en aquesta intervenció, ha advertit els espanyols de dir, bueno, teniu l'oportunitat, vos heu de mobilitzar, d'evitar que l'extrema dreta, que els partits extremistes de la dreta puguin conquerir el poder, puguin arribar a la Moncloa. Per tant, ell fia d'una gran mobilització, d'una mobilització, perquè en aquests moments la caiguda d'intensitat

0: votació de vot del Partit Socialista és el que ell vol evitar, és el que ell vol frenar. Per tant, en aquests moments, amb unes eleccions que es celebraran dia 29 de novembre, amb una campanya electoral crispada, tensa, polaritzada, hi ha tres grans qüestions que poden mobilitzar o desmobilitzar. Per una banda, la crispació política, segon, el debat sobre l'habitatge, i el tercer, el desgast parlamentari. Perquè el que està clar és que Pedro Sánchez divendres va tocar en ses mans, que ell no és que no pugui aprovar els decrets d'habitatge, que ara pot fer aquesta pirueta, aquesta, diríem, sortida per una porta darrere en sa diputació permanent. És que hem de recordar una cosa, és que el govern PSOE-Sumar fa 3 anys que no pot aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Pedro Sánchez, efectivament, és el president del govern. Des de la Moncloa hi ha moltes possibilitats i es poden fer moltes coses. Però el que ha quedat clar és que sense una majoria parlamentària no es pot governar a cop de decret llei. Per tant, mobilització o abstenció. Balears és una comunitat molt abstencionista, però ens hem de preparar per una campanya electoral molt dura, molt crispada, bàsicament perquè l'esquerra dirà o advertirà de que hi ha perill, de que Partit Popular i Vox assumeixin el govern, que s'ha d'evitar aquesta possibilitat per, i s'ho ha dit avui de matí a Pedro Sánchez, hi hagi un nou govern progressista o una majoria progressista que a dia d'avui no hi és a les Corts. I, per altra banda, i a cap, Feijó ha dit que la regla d'or de la democràcia és l'alternància. Per tant, hi haurà una gran mobilització, una campanya molt dura, hi haurà molt de retrets i, atenció, també un element que no pot controlar ni el PSOE ni Pedro Sánchez. Són els tempos judicials que donaran sorpreses en temes com en Zapatero, com el seu entorn familiar, que això també afectarà i esquitxarà aquesta pròxima campanya que viurem amb molta intensitat.
1: Clar, és una pregunta superinteressant. Què passarà amb tots aquests casos de corrupció que segueixen el seu curs? Com influenciaran? Com afectaran? És, sens dubte, com deien, no? un punt interessant. En aquest punt de la tertúlia, acomiadam Josep Pons, Fraga i Guillem Porcel. Moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui. A tots dos, continuarem amb l'anàlisi. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bon dia. Adéu. Adéu.
1: I mentrestant, i abans d'anar a publicitat, 11 i 34 minuts, recordem algunes de les darreres hores que just avançàvem, no? Fa uns minuts, darreres hores que tenen a veure amb candidatures i amb decisions del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Les recordem, Joan?
3: Sí, Marta Mònica García, recordem-ho, no descarta liderar el Frente Amplio, segur està disposada al que sigui necessari per aturar l'ultradreta i també els especuladors. D'altra banda, hem comentat ja que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha rebutjat forçar a la delegació del govern a desallotjar l'acampada pel decret de l'habitatge a la Puerta del Sol, com sol·licitava de manera cautelaríssima l'executiva regional de Isabel Díaz Ayuso. I també tenim declaracions ja de la presidenta madrilenya, que ha dit que és un dia especialment alegre després d'aquesta convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, perquè, diu, el president ha instal·lat el comunisme tot el país i ha tornat a fer seu aquell lema de o comunisme o llibertat.
1: 11 i 35 minuts, exactament. Abans d'anar a publicitat, si me permeteu, incorpor noves veus en aquesta tertúlia. Podem saludar els periodistes. Juan Antorres, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I Quique Oñate, bon dia.
5: Bon dia, Marta, què tal? Com va?
1: Mireu, si vos sembla, abans d'anar a publicitat i aprofitant el testimoni de Josep Pons Fraga, que plantejava una pregunta molt interessant. Clar, ho hem deixat de moment de banda, però jo crec que és interessant plantejar-la de nou. Com afectaran tots aquests casos de corrupció, no?, que hem viscut durant aquesta legislatura davant una possible convocatòria a les urnes? I feia referència, Josep, des del cas de Rodríguez Zapatero, el cas de germà i dona del president del govern. Aprofit per demanar-vos per aquesta qüestió. Comença per tu, Juan.
4: Jo crec que precisament un dels motius de per què Pedro Sánchez ha pres aquesta decisió ha estat de que aquests casos de corrupció que encara no s'han jutjat, encara no hi ha sentència, vull dir, no s'han celebrat judicis, doncs no avançassin més en la seva instrucció. Jo crec que ja amb el que té de seu exvicepresident ja en té prou i, aquesta, i aprofitant aquesta evidentesa de que la seva dona encara no ha estat jutjada, per exemple, i aquests casos que comentaven ha estat un dels motius per quals ha decidit avançar aquest, aquestes eleccions previstes en principi per l'estiu que ve. Vull dir que això jo penso que és un dels motius i aprofitant també aquesta... aquest enfadament que hi ha socialment ara pel tema de l'habitatge, jo crec que ha vist una finestra d'oportunitat clara per poder avançar les eleccions i que li siguin favorables.
1: Quique, mateixa pregunta.
5: Sí, efectivament. Jo crec que de cara a abans de les eleccions del 29 de novembre segurament hi haurà més de goteig de novetats envers els casos, no? Perquè hi ha una sèrie d'informes pendents encara de l'UCO, de l'UDEF, però efectivament el tema dels tempos, no? Que seran molt importants i si, sobretot si el Partit Socialista durant la campanya és capaç de manejar el relat polític i discursiu com ho està fent aquestes darreres setmanes, no? Perquè efectivament quan va esclatar el tema de Mari Carmen tot això se va anar expandint i fent més gros, han sabut moure molt bé les fitxes i crear aquesta oportunitat que comentava el company ara, no? Per poder trobar un moment que sigui no el millor dels darrers mesos o d'aquest darrer any, no? Perquè les enquestes, efectivament, fa mesos que parlen d'una mobilització a favor de la dreta i, en canvi, ara pues, ens trobem en un escenari que no pare... Bueno, que si no guanyen, segurament el Manco, el Partit Socialista, pot treure uns resultats que no siguin tan dolents com podrien haver estat fa millor un mes o dos mesos si s'haguessin fet eleccions.
1: Quique, Juan, en tot d'una tornem amb vosaltres, si vos sembla, 11:38, però hem de fer una petita pausa en el camí i també connectem en directe des de Madrid després d'uns anuncis amb el nostre corresponsal Joan Guirado. Tot d'aquí a tan sols uns instants.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és cultura.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu llampugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot es posa bé.
0: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: Llampugues, sí.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: tinta,
5: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 11:41 minuts, recte final d'aquest programa, amb una notícia de moment per l'anàlisi, la notícia amb la qual encetàvem aquest programa a les 9, la convocatòria de noves eleccions generals per al pròxim dia 29 de novembre. Una possible convocatòria per part de Pedro Sánchez que, evidentment, marca també l'agenda política aquí a les Balears. Xisco.
1: Sí, Marta, avui la presidenta del govern, Marga Proens, té una cita a la patronal COE per presentar la unitat acceleradora de projectes estratègics, una eina en la qual l'executiu vol agilitzar projectes d'inversió i reforçar l'atractiu econòmic de les illes.
2: Però aquesta decisió de Sánchez és inevitable demanar-se com valora la presidenta aquesta possible convocatòria electoral, quines conseqüències pot tenir per a la nostra comunitat i si pot condicionar també l'acció de govern autonòmic.
0: Tornem a connectar en directe a Madrid amb el nostre corresponsal Joan Guirado amb les primeres reaccions per part de la presidenta del govern, Marga Proens. Bon dia.
3: Bon dia, Marta.
0: És el que cercam, noves veus i noves reaccions en aquest cas, doncs, i aprofitant la cita de la presidenta Marga Proens en aquest fet en concret, en aquest esdeveniment en concret, aprofitant per demanar-te a tu primer per aquesta primera reacció.
3: Sí, n'ha parlat fa només uns minuts aquí a la seu de la COE la presidenta Proens. Ha dit que estava contenta per aquesta convocatòria electoral perquè per fi els espanyols i les espanyoles, els balears, podran decidir a les urnes quin govern volen pels propers 4 anys. Assegura que això és el que es demanava des de fa molt temps per gran part de la ciutadania, que per fi el president Sánchez les ha acabat convocant. Això sí, assegura que ho fa per motius, per càlculs electoralistes, diu que estan preparats per poder donar resposta al que en aquests moments reclama la ciutadania, que el govern sap molt bé la direcció que ha de tenir la comunitat autònoma durant els propers anys i que, per tant, aquí també cal que tots vagin a la una. Ha recordat les mesures de vivenda que es reclamen des de fa temps a Balears i diu que el que ha fet fins ara el govern de Pedro Sánchez no ha estat posar-se al costat de la vivenda, sinó del frentisme. Assegura Marga Proens que serà una campanya molt dura i ha posat com a exemple el que hem escoltat aquest matí a les 9, la declaració del president Sánchez des del Palau de la Moncloa, atacant a l'oposició, atacant també a les comunitats autònomes, i ha reclamat la presidenta durant la seva intervenció a les càmeres d'IB3 Notícies que es repensin lo de portar els 2 decrets de vivenda a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, un missatge dirigit cap a Pedro Sánchez, però també cap a Francina Armengol, que diu que en aquest cas el que fa és donar el vistiplau a les ordres de Pedro Sánchez i no el que reclama la cambra espanyola.
0: I Joan Guirado, en directe des de Madrid, explicant i resumint les primeres reaccions per part d'alguns dirigents polítics, en aquest cas la de la presidenta del govern, Marga Proens, respecte a l'anunci de Pedro Sánchez. Moltíssimes gràcies, company.
3: Gràcies, bon dia.
0: Recuperam en Juan Antorres i Quique Oñate, que avui els tenim en conversa en temps de tertúlia per valorar aquestes primeres declaracions per part de la presidenta del govern, que tot d'una podrem escoltar també, així que aprofit per demanar-vos per aquesta qüestió. Començo per tu, Juanan, escoltant el que ens acaba d'explicar Joan Guirado i referent a l'argument de la presidenta Proens, vos deman també una primera valoració.
4: Bé, des del Partit Popular ja feia temps que es demanaven aquestes eleccions. Recordem que ha estat una legislatura molt complicada en què, per exemple, no s'ha aprovat cap pressupost i sempre tots els temes que el govern ha dut a aprovar en el Congrés dels Diputats sempre s'estava pendent de socis de govern. Normalment l'Esquerra sempre ha donat suport, però bé, Junts no ha set així. En aquest cas, dels 2 decrets d'habitatge ja s'ha vist. Recordem que Junts té un líder que viu a Bèlgica, per uns està exiliat, per altres està fuit de la justícia, i això és un tema que Junts no oblida i que té molt present sempre a l'hora de les negociacions. Des de la dreta, des de el Partit Popular, ja feia molts de mesos, ja feia molt de temps que es demanaven aquestes eleccions, que es donés veu a la societat espanyola, als espanyols, perquè tornessin a decidir quin volia ser el seu futur, qui volia que els governés, i de bé, ja ho tenen, i d'aquí 8 setmanes veurem com surten aquestes eleccions.
0: Quique, mateixa pregunta sobre les primeres declaracions de Marga Provenç, que tot d'una escoltaran, però el nostre company en directe des de Madrid ens ha fet un resum del que podria suposar per les Balears. T'escoltam, Quique.
5: Sí, bé, està clar que el Partit Popular tenia preparat, no?, de la possibilitat, que era bastant possible, que s'anunciés avui això, unes eleccions anticipades, i tot d'una s'ha sabut per part del president. Hi ha hagut ja tota la maquinària de la recerca social i tal, però han sortit els tuits, no només de la presidenta, sinó també del partit, de noves generacions, i així en tots els partits, no?, de tot l'aspecte polític. Jo no sé fins quin punt hi haurà aquesta visió autonòmica, és a dir, sí, tot juga un paper, evidentment, a mobilitzar el vot, però jo crec que en aquest cas estem en un tema molt en clau nacional, el tema de l'habitatge, el tema de com s'ha duit, com hem arribat en aquest punt, no? Perquè ha estat per un cas concret a Madrid, amb una sèrie de manifestacions bastant multitudinàries a Madrid. Sí que és vera que hi ha hagut reproduccions d'altres ciutats d'Espanya, però jo crec que sobretot té un tema de clau nacional. Però, vaja, evidentment cada partit, a cada regió, a cada autonomia, pues mou la seva maquinària per mobilitzar el votant. Així que sí, tot sumarà. Però, jo crec que la gent anirà a votar molt en clau Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal, més que en clau de presidències o candidats autonòmics.
0: Ja tenim el fragment d'aquestes primeres reaccions, primeres declaracions de la presidenta del govern, Marga Proens, davant aquesta nova data al calendari. Les eleccions generals del 29 de novembre mostrava la seva satisfacció. L'escoltam.
6: I jo avui, la primera que he de dir és que compartesc l'alegria en la immensa majoria dels espanyols perquè Pedro Sánchez hagi posat fi en aquesta legislatura i perquè això també és el fi del sanchisme. És el fi d'un govern que no ha governat, d'una legislatura que va néixer morta, d'un president del govern que no va guanyar les eleccions i que s'ha limitat aquests 3 anys a resistir, ni a governar ni a estar en el costat dels ciutadans. A resistir per pur interès i tacticisme personal, a resistir per la corrupció, a resistir per utilitzar tots els mecanismes i totes les institucions de l'Estat pel seu propi interès, a resistir contra la immensa majoria dels espanyols. Una legislatura que se recordarà pels murs que ha intentat aixecar Pedro Sánchez entre els espanyols, que se recordarà per un president del govern incapaç d'aprovar pressupostos, capaç només d'aprovar una llei d'amnistia, precisament allò que va dir que no faria, un president del govern que ha traït fins i tot el seu propi programa de govern, i ara tenim una oportunitat. Ara tenim una oportunitat de donar la veu a tots els espanyols. Que fa
0: ho explicava Marga Proens i ho qualificava com una oportunitat al moment en concret que s'està vivint. Les eleccions generals del 29 de novembre qualificava el que ha succeït avui com el fi o el final d'una etapa i com a partir d'aquest moment en concret se poden succeir aquestes noves oportunitats. Juanan, de moment esperarem veure com se desenvolupa tota aquesta informació, perquè el que de ben segur estareu d'acord és que venen setmanes molt intenses. Ens queden encara unes setmanes molt, molt intenses. Com preveus, no?, que se podria desenvolupar aquestes noves jornades, aquest ambient preelectoral, si estirem encara més polaritzats, si hi haurà més tensió? Què podem esperar de cara a aquestes pròximes setmanes? Vos faig aquesta pregunta com a periodistes en aquest cas.
4: Jo crec que la tensió anirà augmentant d'aquí a que s'atraquin les eleccions. Vull dir, si ja de normal ja s'estat està, podríem dir, encalentit, jo crec que això, unit a que hi ha la gent en el carrer, vull dir, hi ha aquestes acampades a les principals ciutats de l'Estat, de gent realment enfadada amb la qüestió de l'habitatge, perquè ha vist que aquest, per una banda, que les propostes que duia el govern no s'han dut a terme, hi ha molta gent que ho està passant malament pel tema de l'habitatge. I jo crec que bé, ara, en principi, les primeres setmanes es començaran a saber ja els principals candidats de tots els partits. Hi ha l'incògnita de Sumar, no? Que sembla que possiblement el ministre Bustinduy sigui els qui substitueixin a Yolanda Díaz, però bé, també hi ha la carta de la Mònica García, i veurem, no? A veure quins també candidats hi haurà a les Illes Balears. Recordem que les darreres eleccions va ser un eivissenc, és que va encapçalar la llista del Partit Popular, per exemple, José Vicente Maribosó, i també són incògnites que s'hauran de saber a partir de les pròximes setmanes, tot i que tots els partits molts diuen que ja tenien previst, no més o menys, que això, aquesta convocatòria electoral podria passar d'un dia per l'altre, finalment ha passat avui, així que ja en marxa tota aquesta parafernàlia electoral que els periodistes tant mos agrada. Eh?
0: Exactament.
4: Mos dona molta feina, però també mos
0: agrada. Això sí que és vera, perquè són jornades, mesos, en aquest cas, molt intensos. Quique, què podem esperar als periodistes d'aquest període preelectoral, el qual ja podem encetar a partir d'avui?
5: Serà, bueno, el primer míting ja s'ha donat, no?, que ha estat el d'avui de president, perquè clarament ja tenia aquest enfocament, no? Serà una campanya curta, entre cometes, perquè no queda tant, realment no queda molt, però serà molt, molt intensa, segur, com ja ho és, no?, en general, l'actualitat mediàtica i política. Jo el que veig aquí és un poc el tema de, primer, qui parteix una mica, entre cometes, amb cert avantatge és el president o el Partit Socialista, perquè és qui bueno, ha impulsat això, ha decidit fer anticipades, eleccions anticipades. Parteix amb la base aquesta de que s'ha mobilitzat un sector progressista, diguem, que no vol dir que estigui 100% d'acord amb el Partit Socialista, però sí que s'ha mobilitzat, perquè jo això ve de molt enrere, fa molts anys que estem amb aquest problema de l'habitatge, però s'ha mobilitzat i veuen que hi ha possibilitat, que no vol dir que siguin els millors ni que guanyin, però sí que són millors que fa uns mesos pels interessos del Partit Socialista. El cas de la... Clar, jo el que veig és una mica d'aquí a les eleccions què passarà si tornarà a qualsevol problema relacionat amb Ceuta, que això pot descol·locar una mica el discurs durant la campanya, a favor i en contra d'uns. Sí, també el tema dels informes que puguin anar sortint, o filtracions en relació amb el tema dels assumptes de corrupció que hi ha a l'entorn d'en Pedro Sánchez. Clar, tot això anirà modulant una mica cap a on va la cosa, no? Però de moment ara s'ha aconseguit crear una dicotomia entre la idea de que, de fet, en Sánchez en el discurs d'avui ho ha dit, no? Necessitar més suport per enfrontar unes elites econòmiques i socials que són molt poderosos i que volen, ell deia, seguir controlant el país sense presentar-se eleccions. Aquesta és una mica la dicotomia, mm-hmm. I això és una crítica contra Junts i contra el Fons Voltor, etc., no? Clar, llavors ja veurem si això és l'únic que jo ho dut, perquè al final sí, és una campanya entre comptes curta, però clar, són moltes setmanes per davant.
0: Sens dubte.
5: I això pot canviar cada setmana.
0: Sens dubte, i tant que sí, i tant que sí. Estic molt agraïda per aquesta anàlisi. Juanan Torres, Quique Oñate, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a tu.
4: Vagi bé, salut.
0: Igualment, per vosaltres. Abans de donar pas a l'actualitat esportiva, molt breument, però si voleu podem recordar un poc tot el que ha succeït des de primera hora del matí, a partir de les 9, quan anunciava Pedro Sánchez en aquesta compareixença, unes eleccions generals per al pròxim dia 29 de novembre, companys.
2: Això ha passat a les 9 i a les 10, primera reacció d'Alberto Núñez Feijóo en aquest avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez, ha dit, a la fi, els espanyols podran elegir o podran triar. El líder del Partit Popular ha assegurat que els ciutadans tenen ara una missió i es decidir si volen 4 anys més del que tenim o si hi ha una oportunitat de canvi, i sosté que es tracta d'elegir entre un projecte d'ambició personalista o un projecte de país. Espanya du anys atrapat o atrapada en una gran mentida.
1: En aquest sentit, també ens sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Balears de Madrid descartava, en aquest sentit, desallotjar els acampats a sol, com sí que reclamava la presidenta de la comunitat. Ha estat una de les novetats que han sabut avui de matí.
2: També hem sabut que Mònica García no descarta liderar el Front Ampli o el Frente Amplio i assegura estar disposada al que sigui o el que faci falta, el que sigui necessari per oposar-se o per fer front a l'ultradreta i també als especuladors. Diu que la decisió no li correspon a ell, ella, però que està disposada al que sigui necessari.
1: I ja que el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet referència de manera batllada a la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ella també ha contestat i ha dit que avui de matí és un de matí especial i alegre per aquest avançament electoral, perquè diu que Sánchez ha instal·lat el comunisme a tot arreu. I, de fet, la presidenta madrilenya ha rescatat, ha recuperat el seu lema de comunisme o llibertat.
0: Xisco, Joana, companys, moltíssimes gràcies per aquesta jornada tan interessant.
2: Intensa.
0: I, sens dubte, seguirem informant. Ara repassa l'actualitat esportiva amb Magda Estelric. Bon dia, Magda.
7: Bon dia, Marta. Bon dia, companys.
0: No sé si se presenta la jornada esportiva tan activa com la jornada política.
7: Sí, mateix. Ah, mira que bé. Que no està marcat per aquesta convocatòria d'eleccions, però a nivell esportiu, déu-n'hi-do, tenim en joc a punt de que vagi a les semifinals de Tòquio entre Jaume Monar Santanyiner i Carlos Alcaraz, murcià, i en aquests instants s'està jugant el tercer set. És veritat que el primer set l'ha guanyat, a més, rompet dues vegades a la treta d'Alcaraz. Monà, ha començat molt bé Monà, l'han vist molt agressiu, però és veritat que el segon set ja està per Alcaraz i ara guanyava 5-0, per tant, un tercer set molt clar i molt dominador per part d'Alcaraz. Per tant, Jaume Monà, que a priori no continuarà a Tòquio. Ha estat la primera gran semifinal que ha jugat en aquesta ATP 500 aquesta temporada. Per tant, molt bé el Santanyiner, que recupera el nivell de joc i l'estat de forma que varen veure en el 2025. I en futbol, ahir va empatar el Mallorca a Girona, sense gols. Ho analitzaran tot a partir de la una. Un partit entre dos rivals directes, dos rivals que l'any passat eren a primera divisió, que han descendit de categoria i que estan precisament en els mateixos punts a la classificació. Ahir sense gols i el millor jugador va ser el porter del Mallorca, per tant diu bastant com va ser aquest partit.
0: Pues escolta'm, només una hora. Moltíssimes gràcies, Magda. Repassa el contingut del programa El Dia. Menorca, Clara i Mamí, titulars, bon dia, què tenim?
8: Bon dia, bé, el titular del dia com el vostre. Aquí al Dia Menorca debatrem en format de tertúlia l'actualitat de la jornada i, evidentment, la convocatòria d'eleccions anticipades anunciada pel president Pedro Sánchez serà el tema central de la nostra tertúlia. Avui molt contents perquè sumam dos tertulians nous a la família d'analistes del Dia Menorca. L'exsenador per Menorca i exportaveu del Consell Insular de Menorca, l'advocat Pepe Seguí, l'expresidenta de l'Ateneu de Moi, catedràtica d'arqueologia Maiti Orfila, i l'exdiputat autonòmic en Eduard Riudavet seran els tres tertulians d'aquí uns minuts del Dia Menorca.
0: I Laura Tura, Eivissa i Formentera?
9: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys, i d'altres també, per sorprendre a tothom, posarem aquesta convocatòria d'eleccions anticipades damunt la taula. Ho farem en temps de tertúlia, on també tindrem temps de parlar de les sancions que ha posat el Consell als vehicles per circular sense autorització per l'illa aquest estiu i també del desallotjament de Casa Lola que està prevista per demà.
0: I acabam amb el dia a Mallorca i Xisco Nadal, qui agafa el relleu aquesta setmana. Bon dia de nou.
1: Perquè tenim una noguera de vacances encara i aquesta setmana me toca a mi. Nosaltres anirem fins a Manacor, concretament a Porto Cristo, perquè l'Ajuntament ha decidit reforçar la vigilància en la instal·lació de quatre càmeres per vigilar que ningú tiri el fens allà on no toca. També dues coses amb apunt cultural. Passarem per Majordocs, que ja ha anunciat part del seu cartell, i també viurem la setmana de l'arquitectura, i com que de dilluns rebrem la visita de l'home de les mil veus, que no és altre que Xavi Canyelles, que m'ha dit que torna dos dinosaures, que ja l'han vist pel carrer i ja es camí cap aquí en el seu dino.
0: I doncs escoltarem a tot l'equip al complet. Nosaltres posam punt i final en aquest programa, tornem demà a partir de les 9 i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El Consell de Ministres té intenció d'aprovar demà de nou els dos reials decrets llei d'habitatge que varen decaure divendres passat al Congrés i que han provocat, a més de nombroses manifestacions arreu de l'Estat, la convocatòria d'eleccions avançades per al pròxim 29 de novembre, com ha anunciat avui el president Pedro Sánchez. Això sí, com a novetat, aquesta vegada, en les cambres ja dissoltes, sí que podrien convalidar-se a la Diputació Permanent que queda operativa al Congrés, on la dreta no té majoria a diferència del ple ordinari.
2: Aquest òrgan està format per 69 diputats de les diferents formacions polítiques, però en aquest cas la suma de PP, Vox i Junts, que són els partits que varen votar en contra dels dos decrets, no representa la majoria absoluta i, per tant, aquesta vegada podrien quedar validats. De moment, però, es desconeix si es repetirà l'articulat o si s'aprofitarà per introduir canvis en el text.
1: Tot això mentre la Moncloa ja se celebra el Consell de Ministres Extraordinari que ha de formalitzar aquesta dissolució de Congrés i de Senat. Això mentre hi ha encara reaccions per a aquesta convocatòria in extremis d'eleccions per al 29 de novembre.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, ha celebrat l'avançament electoral i acusa l'executiu de Pedro Sánchez d'abandonar les Balears.
3: Bon anar a unes eleccions sense un nou règim especial aprovat, sense un sistema de finançament que compensi els desavantatges que tenim a les Illes Balears, sense un conveni de carreteres, sense un conveni ferroviari.
1: Tots els partits asseguren que estan preparats, però el cert és que alguns encara han de decidir candidats i fins i tot fórmules.
2: És el cas dels partits que integren la coalició Ara Més. A les passades generals varen formar de la candidatura de Sumar, però ara no repetiran la fórmula estatal i descarten formar part de Front Ample, la coalició que vol impulsar Sumar. Josep Castell és diputat de Més per Menorca.
4: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear, disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, però en clau balear. No participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions o discursos a nivell estatal que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
2: Respecte d'aquesta coalició que aglutina les forces de l'esquerra del PSOE, Podem ha mogut fitxa i ha ofert Sumar que participin en les primàries obertes i convocades d'aquí a 10 dies com a condició de fer llista unitària, segons ha explicat l'eurodiputada Irene Montero.
5: Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo, como te decía, los días 14 y 15 de octubre, y que podamos construir entre todas esa candidatura.
1: I més reaccions, en aquest cas la de la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañedas, a la mateixa línia que el seu líder ha celebrat l'avançament d'eleccions, però se mostra prudent davant la pujada d'escons que els vaticinen les enquestes.
6: Nadie debe confiarse de lo que digan las encuestas. Nosotros no confiamos en las mismas y mucho menos cuando nos favorecen. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 3 años. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
1: I de la societat civil avui vespre, els sindicats mèdics convocants de la vaga en l'àmbit estatal per aquest mes d'octubre es reuneixen i ho fan per decidir si mantenen la protesta davant aquest canvi, aquest gir polític. És el president del CIMEVAL, Miguel Lázaro.
7: Yo no la puedo adelantar hasta el comité de huelga no se reúna hoy a las 8:30, sí decirte que va a ser una decisión tomada desde la responsabilidad, desde el sentido común y desde la prudencia.
1: I temps ara per un apunt, en aquest cas de la clau de successos, perquè un policia local de Palma ha assegurat que l'home acusat d'assassinar Maria del Rosario a Palma el 2024 li va confessar que, efectivament, ell havia matat la seva parella. Per aquests fets, s'enfronta ara a una pena de 27 anys de presó.
2: Aquest testimoni també ha explicat als membres del tribunal jurat que l'home li va dir que havia pegat ganivetades a Maria del Rosario i que per això va tenir un accident. El vehicle també hi viatjava la seva filla de 21 mesos, a qui l'home va abandonar després de fugir.
1: Tot això en el judici que s'està celebrant en aquests moments de l'Audiència Provincial de Palma. A les 12:04, més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: El dia a Mallorca. Amb Xisco Nadal. I Vetres Ràdio.
1: Siau, benvinguts. Són les 12:05. Comença el dia a Mallorca.

0: dies més.
1: Benvinguts al Dia Mallorca, la desconnexió insular de la major de les Balears. El titular del programa, Jaume Noguera, continua de vacances durant un parell de setmanes, però la seva essència sempre és i serà en nosaltres. Per això ell mateix ens vol recordar, com cada dia, que...
2: Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears.
1: I aquestes fetes avui són que ja coneixem detalls de la nova edició de Major Docs, el Festival de Cinema Documental de Mallorca, que arriba a la 8a edició i que es celebrarà des del 10 fins al 14 de novembre a Ciutat.
3: També vos contarem que a Porto Cristo l'Ajuntament de Manacor ha decidit reforçar la vigilància amb la instal·lació de 4 càmeres de videovigilància per evitar que els veïnats incívics tirin el fens allà on no toca. A més, també vos parlarem de la Setmana de l'Arquitectura que es durà a terme a Palma.
1: I tancarem ara a la visita de l'home de les mil veus, l'humorista Xavi Canyelles, en qui passarem pel sedàs dels seus personatges l'actualitat més actual. Una horeta de programa que faran gràcies a la bona feina de Bernat Nadal al control tècnic i Yolanda Ruiz a la producció. I de qui vot xerra? Maria Antònia Esquines i Xisco Nadal. Així que anem per feines.

0: I començàvem el programa tot parlant de civisme, perquè abandonar un moble, un electrodomèstic o qualsevol altre residu al carrer no només embruta l'espai públic, també dificulta la gestió dels residus i pot acabar generant problemes de salubritat i convivència.
1: A Porto Cristo, Xisco, l'Ajuntament de Manacor ha decidit reforçar la vigilància dels punts considerats més conflictius amb la instal·lació de 4 càmeres de videovigilància. S'han col·locat, atenció, a la plaça de Safonera, a la plaça de Sabenc, al carrer del Morenell i al carrer de la Gerreria, i el consistori ja ha anunciat que preveu ampliar-ne la cobertura a altres zones. No és, però, una actuació aïllada. Porto Cristo disposa d'una deixeria mòbil a la plaça del Sol i la Lluna i d'un servei gratuït de recollida de voluminosos a domicili. I els antecedents expliquen la dimensió del problema. Entre abril i octubre de 2024 es varen imposar 14 sancions per abandonament de residus a Porto Cristo i a Sillot de 750 euros cadascuna.
0: I per parlar de les noves mesures, de la resposta davant l'incivisme i també de com es pot aconseguir que els carrers de Porto Cristo estiguin més nets, conversam amb Antònia Llodrà, que ella és delegada de Porto Cristo. Antònia, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
0: Encantat de saludar-vos. Com es detecten aquests punts conflictius i que vos va fer concloure que la situació requeria passar d'una vigilància convencional a haver d'instal·lar aquestes càmeres?
2: Bueno, aquests punts són punts que a diari ens hi trobam. Jo mateixa, quan faig la volta per dins Porto Cristo, són els punts que tens més detectats i és que la gent també cada dia pot veure. Aquests 4 han estat els primers que hem fet i ara tenim a dins d'aquestes setmanes que instal·laran 5 càmeres més a d'altres 5 punts que també són conflictius perquè és els punts aquí on tothom o aquí on la gent va deixar majoritàriament els voluminosos.
1: Clar, i quina és la finalitat? Què esperau aconseguir amb les càmeres? Principalment dissuadir que qui pensa deixar-hi residus o identificar-ne i sancionar-la les persones que ho facin?
2: Aquesta setmana, el que sí que hem vist ha estat que, de manera dissuasori, ja ens han servit. En aquests 4 punts, miraculosament, aquesta setmana no hi ha hagut voluminosos. Si deies que la gent sigui conscient i tenim un servei de recollida, com bé Valtos ho dit, i tenim un punt verd obert 3 dies a setmana i després hi ha el punt verd a Manacor tots els dies de la setmana. Per tant, la nostra intenció és que la gent se conscienciï. En el mateix temps, si és necessari, pues, el que se farà serà multa. És a dir, si, evidentment, una vegada que hi hagi si se deixa allà, hi haurà les sancions.
0: Antònia Llodrà, delegada de Porto Cristo, no és un tema només del terme de Manacor, jo som de ciutat, i a mi me fa una rabiada, perquè el meu dia de recolls voluminosos és el diumenge, i divendres ja te trobes mobles repartits a cada cantó. Som uns brutanxos que necessiten que mos controlin, perquè, clar, ara m'ha fet gràcia l'adjectiu que heu fet servir, heu dit miraculosament, amb aquest adverbi, no? Per cosa de... Gràcies a un miracle de ses càmeres, ningú ha deixat voluminosos o sorpresa?
2: Clar, és que m'ho ha sorprès. De fet, també és veritat que hem intentat detectar a on anaven, perquè no me creig que ara ja tothom que ho deixes allà, tothom ara ho faci bé, sinó que se suposa que el supost que el que se farà molta de gent serà molta de gent. No vull dir molta, perquè no és molta de gent. És un determinat sector de gent. No crec que tots siguin bruts, crec que molta de gent té conscienciat aquí on va de deixar, però n'hi ha d'altres que el deixen aquí on no toca i fa que els nostres pobles estiguin bruts. No només es Porto Cristo, no només en Manacor, com has dit bé, a Palma passa i passa a d'altres pobles de Mallorca. Però sí que és vera que és una manera d'ara detectar on seran aquests voluminosos i afegiran més càmeres.
1: Clar, ho comentàveu abans, ja heu detectat alguna de les persones amb aquestes instal·lacions, però una de les preguntes que pot sorgir entre els veïnats pot ser és què passa exactament amb les imatges. Clar, qui les controla, durant quant de temps es conserven i en quines circumstàncies poden servir per iniciar una sanció?
2: Bueno, de fet, aquestes se controlen directament des de policia. No les controlem nosaltres, sinó que les controlen directament de policia. Se miraran en el moment que hi hagi un voluminós en el lloc i duren 24 hores.
0: Per tant, que la gent no passi pena, si qualcú passa per allà d'una hora en companyia que no vol que la gent sàpiga que ha anat, que duren 24 hores per vigilar el tema dels voluminosos.
2: Sí.
0: Clar, ho heu dit fa un moment, heu anunciat que la xarxa de càmeres s'ampliarà progressivament a altres punts. No sé si aneu vigilant allà on hi pot haver gent que deixa trastum que no toca, i anau identificant aquest punt. No sé si hi ha com un estudi de càrrega, per dir-ho qualque manera, de desfens, o com funciona tot plegat.
2: Sí, com he dit abans, tenim detectats els punts aquí on els contenedors, aquí on es deixen més, aquí on freqüentment és aquí on hi deixen tots els voluminosos, però també aquests dies, precisament, hem esperat un poc a posar les altres perquè detectarem a veure si se moven a un altre, si se desplacen a un altre contenidor, si se desplacen a un altre lloc, aquests voluminosos que la gent deixarà. O per ventura tot anirà en el punt verd. Perfecte. Però sí que esperam un poc per acabar de confirmar en els punts aquí on han d'anar les noves.
0: Heu utilitzat el dia a Mallorca, la desconnexió insular del dia. Això és Ivetres Ràdio, som en conversa amb Antonio Llodrà, ell és delegada de Porto Cristo, i parlam precisament de la instal·lació de càmeres per vigilar aquests racons on la gent solia deixar els voluminosos i, evidentment, embrutava aquest indret de Mallorca com és Porto Cristo. I més enllà, Antonio, d'aquestes càmeres i de les sancions, quin canvi d'hàbits vos agradaria veure a Porto Cristo perquè d'aquí un temps no faci falta parlar ni de vigilància ni d'abandonament de residus?
2: Jo crec que el canvi d'hàbits ha de ser en general de tothom. Hem fet la feina també de posar un panell en tota l'explicació, en tot el calendari de recollida, aquí on hi ha, perquè hi ha tot, aquí on poden cridar, aquí on poden anar a deixar. Hem fet aquesta altra feina també perquè la gent sigui conscient i intentarem fer feina sobretot amb això, en la conscienciació de la gent.
0: Idò, Antònia, moltes gràcies per haver-te la telefonada del dia, Antònia Llodrà, delegada de Porto Cristo. Seguirem pendents d'aquest tema, perquè allò que hauríem de fer és conscienciar-nos i que si tenim un dia o tenim un espai per deixar voluminosos i per deixar els fens, evidentment, complir, perquè ningú vol viure a un poble o una ciutat bruta. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Una abraçada a nosaltres. Amb aquesta notícia fem una aturada per la publicitat, res, 4 consells, i tot d'una tornant perquè hem de parlar dels Major Docs. Farem una prèvia per saber quina serà la temàtica d'aquest festival documental que arribarà d'aquí un mes a Ciutat.
3: El dia Mallorca, Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és participació.
4: Ivetres dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. Ivetres, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a Ivetres Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a Ivetres Ràdio. El dia, amb Xisco Nadal.
0: Parlem una estona de cultura perquè compta enrere per la 8a edició del Festival de Cinema Documental de Mallorca, que es celebrarà del 10 al 14 de novembre a Ciutat. I tot i que encara no s'han anunciat els vuit títols de la secció oficial, ja coneixem algun dels noms i propostes que marcaran aquesta edició, Maria Antònia.
1: Així a Xisco, el convidat d'honor serà el cineasta francès Jean-Gabriel Périot, que oferirà una masterclass sobre la seva manera de treballar amb imatges d'arxiu, i serà també el protagonista de la inauguració Un Junts a Le Monde, el seu primer llargmetratge. Ho he intentat, no arribaré mai en aquest moment.
0: Què se diu la pel·lícula d'en Périot?
1: Un Junts a Le Monde.
0: Una genés alemand.
1: Ho he intentat, Xisco, era impossible arribar a este nivell de francès.
0: Una joventut alemanya, més o manco.
1: D'acord, i aquesta Una joventut alemanya s'estrenarà a la Berlinale.
0: Va ser el seu primer llargmetratge estrenat ja a la Berlinale. I sona així, mira, escolta.
7: Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, les survivants préfèrent oublier, mais leurs enfants ont du mal à comprendre ces images.
10: Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind.
0: El cinema documental té una capacitat especial per mirar el món quan les coses es compliquen, i enguany Major Dox ha decidit posar precisament el focus en aquesta idea amb un lema que no pot ser més explícit: un món en flames. I en parlant precisament amb en Miguel Ek, cineasta i una de les ànimes d'aquest Major Dox. Miguel, molt bon dia, com estàs?
11: Bon dia, molt bé.
0: Encantat de saludar-te, com sempre. Un món en flames, ja ho deia, és un títol molt potent i també molt obert. No sé quina realitat volíeu posar damunt la taula quan vareu decidir que aquest fos l'eix d'aquesta vuitena edició.
11: Doncs, com bé dius, és un lema molt obert, perquè realment podríem dir que el món està en flames des de perspectives molt diverses, no? Ecològicament, políticament, a nivell de... aquesta velocitat, que també és una qüestió que sempre com ens preocupa, no? Aquesta idea d'aquesta efervescència, velocitat, superficialitat, i davant d'això hi ha una sèrie de pel·lícules que precisament posen el foco sobre altres maneres o simplement sobre allò que no està funcionant, no? I és la idea aquesta, justament obrir-nos a pel·lícules que analitzen aquest món en flames.
0: Major Dox ja és una proposta consolidada, 8 edicions, cada any hi ha molta de gent que està esperant poder venir a veure bones pel·lícules documentals, però com se fa aquesta selecció, que jo crec que deu ser allò més complicat? Un munt de gent vol participar en el Major Dox, però a vosaltres heu de seleccionar un nombre determinat de títols.
11: Mira, les darreres edicions teníem entorn a 500 pel·lícules que intentaven... que se presentaven per ser seleccionades a l'equip de programació, i enguany ha estat el primer any que hem decidit fer una programació basada simplement en les seleccions en propostes que portaven els quatre programadors i programadores que conformen l'equip. Per tant, ha estat una decisió com una mica més sossegada, perquè era impossible realment atendre tantes pel·lícules, no? Seguim un manifest que vàrem escriure quan vàrem començar amb aquest festival, i que és un manifest que ens ajuda una mica com a enfocar quin tipus de pel·lícules triam, no? Són pel·lícules on hi ha una profunda mirada autoral, on la temporalitat o la moda no afecten a la pel·lícula, és a dir, són pel·lícules que podran perviure en el temps d'aquí uns anys, i són pel·lícules amb un risc formal important, no? No són pel·lícules convencionals. A partir d'aquí és consensuar els gustos d'en Luca, que ve de Portugal, n'Andrea, que ve de Madrid i Xile, na Margot, que ve d'Itàlia, i na Lara, que ve de Moçambic. Són els quatre programadors que, conjuntament amb jo, triem aquestes 8 pel·lícules.
1: Clar, Major Dox a poc a poc també ha anat consolidant una dimensió professional. Enguany, Major Dox Pro posa el focus en la distribució després d'haver treballat qüestions com el muntatge, el so, fins i tot la fotografia. No sé si ens podries explicar un poc què ens cal saber del món de les distribuïdores.
11: Doncs la distribució és aquest moment on la pel·lícula ja està pràcticament llesta. De vegades... pensar la distribució no seria convenient pensar-ho quan la pel·lícula ja està, sinó quan estàs dissenyant la pel·lícula pensant quin és el públic de la teva pel·lícula i com trobar aquest públic, no? Vivim ara un moment on hi ha, sempre hi ha com a fenòmens cinematogràfics que copen les sales, i les pel·lícules documentals sempre ho tenen una mica més complicat, perquè són pel·lícules amb pressupostos més baixos, i per tant han d'estar lluitant contra els grans estudis, les grans distribuïdores, que pitgen fora a les sales de cinema perquè programin al màxim de temps les seves pel·lícules. No? Aleshores, en aquestes sessions, justament de lo que xerrarem és de com poden fer que les pel·lícules més fràgils, les pel·lícules més petites, com són la majoria dels documentals de creació, puguin trobar el seu espai més enllà dels festivals. Els festivals de cinema, els documentals, quan funcionen superbé, poden viatjar per moltíssims festivals, però després la veritat és que arribar a una sala de cinema i mantenir-se en el temps és molt complicat. De vegades quan veiem, s'estrena aquest documental, una setmana després ja no hi és, no? I sobre això anirà una mica aquestes sessions, xerrarem amb programadors de festivals, xerrarem també amb distribuïdores de cinema, amb exhibidors, aquí a Cine Ciutat, i parlarem justament de com fer possible que aquesta existència sigui el més llarga i el més visible possible, no?
0: Clar, mos pensam que fer una pel·lícula és gravar-la i ja està. Hi ha molt de processos que en revolten aquest fet perquè la pel·lícula, com tu dius, pugui arribar tan lluny com sigui possible. Ho parlàvem a la introducció quan t'han saludat, per cert, som en conversa amb en Miguel Ex, cineasta i director de Major Docs, que falta un mes, de dia 10 a dia 14 de novembre, tornaran-se a Ciutat amb aquest Festival de Cinema Documental de Mallorca, i heu triat com a convidat d'honor en Jean-Gabriel Périot, un cineasta que ha construït bona part de la seva obra a partir d'imatges d'arxiu i que investiga qüestions com la violència i la memòria. No sé què vos interessava especialment de la seva mirada per dur-lo enguany en aquest Major Docs.
11: Jean-Gabriel Périot és un dels cineastes a dia d'avui, crec que millor treballa la resignificació de l'arxiu per tal de fer pel·lícules que mos interpel·len a dia d'avui. No? És un cineasta que, malgrat és jove, té una trajectòria bastant llarga, crec que d'uns 7 llargmetratges i molts curtmetratges, i a part té un discurs, crec que molt, molt ric i molt interessant, sobre com ell fa dialogar aquest arxiu amb el present, no? I com ressignifica també aquest sentit d'aquestes imatges, i mos fa pensar, per exemple, en Uns Jeunes Alemans, és una pel·lícula que xerra de com la joventut alemana es revolta, no? I s'organitza per tal de reivindicar drets, no? I són moments que justament doncs, interactuen molt directament amb el que està passant allà d'avui, no? Com la joventut necessita respostes i de vegades la classe política no és capaç de donar-les. Aleshores, és capaç de, malgrat aquesta pel·lícula té ja, crec que més de 10 anys, és capaç de fer-nos reflexionar justament sobre aquesta necessitat que sempre existeix, no? La de cercar una utopia com una forma de fer avançar una societat o de reivindicar millores, no? Pel moment que estan visquent.
0: I a més d'aquesta Uns Jeunes Alemans, pel·lícula que segurament és interessantíssima, que tothom anirà a veure, Périot farà una masterclass titulada Quan les imatges tornen, i en un moment en què tenim una quantitat d'imatges immensa i moltes desapareixen gairebé immediatament del nostre camp d'atenció perquè tothom va a un concert i grava, però sempre me deman quanta de gent després torna a mirar aquelles imatges mal gravades d'un concert, que també han prostituït una mica el concepte d'imatge, i documentalistes com en Périot m'ho expliquen una mica què significa recuperar i tornar a muntar imatges del passat. Aquest diàleg que ell estableix, Toro d'Es, aquesta pel·lícula, encara que parlàs de la joventut alemanya dels anys 60-70, dialoga perfectament en sa d'ara, perquè si una cosa tenen els joves és que canvia sa generació, però sa problemàtica sols és la mateixa.
11: Clar. Sí, l'arxiu és un fenomen molt interessant, perquè jo ara amb la meva darrera pel·lícula, Milgar, que també treballa sobre l'arxiu, és com a... mai no saps quan estàs generant un arxiu pel futur. Un està filmant i doncs graves aquest concert i aparentment no deixa de ser unes imatges més que acumules i que probablement, com bé dius, no tornaràs a mirar. Però imagina't que en aquest concert és el darrer concert d'aquest solista perquè el dia després doncs, mor d'un infart, no? O hi ha un accident. L'arxiu de vegades es genera des de lo casual i des de la certa inconsciència. I és veritat que ara generem una quantitat d'imatges tan gran que és molt difícil organitzar aquest arxiu si no hi ha una mirada una mica crítica o amb aquesta perspectiva de cercar com aquestes imatges poden seguir sent pertinents o generant nous diàlegs a nivell de futur. No? De vegades generes imatges per contar una història d'avui i aquestes imatges serà a un futur quan realment tinguin la seva el seu valor, no? Si a dia d'avui estan filmant un músic al carrer, qui sap, demà tal vegada és la nova Shakira, no? L'arxiu té aquest punt de confiança i d'intuïció, al final.
1: Clar, i parlant de convidats, n'hi ha un altre que sembla es podria dir dialogar molt directament amb el lema del festival. M'estic referint a Natàlia Castro Picón. Ella és menorquina i guanyadora del Premi Anagrama d'Assaig amb La Fiesta del Fin del Mundo. No sé si ens pots explicar què vos va interessar d'aquest llibre i, sobretot, de la seva autora.
11: Doncs ens interessa

0: 2012, després de la crisi de la pandèmia, inclús ha analitzat tot el que va suposar la Dana i totes les conseqüències polítiques i socials que va generar a València i arreu. I a partir d'aquí, com que traça un diàleg o una reflexió sobre com aquestes crisis han estat moments d'oportunitat. I pensam també que és un moment en el qual tot sembla bastant fosc, no? Un moment, no sé, un cert desassossec i confusió. I és interessant veure com justament, o de nou, en perspectiva, podem trobar camins de creació, camins de repensar i de construcció d'una societat millor. I és una mica del que va aquest llibre, que és, no, vos convidam a que vingueu perquè realment és una pensadora jove, menorquina més, però amb una visió que s'expandeix més enllà de l'aquí i l'ara.
1: I tant, estarem pendents. Tot això serà d'aquí un mes aproximadament, de dia 10 a dia 14 de novembre, en aquesta vuitena edició de Major Docs, en què hem fet una prèvia amb en Miguel Ekel, el seu director. Miguel, com sempre, un plaer escoltar-te. Una abraçada forta.
0: Moltes gràcies. Una abraçada.
1: Fins aviat. I nosaltres aquí, el Dia Mallorca, no deixant de banda la cultura, perquè del cinema documental, nosaltres ara volem pegar un vot, Maria Antònia, fins a la Setmana de l'Arquitectura.
2: El Dia Mallorca i Betres Ràdio.

0: Aquesta setmana et celebra la Setmana de l'Arquitectura, una iniciativa del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears que enguany s'estén des d'avui fins al proper 10 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de l'Arquitectura.
1: I per celebrar-ho, el COAIP ha preparat un programa que combina patrimoni, cultura, divulgació i reconeixement professional. Hi haurà atenció a exposicions, rutes, cinema, conferències, homenatges i fins i tot visites a algunes de les obres distingides als Premis Arquitectura de Mallorca.
0: En parlàvem amb Elisabet Colom, ella és vocal de cultura de la demarcació Mallorca del COAIP. Elisabet, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Encantats de saludar-te. Clar, quan un ciutadà sent a parlar d'una setmana de l'arquitectura, podria pensar que és una iniciativa adreçada, sobretot, o especialment a arquitectes. Quin és el paper que voleu que jugui el públic, la ciutadania, en aquesta setmana?
2: Bé, la Setmana de l'Arquitectura realment és un programa cultural anual que organitza el Col·legi d'Arquitectes des de fa molt de temps per donar a conèixer el patrimoni i la cultura arquitectònica a tothom de les illes, perquè realment tenim un valor arquitectònic i cultural que creiem que el Col·legi d'Arquitectes té la responsabilitat també d'apropar-lo i de fer-lo més visible per tothom.
1: Elisabet, dimarts proposa una activitat titulada Arquitectura de Saigo al Mallorca, que relaciona l'aigua amb la configuració urbana de l'època andalusina. Si ens pots explicar un poc per què és interessant recuperar aquesta relació entre arquitectura, ciutat i, a més a més, gestió de l'aigua precisament ara, en aquests moments?
2: Bé, és un tema que sempre ha sigut important per l'arquitectura de les ciutats, per l'urbanisme, però avui en dia, com ja sabeu, doncs, estem molt sensibilitzats amb aquests episodis climàtics que ens tenen una mica, bé, no assustats, però sí més en alerta de lo que estàvem abans, no? I aprofitem la història, la memòria de l'arquitectura que tenim aquí al costat per entendre que no hem de tenir por, que realment l'aigua ha format part de les ciutats des de tots els segles, i que podem aprendre molt de com fèiem les coses abans amb edificis i construccions hidràuliques que ajuden a la ciutat, doncs, a absorbir aquesta aigua, a no retenir-la i a conviure amb ella, no? Llavors, aquests arqueòlegs, en Jaume Deià i en Plàcid Pérez, faran una jornada sobre l'aigua, sobre la xarxa hidràulica en el món andalusí, i podrem recórrer amb ells de la mà els carrers de Sant Alonso i els banys àrabs, i posteriorment també faran una conferència. I és una oportunitat per

0: tots per descobrir com l'aigua va contribuir d'una forma palma.
1: No, i que tots vivim a una casa, o aspirem a viure a una casa. L'arquitectura forma part de la nostra vida diària i de vegades no hi donem prou importància. No sé si setmanes com aquesta, la setmana de l'arquitectura i celebrar precisament el dia de l'arquitecte fa que posem en valor una cosa tan bàsica com és una casa.
0: Sí, exacte. O sigui, nosaltres sempre diem que l'arquitectura no és només una casa, sinó que és una ciutat, és un barri, és un territori, però tot comença dins la casa, evidentment, i aquestes jornades també és una mica per ampliar la perspectiva, per entendre que com vivíem abans, com vivim ara, i també com ens relacionem amb el nostre entorn. Té una funció també social, més encarada, com l'habitem i com hi vivim dins la ciutat, també.
2: Clar, i en aquest sentit, Mallorca, sobretot, és un territori especialment sensible, no? Tenim pressió urbanística, també creixement demogràfic, un mercat de l'habitatge molt tensat avui dia i un territori limitat. Quin paper ha de tenir, Elisabet, l'arquitectura davant d'aquests reptes?
0: Bé, l'arquitectura ho és tot. És el contenidor que ens inclou, ens realment ens acolleix, però també ens pot expulsar, no? Llavors, responsabilitat, doncs, màxima. La regulació urbanística és clau, però, en fi, en aquestes jornades intentem enfocar-nos en l'arquitectura des d'un punt de vista de l'estimació, no? De l'estimació del teu patrimoni, de donar llum a arquitectura, bona arquitectura que es fa avui en dia amb aquests premis que vam otorgar, i ho volem apropar perquè tenim uns professionals arquitectes que són referents a nivell nacional i internacional. Realment l'arquitectura a Mallorca està vivint un moment molt dolç, molta qualitat, però a la vegada, doncs, evidentment, tot això ha de servir perquè siguin referents i perquè després, a partir d'això, doncs, intentem fer les coses millor, sobretot a nivell normatiu, no?
1: Heu sintonitzat i ves a ràdio, escoltau El Dia a Mallorca, la desconnexió insular de l'esmagazín El Dia, i som en conversa amb Elisabet Colom, ella és vocal de Cultura de la Demarcació Mallorca del COAI, pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes, que organitzen precisament aquesta setmana de l'arquitectura 2026. I ara que parlaves de la quantitat de professionals que tenim aquí en el nostre arxipèlag i de la bona qualitat de l'arquitectura illenca, dijous també hi haurà un homenatge en els arquitectes que compleixen 25 i 50 anys de trajectòria. M'imagino que també reconèixer la trajectòria d'algú, la història i la petjada que ha deixat en el territori és una de les raons de ser del Col·legi d'Arquitectes.
0: Sí, exacte. Per això estem, a part de donar serveis als col·legiats, també per acompanyar-los durant tota la seva trajectòria. I són molts anys, 25 i 50 anys, realment, és quasi tota una vida. I volem reconèixer aquesta feina i intentarem, com amb la Setmana de l'Arquitectura i molts actes que tenim previstos també en el futur, de donar llum i mostrar la feina, la bona praxis, doncs, que molts fan.
2: I parlant d'arquitectes, un dels moments destacats en aquest homenatge serà el de pòstum de Xisco Pissà. Què representa per al COAI i per a l'arquitectura mallorquina una figura com el de Xisco Pissà?
0: Bé, l'arquitecte Xisco Pissà, que ens va deixar fa prop de 10 anys, doncs li vàrem donar el Premi Honorífic, els Premis d'Arquitectura de Mallorca, perquè fou una figura referent, molt estimada dins del col·lectiu, que contribuí tant amb la seva obra com amb la seva persona a pujar els nivells de qualitat de l'arquitectura i també amb aquest aire, amb aquest toc tan personal i social que ell tenia, no? I tan sensible.
1: Elisabet, ho deia, moltes activitats. No sé si mos han d'apuntar, si n'hi ha prou en què mos presentem en el lloc i a l'hora que prepareu des del COAI, com funcionarà tot plegat?
0: Mira, realment és molt fàcil. Nosaltres ara, això és una novetat, estem a Eventbrite, per fi, i és molt fàcil. Des de la nostra web o des de les xarxes socials o directament des de l'Eventbrite, veureu el programa allà penjat i cliqueu, us inscriviu i són tot activitats gratuïtes, tothom està invitat. I si veieu que està ple, doncs no passa res, veniu igualment perquè sempre falla gent. I no us preocupeu, que el que volem és que el col·legi s'obri a tothom, a tota la ciutadania, i estiguem a l'abast de tothom.
1: Per tant, cercam a xarxes Col·legi Oficial d'Arquitectes, COAI, entrem a la vostra pàgina i allà trobarem un link per poder veure tot el programa, perquè hi ha coses interessantíssimes. Hi ha visites, hi ha projectar la pel·lícula d'arquitecte, hi haurà una mica de cinefòrum, és a dir, que hi ha com a molta activitat relacionada amb l'arquitectura. Cliquem allà i mos apuntam. I mos ha dit la vocal de cultura, que si no trobem entrada i mos fa moltes, moltes ganes, que no passen pena, mos presentam a la porta, que segurament que qualcú falla. I podrem passar igualment.
0: Sí. Sí, perquè s'han exhaurit algunes visites ja, i com la del casal Balaguer, i després també el cicle de cinema, que l'estrenem el dimecres, la pel·lícula L'Arquitecte ha tingut molt d'èxit i ja estan exhaurides les entrades, però ja dic, sempre falla gent, esteu tots benvinguts i au.
1: Idò, anem a celebrar tots aquesta setmana de l'arquitectura. Elisabet Colom, del COAI, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada i ha arribat un moment, Maria Antònia, de fer una aturadeta tècnica. En el meu carrer sempre anava bé. En el meu carrer... I ja que hem parlat d'arquitectura, i en Elisabet mos ha dit que arquitectura també són els carrers, farem una passejada precisament pel carrer, el qual canta Inventari, i tot d'una tornem amb en Xavi Canyelles i les seves Mil Veus. Ara d'un

0: El dia a Mallorca, amb Xisco Nadal. IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a migdia, El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.

0: I un dilluns més rebem la visita del nostre company Xavi Canyelles i d'entrada avui ve parlar-nos de còmics perquè aquest cap de setmana, tot i que va començar dijous passat, s'ha celebrat a Màlaga, Maria Antònia Esquines, el San Diego Comic Con.
1: Així és, Xisco Nadal, és
0: que
1: una fira.
0: Que tu hi volies anar però no vas trobar entrades.
1: Sí, exactament. És que van se van exaurir.
0: Perquè ho sàpiguen els oients.
1: Sí, se van exaurir, no vaig arribar a temps i m'ha fet molta ràbia, però l'any que ve m'ho tornaré a proposar amb més temps. I és que és una fira en trobada de fans del món del còmic i de pel·lícules de ciència-ficció. Molts d'assistents, no vaig ser jo una d'elles, hi van disfressats de personatges i són els anomenats cosplay.
0: Perquè tu tens una disfressa de Superman, crec.
1: Dues o tres.
0: Dues o tres. Ok. També hi ha carpes temàtiques, signatures d'autors de còmics, conferències de guionistes, d'actors, i, curiosament, hem de dir que això que ha incidit que a Mallorca també s'ha celebrat una fira semblant, concretament a Llucmajor, que se diu El Friquijor, en la seva sisena edició. I avui és un dels temes dels quals ens vol parlar en Xavi Canyelles. Molt bon dia, estimat.
2: Molt
0: com
2: bones.
0: Estàs?
2: M'ha encantat com m'heu presentat aquest esdeveniment. Que aquest cap de setmana és que ha sigut el més important. Tothom en parla. No hi ha hagut res més important que això. Heu vist imatges? Són una passada. Aquests cosplay que la mateixa gent se fa del Senyor dels Anells, de Star Wars, de superherois, de manga. És una passada, eh? Com la gent...
0: Perquè tu ets fan d'aquest gènere i t'agraden aquest tipus de trobades. I tu ets molt dels cosplay o no?
2: Jo soc molt dels cosplay, però m'agrada veure-lo. Perquè jo soc molt vago per fer-lo, jo mateix. Mm. I tenc pensades coses molt interessants, eh? Tenc pensat cosplay de tot, eh? Fins i tot en tenc pensat un del Maestro Yoda, que se... jo, bé, és igual, ja un dia vos ho mostraré.
0: Perquè tu ets de desfassar-te en públic, intues.
2: Sí, desfassar-me en públic, clar, evidentment, i vas allà...
0: Ah, no, hi ha gent que fa cosplay en privat. Però bé, això són altres històries que no sé si ets horari ni és fòrum.
2: Un altre dia em poden xerrar, també.
0: Per comentar-ho.
2: I resulta que és una cosa fantàstica. També hi van dibuixants de tot el món, de còmics, guionistes de còmics, també de pel·lícules, de bandes sonores... en fi, és una cosa que...
0: I sobretot que la gent que és fanàtica d'aquest tipus d'esdeveniments és molt fan.
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: I fans molt agraïts, perquè, clar, tu te n'has d'anar desfressat, perquè sé, de Mestre Yoda, o vas desfressat de Luke Skywalker. Sí. N'has de tenir ganes, eh? Sí, un cap vespre per anar a fer coa desfressat, com diria mo mare, de segon quina suerte.
2: Sí, sí, sí. A vegades s'exploten un poc massa, jo trobo, els personatges, perquè de Spider-Man n'hi ha un munt. I tot això és degut a la gran relació que hi ha en les pel·lícules, ara tot Spider-Man i tot... Bé, però a part d'això, també hi ha cotxos, els cotxos de Batman, cotxos de... moltes coses molt interessants. Sants, eh? I a Falanit se va fer en el mateix temps que la fira dolça dels pobles. Què vols per això? Hi ha una relació directa.
0: Sí?
2: Ah, no sé, m'ho cap d'inventar.
0: Ah, no sabia si la fira dolça enviava en el friquijor, enviava dolços, perquè la gent s'anava alimentant.
2: Seria una bona idea, sí, sí, sí. Molt bé.
0: I crec que, Maria Antònia, tenim amb nosaltres un dibuixant de còmic manga perquè ens expliqui una mica en què consisteix la seva feina, que era a una d'aquestes trobades. Crec que és el senyor Dibuca Quilla. Molt bon dia, senyor Dibuca.
3: Mucho gracias por llevarlo aquí a Toyoko. He dibujado, pero no mucho difícil, ¿no? Rayas. Dibujar rayas, yo mucho gente en un taller, en Kokosama, Oaxaca, mucho taller, todos juntos a dibujo.
0: No cap d'entendre si s'accent és japonès. Ai. O xines de Beijing. No. Estic un poc perdut perquè m'acosta identificar-lo.
3: Japonés, mi padre, ya, Toyoshibachi, un pueblo pequeño, Koyosho, Atashiba, y mi madre de China.
0: Ara entenc que fa una mica el que els professionals diuen co-switching, que mescles diferents accents i per això costa identificar-ho.
3: Però jo parlo japonès, Kawasaki, Mitsubishi, Toyota, Yamaha, Mitsubishi.
0: Totalment. I senyor Dibuca, això va passar bé en aquesta trobada?
3: Mucho.
0: Perquè què va anar? En el Comic-Con de San Diego a Màlaga o va anar en el Friquijor?
3: No, San Diego a Màlaga i per ara jo vacaciones en Mallorca. Mallorca, vacaciones. Ya aprovecho España allá y Mallorca, pero ayer en Málaga.
0: I, senyor Dibuca, creus que Ana Maria Antònia, la nostra companya, seria un bon dibuix de manga?
3: Però pelo azul. pelo azul tiene que poner.
1: Me de por las cabezas de blau.
3: Ah, yo, pelo azul.
1: Son rosota.
3: No, va, rosa.
1: O sigui, per rosa. Ser una bona il·lustració dins aquest món tan friki fan, hauria de tenir els cabells blaus, alguna cosa més?
3: Millor
1: cabells blaus.
3: Mejor rosa o azul.
1: Però entenc cara, jo.
3: No.
1: No.
3: Porque yo ya salí tuyo ya. Los ojos muy grandes y tú pequeño. Manga grande.
1: Bé, dai, moltes gràcies, ho tindré en compte. Que el nou look no sé jo com quedarà.
3: Te de tu.
1: Beníssim. Xiscota, però és que explica'm un poc que és l'ànime pels oients, que per aventura encara no ho saben. Adéu, gràcies. I dai, mireu, l'ànime és quan el manga passa a la pantalla en forma de sèrie o pel·lícula i un dels personatges més coneguts és el Follet Tortuga, a qui coneixem parlant en català en lloc de japonès, perquè no en tenia una paraula, perquè Bola de Drac es va emetre a TV3 i crec que també han aconseguit dur-lo a l'estudi, el tenim per aquí de vora, ja el poden saludar. Bon dia, Fulla Tortuga.
4: Renoi, que esteu vostès entrenant pel gran campionat de les arts marcials. Aquí Goku i Clint estan també entrenant a la meva illa.
1: De quina entren illa ve?
4: A la meva illa, de Game House.
1: Game House? Fulla
4: Tortuga. Amb la meva closca que em porto just a damunt. A sobre.
0: T'he de dir que se nota que ets un anime perquè estàs igual de jove, Follet, que quan jo mirava Bola de Drac en sortida de l'escola. No han passat els anys per tu. No sé si podries donar qualque truc de skincare a la nostra audiència per saber com conservar-nos tan bé com tu.
4: Realment sempre he sigut calb i sempre he tingut les barbes totalment blanques. Per tant, passen els anys i estic igual. Però amb un kamehameha la meva musculatura puja i augmenta considerablement.
0: No, hi ha molta de gent que quan te veu se posa molt contenta perquè hi havia molt de nins de la meva època que estaven enganxadíssims a Bola de Drac.
4: Així és, el Follet Tortuga, gran entrenador d'arts marcials. Amb la meva tècnica de posar tot el pes damunt el cos i després quan te'l lleves pots saltar.
1: I avui dia com duts entrenaments? Tan bé com abans?
4: Una mica pitjor, perquè m'han guanyat tots. El Goku és molt més fort que jo. I jo visc un altre dels universos paral·lels de Dragon Ball.
0: I vos trobau o ja no teniu relació?
4: Sí, alguna relació tinc, però ja són molt més forts que jo, els Kamisamas i tota aquesta gent. Per cert, a Mallorca tenia una Bola de Drac.
1: A on?
4: Jo penso que està amagada per Cabrera.
0: L'heu cercada?
4: Sí, i tant. Però la Bulma no ha portat pas el seu a màquina del... per saber d'on de seure's.
1: I si seguim cercant, jo te puc acompanyar?
4: Sí, em pots acompanyar, noia.
0: Ella pot ser... la Maria Antònia Esquines pot ser la teva auxiliar.
1: Exacte.
4: Potser m'encanta, que vols fer xup-xup amb mi. Xup-xup, xup-xup. Això sortia al manga.
0: Sí, sí.
4: I ens surt la sang per nas.
0: Ai, idò, senyor Follet...
4: No se'n recorden de la sèrie.
0: Vos deixam descansar, no poseu pena, perquè ha de venir més gent, perquè avui en Xavi Canyelles mos ha convidat a tota una tropa, perquè vos vull dir que el cosplay, que és desfressar-se de qualcun dibuix d'aquests d'anime o de manga, els cosplays més freqüents i amb més èxit són els de superherois o de personatges de Star Wars i del Senyor dels Anells, com comentàvem. I crec que un petit hobbit d'una comarca mallorquina acaba d'arribar. És en Pere Bosses. Pere, molt bon dia, com estàs?
5: Estic aquí. Molt bé, moltes gràcies, m'ha costat. He vingut a peu. Jo vull posar una petita crítica, i és que els hobbies realment són mallorquins. I en Gandalf és Ramon Llull. I a més, jo que vaig amb els peus descalços venc d'una comarca, petita, que és Cas Concós. I aquí directament he begut de la meva comarca, de Cas Concós.
0: I tu creus que el que era, en aquest sentit, en Tolkien, mos va furtar aquest origen illenc de hobbits?
5: Sí, sí, sí. Tot origen és a Mallorca, tot. En Ramon Llull, de Montell, s'ha copiat tot.
0: En Ramon Llull ets epicentre de qualsevol, història.
5: I sobretot d'en Gandalf. En Gandalf és Ramon Llull. I també, bé, panoràmics i tota aquesta gent. Jo som petitó, som un típic mallorquí. Només faig un 40.
0: No, i a part, que aquí tenim una ruta que per un hobbit és espectacular, que és el Lluc a peu.
5: El Lluc a peu,
0: serà que no hi ha terreny per caminar?
5: I descalç. He anat amb els meus amics, en Pipín i en Sam, a dur aquest anell al món del destí, que no és més que Lluc. I just allà també a Lluc, allà hem anat, hem arribat, i a unes coves s'han trobat en Gollum, que no és més que en Bernat. En Bernat no ha perdut cap anell, ha perdut una panada. En Bernat...
6: El meu queixó, Bernat, Bernat, això...
5: És aquest.
0: No diu anell, diu panada.
5: Diu panada, panada de pèsols.
0: Diu panada.
5: A que sí, Bernat?
6: Panada, panada, panada de pèsols, pèsols. M'ho van robar.
5: Així és el que passa.
0: És que estic fascinat ara mateix amb aquestes revelacions. No, és que jo desconeixia... aquest origen
5: clar,
0: mallorquí
5: clar que sí.
0: de la Terra Mitjana.
5: Sí, sí, i Mordor. Mordor és, bé, a Eivissa. Me sap greu, però és que Eivissa és Mordor. Ja fa molta de por. Hi ha molta gent estranya, molta gent rara, Mordor.
0: Només diré que els presentadors d'aquesta desconnexió no se fan responsables...
5: No, no se fan responsables.
0: ...de les opinions dels nostres convidats.
5: Jo és que me vaig ofegar entre Eivissa i Formentera. Hi ha unes corrents molt fortes. Vam anar amb un gran vaixell i quasi vàrem... Ai, tanta sort que duia un ponis. Ponis mallorquins, clar, evidentment.
1: Clar,
0: crec que, crec
1: això...
0: que hi ha més gent. Veig que passaport sí. Ara entra qualcú altre,
1: sí.
0: Maria Antònia.
1: Ara li torna el que dèiem abans. Fires anomenades friquis, còmics, manga, cosplays... No sé, ara crec que és que ha entrat és el nostre col·laborador més nostrat, l'amo en Bernat de Can Pixatort, i volen saber què n'opina de tot el que ha remenat.
6: Bé, jo aquestes coses no les entenc. Però en el meu temps, nosaltres mos disfressàvem per la rua, per la Nadal. I ara se disfressen a qualsevol època dels anys. I jo llegia TVOs, perquè allà per ser en TVOs. I llegíem la família Ulisses, i llegíem... Tu ets molt jovenina, que és la família Ulisses, i tot això. I superhéroes, hi havia el Capitán Trueno, hi havia el Phantom, el Fantasma, i tot això. I Superman, un poquet, i en Batman, els còmics antics, el meu fill els llegien, els primers de tots. Saps? Però això de disfressar-se, jo trobo que no ho sé. No ho entenc, jo. Vosaltres ho enteneu.
0: A mi m'agrada, sí. O m'agradava més quan era petit, he de dir. Sí. No sé de què vos disfressàveu,
6: sí.
0: Vos.
6: Jo t'ho diré. Jo quan tenia 10 anys me vaig disfressar de Pierrot. Estava de moda, tinc una fotografia de Pierrot.
0: Crec que tots, un moment o un altre, m'ho han disfressat de Pierrot.
6: Sí.
0: Amb aquells...
6: Sí, aquells flecos.
0: No, i amb aquells vestits, sí. Vestits no, que eren un dues peces.
6: Sí, rombos.
0: De rombos.
6: Sí, meu germà i del Lequín. I llavors me vaig disfressar de pagesota. Perquè no hi havia pagesotes nines i varen dir nins ara han de fer de pagesota. I vaig dir pagesota.
1: Però jo tinc una curiositat. Allà, en aquell temps, a on vos disfressàveu,
6: sí.
1: Era com ara, que tu estens darrere fent ser disfressa sa vestimenta?
6: Yeah.
1: O com ho fèieu en aquell temps?
6: Jo, ses mares, s'encarregaven de tot i anaven a sa modista i compraven sa roba i el feien. I si no tenies dos bes, que jo feia de porqueret, no tenia molt de bé, me lo passaven d'una a l'altra, saps? Era un veïnador.
1: Si quedava petit, quedava petit.
6: El meu disfraç de Pierrot va passar 4 o 5 generacions.
0: I no només les fresses, també la roba abans. Tot se reciclava, que ni tan sols sabien que era reciclatge, sinó que tothom ho aprofitava, si no era un cos i era un veïnat, si no era un germà.
6: En aquell tempo, tot se reciclava, però no ho sabíem, saps? Ara se cendra, no se tirava i amb aigua i feia lleixiu, saps? I les botelles de vidre se tornaven de llet, hi havia lleter. Tot això no ho has conegut, tu, nina.
1: Me queda un poc xat en fora.
6: Aquest de Falanets.
1: Santanyí.
6: Santanyí. On se faig aquí?
1: No estem en fora.
6: No, ja no estem gens en fora.
0: Ja hi havia economia circular sense saber que era economia circular.
6: Sense saber, no. Quan se diu a Mediterrània, que ara diuen que ets la millor. I jo, era gent prova. Era gent prova i només menjava pa i oli i olives.
0: I jo, don Bernat, un plaer, com sempre, saludar-vos. Però crec, res, me queden 3 minuts de programa i ja la vaig arribar, que tornen a Laureta Bessa Estrella, d'aquest programa, que com sempre ve acompanyada del seu dinosaure, i no, mira, avui sí que té relacions o tema, no m'haurà sortit darrere un cantó, per les pel·lícules de Jurassic Park, que també són molt de sa Comic-Con.
7: Sí, també ha dit que disfressada de dinosaure i de domador de dinosaurios.
0: I com és sa fressa de domadora de dinosaurios?
7: Com un Indiana Jones, però no sé què dir-te, amb un cafè i dono un làtig, tu com una cosa que en rampo.
0: Com una pistola tàser,
7: sí,
0: d'aquestes...
7: Sí, com una cosa que en rampo, de dinosaures, i les fa i se fa cap enrere.
0: I tu vas poder anar a alguna d'aquestes convencions, no, Laureta, te van deixar per ti, amb molt petita.
7: No, som petita. Som petita, però la mama m'ha dit que quan compleixi 16 anys podré anar.
1: I aniràs acompanyada de l'Aureta del teu estimat dinosaure, el deixaràs... Sí. No sé si assustarà un poc en els assistents.
7: Les deixaré a tots, flipant.
1: Clar, és que...
7: Perquè és de bones.
1: És de bones, no és cap fressa, no sé què n'opinaran els assistents.
7: No ho sé, ja. L'he duit, eh?
1: L'Arduit? Sí. I què fa, s'amaga?
7: S'amaga, però quan hi ha el salut, no el saluda.
1: El cridem?
7: Sí, cridem, està allà.
1: Que anomia, no tenen... Rets.
7: Rets, home, és clar.
1: Rets.
7: Rets! Rets!
0: Rets!
7: Ai, ja està. Mira, si saluden per dir adeu en aquesta secció. Vinga, s'ha de tres. Un, dos i tres. Ximpom.
1: Mos ha dit adeu, mos ha saludat.
0: I en Rets ja no diu respús.
7: No, ja està. Només fa això un pic assassinat.
1: Deu estar emocionat, ara nerviós, perquè sap que a l'Aureta en tenir 16 anys el durà una d'aquestes quedades.
7: Sí, el duren format.
0: Creus que hi ha més lauretes en aquestes convencions que tenen el seu dinosaure?
7: Sí.
0: I podreu compartir experiències?
7: Sí, però compartir experiències i xerrar de tot això i fer col·leccions de figures, també, i de cartes.
0: Tot ben interessant. I de l'Aureta, estimada,
7: sí,
0: moltes gràcies
7: molt
0: per haver tornat aquí al Dia Mallorca. Saps que ens encanta poder parlar amb tu una estoneta.
7: Sí.
0: T'has quedat amb ganes de dir res?
7: No, ja me'n puc anar.
0: Sí, te'n pots anar perquè ja queden 20 segons de programa.
7: Encara quedo. Tot... Bueno, mira, anar-hi va de preparar i també molts anys per ahir que va ser Sant Francisco.
0: Ai, moltes gràcies, Laureta. Sempre,
1: aquesta nina.
0: Sempre quedant bé, com se nota que ets una bona nina.
7: I ja està, i valedera.
0: I de Laureta, moltes gràcies. Maria Antònia Esquines, demà hi tornem.
1: Demà hi tornem.
0: I demà una nova edició d'aquesta desconnexió del Dia Mallorca. Vos hi esperam a tots. Una abraçada forta, sieu feliços.
8: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
9: Bon dia. L'EMET activa l'alerta taronja a Menorca per pluges i tempestes que podrien deixar fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. Un avís que està actiu fins les 3 de l'hora baixa. L'organisme meteorològic avisa que ara mateix una tempesta severa a l'oest de Ciutadella i que s'espera que es pugui desplaçar els pròxims minuts cap a l'est i travessar així tota l'illa. També plou amb intensitat a l'altra banda del canal, en aquest cas a la badia d'Alcúdia, a Mallorca. Per tot això, s'aconsella molta precaució als pròxims minuts i les pròximes hores amb aquesta alerta taronja que s'ha activat, en aquest cas, a Menorca, fins les 3 de l'hora baixa. Mentrestant, també la plana política arriba avui molt carregada amb un matí ple de reaccions a l'anunci d'avançament electoral per al proper 29 de novembre, anunciat aquest matí per Pedro Sánchez. Una llista que, en el cas del PSI, podria estar encapçalada per la presidenta actual del Congrés, per Francina Armengol, com ha confirmat l'actual vicesecretària general de la formació i també candidat al govern, Rosario Sánchez. Assegura que Armengol ha mostrat la seva disposició a encapçalar la llista del Congrés per part del PSOE Balear i considera que seria un cap de cartell fantàstic.
10: Tenim una persona que és secretària general del Partit Socialista de les Illes Balears que ja ha expressat la seva voluntat de ser cap de llista en aquestes eleccions i que és, jo crec, no, un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric pel nostre país.
9: També el PP de les Illes es prepara per aquesta nova convocatòria. El portaveu parlamentari, Sebastià Sagreras, assegura que aprofitaran tota la maquinària que ja havien posat en marxa de cara a les autonòmiques per aquesta cita i manté que ja ha començat el compte enrere per un canvi polític a l'Estat.
11: Ens preparàvem ja per anar a les eleccions autonòmiques del maig del 2027. Ara tota aquesta infraestructura que tenim en el Partit Popular de les Illes Balears ens sotmeteix els noms i llinatges, el que farà serà encarar primer aquestes eleccions que se produiran en el novembre. Jo mos hi posam, mos hi remengam amb una maquinària que funciona.
9: Mentrestant, a l'àmbit estatal, Vox torna a alimentar les sospites de frau electoral. El líder de la formació, Santiago Abascal, diu que veu capaç a Pedro Sánchez i per això anima a tothom a participar-hi.
12: Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
9: També reacció de Junts per Catalunya, molt crítics amb la figura de Pedro Sánchez. Així s'ha manifestat la portaveu Míriam Nogueras.
13: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
9: Però les reaccions no només arriben de l'àmbit polític, també dels agents socials, per exemple, de la presidenta de la gran patronal CAEP, Carmen Planas.
14: En estos momentos había muchísima incertidumbre, no había presupuestos desde hacía muchos años y creemos que esto nos va a beneficiar porque lo que pedimos sobre todo es que haya estabilidad institucional y seguridad jurídica para que las empresas puedan saber a qué atener.
9: I una darrera veu, la de José Luis García, secretari general de Comissions Obreres a les Illes.
15: Aquest govern progressista pues, hem avançat en la reforma laboral, hem avançat en pensions, hem avançat en batxillerat mínim interprofessional, per tant, un govern de dretes on, a més, se necessiti la ultradreta per governar, pues, podria dur retrocessos.
9: Són només algunes de les veus que han sentit aquest matí reaccionar a aquest anunci d'eleccions avançades de Pedro Sánchez per al proper 29 de novembre. Totes les tindreu recopilades a partir de les 2 a l'informatiu migdia en Sara Casas.
8: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estelric.
1: Una i cinc minuts, dilluns 5 d'octubre. Bon dia. D'aquí uns minuts sabrem quin equip de primera divisió jugarà a Manacor la Copa del Rei. Repassarem l'empat sense gols del Mallorca i Montilivi i vos explicarem com està la semifinal al torneig de Tòquio de tennis entre Munay i Alcaraz. Amb Ivan López, el control tècnic, comença amb les postres d'avui, un dilluns marcat per la política, però també, ja ho heu sentit, farcit d'actualitat esportiva. Avui tenim tertúlia, ja m'acompanyen en David Guillem, Tomàs Gibert, tot d'un al saludam, i saludarem també en Toni Fuster, que encara és a Barcelona. Pel mal temps, l'equip d'Ivetres encara és a l'aeroport del Prat. El partit a Montilivi ahir entre el Girona i el Mallorca es va poder jugar en normalitat, malgrat totes les incerteses, però avui les pluges fortes són damunt Barcelona. Un Mallorca que va tornar amb un punt, amb Arnau Tenes, porter com a jugador més destacat i sense cap xut entre els tres pals. Tot d'una ho analitzam. I ara mateix a Las Rozas, a Madrid, comença el sorteig de la Copa del Rei. A la primera eliminatòria, 4 equips balears i possible 5, en principi 4. El Mallorca de segona divisió, el Poblense i l'Atlètic Balears de segona federació, el Manacor de tercera i el Sant Rafel, que ha de jugar encara el partit de tornada contra el Prat, va perdre el Sant Rafel l'anada 1-5. Un Manacor de tercera que rebrà sí o sí un primera seran Villarreal, València, Elx, Llevant o Màlaga. En Joan Gabriel Bausàs a Manacor per viure aquest sorteig amb l'equip. Tot d'una també hi connectarem, però abans vos hem d'explicar que la primera divisió, el Barça de les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro, va golejar el Real Madrid per 7-0 al Camp Nou, 4 gols de Clàudia Pina. Les dues mallorquines varen ser titulats. Sentim Patrick Guijarro.
2: Nosotras de cada año no nos quedamos en el mismo escalón, sino queremos ir subiendo, queremos mejorar, queremos que no nos pillen, queremos seguir. Yo creo que esa es nuestra forma de ser, tanto nosotras como el staff que nos exige, y hay que seguir siendo así.
1: Precisament Patrick Guijarro, Cata Coll i Lucía Corrales es concentren avui amb la selecció espanyola. Finalment, en aquesta concentració no hi serà Mariona Kildentey, que es baixa per lesió. Ahir la jugadora de l'Arsenal va haver d'abandonar el terreny de joc a la primera part, a la derrota del seu equip per 4-2 contra el Manchester City. I a la segona federació femenina, empat a 0 del Balears al camp de l'Espanyol B. De l'Espanyol B, Miqui Mayans és l'entrenador de les blanquiblaves.
3: Anem amb una sensació bastant de buit, perquè jo crec que era un partit on hem competit molt bé i hem sabut no encaixar, i en el final del partit podíem haver guanyat i no ens han deixat.
1: A la primera federació masculina, l'Eudeivissa va guanyar el camp del líder, el Villarreal B, per 0-1, gol de Pedro Ortiz. 3 punts importants pels de Raúl Llona, que es retroben en la victòria i sumen la primera a domicili.
4: Necesitamos tener una muy buena versión, pero sobre todo durante 90 minutos, todo el partido, porque si no, en cualquier descuido, nos podían castigar, ¿no? Y creo que al final el equipo ha sabido sufrir, ha sabido encerrarse para quitar las opciones del rival, y le doy sobre todo mucho mérito a la forma de cómo hemos ganado.
1: A la segona federació masculina, victòria de l'Atlètic Balears, el derbi jugat a l'estadi Balear per 2-1. Florina Andone, que va sortir de la banqueta al 66 a la segona part, va ser l'heroi i l'autor dels 2 gols dels blanquiblaus. El Mallorca B va perdre 0-1 amb l'Alcoyà i la penya esportiva 3-2 al camp del València Mestalla. En tenis, Jaume Munar ha perdut avui de matí la semifinal del torneig de Tòquio contra Carlos Alcaraz. Ha estat en 3 sets. El santanyiner ha guanyat el primer set 5-7, però ha perdut el segon 6-3 i el tercer sense possibilitats 6-1. Era la primera semifinal que jugava Munar aquesta temporada i li ha permès escalar posicions al rànquing ATP. Et situa ja en el top 49. Alcaraz jugarà la final de Tòquio i espera rival. En bàsquet, demà en parlarem, s'ho mereixen. Quin gran debut de l'Azul Marino a la màxima categoria, a Lliga Femenina. Victòria contra les vigents campiones, contra el València Bàsquet. A primera FEP, en canvi, masculina, derrotes de Palmer, Bàsquet Menorca i Figuer Mallorca. I atenció, en aquest altre debut, Baba Miller s'ha estrenat aquesta matinada amb els Clippers a la pretemporada de l'NBA, jugador mallorquí que ha fet un molt bon partit, aportant 9 punts, 6 rebots en 20 minuts que ha estat a pista. L'equip de Los Angeles, que va elegir l'ala pivot de Palma, el número 36 de la segona ronda del draft, ha guanyat els Warriors per 104-101. Una i 9 minuts.

0: Una i deu minuts ja i obrim tertúlia. Tot d'una parlarem també de la Copa. Salut aquí als qui m'acompanyen en aquest estudi 1. David Gui, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tomàs Gibert, bon dia.
2: Bon dia.
0: I des de l'aeroport del Prat de Barcelona, Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia a tots.
0: Com estàs?
3: Molt bé, aquí som ara. Hem pogut arribar després de molt de problemes. Pràcticament hem estat 3 hores des de Girona fins a Barcelona, fins a l'aeroport del Prat, un vol que s'endarrereix aproximadament unes 2 hores i mitja, i tot això condicionat per la meteorologia, per les fortes pluges, per les inundacions, molt de problemes a l'entrada a Barcelona, Granollers, Llobregat, en definitiva, un autèntic caos, però bé, afortunadament som aquí, i jo i l'equip d'esport d'aquesta casa, d'IB3, i res, esperant segurament si podem embarcar ja d'aquí una estona, d'aquí un minutet, per tornar cap a casa. Per tornar cap a Palma i un bon Mallorca, que ahir, amb aquest 0-0, mos deixa unes sensacions una mica agredolces.
0: Fuster, quina odissea. Ahir ja aquest partit ja hi va haver incerteses, no?, per aquest avís vermell, un mal temps que a Catalunya ha deixat de moment 2 morts, un desaparegut, per tant, que ha estat molt accidentat i dramàtic, que ha causat, com dèiem, víctimes, però sí que se va poder jugar.
3: I avui ha hagut de rescatar gent del cotxe,
0: sí,
3: avui fa una estoneta han quedat negats, han quedat pràcticament negats en quantitat de baciots, en molta profunditat, i han hagut de rescatar també. En definitiva, quan plou, ha plogut tant. Jo m'ha sonat 2 vegades alerta mentre veníem a l'aeroport de Barcelona, i així estava la situació. Ensenada, que pareix hauria de ser al revés, no? Ensenada va ser molt més còmoda. Varen sortir en mitja hora de retard, tan sols, varen arribar a Barcelona, varen agafar autovia o autopista fins a Girona i no varen trobar gaire problemes. Sí que varen veure els barracans anegats, varen trobar problemes, sobretot el que és més dins l'entrada del poble, no? Però el que és l'autopista que morduia fins a Girona no va haver cap tipus de problema, fins i tot varen arribar a Girona, no va ploure, i el partit se va poder disputar sense cap tipus de problemes. Els problemes han arribat avui, quan han partit ja molt de temps, amb molta atenció, moren a 8 i 20 aproximadament, han sortit amb ventilació i no ho pensàvem la quantitat de retard que trobaríem quan hem agafat carretera, no hem agafat l'autopista, la P7, i m'ho han trobat en tot això.
0: Déu-n'hi-do. Ara tot d'una, parlant d'aquest Girona-Mallorca, aquest empat a 0 sense gols, però abans, ara ho dèiem, ha començat a les Roces a Madrid el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, Mallorca, Poblense, Atlètic, Balears i Manacor, i allà aquest partit a l'aire entre el Prat i el Sant Rafel. Molt complicat que el Sant Rafel pogués ser en aquest sorteig, però com que encara no s'ha jugat la tornada, també hi apareixerà. Però de moment, amb qui mos concentrem és amb el Manacor, perquè sí o sí rebrà a Manacor en aquesta primera eliminatòria, que se disputarà a partit únic 27, 28 o 29 d'octubre a un equip de primera divisió. Allà a Manacor, a punt de viure aquest sorteig en directe, i tenim en Juanga. Juanga, molt bon dia.
4: Vam anar molt bon dia des de Manacor, concretament des del bar Escanyà, on s'ha preparat aquí tot per veure aquest sorteig amb els futbolistes del Manacor, també el cos tècnic i el seu president. Ara mateix la imatge és que tothom assegut mirant cap a aquesta pantalla que s'ha col·locat avui aquí, i mirant el discurs ara mateix que està fent el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán. La veritat és que hi ha nervis, hi ha ganes, hi ha expectació aquí per veure quin serà el rival del Manacor. I si t'apareix, Magda, vaig un moment per aquí i
0: sí, sí,
4: vaig arribar cap al president del Manacor, que és aquí, que està preparat. President, com anem? Molt bon dia. En directe per IB3 Ràdio. Molt bon dia. No sé quina sensació té el president en aquesta hora. Nervis, expectació, ganes de saber quin serà el rival de Copa?
5: Pues una mescla de tot. Nervis, expectació i sobretot ganes de saber qui m'ho tocarà, però ja estic content, almenys un primera, i ja molt basta.
4: Ho muntat aquí el dispositiu, no?, per veure aquest sorteig.
5: Sí, havíem de convocar tots aquí per veure el sorteig junts, i que al final l'última hora de vida està allí, que la pinya ja ha fet l'equip.
4: Hi ha algun equip favorit pel president que li agradaria que li toqués? A mi m'han dit que vostè és un pot del València.
5: Sí, ja t'ho he dit. M'és igual, tipo, ja és un primer, però sí, jo tinc molta debilitat pel València, així que seria molt guapo per jo personalment tenir el València mitja pallera.
4: A més, tindria aquell punt perquè tornaria Javier Aguirre, entrenador de Mallorca, tornaria a Mallorca, tindria al·licient.
5: Té molt d'al·licient per ser un partidat, però ja t'ho dic, estic molt tot aquí. En Aguirre especialment, tots els d'aquí, mera manca, que sigui molt Mallorca, li tenim molt de carinyo.
4: Finalment, aquesta eliminatòria de Copa, perquè també se va especular molt, de jugar-se se jugaria a Capellera.
5: Sí, en principi, si no hi ha res de nou, se jugarà a Capellera. La nostra federació no posa cap impediment, però farem tot el possible perquè se jugui aquí i en principi no hi ha d'haver cap problema.
4: President, moltíssimes gràcies, que hagi molta sort i després del sorteig tornem a parlar.
5: Perfecte, gràcies a vosaltres.
4: Les paraules del president del Manacó, que està en ganes, com tothom, de saber quin serà el rival que li tocarà a la Copa, un rival d'entitat i que de ben segur que serà una autèntica festa futbolística al poble de Manacó, aquesta eliminatòria.
0: Seria molt bo que tornàs a Aguirre Mallorca i que fos per jugar amb el València a Manacó.
4: Clar que sí, seria boníssim veure una altra vegada l'entrenador mexicà, rodes de premsa, veure-lo aquí a l'illa, i per què no? Escolta, així com està ara mateix el València, alerta, pot ser un rival assequible perquè el Manacó el pugui eliminar i continuar endavant de la Copa, qui sap.
3: Aguirre, amor, no Copete i Mafeo.
4: Sí, efectivament.
0: Sí, exacte, no només Aguirre, sí. Però té ser atractiu, no?, el míster mèdica. Juanga, micròfon obert i tot d'una que surti el Manacó en aquest sorteig, sentim reaccions, d'acord?
4: Perfecte.
0: Molt bé, i gràcies. Seguim aquest sorteig de Copa. És molt xulo cada any veure aquestes eliminatòries i veure com queden emparellats. Tenim Mallorca, Poblença, Leti, Balears i Manacó, que és de tercera federació, que jugaran aquesta primera eliminatòria a partit únic, 27, 28 a 29 d'octubre del 2026. Tomàs Gibert, bon dia.
1: Bon dia.
0: Clar, tu fas feina per la federació, per tant, viuràs també
1: de
0: prop aquestes eliminatòries.
1: Sí.
0: Veure'ns se pot jugar a Manacó, Tomàs?
1: Bueno, en un principi s'havien demanat una sèrie de coses, perquè evidentment és contra un primer divisió, l'exigència de la federació és grossa, i sobretot és el tema de llum i una sèrie de certificats que han de presentar, que entenc que els estan presentant, però que amb això són molt, molt clars.
0: Mm-hmm. Veurem, optimisme per part del president i esperant que així pugui ser. Falten 20 dies perquè pugui moure això. D'aquí un instant qui coneixeran serà el rival. David Gui, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aguirre, a Manacó, crec que l'aniràs a veure, no? Si ve.
2: No aniré a veure a Manacó. Si no aniré a veure a Aguirre. Però bueno, jo estic amb en Juanga. Hem de pensar que lo malament que està el València i la necessitat que té, perquè fitxar l'Aguirre Escar de tenir una necessitat de nassos...
3: Ara l'arreglarà.
0: Ara ha tingut dues setmanes, no?
2: Sí, però vull dir que la Copa és el que menys t'importa en aquests moments, no? Tens xerrant d'una entitat com el València que està primera és bueno, absolutament fonamental, no? Per això dic que ja que mos faci un favor, ja que ha estat per aquí, en vez de jugar en 6 o 7 o 8 a darrere, que jugui amb un i tot l'altre ofensivament, si no ja li passarem un paperet com ho ha de fer i que mos deixi guanyar.
0: Toni Fuster, no sé fins quan podrem comptar amb tu en aquesta tertúlia. Avisa quan te n'hagis d'anar a embarcar. De moment sí que te tenim i si vols començar amb tu. Ahir es va jugar aquest partit entre el Girona i el Mallorca Montilivi, 0-0, sense gols. Un partit que sí, començant pel principi, per l'11, clar, Luis García va estar en part obligat per les baixes i en part per la necessitat, no sé si de donar un altre aire a l'equip, ara analitzarem si va funcionar, però va introduir ja 4 canvis a l'11, debutaven com a titulars Albert Moreno i Antonio Sánchez i per primer pic sortien d'inici Fuentes i Buxa a dalt. Buxa, tot això, Toni, sense extrems.
3: Sí, perquè tant Puigmal com en aquest cas... Bé, la segona part varen jugar més en Juret Cerdà i en Liso, la primera part en Alberto Moreno i en Puigmal, però jo m'aquest el que va dir finalment la roda de premsa de Luis García Fernández, és a dir, va faltar sobretot davant potencial, és a dir, arribam, però com arribam? I quina és l'oportunitat té el Mallorca? És que el Mallorca ahir pràcticament no va xutar a porta, ho va fer una vegada.
0: Cap entre els tres pals.
3: És molt difícil. Clar, així és molt difícil dir guanyar un partit. El Mallorca, vos record, només ha guanyat un partit fora de casa. Va ser contra la Reial Societat B. La resta due una derrota i dos empats. Ahir, en totes aquestes novedats que hi va haver i els canvis que se varen produir, és que no se va tornar a veure un Mallorca amb una base, amb una manera de joc, amb una... El dibuix està molt bé, el dibuix, però després l'has de fer funcionar, aquest dibuix. I el Mallorca té moltes coses que li fan falta. És a dir, d'arbre que darrere una jornada més sense encaixar, tot el que tu vulguis, però els partidars que va fer Arnau Tenas va ser gràcies a ell també, que el Mallorca ahir no va perdre el partit. Va fer un parell d'intervencions, però claríssimes de gol. Ara mateix, pensant així, una ocasió molt clara que tenia el Mallorca, un xut d'en Alberto Moreno, que l'àrbitre va xiular fora de joc, si hagués entrat s'hagués hagut de revisar perquè se va demostrar que no era fora de joc finalment. Per tant, i poc més. És que, una vegada més, el Mallorca, ja t'ho dic, potencial davant zero. Si no és per una individualitat de qualsevol futbolista, no hi ha joc en bloc, no hi ha joc amb equip, falta molta cosa més, i a pivota aturada. Ahir sí que em van treure de corners i de faltes, però tampoc ahir vàrem estar bé a l'hora de rematar entre els tres pals. Poden donar per bo, s'empat, o poden donar per bo. Ara, que té gust agredós, clar, que té gust agredós. Té gust agredós, sobretot si mires la classificació, i veus que l'Eibar ja se'n va, el Castelló també, la Maria va tornar a guanyar, i clar, aquí és veritat que dur 8 jornades, però quan no ganivet entre set dents, quan no surti realment a morir cada partit, se te n'aniran i se sent directe, se començarà a fumar.
0: David, un equip que no marca entre els tres pals i que té mitja ocasió de gol en 92 minuts.
2: Mira, jo record, i ho recordarem durant les 42 jornades, si això no canvia, que la primera jornada, clar que jo som el que menys en sap de futbol d'aquesta taula, per això m'acompanya la resta, i vaig intentar que me diguessin a què jugava el Mallorca. Era la primera jornada, és veritat que era una pregunta poc, també un poc en trampa, no? Perquè feia molt poc que l'equip rodava pels camps i era un poc complicat a vegades posar-ho damunt la taula, però és que estem a la jornada 7, crec, no? I a mi me poden contar el que vulguin.
3: 8.
0: 8 jornades s'han jugat.
2: Me poden contar qualsevol milonga. Aquest equip no funciona. És a dir, un equip que està fet per tenir un ascens directe ha de demostrar més. Record, perquè en Toni deia que havien guanyat a Sant Sebastià. Com varen guanyar a Sant Sebastià? Sense jugar absolutament res.
3: Una individualitat d'en Adrián Fuentes.
2: Pues això ho hem de recordar. Ahir, la primera rematada en els 4 minuts que pega en el pal és un desgavell, la defensa. Un desgavell. Les ocasions que tenen, la primera aturada que fan sopeu una nautena, hi ha 5 o 7 jugadors del Mallorca dins l'àrea i no n'hi ha cap que sigui capaç d'aturar això. Vull dir, que mos segueix servint porteria que duin 2-3 gols.
0: 3 gols.
2: 3 gols en contra. Que Raillo està inconmensurable, que els dos fitxatges d'en Sumaoro i en Donald, pues mira, bastant acceptables, sí, però la resta, insistesc, no hi ha mi descamp, evidentment les bandes encara els estan cercant des de la primera jornada, i després, a mi m'agradaria que m'expliquessin el fitxatge del jugador en tots els meus respectes. En sèrio ho dic, i ho faig en pla broma, de voleibol, d'en Buca, perquè
0: no se'n diria el seu nom, però jo també li dic malament.
2: Buxa, perdona, que me disculpi en
0: Buxa.
2: Que me disculpi en Buxa. No entenc el fitxatge d'aquest enlot, sincerament. Va fer un gol.
3: Van jugar dos davanters centres.
2: Però és que és absolutament... Jugar amb els dos davanters, com varen jugar ahir, és que no passi res.
0: Tomàs.
1: Poques coses que afegir el que ha dit en David. Jo vull fer una referència a la roda de premsa de Luis García. Diu que en el primer temps han perdut... perdona, diu que en el primer temps s'ha jugat molt bé i que s'ha competit molt bé durant aquesta primera part. Però és que després a la mateixa roda de premsa diu que en el primer període s'han perdut moltíssim de balons i moltíssim de dols un contra un, i perquè han hagut les situacions de perill. I que s'ha de millorar en pilota i tenir més personalitat. Com quedam? Han jugat molt bé la primera part i després dius que te falta personalitat a l'equip. Jo, tu ho has dit, jo vull saber quin plantejament i què és el que vol fer en Luis García. És que si tu llegeixes la roda de premsa, bueno, jo la vaig escoltar, però és que com que no donava crèdit, avui l'he tornat a llegir, i diu que va fer una primera part, un partit molt complet i que varen competir, però és que després diu que els hi falta personalitat. Com t'ho mengen, això?
0: Toni, clar, Luis García valora sempre, almenys en roda de premsa, i ahir varen tornar a veure, que s'aquí competeix i està content amb els resultats en defensa, però ahir també va explicar que li comença a preocupar la falta d'ocasions de gol.
3: Mm. Sí, Adrián Puente recordant-ho 4 gols, però és que després la resta de futbolistes hi ha una magró grossa. I això que està provant, futbolistes, ahir per exemple va entrar en Guille Fernández d'una estona, en Josep Cerdà i en Liso, no hi ha manera de que marquin. Després en Butsa, que en teoria va fitxar, va fer un gol, me'n record, el primer partit, si no vaig malament. Va ser contra el Valladolid? No, contra el Ceuta. Ara me'n recordo si va ser contra el Valladolid o contra el Ceuta. La darrera, pràcticament, del partit, un corna que va rematar i va marcar en Butsa. Però poqueta cosa, estem a segona divisió. No han jugat en tots els grossos. Han jugat en l'Almeria i el Girona, perquè la resta d'equip que han jugat, la veritat...
0: Clar, has perdut
3: no.
1: Almeria, Girona
0: has
1: i Granada.
0: Has perdut amb l'Almeria, has empatat
3: bé,
0: amb el Girona...
3: El Granada s'ho vol considerar com un dels grossos, perquè bueno. Ja veus, tampoc no...
2: Parlem, Toni.
3: Ara tens les Palmes a casa i després dues sortides, que sí complicades, perquè vas a Eibar, que és el líder, el nou líder, sí. Vas a Leganés, després tens la Copa del Rei, també... Rebràs el Cádiz, és a dir, t'espero un mes d'octubre de pinyal vermell.
2: Però jo crec que si tornem a perdre la perspectiva de l'any passat, morta. L'any passat mos quedaven 12 jornades, nou entrenador, havia d'arreglar tot, recuperaríem els jugadors, contra aquest aquí guanyarem, aquest no se juga res, l'altre ve aquí a passejar-se a Palma i en el final qui va baixar varen ser nosaltres. En sèrio, que jo crec que el club jo estaria preocupat. Jornada 8.
1: Jo crec que estan preocupats.
2: Perquè
3: jo crec que sí,
2: I l'entrenador s'hi posa les imatges de la primera part, no pot estar mai content.
1: No. Aposta m'estranya.
2: No, feia comentari. Referència a lo que havies dit tu, Tomàs. És a dir, defensivament, ahir, bueno, no entra perquè no havia d'entrar la pilota.
1: No, i perquè Arnau Tenes... I jo...

0: ben clar el que jugam. I després això t'obliga a que la segona volta sigui estratosfèrica. I jo, claro, si ja hem de començar a esperar a que hi hagi una segona volta estratosfèrica, perquè ara que mostreu 8 punts, el primer.
1: 6 i 7, m'apareix.
0: 6 i 7.
2: L'Eibar té 21 punts, 7. El Castelló 20, l'Almeria de 8, correcte. I Girona i Mallorca en tenen, i Burgos en tenen 14.
0: Sí, ojo, eh? Mm.
1: Sí.
0: Ojo.
1: A mi el més preocupant és que no sabem en què jugam. No sabem en què jugam amb el sentit. Ahir va canviar el sistema dues vegades.
0: Sí.
1: Què ha de ser dur el dimarts, bé? Què ha de ser dur? Jugam en 5 en el centre del camp... S'entén que és per jugar per de fora i fer centrades, ja que tenim dos davanters centres. Mm-hmm. Quantes rematades hi va?
0: Sí, sí.
1: Quantes rematades? Quantes arribades hi va a bandes per posar? Estem, o sigui, jugam amb dos per de fora i jugam per de dins.
3: Quantes pilotes van posar en Butsa i en Adrián Fuentes?
1: Cap.
3: Quantes?
1: Cap.
3: És a dir, si juguen en dos estrens i tres centrades, serà per això?
1: Exacte.
3: No? Mm-hmm. És a dir, no hi va anar bé i després va llevar en Butsa, no? Mm-hmm. I va treure, va canviar, i va posar... Ja
1: però, Toni, si tu poses dos jugadors per jugar per de fora, s'ha d'entendre que han de tenir arribada i han de centrar. I és que varen jugar tot el contrari, varen jugar mateix. Per de dins. En dos extrems.
2: Són ensenyats horaris de la 1 i mitja, com que estan pendents del sorteig també d'aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, i aviat esperen que veure quin rival li tocarà al Manacor, aprofitant per fer una pausa molt ràpida i tot d'una seguim amb aquesta tertúlia.
4: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
5: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: Bueno, i pràcticament 32 minuts els postres aquí en directe a Ivetra Ràdio. Avui amb un parell de fronts oberts, estan pendents de sorteig de la Copa del Rei que se celebra a Las Rozas, primera eliminatòria que juga a partit únic, que jugarà 27, 28 i 29 d'octubre, i estan pendents sobretot de quin rival li tocarà al Manacor, ja que tocarà un primera divisió. Es fa aquest sorteig per zones geogràfiques, que des de la temporada passada se fa així per evitar segurament grans desplaçaments en aquesta eliminatòria. Possibles rivals del Manacor: Villarreal, València, Llevant, Elx o Màlaga. Recordant que també hi ha Mallorca, Poblense i Atlètic Balears, i després hi ha aquesta eliminatòria que ha quedat a l'aire entre el Sant Rafel i el Prat. No se va poder jugar ahir el partit de tornada i, per tant, el Sant Rafel havia perdut 1-5 el partit d'anada. Encara s'haurà de jugar aquesta segona aquesta tornada per saber si finalment el Sant Rafel jugarà aquesta primera eliminatòria de Copa, malgrat que ho té ben difícil amb aquest resultat. Nosaltres aquí, però, seguim fent tertúlia amb en David Guim, en Tomàs Gibert i amb Antoni Fuster, que encara és a Barcelona, que encara no ha pogut tornar per mort de les pluges. Analitzàvem aquest empat a zero entre el Girona i el Mallorca d'ahir. Hi havia crítiques, no?, en aquest no joc del Mallorca, sobretot que ahir se va veure en aquesta manca d'idees a nivell de creació, en atac i sa falta, i sa falta de gol. David.
1: Sí, una cosa, és a dir, és que no ho veiem el dia a dia, perquè hi haurà gent que dirà, bueno, és que això no està treballat. Bé, se suposa que sí. És a dir, se suposa que l'entrenador ho treballa. I llavors la resposta seria, bueno, ¿y entonces qué pasa? Pues probablement no se... Hi podria haver dues possibilitats. Una, que no tinguis els elements per poder jugar del sistema que un desitja, i l'altra, que els jugadors no acabin d'entrendre en el sistema que juguen, no? Clar, nosaltres sabem el que veiem en els 90 minuts d'esbert, no ho veiem en els entrenaments, si realment funciona o no. Jo, hi ha una altra cosa que m'ha xirrat.

0: dir un poc, que és que n'Arnau Tena, sí que és vera que juga molt ben sos peus, però constantment passa la pilota pels seus peus. I després diu, bueno, i què provoca això? Pues res. Entonces, és que se fa molt difícil d'analitzar un partit on te diria que la toca més el porter en sos peus que els propis migcampistes.
1: Arriesquem molt, a més.
0: Bueno...
1: que qualque pimbo la menjarem.
0: Jo va haver qualque passar davant d'esquerra que vaig estar... me vaig aixecar de
2: sofà. Volen tenir molta possessió, volen jugar molta possessió de pivota, però les possessions han d'anar avançant. I han de combinar, han de triangular, han de cercar espais, han de poder fer una bona centrada i millor una gran rematada. És a dir... i falten coses aquí. Ara mateix, bo millor de tot són els punts que tenim fins ara.
0: Però, Toni...
2: 14, sense haver jugat pràcticament res, el Mallorca té 14 punts. Això és extraordinari.
0: Sí, Nanau va fer una passada de 40 metres que va acabar en gol d'en Fuentes, però jo som l'entrenador i la pilota torna enrere cada vegada.
1: Ah, desesperant.
0: Macho, voten-me descamp.
1: És desesperant.
2: Sí.
0: I per ahir que no passa no, res.
2: Les retransmissions... ho deien, tot això ho comentam.
0: No, sí, és evident, no?, que es porter la toqui més vegades pràcticament que en migcampista. Per això dic que no sé, en el final, què nassos passa, perquè no ho poden veure, no?
3: Mira, per cert, ara, en aquest grup 2 de la Copa del Rei, que estan pendent d'aquest sorteig, ha sortit el possible rival del Sant Rafel o Prat. Mira, serà l'Atlètic Club. Per tant, en cas de que el Sant Rafel... pogués remuntar l'eliminatòria en el Prat, va perdre per 1-2 i és un rival de superior categoria. 1-5, perdona, 1-5. Jugaria contra l'Atlètic Club. Tomàs, aquesta eliminatòria encara no té horari
1: establert ni data,
3: perquè s'havia de jugar i la tornada. El Sant Rafel no va poder viatjar cap al Prat per aquest mal temps que explicàvem. Per tant, sí, finalment, remuntàs aquesta eliminatòria, visitaries que han de del Sant Rafel a Eivissa.
0: Un bon premi,
3: l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Un bon premi.
3: Mare meva.
0: I tant.
3: Per tant,
0: és una motivació extra.
3: Tenim un possible duel al Sant Rafel, que seria contra l'Atlètic Club, una eliminatòria, com dèiem, ben complicada. I continuem pendent de veure qui li tocarà en el Manacor, en el Mallorca, en el Poblense i a l'Atlètic Balears. Veuré
2: jo veuré de deixar, perquè de manera sortada, començam a embarcar. És a dir, aquest retard que teníem, mira, hem avançat al final 3/4 d'hora, per tant, comencen a embarcar, jo, si vos pareix, ja és ben hora de tornar cap a casa.
3: Sí. I Toni, moltes gràcies i que vagi bé aquesta tornada amb retard i que s'acabi aviat aquesta odissea. Gràcies, Toni, una abraçada.
2: Vinga, una abraçada a tots.
3: Antoni Fustament, si pot tornar definitivament cap a Mallorca, i nosaltres continuem parlant d'aquest Girona 0, Mallorca 0. Clar, parlant del Mallorca, però ara ja han pogut veure l'Almeria aquí a Sant Moix i ahir varen poder veure el Girona. Vos va agradar el Girona?
1: A mi m'ha proposar molt més que el Mallorca. Va tenir moltes jugades, ja ho han dit, varen tenir en Arnau, que va treure de tot. A mi m'ha agradat el Girona, un equip que va crear, va ser protagonista, va jugar en camp contrari i també va arriscar a qualque moment, però jo ha estat dels equips que m'han agradat. És que he vist.
0: Sí, el veus amb una dinàmica, no? Jo crec que el partit que és una sensació que vaig tenir quan va acabar el partit, que la primera arribada, que és en els 4 minuts, ha canviat totalment el partit. Perquè el Girona hagués estat molt més... hagués esperat el Mallorca molt més a la contra, el Mallorca hagués tingut més la pilota, perquè mos van guanyar en possessió, però és vera que ells aprofitaven més els espais, tenen jugadors també que van encercar l'esquena... Tenien podríem dir, més intenció...
1: Cosetes que demanàvem al Mallorca.
0: Sí. És que, si dius... I el Mallorca que té? És que ahir és un partit fosc. És que les pilotes que surten se van a Adri Fuentes i després tornen a cap endarrere per acabar passant per la nau, insistes. És que quina creació tenim?
3: Aquestes darreres setmanes un dubte era precisament en defensa, perquè en Valgent ha estat en la seva selecció. Hi havia aquest debat també de si la segona s'ha d'aturar o no, perquè hi ha molt d'equip de segona, com el Mallorca, que perden jugadors importants. El Girona, molt d'equips d'aquest nivell que perden jugadors perquè són internacionals, de moment no s'atura, continua. Hem vist el Mallorca sense Valgent i no ha estat... és a dir, si es dubte era si el Mallorca sense Valgent o si el problema era, no?, les incerteses de quan seria el Mallorca sense Valgent, crec que s'ha resolt, com explicaves tu, amb aquests fitxatges que han vengut. En canvi, els problemes sí que són segurament en el mig del camp i a davant. Baixes importants, Manu Morlanes i Antonio Roque, que diumenge passat, aquest diumenge no, l'anterior contra l'Almeria, tots dos varen abandonar el camp. Manu Morlanes ha estat operat ahir a Barcelona d'estormell, del lligament d'estormell, per tant això vol dir mesos de baixa, s'ha d'entre dos, tres mesos,
0: sí,
3: de baixa,
0: sí.
3: Uns tres mesos de baixa. I en el cas d'Antonio Roca encara va més per llarg, que en aquest cas seria també...
0: Té una bona rotura, era muscular, no?
3: Sí, sí, sí, a sa cama esquerra. Són baixes a les quals ha de fer front ara Luis García. Fins i tot se plantejava amb aquesta baixa de llarga durada d'Antonio Roca que puguin fitxar al Mallorca.
1: Anem a veure. Però sí que és vera que estem veient ja tots els jugadors i anem a veure. S'entén que el Mallorca té una plantilla àmplia com per poder substituir. Evidentment, les baixes sempre són dolentes, però crec que té jugadors suficients com perquè puguin ocupar el lloc d'aquests jugadors. I és que posis un o posis l'altre, el problema és que en què jugam? Aquest és el problema. Posi un o posis l'altre. Estem canviant el sistema i fem exactament el mateix. Per tant, això és el que realment a mi em preocupa.
0: Sí.
1: No és que surti a jugar o que no surti.
0: Exacte. Jo crec que no és un tema de jugadors, no és un tema de... És vera que
3: de plantilla, no?
0: Sí, jo...
3: A part que, que és una plantilla molt àmplia.
1: És àmplia,
0: sí, sí. Però jo crec que, i ho vaig dir, crec que jugava amb Morlanes, estaven en un dels seus millors moments.
1: Aquesta sí que és una baixa important, perquè aquesta sí és important.
0: Se notava, no? És un jugador que, a més, en són anys que du, i jo crec que és una baixa sensible. Ara bé, han fitxat no sé quant de jugadors de banda, gent inclús que ja està, no retirada, però sí que en el seu darrer moment, no?
3: Qui estava pràcticament retirat?
0: En Alberto Moreno, no? Ja ve de tornada, vull dir que no crec que ara torni a fitxar per...
1: No és un sub-20, no?
0: No tornarà a fitxar per Liverpool ni
3: en
0: Chelsea, no?
3: No estava retirat.
0: No, he dit, no.
3: No és esquerra d'en Cher ni porter del Barça.
0: No, ni con jo, que ja estic més que retirat i...
3: Que va per escut.
0: Però... Jo, en sèrio, quan vaig al partit intent... Clar, fa molt d'any que els veiem d'una manera diferent, no?, que un aficionat.
3: Mm-hmm. Els veus en llibreta o...?
0: No, no.
3: Com els veus
0: Déu-me'n
3: en
0: lliuri,
3: el partit?
0: Déu-me'n lliuri.
1: Però si n'hi ha guirre.
0: No.
3: M'ha sorprès.
0: No, Déu-me'n lliuri, però se fa difícil... Sí, jo me poso a vegades en els puestos d'entrenador, no?, que per veure-me'm... Pues, què passaria si què intentaria fer, no? I, sincerament, m'és difícil. M'és difícil perquè veig que els jugadors, amb aquest sistema, no acaba... És a dir, com ha dit en Tomàs, acumules 5 jugadors en mig del camp. I què crees? Ni fas efecte que diria Aguirre, no? Diria, vale, pues, però és que ni me xuten a porteria, no? Però tampoc ho crees. Crees espais... Insisteix, les dues o tres primeres o les tres ocasions clares de gol hi havia efectius en defensa però desorganitzats. Jo crec que té una feinada per davant l'entrenador i si realment els jugadors aconsegueixen tenir el nivell que s'espera per tornar a primera, perquè si no se mos posarà molt costa per amunt.
3: El pròxim partit és diumenge a Sant Moix a les 6:30 contra Las Palmas, un altre d'aquests partits contra rivals, no sé si importants, però almenys de nivell, de renom, no?
0: És un partit trampa.
1: Sí, un partit trampa, completament.
0: D'aquests partits que són trampa. Mira la classificació i li guanyes i ojo.
3: Sí, Las Palmas és 11, té 11 punts. És un partit, és a dir, el Mallorca en té que tosa.
0: No ho dic.
3: És un partit.
0: No ho dic perquè no en sobrats, però...
1: Bueno, estaran motivats, tenen el seu ex-entrenador, no tenen res entre cometes a perdre, val? I el Mallorca té molt més a perdre que a guanyar.
0: Totalment.
1: Està claríssim, perquè després de dues sortides complicadíssimes.
3: Ara som, no sé, encara no som a Sequadona d'aquest Tourmalet que parlàvem fa dues setmanes, i en aquesta mateixa segona divisió hi ha hagut canvi de líder, ho comentava Antoni, l'Eibar, que se situa amb 21 punts en escat davant d'aquesta classificació. Un Eibar que ha guanyat 7 partits de 8 jugats,
0: no?
3: Només va perdre
0: el primer.
3: De 8 gols a favor, 7 en contra. Segurament quan veus aquests números, hors del Castelló, no? que és veritat que n'ha perdut 2 i n'ha guanyat 6, són els números que...
0: Empatat 1, no?
3: El Castelló, no. N'ha empatat 2 i n'ha guanyat 6. No n'ha perdut cap, perdona.
1: Et sorprenent, veure aquests dos equips. A principi de temporada crec que ningú hagués pensat que en aquestes dades, que sempre hi sol haver sorpreses, hi hagués dos equips com són l'Eibar i el Castelló, a més, marcant ja una diferència, si ho posen amb el Mallorca i amb el Girona, de 6 i 7 punts en 8 jornades. No?
3: Sí, s'han jugat 8 partits.
1: Sorprenent.
0: T'apareixeria més normal si estigués al Mallorca.
1: Exacte, i el Girona o l'Almeria.
0: És a dir, que dius, bueno, aquesta segona divisió, però ja veus que la maquinària t'adú està en aquestes posicions, no? Que pareix que tot disputaràs amb aquests dos rivals, no? I després qualcun que se pugui apuntar. Però jo crec que la distància està seguint.
1: També s'ha de veure si els equips preparen, com puguin ser l'Eibar i el Castelló, començar fort. Això tema físic.
0: Ja. Yeah.
3: Clar, aquí...
1: I equips com el Mallorca i el Maria Girona, més experiència, a lo millor diuen, bueno, arrencam tranquils, ho dic en el tema físic, no? En el tema de treball físic, i
0: però
1: això
0: tu,
1: passa.
0: Però tu creus, Tomàs, que nosaltres no feim una pressió alta per el tema físic? Perquè, és a dir, que dissimulam?
1: No. Ah. No. Però sí que a lo millor no mos dona per fer aquest tipus de plantejament, encara. No ho sé.
0: No, sí.
1: Són coses, el que dèiem, no veiem els entrenos.
0: Entenc el que vols dir, però jo crec que va més enllà... Jo crec que el problema...
1: D'un tema físic.
0: Va més enllà d'una pressió alta d'un rival.
3: Per cert, estan pendent d'aquest sorteig de Copa per Tona, David. No. Ara sí que ja som en el grup 3, que és la zona geogràfica on hi ha els equips de Mallorca en aquest cas. I t'he de dir, David, que malauradament Aguirre no vendrà a Manacor perquè
1: ha sortit ja
3: al València i no li ha sortit al Manacor. Connectant precisament a Manacor amb en Joan Gabriel Lossa, Juanga, no vendrà al València a Manacor.
4: Primera decepció aquí a Manacor, quan t'ha sortit el nom del València que no li toca a l'equip manacorí, s'ha sentit un O generalitzat, i hi ha moltes ganes i molta expectació de conèixer quin serà el rival que li tocarà a la Copa al Manacor, perquè ja sabem que aquests sortejos que fa la Federació darrerament s'eternitzen.
3: Són eterns, no? Mare meva, ha començat a la 1 i coneixem encara molt poques eliminatòries, encara no sabem a qui li tocarà al Manacor, que és un equip de tercera federació, per tant, dels primers d'aquesta zona geogràfica que hauria de sortir. Juanga, clar, encara hi ha noms, però d'equips de primera, en aquest cas Villarreal, Llevant, Elx o Màlaga, que poden venir a Manacor.
4: Sí, jo crec que el segon rival que fa més il·lusió que vengui a Manacor sigui és el Villarreal, no? En qualsevol cas, aquí tots els futbolistes, l'entrenador, també el president, i doncs la mirada fixa cap a la televisió, veient les evolucions d'aquest sorteig que ja ens toca. Ja toca a les Illes conèixer els diferents emparellaments de la Copa, i els viurem aquí en directe.
3: Ara sí, ara ja surt aquesta zona on apareixen els equips de Balears, que estan en aquest cas en València i en Castella-La Manxa, crec que he vist, i ara veurem i Múrcia. Ara, de moment, ha sortit el Pinatar, i veurem que li ha tocat l'Elx. Per tant, l'Elx, un altre equip de primera, que tampoc no anirà a Manacor, descartar amb València i descartar amb Elx, queden Villarreal, Llevant i Màlaga. Que tocarà Villarreal, Tomàs?
1: Sí, ja ho veuràs.
3: Sí?
1: Jo crec que sí.
4: Aquí sí. Els jugadors riuen, parlen i estan esperant el Villarreal. Diuen que mem si és el Villarreal l'equip groguet el que toca i se poden enfrontar contra ell.
1: Ja li va tocar en el Poblense. el Villarreal.
3: Sí, i per cert, un Manacor, que anant parlant de passada, de tercera federació, invicta, que ha guanyat els 5 partits que ha jugat. La setmana passada parlàvem amb en Miqui Capellà, un dels seus jugadors, que i a més aquí cada setmana ha guanyat, encara ha sumat una nova victòria contra l'Andratx, un Manacor que ha estat extraordinari en aquest inici i que és un atractiu més, no, a Tomàs David, poder jugar contra un primer.
0: És espremit, no? És el que tots volem.
3: Seguim veient aquestes bolles. Ara sortirà l'Alcázar. No surt encara el Manacor i veurem quin altre rival de primera divisió han de descartar pel Manacor. No li tocarà el Màlaga. Per tant, en el Manacor li tocarà o el Villarreal
1: o el Llevant.
3: O el Llevant. Tenim aquest dos noms. O Villarreal,
0: si surt el Villarreal,
3: o Llevant. A Villarreal a Llevant seran, per tant, el rival del Manacor. Tenim micròfon obert amb Manacor per veure com ho viu aquest equip de tercera federació i que rebrà, esperen que en aquella pallera, veurem si compleix les condicions, 27, 28 a 29 d'octubre. Són partits que no tenen VAR. Avui llegia que el VAR no entra a la Copa fins a 8 anys de finals. No entra cap de les eliminatòries prèvies. En aquest cas tampoc no hi ha els equips de primera divisió que juguen Supercopa, que no entren en aquest cas fins a 16 anys de final, però sí que seguirem aquí amb aquests equips. Tarancón, per tant, el Manacor serà el darrer equip que coneixerem.
1: Ara sabrem, Juanga, contra qui.
3: No vendrà el Llevant, a priori, si no mos hem equivocat. No,
1: tocarà el Villarreal.
3: Tocarà el Villarreal. Ara sortirà la darrera bolla.
4: Aquí al Manacor, els futbolistes abraçant-se perquè li ha tocat un rival de molta entitat com és el Villarreal. I ara torna a celebrar-ho perquè ara sí que surt de manera oficial i de la bolla. El Villarreal serà el rival del Manacor i si vos pareix, de manera ràpida, anem a recollir impressions. Veig el president que saluda el entrenador. Mira, té el president i el míster que saluden del Manacor. President, ha tocat el grosso, podríem dir, el Villarreal, equip d'entitat.
5: Estem molt contents, la veritat. La gent xerrat antes, que ja és un premi. Vaig venir tot un equip com el Villarreal, que equip o Champions, pues, contentíssims.
4: Míster del Manacor, com valorem el rival? Com se li guanya el Villarreal, míster? Ara ja ha de començar a veure vídeos i a preparar partits.
6: Encara queda. La nostra se lliga, però bueno, sí que verà un equip de Champions, un equip que darrerament s'han fet les coses molt ben fetes i, bueno, encantat de poder rebre-los aquí en la capellera.
4: Serà un dia gran, no?
5: Serà un dia molt gran per poble, onge de tothom, que Manacor sigui una festa.
4: Míster, un partit com aquest, enmig d'una lliga, fa que els futbolistes els hi costi, m'imagino que serà feina seva, no? Que no deixin de banda la lliga domèstic.
6: Bueno, ja sabem per altres anys que se fa un peatge a cas, competint en aquesta Copa del Rei. Nosaltres mirarem, bueno, primer de tot, i vos queden tres partits per intentar arribar a la millor manera possible. I una vegada pues, arribar, intentarem disfrutar a la mateixa vegada que competir com estem fent fins ara.
4: Segur que ho serà en la capellera, una olla a pressió, i voldrà anar tothom en aquest partit, no?
6: Sí, és un premi. És un premi i bueno, i d'aquí convidar tothom que pugui venir a veure aquesta festa i bueno, pues, queda molt, però sí que és veritat que és una alegria molt gran.
4: Moltíssimes gràcies, enhorabona. Moltíssimes gràcies, enhorabona al president i a l'entrenador del Manacor i a tots els futbolistes i a Manacor sense, no?, perquè serà una autèntica festa del futbol.
3: Per cert, ara continuen sortint els rivals dels equips d'aquí, que van de conèixer el rival del Poblense, que serà el Ceuta, per tant, el Poblense que rebrà a l'equip de Ceuta, i també ha sortit el Mallorca, que jugarà al Coll contra l'Alcoià, un Alcoià de segona federació, que precisament ahir jugava en el camp del Mallorca. Bé, per tant, tenim, de moment, Manacor Villarreal, partidàs, després tenim el Poblense, que rebrà el Ceuta, i l'Alcoià Mallorca. Tomàs, ho tenim bé?
1: No. Pues ten dubtes del Mallorca.
3: Sí?
1: Sí. Ten dubtes, no sé si era el Conquense.
4: No.
3: No, no, Mallorca el Collà, Mallorca el Collà, això sí. Sí, sí, Mallorca, Mallorca, Mallorca el Collà, poble, bé, el Collà Mallorca en aquest cas,
1: Poblença Ceuta i Manacor Vila-real.
3: I Manacor Vila-real, Juanga, hem sentit les reaccions, gran rival, es que li ha atacat en el Manacor. Sí, tenim en, Juanga que, bé,
4: gran rival, això és una festa i els futbolistes que encara ho celebren, també el míster, i la veritat és que tothom té ganes, no, de que arribi aquest partit.
3: Que bé, idò, ho celebram, moltes gràcies Juanga, celebram aquesta, aquest partidàs al Vila-real que serà a Manacor 27, 28 o 29 d'octubre en aquesta primera eliminatòria de Copa. Un altre rival, o una altra eliminatòria, en aquest cas l'Atlètic Balears, que jugarà contra l'Eldense. Tomàs, l'Atlètic Balears, Eldense, clar, aquests rivals no són tan atractius, no?
1: Deixa't en Messi, eh?
0: Sí.
3: Ah, sí, Marta. Propietari.
1: Propietari, Marta.
3: Messi, sí,
0: pot ser
3: Messi,
0: propietari,
3: no
0: president,
3: propietari,
0: i entrenador, president. I jugador.
3: Per tant, ja coneixem tots arribant. Messi, Messi vendrà a l'estadi Balear. S'estadi, no? Balear. Patri Messo. Què nom és? Volkman, no?
1: Ingo Volkman.
3: Ingo Volkman, Leo Messi. Serà es cara. Tenim, per tant, ja totes les eliminatòries definides en els equips Balears. D'una banda tenim el dubte, no, del Sant Rafel, que encara no ha d'Eivissa, que encara no ha pogut jugar el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia. En cas de que remuntàs Suacín contra el Prat, jugaria contra l'Atlètic Club, que queda pendent d'aquesta eliminatòria, però sí que ha confirmat que el Vila-real jugarà a Manacor. Esperem, Tomàs, que en aquest pallera,
1: sí,
3: expliquem que... Uh-huh. Que hi havia dubtes, però tenen 20 i pico de dies per resoldre-ho. Per tant, a Manacor, 27, 28 o 29 d'octubre, queda poquet partidàs, rebran el Vila-real, Manacor de Tercera Federació, Vila-real de Primera Divisió. El Mallorca, que jugarà contra l'Alcoià, el Coi de Segona Federació, un Alcoià que precisament ahir guanyava 0-1 a Sant Bibiloni contra el Mallorca.
1: Un camp complicat,
3: sí,
1: el Coi.
3: Sí. No és un... Sí, anava a dir... Bé, respecte a tots els equips, però no és un filial de Segona Federació,
1: no.
3: No és un equip que pugi de tercera, és un equip amb història. El Poblense, que rebrà el Ceuta, un equip amb dificultats per tots els conflictes geopolítics que hi ha en aquesta zona, justament en fora, el Ceuta. Sí, mira que ho fan per zona geogràfica. I el Ceuta, venia a Mallorca. Ceuta, Poblense, Ceuta i l'Atlètic Balears, com dèiem, amb l'Eldense, que és l'equip que ha comprat Leo Messi. Per tant, aquesta és la primera eliminatòria de la Copa del Rei, una Copa del Rei que vivim sempre amb tots aquests equips a IB3 Ràdio i que ja me puc imaginar que la prèvia la farem des de Manacor contra el Vila-real. Digues,
0: ara estic mirant, el Mallorca jugaria després del Leganés, o sigui, després del,
3: sí,
0: partit del Leganés.
3: Clar, sí.
0: Que després se'n ve el Cádiz. Ho deixo així.
3: Què vols dir? No, t'explica't.
0: No, jo crec que o l'equip o Luis García fa...
3: O sigui, què vol dir? Si hi haurà o no Luis García encara?
0: Després del partit de...
3: Del Leganés. Oh.
0: No, després del partit de Copa.
3: Ah.
1: Escolta, tot dependrà de que quatre partits que venen. Està claríssim.
0: No, és que, vull dir que se li ha afegit, un partit més que
1: teòricament has de superar.
0: Aquí anava. És a dir, vull dir... Crec que s'ha de portar a fer feina ja. Perquè si no superes aquest petit turmalet que van comentar en nota, damunt, el primer, que si te guanya encara t'agafarà 3 punts més d'avantatge respecte a on estàs tu, te'n vas a Madrid i després no passes eliminatòria, jo crec que per fer cap viu, eh?
3: Són la 1:57 minuts, mos queden res, els darrers minuts d'aquest programa. Ja coneixem, com dèiem, el rival d'aquesta eliminatòria. Hem fet tertúlia sobre el Girona-Mallorca, que va empatar a 0, i vos volia demanar per derbi de Segona Federació, que hi va haver ahir diumenge, que el varen viure ahir. Clar, l'Atlètic Balears i Poblense, l'Atlètic Balears, dos cartrolla, aquesta darrera dècada en el Poblense, que va guanyar l'Atlètic Balears primera victòria que aconseguia molt necessitat en el Poblense de Julián Robles. Va guanyar per 2-1, partit que se va decidir al final, fins i tot amb un gol de penal. 2 gols de Florin Andone, que tornava de lesió, que sortia al camp com un heroi i que marcava ses diferències, Tomàs.
1: Sí, un partit que molt important per tots dos, però sobretot jo crec que ho era més per l'Atlètic Balears, perquè el Poblense venia de guanyar la setmana passada a casa. L'Atlètic Balears venia d'una desastrosa derrota a l'estadi 1-4 molt, molt, molt complicada i li va costar moltíssim, com solen ser els derbis, i anem a veure si a partir d'ara és capaç d'arrencar i que el Poblense també sigués aquí guanyant.
3: David.
7: Va ser, jo crec que el Poblense se'n va tocat, sí. No? Perquè va tenir, jo crec, moltes més ocasions, va tenir més la pilota, va ser més protagonista del partit i va sortir Florian del minut 60...
1: Sí, va fer tot el gol.
7: 66 o algo així, sí, anava de 65. Mm. I fixa't, no? Marca la diferència d'un equip que li està costant, però. Li està costant trobar ritme, li està costant trobar joc. I és curiós, perquè, fixa't, xerram de falta de joc del Baleares, no? I xerram de falta de joc del Mallorca. Ostres, últimament els entrenadors els està costant que els equips funcionin, no? Saber-hi un poc més de futbol, més de continuïtat, no? No, evidentment no, no...
3: I el problema de qui és, David? Així, a tot en gros, no? És un debat. Del nivell d'entrenadors o del nivell de jugadors?
7: Jo crec que és una, evidentment, és una combinació.
1: És una mescla de tot.
7: Claro, és una mescla de tot. Si el Madrid té problemes per trobar un davanter centre i el Barça també...
1: I per fer futbol,
7: ja ni te compte la resta d'equips.
3: Amb això que vam aquesta tertúlia d'avui, David, Gui, moltes gràcies.
7: Gràcies.
3: Tomàs Gibert, tu també, per deixar-me en s'informatiu migdia i nosaltres tornant demà a la 1. Gràcies, adeu. We'll be right back.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Diumenge 29 de novembre, Pedro Sánchez confirmava avui prest a les 9 del matí la nova cita amb les urnes, després d'un cap de setmana que s'havia donat per reflexionar la decisió arran del fracàs de divendres al Congrés, quan van quedar tombats els dos decrets llei d'habitatge aprovats uns dies abans. El president espanyol finalment convoca eleccions perquè els ciutadans decideixin, ha dit, si volen que Espanya continuï sent un baluard de l'esquerra i la justícia social, o si prefereixen que s'assumi a l'onada d'ultradreta que retalla drets. Una dicotomia que el socialista du anys plantejant, probablement al mateix temps que el Partit Popular li reclama que avanci eleccions, un paper que avui ha dit a la fi. I també presenta els comicis del novembre com una disjuntiva. Els ciutadans, diu, han de triar entre corrupció o decència. Des de les 9 són moltes les reaccions a l'anunci del president espanyol. Sense dubte, el tema que marca l'actualitat aquest dilluns 5 d'octubre. Titulars amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els decrets llei d'habitatge demà, de nou, al Consell de Ministres.
3: Pedro Sánchez rescata els textos que el Congrés va tombar divendres perquè demà el Consell de Ministres n'aprovi al Mancor una versió. La idea és que arribin a la Diputació Permanent, que és l'òrgan que substitueix el ple quan estan dissoltes les Corts, on la dreta, que va rebutjar els textos, no té majoria. Amb aquesta premissa, el primer decret podria ser convalidat, però el segon no.
1: Francina Armengol, l'aposta del PSI per al 29-N.
4: Els socialistes de les Illes creuen que l'actual presidenta del Congrés seria un bon cap de cartell a les generals. Asseguren que té la força necessària per encarar el moment històric que es planteja.
1: L'esquerra sobiranista opta per acudir en clau balear.
3: La federació Aramés, que engloba Més per Mallorca, Més per Menorca i ara Eivissa, ha descartat concórrer a les eleccions generals integrats dins una candidatura dissenyada en l'àmbit estatal.
1: Més enllà de les eleccions, 16 desallotjats per un incendi a Inca.
4: El foc que s'ha produït a un edifici del centre de la capital del Reiguer l'hauria provocat de manera intencionada un dels veïnats que ha estat detingut. També se l'acusa de maltractar la seva parella.
1: Ha arrencat la campanya de vacunació de la grip.
3: Les immunitzacions s'han començat sobretot a aplicar a escoles i a residències. Dues setmanes després s'obrirà per a tota la població general, siguin col·lectius de risc o no. Salut espera superar la cobertura de l'any passat, que va ser del 34% de la població diana.
1: I com cada dia, a partir de les 2:30, repassarem el més destacat a les edicions insulars de l'actualitat de proximitat. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, el balde, Rafa Triguero, ha sortit avui en defensa de l'exregidora del PP, Anna Ferrer, qui ha dimitit després de la detenció del seu marit en una operació policial contra el narcotràfic. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Triguero considera que la dimissió d'aquest cap de setmana l'honora i ha defensat que Ferrer ignorava la profunditat de les acusacions contra la seva parella. Ara Vila estan pendents de la Junta Electoral per veure quina persona acaba rellevant Anna Ferrer, que fins divendres passat, recordem, era regidora sense cartera.
1: A Menorca, l'entitat ecologista GOP adverteix dels perills ambientals que suposa el projecte per construir més d'un centenar de xalets a la urbanització de Cap d'en Font i Binissafulla Platja. Excel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Considera que la desalinitzadora prevista serà insuficient per abastir aquest nou creixement urbanístic i que la salmorra sortint pot tenir conseqüències negatives també per la posidònia que hi ha a la zona. Demana a institucions i ciutadans que rebutgin aquesta mena de projectes de desenvolupament urbanístic destinat al turisme.
1: Diverses entitats ecologistes i conservacionistes s'uneixen per demanar un gran parc cultural patrimonial i verd al port de Porto Pi i al castell de Sant Carles de Palma. Juan Luis Marcos, bon dia.
7: Bon dia. La campanya Salvem Porto Pi neix com una alternativa ciutadana als plans industrials de l'autoritat portuària i ja han lligat una recollida de firmes. Les entitats s'oposen frontalment als projectes de l'organisme públic que inclouen la instal·lació d'una indústria de tractament de residus de vora el castell. Els ecologistes adverteixen que això tindria un cost econòmic, patrimonial i ecològic innecessari.
1: En els esports, Miqui Tous, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Manacor jugarà contra el Villarreal a la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
2: Sí, Manacor viurà un partit històric. Els manacorins rebran la visita del submarí groc de la màxima categoria Anna Capellera. El Mallorca jugarà al camp de l'Alcoyà, el Poblense rebrà el Ceuta i l'Atlètic Balears a l'Eldense. Aquesta eliminatòria es disputarà entre els dies 27 i 29 d'aquest mes d'octubre. També en futbol, el Mallorca va sumar un punt al camp del Girona després d'empatar a 0 Montilivi. El conjunt vermell suma 14 punts i continua en posicions de play-off. I en tennis, Jaume Munà ha perdut a la semifinal del torneig de Tòquio contra Carlos Alcaraz. En tres sets, el santanyiner ha guanyat el primer per 5-7, però ha perdut el segon per 6-3 i el tercer per 6-1. Munà puja posicions al rànquing ATP i se situa al lloc 49.
1: Pel que fa al temps, molt pendents de Menorca, on roman activada l'alerta taronja per l'aproximació d'una tempesta procedent del front que ha recorregut Catalunya aquest cap de setmana amb uns aiguats històrics. Sapiguem quina és la previsió per les pròximes hores. Marc Alentei, bon dia.
8: Bon dia. La setmana comença encara amb restes d'inestabilitat, encara tenim aire fred, i per això aquestes pròximes hores encara podem tenir qualque ruixat, preferentment cap a punts del nord de Mallorca i també de Menorca, aniran a menys, així com vagi avançant el dia. Per altra banda, la resta del territori, en general, parlarem de moltes estones de sol, això sí, amb el permís d'aquests núvols prims del de Cerros, que deixaran passar el sol pràcticament en tot moment. No hi envia, de moment, la temperatura, valors màxims que avui es situaran entre els 26 i 29 graus, fins i tot arribant als 30 punts de l'interior sud de l'illa de Mallorca. Tot això amb vent que bufarà de manera feble i a la mà parlarem de marejol amb qualque radal de maró.
1: Gràcies, Marc, perquè pels que hagueu de viatjar a Menorca i Barcelona teniu en compte que els aeroports estan afectats per aquestes pluges i registren hores d'ara retards, més destacats en el cas de la capital catalana, on també es produeixen cancel·lacions. Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:07.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Finalment s'ha confirmat el que tothom esperava i Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals anticipades el 29 de novembre.
9: Dissolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de novembre.
1: Era l'anunci més esperat i s'ha produït pocs minuts després de les 9 del matí. Després d'un cap de setmana de reflexió, d'estudiar totes les opcions que tenia damunt la taula després de la derogació dels dos decrets d'habitatge, que han convocat milers de persones als carrers de tot l'estat, Pedro Sánchez ha decidit posar fi a una de les legislatures més convulses, Olivia, de les que es recorden.
10: Sí, l'anunci l'ho ha fet Sánchez amb una declaració institucional en la qual ha reconegut errades.
9: Nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver.
10: Però considera que el seu cicle encara no ha acabat.
9: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad.
10: Y a partir de aquí, Sánchez ha pasat a l'atac.
9: Hemos tenido que trabajar también con un congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear convencer. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral.
10: I davant aquest escenari, els espanyols, diu Sánchez, han de triar què és el que volen a partir d'ara.
9: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
10: Sánchez ha fet l'anunci després d'haver informat prèviament de la seva decisió al rei Felip VI, que aquest dilluns ha iniciat un viatge d'estat fins a Finlàndia. Després ha reunit de manera extraordinària el seu Consell de Ministres per dissoldre formalment les Corts Generals, una dissolució que en tot cas serà efectiva demà en la publicació del decret al BOE, i a partir d'aquest punt les dues cambres donen pas a la Diputació Permanent. Està formada per 69 membres i seguirà presidida per Francina Armengol amb unes funcions limitades i urgents.
1: I mentrestant, a la seu del Partit Popular.
11: Por fin España dirá lo que piensa. por fin volverá a hablar la mayoría, por fin decidirán los españoles.
1: Així començava la seva intervenció el president de la formació.
10: Alberto Núñez Feijóo assegura que Espanya s'hi juga molt amb aquestes eleccions.
11: No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
10: Mientras el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tornat a alimentar las sospites de fraude electoral.
12: Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años, y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
10: També Junts per Catalunya, en boca de la portaveu Míriam Nogueras, ha centrat les seves crítiques en Pedro Sánchez i en l'oportunisme, diu, de convocar eleccions.
13: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria.
10: I una veu més, la d'Aitor Esteban, president del PNB, diu que no fa campanya per cap bloc, només pels interessos d'Euskadi.
14: Madrid tendrá sus batallas. Pero Euskadi tiene sus intereses y lo que tenemos que tener todos en cuenta, la ciudadanía y desde luego los representantes vascos que vayan allí, es que lo que están es a defender esos intereses. No estamos para defender bloques.
1: I si en alguna cosa han coincidit avui tots els partits és a assenyalar que estan preparats per a les eleccions, però el cert és que alguns els ha agafat a contrapeu, sense candidats encara definit ni tan sols fórmula clara per presentar-se a aquests comicis.
10: Sí, és el cas dels partits d'Esquerra, que cerquen una àmplia coalició i que estan obligats a negociar ara contra rellotge, perquè els queden només 10 dies per fer-ho, ja que la data límit per inscriure una coalició expira el proper 16 d'octubre. Sumar impulsa aquesta candidatura unitària, denominada el Front Ampli, però encara no té aliances polítiques formalitzades. L'actual ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha postulat avui en una entrevista a la cadena SER.
15: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para, insisto, para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí.
10: Podem, que també està convidat a integrar-s'hi, insisteix en celebrar primàries. I ja té data. Primàries obertes, 14 i 15 d'octubre. És la condició que posen per participar Irene Montero.
16: Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo, como te decía, los días 14 y 15 de octubre, y que podamos construir entre todas esa candidatura.
10: I tampoc ho té massa clar Esquerra Republicana, després del que fins ara era el seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, s'hagi postulat també per liderar un front comú d'esquerres a l'Estat. De moment, la secretària general de la formació, Elisenda Alemany, no confirma Rufián com el seu cap de cartell.
17: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui parà de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina tenim, no? Som una esquerra nacional, les esquerres nacionals avui cada vegada tenen més suport de la gent, perquè som des de la proximitat qui defensa millor les nostres nacions sense estat.
1: I en aquesta jornada d'anunci sobre l'avançament electoral hem sentit una amarga però insatisfeta per aquesta decisió per poder posar fi a un govern que en els darrers 3 anys ha assegurat, ha menystingut, ha ignorat i ha amenaçat les comunitats autònomes. La presidenta de l'executiu preveu que la cita electoral arribarà marcada per la crisi a Ceuta i la manca d'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge. I en clau autonòmica, Marga Provenç ha enumerat les assignatures pendents de l'Estat amb les Balears.
18: I en el pla de les Illes Balears, mon anam a unes eleccions sense un nou règim especial aprovat, sense un sistema de finançament que compensi els desavantatges que tenim a les Illes Balears, sense un conveni de carreteres, sense un conveni ferroviari, sense una política de lluita contra la immigració irregular que mos ha deixat absolutament abandonats davant aquest drama que patim a les Illes Balears.
1: D'altra banda, encara no s'han confirmat els caps de llista dels cartells electorals, però ara per ara i en espera d'unes primàries, sembla que la candidatura més clara és la socialista que tornaria a encapçalar Francina Armengol.
19: Ho ha dit la socialista Rosario Sánchez, en el seu cas candidata per les eleccions autonòmiques.
20: Un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric pel nostre país.
19: El Partit Popular, per la seva banda, reuneix la directiva de la formació avui capvespre per posar en marxa la maquinària. A Sebastià Sagreras.
4: És el compte enrere que Espanya necessiti? És el compte enrere perquè se pugui recuperar la dignitat a les institucions, que se gestionin els principals problemes que tenen els espanyols?
19: I Manuela Cañadas dona per fer que el candidat de Vox l'elegirà a Madrid i demana que la gent vagi a votar.
21: Nadie debe confiarse de lo que digan las encuestas. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 3 años. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
1: El canvi potser més remarcable respecte a les eleccions generals del 23 és que l'esquerra sobiranista descarta ja concórrer als comicis sota el paraigua d'una marca estatal, com ho va fer aleshores amb Sumar.
19: Lluïsa Pastilla, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, han explicat avui matí que aposten per la via d'Ara Més. Creuen que la marca ja està consolidada i que les illes necessiten una veu pròpia a Madrid. No volen tornar a ser una peça més de l'engranatge estatal.
22: Els puc garantir que hi haurà aquesta papereta de país.
23: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear. Disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, no participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
1: Encara en el capítol de reaccions hem recollit la veu dels agents socials. La PIMEM creu que amb el context actual de bloqueig parlamentari és un moment òptim per anar a les urnes. És Jordi Mora, president de la petita i mitjana empresa de Mallorca.
24: Pensem que és un moment per anar a eleccions i que a partir d'aquí es pugui crear un govern lo suficientment fort com per fer una acció de govern i no entrar en una fase de paràlisi per falta de majories suficients.
1: La gran patronal, la CAEP, coincideix amb els petits empresaris que era inevitable convocar eleccions anticipades perquè la situació política no era estable ni garantia, diu la presidenta Carmen Planas, una seguretat jurídica per les empreses.
25: En este momento había muchísima incertidumbre, no había presupuestos desde hacía muchos años y creemos que esto nos va a beneficiar porque lo que pedimos sobre todo es que haya estabilidad institucional y seguridad jurídica para que las empresas puedan saber a qué atenerse.
1: També els sindicats pensen que la convocatòria era inevitable, però la lectura que fan és ben diferent a la de les dues patronals.
19: Comissions Obreres passa pena que si guanya el PP i pacta amb Vox hi hagi un retrocés de drets laborals. UGT espera que del nou govern espanyol surtin mesures concretes contra la crisi de l'habitatge. José Luis García, el secretari general de Comissions, i Pedro Mas, secretari general de la UGT.
26: Da solución a problemas tan acuciantes como la vivienda y poner coto a los fondos de inversión, limitar los precios de los alquileres y tantas cuestiones que están encima de la mesa desde hace tantísimo tiempo y en las que la actual situación hace que sea de total immobilisme.
27: Aquest govern progressista pues, hem avançat en la reforma laboral, hem avançat en pensions, hem avançat en batxillerat mínim interprofessional, per tant, un govern de dretes on, a més, se necessiti a la ultradreta per governar, pues, podria dur retrocessos.
1: Amb l'anunci d'avui es posa en marxa un calendari de moviments que arrencarà demà dimarts amb la publicació del decret corresponent al butlletí oficial de l'Estat i que té algunes dates destacades, Marta, en tot aquest procés que s'obri ara.
19: Sí, els partits han de posar-se en marxa aviat i tancar les seves llistes, ja que els que vulguin concórrer en coalició, com dèiem fa una estona, ho han de comunicar abans de dia 16 d'aquest mes i el 21 comença el termini perquè tots presentin candidatures. Ho podran fer durant 5 dies i el 28 es publicaran al butlletí oficial de l'Estat. Aquí les juntes electorals comencen a revisar-les i s'encaten unes setmanes d'estudiar irregularitats i possibles recursos que quedaran resolts definitivament dia 12 de novembre, 24 hores abans que comenci la campanya electoral que s'estendrà fins divendres dia 27. Dissabte, jornada de reflexió i diumenge, dia 29 de novembre, la cita amb les urnes. Amb la publicació del decret, demà també comença el termini per demanar el vot per correu, que finalitzarà dia 19 de novembre, tot i que el temps per dipositar aquesta papereta a distància acabarà dimecres, dia 25. Ja al desembre s'hauran de constituir les Corts de la 36a legislatura, com molt a tocar a les festes de Nadal, dia 24, ja que la Carta Magna determina que no s'hi han de superar els 25 dies després dels comicis.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Hem de dir que el detonant de tota aquesta situació, el que ha provocat aquest avançament electoral, ha estat el rebuig en el Congrés dels Diputats dels dos decret llei d'habitatge divendres passat. I el govern espanyol té previst tornar-los a aprovar demà en la reunió ordinària del Consell de Ministres amb la intenció que la Diputació Permanent els convalidi.
19: I és que la Diputació Permanent és l'òrgan competent quan es dissolen les cambres, com és el cas d'ara. És una espècie de cambra baixa, però reduïda. La conformen 68 diputats dels diferents grups, més la presidenta, i a diferència del pla, la suma de PP, Vox i Junts, que va ser clau divendres per tombar els decrets, no representen ara la majoria absoluta. Així, amb el repartiment de vots de la Diputació Permanent, podria tirar endavant el primer decret, aquell que contenia el gruix de les mesures de matèria d'habitatge, sempre i quan les formacions mantinguessin el sentit del seu vot. En el cas del segon decret, el relatiu a la renovació automàtica de lloguers, aquest no tiraria endavant perquè el PNB va votar en contra d'aquest mateix.
1: Idò, amb aquest context, seguint mirant a les novetats, aquest moviment social que s'ha creat arran de la crisi de l'habitatge i a Palma, a la plaça Espanya, l'acampada continua. Cada dia s'assumen més persones i insisteixen que un avançament electoral no suposa cap passa per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Lluc Cifra n'és el portaveu.
2: No volen tant un canvi de partit com l'acció política per se. Si el següent partit que ve pues, ha de fer millor pues, en aquesta qüestió, pues, guai, però no és tant això el que estem demanant. No estem demanant un canvi de govern, estem demanant que hi hagi una acció directa.
1: Les persones que hi ha acampades volen resistir. Per ara, agraeixen als ciutadans que els ajuden cada dia amb menjar i amb altres estris personals i insisteixen que la lluita va més enllà d'aquests comicis.
3: Moltes persones que passen per aquí, que mos donen força, mos donen coratge, mos animen fins i tot a aguantar, resistir. Vull dir, és com aquesta força que sabem que són la representació física de moltes altres persones.
5: Este sistema nos tiene hechas polvo. A muchísimas familias las tiene en la calle. Mucha gente en el hospital, mucha gente ya está muerta y todo porque no tiene donde comer y donde vivir.
1: A Madrid, mentrestant, continua també l'acampada a Puerta del Sol contra el que anomenen rendisme. Avui el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha denegat el desallotjament sol·licitat pel govern d'Isabel García, Isabel Díaz Ayuso. El jutge ha considerat que primer s'ha de parlar amb el delegat del govern de l'Estat.
19: Els participants en l'acampada han explicat que decidiran en assemblea si parteixen de Sol o no. Els que mantenen és la necessitat de convocar una vaga general contra la crisi de l'habitatge. Alicia del Río n'és la portaveu.
6: La huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne. Por eso, desde esta misma tarde, tenemos actividades en los barrios para empezar a construir esta huelga general.
1: Passant 22 minuts de les dues, fem una petita pausa per la publicitat i tornem amb altres temes de l'actualitat.
7: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
8: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IDE3 Ràdio.
1: En la crònica de tribunals, dos policies locals de Palma han assegurat avui davant l'Audiència Provincial de Palma que l'home acusat d'assassinar la seva parella amb 66 ganivetades els va confessar els fets. L'acusat va dir als agents que havia matat a Maria del Rosario mentre conduïa. Els fets van passar, recordem-ho, l'any 2024, al camí de Can Pastilla i dins del cotxe també hi viatjava una de les filles que ambdós tenien en comú a qui l'acusat va abandonar després de fugir. Per aquests fets, la Fiscalia li reclama una pena de presó de 27 anys. Carme Moreno.
9: Els dos testimonis més rellevants de la vista oral d'avui han estat dos policies locals de Palma. Els agents han explicat que varen trobar la acusat tensant que la roba després de que es donés a la fuga. Els agents han dit que l'home els va aixecar la mà i quan s'hi varen acostar els va assegurar que havia pegat ganivetades a Maria del Rosario mentre conduïa i que per això va tenir l'accident de trànsit. Aquests dos policies han assegurat que l'acusat estava molt calmat i no se'l va veure alterat. Un altre agent també ha assenyalat que l'home va donar negatiu en els diversos controls d'alcohol i drogues que li varen realitzar. A més, han explicat que la menor viatjava al darrere del cotxe sense anar fermada i a causa de la forta col·lisió va patir diversos cops.
1: També Carme ha declarat un agent del grup d'homicidis de la Policia Nacional.
9: Sí, aquesta testimoni ha afirmat que Maria del Rosario, que viatjava en el seient del copilot, no es va poder protegir de l'atac. Segons la fiscalia, l'acusat li va pegar 66 ganivetades. La gent que va estar present a l'autòpsia ha dit que la víctima va tenia ferides al cap, al coll, l'esquena, al pit, a les mans i al tòrax. Algunes de les punyalades li varen tallar la vena jugular i també li perforaren els dos pulmons. El policia local de Palma, que primer va arribar al lloc dels fets, al camí de Can Pastilla, ha assenyalat que Maria del Rosario va morir abans de patir l'accident i que l'estat en què la va trobar, aquell cos, ha dit, era incompatible amb la vida.
1: I ho dèiem en titulars, una quinzena de persones han hagut de ser desallotjades aquesta matinada per mort d'un incendi a un edifici al centre d'Inca. L'immoble es lloga per habitacions i el foc l'hauria provocat de manera intencionada un deslogatès que ha estat detengut.
19: El foc ha començat a les 2 de la matinada quan l'home hauria calat foc de manera intencionada a la seva habitació ubicada a la planta baixa. Una altra llogatera s'ha donat del fum i ha avisat la resta de veïns perquè poguessin sortir. La Guàrdia Civil ha detengut el presumpt autor, un home d'uns 40 anys que ja havia tingut problemes amb els veïnats. Avui matí els bombers i els tècnics municipals han tornat a l'edifici per revisar-ne l'estat. Els afectats han pogut entrar a recollir les seves pertinences i l'edifici romandrà precintat mentre reparin els desperfectes. Els serveis socials estudiaran cas per cas per oferir allotjament als que ho necessitin. Segons els veïnats, l'edifici té 12 habitacions on hi viuen unes 16 persones.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Un dels col·lectius afectats per l'anunci d'eleccions avançades és el mèdic, que tenia previst fer vaga indefinida a partir de dia 28. Ara les organitzacions convocants han de decidir si continuen o no amb aquesta protesta que rebutja el projecte de llei de l'Estatut Marc i en demana un de propi. La reunió serà avui vespre a Madrid i les Balears es posicionaran a favor de suspendre les aturades.
19: La dissolució de les Corts fa que els projectes de llei en tramitació com aquest caiguin amb la convocatòria d'eleccions. Això vol dir que la reforma de l'Estatut Marc de metges i facultatius queda paralitzada i s'haurà de començar a negociar de zero una vegada configurat el nou govern espanyol. Per consensuar un posicionament, els sindicats mèdics es reuniran avui vespre per decidir si segueixen amb les vagues. Miguel Lázaro, president de Cimeval, ha explicat que el col·lectiu mèdic de les Illes es partidari de suspendre les vagues.
10: Y hay una opinión generalizada de si tiene sentido seguir con el paro permanente indefinido, que es el máximo nivel de confrontación y de huelga hasta ahora, a partir del día 28. Esto se está planteando porque todo hay que decirlo, nosotros no queríamos llegar a este paro permanente indefinido. Nos duele mucho, aunque, bueno, lo digo de corazón, lo del impacto en los pacientes.
1: També en clau sanitària, avui ha començat la campanya de vacunació de la grip a les escoles i residències. Dues setmanes després s'obrirà a tota la població general, siguin col·lectius de risc o no. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris i confien a superar les cobertures del 34% de la població diana assolides l'any passat. És la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
11: La font més important d'infecció cap a les persones que es revolten, cap als predins, els germans, el pare i la mare, posen

0: A la platja de Trampolín, a Ceuta.
1: Fonts policials apunten que molts migrants podrien haver-se amagat per por de l'expulsió. Es calcula que a la zona hi havia pernoctant de més 3.000 migrants.
0: Arribarem així a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 2:30, temps ara per a la informació de Mallorca. Diverses entitats ecologistes i conservacionistes s'uneixen per demanar un gran parc cultural, patrimonial i verd al port de Portopí i al castell de Sant Carles de Palma. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. La campanya Salvem Portopí va néixer com una alternativa ciutadana als plans industrials de l'autoritat portuària. Ara han llegat una recollida de firmes per donar suport en aquesta iniciativa. Les entitats s'oposen frontalment als projectes de l'organisme públic que inclouen la instal·lació d'una indústria de tractament de residus de vora el castell. Els ecologistes adverteixen que això tindria un cost econòmic patrimonial i ecològic innecessari.
1: I l'Hospital de Manacor entra en la recta final de la seva ampliació històrica després de més de 4 anys d'obres.
2: El projecte duplicarà la cobertura assistencial per a unes 150.000 targetes sanitàries. Des que es va inaugurar el centre, la comarca de Llevant ha sumat més de 30.000 habitants. Avui, la mudança continua amb el trasllat de les consultes d'urologia i otorrino.
1: De seguida en parlem primer, però feim un cop d'ull a la situació del trànsit en aquesta hora i per això connectam amb la DGT. Nelly García, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment troben trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx entre la sortida del polígon de Sant Castelló i la sortida de Sóller, com també en sentit aeroport des de la sortida de Sant Hugo fins a la sortida del polígon de Sant Castelló. També troben petites retencions a la carretera de Valldemossa en sentit Palma a l'arribada de la rotonda d'Ocimax. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly García. Bernat Nadal és el control tècnic. Comencem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem a l'inici, la campanya Salvem Portopí ha posat en marxa una recollida de firmes per crear un gran parc patrimonial i verd en el moll on està situat el castell de Sant Carles, la Torre de Senyals i el port històric de Palma. La iniciativa forma part del projecte alternatiu Carca va presentar al març i que també rebutja els plans de l'autoritat portuària de les Balears d'instal·lar en aquesta zona una indústria de tractament de residus de vora el castell.
2: L'entitat conservacionista espera aconseguir almenys un centenar de firmes a través de la plataforma change.org per obtenir el suport social per evitar el que considera un cost econòmic patrimonial i ecològic innecessari en una zona de gran valor patrimonial. Àngels Fermosella és la vicepresidenta d'Arca.
4: Que és una cosa molt simbòlica, però t'ajuda a, de qualque manera, expandir la campanya. I, a més, sempre implica un compromís personal d'una persona. La gent té gana. I què puc fer? Ens diuen. I què puc fer? I com puc ajudar? No? Bueno, doncs això és una manera molt simbòlica, però molt interessant per ajudar. No?
2: A més, amb aquesta campanya de firmes, en els pròxims mesos esperen obtenir el suport de personalitats de l'illa. En tot cas, confien que aquestes firmes ajudin a impulsar el seu projecte. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP.
5: Creiem que és una oportunitat molt important i que no arriba massa temps, massa tard, que després no ens puguem empenedir de no haver vist que això era factible, fàcil i, vaja, al nostre punt de vista, molt més amable i molt més necessari per allò que reclama la ciutadania avui en dia, que estigui obert a zones on hi ha molt de ciment, com són les ciutats.
2: Des del mes de març, els representants de la campanya Salvem Portopí, integrada per Arca, Palma 21, el GOP i Fridays for Future Mallorca, han exposat el projecte a diverses entitats, entre les quals hi ha el clúster d'empreses nàutiques, i asseguren que totes han trobat raonable la seva alternativa.
1: I avui també destacam que 35 molins de Mallorca rebran l'ajuda del Consell perquè puguin ser restaurats. A través de l'impost de turisme sostenible s'ha habilitat una partida de 2,5 milions d'euros a repartir entre particulars i empreses.
2: Amb aquest acord, l'ajuda cobrirà el 75% del cost de cada projecte i el 25% restant la

0: portarà la propietat. Es tracta de molins fariners i d'aigua, com el de Camp Moreu, al municipi de Llubí, que es troba en molt mal estat de conservació. Són la consellera insular de Patrimoni i Cultura, Antoni Roca, i Toni Ferragut, propietari del molí de Camp Moreu.
1: Això significa que de 9 municipis de Mallorca podran recuperar part d'aquest patrimoni tan característic de la nostra illa. Són diferents tipus de molins els que se recuperen. Per una banda hi ha molins fariners, molins d'extracció d'aigua i un molí hidràulic.
2: Bueno, agrair el Consell, agrair l'àrea de patrimoni, pues, hem arribat a aquesta ajuda per poder restaurar aquest molí i conservar el patrimoni de Mallorca, que és la nostra identitat.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: 2:35, més qüestions. En recta final per a l'obertura total de les noves dependències de l'Hospital de Manacor després de més de 4 anys d'obres que duplicaran la cobertura assistencial d'una població en augment. En els darrers 15 dies ha començat el trasllat al nou edifici ambulatori d'algunes consultes externes tan importants com cirurgia, pediatria, ginecologia, i avui és el torn d'urologia.
0: El projecte complet són 78 consultes i 6 gabinets en aquest nou edifici ambulatori, a més de l'ampliació i la reforma del bloc quirúrgic. Parlem de trasllats complexos, delicats per l'instrumental, fins i tot la tecnologia que fan servir els metges especialistes. Avui, com dèiem, toca mudança als gabinets d'urologia i otorrinolaringologia. Primer s'instal·len les consultes i al llarg dels pròxims dies serà el gabinet. Joan Benejam és el cap d'urologia.
5: I a la vegada també l'hospital ha tingut una completa transformació, és a dir, el fet d'aquesta obra tan significativa d'obrir aquests espais tan ben adequats per fer les consultes externes d'urologia i el gabinet d'urologia, sens dubte és una fita important.
0: Durant aquestes setmanes conviuen consultes que ja funcionen al nou edifici amb altres serveis que encara mantenen temporalment la seva ubicació anterior. El doctor Benejam assegura que els pacients guanyaran en intimitat perquè s'humanitzen els espais.
5: Atendem a moltes patologies de la part genital, de la part que afecten el que és intimitat de la persona, i això és evident que han de tenir un espai adequat per poder explorar amb intimitat sense que el malalt se senti malament. Cosa que, per exemple, aquesta setmana passada no ha passat. Ara no. Ara les noves consultes seran adequades al que han de fer.
0: La setmana que ve es preveu el trasllat d'oftalmologia i dermatologia.
4: Obres també, en aquest cas, al Parc Natural de l'Albufera, que tancarà temporalment des d'avui i fins al 18 d'octubre per obres de millora als camins i observatoris pel mal estat i l'antiguitat d'algunes estructures. Un espai on els darrers anys s'han notat molt els efectes del canvi climàtic, com per exemple la calor extrema i la pujada del nivell de la mar.
0: En concret, s'adequaran dos camins pels quals transcorren itineraris del parc, s'arreglarà l'esplanada del centre administratiu i s'instal·larà una coberta tèrmica que farà d'aïllant per evitar les altes temperatures durant els mesos d'estiu en l'interior dels observatoris. El director del parc, Matías Rabassa, assegura que són unes obres molt importants perquè hi havia risc d'accidents.
6: A veure, aquestes obres són molt importants perquè hi ha infraestructura del parc que són molt antigues, estan en molt males condicions, camins que estan plens de clots, amb molt de desperfectes, que fins i tot hi havia la possibilitat de que se provoquessin accidents a gent que pogués anar en carro de nen petit o en bicicleta.
0: A més de la calor intensa, un altre dels efectes del canvi climàtic en el parc és la pujada del nivell de la mar, que durant les darreres dècades ha pujat 9 centímetres a l'Albufera d'Alcúdia, un problema al qual s'ha de sumar també l'increment constant d'extraccions d'aigua dolça dels aqüífers, que perjudica els entorns naturals i les espècies.
6: Si una zona humida, deprimida i costanera li retira l'aigua dolça, el seu espai queda ocupat per aigua salada. Per tant, són diferents factors que acaben afectant de manera molt important i de manera sinèrgica, i fan que els hàbitats i les espècies associades a aquests hàbitats de l'Albufera estiguen canviant d'una manera, quasi podríem dir, dramàtica per lo ràpid que està succeint.
0: El Parc Natural de l'Albufera reobrirà d'aquí a 2 setmanes, el 18 d'octubre, per garantir la seguretat dels visitants i facilitar el desenvolupament dels treballs de millora.
4: I el govern ha iniciat una nova campanya de reforestació al Parc Natural de la Península de Llevant amb l'objectiu de superar els 40.000 arbres plantats. El projecte, desenvolupat fins al 2028, incorpora criteris d'adaptació al canvi climàtic i activitats d'educació ambiental.
0: La primera fase va tancar a principis d'any amb 20.000 exemplars plantats. Aquesta nova etapa se centrarà a la finca pública de Salqueria Vella, Artà, on es plantaran 20.000 arbres més per duplicar la xifra total. Les tasques executades per les brigades de l'Ibanat s'allargaran els pròxims mesos i mantindran accions de conservació i manteniment fins al 2028. Més enllà de la massa forestal, el pla preveu iniciar pròximament actuacions de recuperació del litoral, posant el focus en la protecció dels sistemes dunars.
4: I fa gairebé un mes, el fort temporal del 9 de setembre va afectar amb virulència les Balears i un dels punts més castigats va ser el port d'Escanonja a Banyalbufar. La caiguda de centenars de pins va causar danys en habitatges, infraestructures i accessos. També va deixar una important quantitat de massa forestal afectada. Des d'aleshores, les administracions i els equips forestals i d'emergències han treballat per retirar els arbres i les branques, també per recuperar aquesta zona.
0: L'Ibanat calcula que al voltant de 55.000 arbres s'han vist afectats per aquest temporal, dels quals 34.000 són pins de grans dimensions. En cas d'incendi forestal, aquesta acumulació de biomassa incrementa el risc de propagació amb més rapidesa i intensitat. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Joan Santana, cap del Servei de Gestió Forestal del Govern, ha fet èmfasi en la importància de retirar els arbres i branques caigudes, però a la vegada considera fonamental invertir en gestió forestal preventiva.
7: Fer infraestructures de prevenció d'incendis que, en el cas de que hi hagués una ignició, no se converteixi en un incendi fora de capacitat d'extinció i, per tant, que pugui comprometre la seguretat de les persones. Una arrel més allunyat de la conservació que l'abandonament i, sobretot, tenir en compte que la gestió forestal, la prevenció d'incendis, és una qüestió de seguretat ciutadana. Sense boscos gestionats no tenim ciutadans segurs.
0: A diferència de la península, les illes han esquivat un any més els grans incendis forestals. L'arxipèlag ha tancat l'estiu amb 85 focs i només 36 hectàrees cremades.
7: No hem de baixar la guàrdia, és a dir, sabem que l'any que ve, la campanya que ve, tornarem a estar en un risc extrem. Tenim uns estius de cada vegada més feixucs, amb temperatures fora de lo que és habitual i, per tant, que comprometen uns boscos molt vulnerables.
0: La campanya d'alt risc d'incendis forestals finalitza el 15 d'octubre.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: 2:42 de la política municipal. Més per Palma demana a l'Ajuntament que mogui fitxa per frenar, diu, la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans. La formació ha exigit avui a Cort la creació d'ajuts directes i urgents per a les famílies que pateixen els efectes de la inflació. El candidat de Més a la Baldia, David Pujol, ha criticat que el Partit Popular presumeixi de gestionar el pressupost més alt de la història de la ciutat, mentre molts veïns tenen dificultats evidents per arribar a final de mes.
0: El partit ecosobiranista proposa recuperar la fórmula de targetes bons que es van fer servir entre 2019 i 2023 per cobrir necessitats essencials com el lloguer, la llum o el cistell de la compra. Segons Més, Cort disposa de prou capacitat econòmica per finançar aquesta mesura. Pujol ha recordat que el mateix executiu municipal ha xifrat en 11 milions d'euros anuals l'estalvi fiscal de les rebaixes d'impostos aprovades aquesta legislatura, uns beneficis que, segons denuncia, han anat a parar principalment als grans tenidors d'habitatge.
8: Pagar l'electricitat, el gas, omplir el dipòsit o la gelera costen cada vegada més. Les famílies no arriben a final de mes i l'Ajuntament s'ho mira com qui mira una pel·lícula. Llavors, som aquí per proposar que l'Ajuntament posi en marxa una ajuda extraordinària i urgent destinada a les famílies i persones a rendes baixes i mitjanes.
0: La formació ecosobiranista planteja que aquests nous ajuts s'entreguin sota criteris estrictes de renda i vulnerabilitat que siguin totalment compatibles amb altres prestacions socials i que tinguin una partida pressupostària suficient per garantir que ningú que compleixi els requisits en quedi fora.
4: I dimissió a l'Ajuntament d'Andratx. La regidora d'Urbanisme i Patrimoni, Beatriz Casanova, ha deixat el càrrec per motius personals. A partir d'avui mateix, la batllessa del municipi, Estefania Gonzalvo, assumirà de manera directa les competències d'ambdues àrees.
0: Per assegurar el funcionament correcte del consistori i donar continuïtat als projectes de la legislatura, l'Ajuntament durà a terme una reestructuració interna les pròximes setmanes. La institució, d'una banda, ha agraït públicament a Casanova la seva dedicació i la feina feta durant el temps que ha exercit les seves responsabilitats municipals i, d'altra banda, ha assegurat que aquesta reorganització permetrà continuar tenint en normalitat les necessitats dels veïns d'Andratx.

0: Companys, com és la temporada, què poden fer?
1: No sé, per exemple, fer-me jaure.
0: Què?
2: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
1: No, jo no soc la moderna és ella.
3: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
0: Però què fan exactament?
1: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
0: Però ho fan els joves o no tan joves?
3: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
2: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
5: Vetres Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
6: En 14 minuts seran les 3. Miqui Tous, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: I ho dèiem a l'inici, el Manacor jugarà contra el Villarreal a la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
7: Sí, Manacor viurà un partit històric. El conjunt manacorí rebrà la visita del submarí groc de la màxima categoria en aquesta pallera. La plantilla i la directiva s'ha mostrat contenta per rebre un equip de Champions. És el president del Manacor, Sergi Muntaner, i també el seu entrenador, Miquel Aguado.
8: Estic molt content, la veritat. La gent xerrat antes, que ja és un premi. Vaig venir tot un equip com el Villarreal, que és equip de Champions, pues, contentíssim. Serà un dia molt gran per poble, onge de tothom, que Manacor sigui una festa.
9: Bueno, ja sabem per altres anys que se fa un peatge a cas, competint en aquesta Copa del Rei. Nosaltres mirarem, bueno, primer de tot, i vos queden tres partits per intentar arribar a la millor manera possible. I una vegada vos arribes, intentarem disfrutar a la mateixa vegada que competir com estem fent fins ara.
7: I el Mallorca també jugarà al camp de l'Alcoyà aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. Per part seva, el Poblense rebrà la visita del Ceuta de la segona divisió. Miquel Molondro és el president de l'equip Poble.
10: Sí, l'emoció ha estat molt bona, ens ha tocat el Ceuta, un equip que passa moltes penúries, el seu poble, i els rebrem així com se mereixen, no? És un equip que el Poblense ja en els anys 80 hi va jugar quan estàvem a segona B i els rebrem el millor possible.
7: I l'Atlètic Balears també rebrà un equip de la categoria de plata, l'Eldense. Òscar Troya és el tècnic del conjunt blanquiblau.
11: I al final, ja te digo, és un club de segona divisió i per nosaltres, pues bueno, recibir futbol professional en l'Estadio Balear sempre és d'agrado, no? Así que dentro de los criterios del sorteo nos podía tocar un club de segunda división, así que perfecto, a competir, a aprender y a ver dónde está el nivel del equipo cuando llegue el momento de la Copa.
7: I també pendents del Sant Rafel d'Eivissa, que encara ha de jugar el seu partit de tornada de la fase prèvia. Ahir es va suspendre el partit pel mort del mal temps. Això sí, ho tindrà complicat perquè el Sant Rafel va perdre a l'anada per 1-5 contra el Prat. Si donat la sorpresa en aquesta partida tornada, el conjunt eivissenc s'enfrontaria a l'Atlètic Club de Bilbao. Aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei es disputarà entre els dies 27 i 29 d'aquest mes d'octubre. I també en futbol, el Mallorca s'ha entrenat avui de matí a Son Bibiloni després de l'empat d'ahir vespre 0-0 a Montilivi contra el Girona. Duel sense gols entre dos dels equips que volen tornar a la màxima categoria, la primera divisió. El Mallorca no va ser capaç de rematar cap vegada entre els tres pals en tot el partit. El tècnic Luis García valora l'esforç de l'equip, però lamenta la falta de gol, un tema que ya le comienza a preocupar.
12: Tenemos que mejorar en esa fase ofensiva. Eso lo tengo entre ceja y ceja y es algo que bueno, pues que no que me quita el sueño, pero que normalmente mis equipos en fase ofensiva siempre han atacado muy bien, han generado muchas situaciones de gol, han hecho goles y es un tema ya personal el poder ayudarles.
7: El conjunt mallorquinista va aconseguir mantenir la porteria a zero en un partit molt igualat i Arnau Tenas va ser decisiu. Luis García reconeix la fiabilitat del seu porter.
12: Creo que Arnau ha estado pues, a su nivel, un nivel top, un grandísimo portero, tanto en portería como en situaciones de juego de pies y de reinicios. Creo que es un portero extraordinario.
7: I el tècnic del Girona, Quique Álvarez, també va valorar el partit del seu equip i l'encert d'Arnau Tenas, del porter mallorquinista.
13: Un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver emportat el partit.
7: Malgrat només haver sumat un punt aquesta jornada, el Mallorca continua en posicions de play-off, és cinquè en 14 punts. Això sí, s'allunya de les primeres places. L'Eibar es troba al capdavant de la classificació amb 21 punts, el Castelló segon amb 20 i l'Almeria tercer amb 18. El Girona és quart amb els mateixos 14 punts que té el Mallorca. Diumenge, el conjunt vermell rebrà la visita de la Unió Deportiva Les Palmes a les 6:30 a l'estadi de Son Moix. I a la primera divisió, el Barça de les mallorquines, Catacoll i Patrick Guijarro va golejar el Real Madrid per 7-0 al Camp Nou. 4 gols de Clàudia Pina va ser la gran protagonista. Les dues mallorquines varen jugar a l'11 titular. És la migcampista Patrick Guijarro.
14: Nosotras de cada año no nos quedamos en el mismo escalón, sino queremos ir subiendo, queremos mejorar, queremos que no nos pillen, queremos seguir. Yo creo que esa es nuestra forma de ser, tanto nosotras como el staff que nos exige, y hay que seguir siendo así.
7: Precisament, Patrick Guijarro, Catacoll, a més de Lucía Corrales, es concentraran avui en la selecció espanyola. Finalment no hi serà Mariona Caldentey, que es baixa per lesió. La jugadora de l'Arsenal va haver d'abandonar el terreny de joc amb la derrota del seu equip per 4-2 contra el Manchester City. Espanya disputarà dos amistosos contra els Estats Units el primer dia 10 d'octubre a Washington, el segon dia 13 a Filadèlfia. I a la segona federació femenina, empat a 0 entre el Balears i l'Espanyol B. Miqui Mayans és el tècnic del conjunt blanquiblau.
15: Bueno, amb una sensació bastant de buit, perquè jo crec que era un partit on hem competit molt bé i hem sabut no encaixar, i en el final del partit podíem haver guanyat i no ens han deixat.
7: I a la primera federació masculina, l'Audi Eivissa va tallar la mala ratxa amb una victòria de prestigi al camp del Villarreal B. El conjunt blau-cel va superar el filial del submarí groc per 0-1 i pugen a la vuitena posició, informa David Ventura.
16: L'UD necessitava un cop de timó després de dues derrotes consecutives i ho ha aconseguit en el lloc més complicat, el camp del Villarreal B. Els pitiusos, a més, encara no havien puntuat lluny de Can Mises. Ahir ho van aconseguir gràcies a un partit molt seriós en el qual no van concedir pràcticament cap oportunitat al rival. El moment decisiu va ser al minut 81, quan el solleric Pedro Ortiz va aprofitar una vedada defensiva per rematar a la xarxa un centre de Víctor García. El tècnic, Raúl Llona, valora que a la fi l'equip ha mantingut la concentració durant els 90 minuts.
17: Porque estamos insistiendo mucho en cuál es nuestro modelo, en qué tipo de equipo queremos ser. Y hasta ahora pues nos había costado bastante, habíamos jugado a ráfagas y de ahí seguramente los resultados obtenidos, ¿no? Y hoy teníamos claro que necesitábamos tener una muy buena versión, pero sobre todo durante 90 minutos, todo el partido.
16: L'UD torna a mirar amunt a la classificació i se situa vuitè a només dos punts del play-off.
7: I encara a Eivissa, la selecció espanyola sub-21 continua a l'Illa, on demà jugarà contra Romania al darrer partit de la fase de classificació per l'Europeu de 2027. Avui, hora baixa, el seleccionador David Gordo farà una roda de premsa i, posteriorment, els jugadors s'entrenaran a l'estadi de Can Mises per a classificar-se com a primera del seu grup. Espanya ha de guanyar i, en cas d'empat, només perdria la primera posició si Finlàndia guanya per més de 9 gols a Kosovo. I acabem en tennis perquè Jaume Munà ha perdut la semifinal del torneig de Tòquio contra Carlos Alcaraz en tres sets. El centenyiner ha guanyat el primer set per 5-7, però ha perdut el segon per 6-3 i el tercer per 6-1. Era la primera semifinal que jugava Munà aquesta temporada i li ha permès escalar posicions al rànquing ATP i es situa en el top 49. Fins aquí el temps d'informació esportiva.

0: No ens oblidem de la cultura en un dia marcat. Per l'anunci d'eleccions anticipades, el compositor Joan Valent encara aquests dies un dels seus reptes artístics més importants, l'estrena de la Sinfonia Goya, una obra monumental en càrrec de la Fundació Ibercaja per mort dels 200 anys de la mort del geni, que es va estrenar divendres a Saragossa i que avui es podrà escoltar a Madrid. A partir de demà, a més, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Es posarà a la venda en format CD.
1: Sí, estem parlant d'un treball de 49 minuts, escrit pensat per a 124 músics i que no va ser fàcil per a Valent, que va necessitar temps per veure com s'enfrontava a una figura tan universal com la de Goya.
2: Fins que vaig trobar un punt de connexió que me donava un poc un discurs que fos més o menys coherent. I no era a partir de la seva obra, no era interpretar ni il·lustrar musicalment la seva obra, sinó des de la seva sordera. I el que vaig intentar és posar música al que ell pintava i no sentia.
1: I precisament aquesta referència a la pèrdua d'audició marca tota la sinfonia des del principi.
2: I comença amb un cop molt fort i després un tinnitus. El tinnitus és aquest so agut que senten la gent que té un problema d'audició i la gent sorda, no? I després ja entra el món de capritxos. I aquest tinnitus, aquest so llarg i agut, apareix en diferents moments de la Sinfonia de l'obra.
1: De la Lechera de Burdeos a les pintures negres, passant per la figura femenina, per la sordesa, tot hi és en aquest treball que, com dèiem, avui arriba a l'Auditori Nacional de Madrid i amb la il·lusió del compositor del Gaida que es pugui executar també més o menys tard a Mallorca.
2: És espectacular veure 120 músics tocant amb una intensitat i una velocitat realment impressionants, no? I, bueno, com que per això va tot molt bé i la Fundació Ibercaja, que són els que van fer l'encàrrec, que estan molt entusiasmats i l'orquestra també, sembla que estem preparant una gira per tot Espanya, que la volen dur per tot. I, òbviament, jo abogaré i faré tot el possible perquè vingui a Mallorca.
1: L'enregistrament d'aquesta sinfonia, que, com dèiem, a partir de demà es podrà estar a disposició en CD, la va fer l'Orquestra Clàssica Santa Cecília a la seu de l'Orquestra de la Comunitat de Madrid i amb la col·laboració de Joan Martorell.
0: I de la música al cinema i al patrimoni. El 16 i 17 d'octubre i dies 19 i 20... Can Vivot serà escenari de la projecció de quatre pel·lícules i referencials fetes a Mallorca i que, a més, es rodaran en part en aquest magnífic palau.
3: Tenies estar contentos, no tener antepasados. ¿Qué importancia tiene la paternidad?
1: Parlant, per exemple, de Berno, la sala de les nines, de Jaime Chavarri, en Fernando Rey, que escoltàvem fa uns moments, també en Manol Arias, Ángela Molina, en Paró Soler Real. Una fita del cinema fet aquí que clourà el cicle amb la presència del director, amb col·loqui, amb Pedro de Montaner, propietari de Can Vivot i amic de Llorenç Villalonga. El dia abans serà el torn del Celo, d'Antoni Eloi. Que també protagonitzarà el col·loqui posterior a la projecció d'aquesta producció internacional que va comptar amb la presència de Lauren Bacall, Harvey Keitel, Sadie Frost o Jude Law. En el cas de Playa de Formentor, una altra producció de principis dels 60 que es podrà veure dissabte dia de 7, la també directora Marga Melià, de Suportant el Paradís, posarà en context aquest film que ens ofereix una mirada sobre el boom turístic i la transformació del paisatge de Mallorca. Per veure encara més com ha canviat l'illa amb el pas del temps, convé no perdre's la projecció de Flor d'Espino. És una pel·lícula de fa 101 anys. És, de fet, una de les primeres ficcions cinematogràfiques conservades de Mallorca i que comptarà amb la presència de Josep Antoni Pérez de Mendiola, investigador i responsable de la seva restauració. Aquesta serà l'encarregada d'inaugurar el cicle. Les projeccions d'aquesta iniciativa de l'associació Can Vivot seran a partir de les 7 de l'hora baixa. Les entrades ja estan a la venda.

0: Són les 3. Moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dilluns 5 d'octubre, marcat per l'anunci d'avançament electoral que serà 29 de novembre. Pedro Sánchez ha confirmat la nova cita amb les urnes després d'un cap de setmana que s'havia donat per reflexionar la decisió arran del fracàs de divendres al Congrés, que varen quedar tombats els dos decrets llei d'habitatge aprovats uns dies abans. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El president espanyol finalment convoca eleccions perquè els ciutadans decideixin, diu, si volen que Espanya continuï sent un baluard de l'esquerra i la justícia social o si prefereixen que s'assumi a l'onada d'ultradreta que retalla drets.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
1: Una dicotomia que el socialista fa anys que planteja, probablement els mateixos que el Partit Popular li reclama que avanci eleccions. Un PP que avui ha dit a la fi i també presenta els comicis de novembre com una disjuntiva. Segons Feijó, els ciutadans han de triar entre corrupció o decència.
3: No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
0: Mentrestant, els decret llei d'habitatge demà aniran de nou al Consell de Ministres.
1: Pedro Sánchez rescata els textos que el Congrés va tombar divendres perquè demà el Consell de Ministres n'aprovi almenys una versió. La idea és que arribin a la Diputació Permanent, que és l'òrgan que substitueix el ple quan estan dissoltes ja les Corts, on la dreta, que va rebutjar els textos, no té majoria. Amb aquesta premissa, el primer decret podria ser convalidat, el segon no.
0: Francina Armengol, l'aposta del PSI per al 29N.
1: Els socialistes de les Illes creuen que la presidenta actual del Congrés seria un bon cap de cartell en aquestes generals. Rosario Sánchez, vicesecretària general del PSI, assegura que té força per encarar el moment històric que es planteja.
4: Un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric pel nostre país.
0: L'esquerra sobiranista, mentrestant, opta per acudir a les urnes en clau balear.
1: La federació Aramés, que engloba Més per Mallorca, Més per Menorca i ara Eivissa, ha descartat concórrer a les eleccions generals integrats dins una candidatura dissenyada a l'àmbit estatal. Josep Castells, diputat de Més per Menorca.
5: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear. Disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, no participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
0: El Partit Popular, per la seva banda, reuneix la directiva de la formació avui capvespre per posar en marxa la maquinària i Vox, a Vox Balears, Manuela Canyades, dona per fet que el seu candidat l'elegirà a Madrid i ha demanat que la gent vagi a votar. Més enllà de les eleccions, hem de parlar de 16 desallotjats per un incendi a Inca.
1: El foc que hi ha hagut en un edifici del centre de la capital de Reiguer l'hauria provocat, a més, de manera intencionada, un dels veïnats que ha estat detingut. També se l'acusa de maltractar la seva parella.
0: I a Eivissa, el Balda ha sortit en defensa d'Anna Ferrer, l'exregidora del PP, qui ha dimitit després de la detenció del seu marit implicat en una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals.
1: Rafael Triguero considera que la dimissió d'aquest cap de setmana l'honora i ha defensat que Anna Ferrer ignorava la profunditat de les acusacions contra la seva parella. Ara, la Junta Electoral ha de designar la persona que ha de rellevar Anna Ferrer, que fins divendres era regidora sense cartera.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: sí, dia 5 d'octubre de 2012 es va declarar oficialment el Dia Mundial de James Bond. Això és perquè aquell any es commemoraven els 50 anys de l'estrena de Doctor No, la primera d'una llarga sèrie de pel·lícules sobre el famós agent en llicència per matar, ideat per Ian Fleming. A les Illes, el James Bond més famós, Sean Connery, va rodar l'any 1964 La dona de palla, una producció britànica filmada a Cala Ratjada i a Porto Coloma, Mallorca. Per cert, que justament aquell any, a Mallorca, hi va morir un espia d'aquells de veres, Thomas Harris, membre del servei britànic i figura clau en el desembarcament de Normandia. Harris va morir a Llucmajor en un accident de trànsit. L'espionatge, per tant, ens arriba tant de la realitat com de la ficció. I un llinatge tan estès i tan conegut com aquest de Bond, volem saber què vol dir. Bond, en anglès, vol dir llaç, unió. Vendria a ser una cosa així com en Jaume Llaç. I la quantitat de noms il·lustres internacionals que traduïts mos apareixen sorprenents són molts. Per exemple, Beethoven. Ludwig van Beethoven, compositor, director d'orquestra i pianista, amb un immens llegat musical que va des del classicisme fins al romanticisme, seria conegut com en Lluís Corral de Remolatxes, perquè aquesta és la traducció del seu nom. O també Albert Einstein, el científic més conegut i important del segle XX, que aquí seria Albert Marge de Pedra. Bach vol dir rierol. I Spielberg. I Spielberg ve de Spiegel, que vol dir mirador, i Berg, que vol dir muntanya. És a dir, que Steven Spielberg seria mirador de la muntanya. És curiós que això passa amb molt de llinatges alemans. Per exemple, el llinatge Schuster, com el jugador de futbol. Schuster vol dir sabater. En anglès passa el mateix. Tots saben qui és en Tom Cruise o en Thomas Creuer, en Kevin Bacon, que seria en Kevin Chua, o en Donald Trump, que és Donald Triomf. Bé, tècnicament és qui governa el món, perquè Triomf de Donald va dir qui governa el món en escoces. Realment traduïts semblen una altra cosa, però en realitat quan sentim un llinatge no solen pensar en el seu significat. En tot cas, avui, això sí, és el Dia Mundial de James Bond. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més atentos a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat. Jugaran les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dilluns, som dia 5 d'octubre, hi ha molta actualitat, tenim totes les lletres i qui les saben totes són Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Juc.

0: Bon dia i bon dilluns, Maria Pons, com anam?
1: Molt bé.
0: Ben trobada.
1: Moltes gràcies.
0: Celestí, com estàs?
2: Bon dia.
0: I Miquel Jun, com anam?
3: Bon dia, va bé.
0: Idò, tornem-se aquí un dia més. Avui és dilluns. Heu pogut descansar el cap de setmana?
3: Sí.
1: Un pot de tot, no?
2: De tot.
1: Que,
2: però
1: que
2: hi ha descansar.
1: Exacte.
2: Està bé. Sí.
0: Exacte. Equilibri. Sempre hi ha coses a fer, eh?
2: En primer truiem i llavors...
0: I llavors descansam.
3: Diumenge segur que descansam.
2: Sí.
1: Ja ho dius
2: bon
1: a l'Ilia, no?
2: Eh?
1: És dia de descansar.
3: Exacte.
0: Bé, avui tenim molt de continguts, han passat moltes coses. De fet, en parlarem de l'actualitat, però des d'un altre prisma, que és allò que també a nosaltres ens agrada. Però, Celestí, començam repassant els continguts amb tu.
2: Sí, perquè avui parlarem d'una recerca i investigació que ha fet la periodista mallorquina Laura Jurado, que s'acaba de publicar en format de llibre. Es tracta de Mallorca romaní, una història de la comunitat gitana, en la qual ella recupera una de les memòries més silenciades de la nostra història col·lectiva. Els 5 segles de presència gitana a Palma i a Mallorca en general.
4: Yo soy un gitano fin.

0: Idò, amb una mirada rigorosa i alhora propera, hereva del periodisme d'investigació, Laura Jurado ressegueix persecucions legals, estigmes que s'han heretat, oficis, devocions, desplaçaments i resistències d'aquest poble nòmada i alhora també tan arrelat, en aquest cas, a Mallorca.
1: Mallorca, perquè és l'estudi que ha fet Laura Jurado, un estudi que li ha durat més de 5 anys de recerca d'investigació de Maroteca i que ara reuneix en aquest llibre que l'ha titulat Mallorca, Romania, una història de la comunitat gitana, a Palma, concretament, i també per extensió a Mallorca. Avui vendran a Laura i el comentarem amb ella, però tenim més temes també, Maria.
2: Sí, perquè és dilluns i toca conèixer un carrer de les Balears i avui pegarem a Marratxí amb un conjunt de carrers dedicats a, atenció, arbres, flors i ocells.

0: I avui el tema del dia, Miquel, mos du a Madrid, no per parlar d'eleccions, sinó de música.
1: Avui no xerrarem de les eleccions.
0: Sí, sí que xerrarem, però ara ho
1: explico. Xerrarem, xerrarem en qualsevol moment del programa, però no és notícia del dia. Ho farem, la dedicarem a Shakira, perquè molts ciutadans de les Balears han passat aquests dies per Madrid per veure un dels concerts de l'artista i de tot l'univers Shakira, perquè hem de comptar que fins i tot ha fet un estadi propi per ella mateixa, on hi ha una mini ciutat de dins.
0: Està gros.
1: Museus, de tot. Mm-hmm. Bé, grossíssim. Després aquests nostres oients ens explicaran com ha estat la seva experiència.

0: sí, tal vegada conegueu qualque balear que ha estat en aquest concert, perquè en som molts que han anat a Madrid a veure el concert de Shakira.
1: Només
0: i que encara...
1: mirant Instagram, sí, trobes... jo n'he trobat un bon grapat.
2: Un fester, sí, sí.
0: I és que han d'anar, perquè encara no ha acabat la gira de Shakira. A més, aquest cap de setmana mos ha de sorpresa en Dua Lipa, que ha cantat amb ella. Que aquesta no mos l'esperava.
2: No, ningú va veure venint això. Però ho vàrem fer molt bé.
0: Preciós. Sí,
2: divina ser dues.
0: Doncs avui xerrant d'aquest concert de Shakira a Madrid, sobretot de l'experiència de Ciutadans de les Balears en aquest concert. Però com dèiem, l'actualitat comanda i avui tenim moltes ganes també de rebre el nostre estimat lector, en Josep Maria Nadal Suau. I avui torna amb literatura i amb un tema molt d'actualitat, és clar, aquest.
3: Ja tenim notícia del dia, i més que del dia, unes eleccions generals d'aquí a no res, i el Lectobro hem pensat que seria una bona idea recuperar de la biblioteca alguns llibres que parlin o bé de processos electorals o bé de les conseqüències que aquests processos poden tenir després, no? Finalment he triat tres novel·les, cada una a la seva manera és ja un clàssic, i les comentam en una estona. It's coming through a hole in the air.

0: Sí,
1: era així per fi, avui vendrà en Nadal, sou aquí als estudis, tenim moltes ganes de veure-lo i parlarem d'aquests llibres de Philip Roth, Pío Baroja i Rafael Chirbes, ni més ni manco. Dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
0: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentolo en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: Ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
3: Que no és altre que tentol@ib3radio.com.
1: Molt bé, esperem els vostres missatges. Maria Miquel, moltíssimes gràcies, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que no ha descansat aquest cap de setmana. Sí, diu que sí.
4: Sí, un poquet.
1: Ho dic perquè divendres va ser nosaltres en el Flem, en directe, des d'aquella piscina. Pues he de dir que ahir m'han dit, jo no hi era, però que van nedant a Xanguito dins la piscina.
4: Ah, sí?
1: Després del seu concert.
4: Se va remullar?
1: Sí, sabeu que sí.
4: Ell tot sol, tots?
1: Tota sa banda.
4: Ostres.
1: Que van actuar en el mateix escenari que nosaltres vam fer el programa divendres en directe des del Flem, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, que
4: tot
1: hi va tancar
4: idees,
1: les seves portes, i 13.000 persones, segons l'organització, han passat per aquest festival que ha reunit moltíssimes persones i que finalment van acabar dins la piscina. Nosaltres no.
4: En Ramon, bé, però tot són idees, eh? L'any que ve, mira. Bé, ja està fet ara.
1: Sí, no, ja no
4: serim
1: no
4: originals.
1: No, a la piscina. No. En tot cas, el nostre company tècnic avui, en Joan Jiménez.
4: Més que res, perquè ens haurien de llevar els cascos auriculars al micro.
1: Quedant remull, tampoc
4: sí,
1: no.
4: I clar, no quedaria encabant la missió.
1: Joan, moltes gràcies. Tampoc no se va remuar, això que van passar calor. Són les 3 i 16 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Ignasi, avui un tema molt interessant que tractarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I d'així, perquè la rabiosa actualitat ens du a parlar d'una investigació, d'un llibre que ha fet l'escriptor Sebastià Perelló i que es titula Beure sense set, el vi en la literatura contemporània.

això és una exaltació a Modes, volen dir que és tot un himne. Qui hagi estat a les festes de Gràcia ho sabrà. I ens va bé aquest volen vi per introduir el tema del programa d'avui, perquè avui volen dedicar el concurs de Tèntol al darrer llibre de l'escriptor mallorquí Sebastià Perelló. El vi ja sabeu que és una beguda que ha acompanyat els éssers humans durant mil·lennis i també el procés creatiu de molts d'escriptors, de poetes i de filòsofs. I aquí és on ha trascat en Sebastià Perelló, que analitza en aquesta relació, a veure sense set, un estudi del vi i de la literatura contemporània. Què diu a la introducció del llibre? I diu així: sembla que Rousseau considerava que el gust pel vi no era un crim, tot i que beure'n en excés era degradant. Afirmava, d'una banda, que beure'n amb reserves a la taula era cosa d'ànimes dobles, de la duplicitat d'aquells que donen a entendre el contrari del que senten, i de l'altra, que l'abús és ignominós. Fa perdre el cap per un temps i a la llarga embruteix. Així comença aquest llibre amb aquestes paraules de Rousseau, que també són molts els autors que han trascat sobre el món del vi, que han escrit, o fins i tot que han escrit influenciats pel consum de vi. Perquè l'embriaguesa, considerada com un dany per la salut, és un argument del segle de les llums que deixa tanmateix prou espai per a les tentacions del gust i el refinament del paladar. També Kant parlava de la feblesa que provocava el vi i s'afegia la idea contra la interperància i el miratge que creava Anagat.

0: chicos y dolci pan cantado. El pare de Sebastià Perelló, de Costitx, feia vi, però no el comercialitzava. El feia un vi per la família, un vi familiar, com feien també moltes famílies a la ruralia de Mallorca. Tot i que Perelló, fill, mai va tenir curiositat de fer vi ni de fer o investigar sobre la teoria dels enòlegs, sí que li va despertar la curiositat sobre la cultura del vi. A més, no és un gran tastador de vi i d'ençà de la Covid el va deixar pràcticament sense olfacte, però sí que, segons l'autor, el vi no només és aroma, sinó que és tot un món. És per això que en aquest llibre fa una passejada per autors com Rousseau, Baudelaire, Beckett, Emil Dickinson, Rubén Darío, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, William Faulkner o Tennessee William, entre d'altres. Perquè diu que el vi és com l'amor. Val més beure sal que convertir-lo en un objecte d'exaltació incessant. I això són paraules del també escriptor Charles Albert Singria.
1: I doncs, per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en Sebastià Perelló i precisament en aquest llibre, en aquesta investigació, Beure sense set el vi en la literatura contemporània.
0: Així ho farem. Són les 3:21. Tèntol.

però com sempre tenim pregunta del dia i avui la pregunta, òbviament, relacionada amb la literatura i el vi. La comarca de Binissalem té una tradició vitivinícola molt llarga, ho sabeu, i com sabem va obtenir la categoria de denominació d'origen a final de l'any 1990, però la fama li ve de molt enrere, li ve d'antic. De fet, hi ha un escriptor francès que ja citava el vi de Binissalem a una de les seves obres, i avui vos demanem si sabeu quin és l'escriptor que ja xerrava del vi de Binissalem.

0: Doncs aquesta és la pregunta del dia. Quin d'aquests tres escriptors va ja parlar en un dels seus llibres de Elvira Binissalem i el va elogiar? Se l'estimem.
1: I de si va ser Albert Camí, va ser Jules Verne o va ser Charles Baudelaire?
0: I de què poden ser? Aquestes són les tres opcions. Qui trobau que va escriure en una de les seves obres l'elogi al vi de Binissalem? Albert Camí, Jules Verne o Charles Baudelaire? Aquestes són les tres opcions que tenim de resposta i, com sempre, mos podeu contestar.
1: Sí, la primera, ja ho sabeu, és a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, i la segona ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Qui elogiava ja el vi de Binissalem ja fa uns anys? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és diversió.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Crec que m'han fet aposta un anunci de CDO de Binissalem. Han de jurar i perjurar que no sabien que aquesta publicitat...
5: La publicitat no la posen nosaltres, no.
4: Aniria ara, però és ben curiós. I mos ha telefonat un oient, en Catalina, que va respondre a la pregunta del dia. Recordem que vos demanàvem quin escriptor francès citava el vi de Binissalem a una de les seves obres. Catalina, com anam? Benvinguda.
6: Hola.
4: De bon mos telefones?
6: De
4: Binissalem. Ah, veus? Ah, vist que bé. Això és fantàstic. Avui tot mos queda redó. Catalina, està amb Orbi de Binissalem? Ai, que t'hem perdut.
6: Que sí, mo...
4: sí. T'agrada el vi de Binissalem?
6: Sí, clar. Sí.
4: I en quin escriptor també li agradava?
6: Bé, la pregunta que feis, la resposta seria en Jules Verne.
4: Ahà. I per què? Per què creus que era Jules Verne?
6: Bé, perquè fa bastant de temps vaig llegir per unes xarxes socials aquests comentaris, ho vaig cercar, vaig fer una cerca per internet i ho vaig trobar.
4: Era bona cosa. Efectivament, tens tota la raó. Catalina, moltes gràcies per telefonar. De fet, és una referència ben antiga, perquè ara cercaven l'any, i és de l'any 1896, un llibre que va escriure Jules Verne, que se titulava Els viatges de Clovis d'Ardentor, i que, per tant, en aquest llibre deia que el vi de Binissalem era com molt destacat ja en aquell moment, els brous de Binissalem, així li en deia. Així que, Catalina, gràcies.
6: A vosaltres.
5: I bon vi.
4: I sí, exacte, de Binissalem avui. Gràcies, Catalina. Idò, que bé que mos ha telefonat a Catalina. Ara, però, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.

0: coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Qui
3: és? Com se diu? Vostè qui és?
4: Sebastià Perelló.
2: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
4: Jo vinc del no-res, però també del costitx.
5: A veure, que volen veure res?
6: Val veure res.
4: Tenc aigua i crec que ara no sé allò que com ve.
7: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
4: Vaig anar a l'escola de Costitx i després a la Porciúncula. Cultura franciscana.
5: Ens dirà per qui treballa?
4: Ja no faig feina per ningú.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
4: El cap.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
6: Torneu a dir que no t'han sentit.
4: No.
6: No.
10: No li donis conversa, que no et deixarà marxar.
11: Té o cafè?
10: Perdó, no l'he sentit.
11: Té o cafè?
4: Jo som del cafè.
6: Cafè? Cafè o vi?
12: Que no hi...
4: Depèn del moment, de la circumstància, amb qui i quan.
12: Però, noi, m'agradaria molt ser escriptor. Ha de ser una gran cosa. D'on treu totes les idees?
4: Del món i la bolla. I de tot allò que m'envolti, tot allò que ve i revé. I em passa per mi, en definitiva.
13: Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer't. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
4: A mig camí, una cruïlla estranya, que ningú ha localitzat.
2: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
4: Segon per què?
14: El resultat no ha sigut concloent.
15: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
2: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
16: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
17: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà la mar de bé.

0: Quilan Santés respon a aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar Sebastià Perelló. Com estàs? Benvingut.
1: Benvingut, Nicent.
0: Gràcies.
1: Amb aquesta enquesta inicial. I ha estat un...
0: Però no està concloent.
1: Un arrebatament poc probable de ser qui som davant d'aquestes preguntes tan incisives.
0: Mm-hmm. És que aquestes màquines
1: són invasives.
0: Invasives, sí, això és veritat.
2: Però ara ja poden fer una olor.
0: Sí. Ara m'ha agradat molt aquesta pregunta que li feim a molta gent. On s'alimenta la fantasia, el cor, el cap? Que és la primera vegada que qualcú mos diu que hi ha un punt intermig.
1: Sí, hi ha una cruïlla. Una cruïlla
2: que no
1: estranya.
2: S'ha trobat.
1: Mm-hmm. No. Hi passes, però no, ningú sap on és.
0: Mm-hmm. És interessant, aquest lloc. L'haurem de descriure o fer un assaig com molts que s'escriuen i com aquest que acaba de fer en Sebastià Perelló. Li poden dir assaig, Sebastià?
1: Sí, totalment.
0: Sí? Mm-hmm. Beure sense set?
1: Beure sense set.
0: Tu no tens set?
1: És allò que ens distingeix dels animals segons Plini el Vell. De totes maneres, hi ha una citació implícita aquí perquè en el 18, Beaumarchais, en el Figaro, hi va afegir un detall. Diu, sí, som els únics animals que bevem sense set. On es distingeix dels animals, això. Però també fer l'amor sense aturall.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que...
0: Vols dir que els animals...
1: Sense aturall, d'aquesta manera, diuen que no.
0: Uh-huh.
1: Diuen que ho fan més per la reproducció i no tant per aquesta cosa frenètica.

0: indica que mou els humans. Jo no ho sé. Això de Beaumarchais.
1: Això deia, i tu has recuit, això no, però molts escriptors i molt dubtors.
0: En tot cas, tot cau de la banda del plaer i del goig, i per tant ja ens va bé.
2: Clar, perquè el vi no sacia la set.
0: No hi ha res que sacia la set, crec.
2: Podem quedar saciats, però no...
0: La mou, la remou, l'envida, la reprodueix i la multiplica. Jo crec que la set és el desig, i per tant... Aquí la set és un emblema del desig i, per tant, és difícil que alguna cosa s'esgoti d'una manera completament satisfactòria. Diuen els místics que sí, que allà trobes alguna cosa que te satisfà plenament.
1: Ah, sí?
0: Però Bach deia "Ich habe genug", que jo m'agrada traduir "estic com engorgat de la divinitat", tot i que m'ho tenen prohibit els meus amics més catòlics i cristians. Vull dir que fins i tot el místic ja no sé si troben aquesta veritable satisfacció completa.
1: Però sí que és veritat que la set és un tema que han transitat molt d'autors, fins i tot en Damià Auger, que també té un llibre que s'ha dit així, "Tenc set de tu".
0: Sí, i jo entenc un que es diu la set, també, de poesia.
1: I tu també, el teu primer.
0: Vull dir, sí, el meu primer llibre de poesia. Jo crec que la set és un tema infinit perquè, d'alguna manera, emblematitza tot allò que s'encavalca amb el desig. I, per tant, és interminable. I beure sense set, aquí ve d'aquesta idea. De beure sense... Vull dir, quan beus per necessitat, te'n vas a l'aigua, no al vi. Per tant, el vi és aquella sensació de beure sense aquesta necessitat bàsica de satisfer aquest desig irrefrenable de la set.
2: Però un desig perillós, segon quan?
0: El vi té...
2: Aquesta set.
0: Aquesta set de vi, aquesta beure, aquesta set que no se satisfà, d'alguna manera sí que toca els espadats més endemoniats del vi. Vull dir, que ja ve d'antic, allò. I, per tant, aquí hi ha tot aquell espai a recórrer entre la sobrietat, vull dir, que alguns consideren avorrida, no ara, precisament, i aquella ebrietat, aquella que t'arrossega cap a fins i tot allò on ni tu hi voldries anar.
1: Clar, has investigat diversos autors contemporanis. Has partit de la premissa que han escrit sobre el vi o que han consumit vi?
0: Això és important, perquè vull dir... Aquest llibre no és un llibre sobre el vi. No és un tractat d'enologia, sinó de la presència del vi a la literatura. Jo crec que la literatura ha estat un instrument allà on el vi s'hi ha sentit ben a pla. No? Vull dir, perquè tenen alguna cosa en comú que els fa anar paral·lels. D'alguna manera, vull dir, tots dos conformen la civilització humana. No? I són part de la civilització, tot i que això a vegades, vull dir, te pot conduir cap a la barbària. Ja ben dit, hi ha una versió endimoniada del vi. I, per tant, vull dir, això s'ha de tenir molt, molt present. Però, de totes maneres, vull dir... El vi pot anar per la banda més de comensalitat, de convivialitat,
1: de compartir un moment,
0: de compartir un moment, i de l'altre te pot conduir a llocs que no saps.
1: On pots arribar.
0: On pots arribar.
2: Sense el vi no tindríem gran literatura, grans autores, autors, grans títols.
0: Vull dir, si fa referència a l'equació que combina creativitat i alcohol, jo crec que això està completament superat. I se sap perfectament que no te duen lloc. No te duen lloc. El vi, en aquest sentit, vull dir... Jo aquí he partit per, com allò que deia Follner, que de l'altra banda bevia molt, però que entenia que quan beus, vull dir, també beus, quan beus vi, fins i tot quan beus alcohol, perquè ell era més de destil·lat, quan beus alcohol, vull dir, beus civilització. I, per tant, això ja implica una certa relació de tensa, ambigua, de significats i imaginaris del vi. Sí. Entre l'abstèmia, aquesta vida, aquesta cultura abstèmia, i aquella cultura de l'embriaguesa desfermada.
1: Mm-hmm. Clar, per veure com has dit que hi ha molt d'autors associats amb el consum d'alcohol o de vi.
0: Sí.
1: Hemingway, Scott Fitzgerald, Faulkner, Tennessee Williams...
0: Sí.
1: Aquí també a Balears.
0: Sí. Jo m'he fixat més amb els imaginaris del vi, el vi a la literatura, mm-hmm. que no tant en les biografies de qui bou i qui no bou. Mm-hmm. Vull dir, això, tot i que surt, perquè és alguna cosa que conforma uh-huh. el món que envolta vi i literatura, i n'he parlat. Però, vull dir, aquí se'n tracta d'una manera molt oberta. Sempre diuen que no hi ha el vi, sinó el vins. No hi ha la literatura, sinó les literatures, uh-huh. i que, per tant, aquí s'hi parla una miqueta de tot. Uh-huh. Hi ha moltes cruïlles per on passar i no quedar.
1: Mm-hmm. I no queda. Clar, parteixes de Rousseau, per què Rousseau?
0: Perquè Rousseau, perquè sempre has de passar per Rousseau quan ets al segle, final del segle XVIII. Sempre, facis el que facis, parlis del que parlis, convé mirar bonament què hi diu ell, perquè és la porta oberta a la contemporaneïtat. Mm-hmm. I, per tant, havia de començar amb Rousseau. No podia començar d'altra manera. En un segle que és, a més a més, un segle del cafè, de la raó, dels ulls ben oberts, i no tant del vi. Tot i que cap a final del 18, vull dir, la taverna revolucionària s'encén una mica. Mm-hmm. I, per tant, la taverna, vull dir, més de la Revolució Francesa, allà on mm-hmm. tot allò s'embala cap a altres realitats possibles mm-hmm. que ens han fet a nosaltres, vull dir, ha de passar. Vull dir, començar per un segle encapritxat amb el vi, però només des de l'hedonisme rococó. Vull dir, perquè des de la Il·lustració és un segle de te, és un segle de cafè.
1: Mm-hmm. D'acord.
2: És a dir, que Rousseau és l'origen del vi en la literatura contemporània.
0: Jo crec que, vull dir, era bo començar per aquí. Jo crec que aquest pes que li vol donar, jo el donaria un altre senyor, que és important, que és un poc més tardà, que és Baudelaire. Mm. Baudelaire recull tota la tradició antiga, medieval, i la boca, ens aboca cap a la modernitat en tots els ets i els uts, i en totes les conseqüències.
2: Mm-hmm. I ara, en quin punt estaríem? Clar, pregunta pot ser difícil.
0: No és difícil. Mm. Ara... La sobrietat és cool. Mm. I això té diverses versions. A França, la polèmica és més important, sobretot en un moment en què el consum de vi ha baixat d'una manera considerable. Sí. Que els joves no beuen, sobretot no beuen vi, cosa que no vol dir que no hagi consum d'altres...
1: Begudes
0: i herbes i altres químiques. Mm-hmm. Però el vi sí que ha baixat molt. Aquesta sobrietat, vull dir, és alguna cosa que té molt a veure amb les sobrietats i els règims contemporanis de quasi tot. Del cos, de la salut, de l'alimentació, de tot,
1: en
0: definitiva.
1: El culte, no?
0: Un culte a una espècie de temperança... Mm-hmm. potent. Mm-hmm.
1: De fet, en parlàvem amb una periodista, en Empar Moldiner, que ella precisament té un programa a Catalunya Ràdio que parla de vi, i diu, està tan demonitzat ara el vi que a mi m'han hagut de posar a les 12 del vespre una hora que no poden escoltar-me gent jove, perquè, clar, diu, jo no feia ostentació, no feia un programa de vi com a beveu vi perquè per engatar-vos, no? Senzillament feia un programa de cultura del vi, però que l'han hagut de posar una franja horària adaptada en aquest tipus de... Perquè, òbviament, és una beguda alcohòlica i té les seves coses negatives, però també té com una cultura a de vora, que és aquesta que ton pare, quan eres nin, feu vi a vostre.
0: Sí, sí. Vull dir que... L'origen d'aquest llibre, per aventura, és aquí. Vull dir, el vi casolà que fem a casa de manera domèstica i familiar.
2: Mm-hmm. Vull dir, i que s'ha perdut, això.
0: I que s'ha perdut.
2: Completament.
0: I que, a part de que s'ha perdut, vull dir, jo ja ho vaig perdre quan se feia perquè no m'hi vaig implicar. I sempre he tingut una mica de sensació...
1: Ah, sí? És un pot estret l'espina de sí. com reconciliar-te
0: sí.
1: amb
0: sí,
1: ton pare?
0: Sí, en aquest llibre he volgut treure una espina i que, vull dir, mon pare, que ja no és, vull dir, crec que li hauria agradat que des d'alguna perspectiva m'hi he implicat en aquestes coses
1: Exacte.
0: Del vi. Tot i que no és enologia, ni és...
1: Mm-hmm. I que tampoc no fèiem vi per... Ho fèiem per consum i com una manera...
0: Familiar.
2: Com aliment.
0: Convivialitat, comensalitat, vull dir, gust, hedonisme, plaer... I també molt lluny de la professionalització. Vull dir, arriba un moment en què, si tu penses en les degustacions del vi contemporani, arriba un punt en què se fan d'una manera tan extremadament professional, fins i tot ara que hi ha aquells sommeliers abstemis, que tot ho escupen, i que no beuen vi, que n'hi ha. N'hi ha.
1: Sí, ja, tant, que n'hi ha. Sí.
0: Però que no beuen mai.
1: Sí, sí, nosaltres n'hem entrevistat aquí, sí, de sommeliers que no beuen.
0: No beuen vi, no. Vull dir. I que d'alguna manera fa pensar en que això és possible. I tu penses, el 80 o 90% de degustació del vi en el món mai es donen en circumstàncies de tast professional. I que, per tant, per aventura, aquí també s'acaba de reivindicar una altra vegada el plaer de gaudir del vi quasi d'una manera fins i tot una mica irresponsable des del punt de vista de la degustació. No te dic des del punt de vista de l'embriaguesa. Vull dir, el que s'adum, el que vull dir aquí, per aventura, finalment se proposa una espècie d'embriaguesa moderada. D'embriaguesa que és capaç d'estar sí, sí, embridada i controlada.
2: I compartida, en essència, no?
0: I compartida, això. Vull dir, Valeria ja parlava del vi del solitari, i que és una espècie de tabú. Que
1: vi?
0: És el vi del solitari.
1: El vi del solitari.
0: El vi més alcohòlic, en definitiva.
1: Clar, sense fer apologia de l'alcohol.
0: Vull dir que aquí no se fa apologia de l'alcohol perquè no té, no té cap sentit ni un. Jo crec que ni la tradició literària, fins i tot quan Baudelaire diu engatau-vos del que sigui, de vi, de poesia, del que sigui, però engatau-vos, està reclamant un estat d'ànim. No està reclamant un consum del vi de cap manera.
1: Sí, és poesia.
0: Per tant, vull dir que s'ha d'anar molt alerta amb aquestes noves sobrietats, perquè a vegades, fins i tot a França hi ha hagut, vull dir, la contrarèplica. Vull dir, ja no és l'accés del vi, és l'accés de la moderació, allò que se vol implantar com una moda.
1: Home, però també que te diré que demanar una copeta de vi a França, així petiteta, crec que val 12 euros, també t'ho dic.
0: A part dels preus i de... Però que vull dir que sí, que la sobrietat s'ha convertit en una moda, i en una moda que d'alguna manera, vull dir, ha tocat fins i tot els seus propis excessos. I aquests excessos, vull dir, són allò que retreien a l'hedonisme del vi, d'alguna manera.
1: Doncs aquest assaig, Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, escrit per Sebastià Perelló. Avui en parlam amb una portada preciosa, aquest llibre, de qui és?
0: De Mateu Coll.
1: En Mateu Coll, clar
0: de
1: que
0: Mateu
1: sí.
0: Coll.
1: I inclòs
0: tres rens que pengen a l'estil de la gran pintura del barroc.
1: Exacte. I una col·lecció, aquesta?
0: La col·lecció en vinats, Montse Serra, vull dir, de Vibop. És tota una col·lecció, 33, crec que són 33 llibres ja, que agafen el tema del vi i es molen la garrova en tots els sentits, des de l'art, des de la ciència, des de la psicologia, des de la cultura enològica, des de l'epistemologia, vull dir que és aquesta cosa una miqueta de la cultura del vi des del cervell, des del pensament. La filosofia ara és molt important. Vull dir, ara a França i a Itàlia s'està desenvolupant noves formes d'entendre l'embriaguesa d'una perspectiva filosòfica i epistemològica interessant, molt interessant, quasi més que des de la literatura, diria jo, i que en Montse Serra, d'una forma o d'una altra, intenta recollir en aquests 33 volums.
2: Clar, és un assaig, un llibre més petit, d'una editorial especialitzada, també
0: sí.
2: És
0: sí,
2: un
0: sí,
2: canvi,
0: sí.
2: No?
0: Perquè d'assaig...
2: La trajectòria, dic.
0: Sí, clar. Vull dir, en Montse me va posar uns límits molt estrictes perquè la col·lecció era petita i jo la vaig, jo me vaig accedir com tocava en un llibre de vi. No? Me vaig accedir d'aquesta manera. Vull dir que m'havia proposat una limitació de caràcter i jo no la vaig duplicar, però s'hi va costar. Continua, però he acabat.
1: Sí, sí, que s'ajunta a tots els teus llibres que tens, que són molts, d'en Sebastià, per exemple, Exercicis de desaparició, Crítica literària assaig, En mi no hi ha res, Els darrers de l'illa, també vas escriure sobre George Sand.
0: George Sand i Villalonga.
1: I a l'Anar dins el fang, que era el teu darrer com assaig de sí. Sobre la intervenció de Miquel Barceló a la Seu.
0: Sí, sí, sí. Vull dir que ara m'he decantat una miqueta per l'assaig. No vol dir... No, però no és
1: tornaràs determinant. A escriure una novel·la.
0: Ja tinc un llibre de poesia.
1: Ah, guapa.
0: Marxa.
2: Acabat?
0: A mà no, acabat. Sí. Acabat i que sortirà l'any que ve, si tot va bé. I una novel·la. Que...
1: També?
2: També.
0: Lenta, molt lenta, però...
2: Però sortirà.
0: Ja ho veurem.
1: Home, amb la
0: mar... Primer l'hem d'acabar.
1: Amb la Mar Redona ho vas deixar dalt de tot, eh?
0: Perquè la Mar Redona me va esgotar una mica i me va... va ser una cosa dura.
1: Sebastià Perelló, avui jugueu naltros en aquest temple.
3: Teníem un vi que era turístic de Pollença, que era el vi Montonany. No era exclusiu de Pollença, hi havia altre lloc de la Mediterrània que en fèiem, però a nivell de Mallorca, sí, era un vi dolç, un vi que se va perdre i que sempre quan venia el virrei o una autoritat se li convidava a una copeta de vi Montonany, que era molt similar a la Malvasia.
4: Malvasia.
5: Manto blanc.
4: Manto negro.
6: Jo és l'únic que me surt, ara és manto negro.
7: I aquí no puc opinar.
6: No opinem molt. Nosaltres som més de veure-lo.
8: Calot vermell, calot blanc... És Moscatell, Merlot, i no en sé més.
9: Blanc, negre...
1: Xarello...
10: A cas meus gualos tenien principalment Monestrell, Palop i després blancs grecs.
11: Bàsicament aquí n'hi havia dos grans varietats per fer vi, que eren el Monestrell i el Granatge. I llavors hi ha varietats de menjar.
12: De menjar tenim el Moscatell, tenim la mamella de vaca...
11: Palop
12: blanc i palop negre...
11: Grec.
12: Hi
11: ha bastantes varietats.
13: Jo t'enamoraré Merlot, el Xirac... Hi havia aquestes gorgollasses, que és mallorquí, ben que dir, i s'escursac.
14: Ara aquí tornen a fer vies cursac.
13: Jo troc que això està bé.
14: De manera, és vera que jo ara troc que com que tornen a sembrar molta vinya. Sí. Per Santa Margalida ja en tornen a sortir bastantes de vinya.
13: No ha temps que no torn.
14: Exacte. Ara nosaltres teníem moltes, ara les moltes se'n van privar i tornen a vi. Eita.
1: Pensar i contestar, tot és començar. N'hem trobat, si mateix, de varietat de vi, com has sentit.
0: N'hi ha moltes.
1: I ben curioses, també.
0: Ben curioses, i està molt bé allò de recuperar varietats insulars.
1: Ah, que sí.
0: Aquesta cosa arxipelàgica s'ha de concentrar en vi.
1: I sobretot que se demostra que amb el canvi climàtic s'adapten molt bé a aquestes varietats insulars. Òbviament.
0: Vull dir que amb vi a Mallorca, o vinga.
1: Així és. Ara, però, tindrem una primera prova en la qual, Sebastià, hauràs d'enumerar paraules relacionades amb el vi.
2: Sí, va de fer.
1: Mai que te tocarà.
2: 30 segons tens per enumerar escriptores o escriptors que han escrit sobre el vi.
0: Va. Sobre el vi.
1: Sí. Sobre el teu tema.
0: Des de Plini el Vell fins a Colet, Josep Pla, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Torga, Novalis, Hölderlin... Ai, deliciós. Faulkner, Hemingway, Vignoli, Gabriel Ferreter, Segarra...
2: Penta. Molt bé. Ja n'hi ha.
1: Ja n'hi ha, n'has dit moltíssim.
0: En el llibre n'hi ha molts.
1: N'hi ha més, en el llibre?
0: N'hi ha més.
1: Més des que has dit.
0: Fins i tot alguna llista d'aquestes com amb un espadat de noms. Entre aquestes guerres entre els escriptors que veuen i els escriptors que no veuen,
1: als
0: Estats Units, a la quarta musa, que diuen...
1: Això existia, aquesta diferència, aquesta dicotomia als Estats Units?
0: Als Estats Units va ser molt potent. Vull dir, pensa en la llei seca, sí. ja ho tens tot. I a partir d'aquí tens aquells escriptors que veuen, els escriptors abstemis i els que no veuen. I aquí sí que he tractat el tema des de la perspectiva de... una miqueta de jugar brut i obviar que el tema no és qui vou i qui no vou, sinó com és l'imaginari i les configuracions i reconfiguracions del vi al llarg de la literatura. Mm-hmm. Que és el que a mi m'interessava i que bona part d'aquest llibre és allò que tresca. Mm-hmm. No qui s'engata i qui no s'engata. Surten algunes informacions, però sempre són marginals en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Doncs un bon grapat d'escriptors. Escriptosa, escriptora, no n'has dit a cap.
0: Colet.
1: Ah, una.
0: Colet. Emily Dickinson. Que
1: també?
0: No veu, però que d'alguna manera
1: parla perquè, de... al llarg de la història de la literatura, les dones sí. també tenien més pressió
0: I també veuen.
1: Però Nadurás, ho amaguen.
0: Nadurás no ho va amagar.
1: No.
0: Finalment. I bevia molt, però, clar, en molts de casos no tracten el tema a la seva literatura. És alguna cosa que molt presenta la seva vida i, per tant, la seva creativitat.
1: Ah, jo crec
0: que... La seva creativitat, però, que no...
1: No t'has sentit, Sebastià.
0: No n'hi ha tantes per allò de la tradició. Cosa que no vol dir que en la modernitat no hi hagi paral·lelismes molt sintomàtics en aquest sentit. N'hi ha, en el llibre n'hi ha.
1: També n'hi ha més. Sí, n'hi ha molt més. Molt bé. Segona prova, per en Sebastià.
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, Sebastià, ara te faran tres preguntes relacionades amb el món del vi. Primera pregunta, la malvasia, ho han sentit a un dels oients, és una de les varietats de raïm més antigues cultivada a quasi totes les illes de la Mediterrània. La malvasia a Mallorca es fa sobretot a Banyalbufar, la zona de Banyalbufar, però és una varietat tan antiga que ja surt documentada a un llibre també molt antic, més antic d'aquests que has escrit tu aquí. Saps quin?
2: I tenim dues opcions.
0: Digues.
2: Tirant-lo blanc a les homilies d'Organyà.
0: Fent referència a la malvasia insular.
1: Sí.
0: Jo diria que quasi el tirant-lo blanc.
1: Sí.
2: I ben dit.
1: Efectivament.
0: Però no, jo no som expert en enologia.
1: No.
0: I més, som un bevedor extremadament mediocre i, sobretot, més des de la Covid.
1: Perquè a vegades
0: he quedat sense plegar.
1: Sí? Encara ho ressec.
0: Encara ho ressec.
1: Menjant i bevent?
0: Menjant i bevent, sí, vull dir, el nas. Però tenc una memòria plegar molt.
2: És més olfacte que gust.
0: A més, olfacte, que gust. No? El problema ha estat aquí, olfacte. I, vull dir, algunes coses les arriba a ensumar, però, vull dir, costa molt.
1: Més.
0: I, per tant, vull dir, faig feina molt amb el gust i la memòria. Però diuen que a vegades compensa. El gust compensa allò que el nas ha perdut.
1: Molt bé, doncs sí, sembla que Ramon Llull tirant... Oh, Ramon Llull. El llibre, perdoneu, no té res a veure amb Ramon Llull. Un home de Torella, tirant-lo blanc, hauria escrit sobre el plaer de la malvasia.
0: Insular.
1: No és insular.
0: Ah, no és insular.
1: No.
0: Perquè ja m'estranyava una mica que fos insular.
1: No és insular. Perquè és un moment que plaer de ma vida, un moment íntim, parlen dels efectes de la malvasia.
0: I la malvasia, a més, és un dir que s'hi adona. En aquest cas.
1: Exacte.
0: Aquesta del so, sí. De la malvasia.
1: Molt bé, ara hauràs de completar una dita. Diu, vins i amors...
2: Com és a prop de casa, més bons, o els vells són els millors?
0: Jo...
1: Dita popular, Sebastià.
0: Els vells són els millors.
1: Sí.
2: I vas bé.
1: Així és, la dita diu, vins i amors, els vells són els millors. No sé si estàs d'acord. O t'agrada un vi jove.
0: El vi...
1: A una molt jove.
0: Jo crec que no és... Jo me deixaria dur per la versatilitat absoluta.
1: D'acord.
0: Tant en relació amb els vins dels amors.
1: Molt bé. Darrera pregunta, per Sebastià Perelló. En Catsala, veure sense set el vi en la literatura contemporània, el teu llibre, la frase de Plini el Vell, l'home deu el vi el fet de ser l'únic animal que beu sense set. En parlàvem abans, com la rata cangur o el koala. Sé quin d'aquests dos animals no poden beure mai aigua, és a dir, no tenen mai set d'aigua?
2: Com el cangur, la rata cangur o el koala, és el llangardaix diable espinós o és la rata d'aigua?
1: Això és molt difícil,
0: eh? Aquí m'he perdut dins la fauna exòtica. Però si he de dir qualque cosa, no ho sé. Ara m'interessaria molt que fos aquella rata d'aigua. Algú que viu dins l'aigua i no bou, seria magnífic.
1: Ja. Però no.
2: És el llangardaix, diable espinós.
0: A més, està...
1: Del desert australià.
0: Del desert australià.
2: Sí.
0: Però una rata dins aigua que no bou aigua seria...
2: És
0: alguna,
2: fabulós.
0: Alguna cosa fabulós. Que hauria d'haver creat...
1: Sebastià, per allò no tenim més temps, però moltíssimes gràcies per haver vengut.
0: Res, vosaltres, agraïts sempre.
1: Una bona conversa.
0: Beníssim.
1: Gràcies.
2: Vinga, gràcies a
1: vosaltres. Veure sense set, el darrer llibre de Sebastià Perelló. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.

0: Bon dia. Jornada marcada pels retards als aeroports de les Illes i algunes cancel·lacions, tot això per mor del mal temps a la península. A l'aeroport d'Eivissa, 3 vols cancel·lats i 21 retards. A Mó, 29 vols amb retard i un de cancel·lat, mentre que a l'aeroport de Palma, 9 vols cancel·lats i prop de 280 vols amb retard, amb una mitjana de 30 minuts. Anem fins a l'aeroport de Sant Joan, allà hi ha la nostra companya, Maria Eugènia Quecles. Bon dia, Maria Eugènia. Quin ambient hi ha ara a l'aeroport?
1: Bon dia. Aquí a la zona de sortides de Sant Joan hi ha molta incertesa perquè es van acumulant els retards, sobretot amb els vols que han d'anar cap al nord de la Mediterrània. Ara mateix, en pantalla, veiem que s'ha cancel·lat el vol a Barcelona de la 1:30 i de les 3. I el de Barcelona de les 5, que està en pantalla, diu que van tens, però ja s'hauria de començar el possible embarcament i de moment no hi ha cap porta indicada en aquest cas perquè se puguin dirigir els passatgers cap allà. I és que són molts els que ens han explicat que d'entrada tot va segons el previst, però reben mails explicant que finalment no sortiran o que sortiran 2 o 3 hores després. Fins i tot ens hem trobat una lota de Mallorca que era a Sevilla i havia de tornar avui cap a Mallorca i la situació se li ha complicat bastant.
2: Ahir a les 5:35 teníem el vol, molt vam cancel·lar per mal temps, perquè deien que hi havia, bueno, precipitacions i tal. Molt donaven un vol per dia 8, 4 dies després, perquè molt varen reubicar un vol de dia 8 i després nosaltres varen treure els passatges per avui de matí a les 9 de matí, però overbooking, no han pogut partir i mos han reubicat un vol a la 1 del migdia.
1: Són molts els que ara miren les pantalles just en aquest moment i diuen mos han tornat a retardar el vol 5 minuts més, 20 minuts i fins i tot ja n'hi ha que els acaben de canviar ara 2 hores.
0: Gràcies, Maria Eugènia. I la notícia del dia, eleccions convocades per dia 29 de desembre.
3: Ja hi ha data per a la Constitució del Congrés i el Senat resultant de les properes eleccions generals. Serà el 23 de desembre, segons han informat fonts del govern.
0: I el detonant d'aquesta situació ha estat el rebuig en el Congrés dels 2 decrets lleis d'habitatge divendres passat. Tot i això, el govern espanyol té previst tornar-los a aprovar demà en el Consell de Ministres amb la intenció que la Diputació Permanent, l'òrgan competent, quan es dissolen les cambres, els convalidi.
3: D'aquesta manera podria tirar endavant el primer decret sempre i quan les formacions mantinguessin el sentit del seu vot. En aquesta hora, el Partit Nacionalista Basc confirma la cridada del govern per cercar suport al decret, tot i que puntualitzen que volen conèixer la lletra petita del nou decret abans de votar-hi a favor.
0: Tot això mentre continuen les acampades a Plaça del Sol i a diferents punts de l'Estat. I a Palma, a la plaça d'Espanya, l'acampada continua.
3: Cada dia, de fet, se sumen més persones i insisteixen que un avançament electoral no suposa cap passa per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Lluc Cifren és el portaveu.
4: No volen tant un canvi de partit com l'acció política per se. Si el següent partit que ve pues, ha de fer millor pues, en aquesta qüestió, pues, guai, però no és tant això el que estem demanant. No estem demanant un canvi de govern, estem demanant que hi hagi una acció directa.
0: I notícia d'última hora, Miquel Oliver, batlle de Manacor, dimiteix a favor de Ferran Montero, que el substituirà aquest dijous. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Us deixem amb els companys de Tèntol. Més notícies a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que Shakira ha anunciat un concert metes a Madrid per dia 12 d'octubre.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Moment per començar aquesta segona hora del programa, segona hora en Detentol. Aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Benvingut, Toni. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Doncs sí, arriba el moment de saludar els nostres companys de Tenta, el Celestia Oliver, com anam?
1: Som aquí,
0: Maria
1: bé.
0: Pons, com estàs?
2: Va bé.
0: I Miquel Jun, com anam?
3: Va bé.
0: Avui la notícia que repassarem és la que ha duit a Shakira a fer molts de concerts a Madrid, que més de 12, crec.
3: 13, amb aquest que ha anunciat avui.
0: Dilluns.
2: Això és més que en Bad Bunny, perquè també en va fer no sé quants aquell any.
3: Podria ser, ho haurem de comprovar, però pot ser.
0: Doncs sí, i ha hagut molt de ciutadans, ciutadanes de les Balears que han anat a Madrid i que han d'anar a Madrid a veure aquests concerts, aquestes actuacions, aquesta espècie de carnaval que ha muntat a Shakira en aquest recinte de Madrid, aquesta espècie d'univers Shakira en el qual hi ha moltes coses, no només música.
3: Hi ha de tot, segons m'ho han contat.
0: I sí. Volen saber com ha estat aquesta experiència dels ciutadans de les Illes.

0: Perfection.
1: Fa del passat d'avui de setembre que Shakiras a Madrid amb la gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que ja l'han certificada com la gira llatina de la història que més ha venut a tot el món. Són paraules majors.
0: Sí.
1: Ja ha construït el seu propi estadi amb una capacitat per 55.000 persones i amb una miniciutat, podríem dir, a dins, perquè hi ha restaurants, hi ha museus, hi ha escultures, de tot.
0: Hi ha atraccions, ho he somiat.
1: Atraccions no ho sé, ningú m'ho ha dit. Que hi ha, però podria ser que hi hagués una nòria o qualque cosa
2: així. Però hi vas dies abans? Hi vas el dia
1: del
3: concert? Has de tenir entrada per poder...
2: No, ja, clar. Però no ho pot fer tot, suposo. I llavors ho va anar hores abans?
3: Sí, pots anar moltes hores abans.
1: Pots anar hores abans, pots
2: menjar, pots comprar, pots fer de tot.
3: Pot passar el dia allà.
2: Però, clar, llavors no podràs estar a primera fila.
1: Clar.
2: Bé, o sigui,
1: això és el que m'ho han dit.
2: Depèn de les zones que no estiguin delimitades.
1: Que si vol fer unes coses, n'hi ha d'altres que has de deixar un poc
0: enrere. Has de fer balanç.
1: Per cert, na Caterina Franco, una mallorquina que hi ha anat aquest cap de setmana, mos explica com era aquest recinte.
4: Entraves en el recinte i hi havia... Bé, a la part de fora hi havia un museu de Shakira... Després hi havia una zona que és de l'Aloba i superbé. El concert, superbrutal. És una experiència que jo crec que has de viure perquè és que de veres té un directe brutal, canta superbé, canta totes les cançons així conegudes. Després també la gentada que hi havia és que, no sé, superbé.
1: I és que moltíssima gent de les nostres illes s'ha apropat fins a la capital, a Madrid, per veure en aquest artista en concert. A IB3 Ràdio, vols dir que mitja redacció
2: hi
1: ha anat,
2: o
1: hi va. Bé, mitja, no, s'exigirà un poc.
0: Però no ho sabia,
1: però
0: ja
1: però m'han dit que na Marta Sant passes per allà...
2: Sí.
3: Na Marta sí, perquè sé que ahir, durant la retransmissió esportiva, aquí en aquest micròfon, que crec que estàs tu ara, Miquel, li varen posar una fotografia...
0: T'ha tocat.
3: D'ella, que de...
1: Sí, la tenia a la redacció, per això he demanat.
3: Que de na Marta és, no sé què, Love Shakira, no sé...
1: Després na Joana Maroto ja ha d'anar d'aquí pot, també m'ha dit...
3: També.
1: No, no, n'hi haurà un bon grapat. Però bé, nosaltres també hem xerrat amb Anna Mat de Moragues, amiga d'aquest programa, que va ser finalista. Finalista de la Batussa, amb Muro, que va anar en el segon concert d'aquesta residència d'Anna Shakira a Madrid.
5: I anàvem amb unes expectatives baixes, perquè havíem llegit crítiques de que hi havia hagut moltes coses, la gent havia hagut d'esperar molt, i la veritat és que nosaltres, en qüestió d'organització, un 10. Ja no vàrem haver de fer gens de cua per entrar. Tot, la veritat, és l'organització, un 10. El menjar també beníssim, en 5 minuts vam tenir menjar. Tot molt bé, la veritat, tema d'organització, tot molt bé.

0: Bé, aquesta cançó segur que la va cantar, perquè m'han dit que va cantar tots els clàssics. Tots els clàssics. Jo suposo que sí que la va cantar.
1: Sí, sí.
0: Total, coincideix que aquest concert va ser un 10. Bé, tots els dies que hi han anat diferents.
2: Màxima puntuació.
0: Un 10.
1: 10 de 10, sí mateix. Sí.
0: Diuen
1: no
0: que
1: sé,
0: com a artista, en Shakira, increïble.
1: Bé, sap cantar, sap ballar, però...
0: Per això, suposo que si gent gaudeix molt d'això.
2: Clar, és que un concert ja és una experiència, però és que això se'n va més
0: això
2: enllà
0: d'una experiència. Que una experiència.
3: De
0: però
3: fet,
0: també...
3: venen això.
0: Sí, clar, no? venen una experiència.
2: Una experiència.
3: Sí, ara ja, de fet, totes aquestes grans gires mundials d'aquests artistes, no només te venen un concert
0: exacte,
3: de música...
0: No només una actuació, sinó tot allò que hi ha...
1: I sorpreses, darrere, també.
0: I sorpreses, clar. I artistes convidats, i va.
2: Però a menjar, bé, sabem...
3: El menjava...
2: Que podia menjar.
0: No he demanat tant.
2: Com una zona comercial, que hi pot fer udons, hi pot fer pizzas,
3: no,
2: o no?
3: No, m'agrada que el receptes... veu el menjar. Perquè no m'anem a d'esperar, però també és la qualitat.
0: Però això també depèn del dia, perquè hi ha gent que m'haurà dit que sí que heu de fer coses. Clar, deu dependre un poc del dia, això d'esperar o no. Però també
2: però
0: hi ha...
2: estar menjar que se menja que ha Shakira, o...?
1: Home, Celestí, ja, jo crec que tant un poc vol dir...
0: No sé si en Shakira se posa a cuinar ella.
2: O hi ha pizza,
3: de barraquinya.
2: Sí, jo què sé, de què seva. Qualque recepta.
0: Segur que pot trobar un pot de tot. Un pot de tot, segurament.
2: No ho sabem, no han demanat tant.
0: No han demanat tant, no m'he ficat tant.
2: No feia falta.
0: Tant mateix no hi he d'anar, no volia saber el menú. Però també m'han arribat crítiques negatives.
2: Ui.
0: Alerta amb això. Com aquestes que Namet de Moragas mos ha dit.
4: I l'única crítica que hi faria, bueno, dues, la primera, és que, clar, nosaltres havíem pagat entrades de front stage, suposadament, com a per veure-ho de davant, i vàrem trobar que el front stage era massa gran per considerar-se front stage, perquè nosaltres estàvem com ja bastant enrere, i al final veus el concert per la pantalla i no la veus lo a prop que te pensaves que la veuries per haver comprat aquestes entrades. Si haguessin sabut això, haguessin comprat o entrades de pista general o entrades de grada, que al final també ho veus per la pantalla i no la despesa econòmica, que són les entrades de front stage. I la segona crítica que faria és que cada dia hi ha hagut qualque convidat, manco el dia que nosaltres hi vàrem anar. No sabem què va passar, no sabem si hi havia d'anar qualcú i al final no hi va poder anar o què, però tots els dies hi ha hagut convidat, manco el dia que hi hem anat nosaltres. No sé si és que nosaltres vam dur mala sort o què ha passat, però... Bueno, per la resta, la veritat és que una monada. Ella, una passada.
3: Realment, les cròniques dels nostres oients són les millors del món.
2: Perquè te va tocar dir que es dinava a Samel. I per tant,
0: no hi havia cos, que menjava sa bo,
2: i per tant, no hi podia haver artista convidat.
3: I també mos expliques conceptes, perquè front stage...
0: Front stage, aquelles entrades que són un poc més cares, a prop de l'escenari, i no m'ha de dir que siguet sabut que front stage era tan lluny de l'escenari, hauria comprat grades, però és que hi ha gent que va anar a grades amb una entrada VIP, amb Pedro Fiol, per exemple, que també és mig d'aquest programa. Sí. I, bé, hi va anar a celebrar el seu aniversari i de ser grades mos ha contat això, perquè, alerta.
5: És una superartista, ben que dic que me va encantar la posta en escena, me va agradar molt el que és aquesta fàbrica que ha creat ella d'experiències, no? Que se diu el Macondo, no? Estadio Macondo. Tot això m'ha pareixer molt, molt interessant. Xerrant de grades, mira, jo sé que se n'ha parlat molt, però clar, se n'ha parlat molt després. Jo sí que vaig passar en el principi una mica com a de por, no? Em tremolava moltíssim. És vera que era com una mica aïllat, és a dir, quan votaves de davant no tremolava la meva part, però si votaves de vora notava moltíssim la vibració i en el principi em vaig acomanar una mica. Perquè clar, quan pagues una entrada, per dir-ho així, VIP, te penses que estaràs assegudat i que ho veuràs la mar de bé sense necessitat d'estar a dret. Però què passa? Entre fila i fila només han deixat un desnivell de 3-4 dits. El que fa és que la visibilitat sigui molt xereca.
0: Les grades tremolaven
2: i la Shakira no pot fer tot això a un estadi.
0: Jo trobo, trobo que sí.
3: No, perquè no pots llogar un estadi un mes sencer.
0: Per veure que hi ha futbol, hi ha esports...
2: Com anava a dir, per què no ho fas a un equipament ja que té les normes de seguretat, que... que està construït.
3: Perquè no existeix.
0: Men, tampoc hi ha hagut cap desastre, l'únic que tremolaven un poc els sagrades.
2: I fotre, clar.
1: Quina poca gràcia, també t'ho dic.
0: No, jo tampoc m'ho faria.
2: Però clar, t'ho has de posar a llevar. Normal que tremolin, perquè clar, són vestides.
3: Sí. Ell ha creat en aquest descampat, bé, no sé si és un descampat, però és un lloc de Madrid que ha creat de bell nou, ho ha instal·lat tot, perquè també econòmicament li surt més a compte. Perquè
2: segur que sí. Perdoneu, què vols dir? Doncs precursora, la Shakira pionera.
3: Clar.
2: Sí, amb això sí. Xerrarem d'aquí uns anys.
3: Pot ser.
0: Sí, supos que...
1: Home, tampoc concepte... no ho poden fer tots els artistes, perquè has de ser un nivell elevat.
2: Però veurem si a poc a poc els concerts se reconverteixen en experiències i passen a ser això.
3: Ja ho són. Ja ha passat.
2: A fer-se llots on no s'han fet fins ara.
3: Totalment. Mm. De fet, els festivals ja vendrien a ser una cosa així, però en lloc d'un artista en tenies 30. I ara, un sol artista.
0: Ara bé, sí. Tot i aquestes crítiques, la sensació general de la gent que hi ha anat és bastant positiva, es descarten a Maria Antònia Bassa.
6: La nostra experiència en el concert de Shakira va ser brutal, va ser un 10 d'experiència, i bueno, el concert, un concertasso, una experiència única, molt va tenir les dues hores que va cantar bocabadades, i després també va ser una sorpresa molt agradable quan va acabar el concert i va haver lo del carnaval, que varen passar quasi tots els països latinoamericans amb banderes, anaven un per un, banderes, vestits tradicionals, danses tradicionals, molta música, molta samba, molt de ritme. I la veritat és que un 10, una experiència de 10.

0: Aquesta també la deu tocar, ja que tal...
1: És que ets la reina de les cançons despetxades.
0: El darrer dia, la darrera, suposo que farà aquesta.
2: Clar, Madrid, sí.
0: Ara no, Shakira entra dins la darrera setmana de concerts a Madrid i avui n'ha anunciat una altra, encara en farà un mes, serà dia 12 d'octubre.
3: Ha pensat, festiu a Espanya.
0: Exacte, i suposo que ha dit millor per un dia més. Òbviament no me sortirà cap. En total no n'ha fet ni menys ni manco que 13 de concerts a Madrid i han trobat una persona que encara hi ha d'anar.
4: Bé, nosaltres anàvem al concert de la Shakira dia 9 d'octubre i és per celebrar l'aniversari de ses nines. Les expectatives que tenim posades són altes i la primera i important és, més que una expectativa, és un desig, que no plogui. Perquè aquest cap de setmana sí que els dos dies que ha plogut i s'han hagut d'adaptar, que entenc que tenen mitjans per l'adaptació, però millor que no plogui. Les expectatives que tenim són altes, no només per el que representa com a artista, sinó també per muntatge i per fenomen que s'ha generat. Crec que és un espectacle amb majúscules. Ara ja ens queda una setmaneta per anar-hi, validant per xarxes, que és una passada, i miram on és millor per anar a menjar, per veure, a quina hora hem d'anar, com hem de fer per sortir. I res, que esperem que sigui un gran dia i que ens ho passem molt bé i que se faci un record d'aquests inoblidables.
2: És un viatge.
3: És un viatge, clar, i na Geroni, ahir va,
2: a un lloc,
3: amb les seves dues filles, que són dues nines, que, com dius, del seu aniversari, són bessones i estan... No dormen de pensar que aquest cap de setmana aniran a Madrid a veure aquest concert. Així que segur que els hi veurà molt bé. Segur que no plou, Geroni. Tranquil·les. Que
2: no plourà.
1: Mira, se les dic, na Geroni, de les teves, perquè també ha mirat a veure mem a bona vida de menjar, que era el més bo i això.
2: M'ha agradat validant per xarxes.
1: Això també és un problema avui dia, que tu tens curiositat per veure un concert, un espectacle, i després ja ho veus tot per xarxes, quan arriba ja no t'has
2: sí, no, clar, però està bé no anaris primer dia ni segon, perquè així si has deixat passar dies, pot validar.
1: Clar. I ella ja t'agrada lo de validar. Sí. Ja sap on han d'anar a menjar.
0: Sí, escolta, que, un concert,
2: escolta que dia 12 no hi va.
0: Sí, sembrà Instagram. Mirarem amb un pot sopar. Sí,
3: crec que encara queden entrades per dia 12.
2: Per dia 12?
3: Sí. Front stage, 180 euros.
2: Ha triat bé perquè és un bon dia.
3: Allà van anar a Magda, 180. Pista general, 109. Aquests són els preus.
1: No hi ha tanta diferència.
0: No, bé.
1: Realment.
2: No, avui dia, jo què sé.
1: Bé, no sé,
2: unes esportives valen a partir de 100 euros.
3: Sobretot, no? Moltes gràcies als nostres oients,
0: sí,
3: que són fantàstics.
0: Sempre mos encanta fer
3: que mos han fet una crònica magnífica d'aquest concert, d'aquests dies de concerts de Shakira a Madrid.
5: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Avui és el Dia Internacional del Docent. I per això feim un petit homenatge a la difícil tasca dels docents. Quan parlam dels docents, parlam de responsabilitat professional, perquè educar és una tasca que exigeix preparació, rigor i dedicació constants. També és molt important el compromís ètic, perquè cada decisió que pren un docent a l'aula contribueix a formar les persones que seran el nostre futur. La feina dels docents fa possible la transferència de coneixements. Què volen dir aquestes paraules? Volen dir transformar el saber en aprenentatge i, sobretot, fomentar l'esperit crític. La responsabilitat professional, el compromís ètic i la transferència de coneixements són la base de la qualitat educativa, que és el motor del progrés social i una de les contribucions més valuoses al bé comú, al futur de tothom. I no hem d'oblidar que una bona educació requereix també la implicació de les famílies, perquè educar és una tasca compartida. I terme explicat, terme acabat.
1: Continuem i avui hem de descobrir més que res. Ho dic avui en plural, de Balears, Maria. No?
2: Sí, avui són un parell, sí. Un parell mallorquí, perquè ens hem de situar a Marratxí, que ja sabeu que té molt de nuclis urbans, per tant tenim molt de carrers per destacar, i ja vos puc dir que també té molta varietat de nomenclatures.

0: Idò, d'una banda, l'urbanització de Sant Ramonell, situada a prop d'Espont d'Inca, hi ha carrers en nom d'ocells i arbres. Alguns dels exemples que poden citar són els carrers de la Cadernera, el Canari, el Tort, la Guàrdera, el Rossinyol, el de l'Estornell, que creuen i conviuen amb els carrers dedicats als arbres, com el carrer del Roure, l'Alzina, el Pinaret, el Xiprer, el Lledoner, el Taronger, la Perera, Melicotoner, Prunera, Ginjoler, Codonyer, Noguer, l'Avinguda dels Garrovers, i no els he parat tots, encara n'hi ha més.
1: Per tant, mm-hmm.
0: No, està complet.
2: Però està molt bé per saber tipologia dels d'arbres. És una bona idea.
0: Clar, perquè a més aquest nom reten homenatge a la natura local i fan referència a arbres autòctons i ocells molt comuns del camp i d'espinars mallorquins, i d'aquesta manera se manté aquest vincle d'aquests nous espais urbans en la fauna i la flora que originalment hi havia en aquests
3: perquè avui en dia tots són arbres i ocells.
2: Clar, no podes carrer a l'arbre.
3: No. Bé,
0: és un poc
3: si
0: fat, no? Sí. Carrer a l'arbre.
1: Ja que hi ets, li poses gingoler.
0: Medicotoner. Prunero. Molt bé.

0: Que bon everybody
1: now. Ja se tradueix en anglès i tot.
0: És internacional.
1: Té cançó per tot.
0: Bé, d'altra banda, una miqueta més cap en el nord-est, entre els nuclis de Nova Cabana i Sant Macià, hi trobem carrers dedicats a flors i plantes ornamentals, com ara el carrer de Gerani, de Sadària, de Sarrosa, de Gesamí o d'Escrisantem. I l'eix vertebrador d'aquest nucli residencial, de fet, és l'Avinguda de les Flors, i d'hi neixen o s'hi ramifiquen la resta de carrers relacionats com aquests exemples que hem esmentat ara. Ara bé, com així aquestes vies agrupades reben noms temàtics? Idò, no mos poden referir a cap fet històric en concret per raonar el nom d'aquest carrer, sinó que quan se va planificar la urbanització durant les darreres dècades, se va decidir que fos així.

0: Per tant, quan Marratxí va començar a créixer i les antigues possessions de fora de vila se varen parcel·lar per convertir-se en urbanitzacions de xalets, l'Ajuntament i els promotors van haver de batiar molt d'aquests carrers nous de cop i d'aquesta manera, per fer-ho d'una forma més ordenada, se varen aplicar aquestes temàtiques unificades per cada zona. I així se poden agrupar els carrers per famílies i això ajuda que els serveis de correus, emergències i també els veïnats en general puguin identificar a quina part del municipi se troba una adreça, només de sentir-se el nom. Per exemple, si te diuen el carrer de Samaldé, i doncs tu ja saps que és aquella zona
1: dels arbres.
0: Dels noms de carrers.
2: Ben pensat. Si això també passa a les zones costaneres, ens els peixos.
3: Els peixos van agrupats.
2: També, tots allà.
3: Són van de peixos.
2: Però bé, ben interessant. Aquests carrers de Marratxí, Maria, moltes gràcies. Fem una petita pausa i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa.

0: per parlar d'una sèrie de llibres que tenen a veure precisament en les eleccions.
1: Home, sí, perquè... clar, tots estem donant voltes en aquesta notícia, tots aquells que estem una mica pendents de l'actualitat, i jo reconec que tinc aquest vici, diríem, no? I estàs donant voltes. I mira, anar a la biblioteca i rescatar alguns textos que poden servir per il·luminar el moment present des d'altres llocs, des d'altres èpoques, a mi m'ha semblat una bona idea. M'he posat a cercar i a pensar, evidentment, que una de les coses que podríem haver cercat són assajos sobre, en fi, sobre la democràcia, assajos polítics, etc. N'hi hauria de moltíssims, però he preferit cercar novel·les. I dels llibres que jo conec, que d'alguna manera tenen aquesta dimensió política i poden enganxar una mica, no ja en l'actualitat, sinó en qualsevol època, realment, n'he triat tres,
0: que són
1: una és de 1910 i és César Onada d'en Pío Baroja, un home que sa modernitat o sa modernó no recorda gaire, però que en realitat era un escriptor divertidíssim de llegir, amb una personalitat molt forta. Després, un clàssic contemporani, que és Crematorio, d'en Rafael Chirbes, un llibre que l'any 2007 va guanyar el Premi de la Crítica i que jo crec que és el millor retrat que s'ha fet dels pitjors aspectes d'aquest país, no? Aquest país en té de bons i de dolents d'aspectes, però els dolents, en Chirbes els retrata amb molta lucidesa i amb molta cruesa. I finalment, una novel·la nord-americana d'un mestre nord-americà, en Philip Roth, El complot contra Amèrica, o La conjura contra Amèrica, si li diu en castellà, teniu les dues traduccions, que és una ucronia curiosíssima. Si t'assembla, comença amb...
0: Sí, amb Pío Baroja.
1: I anem a veure què en poden treure d'aquest César Onada. Bé, anem a veure.
0: El títol ja et suggerim, de César Onada.
1: Clar, és una frase, tu saps, o vaja, una afirmació, una disjuntiva que històricament la va plantejar César Borja, no? Em diu César o res, no? O jo o res, o jo o el caos, no? No vull fer ara, en fi, paral·lelismes. No, però vaja, el cas és que aquest César o res de César Borja és el lema que se, diguem, autoadjudica el protagonista d'aquesta novel·la. Un home que nom César Moncada, un home jove, calculador, ambiciós. Jo crec que avui en dia, segurament, diríem una mica narcisista. Però és vera que a l'època de Baroja aquest terme no existia. És un personatge fascinant, d'altra banda, que, com dic, és molt ambiciós, però que d'alguna manera la seva ambició, una ambició política, i per un costat és personal, és vera, però al mateix temps, realment, ell té una voluntat, diguem-ne, de fer història i de fer canvis que siguin duradors i importants, saps? És a dir, no és que sigui una figura que simplement vol trepar, no. Ell té una ambició reformista molt forta. Tota la primera part de la novel·la, el que veiem és com viatja a Roma i observant un poc el món financer que envolta l'Església Catòlica, ell entén i aprèn com funciona el poder, i la segona part ja comença la seva trajectòria, diguem, política. Se presenta a un poble castellà que es diu Castro Duro. El nom, evidentment, té certa, no?, intencionalitat. I molt bé, s'hi presenta com a diputat, efectivament aconsegueix guanyar el seu puesto com a diputat, però tot d'una que comença a intentar fer reformes administratives, educatives, etc., comença a topar amb el poder real. Perquè un poc la lliçó de César Onada és que el poder polític no sempre és el poder real. Si t'estàs enfrontant en els cacics, en aquella època en el clergat, en els propietaris de la terra, bueno, en fi, ells contraatacaran, no? I efectivament, la història d'aquesta novel·la és la història d'una derrota. Sense voler jo ara fer espòria,

0: Spoilers, però bé, és un llibre de 1910, qualque spoiler podran fer, supos.
1: Sí.
0: Digue'm que en el pobre César Moncada les coses no li van, no li van gaire bé i que, vaja, que la contraofensiva dels poders en els quals ell vol, diguem, aturar els peus, és molt forta i el tombarà, no? És una novel·la ambientada a l'època de la Restauració, que si recordàvem un poc les lliçons d'història de l'Institut, la democràcia de la Restauració era una cosa totalment de mentida, no? Les eleccions eren un tràmit pactat entre dues forces que se repartien una mica es poder. Llavors, ell mostra una Espanya democràticament molt poc sòlida i amb un poble, amb unes classes populars molt passives, molt poc capacitades o poc interessades a defensar els seus interessos. No? L'Espanya de 2026 no és aquesta, però el llibre segueix parlant d'algunes claus de com som políticament. No? Aquest n'és un.
1: Aquest és un. Fes Aronada, Pío Baroja. Segon, vea. Rafael Sirves.
0: Pegam un vot important. Temps, sí. Sí, home, sí, prou important. És un segle més tard.
1: Sí.
2: Del 1910 al 2007.
0: Quasi res. Però té gràcia perquè si llegeixes les dues novel·les seguides, veuràs el que jo dic. És a dir, que per descomptant no és el mateix país, però que alguns mals persisteixen, no? El que passa és que aquí anem a un diríem, a una atmosfera i a un paisatge que no són les illes, és cert, però que ja s'assembla més. Per què? Perquè, bueno, Chirves era valencià, com sabeu, bueno, si no ho dic jo, l'acció de Crematorio transcor a un poble de la costa llevantina, imaginari, inventat, que es diu Misent. Aquest Misent, com la mateixa costa llevantina, no deixa de tenir problemes molt similars als que discutim i, en fi, i ens fan tant de mal de cap a llocs com Mallorca o com Eivissa o com Menorca, no? A la novel·la el que tenim és tot arrenca en la mort d'un personatge, Matías Bartomeu, que era, bé, un antic militant d'esquerres, un home d'esquerres, que anys abans de la seva mort ja s'havia retirat a conrear la terra i a dur, en definitiva, doncs, una vida apartada de la política i de la societat, no? Però, en el començament de la novel·la, el que tenim és que aquest home ha mort. Ha mort, s'ha d'incinerar el seu cos i això posa en marxa una sèrie de monòlegs no? O de veus que van fent com una trunyella, se van mesclant per fer un fresc de la societat d'aquell poble. Segurament el personatge més important és el germà d'en Matías, en Rubén Bartomeu, perquè aquest home és un arquitecte que de jove havia compartit ideals revolucionaris amb el germà, ja tenia un passat d'esquerres, però que amb els temps va esdevenir un... bé, és arquitecte, però sobretot s'enriqueix com a constructor. Un d'aquests constructors que en els anys del boom immobiliari, bueno, van fer una doblada i no sempre de la manera més més neta o més, no, impecable, no? Hi ha altres personatges, però jo crec que sobretot es recorden Matías i la realitat aquesta, diríem, corrupta d'en Rubén, és que, diríem, li donen sentit en aquesta novel·la, que sobretot és un superretrat de la corrupció urbanística i de les aliances que massa vegades han tingut constructors, bancs, els bancs com a força financera i ajuntaments. No? Jo crec que tots els que tinguem memòria de la Mallorca de fa dels darrers 40 anys, 50 anys, alguns ecos i se van trobar en aquesta novel·la, que d'altra banda és una novel·la espectacular i extraordinària.
1: I de Crematorio, Rafael Chirves. Segona...
0: Sí, no hi trobareu eleccions, però sí que trobareu una vida política molt, molt viva, no? I, finalment, partim a Nord-Amèrica per parlar d'una novel·la que té moltíssima vigència, aquesta sí, aquesta molt, molt fort, molt fort, però, clar, no afecta pròpiament a les eleccions que tenim ara a Espanya ni res similar, però sí afecta a la figura aquesta tan potent de Donald Trump, no? Perquè la història que conta Philip Roth en té molt d'ecos del que passa ara als Estats Units. Us explico. Aquí hi ha una història real a darrere, que és que en els anys, a finals dels anys 30, començament dels anys 40, hi havia un aviador, Charles Lindbergh, que era superpopular en els Estats Units. Era un heroi de guerra, havia protagonitzat algunes aventures com a aviador, doncs, que la gent admirava molt.
1: Sí, de fet, va ser el primer que va fer bot, és a dir, que va fer en un sol trajecte a Europa, Estats Units.
0: Talment, exactament, exactament. I a veure, que era una figura respectada i estimada, i fins i tot, és a dir, en Rod no el mostra només en un to, diríem, de foscor, és a dir, és capaç de trobar-li matisos. Ara, què passa? Que Lindbergh era un home molt nacionalista, de fet, aïllacionista, per tant, partidari que Estats Units se desentengués per complet de la resta del món, i en simpaties cap a l'Alemanya nazi. No sé si podem dir, a mi em sembla potser una mica exagerar quan llegeixes el perfil històric real, dir que era un nazi 100% pot ser exagerar, però, vaja, no n'estava super en fora en alguns aspectes, no? Llavors, aquest home més d'una vegada va fantasejar a la vida real en presentar-se a les eleccions. El que fa Philip Roth és imaginar que, efectivament, se presenta i li guanya les eleccions a Roosevelt. De manera que l'any 1940 entra a la Casa Blanca un home que és, com dic, en fi, gairebé un nazi, i sobretot, en tot cas, un home partidari d'estar del costat, o fer costat, a l'Alemanya nazi i no als aliats, no? Amb una sèrie de conseqüències molt clares, entre d'altres, i això és molt important, les conseqüències que això hauria tingut per la minoria jueva a Estats Units, que és des d'on ho compta Roth, perquè el que fa Roth és imaginar que si això va passar, doncs jo ho imaginaré des de camp meva. Llavors és el narrador o el protagonista és un nin, és un infant, que nom Philip Roth, i que té uns pares jueus molt preocupats, molt espantats pel que està passant. I bé, la història, a partir d'aquí, tota aquesta especulació política o històrica que en Roth fa està superben duita. En Roth, és que era un mestre narratiu. Ara, com dic, vist des del present, des de 2026, el que ens permet la lectura d'aquest llibre és demanar-nos fins a quin punt la democràcia, ella tota sola, ens protegeix de les caigudes en altres menes de règim, no? O fins a quin punt tenir un règim democràtic, això només i just això, ja assegura que la llibertat està garantida. No, el cert és que històricament sabem que a vegades hi ha perills que entren via democràtica, no? Clar, això és molt sabut a l'Alemanya nazi, però en Roth imagina el temple de la democràcia que és als Estats Units, i ho fa amb moltíssim de ganxo, amb moltíssima força, i amb un recordatori de que les minories, quan les coses van maldades, sempre hi ha alguna minoria a qui li toca rebre. No? 1940 podrien haver estat els jueus, ho van ser a Europa, avui en dia doncs, ens haurien de demanar quina minoria és, o quines minories són.
1: Doncs, Nadal, Sol, moltes gràcies per aquests tres llibres.
0: Només faltaria. Són tres molt bons llibres, sí. Llegiu-los, per favor.
2: I jo, tenint en compte.
1: I tant, i que te recuperis molt, una ferrada
2: sobretot
1: forta.
2: Això.
0: Gràcies, adéu.
1: Fins aviat, gràcies.
2: Adéu.
1: Hem de continuar, perquè ara tenim un altre tema.

0: I de Mallorca a Romaní, una història de la comunitat gitana repassa els 5 segles de presència de la comunitat gitana a Palma i a Mallorca en general, per extensió. Una de les memòries més silenciades de la història col·lectiva d'un col·lectiu socialment arraconat i també invisibilitzat. Guardonat amb el Premi d'Investigació Ciutat de Palma 2021, aquest llibre aborda persecucions legals, estigmes, oficis... En definitiva, la vida d'aquesta comunitat des de la investigació que ha fet la mallorquina Laura Jurado, llicenciada en periodisme i en màster en producció cinematogràfica.
1: I és aquí als Estudis d'Iveta Ràdio. Laura Jurado, com estàs? Benvinguda.
2: Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Llàstima que no hagués pogut coincidir amb Nadal, sí, perquè sí. També haguéssim pogut comentar el teu llibre, que a ell segur que també li interessa, perquè déu-n'hi-do la feina que t'ha dut, són els darrers 5 anys, crec que has estat... Sí. Compaginant feina amb això. De fet, a l'introducció del llibre ho dius, un ànim a totes les persones que fan feina i escriuen a l'hora.
2: Sí, sí, total. Sí,
1: que perquè... el que has fet tu.
2: Total, sí. Me'n recordo més quan el vaig haver d'entregar la primera versió a l'Ajuntament de Palma. Clar, jo sortia a la feina de 6, de l'hora baixa, me donava una hora de marge, la 7 me tornava a posar fins de matinada i se me van posar els turmells i els peus aquell
0: Inflats.
2: Any, sí, infladíssims. Jo deia, mare meva, com això segueix així, moriré. Però mira, al final... Ha valgut la pena i aquí està.
0: Ha sortit poc a poc.
1: Mallorca, Romaní. Vaig veure la teva editora aquest cap de setmana i li vaig demanar per què ha triat aquest títol a Laura Jurado. Diu, ui, això ha duit molta cor. Demana-li.
2: Sí, bé, volíem un títol, o jo volia un títol que dugués Mallorca d'alguna manera per poder situar-lo, perquè si posàvem una cosa molt poètica se perdria entre la gent que pot cercar la temàtica. I després sí que lo d'una història de la comunitat gitana era perquè no és, per mi no és la història, sinó una de les moltes que se podrien explicar de molts episodis, de les moltes experiències que l'Etnia ha tingut aquí. Mm-hmm. I per això sí que volia fer aquesta puntualització, mm-hmm, també.
1: Clar, però decideixes triar la paraula romaní, Mallorca romaní i no gitana, per qual
2: sí.
1: motiu?
2: Bé, és un poc més ampli, romaní, és a dir, aquí no hi ha només, no se parla només de gitanos espanyols, sinó que se parla també de gitanos portuguesos i de gitanos romanesos que han vengut aquí en el llarg d'anys 70 i ja al començament del segle XXI. I és una manera, doncs sí, d'incloure'ls a tots.
1: Mm-hmm. Clar, una feina que, com dèiem, des de resens t'hi has dedicat, que hi ha molta hemeroteca, que hi ha molta documentació, per tant, vendria a ser com una base històrica, però molt periodística, també, no? Mm-hmm. Has conjuntat les dues coses.
2: Sí, és a dir, en Pedro G. Romero, que fa el pròleg, la primera línia es pròleg, que a mi em fascina, que diu, no?, que espera que aquest llibre que marqui una línia, una retxa a terra, no?, que és a dir, a partir d'ara... se poden ampliar, se poden explicar moltes històries més. I sí, ha estat la part d'arxius, m'he trobat amb gent increïble, arxivers que no els havien demanat mai sobre aquest tema i que s'han cercat sa vida mirant i trobant coses allà on ningú havia cercat, gent que ha donat el seu testimoni en primera persona i després premsa, que també m'ho va agafar abans de Ciutat de Palma, jo m'ho va agafar l'any del Covid, tampoc no tenia feina. I en aquells anys va posar en marxa, se va augmentar la web de premsa històrica i jo vaig ser superfeliç perquè ja li vaig pagar també una bona embranzida a la investigació. Mm-hmm.
1: Clar, tu ho has dit, els arxivers tenen un tema que mai fins ara havia estat investigat.
2: Sí.
1: Com pot ser això?
2: Pues és una cosa que, mira, cada pic que he dubtat, ho he dit, que això s'està allargant massa, m'ha donat impuls i força per seguir, perquè és això, jo he demanat historiadors que havien treballat sobre les èpoques, els segles dels que jo parlo en el llibre, i m'ha dit, no, és que segurament no hi ha res perquè no hi havia població gitana. Dic, no pot ser mai, perquè si jo la tinc documentada abans i després, no pot haver desaparegut. De fet, el segle XVIII per ara és un buit bastant important, que no sé per què, però era això. Això em donava molta força, t'ho juro, cada pic que algú me deia que no existien, que no havia registres, això me feia un poc més responsable i pensar que això servia per alguna cosa.
0: Hi ha hagut una autocensura en investigació, en periodisme i en el sector dels historiadors respecte a la comunitat gitana, històricament?
2: No ho sé, és algo que... És a dir, no ho sé. Jo crec que no hi ha hagut interès. És a dir, que també hi ha diferents tipus d'investigadors. Per exemple, en Nofre Baquer, que m'ha ajudat també molt, és una persona que investiga una cosa, però tot el que va trobant interessat s'ho guarda, no? I així, en el final, pues, vas fent altres coses. Jo crec que no hi ha hagut interès. No sé per què, és a dir, no sé de bon bé, i per això jo que m'ho he qüestionat també si jo era la persona adequada per fer aquest llibre. Jo no som gitana, jo som palla. Però algú ho havia de fer, jo estava disposada,
0: Clar, i què te desperta aquest interès? Obrir aquesta línia d'investigació? Perquè, clar, també, si no hi ha estudis previs ni investigacions previs, clar, t'enfrontes a un repte bastant inabastable, no?
2: Sí, l'únic previ que hi havia eren en les notes sobre gitanos i estrangers que havia fet en Ramon Rosselló Baquer, que malauradament ha mort abans de veure el llibre, que jo vaig dir que li duria quan l'acabés. I, bueno, va sorgir un poc de quan jo estava al diari El Mundo, els darrers anys, jo feia ja alguns temes socials, escrivia sobre Son Banya, i no sabia per què sempre se parlava de Son Banya només des de l'àmbit del narcotràfic, la part social havia quedat molt oblidada, i aquí vaig començar a trascar un poc els projectes de Son Banya, que, bueno, si llegiu el llibre, veureu que el projecte inicial de Son Banya no tenia res a veure amb el que ha estat en el final Son Banya. I després, quan vaig viure a Barcelona, vaig trobar amb una exposició que era Màquines de Vivir, que justament comissariava en Pedro G. Romero, que parlava d'altres poblats gitanos d'Espanya. I aquí va ser quan me va explotar el cap i vaig dir que no som una cosa única i aïllada. I a partir d'aquí vaig fer cada pic un poc més enrere i vaig dir, pues això s'ha de contar.
1: A partir de quin any comences a descriure l'arribada de la comunitat gitana aquí a Balears? A Mallorca, en concret,
2: sí,
1: que és el llibre.
2: És a dir, comença a finals del segle XVI, hi ha dues possibles dates. Una, si agafam referències escrites, una, si tenim en compte purament la paraula gitano, que és està dins una causa de l'Inquisició, però d'uns anys abans hi ha una donació a la Verge de Lluc on se parlen de bohemians, que no és ben bé gitano, però que tothom accepta que era una persona d'ètnia gitana. Amb la qual cosa, pues això, estem parlant de 1597, 1580 i pico, i clar, és que són molt d'anys per no haver estat explicats.
1: Sí, clar. I ja te remuntes allò, però supos que a mesura que anaves contemporanitzant, t'era més fàcil trobar informació.
2: Sí, sí, després han sortit sorpreses, com per exemple la part de la comunitat gitana de Sardenya, que és una cosa loquíssima, que perquè va aparèixer per l'Arxiu Diocesà de Mallorca un investigador italià que justament investigava la història de la comunitat gitana en el Mediterrani i li van dir, has de criar a Laura, i mos van posar en contacte i, bueno, ha sortit un capítol brutal. I sí, més quan...
1: És a dir, que hi havia gitanos que venien de Sardenya.
2: I mallorquins que s'establien a Sardenya, també. Uh-huh. És a dir, hi havia un trànsit en les dues direccions.
0: I això quan va ser?
2: Clar, estem parlant del segle XVI i XVII, que tu dius, com eres Baleària del moment, perquè jo és que no m'ho puc ni imaginar, sobretot en un moment en què ells tenien moltes lleis en contra, que els limitaven els trasllats...
0: Eren comunitats grans?
2: Eh?
0: Eren comunitats grans? De...
2: No ho sé, perquè el que s'ha trobat a Sardenya eren coses molt concretes, famílies. No se parla d'un poble on hi hagi molta població, sinó s'ha pogut seguir rastre famílies i individus concrets. Per exemple, si aquí la Inquisició els condemnava a desterrament, moltes se n'anaven a Sardenya.
0: Clar.
2: Uh-huh. I s'establien allà.
1: Uh-huh. Clar, darrerament sí que n'hem parlat, per exemple, de Xocolata, que uh-huh. va escriure en Tomeu Canyelles i que en Rafael Gallego el va dur en el teatre. A partir d'aquesta història, d'aquest infantó, sí que aprofundeixes una mica en la comunitat gitana que hi havia a Palma, sobretot uh-huh. a la zona d'Espoi de Sant Pere.
2: Sí.
1: És allà on trobam més persones en aquest barri o se van establint per tot Palma?
2: Se van establint per tot, és a dir, si mos remuntam en el segle XIX ja tenim població tant en el Molinar com a Santa Catalina. Sí que sobretot aquesta part de gitanos portugueses arriben en els anys 70, que justament en Tomeu diu que molts d'ells van passar primer per el nord d'Espanya, Astúries i demés, i arriben aquí. I la família d'en Xocolata, per exemple, va ser una de les que va lluitar per no ser expulsada, perquè va haver dues onades d'immigració portuguesa gitana. La primera, sabeu que se va establir, se va integrar molt bé, la segona era molt més gran, van sorgir molt de problemes i en un moment donat van voler fer fora tota la població gitana portuguesa i vaig trobar una foto molt xula de la família en Xocolata intentant, pues, això, demanant que els seus fills havien nascut aquí, que ells ja eren d'aquí.
0: Quan la comunitat gitana s'estableix a la Calatrava i a la Gerreria i després passen uns anys i, clar, d'allà són la comunitat és expulsada i ja
2: sí.
0: coneixem Son Banya.
2: Sí, és a dir, clar, la comunitat que acaba Son Banya és la comunitat que estava a l'assentament gitano del Molinar i de Camper Antoni. En un moment donat, quan s'havia de construir l'autopista que arriba de l'aeroport, clar, el traçat de la carretera passava per damunt les barraques i va ser el moment on ja sí que, després de moltes dècades, van haver de prendre una decisió que va ser com se feia en aquella època, construir uns habitatges, un poblat exprofesso, just, és a dir, únicament per població gitana. Uh-huh. I això va ser Son Banya. I a Sa Calatrava els tenim... A finals del segle IX també hi havia una població de gitanos catalans a les portes de Sant Antoni, per exemple, que no és Sa Calatrava exactament, però estava molt a prop, mm-hmm. que treballaven el textil. Ja en els anys 40 hi ha molta població gitana a Sa Calatrava i Sa Gerreria. Varen tenir una escola, una escola pont, només per als gitanos a la plaça Sant Jeroni, que són coses que també són molt xules, de maneres de... Hi ha una foto, a més, de l'alumnat en el llibre, i són coses que és una pena que se perdessin en... En sa memòria.
1: Durant tots els anys, però hi ha estigma, t'has trobat estigma sempre i encara ara?
2: Sí, totalment. I hi ha investigadors i historiadors que diuen que justament aquest estigma ve de ses lleis, que és el primer capítol de la legislació antigitana a nivell estatal, va fer molt de mal, va crear una imatge de gitanos, pues això, com a... no nòmades, sinó també pidolaires, que no s'insertaven en el sistema capitalista, per exemple, se va dir després. Quan se van fer els primers programes o plans d'habitatge social, també se deia que ells no podien viure a pisos, no podien passar d'una barraca a un pis. És un estigma que ha estat sempre, i que jo fa uns anys vaig fer un reportatge justament pels dies de la comunitat gitana, i encara hi havia joves que són de la meva quinta, més joves que jo, que me deien que havien amagat segons condició quan, per exemple, una acadèmia de policia o la seva feina.
0: Uh-huh. A quin punt del debat social diries que està la comunitat gitana actualment?
2: A Balears, des de luego, jo crec que no ocupa cap esfera, desgraciadament, malauradament. Uh-huh. És a dir, és una cosa que ara ha obert, l'octubre passat, ha obert aquí una oficina a la Fundació Secretaria del Gitano, que comença a fer feina per la integració, no és una associació ciutadana, però igual d'alguna manera aconsegueix posar la comunitat dins el debat, perquè jo crec que ara mateix no hi és.
1: Hi ha molta documentació, també hi ha fotografies, per exemple, la portada que és d'Antoni Catany d'una parella de gitanos a Llucmajor, per exemple, perquè no només parles de Palma, sinó també com s'estén la comunitat arreu de Mallorca, Inca, Llucmajor... quin poble és?
2: Manacor, també, molt prest.
1: La Pobla.
2: Felanit, superprest, però segle XVII, també. Sí, és brutal.
1: I també fotografies que són magnífiques, així com un treball de documentació d'anys que ha fet Laura Jurado, amb qui avui hem parlat. Moltíssimes gràcies, Laura.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Supos que ara ja has fet una la.
2: Sí.
1: I l'hem de presentar.
2: Això t'anava a dir. Vale.
0: Tenim dia.
2: Dia de 7 d'octubre, sí. Dissabte, a les 12, a Drac Màgic. I ho presentarem en Nadal Suau. Justament. Na Teresa Cortés, que és responsable del programa de dona de la Fundació Secretaria del Gitano, i jo.
1: Molt bé, i na Laura Jurado.
2: I na Laura Jurado.
1: De 7 d'octubre, a la llibreria Drac Màgic de Palma, 12 del migdia. Laura, moltíssimes gràcies de veres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Fins aquí no tenim més temps, arriben els serveis informatius i tornem demà. Fins gràcies. Demà.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'Exili.

0: Bon dia, Felip. Sisa afirma des de Helsinki el decret aprovat pel Consell de Ministres de la convocatòria d'eleccions generals pel pròxim 29 de novembre. Segons ha informat fonts de la Zarzuela, el decret amb la firma del rei es publicarà demà al butlletí oficial de l'Estat. El president espanyol, Pedro Sánchez, diu que convoca les eleccions perquè els espanyols puguin decidir si segueixen sent el baluard de l'esquerra i la justícia social o si prefereixen que s'assumi l'onada d'ultradreta que retalla drets.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
2: Una dicotomia que el socialista Fainz, que planteja probablement al mateix temps que el Partit Popular, li reclama que avanci eleccions. Un PP que avui ha dit a la fi i també presenta els comicis del novembre com una disjuntiva. Els ciutadans han de triar entre corrupció o decència.
3: No són unes eleccions com les anteriors en democràcia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
0: Dues persones han estat rescatades avui a la zona de l'Ofra, prop de Cúber, a Mallorca.
2: Hi han intervingut efectius del Parc de Sóller amb el suport de la Milana. Els dos excursionistes han estat traslladats a Son Espases. L'home ha sofert lesions a la cama i al cap.
0: Informació de Servei Consum alerta que algunes torrades etiquetades sense gluten a les Balears contenen aquest al·lèrgen.
2: Són les torrades cruixent de Fajol de la marca Santiveri Bio, etiquetades com a sense gluten i amb data de consum preferent del 1 de desembre de l'any 2027. Es recomanen les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que s'abstinguin de consumir-les.
0: I a Eivissa, les tarifes dels taxis s'incrementen gairebé un 9%. Ho aprovava el Consell divendres passat.
2: Des d'avui, tota la flota de taxis de l'illa ha de passar pel taller a canviar la configuració dels taxímetres. Els taxistes celebren aquesta pujada, tot i que lamenten que arribi ara, que la temporada està pràcticament acabada. Així ho explica Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi.
4: Tendría que haberse hecho la implantación antes de temporada o incluso un par de años atrás porque llevamos con esto bastante tiempo. Pero bueno, sabemos que la burocracia va como va.
5: Que como está todo, combustible, todo subiendo y las tarifas hace no sé cuánto tiempo que no suben.
0: El GOP Menorca adverteix dels perills ambientals que suposa el projecte de construir més d'un centenar de xalets a les urbanitzacions de Cap d'en Font i Binissafulla Platja.
2: Els ecologistes assenyalen que la desalinitzadora prevista al projecte serà insuficient per abastir el creixement urbanístic i que la salmorra sortint pot tenir conseqüències negatives per a l'entorn natural. Miquel Camps és el coordinador territorial del GOP.
6: És a dir, hi ha moltes zones que encara tenen previst un creixement a sa costa molt significatiu, quan en aquests moments a Menorca jo crec que ja a ningú li interessa afegir més construccions a la costa ni més pressió turística. No? Llavors, per això fem una crida a les institucions públiques perquè deixin de tramitar aquestes coses i intentin rebaixar les expectatives de creixement que hi ha, i especialment fem una crida a la ciutadania organitzada, que són els que creiem que ens poden ajudar més.
0: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Us deixam amb els companys de Xiu Xiu. Més notícies a les 6.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem, això?
0: Xavi Olivet, Jordi Suárez, com vos ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé. Fem molta bonda.
0: Què heu de dir? Bé, en concret vos demanaré com va anar dissabte hora baixa. On éreu?
2: A mi crec que m'ha agafat a casa.
0: On? A Son Cervera.
2: A Son Cervera, a casa.
1: Jo era a Toulouse.
0: A Toulouse!
2: Mare meva.
1: No, a Tolosa, per mi se diu.
0: Ja havia de dir que se n'ha anat de viatge.
1: No, però escolta, tu me demanes.
2: Ja deia jo que no hi eres divendres.
1: Tu imagina que, jo què sé, que avui de matí has anat a comprar spa. Jo et dic, què has fet avui de matí? Mira, has anat a comprar spa. Home, jo simplement estic responent a la pregunta que m'ha fet.
0: Bé, no vareu notar cap sisme, cap tremolo. Pensau-ho, feis memòria.
2: No.
0: No van notar res estrany des del sofà, Jordi.
2: No, és que a Sant Cervera no passen massa coses d'aquestes.
0: No? Xavi, tu a Toulouse, tot tranquil?
1: Tot tranquil.
0: Ho dic perquè dissabte, a les 19:36 hores, se va produir un sisme a la mà entre les Illes Balears i Catalunya.
2: Uau.
1: I tu vas notar res?
0: Jo, la veritat que no.
1: No?
0: Vosaltres estàveu segurs que
1: segur?
0: No vareu?
1: Segur, pot tornar a demanar.
0: I de normal que no notéssiu res, normal, perquè se va produir a 40,83 graus al nord i 1,46 graus a l'est i a 14 quilòmetres de profunditat. És a dir, a on? En el cul del món. No ho sé. Perdoneu per l'expressió.
1: Bueno, està bé.
2: Notar els peixos.
0: Exacte.
1: Exactament.
2: Peixets, estaurons...
0: Estauronets.
2: Exacte.
0: Supos que sí que vareu notar les pluges, sobretot si mos escoltau des de les Pitiuses, tot i que sempre hi ha qualcú que pensa així.
3: Veiem, moltes voltes comencen amb la merda que de les alertes... que sembla que arribarà un apocalipsis i llavors queda tot en res. Així que no sé.
0: Bé, esperem que no vos fes gaire mal fratge, la tempesta d'aquest cap de setmana. L'apocalipsis, però, sí que va arribar. Sí que va arribar.
1: Què ha estat? Inés.
0: No estem exagerant, no. Perquè un llamp va caure damunt l'iglesi del Cudi. I tenim testimonis.
4: Ha fet un troc, m'ha assustat. Ha fet un llamp, llavors un troc ha pellat, i que qualque banda ha pellat, i ha pellat, imagina't. Ja estàvem a 300 metres de l'iglesi. Ja estàvem a 300 metres de l'iglesi. Allò, l'iglesi i nosaltres hi ha 200 metres. Vinga.
0: Testimonis horroritzats.
1: A 200 metres de l'iglesi.
0: Per aquell llamp que va causar petits desperfectes a damunt l'iglesi.
2: I damunt eren festes.
0: Ah, sí?
2: El Cudi, sí, la fira. El Cudi.
0: Aposta. Tenim aquest testimoni.
2: A
1: les Eus.
0: Els bombers van haver d'intervenir.
1: I què és aquesta persona que mos ha enviat aquest testimoni? és del Cudi.
0: Un testimoni
1: I
0: que
1: quant
0: tenia...
1: I quants metres estava de l'iglesi?
0: 200-300.
1: És a dir, 250.
0: Bé, ja està. Deixa'm anar una mica la comèdia. Avui,
2: hem de dir, perdona, que el rellotge de l'Iglesia de Sant Cervera no funciona. Això també.
0: Ah, però no vas a un llamp.
2: O sí, no ho sabem.
0: Bé,
2: però
0: investigarem.
1: Jordi, no facis servir aquest programa per fer les denúncies públiques.
2: No, no és cap denúncia. Però
1: has de fer una carta a l'Ajuntament.
2: No, però mira, van xerrar que s'havia...
0: Van xerrar que s'havia arreglat
2: des de Manacor.
1: Entens,
2: que havia molt romputs. Després se va arreglar i se va rompre el de Porto Cristo.
0: Correcte.
2: I ara mos ha tocat a Son Cervera.
1: I encara no l'ha...
0: Veus com arriba l'apocalipsis? Ja ho he dit jo. Bé, pràcticament superat el primer dia de la setmana, avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: La setmana passada, aquí a Xiu-Xiu, vàrem entrevistar en Tomeu Estelric, que a 84 anys ha tret el cinturó negre de judo i el seu net, en Mats, que també és judoka.
1: Comences amb Osotogari, Iponse Onage...
2: Surikomi Goshi.
3: Uau! Surikomi Goshi!
0: Max!
1: Araigoshi.
3: Araigoshi.
1: Taotoshi. Ushimata. És que n'hi ha moltíssimes.
3: I totes són de dret o com és?
1: No, aquestes són de dret.
3: Entesos?
1: Llavors, ja, està basat en terra, que això ja és més complicat.
3: Entesos. És a dir, que els grans són per immobilitzar-les en terra.
1: Exacte. Everybody was kung
3: fu fighting. Efectivament, ara sentim en Tomeu, en Mans, m'explicaven aquestes claus, que, per cert, a tot això, hem de recordar que en Jordi m'ho vas dir que també era judoka.
4: Ja era judoka, cinturó blanc-groc.
3: Ja n'hi ha, eh?
0: Nivell, aquí hi ha nivell.
3: O Sotogari, aquesta que és la primera que t'ensenyava, la sabies fer?
4: No, però no, és igual.
0: Ja està, nivell zero.
4: Que me'l llevin, el blanc-groc, si volen, si poden.
0: Cinturó transparent, Jordi.
3: Bé, tot això, clar, nosaltres, durant l'entrevista, ens van demanar si a les Balears hi havia colcard marcial. I hem de demanar disculpes perquè no me'n va revenir absolutament res i, de fet, van donar per tancat el tema com que no hi havia cap art marcial a les Balears.
0: Exacte. I ho varen fer erròniament, hem de confessar, perquè sí que existeix un art marcial, però ara mos corregiran si ho és o no, i és el joc maones. Ignasi Jové, benvingut a Xiu-Xiu, com anem?
5: Hola, bones tardes, molt bé, molt bé.
0: Primer de tot, demanar-te, Ignasi, si el joc maones és un art marcial.
5: Bueno, històricament no s'havia considerat mai un art marcial, més que res que el consideraven com un joc de defensa personal, però nosaltres ara l'hem intentat recuperar i li hem donat una volteta més, l'hem federat, amb el qual sí que es converteix en un art marcial, com qualsevol altre. De fet, ja ho era, però no estava considerat com a tal.
3: Molt bé, Ida, molt bona notícia. Tenim un art marcial, d'ençà que l'han federat. Però és l'únic art marcial que hi ha a les Balears o en tens constància d'haver-ne més?
5: Com a art marcial o com a especialitat de ses illes, no tenc coneixement de cap més. Uh-huh. Arts marcials n'hi ha moltes, però bueno, això... Tots són en estils i tècniques i lluites que venen de l'estranger en la seva majoria.
4: I què necessita... Què heu necessitat per considerar-se un art marcial?
5: Bueno, de fet, són un conjunt de tècniques de copets, d'impacte, de projeccions, per amb totes les parts del cos. Per tant, complim, diguem, amb els estàndards de les arts marcials genèriques, diguem. Mm-hmm. Nosaltres abans era que el joc maones, abans encara, té una sèrie de tècniques que totes tenen la seva durada i bueno, en el moment que hi afegeixis una competició, afegeixis una puntuació i aquesta puntuació te dona, diguem, un cert nivell de complexitat que fa que realment acabis convertint-ho en un joc amb un art marcial o amb un estil de lluita.
3: I de sí, joc maones, hem de confessar que aquí, no, aquest d'altres tres no n'havia sentit a parlar mai, hem trobat una notícia fent una recerca, i és que deia que l'any 2023 només 3 persones coneixien o practicaven el joc maones. La meva pregunta és, de llavors ençà, ha crescut el número de gent que s'ha interessat o que el coneix i el practica?
5: Sí, és cert, el 2023 quedaven realment practicant 2 persones, la tercera que m'hi vaig afegir, però durant molts anys el joc maones s'ha practicat, o sigui, tenia coneixença de que més de 200 persones l'havien practicat fins ara, i ara mateix som una trentena d'adults amb actiu, que van des de 16 a 17 anys en els 72, que és el més gran que tenim, i tenim un grupet de quatre infants de 8 a 12 anys.
0: Que bé, i perquè no se perdi aquest joc maones, ho estan recuperant un grup de persones a Menorca, com Ignasi, perquè, Ignasi, aquest joc maones, aquest joc tradicional de lluita, qui el practicava antigament i quines situacions se feia servir i com va anar desapareixent després?
5: Bueno, antigament, dius història, perquè és una tradició oral que bueno, el joc maones parteix de baratge en esport d'amor entre els mariners que venien de les embarcacions de múltiples nacionalitats, que duen el seu estil de lluita, i s'enfrontaven a les lluitadors d'esport d'amor. Clar, això va arribar a juntar una sèrie de tècniques, algunes tenen similituds amb altres estils, que ja venen d'en fora, i qui ho practicava? Doncs inicialment, la gent que estava en esport d'amor, després va anar pujant en esport, diguem, però sense tenir un gran impacte, perquè no tenia alguna competició. Clar, no tenir competició, que és el que ha prioritzat altres arts marcials vinguent de fora, va fer que potser no tingués tant d'èxit. Sabem que hi va haver dues escoles diferents, als anys 60-70, amb dos mestres amb estils una miqueta diferents, i es practicava fins que la guerra civil es va prohibir, i durant l'època del franquisme estava restringit, diguem, a gent del poble ras i normalment amb espais amagats, soterranis, cotxeries, fins que després es va tornar a tenir una miqueta d'auge des dels anys 90, primera part dels 2000, i com és una cosa que és poc coneguda, va tornar, diguem, a aturar la seva activitat. I quan nosaltres ho vam intentar recuperar una miqueta, formació amb professorat d'educació física, per iniciar-ho en els instituts, a les escoles de primària, donant classes una altra vegada, i bueno, ara ens hem trobat així que no l'hem perdut i que estem fent feina perquè no es perdi.
0: Molt bé. I Nasi, i a tu personalment, qui te'n va ensenyar? Com el descobriràs?
5: Bueno, jo vaig començar quan tenia 14 anys, ara en tinc 47. I res, va ser un dinar, jo no en sabia res, no sabia que existís, i en aquest dinar un amic dels meus pares el practicava, i mig en broma, mig en sèrio, va ser... Si jo li vaig demanar si me n'ensenyaria, em va dir que sí, diu, sempre que no ho deixis, jo te n'ensenyaré. I vaig començar amb ell dins una cotxeria, sí, hi havia classes amb adults, però jo vaig començar dins una cotxeria amb ell, i així pràcticament fins ara.
3: La condició és molt interessant, és a dir, sempre que no ho deixis te n'ensenyaré. Parau atenció a això, eh? Clar, no és qualsevol cosa, tens una responsabilitat de per vida i estàs fermat en el joc Mahones de per sempre.
5: Sí, pràcticament sí, jo no ho sabia en aquell moment, però ara sí que és una situació que m'ha agafat amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molta feina i amb molt agraïment, sobretot a mitjans de comunicació, sobretot que m'ha ajudat molt de ventall i altres mitjans que ens ajuden, però malauradament és una cosa que dins Menorca es coneix poc, que ara ja sembla mentida, i costa. Són pessetes molt curtes, pessetes molt lentes, i que necessitarem un temps que trobam que serà bastant llarg, però que creiem que anem posant pedretes perquè aquest camí sigui adequat.
0: I doncs sí, Ignasi, jo crec que sí, que mira, ja m'ho hem assabentat nosaltres i hem posat aquest petit gra d'arena perquè el joc Mahones, aquest joc tradicional de lluita, tingui una llarga vida. Així que, Ignasi, jo bé, moltes gràcies per tot.
5: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat que mos donau.
0: A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Xiu, xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
6: Anava de vacances alegrement. Em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió.

0: l'Orient Mitjà.
1: La situació, els passatgers plantats s'aplanten.
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!
4: Desenes de passatgers van bloquejar ahir l'embarcament d'un vol de Vueling a l'aeroport d'Eivissa per protestar pels retards acumulats i exigir explicacions a la companyia.
1: Els afectats havien de volar dissabte hora baixa cap a Barcelona, però el seu vol va acumular demores fins que va ser cancel·lat de matinada. Segons denuncien els passatgers, van haver de passar la nit a Eivissa i pagar-se l'allotjament de la seva butxaca sense rebre prou assistència per part de l'aerolínia. Quan diumenge va tornar a l'aeroport, el vol reprogramat va tornar a patir un nou retard, fet que va provocar la protesta i el bloqueig temporal de l'embarcament d'un altre avió. I, finalment, el vol va poder sortir diumenge a hora baixa.
4: Aquest cap de setmana, més d'una desena de vols han patit de retards o cancel·lacions a l'aeroport d'Eivissa, en bona part per les afectacions meteorològiques provocades per la Dana.
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!
2: I bonda! Hem de ser bonda!

0: IB3 Ràdio As, informació.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Xiu, xiu!
4: Hola, xiu, xiu, com esteu? Molt bona hora baixa a tothom. Jo li vull dedicar a la meva superamiga Mercè la cançó I Adore You de Hagel, primer de tot perquè l'adoro i segon perquè octubre ve intens, a part de ser el seu cumple, té la convocatòria d'un examen molt important per ella perquè està opositant a jutge. I li vull enviar tot el meu suport i tota la meva admiració, a part de tota la meva estima.

0: Gràcies, moltes gràcies per aquest àudio d'aquesta oient que li dedica la cançó a la seva amiga que fa s'està preparant oposicions a jutge. Mare meva. Sí. Això és important.
1: Home. Això és important.
0: Sí. I no això que feim nosaltres.
1: Quan hi hagi unes opos,
2: ja feina.
1: No surtis d'allà.
0: No això que feim nosaltres de posar-nos aquí davant i xerrar.
2: Sí, ja mateix no duc ningú jo ni res. Si el músic et van sonant aleatòriament...
0: 646-93-4501 si vos voleu enviar cançons dedicades pels vostres estimats amigues, amics, famílies, vosaltres mateixos, el vostre cas, a costa...
2: Han sortit més d'un ca i un moix, eh?
0: Sí. Però, Xavi, explica'm per què tens en sa mà una cinta mètrica.
2: Amem. Jo vos he intentat explicar abans,
0: però... Un flexòmetre, sabíeu que se diu flexòmetre?
2: Ah, sí?
0: Cinta mètrica.
2: És a dir, en el metro tota la vida, tu ja te dius, passa'm el metro, mal dit, tu dius, perdona, passa'm el flexòmetre.
0: Correcte.
2: Molt bé. Tu ho havies sentit mai, Jordi, això?
1: No, però m'agrada.
2: I, clar, després mal diu també es berbiquí. Saps com se diu?
1: El berbiquí.
0: Berbiquí.
2: Fila per aquí.
0: Uau, no ho sabia.
1: Fila per aquí.
2: I un desengramponador.
0: És el tornillador.
2: Bé. Aquí, la cinta mètrica aquesta, que és bona.
0: Sí, és que a en Xavi li agrada fer veure que ha fet feina a Tentol.
2: No, però no, m'ha sorprès molt.
0: De fer veure, vull dir, va fer feina. Però presumir-ne.
2: No, jo us estic dient...
0: Bé, què fas amb aquesta cinta mètrica? Bé, és igual, deixeu-me tranquil,
2: que ja començam i m'ho han passat per dir. Ses, mem, perquè aquesta cinta que veus aquí és una de ses entrades... És una entrada a una de ses festes més esperades de l'any, d'acord? Mm. Més o manco. Mem, en l'altre, ja hem de repassar ses vostres alçades. Mem, mira quines. Això, que marca? Que marca?
0: U63.
2: U63.
0: Jo no... faig U63.
2: Jordi?
1: U77.
2: I de nosaltres...
0: Tu ets més alt que jo, Jordi.
1: Home,
2: Ines.
1: Sí, diria que sí.
0: Sí,
1: i per
0: sí,
1: bastant,
0: sí.
1: A més.
2: Exactament. És a dir...
0: Bé, clar, ho comprovam.
2: Que no haguéssiu pogut anar a la festa divendres.
0: Ai, per què no?
1: Per què no?
0: A quina festa?
2: Perquè era la primera festa per a gent alta del món. D'acord? Us imagineu, no? Entres allà, tot ple de gent alta... I, bueno, va ser divendres passat, tot el People Barcelona va organitzar una festa a que només s'hi podia assistir gent alta.
0: O sigui, tu haguessis pogut entrar, clarament.
2: Ah,
0: perquè tu què fas, d'alt?
2: Jo un 93.
0: Ah, un 93.
2: Això
0: no és mèrit
2: meu.
0: És molt alt, en Xavi.
2: No és mèrit meu, però, bueno, el cartell de presentació s'hi podia llegir. On són els homes de 2 metres?
0: I les dones?
2: Clar, a més, dades objectives. Gent alta, què vol dir? En Jordi és subjectivament alt. Objectivament, per molt d'aquesta festa, no, perquè demanen un 82.
1: Però jo sóc altament feliç.
2: Ah, efectivament.
1: Exemple, això no compta.
2: Això és molt més important.
0: Uau.
2: Ha estat ràpid, en Jordi.
0: Molt ràpid.
2: Si les dones que ho demanaves ara, haurien de fer 1,70. Per tant, tu ets subjectivament alta, però objectivament, en funció dels paràmetres d'aquesta festa, no.
0: No, no, jo no sóc alta. Ja t'ho dic.
2: Però a més, sabeu
0: què?
2: Que van esgotar les entrades.
0: I tu hi vares anar, en aquesta festa,
2: no? No, perquè tenia... No,
0: ah, no, eres a Tolosa. Era el Toulouse. Però bé, jo crec que en aquesta festa te deu fer mal el coll. Bé, no, clar, perquè tothom se pot mirar la mateixa alçada.
1: És l'única festa on no te fa mal el coll.
2: Exactament. A no ser que siguis un infiltrat.
0: Bé, jo vull saber més d'aquesta festa. Així que saludem ja en Eloi Rodríguez, de Tall People Barcelona. Benvingut a Xiu Xiu, Eloi, com anem?
3: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Escolta, Eloi, tu quan fas d'alçada?
3: Jo faig un 93.
0: Un 93. Xavi, tu quan fas?
2: Un 93, Eloi.
0: Ah, igual. Ja. Sí, us podríeu mirar en els ulls. Com sorgeix aquesta idea de muntar aquesta festa, Eloi? Explica'm-ho.
3: Doncs, mira, un dia em vaig donar un cop al cap i vaig dir, toma, idea. No, tota la vida sents, no?, el que alt que ets, per què ets tan alt, o...
2: Jugues a bàsquet.
3: Et trobes a... Sí, és això, la típica pregunta, i jo he jugat a bàsquet, i clar, jo compleixo amb els estereotips, no? Però això, sempre escoltes, doncs, el tema de conversa de què alt que ets, has crescut, no sé què, i vaig pensar, doncs, com és entre els salts? Doncs això ho veiem natural i no és la primera conversa que tenim. O fins i tot quan coincidim, doncs tenim això en comú, no? I vaig pensar, què passaria si ens juntéssim tots i per una nit la temàtica no sigui el codi de vestimenta o l'època de l'any, sinó que sigui, doncs, nosaltres mateixos, que som alts, doncs ens posem una cosa en comú i ja serà molt més fàcil connectar perquè ja podem trencar el gel amb l'alçada, no?
2: És fantàstica aquesta festa, jo m'hauria molt agradat venir, Eloi. Clar, això va ser divendres... Qui era la persona més alta que hi havia? Quan feia?
3: Era un noi que feia 2,8 i la noia era de 1,90.
0: Uau.
1: Degueu agafar un lloc amb les portes altes.
3: Sí, sí, al final la idea és trobar un lloc on la gent alta s'oblidi de que és alta i es vegin que tots a dins són normals, no de la mateixa alçada.
0: És que pobra gent alta, ja em sap greu que sigueu tan alts. Mm. Perquè, Eloi, tu com? Com t'ha condicionat sa vida ser alt? És a dir, et fa mal el coll perquè es clatell, perquè has de mirar cap per avall a tothom des de les alçades? Clar, és que és un problema molt greu.
3: Sí, sí, a vegades noto algun mal de cervicals, de coll i esquena, segons on, que m'hagi d'ajupir o per la posició, simplement de no mantenir l'esquena recta per intentar posar-me més a baix, segons amb qui parli o on estigui. També als avions passa molt que intentes seure't còmodament i és molt difícil. Llavors intento sempre colar-me. Quan vaig d'aquí, de Barcelona a Menorca, de Barcelona a Mallorca, és un viatge ràpid, però intento posar-me a la seient d'emergència per tenir una mica més d'espai.
0: Molt bé. Sí. Tu també ho fas, això, Xavi?
2: No. Qualque vegada sí. Va, amb els curts. No, perquè jo no és que tinguis les cames curtes, però bé, tampoc és que tinguis les cames molt llargues. Bé. Està relativament proporcional. Però, jo t'ho vull demanar una cosa. Nosaltres hem fet la broma en la cintra mètrica, o també coneguda com a...
0: Flexòmetre.
2: El flexòmetre. Això ho teníeu, a la porta d'entrada?
3: Sí, sí. Vam començar amb un flexòmetre, això, i ara vam comprar un telímetre, crec que es diu, que és aquests que tenen les consultes mèdiques.
0: I o sigui, per poder passar t'havies de mesurar o qualcú baixet se va cola?
3: Sí que havíem de mesurar-nos i era molt divertit. Al final tothom volia mesurar-se, no? Per la curiositat, però tothom que s'apuntava ja complia amb el que havien dit, ja que ho vam preguntar a l'entrada, però sí que algú va venir amb el seu millor amic, la seva millor amiga, per acompanyar-los i està bé, al final no discrimem amb ningú.
1: Clar, jo m'imagino un poc com es part d'aigua, no? Que no te pot tirar per tobogan si no compleixes l'altura, en salçada.
3: Sí, al revés també passa, que no te pots pujar segons quina atracció si ets massa alt, sí.
2: Anem, Eloi, i ara anem a la qüestió. Aquest programa, no sé si n'ets oient, se diu xiu-xiu...

0: la seva vida i van haver moltes noies a la festa del divendres. Mm-hmm. Per això vam fer aquesta publicació que has dit que posava Busquem homes de 2 metres, mm-hmm, per fer una crida que els homes vinguin també a aquestes trobades i no només les dones a trobar xicots.
1: Clar, perquè, Xavi, tu quan t'ha condicionat la vida s'hora de lligar-se tan alt?
2: No ho sé. No sabria que t'havia de
1: respondre. És un avantatge, perquè crida't l'atenció, això.
2: A més, això depèn. Jo imagino que hi ha gent que li agrada gent alta, gent que per ventura
1: no li agrada. Però, clar, si t'has de donar una besada, t'has de jupir molt.
2: Si t'has de fer una besada, depèn de l'altra persona.
1: Clar.
2: Sempre, no, sí. Sempre si l'amor se vol obrir pas, sempre s'obrirà pas de qualsevol manera.
1: Molt bé. Sí. Resposta políticament correcta, Xavi, molt bé. Tu, Eloi, vols aportar alguna cosa en aquesta pregunta?
0: Home, no, jo no he tingut cap problema, però a mi m'agraden també les noies altes i al final és, depèn de cadascú qui li agradi cridar l'atenció o qui no. I, home, es van veure parelles molt maques sortir de la festa que eren quasi de la mateixa alçada i queda com molt més elegant, no? Per molta presència, com a parella.
1: Molt bé, molt bé. Eloi, organitzareu aquesta festa per gent alta també a Madrid i a Lisboa, és així?
0: Sí, i properament potser a les Illes. Oh! Estem veient, sí.
1: Oh! Ah, no, que jo no puc venir.
2: Anem, un segon, no sé, per tant tenim titular.
0: Ens han escrit, eh?
1: Xavi.
0: Ja, hi ha gent... Sí, sí, és una exclusiva, és una exclusiva.
2: Molt bé, per tant, l'exclusiva és que la festa per la gent alta aterra a les Balears.
0: Això és.
2: No tenim data encara?
0: No, però estic acabant de trobar un bon local que pugui treballar amb ells per fer alguna cosa al novembre. Novembre seria.
2: Novembre, ja estàs de caixa. Jo m'he de començar
1: escolta,
2: a preparar.
1: Eloi, piules... si me posa talons, no puc entrar.
0: Home, doncs, si... Clar, això ja depèn, no? Si hi ha espai i tal, perquè hem fet un èxit total, hem venut totes les entrades amb aquestes últimes, i hi havia algú dient, mira, aquella noia es porta uns talons de 5 centímetres. Doncs,
1: no se pot
0: home,
1: fer trampa.
0: És com una temàtica, no? Com si fos una festa de pels rojos, doncs és la temàtica, però...
1: D'acord.
0: Sí que si vens per acompanyar alguna amiga o perquè...
1: No,
0: veritat,
1: ja està, ho respectaré.
3: A més, entenc, sí, sí. Entenc que entrades en podeu vendre manco, perquè sou tot molt grans i ocupeu més espai.
0: Clar, encara ocupem més, és més difícil vendre l'entrada, sí.
2: En Jordi, sí, a veure, Jordi, un està de pàstia, com tres o quatre tòpics acudits d'aquests. No, però són bons.
1: Una amiga meva que diu que és molt alta, diu que s'atorba més a dutxar-se. Perquè...
2: Clar, atureu ja. S'ha de fer... Eloi, què en penses d'aquesta discriminació cap a nosaltres?
1: No, però que ho diu ella, que ets alta.
2: Ah, diu que... Com és això?
1: Diu que tarda més en dutxar-se perquè s'ha d'ensabonar més temps.
2: Però això és una excusa, això és perquè... Bueno.
1: Nen,
2: té sentit, el que passa que fins a quin punt...
1: No ho sé.
2: Bé, què en penses, Eloi? Sí. És així?
0: Sí. Ah, sí, ja. Més que això, home, jo crec que és la dutxa, que segons quina dutxa no hi caps.
1: Ja. Veus? Eloi Rodríguez, de Tall People Barcelona, si ets a voleu cercar per xarxes, hi són, allà vos informaran d'aquestes festes, o festes exclusivament per gent alta, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Barcelona, també se celebrarà a Madrid, Lisboa, i avui hem aconseguit l'exclusiva que s'està preparant, s'està intentant organitzar aquí a les Illes. Eloi, n'estarem pendents. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Vagi bé.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
1: IB3 Ràdios, dial.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura?
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa tineja.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
1: Per saber què ha passat durant...

En la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: I no, ja sabeu que en Joan Rafel Coves cada setmana ve a presentar respectes a un poble de les Balears amb el seu to, direm, satíric.
1: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
0: I ja el tenim aquí, Joan Rafel, com estàs? Com has dormit tenint passada?
2: Molt bé. Jo sempre dorm bé, realment.
0: Estic contenta. Com, avui?
2: Bueno, avui tenim Sencelles.
0: Sí. Ah, així, ja està.
2: Ah, no, com ho havíem de fer?
0: No, això se fa bé. Avui presentem els nostres respectes a...
2: Sencelles. Molt bé, i les Sencelles. Ja sabeu, ho puc dir fàcil, sin elles.
0: Un aplaudiment.
2: Van patir la línia de Santa Maria i s'adria a cuenta. Sí, sí, són de gent.
0: Està bé. Si parlàvem de Sencelles, s'havia de fer aquest acudit.
2: S'havia de fer, ja el que deim. Perquè si no s'ho fa, després m'ho diran. Si no l'heu fet, el havíem de fer. Ja està. Bueno, però, clar, això de Sencelles només és una de les hipòtesis d'allà on ve un nom de Sencelles, perquè segons intentant saber d'on venen aquest nom. Sencelles, fins i tot, la pàgina web de l'Ajuntament ho diu, que és en pla el poble de 200 noms. Com a dir, hi ha mil hipòtesis.
0: Me pensava... Pensava que és que el web de l'Ajuntament feies acudit.
2: No, ja ha estat bo, però no. No ho feia, però ja dic quasi. Perquè hi ha tantes hipòtesis com tu vulguis. De fet, per exemple, va, des de gest de Sencelles, se l'he posat jo, però ell recull, per exemple, un de l'Alcover Moll, que xerra de 100 oncelles, que serien 100 cel·les, o sales, o el que li vulguin dir. I fins i tot, com dèiem, se'n fa un poquet de conya, com a dir, Sencelles, 100 noms.
0: Mm-hmm. Per tant, l'etimologia que... del poble no sí, sí. està clara.
2: De fet, jo, vos ho podeu triar vosaltres. Vos
0: jo s'ho he dit.
3: Tot el que ho dic, perquè
2: després hi ha també 100 celles, celles de cavall, que, bueno, és una altra hipòtesi, Centelles, com si vengués d'un poble de Tarragona o a través d'un nom, d'en Pere de Sencelles, uh-huh. Que diuen que va venir per aquí a la Reconquesta, o Sencellers. Són les terres de vins, també, Sencelles.
0: Correcte. Uh-huh.
2: Pues va un poc per això. Però hi ha opcions que potser vos agradaran més. Però ja he recollit testimonis.
4: Bueno, hi ha dues històries, no? Una, que era el rei en Jaume, que conquistà Mallorca, va venir en 100 cavalls a Sencelles, i aquí a Sencelles li van fer 100 celles. 100 celles pels cavalls. I després, una altra història que és també no és creïble, però bueno, que deien que el campanar de l'església de Sencelles la van començar torta i van mirar de dreçol de. I tothom empenyia i un no sé què va dir que Sencelles, que se'n vagin elles, i Sencelles van por adreçar el campanar. Això són històries que compten del nom de llavors on ve el nom de Sencelles.
0: Aquesta darrera hipòtesi no me la
2: crec. No t'agrada.
0: És impossible.
2: No te la creus o no t'agrada? No t'agrada.
0: No m'agrada i tampoc me la crec, perquè si van a moure el campanar o degueren fer, també ens ajuda d'elles.
2: Hi ha moltes històries de pobles que mouen campanars, intenten moure ajuntaments...
0: Ardecineu també el van intentar robar.
2: Clar, ara no queda políticament bé, això de Sencelles.
0: M'ha agradat també la hipòtesi de Jaume I, que va venir 100 cavalls i a Sencelles hi van fer 100 celles.
2: De fet, això ho podem enllaçar amb l'escut, perquè l'escut de Sencelles, si ja entrant dins l'escut, torna a ser com... És com un visual thinking, no sé què t'he de dir. Torna a ser així, de gent d'escuts que...
0: És que per què han de ser complicats, els escuts?
2: Sí, bueno, aquest més que un visual thinking...
0: I la posen una cella i ja està.
2: Clar, més que un visual thinking pareix un d'això, ja s'hi diu, un jeroglífic d'aquests que surten en un diari. Que has de saber, te posen allà quatre figures i tu has de saber de la frase feta o de què xerren, no? I és un poc, l'escut seria un jeroglífic d'un nom d'un poble. Per què? Perquè d'una cella, quan deien de cavall, però també d'una campana. Que la campana també rep un nom de seny. I diuen que la sonoritat de seny, celles, sen, celles.
0: Mm-hmm. Ostres.
2: Ho flipat meva. Ara.
0: No, sí, sí.
2: Ni en Màriot Serra.
0: Tot té un porca.
2: Clar.
0: I aquí en Joan Rafel mos explica
2: sí.
0: tot.
2: Sí, jo perquè vos hi fixeu. Perquè tu veus aquest escut i te pot pensar que és d'un ranxo random d'aquí de Mallorca, d'aquest que fan rejoneo en cavalls i flamenco i coses d'aquest. Però no, l'escut de Sencelles, heu d'anar alerta. Aquí vaig a posar. Després, de la bandera, bé, jo no sé ni si fa falta xerrar la bandera.
0: És que jo, cada setmana t'ho dic, els pobles no tenen bandera.
2: Jo sí,
0: majoritària. Gran majoria no tenen bandera.
3: Clar, els ensenyaments escut, estampat, o no?
0: Sí.
2: Correcte. Són superoriginals. O sigui, han de fer una bandera. Ve a cercar 2 metres de tela de gesta de senyera i ja hi cosiran l'escut a davant. I ja
0: està. I què vols?
2: Superbé, no, aprofitament. Perquè, a més, ja no van ni a comprar-la. Això ja fan de quan han fet un escenari, un xe de falta.
3: Exactament.
2: Se posen la senyera així, voltant.
0: De l'homenatge a la bellesa.
2: Exacte. No, però un homenatge, jo ja sé. Bé, hi ha personatges il·lustres, a veure, a Sencelles. Molt xulos. De fet, crec que n'hi ha un just amic del programa i tot.
0: Sí.
2: Com els vaig sentir l'altre dia. Després en parlarem. Himne. Ui, l'himne.
0: Himne, a Sencelles? L'himne,
2: allà, una cosa semblant a això.
0: Xirimies.
2: Ja veig que a la fi me sonen sempre igual.
0: La veritat és que sí.
2: Me costa molt.
0: Podria ser un
2: molt,
0: poble qualsevol.
2: Els estim molt, però ara veig que me sonen el Sant Antoni tot. Allò.
0: Perquè tu sempre sí. grenes
2: no,
0: cap a cada.
2: No l'himne oficial, però si ets una agència de dos germans a l'atge, se diu Música de Sencelles. Dic, ja que no teniu himne, aprofita-ho que ja està fet. No? Setge també sona a ballades a algunes festes d'allà. I després tenen un himne amb una lletra supercurrada, perquè, clar, aquest himne de la Xermín no té lletra. És com l'himne d'Espanya, hauríem de fer lo, si un pot, com fan l'himne d'Espanya, que és un lo. Però al sabot hi ha una festa molt grossa, Sencelles, una neofesta, que en xerrarem després. Però tenen un himne que la gent canta, que la lletra està molt currada, perquè és s'embalat ja és aquí, s'embalat ja ha arribat, s'embalat ja és aquí, s'embalat ja ha arribat, els fideus xapen de dins, amb palomet i pomada, mos volen posar ben fins. Bé, i va seguint.
0: Està bé.
2: Està molt bé, molt bé, per un himne de poble està fantàstic.
0: No és un himne de poble, és un himne
2: clar,
0: de festa.
2: Però és l'himne que canta el poble, no, al final... L'ha de treure el poble.
5: O sigui, Sant Balat és aquí, ha arribat. Ja està, més vols.
2: No, però ja dic que ha de ser el poble que tria l'himne, no, al final.
0: Diu, mos volem posar ben fins que sa festa és arribada, ara ja mos hi posam, no tenim cap aturera, i ses bales passejam a darrere una somera.
2: Què te pareix?
0: Està beníssim. Mm.
2: Molt bé. Jo els hi proposo, Anjo, duguin un proper ple com a himne oficial de Sencelles, estaria molt bé. Jo crec que d'aquí hem de fer propostes.
0: Sí, perquè acaba. En escull de ses botelles, quan arriba Sant Balat, Francinaina de Sencelles, perdonau tots aquests gats per buidar tantes botelles.
2: Això està molt bé, perquè allà has de fitxar sempre algo santificat o diví, dins un himne. I allà hem de fitxar la Beata, Francinaina.
0: Clar.
2: No és vera. Que d'ell en xerrarem, perquè podríem dir que és un personatge més cèlebre que tenen a la celebrity de Sencelles.
0: Parlant de
2: la
0: celebrity ja, idò.
2: Sí. Ah, tenim una...
0: No,
2: vale.
0: Però posàvem ambient per ambient la celebrity.
2: Molt bé. M'agrada això. Bueno, hem de parlar d'ella, de sa tia Xiroia, que és com la coneixien popularment en el poble. Clar que mundialment és coneguda com la venerable, tot i que ja no és venerable, ja és beata, perquè això... No sé si... Estan molt posats en temes d'Iglesi.
0: Jo sí.
3: Molt bé. Jo no especialment.
5: No, no
2: bueno,
5: no.
2: La canonització de sants és com, un poc com ho potemons. Si van evolucionant. Tu ets una persona raça...
0: Però han d'anar demostrant miracles, no?
2: Clar, ets una creent, ets una practicant, i després tu, arrel del teu mèrit, les teves heroïcitats, sobretot a través de miracles, així com vas acumulant miracles, que podrien ser com un combat de potemons que tu vas guanyant, doncs pues tu vas evolucionant. I evoluciones de servent de Déu, que seria lo bàsic, no? El pack bàsic, però si tu ja fas el manco, se te reconeixen, ja has viscut sense miracles, ja has viscut una vida dedicada al cristianisme, ja has fet les teves virtuts cristianes durant la teva vida i tot això, venerable.
0: I Francinaina, a quin nivell de pokeboles?
2: Clar, era venerable, però a Sant Joan... Sant Joan. el papa Juan Pablo II, te quiere todo el mundo,
0: sí?
2: la va fer ja beata. Això és un pas previ a sant. O sigui, està, ho veia Ramon Llull, s'ha ja destanjat, està allà des de fa molts anys, però ella no, ella... va accedir a sa beata i, clar, els miracles són molt bons.
0: Per exemple? Sabeu
2: quin miracle va fer? Pues mira, una nina anava a la farmàcia i plovia molt, com ara allà per Catalunya, ja en compte de fa callats i tot això, per anar a la farmàcia. Per lo mateix, aquesta nina plovia molt, havia d'anar a la farmàcia per donar medicaments a ja seva, que tenia una persona, un familiar molt malalt, Sant Francesc se va topar, li va donar un capell han pogut comprovar que no era un xapell quechua ni goretets ni res d'això. Era un xapell normal i corrent, un xapell de pagesa. Ella se va posar aquest xapell i va arribar completament aixuta a Jaceba.
0: A la farmàcia?
2: No, va anar fins a la farmàcia i a Jaceba aixuta.
0: Aixuta?
2: Això és un miracle.
0: Saigo no la va guanyar.
3: És un miracle. I però, i el capell, imagina que has d'haver relíquia.
0: Jo on és aquest capell?
2: Molt bona pregunta, hauríem de demanar això. Jo no he pensat, jo. Jo el vaig tenir penjat allà.
0: Vaig tenir la sort d'anar a un dels espais dedicat a Sor Francina Aina, perquè allà hi va ser ella, a Sencelles, i no record veure aquest capell, però me puc equivocar
2: si
0: calcú, perfectament.
2: 9-7-1...
0: 13-99-00, telèfon al·ludit, i...
2: Si qualcú té el capell, que no ho digui.
5: Deu tenir qualque família de Sencelles.
0: No, però qualsevol persona que vulgui aportar sempre és benvinguda sí. A xerrar amb nosaltres, 9-7-1-13-99-00.
2: Ja m'haig equivocat. De fet, ara m'he proposat fitxar una animalada ja de secció.
0: L'altre dia, en Joan Rafael...
2: Si qualcú diu qualsevol cosa.
3: Que, quina va dir? Què va dir la darrera vegada?
2: Va dir que Consell s'havia independitzat de Santa Maria.
3: Bé, passa res.
2: Ja està. La gent de Pallet mai m'ha dit, ai, t'escolta, i m'encanta. Mai m'ho han dit, però m'han dit, sentit avui, que xerraven de Jatolit, van a dir, ja, molt bé.
5: Home, tu vas ser un escàndol i nosaltres vam haver de solucionar.
2: Exacte. No, si no, m'ha fantàstic. Però, bueno, ara, quan això va tenir èxit, dic, ja no m'equivocaré ja de dir.
0: Exacte. I per això, 9-7-1-13-99-00.
3: Podria ser que no fos bé, això, el capell.
5: Ara mos telefonarà i mos dirà, no, eren unes sabates.
0: Ara veré lo del capell.
2: No, lo del capell és vera. No ho sé. Jo diré animalades.
3: Bé, nosaltres ho desbrinem.
2: Va fer un altre miracle. Un altre miracle ja més, rotllo...
3: Ara ve mentida.
2: Miracle de Sant Jefe. Sant, de dir, una nina invident, i faig i pugui veure. Això és un miracle de...
0: Això sí, que és veritat.
2: Això és un miracle de veres. Aquest sí que... A part d'aquella també va fer mediacions, això és molt de monja, també, més que de santa. Però les monges que se fan santes són com molt mediadores entre disputes familiars, entre disputes entre veïnats, i ella va fer 3 o 4 disputes, un poquet així, entre un pare i un fill, i bueno, estava...
0: Molt bé, eh?
2: Estava bé. Un home que volia robar i li va fer veure que això estava malament. Li va dir, això no se fa.
0: I per això és una santa venerada, no només a Sencelles.
2: Molt venerada. Jo la meva primera vegada tenia super de devoció.
0: Sí, no? I també a altres pobles de Mallorca.
2: Li feia això que se diuen novenes. Que és resar durant 9 setmanes un rosari a la...
0: Seguit?
2: Sí.
0: Sense menjar i dormir?
2: No, cada vespre. Però sense deixar-te un dia.
0: No, això sí que és per fer-te beata.
2: Això és devoció. Bueno... De no res fan festa. Mm-hmm. Aquí tothom conega la festa. Abans era... Hi havia... Ara m'ho diran de tot, però crec que hi havia com una romeria d'aquestes que fan en un poble d'anar d'una ermita fins a un poble, o del poble fins a l'ermita.
0: No fan caritat.
2: Sí, però les pancaritats són per Pasco i aquí la feien amb honor a la Beata.
0: D'acord. Per tant, tenim Sembalat,
2: bueno,
0: de Sencelles.
2: Això no tenia massa xitxa. O sigui, la d'anar... Va, està
0: depèn,
2: bé.
0: Depèn.
2: Està bé, quan ja tens una certa edat.
0: Clar.
2: O si no pots anar a una festa de gent d'un metro 83, vas a caminar en el poble. Però sempre hi ha qualcú que és un poc fiestero en el poble, no és vera. I aquí no n'hi havia un, n'hi havia dos.
4: I la de la festa aquesta de Sant Balat, que és anar a cercar una bala de pa a una finca i el dormir de la plaça, tot va sorgir perquè dos cosins, dos felips, que són molt marxosos i molt fiesteros, se les va córrer a muntar una festa, i el primer any van dur una bala petita, tampoc no van dur aquesta bala grosses, i van començar a banyar-se amb aigua i perquè feia molta calor, i aquí va conèixer la festa de Sant Balat.
0: És que sempre comencen així les festes més bones, eh?
2: Clar.
0: Les millors.
2: A més, així com ho diu, és un pot. Dic, vaya festa, no? No, va anar allà i va dir, coi, una bala de paia.
0: Una bala de paia pot donar moltíssim de joc.
5: Clar.
2: Ojo.
5: I un pot d'aigua, si n'afegeixes aigua.
2: Ojo.
0: Què passa?
2: Ah, no, vale.
0: Què passa, què he dit?
2: Hombre.
0: És que, a veure...
2: Una bala de paia...
0: Escolta,
2: pot donar molt de joc.
0: Molt
2: de joc.
0: Les connotacions les treu un mateix.
2: No he donat cap connotació. Sempre he pensat que ha de ser una festa. No he anat mai.
0: I jo la trobo molt difícil de fer.
2: Has
0: perquè
2: anat
0: tu? No, però he vist vídeos. De la festa.
2: Però la trobo difícil.
0: Sí, perquè pugen...
2: A una bala de paia.
0: Pugen a la bala de paia i corren per damunt com a hàmsters.
2: El circo del sol, se diu. Li diuen a Sencelles...
3: Humor que feien a quatre bandes.
2: No, clar, no. De Sencelles...
0: Un drap dificilíssim.
2: Un darrer espectacle del circo del sol han coït la gent de Sencelles. Aquesta ja corre així per damunt la bala. O sigui, dificilíssim.
0: Telèfon al·ludit, 973-9900.
2: Després m'ha dit ja sempre com part, però o sigui, vaig a cercar una bala de pa i la duig enmig d'un poble, la pujam, mos pujam a damunt, mos la tiram per damunt. Mm-hmm. Si això pitja. Mm-hmm. Jo ja ho dic ara.
3: Sí.
2: En calor, això pitja, per molta d'aigua que te tiris. O sigui, és difícil. Hi ha un altre poble que baixen un pi de 20 i pico de metres enmig d'un poble i el pugen ensabonat. Ja està, eh?
0: Ai.
2: És exactament el mateix.
0: Sí.
2: Però igual.
0: D'acord.
2: Ja està.
0: Rafael,
2: ja
0: el que tu diguis.
2: La secció ja ho diu, de no res fan festa. Però ja m'ha parit fantàstic. La
0: haurem
2: bala de
0: pare. Haurem de tornar a tirar la declaració de que no mos feien responsables.
2: D'intencions.
0: Mm-hmm. Exacte. Per favor.
1: Xiu-xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
2: Ja està.
0: Gràcies.
2: No he fet cap impertinència, he fet una comparació. Però és igual, he de dir que després tenen coses més divertides, perquè fan això d'anar amb mobilet i fer-les en sortilles, això sempre queda bé, a una festa de poble. Rivalitat, tots i perxades, en Magí. Aquí sí que no m'equivoc, eh?
3: Uh-huh.
2: En Costitx. Perquè, a més, aquí sí que va haver independència, de Costitx, de Sencelles, va haver independència. Uh-huh. Això sí que ho he comprovat, i, a més, tots i les perxades venim per lo de sempre.
4: La rivalitat més grossa que té Sencelles en els pobles és Costitx, que és el poble veïnat. I ja t'ho dic, és una rivalitat que un temps, els costitxers que venien a festejar Sencelles, venien solint venir en bicicleta, perquè... I jo, mon pare, que és costitxer, m'ho va contar, que moltes vegades l'esperaven a Sarraia, Sarraia de Costitx és la partió entre Costitx i Sencelles, que se diu Sarraia, I allà els esperaven i els predegaven. I moltes vegades havien de donar cames perquè els feien en banc.

0: Què?
1: I de... Sí, és una cosa...
0: Ser femelles!
1: Una cosa que passava a molt de pobles.
0: És molt canibal, això.
1: I és absolutament deplorable, de veritat. Sí.
0: De quan vivien dins les coves. Perquè, clar, les femelles són nostres. Després no tornem a pitjar les femelles del poble de veïnat. Però les nostres, si no els atossi ningú, no fos cosa... Bueno, després d'aquí surt l'amor i surt
1: ara
0: la mescla.
1: Ara, per sort, exacte.
0: La mescla entre pobles, això és superguapo. Per què? Perquè ja són de Sencelles. No, ja no ho són, però unes de Sencelles, però són pares de Costitx.
1: Exacte.
2: Exactament.
1: I, sobretot, que ara existeix una rivalitat sana entre
0: Costitx,
1: tots els pobles.
0: Penses, ja no ho feim a Costitx, però a Costitx no tenia gent de futbol.
1: I ara per què t'has de ficar en Costitx?
0: Perquè me mou per poble, jo.
1: De moment centra't en Sencelles.
0: Me mou per gent de futbol. I Costitx no en té, havia d'anar a jugar a qualsevol banda. Bueno, dit això, coses de poble, ràpid. O poble de pobles, també. Perquè
1: té
0: molt de llogaret, penseu. Bueno, n'hi ha uns que ja no li poden dir llogaret, Vinyali, que ve a ser com l'Eivissa de...
1: No,
0: va tenir una època que va ser l'Eivissa de Mallorca, vos no recordeu? Que vàrem de tenjar el poble, sí. Tot l'herberben... Que vas
1: de
0: fer, Vinyali?
1: Però és fantàstic, Vinyali.
0: Mos encanta, però també no has de saturar la gent.
1: Sí. Oja. A veure, que és un llogaret preciós, però també hi ha molt de poble.
0: Exacte, allà, durant tot l'any. Ja és com un poble, sí. Podríem dir. Perquè llogaret, després tenen Robert, Jornets, Judy...
1: Sí, Cascanà.
0: Cascanà, que jo no sabia que tenia un llinatge. És Cascanà, allà.
1: Ah, no, jo tampoc ho sabia.
0: Està bé. Però hem de dir que, clar, aquests ja sí que són com més ruralies, de 3-4 casetes, algunes,
3: sí.
0: Desgraciadament, ja com a molt abandonades o comprades. Per... Mm. Bé, això no...
3: Sí, jo tinc un amic que viu a Roberts.
0: Molt bé.
3: I doncs és l'únic jove de tot Roberts.
0: Jo a Roberts anava molt perquè en l'esplai hi teníem un general i estava molt bé. Després, personatges. O Berraco, se'l va tenir l'altre dia aquí, que xerrava de la inseminació artificial de Port Negre,
1: sí.
0: Que sempre està molt bé, molt instructiva.
1: És fantàstic, en Martí.
0: I havíem de xerrar de la millor campanya de socis que s'ha fet en el futbol balear, no darrers anys, crec que en la història, sobretot per les vols que surten.
1: Una campanya dirigida per en Josep Alorda, que mos convida a abonar-nos per fer-nos membres del Sencelles.
4: Darrera hora, Sencelles ha estat declarat oficialment el poble que fa més pudor de Mallorca. Des de fa uns dies, diversos veïnats...
1: I en Xavi i jo mateixa col·laboram amb aquest anunci.
2: Sí, però jo dic una paraula.
0: Bé,
2: està fent molt bé per mi.
0: Ja som directiu de Pollença.
1: Quina era la paraula?
2: Abona-t'hi.
0: Ja som directiu de Pollença i Port. Si l'any que ve voleu fer la campanya de socis de Pollença i Port, en Xavi
1: s'aprarà
0: més i en Jordi tindrà un paper.
2: I en Josep Alorda, però hem de dir que...
0: Que surto Berraco, també.
1: Sí,
0: que surt allà. Però... Ells, fem sols.
2: Aquesta campanya amb una genialitat i és de l'univers creatiu d'en Josep Alorda.
1: I per Najero Mood...
0: També el convidarem en Josep Alorda.
2: Home, sí, si no altres n'anirem.
1: I Najero Mood, companya de 5 dies, també és de Sencelles, també és una celebrity del poble.
0: Ah, bueno, però mem, jo t'hi metres mai pot, celebrities, perquè si no...
1: Però Najero és una celebrity.
0: Coparia en tot.
1: I a més,
0: tens reservat també la celebrity de Bunyola per tu.
1: Gràcies. Vinga, sorteig. Aquí presentarem els respectes la setmana que ve.
0: Almenys si surt Menorca.
1: Tenim aquí la bossa.
2: Com sona la bossa? Com sona la bossa? Va plena de pobles.
1: Vinga, Xavi,
2: i d'històries de les Balears. Senyors i senyors, en la setmana que ve presentarem els respectes, ni més ni manco, com poble de Mallorca, que és el poble del rei de la casa, Son Cervera, Jordi Suárez.
1: Bravo!
0: Molt bé, molt bé.
2: Quanta sents?
1: En Jordi s'ha emocionat.
2: Quanta sents?
0: Bé, xerrarem d'empanereta tot ho tens i per allà, ja no. Ja està, això ho cobrim.
1: Jordi, quanta sents?
3: No, tindràs feina.
2: Sí. Uf. Perquè... Això vol dir que no t'equivoquis, eh?
0: A tu tindràs feina, perquè jo hauré d'anar a cercar en fons.
3: Però no s'hi trobaràs molt de
2: cosa. Això vol dir no t'equivoquis.
0: No t'equivoquis.
3: Que anirà bé.
0: Verviu, m'ha dit.
3: Un poble tranquil·let.
1: Molt bé, Joan Rafael, gràcies. Fins la setmana que ve, quin nervis.
2: Adéu.

0: You just guys are the ones in the poser.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia. L'anunci de la convocatòria d'eleccions generals pel pròxim 29 de novembre posa en marxa la maquinària electoral amb un calendari de dates assenyalades. Des de demà i fins al 19 de novembre es podrà sol·licitar el vot per correu.
3: Un sistema de vot que ha qüestionat la presidenta del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el líder de Vox, Santiago Abascal. Aquestes declaracions han estat durament criticades pel ministre de Presidència, Félix Bolaño, qui ha puntualitzat que aquesta és una estratègia que utilitza l'extrema dreta arreu del món per desacreditar els governs progressistes.
4: Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. Pero insisto, nuestro modelo electoral, nuestro sistema electoral es seguro 100%, es garantista, es absolutamente reconocido por todo el mundo y, por supuesto, es ejemplar. Y, por tanto, yo pediría a estos portavoces de PP Vox que, si no es mucho pedirles, que no digan tonterías y que respeten nuestro sistema electoral, que es seguro al 100%.
2: La campanya de vacunació de la grip ha començat avui a les escoles i residències. D'aquí dues setmanes també s'obrirà per a tota la població general, ja siguin col·lectius de risc o no.
3: Enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris, confien a superar les cobertures de l'any passat, que es van vacunar el 34% de la població, Diana. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, assegura que es comença amb aquests dos col·lectius per protegir les persones més vulnerables i amb patologies cròniques.
5: La font més important d'infecció cap a les persones que es revolten, cap als predins, els germans, el pare i la mare, posen a circular els virus de grip, per dir-ho de qualque manera.
2: Pel que fa a la mobilitat, la nova xarxa d'autobusos d'Eivissa tanca la primera temporada alta amb gairebé 6 milions de viatges, un 25,8% més que l'any passat.
3: El creixement ha estat especialment destacat a l'agost amb un 40,2% més que el mateix mes de l'any 2025. El Consell d'Eivissa destaca que gairebé 6 de cada 10 viatges corresponen a usuaris habituals amb targeta o abonament. En total, l'augment supera el 1.200.000 desplaçaments.
2: La Direcció General de Trànsit també posa en marxa des d'avui una nova campanya de vigilància de les distraccions al volant, amb especial atenció a l'ús del telèfon mòbil.
3: Els controls es mantindran fins diumenge tant a les vies urbanes com a les interurbanes, amb agents de trànsit i càmeres instal·lades a les carreteres a les Illes Balears. També hi participaran voluntaris d'Espain, la Federació Nacional de Lesionats Medulars i altres discapacitats físiques que col·laboren en tasques de conscienciació. Les distraccions són presents en gairebé un de cada tres accidents mortals.
2: I en plan estatal, a Ceuta, desenes de persones migrants tornen a les darreres hores al Marroc.
3: Han estat més de 800 en dos dies, tot això després que s'hagi desallotjat la platja del Trampolín i que aquestes persones no hagin volgut ser filiades per la Policia Nacional i traslladades a centres d'acollida temporal.
2: I darrer apunt cultural, l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i la Coventry University són finalistes del Times Higher Education Awards 2026 en la categoria de millor col·laboració internacional pel projecte Shakespeare Remote.
3: La iniciativa connecta estudiants de Mallorca i del Regne Unit mitjançant assajos a distància amb telepresència i trobades presencials amb muntatges teatrals en català i en anglès. Biel Jordà, coordinador de l'Erasmus de Sadit.
6: És un projecte de recerca vinculat a les noves tecnologies i a la telepresència de les arts escèniques, que ens permet crear ponts i altres realitats i experiències educatives al marc europeu.
2: Arribam així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre a les 7.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: xiu-xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic. I atenció, perquè acaba d'entrar per la porta ni més ni manco que na Marta Sampas.
1: Des de la banqueta.
0: La nostra companya d'esports, que Marta, acabes d'arribar directe del concert de Shakira.
2: Bon dia, sí.
0: Escolteu, sabeu què
2: fer? No, sabeu de dormida, no? Me demanaràs això de com he dormit.
0: Sí, com ha anat?
2: Poc, perquè he tornat avui de matí de Madrid i vam de fer un xubacarro.
0: Com ha anat el concert d'Ona Shakira?
2: Regular, tirant-te malament.
0: No t'ha agradat?
2: Me sap greu, la gent que ens escolti, que encara hi ha dates aquest cap de setmana. De fet, avui he anunciat que en fa un altre, que això m'ha emprenyat més, perquè ho fa amb Shakira i amics, i ahir no ha venit absolutament ningú, en el meu.
0: Que va ser, Marta, com és que no t'ha agradat?
2: No m'ha agradat gens, no ho sé. Jo m'agrada molt anar a concerts, és una de les coses que més m'agrada de fer, i bé, enguany, perquè te facis una idea, era el nou concert en el que anava enguany, i m'agrada molt d'estils de música diferents. En Shakira, bé, normal, no és que hi anàs, hi anava més perquè li agradava la gent en la que hi anava, però no sé si és que fa molt de mal les xarxes, les expectatives, fa molt de mal els mòbils, que no deixen veure un concert... Se va generar, saps d'això que de vegades potser un concert que no t'esperaves o d'algú que no t'agrada t'acaba agradant perquè tot acompanya i s'ha passat al revés. Per això, la gent que ens escolti, que li quedi, que hi vagi, sé de companyes, de fet, de la casa, que hi van, Joan Maroto, una mota Estelric, hi van aquest cap de setmana, i segur que la seva experiència serà millor. Jo, en Shakira, m'ha decebut. Ella, show, el concert, i després va ploure s'espera. Després, ja quan va començar el concert, no plovia. Tanta sort, perquè si no, ja hagués agafat i hagués partit. Però bé, almenys, el que ha estat les més de 24 hores a Madrid en ses amigues ha estat bé. Sí, un poc, el que podia, perquè estàs allà estret, pagues un front stage, que també estàs estret.
3: El lloc pareixia bastant espectacular, no?
2: Sí,
3: molt impressionant.
2: Sí, és vera que també hi havia aquest concepte de ciutat que també mos va tocar. És que va ser com un seguit de coses de mala sort, perquè el museu, que diuen que és una de les coses més xules, estava tancat per previsió de pluges, com que són... coses seves, de discografia...
0: Bueno, una amiga meva hi va anar i van dir que eren fotos seves.
2: Bé, doncs mira, no m'ho vaig perdre gaire cosa, potser. No sé, vull dir...
0: Cadascú també té els seus prismes,
2: sí,
0: la
2: sí, jo crec que sincerament que va un poc en l'experiència i el que acompanya o no, són molt d'energies i de que tot acompanyi i potser no mos va acompanyar res, tot i que tenien la intenció i les ganes. Ens esquerava, però bé...
0: Estaves a prop, a l'escenari?
2: Molt a prop, front stage ja, que
0: és front stage.
2: Quan ella anava a front stage ja, davant de... És que això també és que fan dos besos per tot. Això que diu ella, la mujer ja no hi ha factura ni tant, reina. Tu molt, saps? Perquè no vegis.
0: Però sí, ja que només
2: ploren. La veia molt a prop i ella és petitoneta, per tant, ostres, fer un escenari...
0: Perdona, m'ha robat el boli?
2: Sí, perquè, clar, és que arriba... No, per feines, perquè, com ja sabeu, començam amb la classificació ràpidament, quina ha estat l'activitat esportiva d'aquesta setmana anterior... d'en Xavi, d'en Inés, d'en Jordi i meva també. Que ja vol dir que avui guanyaré, perquè ja només...
4: Perdona, Marta.
2: Crec que avui guanyaré, perquè ja només d'ahir m'ho mereix, no sé, 20 punts, saps? Perquè estar dret, esperar, caminar... Mare
0: meva,
2: me fa mal tot.
0: Quantes hores de concert són, a Shakira?
2: Dues justetes, però, clar, s'espera, està dret, es caminar fins allà, que és un recinte, està Villa Verde, Madrid, però per arribar has de caminar...
4: Bé, jo també vaig esperar a la
2: por de
4: la farmàcia... No sumaré un punt.
2: Bé, no sumaré res de Shakira, però... Vinga, tu mateix, Xavi.
4: Jo dos dies de gimnàs.
2: Dos, he baixat.
3: Què t'ha passat?
4: Mira, abogat sa vida...
2: Abogat sa vida.
3: Decepcionada.
4: Estic cansat de guanyar cada setmana, i vaig dir, mira.
3: Hola.
2: Sis puntats.
4: Ara m'has agradat, això.
2: M'encanta, sí.
4: Va, bé.
2: A més, que te guanyaré.
4: Bé, guanyo.
2: I a més, vos enfadaré. Vos guanyaré i vos enfadaré un poc.
4: No m'enfadaré.
2: Sobretot tu. Jordi.
3: Tres puntats.
2: Molt bé!
3: Perquè vaig anar d'excursió.
2: Ai, m'encanta.
3: Sí, a més, havia d'anar a fer vòlei platja... I va ploure.
4: Uf.
0: Bé. On vas anar, Jordi, d'excursió?
3: 3 punts, no ho sé.
2: I, 3 i mig. No, va.
3: On vaig anar? Però no, per la zona. Per Sant havíem d'anar a Artà,
2: bé,
3: però com hi havia previsió de pluges, la cosa estava rara i me'n quedava.
0: Poca pendenta, poca pendenta.
3: Dues hores.
4: Dues hores?
2: Ah, sí, tres puntes li apunta. Està beníssim. He sentit que la secció anterior, xerrador de Sant Cervera, que és este poble, no ho sabia, per cert.
3: Sí?
2: Virginia Torrecilla, no ho de xerrar.
3: Té un poliesportiu, no és el nom?
2: Sí, gran futbolista, exfutbolista. I bé, molt bé. Inés, com ho dus?
0: Molt bé, tres punts.
2: Bé, està bé. D'acord, i efectivament, avui jo guany.
4: Ben, quant de punts has fet?
2: M'he canviat de gimnàs. I sí, estic molt en el meu ex-gimnàs. És un ex d'aquests, són els que li tens, carinyo, per sempre. Però m'he canviat i ostres, és d'aquest, de més gent i tal, i... No, sí, m'ha encantat, però canyer, res, hi va anar dos dies, 9
4: puntes. Va, digue-ho quan.
2: No, dos dies d'entrenament i una altra cosa que vaig fer, vaig anar a jugar a pàdel.
0: Sense nosaltres. Molt bé, Marta, molt bé.
4: Molt
0: bé. Però això va a pitjor.
2: He de dir una cosa, ens vam defensa. Tanta sort que hi vaig anar divendres.
3: I no hi vaig anar nosaltres.
2: Sí, perquè sóc dolentíssima.
4: I me
2: fa una ràbia, admetre això, sóc dolenta.
4: Però, Marta,
2: no m'ha fet una ràbia, Xavi. No, les meves amigues eren dolentes i jo era també dolenta.
4: No pot ser. És que si jugaves a tenis, tu.
2: I per això mateix. No, li faria i no li faria, perquè la raqueta tenia sensació que era més llarga.
4: No m'ho crec,
2: T'ho juro, Xavi. Unes hòsties, perdó, i se m'anava totes a la paret.
0: Jo només diré que na Marta du 31 punts i en Jordi en du 9.
4: Quina...
3: Tants? Jo en duc molts.
2: Amb els d'avui.
4: I na Marta en duc 31?
2: No, amb els d'avui, que són 9, ja us ho dic, perquè dos entrenos i un pàdel. I Shakira són 9.
4: Sí, Shakira sí que te paga.
2: No miri la classificació. Molt bé, classificació. Per cert, sí, no, i anirem, deixa'm, aniré dues trepagades més i anem.
4: Va.
2: Que són molt competitives.
4: És que no, és molt competitiva, però de banda.
0: Més que en Xavi.
2: Sí, crec que sí. Ràpidament, se mos va oblidar fer... No, Òscar, és meu cas, se mascota oficial de Xiu-Xiu. Ho és, no, Inés?
4: I no me n'hi parla ni mil.
2: Òscar, mascota oficial de Xiu-Xiu.
0: No, Òscar, esdevé mascota oficial de Xiu-Xiu a partir de...
2: Ja.
4: Paraula d'Inés.
2: Molt bé, Òscar Sampas. Ahir en Toni Fuster, que era a Girona, que varen narrar l'empat a 0 del Mallorca, m'ha enviat una foto en Toni Fuster... I d'una canya, la coseta de Girona, que jugava en Abdon Prats.
4: Exacte, amb el dimoni.
2: Ha estat un vídeo, mira, justament que em van encerrar la setmana passada, en Abdon tirant-li un peluig d'un dimoni. Sí, molt xulo. Molt bé, i com cada setmana triam una victòria i una derrota, un MVP i una derrota, i després de voler anar Shakira, ella, un 5, rescat, però els seus ballarins, és que he pensat... que se ballarí ets esportista.
4: Sí.
2: I tant. N'estareu d'acord.
0: És que ballar...
2: És que cansa munt.
0: Cansa moltíssim.
2: És exercici físic. I a més
0: és fantàstic, perquè te mous...
2: És un esport que se fa al ritme de la música.
0: I te passes bé.
2: Sí, és espectacular.
0: A vosaltres us agrada ballar?
4: Sí.
2: Ara, és que vull riure, ja ho sabrem si els agrada ballar. Els nostres MVP d'aquesta setmana són ells, els ballarins, i és que això, un ballarí professional entrena força, resistència, flexibilitat, coordinació, equilibri, bé, i ho donen tot. Bé, en Shakira té unes ballarines que són fixes, que li acompanyen per tota la gira. De fet, només n'hi ha una que és espanyola, que és na Natalia Palomar, és una valenciana, i és una passada veure-les, i a més, bé, no tan sols han de ballar bé, després han de complir requisits. Per exemple, Shakira, bé, és baixeta, fa, no baixeta, però vull dir que fa uns 50 i algo, tria ballarines de la seva mateixa alçada per no quedar...
4: Clar.
2: Has de passar diversos càstings, també, fins i tot això, que abans vos he sentit que xerrau de l'alçada. Hauries d'anar a una festa, tu,
0: no podíem anar a la festa alta. A Shakira no la deixaríem passar a la festa alta.
2: No, i tant.
4: Anem, escolta, Shakira
2: sempre
4: és
2: com sigui
4: i l'obrin. I li deixen passar, però...
0: Sí. No, perquè hi hauria en Piqué.
2: Sí, en Piqué, sí, però...
4: I a Clara?
2: Així sí que no hi ha... No sé si alta o baixa. Però, bé, sí, aquest dos ja també t'he dit, ja basta, eh?
4: Ja
2: perquè
4: està,
2: tot
4: ja
2: el concert que dius, reina... Jo mai ho havia dit, amb tots aquests anys de supereu, però ja després de veure el concert...
4: Ah, sí, encara fa referència a en Piqué?
2: Mare, sí, i en tornar a néixer, que sí, que...
3: Alba, tots aquí... Però són molts anys, tots són dos fills.
2: Sí, però ja està,
4: estic amb la Marta.
2: Un anyet t'ho compro, un anyet fins que ho passes.
0: Escolta, una ruptura és molt difícil
2: és
0: de
2: molt
0: passar.
2: És molt dolorosa, i sí, però que pareix que ha estat l'únic, saps? Bé, bé, que els ballarins són els nostres MVP, perquè això és esport, i lligant un poc en això mateix de ballar, es balla, és esport, però literal. Per exemple, tots els centres d'exercici, tots els gimnàs, hi ha sempre zumba, per exemple.
4: Sí.
2: No? Aquella que m'esclavar i exercici cardiovascular, que els veus que disfrutes, a més, i no és fàcil, i acaben suant. Vull dir, el zumba com a esport. Després hi ha la dansa esportiva, que és competitiva, tipus ball de saló, un tango, tota aquesta gent competeix, i vols competicions en baix latín, sobretot, també, que són impressionants i també són superexigents físicament. Després, aquest m'encanta, perquè qui no ha fet breakdance a les 6 del matí a una discoteca? Jo n'he fet. Breakdance va ser esport olímpic i tot, en els darrers Jocs Olímpics a París, amb el nom oficial de breaking, i no ho vist... Bueno, veure,
3: de per altra cosa, sí.
4: Hi havia cultura, molta cultura de break.
2: Sí, és molt
3: urbà. Freestyle, no? Sí. Com que tu te posen una música i tu balles el que vols.
2: Xulíssim. Ara fan acrobàcies perquè estan en terra. I
4: home, està fortíssim, per contar això.
0: Ara fan farmatge en aura.
2: Sí, això, se mouen ben poc.
0: Però bé, diuen que s'assembla.
4: Però no, una cosa és el breakdance, que té tot darrere, sí. Una cosa és farmatge aura, que això fa unes setmanes que se fa.
2: S'assembla pel concepte de terret, no?
0: Sí,
2: de terret, i tu ho fas, i ara jo, sí, és més d'això.
4: Jo però... aniré farant esport olímpic, farmatge aura.
2: Sí, t'imagines. No, i curiosament, ho va ser, però en els propers Jocs Olímpics, que són a Los Angeles 2028, ja no serà esport olímpic. Però bé, això depèn d'on ho fan, també, no? No ho sé.
0: I tant, mira que als Estats Units es breaking dance.
2: Sí, sorprèn que no.
0: Vull dir, crec que ve de suburbis de les grans ciutats, com per exemple Nova York.
2: Sí.
4: Som de tot, aquest d'entrar, se'n va dur Mundial, se'n du ara...
2: Ah, no, era breaking, duros. Que se diu. Sí, sí, bé. Exacte, tot va per aquí. Però bé, són esports, també, ballats, en aquest cas és breakdance, i em volia destacar un altre, que és aeròbic, que és més com a més gent que ens escolta, perquè sé que si ho escolta gent de totes les edats, segurament viatjaran en els temps, si dic un nom propi com era Neva Nassarre. Jo no me'n recordo, tampoc.
0: Era que fa aeròbic a la televisió?
2: Sí, és una imatge molt típica, amb els calentadors aquests.
0: Jo sempre he volgut ser ella.
2: És que era una passada. Sí. A Televisió Espanyola va sortir aquest programa en 1983,
4: brutal, xerrant,
2: ja no havia nascut tampoc. Però sempre ho he sentit xerrar, Eva Nassarre, no? Quan
0: sí, és una estàtica molt famosa, també.
2: Sí. I a més, bé, després hi ha hagut sempre programes també televisius de ball. Fama
4: sí.
2: Bailar
4: sí.
2: Va ser potent,
4: veure,
2: va ser...
4: Sí,
2: crec que no sé si va ser abans o després d'Operación Triunfo, però televisivament xerrant, Fama, que ho presentava na Paula Batquet.
4: No, aquell descabellat, aquell professor.
2: No, el professor Rafa Méndez.
4: Rafa
2: Méndez.
4: Que diu, esto...
2: Sí, i va treure en Lola Índigo, que ara és
3: sí,
2: l'artista.
3: Sí, lo fuera de mi vista.
2: Sí, mi, no.
3: Chao.
2: Sí,
4: una super cagadíssima.
2: Ja, tremendo. I d'aquí també esport i ball. I d'Eva Nassarre feia aquest programa, van estar puesta a punto, i jo, preparant la secció, poso un pot de fons, com sonava aquest primer programa.
5: Un poquito a máquinas y motores, esto de puesta a punto. Pues sí. Y quizás la máquina, seguro, la máquina más importante, la de nuestro cuerpo. Hay que cuidarla, hay que ponerla a punto. Un, dos... 3, 4, 5, 6, 7, 8...
2: I
0: d'imaginar-ho, a partir d'ara ho començaré fent, això.
2: Però és que, bé, molt curiós, perquè RTVE, la pàgina que pots veure contingut de RTVE en diferit, i ja és el primer programa. I va estar, mentre el programa ho vaig mirar una estona, és supercuriós, però l'estètica podria quadrar-se d'ara,
4: sí.
2: Perquè... bé, aquesta roba que
0: ara,
2: duen
0: avui en dia està molt de moda.
2: Que són d'aquest de ciclista.
0: Sí, les malles.
2: Sí, els cabells, així cardats, aquests rissos. Bé, molt xulo, molt xulo.
0: Duen una cinta pel front, també, no?
2: Exacte, sí, també.
0: Amb els colors molt cridaners.
2: M'agrada més aquest concepte que no és d'ara de TikTok, de baix de TikTok, que bé, almenys la gent se mou un pot també, però és com molt, no sé, no? Per mostrar.
0: No és el mateix.
2: Allà m'imagino la gent
0: de fet,
2: ella ho farà
0: amb l'objectiu de moure's-se.
2: Sí, sí, sí.
0: I... de fer exercici.
2: Exacte, i en aquells anys, mira, m'imagino la gent a les seves cases, no?
0: Sí, ho feien sobretot les dones.
2: Sí, segurament. No, però...
0: que havien de quedar a casa.
2: Ah, bé, això sí.
0: En el seu moment.
2: Sí, pel fet de... Sí, això
0: sí,
2: segurament.
0: I venia
2: som
0: molt
2: feia feina,
0: de...
2: no? Sí, sí.
0: Sí, venia molt d'Estats Units.
2: Sí, hi havia Jane Fonda, crec que era... Jane Fonda, que també ja sabia...
3: Fet,
2: estava inspirat, aquest programa.
3: De fet, van fer la pel·lícula La Sustància, de Demi Moore.
2: Ah, sí,
3: que era
2: sí.
3: Això mateix.
2: Uf, l'he vist dues vegades, aquesta pel·lícula.
3: I era això mateix, era una ballarina que en s'edat ja no podia triomfar.
2: Exacte, i l'han de substituir. Molt bé, Jordi, sí, sí. I després hi ha una
4: altra...
2: Estelles! Això, no? Bé, després hi ha també una altra part que combina ball i esport, o l'esport hi ha també les cheerleaders.
0: Les animadores.
2: Aquí no s'ha begut tant, però... Ostres, són
0: clar,
2: simplement...
0: Aquí no hi ha cultura d'animadores.
2: Ja, vos... És que, vols que vols que em diu xiu-xiu?
0: Covaretxa.
2: Poca gent... Ah, guai, com talla.
0: No, però així com ho dius.
2: Sí, poca gent ho sap. Jo vaig...
0: Tu vares ser animadora, Marta Sampas?
2: Jo tenia una amiga que era professora de ball, una acadèmia molt coneguda aquí a Palma, i ja m'ho vaig apuntar, i fèiem funky, que se deia en aquell moment, que es va i... Sí, va i urbà. I li van proposar a ella, en el bàsquet Inca, que en aquella temporada havia jugat a segona divisió, bé, una categoria alta, volien animació entre en els descansos i tal. I li van proposar ella i van fer un equipet, en res, eren cinc amigues. Però m'ho pagaven.
0: Anàvem amb els pompons.
2: Wow. Imagina, pompons i falda. Mi vols, perquè evidentment no me pegava gent. Però després hi havia una part de ball que fèiem amb sa roba, amb sa equipació del bàsquet Inca, que és xulíssima, que fèiem una coreografia més com, de, com si juguéssim a bàsquet. Bé, guanyàvem un doble.
0: Tens vídeos d'això?
2: Jo tenia 18 anyets, però ja m'anaven bé, els dobles que guanyàvem per anar Inca.
0: És una bona de feina de joventut, sí.
2: Però sí, és vera que no és una cosa que vagi sovint aquí, no? Sí que fa, ara sí que està molt de moda fer shows en els descansos, en els partits, en el Mundial, ho hem vist, però no ha de ser exclusivament de gent ballar. Però sí que als Estats Units, l'estructura esportiva que hi ha envoltant de tot això és, bé, una locura. Hi ha universitats que és que hi ha programes per fer-te cheerleading, líder, bé, i és la típica voz de les pel·lícules, no?, de Man qui arriba, i a més són coreografies amb bots, amb acrobàcies impressionants, vull dir, cheerleader també és un esport. Així que res, avui el meu MVP són els ballarins, perquè veiem nosaltres res, ballar a lo millor... bé, també li dedico un poc aquesta secció a la meva neboda i a la meva lota, també, que tots la meva neboda balla, de fet, de ben petita, ara té 10 anys, i clar, se preparen durant tal, i després la bunyola, que tu saps que ho fa allà, després ho presenta ja a les festes, i són 2 minuts que dius, ai, ara sí. Hi ha una feinada darrere, i la meva lota, que és professora de ball, i bé, al final és que és esport, per sí. Tant.
0: I és fantàstic.
2: Tot els nostres respectes, eh?
4: 100%.
2: I és vera que ahir... I ahir, que no se m'oblidi, una de les coses que sí que m'han encantat el concert és que van sortir aquells ninets que ballen amb ella, que són...
0: Mm-hmm.
2: Ai, són... Però increïble. És que tenen un flow, una passada.
0: I jo me'n pensava que xerraries de Ted Zero. Del Barça.
2: No sé si ho posaria com MVP o com a derrota, tot i que, dic aquí sincerament, jo de futbol femení sóc del Barça.
0: Molt bé,
2: perquè
0: Marta.
2: Hi ha les nostres, perquè...
0: I del futbol d'homes?
2: Dels equips balears.
4: Ah, vinga!
2: Home, faig feina dels equips d'esports i vés a ràdio, no puc dir altra cosa. Bé, doncs,
0: 7-0 d'ahir en el futbol, no, sí. Barça-Madrid.
2: Sí.
0: Quina pallissa.
2: És que és el que t'anava a dir, no sé si ficar-ho com a MVP o com a derrota, perquè se torna a demostrar que és que...
0: Es desequilibri, no?, de nivell de joc.
2: Sí, molta. És una... I també ho ficaria com a derrota en es tracta de la gestió que fa el Real Madrid de la secció femenina, que demostra que
0: derrota,
2: no hi ha una
0: derrota,
2: feina...
0: Marta.
2: Sí. Derrota, victòria si de Naqueta, que he vist una publicació abans... Sí. Besant s'escut i sí. Ben contenta, així que per Naqueta sempre, i na Patri i Jarro, sempre ben contenta, sí, increïble. Bé, la derrota de la setmana, he de dir que no se m'ajutgi per això, perquè la gent té tendència a, t'agrada això, ets així. No, jo en Cristiano Ronaldo sempre m'ha agradat.
0: En Cristiano Ronaldo pot ser com és, però té una disciplina i una autoexigència com a esportista.
2: És així. Aquesta part és el que m'agrada.
0: D'un nivell altíssim.
2: Tot l'altre a mi me n'enfot. O sigui, el que m'agrada és això d'ell.
4: Mm-hmm. Sí.
2: Serà millor, serà pitjor, tindràs talent... Mm-hmm.
0: Estalant, no.
2: I va ser derrota, la setmana.
0: Per què? Que ha estat?
2: Per què? Perquè, la derrota de setmana és en Cristiano i la derrota de setmana és Cego. No sabeu què ha passat.
4: Mm-hmm.
2: En Cristiano va jugar el seu darrer Mundial, de fet va perdre contra Espanya, el darrer partit de la seva història d'un Mundial, però, per si ja que s'aniria a la selecció, però va estar convocat ara, han estat jugant partits de la Lliga de les Nacions, Espanya també, que ha guanyat tots, i en Cristiano Ronaldo estava convocat, però no va jugar un partit i sabia que en el següent tampoc seria titular, el va fer l'entrenador, que no, en Jorge Jesús, el va fer escalfar durant 30 minuts d'un partit i no va jugar... Mm. Què passa? Que, fa la setmana passada, en Cristiano va abandonar la selecció després d'una roda de premsa del seleccionador on explicava que ell decideix qui juga i qui no, uh-huh. I ja està, i que qui no li agradi. I en Cristiano, tot just després d'aquesta roda de premsa, que ell la va escoltar, va fer una publicació a les seves xarxes socials dient que abandonava la concentració de la selecció portuguesa i que ja contaria la seva versió o ja xerraria quan hagués de xerrar. la veritat és que sorprèn que un futbolista agafi i se'n vagi, com a enfadat, no jugo, me'n vaig.
4: Perquè els han fet déus. Els han fet déus, saben que són déus, però bueno, qui és l'autoritat? L'autoritat està claríssima, hi ha una jerarquia.
2: Sí,
4: si no, és això és campi qui pugui, hi ha una jerarquia, una quinta... Perdona,
2: sí, Madrid no,
4: és
2: cultura
4: pellicerana, però...
2: No, és que crec que d'aquí ha de llevar colors, això, però això ja he dit...
4: Per molt que siguin Ronaldo, estàs jugues en equip, no jugues tu tot sol.
2: I a més, estàs en el final de la teva carrera, té 41 anys, tens experiència de tot això, quantes vegades no hauràs jugat, quantes has estat bé, no tan bé... És a dir, ostres, si ets tan bo, perquè ho és indiscutible, has de ser bo també en la gestió d'això, no? De del teu ego, realment.
4: Exacte.
2: És
3: que... Li deu molestar que en Messi segueixi sent una figura important.
4: I que sigui millor històric,
2: clar, aquí entren les comparatives. El comiat de Messi a una final contra Espanya, que és el país que l'ha coït sempre, li faran un comiat, un partit especial... Bé, s'estima que se li té, no hi ha dubtes, clar, he d'obtenir de transfons, no?, aquesta sempre... a l'ombra d'en Messi, i ara també en el seu final de carrera, això encara li deu fer més ràbia.
4: Ja.
2: Clar, ell pot estar en desacord de la decisió de l'entrenador, però l'esport és cap endedins i ja està, no? Però ha d'assumir que, a més, és un mirall, per tant, de nins i nines del futbol, que també quan passen coses així, jo penso això, com imiten els nins a tots els seus ídols esportius? Ostres, ara un ninet de qualsevol categoria de futbol base, no juga, me'n fa i me'n vaig.
0: Una potadeta d'en Cristiano Ronaldo, que ha passat de selecció.
2: Així és.
0: Del seu país, que ell sempre ha presumit moltíssim de ser
2: no,
0: un gran...
2: No, ja està, màxim golejador d'història de Portugal, que ha guanyat més títols, vull dir, evidentment, i se mereix un comiat quan toca quan ja decideix
0: marxar. Sí, sempre està molt orgullós d'entregar-se en el seu país. Sí. Però sembla que ara,
2: idò, justament...
0: quan no li ve de bon vent,
2: això va ser la setmana passada. I què passa? Que sense ell, Portugal ha guanyat els dos partits de després d'ell anar-se'n de la concentració.
0: Això també fa mal.
2: Fa mal. Avui a la roda de premsa, en Jorge Jesús li ha obert la porta. Ha dit, si ell vol tornar, tornarà. Vull dir que torni. Després ja, evidentment, ell decidirà si juga o no. Però, ostres, no fa... és que és com una rabieta, que ens diu.
0: Una geniada.
2: Sí, totalment, no? Però bé, veurem com acaba aquest capítol que es diu Ronaldo en la selecció portuguesa, el seu futur en la selecció, o la Déu, o la selecció d'en Cristiano, està en l'aire, no se sap quan serà, però esperem, no sé, per això que són esportistes històrics que no acabi així. I això m'ha dut directament a una recomanació que de vegades m'agrada fer-vos també, perquè a més l'estic veient ara, és una sèrie boníssima, que es diu Ted Lasso.
4: Ted Lasso?
2: Sí.
4: Me sona molt.
2: És que ha guanyat molt de premis, és boníssima. De veres que és boníssima. S'enxerra molt ara perquè ha sortit la quarta temporada, jo he començat la primera. I és una sèrie que xerra de futbol, però sobretot xerra de com gestionar un vestidor, derrotes, comiats, segones oportunitats, gestionar egos, precisament, els protagonistes, l'entrenador Ted Lasso, que és un entrenador de futbol americà que el contraten a la lliga anglesa per destruir un equip, però ell, en la seva forma, no té ni idea de futbol. No és cap spoiler, ell arriba al primer capítol, no. El contraten perquè la presidenta d'aquell club presidia el club amb el seu home le deixa posant-li banyes i tal, i ella diu sí, i ara destrossaré el club de la teva vida fent les coses malament. Contrata aquest entrenador. Però
4: no,
2: és boníssima. T'agrada anar a futbol, vull dir, gira tot de futbol, però és graciosa. La fan a Apple TV. Jo m'he fet el més gratis.
0: Mala, no faig més propaganda, per la por de Déu.
4: No, perquè està en inglés, no li pagarà un duro.
2: No, que va. I una de les frases que utilitza en Ted Lasso diu, ser curiós, no jutgis, no? Vull dir, lo millor en Cristiano, bé, tens... Bé, però... mira de canviar la forma, mira de xerrar amb l'entrenador...
0: Sí, la veritat és que per ahir mentida que en el nivell tan alt i tan assessorat que ha d'estar o hauria d'estar o segurament està...
2: Segueix fent coses malament moltes vegades.
0: Exacte, aquests tipus de comportaments.
2: Sí. Després, la frase de setmana, tornarem a xerrar d'ell. És que m'ha donat temps perquè és boníssima. Però ara, estès, per això vos he dit abans que li has demanat, veieu-vos, no sé què, estès d'avui és per saber quin tipus de balleriets.

0: La mano arriba, cintura sola.
1: Aquesta sí que la veia.
0: Aquesta sí, aquesta sí.
1: Aquesta és fàcil, aquesta. Home, no exigeix una coreografia d'aquestes.
0: És un Don Omar?
1: Aquesta dansa... Sí, crec que sí. Dansa cura és Don Omar o... Sí, sí, és Don Omar. Va, això he d'apuntar, perquè és d'aquest tipus de tec que després vos donaré resultats. M'encanta, m'havia fet això.
2: Molt bé, molt bé. Men,
1: quin
2: men,
1: tipus de ballarinet? Sona la teva cançó favorita a una festa, una verbena, una festa. Què fas? A, res. Estic esperant que algú me tregui a ballar. B, comença a moure les espatlles així un poquet.
2: Sí.
1: C, me sé la coreografia i estic esperant el meu moment per sortir i donar-ho tot. D, no sé quina cançó és, però ja estic ballant com si fos el tancament d'un Jocs Olímpics, d'una festa. Què faríeu?
2: B. Molt tímidament, les canetes, les espatlles s'alcen...
3: Jo sé.
1: Xavi,
3: ja
1: Xavi bé.
0: Totes. Sí, jo també sé.
1: Sí. I tu també.
0: Amo. Sí.
1: Jo, mem, que venera...
3: Per una, per una que conec... Sí. Si me passa això, dic, per una que conec... No
0: per una que conec, ho donen
1: tot. Te la saps i ho dones tot. Jo també se sé. Va, la segona. Quin és el teu moviment estrella? Passat així, de costat, no? Tal, un poquet així, braços a dalt, tal. Això diuen, si aplaudeixes, diuen que generació... La meva, segurament, no? Tal.
2: Jo som d'aquest, també. Aquí és definit tot mocedades. És a dir, que poses una maneta damunt...
1: Ai, que manada!
2: Una maneta a la panxa, l'altra l'alça així com si fossin un guarda de tràfic. I res, va, fa
3: n'hi ha molt que així, són molt mítics. Has de tassar mai i creuar les cames. És un poc acotadet, això ho fan
2: com,
3: bé.
2: Com
3: això és que no ho puc explicar en paraules.
1: Clar, que costa per ràdio, això. Yeah. Va, improvises... Bé, una passeta de costat així i tal, que sempre funciona. Braços a dalt i donar-ho tot així. Però, tens un munt de moviments i els atem perfectament assetjats. O improvisació i el cos se mou segons la música.
0: Improvisació.
3: Jo també.
1: Jo també.
2: Jo amb balletes.
1: En Xavi...
2: I amb cal d'onada.
1: En Xavi ve i no els han dit la D, eh? Jordi, tu també has dit, no? Sí,
3: sí, sí.
1: Són les 4 de la matinada, ja. Ja estic segut. Bé, continuo ballant, però ja amb menys energia. C, estic en el meu millor moment, de les 4 de la matinada, ja faig breakdance. ja faig breakdance, ja t'ho dic. O acabo de descobrir que sé ballar, reggaeton, bachata, tots els tipus de balls, perquè ja, és que ja ho sap tot.
0: Jo sé.
2: No, una opció d'anar...
1: Estàs en el teu millor moment, eh? Va...
3: Jo sé bé, ja estic cansadet.
1: Tu ja balles, però més
3: allà, però zombi.
2: Opció de partir cap a que nostre, no se pot?

0: Jo, A.
1: Nines A.
2: Quina és,
1: que ni de conya ho fa.
0: Que no mos agrada.
1: Que val, però no te pugin, que ja t'ho saps perquè ho has vist, o que no saps ni quin és, però el fas i, a més, és que millor.
2: Jo aquest.
1: Sa D. Vale. Sí.
3: Jo sa B.
1: Tu sa B.
3: Que era...
1: Sa, que val, però que no te pugin.
3: Vale, sí. Sí.
1: Jo sé bé, ja no el sé, però el faig i...
0: Però, bé, Marta, molt bé.
1: Que sóc competitiu amb això i tot. Va, majoria, a veure, ràpidament. Nines té de majoria C, això és professional.
0: Vols?
1: Has vingut a una
2: brutal
1: festa. Has vingut a una festa, però en realitat te creus que ets de fama o no es parlava de Nena Sarra que en xerrat
2: abans.
1: En Xavi, majoria B,
2: sí,
1: supervivent.
2: Molt bé.
1: No saps exactament
2: som,
1: què estàs fent,
2: sempre,
1: però dues, tres hores i encara segueixes aquí. Jordi, majoria B, també.
4: Mira.
1: I jo, majoria D... Shakira en potència!
0: Oh, vamos! Vamos! Vamos!
1: Vamos! Vamos! Vamos! Vamos!
0: Vamos!
1: Vinga, va, i acabam. Música
0: frase
1: èpica,
0: èpico,
1: per favor.
0: Frase èpico.
1: No, frase.
0: De la setmana.
1: És un so, pujalia, que se senti bé.
2: Uf.
1: Don Cristiano Ronaldo.
2: Se recit.
5: Yo pienso que puedes ser rico, puedes ser guapo, puedes ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
1: Així,
2: així. S'acabo sentenciaria amb un padrí.
0: Bravo.
2: Diria, amb una paraula. I jo diria la paraula.
0: Una paraula.
1: Pavila, pavila, diria.
0: Marta Sampas, gràcies per nosaltres, tu ets MVP,
1: yes,
0: sempre.
1: Gràcies, guapos.
6: Plana internacional.
0: Un caiman de més de 4 metres i gairebé 400 quilos ha estat caçat a Carolina del Sud i s'ha convertit en el segon més gran capturat mai en aquest estat.
3: L'animal, conegut com Snaggletooth, va ser localitzat prop del llac Moultrie després de diversos anys de seguiment. Dos caçadors asseguren que ja l'havien vist feia 4 anys i que aquesta setmana finalment varen aconseguir capturar-lo.
2: Per la seva mida, els caçadors varen necessitar fins i tot un tractor per poder ressegar l'animal.
3: Des d'aquí només esperant que el caiman no es converteixi en espècie invasora de Balears.
7: Bon dia, som en Quique, jo escolt. Pzzz, i pum!
0: S'ha fet viral una curiosa manera de preparar fideus tradicionals al Japó, trepitjant la massa amb els peus a ritme de cançons populars. L'activitat es fa a l'escola Nakano Udon, a la localitat de Kotohira.
3: Els participants preparen la massa amb farina, aigua i sal i després la posen dins una bossa sobre unes estores de tatami. Quan comença la música, han de trepitjar-la i ballar-hi damunt perquè el pes del cos ajudi a donar als fideus la textura elàstica característica de l'udon.
2: L'escola ofereix aquest taller des de fa més de 40 anys i les classes duren uns 50 minuts.
3: La seva especialitat: fideus amb regust de formatge.
8: Em va fer tan d'oi que la llengua. Vaig roja. Quin oi, quin oi que me va fer.
0: Les entrades generals per al festival de Glastonbury, un dels més importants del Regne Unit, s'han esgotat en només 42 minuts. El festival tornarà del 23 al 27 de juny del 27.
3: Les entrades costaven 408 lliures, uns 480 euros, i varen ser notícia fa unes setmanes pel seu cost elevat. Tot i el preu, milers de persones han fet cua virtual per intentar aconseguir-ne una.
2: A les 10 del matí es varen posar a la venda i en poc més de 40 minuts l'organització ja confirmava que s'havien venut totes. De moment, però, els compradors encara no saben quins artistes actuaran al festival.
3: Nosaltres ho tenim clar. Si no hi actua Tomeu Penya, t'ho dada de dos.
9: Jo, si m'he fet cendres, vull que em facin suborizoris.

0: 3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!

0: I d'això, continuem en directe, xiu, xiu, i ja sabeu que en aquest programa mos agrada tenir-vos ben actualitzats.
1: Així és, i sempre venim amb informació de servei. I hem de confessar que aquesta notícia mos té un poc despistats.
0: Sí.
1: Mos situam, parau atenció, Corea del Sud, concretament a la capital, a Seul. Allà, una nova moda està revolucionant el mercat dels tarotistes. I se tracta ni més ni manco del tarot per a mascotes.
2: I sí, ho heu sentit bé, és el tarot per mascotes, que és una realitat a Corea del Sud. Aquest nou mercat és conegut com a Pet Tarot i està dedicat a tots aquells propietaris que volen entendre millor la seva mascota.
0: A veure, jo no ho acabo d'entendre com se suposa que fas el tarot, és a dir, et tires les cartes a un animal.
1: Tranquil·la, t'ho explicam, és molt senzill. El tarotista el que ha de fer és col·locar les cartes sobre, bé, damunt d'aquesta taula, i l'animal les ensuma, les toca, o simplement s'atraca a una d'elles. És a dir, de qualque manera, en tria una i a partir d'aquesta elecció s'interpreta el significat de la carta i se relaciona amb el comportament i l'estat d'ànim d'aquesta mascota.
2: I és perquè tots en pensau en un ca.
1: Ei.
2: O en un moix, també podria ser. Però realment, si duda tot, serps, ocells, peixos, també. Però, si sou a Corea del Sud i si vos fa ganes d'anar-hi, per qualque motiu, 13 euros, la sessió.
0: El barat.
2: No
0: està bé de preu.
1: Així mateix.
0: Bé, jo he de dir que m'ho supera una mica tot això, i per aquest motiu tenim un tarotista expert per explicar tot el que hi ha darrere aquesta tendència. Bé, realment no té res a veure amb les cartes, ni és expert, però nosaltres l'hem convidat igual. Toni Orrac, com estàs?
3: Com anem? Què tal, aquí?
0: Mira, tu no sé si saps tirar les cartes o no, però ets el nostre gurú, això ho sap, això, el gurú de Balears ets tu.
3: Jo sí que ho he estir, però jo em ve de tirar escala de tarot, jo tinc escala de truc.
0: O sigui, com ho fas, en això?
3: La manera espanyola mítica, però fa les bugies nous, això són punters, per tant no l'estir, i vaig tirant, i com surt. I el que passa que el significat varia depenent del dia, saps?
0: Això t'anava a dir, però, perquè jo que sé...
3: Hi ha una sèrie d'ítems.
0: Sí, això t'anava a demanar.
3: Són dos bes.
0: D'acord.
3: Bastor i Forto. Com, doncs, són Sagatella... I si es para, si t'embrega. I és com a més de quan aniràs cada setmana.
0: Però Forto vol dir les coses dins del llit, que diguéssim.
3: Exacte.
0: Si t'aniran bé,
3: exacte,
0: si no...
3: Sí, exacte.
0: I les copes...
3: Les copes és el que veuràs. Si t'engataràs, si no...
0: Ah, sí, t'ho passaràs bé.
3: No m'he menjat moltes cap.
0: Entre còmetes.
3: Però si de tarda no sé molt bé com funcionen.
0: Bé, ja mos, ja mos basta, aquesta...
3: Bé, no,
0: tu mos les tiraries, les cartes de truc?
3: Sí, me la pot dir tirar.
1: M'encantaria... Tant de bo, qualque dia.
0: Sí, sí.
3: Qualque dia vols tirar.
0: Perquè, clar, tu tens...
3: També coig,
1: esperava que les duguessis a...
0: Això ja.
1: Bé.
3: Això no, ja cap, clar, ja cap.
1: Jo pensava les duries, ara.
3: Amb 20 euros de sessió.
1: 20 si euros. Però entre... no feim el fas preu. Són 60,
3: exacte,
1: ho faran per 25.
3: Si això vol fer... Exacte. Bueno. 40.
0: Però tu tens un ca que tothom coneix,
3: sí,
0: que és en Rata Sucia.
3: Rata Sucia, efectivament. Un ca molt olorós, molt mític, molt recordat.
0: Rata Sucia.
3: Sí, Rata Sucia.
0: Tu el duries a un... que li llegeixin les cartes?
3: Mira, Rata Sucia és un tio molt bàsic, ja, que ell no creu en aquestes coses.
1: És un carreter.
3: És un home que entre rater i Yorkshire.
1: Entès.
3: És com un rater pelut. Molt graciós. I el que passa és que... Mem, el podria dir un d'això, perquè realment és un cas molt escèptic, saps? Molt científic.
2: Clar.
3: No creu en aquestes coses.
2: No triaria carta, diria que ets pejarada, treu-me d'aquí.
3: Ell passaria, saps? Ell, potser, ja què sé, pixaria amb unes cartes, o faria alguna cosa poc cínic. Saps? És com...
0: Et simplot, en Rata Sucia.
3: Sí, en Rata Sucia és un ésser simple, i ell creia molt bàsic, el seu comportament i tot, no...
0: I tampoc deu necessitar que li llegeixin res, perquè deu ser feliç, aquest ca.
3: Clar, jo el que dic, jo aquest ca, perquè també... Tant el ca com el propietari tenen poques feines. Clar, Seul, ja, Corea del Sur, que la gent va accelerada, és com a, necessiten com a hobbies, perquè la gent està fent feina, saps? En Rata Sucia no necessita que li determinin el futur, saps? Perquè ell flueix, saps? Flueix. És una vida molt més fluida, és com a més rotllo hippie, en Rata Sucia, no? Rata Sucia va a la finca, està per allà, dorm una estona, després s'expert, fa una volta...
0: Que li sortiria, idò, si li tiressin ses cartes?
3: No, algo tranquil, en Rata Sucia és tranquil. Sí que perquè en Rata Sucia té una vida molt rutinària, però també perquè ell viu sa vida amb intensitat. És a dir, per exemple, Rata Sucia té 13 anys ja.
1: 13 anys?
3: El veterano.
0: Oh.
3: Ja. Però se conserva molt bé. I cada matí, quan lots, ell cada matí entra. Cada matí. Però cada matí plora. I jo dic, calma, nena. Si un dia no l'obrim, què passarà al cap de dos?
0: I per què plora?
3: Perquè s'emociona, eh? S'emociona.
1: Oh.
3: Ell s'emociona, però ell, que com dina, entra cada dia. Una cosa és que entri un pacalet...
0: Però això és perquè viu és present.
3: S'emociona, però ell, saps?
1: Sí, sí.
3: Per un cany intens, saps? Per tant, així que viu sabíem mentre hi ha... Però d'una forma molt simple, molt jo en bàsica, res de menjar s'escapa, ell no se menja.
0: És molt mallorquí, això.
3: Ell fueix, ell fueix.
0: En Rata Sucia, molt mallorquí.
3: Sí, home. Rata Sucia és... No ho diuen un perill.
1: Digue-ho, Toni.
0: De fet, tu l'has presentat a xarxes i el presentaves així.
4: Top 4 coses que no te farien enveja d'en Rata Sucia. Aitosis extrema. Li fa un nou a la boca, manjo del meu. Ara no la podeu sentir, però potser traspassa el mòbil. Escolta, em van al bosc, ot la boca i se malen totes les flors de vora. Ara que sí, Rata, te fa la boca, m'agrada. Quina pesta, Rata. Quina pesta! Va massa fort, té una forta que assusta. S'aparina qualsevol cosa que se trobi, can, curses, objectes inanimats, diran moltes coixins, coixins sobretot diran molt. Ah, que sí, Rata, que tu deixes una taca en els coixins per on de tirar, eh? Ho veus, s'activa fort. Rata, basta. Té masculinitat tòxica. En Rata Sucia no és un cada construït, d'acord? Vosaltres encara que ho vegeu aquí, que és poca cosa, ell és molt agressiu, d'acord? I és com esquí jord aquest que trobes per Munc, que pesa 27 quilos, però s'encaren a tu. I ara mateix rotllo, d'acord? Ell, amb un ca que pesa 90 quilos i se fuga, no? Però no faria res, és com esquí jord aquest, que també que sempre diuen «Por qué me sujeta, no?» Rata Sucia fora, corretja, és un cagat. Poc control d'esfínter. Una cosa que té en Rata Sucia és que la moció se compixa. És bé que ara que ha tornat major ja no ho fa tant, però quan era petit, el 3 a passejar, i se girava perquè el tocassen, i quan se girava te tirava pitjor. Era un poc perillós. I també per coses com aquestes, repenem de Rata Sucia, perquè... Genera molt de residus, en Rata Sucia.
2: Un personatge.
0: Un bona, okay. Una bona radiografia.
1: No, aquest ca fa 13 anys que no em Rata Sucia.
3: Aquest ca no em Rata Sucia, el que en veterinari no em truc.
1: Truc, ai, veus? No.
3: I no em truc, és un nom clàssic, però respon a Rata Sucia.
1: Clar, clar.
2: Molt bé, a veure, en Xerrat hem fet la broma Starot per mascotes, però què em penses d'aquesta gent que tracta les mascotes com si fos quasi un fill? És a dir, perquè tu el tens de fora i el dematí entra, per exemple. Però hi ha gent que això és impensable, no?
3: Jo vaig dir una cosa, crec que hi ha gent que ho fa com a per encuidar-se'n de l'animal, però jo crec que és pitjor això a la llarga. Mm. Humanitzar un animal, és vera?
1: Sí, 100%.
3: Perquè en el final aquesta gent que té escà, que el dura, que sé... És a dir, aquesta gent que el dur a la peluqueria, que ara és així, però escà, escolta'm, escà. És un car, és car, no necessita...
0: Bé, però a lo millor ara, quan fa tanta calor...
3: És com aquella gent que diu, no, és car de menjar un pienso pasta. Escolta'm, és car vol sobres. És car vol sobres i que feia olor, es pot. Una mescla, un mejor, un gel, el que dirà, és car. Deixa disfrutar l'animal, és el que t'ho dic.
1: O gent que els hi posa aigua freda en l'estiu, en els cans.
0: Però això és normal, perquè se
1: refresqui. Però diuen que no és bo. Ah. Passa aigua de la teva.
0: És que clar, nosaltres xerrant sense sabre, també t'ho dic.
1: Sí, bé, jo he sentit...
0: Des de l'experiència del carrer.
3: Jo el que sé que és veritat és que, per exemple, un animal quan té molta calor, clar, ells transpiren per la llengua, i la gent a vegades se pensa que és com un humà. I a vegades sent com la renta, la dutxa, i això no és bo.
1: Ah, no?
3: Si no, un cop de calor. Perquè fa l'efecte contrari.
1: Ah, clar.
0: I en Rata Sucia passa calor.
3: En Rata Sucia, el que li fem en Rata Sucia en l'estiu, sí que... Vinc a ensobar, en Rata Sucia l'esquilam un poc i li temes pel descul, perquè en Rata Sucia acumula molt de pel en el cul. Té com una mata de pel que li surt. I això li temes unes tisores. Com a millor no ve compte, però li temes.
1: Sí, sí.
3: També s'enganxa molt de moixos, també. Quan va per ser mates, agafa molt de...
0: Moixos.
3: I clar, també hi tem brutes a casa, i clar, li temes un poc això. Però l'únic.
2: Sí, és vera que han comentat ara petites coses, no? Es piensa, s'aigua freda, però xiu-xiu, vàrem tenir uns conserges fa uns mesos, i d'un dels hotels més prestigiosos de Balears i mos contaven fins i tot això.
5: En el final és com... Hi ha gent que considera el seu ca com el seu fill.
6: Totalment, sí.
5: I això és molt important per ells.
7: Hay alguno que reserva una suite solo por el perro donde viene nosotros. Té la suite al lado, por el perro y dog sitter.
1: Una habitació extra, i sencera.
7: Sí.
1: Pescar?
7: Sí.
0: I d'oci.
3: Una habitació extra pescar.
0: I una amiga meva un dia va fer de cangura un ca a un hotel.
1: Ah, sí?
0: Sí, li van dir, vols venir a cuidar avui vespre? I ella estava a l'habitació de l'hotel amb el ca mirant una pel·lícula.
3: Home,
1: no? I
0: li van pagar per això.
1: I quina pel·lícula van posar, el ca?
0: No me'n record.
2: Jo no la dama i el vagabundo, no?
3: Que marquia molt l'atenció, una cosa que m'apareixi surrealista. Vaig veure un pic, un home que feia cara atibiat amb escà. I sortia com un ric d'aquests excèntrics i dues escà a fer submarinisme, cosa d'aquestes escà. No li agrada aquestes coses. Escà no... Escà no escà.
1: Submarinisme.
3: És veritat, surrealista, això. Escà, òbviament, si escà no poden sumar bé, sí. No en tens entorn. I jo m'afascina aquesta gent que se passeja escà per tot. Escolta'm, escà, a banda, que no el seu que vengui. Yeah. Ja està, ben que dir. Perquè escà li ha d'anar per la muntanya, per tal... Segons on no li ha d'anar a escà. Saps què t'he dit? Ben que dir...
0: Me fa gràcia, Antoni, que diu, segons on... No,
3: sí, no, no
0: en
3: lo seu.
0: No
3: en lo seu, amb una paraula, no en lo seu. No, no, no, no. Fui anar a anar per bosc, igual que també faig una crida aquí a Molinxeran. I vol també deu, Toni, ja torna a anar a Palmesano. No, normalment a Palmesano. Dic, de qualsevol gent que viu a les ciutats, tenir can grossos. Jo per jo, tenir un can gros o un pis petit... És una putada pescar. Sobretot si tu no te'n pots cuidar sempre d'ell. Si tu te'n vas a fer feina i deixes cap 8 hores tancat un pis petit...
0: Sí,
3: un
0: cap petit, sí, sí.
3: Ho puc entendre, però sí, un ca gros...
1: S'ha de treure molt.
3: Un ca ha de tenir una... Sí. No pot tenir un ca gros i treure-lo un pic a pixar 10 minuts en sol dia.
0: S'ha de tenir menys en aquestes coses.
3: Passa malament, saps? Per tant, faig una crida aquí, perquè, per favor, té un poc de coneixement amb aquestes coses, vinga. On d'ell m'enfadaré encara.
1: Exacte, no volen que t'enfadis.
0: Tranquil, Toni, tranquil.
2: Ara un poc de tranquil·litat. Tornem a estar tot.
1: Va.
2: Per mascotes, perquè tenim exemples, tenim casos reals de gent que ho ha patit en el seu ca i que ha anat en aquests especialistes perquè els hi conti què passa. Per exemple, en Can, un llebrer, va triar una carta que s'ha interpretat com una possible ansietat relacionada amb els seus cadells.
1: Uf.
0: Ai, pobre.
2: Estava estressada i li van anar estar autista.
0: Ai,
2: ja
0: és possible, eh?
2: Certa. Jo ho veig clar,
1: sí.
2: No sé vosaltres.
1: Sí, sí.
2: O, per exemple, Neseul, una cursa que la seva propietari va patir un desmai...
0: Se va covar.
2: Se va covar i va canviar el comportament.
0: Perquè passava pena.
2: Perquè passava pena i les cartes ho van relacionar com una experiència traumàtica per ella.
1: Ah, sí?
2: Per la cursa.
0: Estava traumada.
1: Jo no he acabat d'entendre. Li tiren les cartes a benescar.
2: Clar.
0: Sí.
2: Ja arriben a la conclusió.
1: No ho sé, però m'havia confós. Pensava que eren cans que tiraven les cartes en els seus propietaris.
3: Bueno,
1: bé, perdona, propietaris no. En els seus
3: companys. Els hi tiren, però crec que tampoc fa molta feina. Al final es catria, i poden es catria damunt.
0: Sí.
3: I em deia, això ho pot fer qualsevol.
0: Escolta, Toni,
3: pots temperar tot, també.
0: Però a tu t'han tirat mai les cartes?
3: Jo m'han tirat les cartes de tarot, sí.
0: Sí? Ho has demanat o és que va venir de casualitat?
3: Una festa, un piquem una festa i...
0: I que te van dir les cartes?
3: I van dir les cartes. M'han xerrat, perquè jo quan començava a fer vídeos i això, i m'han dit que les coses m'anaven bé, t'hem de deixar així això, però encara m'anirien més bé.
0: Idò, van adivinar?
3: No, bueno, tampoc no, perquè no m'han anat malament, però van dir que...
0: Perdona?
3: Que aquí passaria alguna cosa...
0: Jo... Vas pel carrer que no pots anar no, tot sol perquè tothom t'atura?
3: Ja, som un pèl de copet de Riquet, però això de fa un temps, és a dir... Realment, ho deia com a lo típic. El que sempre juguen aquestes cartes és que qualsevol interpretació després te dona la raó a la interpretació de les cartes, perquè és molt àmplia. Clar, aquella interpretació, així com ho han dit, era com que aniria més i com si jo me coneixien aquí per la pena de això. I que veien els patos de cert programa de Salva Meu, això, criant...
0: A mi no m'has dit
1: que...
3: Però a mi m'han dit això, que veien Esteban, doncs això...
0: No és per res, però estàs a prop, Toni.
3: No, això és el tema, i per tant, no ho van adivinar, som un mort de fam igualment. Per tant, me coneixen gent, sí, però som un mort de fam. Vull que quedi clar aquí, tothom que me coneix.
0: Bé, però per nosaltres i per tothom ets en Bradley Cooper de Reggae.
3: Això sí. Això és un títol que m'han dit.
0: Això qui t'ho va dir?
3: Moi pa, jo.
0: Ah, tu, Aquí.
3: Moi pa, jo.
0: Nosaltres aquí em feia molta propaganda que eres el Bradley Cooper de Reggae.
3: Sí.
0: Escolta, idò, com a Bradley Cooper de Reggae, tens nous projectes en ment?
3: Home, ara... cada dia ho menja, per veure. El meu poble és el millor! El 9:40. Sí.
0: El meu poble és el millor, que és el nou programa d'Antoni Arrac, Andreu Canyelles i Antoni Rebassó.
6: Ahora le somillo.
3: Ja me sé sin de l'heroi, per què ho diu? Diu, tothom sap ben bé qui soy, sí. Unió Esportiva a l'Aro.
8: El meu poble és el millor. Diumenge vespre estrena a IP3.
0: I d'això mateix a IB3 Televisió, que ja fa 3 diumenges que s'ha estrenat. Com ha estat aquesta experiència fantàstica, Toni? Tu ja devies conèixer tots els pobles.
3: Sí, però bueno, sempre pobles... és a dir, quan fem el programa, al final me'l mostra un poc coses icòniques del poble, però sempre qualque detall que no coneixes. I a nivell de presentador m'ha agradat molt perquè he après moltes coses, la veritat.
0: Mm-hmm. Per exemple?
3: De festes, he après coses d'història...
0: Qualque cosa que no sabessis?
3: Jo què sé, he pensat aprenent els pobles, que se creien de pobles, no? Mem.
1: A l'Aro, per exemple, heu anat.
0: Bé, ara cantava el himne de l'Aro.
3: A l'Aro, hi vaig anar a l'Aro. Mira, a l'Aro vaig saber que hi ha una part de l'Aro que no recordo que se diu, perquè és com un poble de tallar i fan la roba neta allà.
0: Ser rentadores.
3: I era com ser rentadores, exacte. Mm. I ja fan... era com, mai en dia, el Facebook de l'època, perquè anaven allà
0: sí.
3: I eren molt coneguts les oroneres que xerraven molt de la gent.
0: Per això les xafarderes també se les coneixia com a bugaderes.
3: I xerraven de l'Oro també, una cosa curiosa que l'Oro va sortir el primer programa és que va ser el primer poble de Mallorca on va arribar a l'electriciat. I tenen una torre de l'electriciat, en homenatge a això.
0: I a Menorca, Eivissa i Formentera també heu anat, per descomptat.
3: Efectivament, sí, sí.
0: Que tu, t'encanta anar a Menorca.
3: Sí.
0: Sé que t'estimen moltíssim Menorca, també per allà.
3: Sí.
0: Per què rius?
3: No, perquè sí, però... Mira, bé per allà.
0: Escolta, i una gran experiència també amb en Don Andreu Canyelles i
3: Andreu.
0: En els teus companys inseparables, Rebessó. Important, com estàs veient a Don Andreu pel camí de Sant Jaume?
3: Home, Don Andreu, pas una penada. Ja pas una, pas una penada.
0: Que li ha de passar més.
3: Escolta'm, ja ha passat. Van perdre la maleta. S'ha fotut jo, noi. Hi ha una infecció al cap d'aigua.
0: No d'un cementeri.
1: Ens
0: ho va explicar aquí, el varen telefonar.
3: I, bueno, i de moment, pues escolta'm, ara fa un temps que està molt tranquil.
1: Nosaltres ja va anar a una missa que varen fer les 7 de matí. Una cosa té un poc, ho va explicar ahir per Instagram.
3: No vaig escoltar això.
1: Però nocturna, una cosa així. Que havien d'explicar la millor experiència que havien tingut en el camí. I bé, és igual. Mira si estan en Guàrdia de Recuperar.
0: Bé, tu l'estàs seguint, però passes pena per ell.
3: Però passo una penada, I, bueno, veurement si... El millor anem, no ho sé, veurem el millor de... donar suport, perquè l'hem d'aixecar el millor, l'Andreu. Però ell, jo estic convençut que acabarà. Quan se fica algun escap... Si l'Andreu té el recolzament de la gent, en Andreu és capaç d'anar a Mart, saps?
0: Envia-li un missatge des d'aquí.
3: Li volia enviar un missatge aquí a Don Andreu, que confiava en ell, que volen que torni a ser estalvi, i que hi pot, que té un bon bessons, no? Té un bon bessons, sí. Saps? Té un bon bessons. Per tant, pot pujar qualsevol cosa, qualsevol muntanya o el que sigui.
0: Molt bé. I escolta, de moment, quin és el poble millor?
3: Això, clar, Inés, aquí cadascú li anirà pel canatell. Saps què t'ho dic?
0: Però aneu tots els tres en el mateix dia, no?
3: Jo pujo a Campanet, però clar, encara no sortí, però per mi sortirà, no vull dir res.
0: Ja
3: n'hi ha un vegem, però...
0: Però el programa, perdona que no l'he vist encara, cada diumenge hi ve a Tres Televisió, imprescindible, m'he de posar les piles, tots tres aneu allà mateix.
3: És a dir, cada un va a un poble. Cada un va a un poble i competim amb qui poble és millor.
0: Ah.
3: I per si gent vota, que pot votar segurament hi ve a Tres. I també surt el QR a la pantalla, ho posaran fàcil. I després se tria els pobles i dels 5 més votats se farà una gala final on sortirà el millor poble d'aquesta temporada i el millor poble serà on se facin les campanades.
0: Oh! Això no ho sabia?
3: Sí. No, és exclusiva aquí.
1: Ah, és exclusiva?
3: No, exclusiva no.
1: Ja havia sortit.
3: No, s'ha comentat. Això, per tant, ja ho sabeu, si votau...
0: Que bueno,
3: ja
0: sí, clar que votaré.
3: A quin poble es fan les campanades.
0: Clar que votaré.
3: Sí.
0: El meu poble és el millor, per tant, tenim l'oportunitat de votar a quin poble se faran les campanades d'IB3 Televisió.
3: Efectivament.
0: Quin poble de les Balears, votant a través del programa El meu poble és el millor. Tu supos que votaràs campanats, però seria Tongo.
3: Bueno,
0: si ho féssiu a Campanet, Pollança...
3: Jo cada setmana votaré.
0: A Pollança seria Tongo.
3: Jo no només votaré Campanet, votaré altres pobles.
0: D'acord.
3: És a dir, cada setmana votaré. Jo cada setmana vot. Vot et secret, no ho puc dir.
0: Això sempre.
3: I després ja se farà la final, i la final sortirà el millor poble.
1: Molt bé.
0: I d'això. Toni Orrac, moltes gràcies per haver vengut així ho xiuetjant nosaltres.
3: Amb altres, encantat de seguir.
0: Teníem un joc preparat divertidíssim per tu, però hauràs de tornar.
3: Tornaré.
0: No t'ho content de res, de res.
3: Tornaré.
0: Toni, ets el millor, gràcies.
3: Vinga, gràcies a vosaltres.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 488.
1: Adéu, fins demà.
0: Gràcies per ser-hi.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El rei Felip VI ja ha signat el decret de dissolució de les Corts Generals. Ho ha fet de manera telemàtica des de Finlàndia. El decret que inclou la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral per dia 29 de novembre es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat, data en què ja es podrà sol·licitar el vot per correu fins dia 19 de novembre. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat les eleccions anticipades en una declaració institucional des de la Moncloa, on ha reconegut que necessita una majoria progressista més àmplia.
2: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad.
1: El PP celebra la convocatòria electoral que veu com una oportunitat per arribar a governar, un anunci que deixa alguns interrogants com els candidats i les possibles coalicions. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. És el cas de Sumar, Esquerra Unida, Mas Madrid i els Comuns, que volen presentar-se com una coalició sota el nom Front Ampli, tot i que encara no tenen candidat. La ministra Mònica García, de Mas Madrid, no ha descartat que pugui tractar-se d'ella. De fet, els partits obrin la porta a Podemos per si vol concórrer en la mateixa llista.
1: De l'aritmètica parlamentària i de l'escenari que ara s'obre en parlarem amb el politòleg Llorenç Soler d'aquí uns minuts en directe. Aquí a les Illes, a diferència de les eleccions generals de l'any 2023, l'esquerra sobiranista ja ha descartat aliar-se amb Sumar.
3: Més per Mallorca, més per Menorca i ara Eivissa, que formen la federació. Ara més volen presentar una candidatura estrictament en clau balear. La candidatura més clara és la socialista, que apunta, tornaria a encapçalar Francina Armengol, la presidenta del govern. La popular Marga Proens critica que no s'han escoltat les demandes de Balears.
4: Hem estat 3 anys amb un govern en contra, amb un govern que mos ha menystingut, que mos ha ignorat, que mos ha amenaçat i que mos ha insultat.
1: I el detonant de l'avançament electoral ha estat la derogació del dur decret d'habitatge que demà tornarà a aprovar el govern en Consell de Ministres.
3: El ministre de Drets Socials, Ernest Urtasun, preveu que s'aprovin, ja que en la dissolució de les Corts és la Diputació Permanent la que els ha de convalidar i l'aritmètica de les majories és diferent.
1: Tot això quan l'avançament electoral no frena les acampades pel moment a Palma i a Madrid. De fet, avui han conegut el cas d'una dona de Lleó que viu amb angoixa el tercer intent de la Sareb per desnonar-la.
3: N'Encarna té un lloguer que ja no està en vigor perquè l'antiga propietària va fer fallida. Si no hi ha canvis, el 22 d'octubre serà el tercer intent de desnonar-la.
1: I Miquel Oliver deixarà dijous la batllia de Manacor per centrar-se en la seva candidatura al Consell de Mallorca.
3: El consistori celebrarà dijous un ple per formalitzar la renúncia i serà substituït per l'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero. Oliver compareixerà demà en roda de premsa.
1: El batle d'Eivissa, Rafa Triguero, defensa l'exregidora d'Esports del PP, Anna Ferrer.
3: Ho fa després de la dimissió que cap de setmana arran de la detenció del seu marit en una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. El Manacor jugarà contra el Villarreal la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon vespre.
5: Bon vespre. En la Capellera viurà un partit històric en la visita de l'equip groguet. Els manacoris han rebut amb alegria el resultat del sorteig que els han parellat amb un equip de Champions. Per part seva, el Mallorca jugarà al camp de l'Alcoià, a Sa Pobla. El rival serà el Ceuta, un equip de la segona divisió, i l'Atlètic Balears tindrà una eliminatòria semblant. El conjunt blanc i blau rebrà la visita de l'Eldense a l'Estadi Balear. La primera eliminatòria de la Copa del Rei es disputarà entre els dies 27 i 29 d'octubre.
1: I pel que fa al temps... Encetam setmana després d'un cap de setmana una mica inestable. Dani Capó, bon vespre.
6: Bon vespre, Aina.
1: Què ens espera per aquests dies?
6: Sí, una setmana que ha començat avui, de fet, també amb bastant de moviment, amb tempestes que han afectat punts de Menorca, amb 45 litres per metre quadrat a Ciutadella i molta activitat elèctrica. Demà pareix que serà un dia més tranquil que el d'avui. Tindrem alternança de sol amb alguns intervals de núvols. Els núvols no ens acomiadarem del tot d'ells perquè els mantindrem al cel i pendents, sobretot de dimecres, que seria el següent dia en què tornaria a ser probable que tornin les pluges a les illes després d'aquesta treva de demà. Per tant, no deixem enrere el moviment. Demà esperem un dia més tranquil, però dimecres hi tornarem amb més plogudes que poden afectar a totes les illes. Demà amb temperatures, per cert, encara elevades. D'aquests 5 dies d'octubre, 4 s'han superat els 30 graus i demà segurament tornarà a ser així.
1: Gràcies, Dani, i una informació més de servei.

0: Les obres a la carretera general de Menorca entre Maó i Alaó entren en una nova fase. El Consell de Menorca ha avisat del tall temporal de l'accés al camí de Talatí de Dalt.
1: Vulguin accedir al nucli rural o al jaciment talaiòtic hauran d'emprar un desviament que s'activarà a partir de demà des de la carretera de l'aeroport. Aquestes obres han de millorar la seguretat en un dels punts negres de la carretera de Menorca.
0: Margalida Cifres, el control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: Són les 7:06.

0: El rei Felip VI ja ha signat el decret de dissolució de les Corts Generals. Ho ha fet de manera telemàtica avui hora baixa, just quan ha baixat de l'avió a Helsinki, on ha començat un viatge d'estat amb la reina Letícia. El decret aprovat pel Consell de Ministres extraordinari es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat. Ja no hi ha volta enrere. Les eleccions ja tenim data, seran dia 29 de novembre, tal com s'esperava després d'un cap de setmana de reflexió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb la derogació del dos decret d'habitatge, el decret anomenat Mari Carmen damunt la taula i milers de persones als carrers exigint mesures.
1: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad.
0: En una declaració institucional des de les escales de la Moncloa, a primera hora del matí, a les 9 del matí, Sánchez ha apel·lat a un cicle que diu encara Maria Eugènia no ha acabat.
2: I davant d'aquest escenari, els espanyols, diu Sánchez, han de triar què és el que volen a partir d'ara.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social i de responsabilitat mediambiental.
2: Sánchez ha fet balanç del que ha aconseguit en l'executiu de coalició i ha carregat contra l'oposició.
1: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral.
0: Sánchez ha fet l'anunci després d'haver informat prèviament de la seva decisió al rei Felip VI.
2: Està tot absolutament reglat. Després ha reunit de manera extraordinària el seu Consell de Ministres per dissoldre formalment les Corts Generals.
0: Amb l'anunci d'avui es posa en marxa la maquinària electoral amb un calendari de dates assenyalades que tot d'una repassam.

0: Demà el butlletí oficial de l'Estat publicarà el decret de la convocatòria electoral i la dissolució de les Corts i ja es podrà sol·licitar el vot per correu fins dia 19 de novembre.
1: Els partits es posen ara a elaborar les llistes, ja que els que vulguin concórrer en coalició ho han de comunicar abans de dia 16 d'aquest mes. Entre el 21 i el 26 d'octubre es presentaran les candidatures. Dissoltes les Corts, es crea la Diputació Permanent al Congrés, formada per 69 diputats i que seguirà presidida per Francina Armengol amb unes funcions molt limitades i urgents.
0: Del 31 d'octubre al 4 de novembre es farà el sorteig de les meses electorals on s'escolliran els ciutadans que conformaran les meses el dia dels comicis.
1: El 2 de novembre coneixerem les candidatures definitives i el dia 13 arrencarà ja de manera oficial la campanya electoral que s'allargarà fins al divendres 27 de novembre. El dissabte 28 de novembre serà la jornada de reflexió i dia 29 jornada d'anar a votar.
0: I una vegada es coneguin el resultat dia 23 de desembre, el dia abans de la nit de Nadal, quedaran constituïdes les Corts, tant el Senat com el Congrés. Ara bé, amb aquesta dissolució de les Corts, quines normes decauen?
1: Doncs totes les que avui estaven en procés de tramitació, el text o legislatius, no es queden congelats a l'espera que es formi el nou Parlament sorgit de les urnes, sinó que caduquen. També aquelles aprovades pel Congrés i que estan en el tràmit al Senat. Podria ser que el més cridaner ara mateix sigui la llei que pretenia otorgar la nacionalitat als saragüís nascuts sota l'administració espanyola. Aquest dimecres al Congrés li havia de donar el sí definitiu perquè en el seu pas pel Senat la majoria absoluta del Partit Popular havia introduït nou esmenes noves i la cambra baixa és sempre qui té la darrera paraula. Molt més retardada anava la tramitació de la llei de cogestió aeroportuària aprovada pel Parlament Balear i que s'ha de debatre a les Corts Generals perquè afecta competències de l'Estat. En polèmica amb el govern d'Espanya, que intentava vetar el seu debat, només ha aconseguit entrar al Congrés per tramitar-se i ara també quedarà en res.
0: Reaccions polítiques tot donant aquest avançament electoral. Els populars han celebrat la convocatòria d'eleccions anticipades que veuen com una gran oportunitat per arribar a la Moncloa.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana elegir entre corrupció i canvi.
3: Por fin. Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar al... La mayoría, por fin, decidirán los españoles. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
2: Al quarter general dels populars, al carrer Gènova 13 de Madrid, han desplegat una gran pancarta de dalt a baix de l'edifici que posa a la fi.
0: I Vox també veu aquest avançament com una oportunitat per guanyar vots, ja que les enquestes el situen com a partit clau pel pròxim executiu.
2: Tot i això, el seu president, Santiago Abascal, mostra cautela i torna a alimentar les sospites de frau electoral.
4: Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años, y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
2: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, també ha demanat a la gent que no voti per correu, el que ha provocat que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi sortit a desmentir, diu, una mentida de PP Vox.
5: Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. Pero insisto, nuestro modelo electoral, nuestro sistema electoral es seguro 100%, es garantista, es absolutamente reconocido por todo el mundo y, por supuesto, es ejemplar. Y, por tanto, yo pediría a estos portavoces de PP Vox que, si no es mucho pedirles, que no digan tonterías y que respeten nuestro sistema electoral, que es seguro al 100%.
2: També Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya, ha centrat les seves crítiques en Pedro Sánchez i l'oportunisme d'aquesta convocatòria d'eleccions, diu.
6: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria.
0: Tots els partits assenyalen que estan preparats per les eleccions, però el cas és que alguns aquesta decisió els ha agafat a contrapeu sense candidats definits i ni tan sols una fórmula clara per presentar-se als comicis.
2: És el cas dels partits d'esquerra que cerquen una àmplia coalició i que estan obligats a negociar contra rellotge perquè els queden només 10 dies per fer-ho, ja que la data límit per inscriure's una coalició expira el dia 16 d'octubre. Sumar impulsa una candidatura unitària al front ampli, però encara no té aliances polítiques formalitzades. El ministre Ernest Urtasun de Sumar i la ministra Mònica García de Más Madrid es mostren disposats a ser candidats.
7: Somos un espacio político amplio, plural y diverso. No competimos entre nosotros, no sobra nadie. Lo hacemos desde el consenso, lo hacemos desde la fraternidad.
0: Podemos, però, que està convidada a integrar-s'hi, insisteix en celebrar unes primàries obertes entre dia 14 i 15 d'octubre. Com a condició per participar-hi és Irene Montero.
8: Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo, como te decía, los días 14 y 15 de octubre, y que podamos construir entre todas esa candidatura.
0: I en la mateixa línia que els populars proens, la presidenta del govern, Marga Proens, celebra l'avançament electoral i assegura que l'executiu central va abandonar les Illes Balears fa 3 anys.
9: I en el pla de les Illes Balears, mon anam a unes eleccions sense un nou règim especial aprovat, sense un sistema de finançament que compensi els desavantatges que tenim a les Illes Balears, sense un conveni de carreteres, sense un conveni ferroviari, sense una política de lluita contra la immigració irregular que ens ha deixat absolutament abandonats davant aquest drama que patim a les Illes Balears.
0: Aquí a les Illes encara no estan confirmats el cap de llista dels cartells electorals, ara per ara, i en espera d'unes primàries sembla que la candidatura més clara és la socialista, la qual tornaria a estar encapçalada per Francina Armengol.
1: Ho ha dit la socialista Rosario Sánchez en el seu cas candidata per a les eleccions autonòmiques.
10: Un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric. Pel nostre país.
1: El Partit Popular, per la seva banda, ja ha posat en marxa la maquinària electoral a Sebastià Sagreras.
11: És el compte enrere que Espanya necessiti, és el compte enrere perquè se pugui recuperar la dignitat a les institucions, que se gestionin els principals problemes que tenen els espanyols.
1: Manuela Cañadas dona per fet que el candidat de Vox elegirà Madrid i demana que la gent vagi a votar.
12: Nadie debe confiarse de lo que digan las encuestas. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 3 años. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
0: El canvi pot ser més remarcable respecte a les eleccions generals de l'any 2023 és que l'esquerra sobiranista descarta ja concórrer als comicis sota el paraigua d'una marca estatal, com va fer aleshores en Sumar.
1: Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, han explicat avui matí que aposten per la via d'Ara Més. Creuen que la marca ja està consolidada i que les Illes necessiten una veu pròpia a Madrid. No volen tornar a ser una peça més de l'engranatge estatal.
13: Els puc garantir que hi haurà aquesta papereta de país.
14: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear. Disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, no participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
0: I encara en el capítol de reaccions, la veu dels agents socials. La PIMEM creu que amb el context actual de bloqueig parlamentari és un moment òptim per anar a les urnes. Jordi Mora, president de la petita i mitjana empresa de Mallorca.
15: Pensem que és un moment per anar a eleccions i que a partir d'aquí es pugui crear un govern lo suficientment fort com per fer una acció de govern i no entrar en una fase de paràlisi per falta de majories suficients.
0: La gran patronal, la CAEP, coincideix amb els petits empresaris que era inevitable convocar eleccions anticipades perquè la situació política no era estable ni garantia, diu la presidenta Carmen Planas, una seguretat jurídica per a les empreses.
16: En este momento había muchísima incertidumbre, no había presupuestos desde hacía muchos años y creemos que esto nos va a beneficiar porque lo que pedimos sobre todo es que haya estabilidad institucional y seguridad jurídica para que las empresas puedan saber a qué atenerse.
0: El sindicat també creuen que la convocatòria de comicis era inevitable, però la lectura que fan és diferent de la de les patronals.
1: Comissions Obreres passa pena que si guanya el Partit Popular i pacta amb Vox hi hagi un retrocés de drets laborals. José Luis García n'és el secretari general.
17: Aquest govern progressista pues, hem avançat en la reforma laboral, hem avançat en pensions, hem avançat en salari mínim interprofessional, per tant, un govern de dretes on, a més, se necessiti a la ultradreta per governar, pues, podria dur retrocessos.
1: Mentre UGT espera que del nou govern en surtin mesures concretes contra la crisi d'habitatge.
0: Aquest avançament electoral del que vos informam arriba després del rebuig al Congrés dels dos decrets lleis d'habitatge divendres passat de la crisi migratòria a Ceuta i enmig dels casos de corrupció que giren en l'entorn del president. El Consell de Ministres demà torna a aprovar els dos decrets d'habitatge frustrats que han provocat l'avançament electoral. El ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ho ha confirmat.
18: Van los dos decretos, como estaban configurados en el pasado Consejo de Ministros, va a haber algunas variaciones, los decretos no se pueden presentar exactamente igual como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos, ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección de lo que ya había. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
0: La convalidació d'aquest decret ara seria més fàcil perquè aniria per diputació permanent i no s'hauria de convalidar en el ple del Congrés.
1: Amb la diputació permanent, en aquest cas, hi ha 69 vots repartits de manera proporcional al resultat de les urnes de l'any 2023. Què passa? El Partit Popular en té 27, el PSOE 24, Vox i Sumar 6 cada un, i la resta de grups, una més el representant del Ministeri, ara mateix és Ione Belarra, per part vota amb el bloc del sí als decrets.
0: El Partit Nacionalista Basc ha confirmat que l'executiu ja s'ha posat en compte també és per negociar els suports.
1: Un fet que abordarà el Partit Nacionalista Basc avui, hora baixa, en la reunió setmanal.
0: Repassades totes les reaccions, anam amb l'anàlisi.

0: Per això, quan són les 7 i 20, saludam el politòleg Llorenç Soler, membre fundador del grup d'anàlisi polític Passes Perdudes. Senyor Soler, bon vespre.
1: Hola, bon vespre.
0: Sánchez diu que necessita una majoria parlamentària més àmplia per poder governar. Creu que la pot aconseguir amb aquest avançament electoral?
1: Segurament no. És a dir, el que diuen les enquestes és que si mirant les enquestes des del 2023 hi ha una certa tendència... Sí, se me sent?
0: Sí, perdoni. Sí, el senten.
1: D'acord. Hi ha certa tendència a que el PP està per sobre del 30%, el PSOE va per sota del 30%, al voltant del 27%, i a l'esquerra del PSOE, el Sumar i Podemos s'estan enfonsant a nivell electoral, perdent quasi un 50% del vot. Per tant, el més probable, així com van les enquestes, és que la dreta tingués una majoria parlamentària, perquè Vox, de fet, està a un 18%, el que implica que podria donar, eventualment, suport a un govern del Partit Popular, qui seria ara mateix qui guanyaria les eleccions. Però, vaja, que moltes coses poden passar i moltes coses poden passar entre avui, la campanya electoral i els darrers dies de setmana. És que, bàsicament, un 30% de les persones encara no han decidit el vot, normalment.
0: Com creu que es desenvoluparà la campanya electoral? Veuran canvis d'estratègies polítiques per desmarcar-se de cert partit?
1: Bé, certament aquí i poden distingir entre dos blocs molt, molt, molt clarament. El bloc de l'esquerra segurament tindrem un partit socialista i la coalició, la potencial coalició de Frente Amplio competint per fer-se amb el debat de l'habitatge, no? El PSOE certament hauria pogut fer més en matèria d'habitatge, moltes propostes que ha tombat a nivell de Congrés o fins i tot a nivell autonòmic, propostes venguent de partits com la CUP, venguent de partits com Podemos o Sumar, i ara sí que és cert que a partir de l'esdeveniment polític d'Anna Mari Carmen sembla que l'opinió pública i la mobilització social han fet que l'habitatge sigui un tema primordial pel Partit Socialista. Per tant, segurament veurem un Partit Socialista competint per fer-se amb el tema de l'habitatge i també fent bandera del creixement econòmic i d'unes taxes d'atur molt baixes en el moment de creixement actual. A l'altra banda, tenim un PP i un Vox que segurament intentaran explotar el tema de l'immigració, intentaran fer bandera de Ceuta i, bàsicament, veurem una lluita per qui pot marcar l'agenda política, perquè el que volen els partits és que una vegada arribi el dia de les eleccions els votants tinguin un tema en ment, no? I uns faran campanya per l'habitatge, els altres faran tot el possible perquè pensem en Ceuta a l'hora de ficar el seu partit en urna.
0: Quines possibles aliances podrien deixar aquest comici general? Podríem veure una coalició de dretes?
1: Se podria veure una coalició de dretes, se podria veure una coalició entre el Partit Popular i Vox per primera vegada. Podríem veure, de fet, l'extrema dreta, la dreta radical, governant per primera vegada i fent-se amb algun ministeri per primera vegada en la història de l'estat espanyol. Però vaja, que encara s'ha de veure perquè queda més d'un mes per les eleccions. Certament, les tendències electorals són que puguem tenir un govern de dretes amb un PSOE molt fort dins l'oposició, però l'última vegada també les enquestes ens deien que el més probable era tenir un govern de dretes així, que haurem d'esperar una mica per poder avaluar a nivell coalicional el que podem esperar.
0: Ja per acabar, senyor Soler, com pot influir aquest avançament electoral a les Illes?
1: Pues vaja, segurament sigui un bon test per saber com està el tema de les Illes Balears, perquè segurament és un test per anar a Marga Provenç abans de les eleccions autonòmiques. Les últimes, les generals de 2023, se'n va fer amb un 35% dels vots i també ja havia guanyat les autonòmiques del mes de maig amb un percentatge de vot molt similar, és a dir, que tot el que sigui anar per sota del 35% per anar a Marga Provenç seria una prova de que el seu electorat se comença a pensar de la seva candidatura o no, veurem, perquè sempre que estigui per sobre d'un 30 se pot avaluar com una victòria clara d'anar a Marga Provenç. El més interessant segurament sigui el que passa a l'espai progressista. Segurament tenim més per Mallorca, se presenta de manera més forta, perquè el seu company de l'Aliança per l'Electorat, en aquest cas Sumar, que se van presentar junts el 2023, se presenta en una situació molt més dèbil a nivell electoral. Com he comentat, se presenta amb una predicció de una pèrdua al voltant d'un 40-50% dels vots, i això li dona a Més per Mallorca una posició molt més forta de negociació, que de fet avui s'ha fet clara quan ha anunciat que ara Més se presentarà de manera solitària en aquestes eleccions generals. Això genera un risc de fragmentació dins l'esquerra. Veurem si poden superar de manera independent el 16-17% del vot que van aconseguir 2023. És difícil, tot dependrà una mica de com se configuri la coalició aquestes últimes setmanes.
0: Llorenç Soler, politòleg i postdoctoral a l'Institut Universitari Europeu a Florència, gràcies per fer-nos aquesta anàlisi en directe.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I no deixant de parlar d'habitatge, que de ben segur centrarà aquesta campanya electoral que arrencarà aviat. A Palma, a la plaça d'Espanya, l'acampada continua. Cada dia s'hi sumen més persones. Insisteixen que un avançament electoral no suposa cap passa per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Lluc Cifra n'és el portaveu.
2: No volen tant un canvi de partit com l'acció política per se. Si el següent partit que ve pues, ha de fer millor pues, en aquesta qüestió, pues, guai. Però no és tant això el que estem demanant. No estem demanant un canvi de govern, estem demanant que hi hagi una acció directa.
0: A Menorca també s'ha iniciat una acampada per la crisi de l'habitatge. Diverses persones romanen instal·lades en 7 tendes des d'ahir a la plaça de la Constitució de Maó.
3: Estem exercint la màxima pressió dins del marc legal. Hem realitzat una nova sol·licitud per renovar el permís que es va fer a la manifestació del passat 3 d'octubre i esperem que s'aprovi una acampada almenys 2 nits més.
0: Aquest dimarts han convocat una concentració a la plaça de la Constitució. Serà a partir de les 8 del vespre. I el Sindicat de Llogateres de Madrid assegura que l'organització treballa en la convocatòria d'una vaga general. Encara no en defineix, però, una data concreta. Alicia del Río n'és la portaveu.
4: La huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne. Por eso, desde esta misma tarde, tenemos actividades en los barrios para empezar a construir esta huelga general.
0: I la Sareb podria suspendre el desnonament d'una dona vulnerable després d'al·legar que ha presentat la documentació requerida. El darrer avís de desnonament que ha rebut dels jutjats, que seria el tercer, es perdia 22 d'octubre.
5: Es tracta d'una veïnada de l'Alló que viu amb angoixa els 3 intents de desallotjament del seu pis de lloguer. Quan la promotora del bloc va fer fallida, l'habitatge va passar en mans de la Sareb. Ella diu que sempre ha pagat les mensualitats i té una discapacitat del 51%. La Sareb, per la seva banda, justifica el desallotjament perquè en un primer moment ella no hauria col·laborat enviant documentació, però que com que els darrers dies sí que en reben, s'hauria iniciat un procés de suspensió del desallotjament. La veïnada encarna nega rotundament que no hagi col·laborat. L'únic que demana ara és una solució definitiva per no viure amb aquestes reactivacions de desallotjament i mantenir-se l'habitatge pagant un lloguer assequible.
6: Yo lo que quiero es que me hagan un contrato de alquiler con garantías que pueda pagar, porque aquí, pues, aunque están mis hijos conmigo, pues son trabajos temporales y la que tiene un trabajo estable más o menos soy yo, que se pueda pagar y se pueda vivir tal y como están las cosas en la isla ahora mismo.
0: I a l'assentament de Casa Lola es viuen dies d'incertesa. Els actuals residents diuen que encara no se'ls ha notificat el desallotjament autoritzat i demanen més temps per sortir pacíficament de la finca.
5: Tot i que asseguren no haver rebut encara cap notificació dels jutjats, expliquen que la Guàrdia Civil els ha avisat que demà hi tornaran.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. El rei Felip VI ja ha signat el decret de dissolució de les Corts Generals. Ho ha fet de manera telemàtica des de Finlàndia. El decret que inclou la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral per dia 29 de novembre es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat.
5: Data en què ja es podrà sol·licitar el vot per correu fins dia 19 de novembre. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat les eleccions anticipades en una declaració institucional des de la Moncloa. Ha reconegut que necesita una mayoría progresista más amplia.
8: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad.
0: El PP celebra la convocatòria electoral que veu com una oportunitat per arribar a governar, un anunci que deixa alguns interrogants, com ara els candidats i les possibles coalicions.
5: És el cas de Sumar, Esquerra Unida, Mas Madrid i els Comuns, que volen presentar-se com una coalició sota el nom Front Ampli. Tot i que encara no tenen candidat, la ministra Mònica García de Mas Madrid no ha descartat que pugui ser ella. De fet, els partits obrin la porta a Podemos per si vol concórrer en la mateixa.
0: Aquí a les Illes, a diferència de les eleccions generals de l'any 2023, l'esquerra sobiranista ja ha descartat anar amb Sumar.
5: Més per Mallorca, més per Menorca i ara Eivissa, que formen la federació, ara més volen presentar una candidatura estrictament en clau balear. La candidatura més clara és la socialista, que tot apunta tornaria a encapçalar Francina Armengol. La presidenta del govern, Marga Proens, critica que no s'han escoltat les demandes de Balears.
9: Hem estat 3 anys amb un govern en contra, amb un govern que mos ha menystingut, que mos ha ignorat, que mos ha amenaçat i que mos ha insultat.
0: Aquestes eleccions, que seran dia 29 de novembre, poden ser, segons acaba d'explicar el politòleg Llorenç Soler en una entrevista a aquest informatiu, un termòmetre dels comicis autonòmics del mes de maig.
1: Segurament és un test per anar Marga Proens abans de les eleccions autonòmiques. Les últimes, les generals de 2023, se'n va fer amb un 35% dels vots i també ja havia guanyat les autonòmiques del mes de maig amb un percentatge de vot molt similar. És a dir, que tot el que sigui anar per sota del 35% per anar Marga Proens seria una prova de que el seu electorat se comença a pensar de la seva candidatura o no, veurem, perquè sempre que estigui per sobre d'un 30 se pot avaluar com una victòria clara d'Anna Marga Provenç.
0: El detonant de l'avançament electoral ha estat la derogació del 2 decret d'habitatge que demà

0: arran de la detenció del seu marit en una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Miqui Tous, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: El Manacor jugarà contra el Villarreal la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
3: Sí, el camp de la Capellera viurà un vespre històric en la visita de l'equip groguet. Els manacorins han rebut amb alegria el resultat del sorteig que els han parellat amb un equip de Champions. És Miquel Aguado, tècnic del Manacor.
4: Bueno, ja sabem per altres anys que se fa un peatge a cas, competint en aquesta Copa del Rei. Nosaltres mirarem, bueno, primer de tot, mos queden tres partits per intentar arribar a la millor manera possible. I una vegada pues, arribar, intentarem disfrutar a la mateixa vegada que competir com estem fent fins ara.
3: I el Poblense s'enfrontarà a un equip de segona, el Ceuta. Alegria entre la plantilla, el cos tècnic i la directiva per jugar contra un conjunt que ara mateix és penúltim a la classificació de la categoria de plata. Miquel Bennàsser Molondro és el president del Poblense.
5: Sí, la emoció ha estat molt bona, ens ha tocat el Ceuta, un equip que passa moltes penúries, el seu poble, i els rebrem així com se mereixen, no? És un equip que el Poblense ja en els anys 80 hi va jugar, quan estàvem a segona B, i els rebrem el millor possible.
3: I també han estat ben pendents del sorteig a la via de cintura. L'Atlètic Balears rebrà l'Eldense de segona divisió, un club que, per cert, fa només un dia va comprar Leo Messi. Així valoren a l'estadi Balear aquesta eliminatòria. És el tècnic del conjunt blanc i blau, Òscar Troya.
6: I al final, ja te digo, és un club de segona divisió i per a nosaltres, pues bueno, recibir futbol professional en l'estadi Balear sempre és d'agrado, no? Así que dentro de los criterios del sorteo nos podía tocar un club de segunda división, así que perfecto, a competir, a aprender y a ver dónde está el nivel del equipo cuando llegue el momento de la Copa.
3: Qui també tindria premi gros seria el Sant Rafel. Això sí, els eivissencs necessiten un autèntic miracle per ser a la pròxima ronda. L'Atlètic Club seria el rival dels rafalers, que ho tenen molt complicat perquè van perdre 1-5 en el partit d'anada. La tornada s'havia de jugar ahir, però el partit es va ajornar per mor del mal temps. Ara l'equip està pendent que es determini el dia i l'hora en el que s'ha de disputar aquest partit. I també en futbol, el Mallorca va sumar un punt a Girona, però va tornar a mostrar una pobra imatge. Fernando Ripoll, bon vespre.
7: Bon vespre. El Mallorca només ha marcat un gol en 4 partits de Lliga, lluny de Son Moix. L'empat fa que l'equip mallorquí estigui a 6 punts del segon, el Castelló, i a 7 del líder, l'Eibar. Això sí, els vermells continuen en posició de play-off. Ocupen la cinquena posició en 14 punts, els mateixos que Girona i Burgos. El tècnic Luis García té clar que el seu equip ha de millorar en atac.
8: Hoy hemos competido bien en casa de un muy buen rival y creo que hay que darle valor a no haber encajado, valor a seguir compitiendo como lo hace este equipo, sosteniéndose en momentos que han sido difíciles. La mentalidad del equipo ha sido muy, muy potente, muy guerrera, pero tenemos que mejorar en esa fase ofensiva.
7: Arnau Tenas valora el balance del equipo lluny de Sant Moix.
9: Es que no es fácil ganar fuera de casa, es complicado. Ya te digo, lo veo positivo, creo que hay cosas a mejorar, pero sacamos cosas siempre positivas de cada partido, así que bien, el balance es positivo, pero podemos mejorarlo.
7: Avui es tanca la jornada de segona divisió amb el partit entre Còrdoba i Tenerife a les 8:30.
3: I també en futbol, la selecció espanyola sub-21 es troba concentrada a Eivissa. El combinat espanyol jugarà demà a les 7 a Can Mises contra Romania. Els espanyols ho tenen tot de cara per tancar la seva classificació per a l'europeu que es disputarà l'any 2027. David Gordo és el seleccionador espanyol sub-21.
10: De demostrar el hambre y las ganas que tenemos por clasificarnos y poner la guinda al pastel que nos haga terminar esta fase de clasificación muy contentos y también

0: También creo que tenemos una responsabilidad con toda la gente de Ibiza, con todos los niños que sé que mañana van a venir, de que vean a estos jugadores y que disfruten, ¿no?, de ellos, viéndoles hacer un gran partido y consiguiendo una victoria.
1: Demà juga la selecció espanyola sub-21 a Eivissa, però també demà juga la selecció absoluta.
2: Ho farà contra Croàcia a l'estadi Paul Hood, a Split, a les 9, a les 8 i 45. Si guanya, el conjunt de Luis de la Fuente estarà classificada per als quarts de final. L'equip espanyol és líder amb 3 punts d'avantatge sobre Anglaterra i arriba de guanyar a Oviedo 4-1 a República Txeca. És la segona vegada que Espanya juga a Split. La primera va ser l'any 2000 o un amistós que va acabar empat a 0.
1: I en el món del tennis, Jaume Munà ha perdut contra Carlos Alcaraz a les semifinals de l'ATP 500 de Tòquio.
2: En 3 sets, 5 a 7, 6-3 i 6-1. El tenista mallorquí ha guanyat el primer set, però el número 1 del món s'ha imposat en els darrers 2 sets. Després del bon campionat del Santanyiner, el tenista passa de la posició 64 al 49 del rànquing ATP. El pròxim objectiu de Munà és el Masters 1000 de Xangai, que comença aquesta setmana. Alcaraz jugarà la final demà a les 11 del matí contra el txec Jiří Lehecka. El murcià defensarà títol a territori nipó.
1: I acabam amb un apunt de bàsquet. Clara Holm, base sueca de l'Azul Marino, ha entrat en el 5 ideal de la primera jornada de Lliga. La jugadora de l'equip mallorquí va fer 20 punts, va agafar 8 rebots i va donar 7 assistències a la gran victòria de l'Azul Marino d'aquesta cap de setmana a Son Moix contra el València Bàsquet.
3: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
5: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
6: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: Miquel Oliver deixarà la batllia de Manacor dijous i serà substituït per l'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero. El batlle de Més Esquerra avança així un relleu que inicialment estava previst a final del mandat mentre prepara la seva candidatura al Consell de Mallorca.
7: Oliver explicarà demà els motius de la renúncia en roda de premsa. Dijous l'Ajuntament celebrarà un ple extraordinari per formalitzar la dimissió i posteriorment Montero serà nomenat nou batlle de Manacor.
3: I el secretari general de la Federació Socialista d'Eivissa, Vicent Rosselló, ha mostrat la seva conformitat amb la dimissió de l'exregidora d'Esports del PP, Anna Ferrer. Una decisió presa aquest cap de setmana arran de la detenció del seu marit en una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capital. Per part seva, el batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, ha defensat avui l'exregidora d'Esports.
7: Triguero considera que la dimissió l'honora i ha defensat que Ferrer ignorava la profunditat de les acusacions contra la seva parella ara. A Vila estan pendents de la Junta Electoral per decidir el relleu d'Anna Ferrer, que fins divendres passat era regidora sense cartera.
8: Anna és una mare amb un fill i una filla que no ho estan passant mica bé. Els està afectant personalment, per tant també vull traslladar hasta que sàpiga la veracitat de tot i sentència i de més, pues prudència amb aquesta qüestió. Perquè ni la pròpia Ferrer, la senyora Ferrer, sap la magnitud o no de la qüestió.
7: La premsa el vincula al món de la promoció immobiliària i vista i se l'identifica com un dels encarregats de canalitzar el mercat immobiliari de luxe. Els beneficis d'aquest procedirien presumptament del narcotràfic.
3: Els metges es reuneixen a partir de les 8:30 per decidir si continuen o no la vaga indefinida que està prevista a partir de dia 28 per rebutjar el projecte de llei de l'Estatut Marc. Recorden que en demanen un de propi. La reunió serà a Madrid i les Balears es posicionaran a favor de suspendre les aturades.
7: La dissolució de les Corts fa que els projectes de llei en tramitació com aquest caiguin amb la convocatòria d'eleccions. Això vol dir que la reforma de l'Estatut Marc de metges i facultatius queda paralitzada i s'haurà de començar a negociar de zero una vegada configurat el nou govern per consensuar un posicionament. Els sindicats mèdics es reuneixen avui vespre per decidir si segueixen o no en les vagues. Miguel Lázaro és el president de Cimeval.
9: Yo no la puedo adelantar hasta el comité de huelga no se reúna hoy a las 8:30, sí decirte que va a ser una decisión tomada desde la responsabilidad, desde el sentido común y desde la prudencia.
7: Lázaro ha explicat que el col·lectiu mèdic de les Illes és partidari de suspendre les vagues, però de mantenir les mobilitzacions.
3: I avui ha començat la campanya de vacunació de la grip a les escoles i residències. Dues setmanes després s'obrirà per tota la població general, siguin col·lectiu de risc o no. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris. Confien a superar les cobertures de l'any passat, que es va vacunar el 34% de la població diana.
7: La directora general de Salut Pública, Elena Esteve, van assegurar que es comença amb aquests dos col·lectius per protegir les persones més vulnerables i amb patologies cròniques. A més, explica Esteban que els infants són els principals transmissors de la grip a les Balears.
10: La font més important d'infecció cap a les persones que es revolten, cap als predins, els germans, el pare i la mare, posen a circular els virus de grip, per dir-ho de qualque manera.
3: Un quart d'hora per arribar a les 8 del vespre, dos policies locals de Palma han assegurat davant l'Audiència Provincial que l'home acusat d'assassinar la seva parella amb 66 ganivetades al coll d'en Rabassa Palma ara fa 2 anys els va confessar el crim. L'acusat va dir als agents que havia matat a Maria del Rosario mentre conduïa el cotxe, on també viatjava una de les filles que tenen en comú a qui l'acusat va abandonar després de fugir. La Fiscalia, Carme Moreno, li reclama una pena de presó de 27 anys.
11: Els dos testimonis més rellevants de la vista oral han estat dos policies locals de Palma. Els agents han explicat que van trobar l'acusat en sang a la roba després que es fugàs. Els agents han dit que l'home els va aixecar la mà i quan s'hi acostaren els va assegurar que havia pegat ganivetades a Maria del Rosario mentre conduïa i que per això va tenir l'accident de trànsit. Aquests dos policies han assegurat que l'acusat estava molt calmat i no se'l va veure alterat. Un altre agent també ha assenyalat que l'home va donar negatiu en diversos controls d'alcohol i drogues que li varen fer. A més, han explicat que la menor viatjava al darrere del cotxe sense anar fermada. A causa de la forta col·lisió, va patir diversos cops.
3: També ha declarat un agent del grup d'homicidis de la Policia Nacional.
11: Aquesta testimoni ha afirmat que Maria del Rosario, que viatjava en el seient del copilot, no es va poder protegir de l'atac. Segons la Fiscalia, l'acusat li va pegar 66 ganivetades. A més, la gent que va estar present a l'autòpsia ha dit que la víctima tenia ferides al cap, al coll, l'esquena, el pit, les mans i el tòrax. Algunes de les punyalades li varen tallar la vena jugular i li perforaren els dos pulmons. A més, han de dir que ha declarat el policia local de Palma, que primer va arribar a l'escena del crim, ha assenyalat que Maria del Rosario va morir abans de patir l'accident i que l'estat en què va trobar el cos era incompatible amb la vida.
3: I un home de 40 anys ha estat detingut acusat de provocar intencionadament un incendi que ha obligat a evacuar una quinzena de persones d'un edifici al centre d'Inca. El foc ha començat de matinada en una de les habitacions de l'immoble que es llogava per estances.
7: Els veïnats han pogut sortir després que una de les llogateres detectés el fum i donés l'avís. Els afectats han pogut entrar a recollir les seves pertinències i l'edifici romandrà precintat mentre reparin els desperfectes. Els serveis socials estudiaran cas per cas per oferir allotjament als qui ho necessitin. Segons el veïnat, l'edifici té 12 habitacions on viuen unes 16 persones.
3: Les tarifes del taxi a Eivissa incrementen gairebé un 9%. Així ho va aprovar el Consell d'Eivissa divendres passat, un augment que el sector, Ana Fernández, considera que arriba tard.
12: Les tarifes de taxis a Eivissa no s'actualitzaven des de l'any 2023. Ara aquesta pujada ja és una realitat i des d'avui tota la flota de taxis a l'illa ha de passar pels seus tallers per canviar-ne la configuració dels taxímetres. Toni Roig és president de la Federació Insular del Taxi.
13: Que hi haurà ara un impàs de temps d'un dia o dos dies, que hi haurà vehicles que aniran en sa tarifa actualitzada i hi haurà vehicles que temporalment, pues, durant sa tarifa vea.
12: Els taxistes celebren aquesta pujada, tot i que lamenten que arriba tard perquè la temporada ja està pràcticament acabada.
14: Tendria que haver-se això a la implantació antes de temporada o incluso un par de años atrás, porque llevamos con esto bastante tiempo. Pero bueno, sabemos que la burocracia va como va.
15: Que como está todo, combustible, todo subiendo y las tarifas hace no sé cuánto tiempo que no suben.
12: El sector va sol·licitar aquest increment de tarifes a començaments d'any i no ha obtingut llum verda fins ara.
3: I Eivissa ha tancat la temporada de la limitació de vehicles amb un 16,2% manco d'entrada respecte a l'any 2024.
7: Entre juny i setembre han desembarcat a l'illa gairebé 17.700 vehicles menys que durant el mateix període del 2024 abans de l'entrada en vigor de la regulació. La reducció és especialment significativa en els turistes. N'han arribat prop d'un 15% manco. Paral·lelament, el transport públic continua en alça. Entre abril i agost, la xarxa d'autobusos ha registrat gairebé 5 milions de viatges, un 16,4% més que l'any passat. El Consell d'Eivissa considera que aquestes dades avalen l'efectivitat de la regulació.
3: I a Menorca, l'entitat ecologista GOB adverteix dels perills ambientals que suposa el projecte per construir més d'un centenar de xalets a les urbanitzacions de Cap d'en Font i Vinissafulla Platja.
7: Considera que la desalinitzadora prevista al projecte serà insuficient per abastir el nou creixement urbanístic i que la salmorra sortint podria tenir conseqüències negatives per a l'entorn natural. Sosté que aquests projectes han de ser rebutjats tant per part de les administracions com de la ciutadania, qui anima a presentar al·legacions. Miquel Camps és coordinador territorial del GOB.
16: És a dir, hi ha moltes zones que encara tenen previst un creixement a sa costa molt significatiu, quan en aquests moments a Menorca jo crec que ja ningú li interessa afegir més construccions a sa costa ni més pressió turística. No? Llavors, per això fem una crida a les institucions públiques perquè deixin de tramitar aquestes coses i intentin rebaixar les expectatives de creixement que hi ha, i especialment fem una crida a la ciutadania organitzada, que són els que creiem que ens poden ajudar més.
3: Els ecologistes també adverteixen que es preveu construir els xalets de manera agrupada perquè hi ha parcel·les amb una edificabilitat complicada i que tant el pla territorial com el planejament municipal no ho preveuen. I la campanya Selva en Porto Pi ha posat en marxa una recollida de firmes per crear un gran parc patrimonial i verd en el moll on està situat el castell de Sant Carles, la Torre de Senyals i el Port Històric de Palma. La iniciativa forma part del projecte alternatiu que Arca va presentar al març i que també rebutja els plans de l'autoritat portuària de les Balears d'instal·lar una indústria de tractament de residus de vora el castell.
7: L'entitat conservacionista espera aconseguir almenys un centenar de firmes a través de la plataforma change.org per obtenir el suport social per evitar el que considera un cost econòmic, patrimonial i ecològic innecessari en una zona de gran valor patrimonial. L'Àngels Fermosell és la vicepresidenta d'Arca.
17: Que és una cosa molt simbòlica, però t'ajuda a, de qualque manera, expandir la campanya. I, a més, també implica un compromís personal d'una persona. La gent té gana. I què puc fer? Ens diuen. I què puc fer? I com puc ajudar? No? Bueno, doncs això és una manera molt simbòlica, però molt interessant per ajudar. No?
3: I els bombers de Ciutadella han tingut una vintena de sortides avui per mort de les pluges. Hi ha hagut inundacions a garatges i també a la via pública, a més de caiguda de branques.
7: Al passeig marítim han hagut d'auxiliar un vehicle que havia quedat inundat a la zona baixa, amb una mare i una filla petita que havien quedat atrapades dins. També ha caigut un balcó per un despreniment. El sergent de bombers de Ciutadella, Llorenç Bosch.
18: També hi ha hagut el balcó que a causa de la pluja ja estaria mal mes, però també a causa de la pluja ha acabat de caure. I ara el que hem fet és sanejar que no hi hagi més llevar perills cap a la via pública.
3: De fet, també els aeroports de les Illes han registrat nombrosos retards i cancel·lacions per mort del mal temps amb la península. Fins a 400 retards a l'aeroport de Palma i 9 cancel·lacions. Sant Joan ha estat l'aeròdrom més afectat.

0: La policia acaba la segona fase de desallotjament dels migrants a la platja del Trampolín a Ceuta.
1: Fonts policials apunten que molts migrants podrien haver-se amagat per por de l'expulsió. Es calcula que a la zona hi havia pernoctant d'haver 3.000 migrants, dels quals 1.100 varen ser traslladats ahir diumenge. L'objectiu del dispositiu és traslladar-los amb autobusos fins al centre d'atenció temporal d'estrangers situats a la frontera de Tarajal. Allà se'l realitza el triatge corresponent per a la seva identificació i per poder completar els expedients d'expulsió o asil.
0: I detingut un home de 41 anys per la mort d'una jove de 25 anys atropellada dissabte a Àvila.
1: La Policia Nacional investiga els fets com un possible cas de violència masclista. La investigació apunta que l'atropellament podria haver estat intencionat. Una telefonada va alertar d'un vehicle que feia maniobres estranyes en una zona pròxima on després es varen trobar restes de sang. Les càmeres de seguretat varen permetre identificar el cotxe i detenir-ne el propietari. Ser víctima de violència masclista o coneixes algú que pugui estar en perill, el telèfon 016 atén les 24 hores del dia, no deixa rastre a la trucada, però s'ha de borrar de l'historial de trucades.
0: I al Brasil, sorpresa en les eleccions, el candidat ultradretà Flavio Bolsonaro ha guanyat en 47% dels vots i ja frega la victòria electoral. El seu rival i president sortint, Lula da Silva, ha quedat 2 punts per davall amb el 45% dels suports.
1: Cap dels aspirants ha aconseguit, per tant, la majoria absoluta necessària per ser elegit de manera directa. El 25 d'octubre celebrarà una segona volta entre aquest 2 candidats per elegir el futur president del país. Bolsonaro, amb més de 55 milions de vots, ha superat Lula amb uns 2,5 milions de sufragis.
2: Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país.
1: Posaran fi a l'era del Partit dels Treballadors, que és el partit de Lula Silva, ha dit Bolsonaro. El Brasil vol un canvi. Per la seva banda, Lula da Silva ha dit que el resultat és inesperat.
3: O resultado, muitas vezes, é inesperado.
1: Diu que ha estat un resultat inesperat, que estava convençut que guanyaria aquesta primera volta i que convenceran el pobre brasiler per continuar amb el seu projecte. Els candidats derrotats destaquen donar suport a Flavio Bolsonaro a Lula en la segona via.
0: I França afronta demà una nova jornada de vaga en plena escalada de les mobilitzacions socials i estudiantils.
1: Les protestes han deixat incidents greus, com la pèrdua d'una mà d'un jove de 15 anys després que li explotés una granada atorinadora dels antidisturbis.
0: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: El compositor Joan Valent encara aquests dies un dels seus reptes artístics més importants, l'estrena de la Sinfonia Goya, una obra monumental, encàrrec de la Fundació Ibercaja per mor dels 200 anys de la mort del geni, que es va estrenar divendres a Saragossa i que a aquesta hora s'estrena a Madrid. A partir de demà, a més, es posarà a la venda en format CD, ens ho explica Sandra Martínez.
1: Parlem d'un treball de 49 minuts escrit per a 124 músics i que no va ser fàcil per Valent. Va haver de necessitar temps per veure com s'enfrontava a una figura universal com la de Goya.
2: Fins que vaig trobar un punt de connexió que me donava un poc un discurs que fos més o menys coherent. I no era a partir de la seva obra, no era interpretar ni il·lustrar musicalment la seva obra, sinó des de la seva sordera. I el que vaig intentar és posar música al que ell pintava i no sentia.
1: I precisament aquesta referència a la pèrdua d'audició marca tota la sinfonia des del principi.
2: I comença amb un cop molt fort i després un tinnitus. El tinnitus és aquest so agut que senten la gent que té un problema d'audició i la gent sorda, no? I després ja entra el món de capritxos. I aquest tinnitus, aquest so llarg i agut, apareix en diferents moments de la Sinfonia de l'Aura.
1: De la Lechera de Bordeus a les pintures negres, passant per la figura femenina, per la sordesa, tot hi és en aquest treball que, com dèiem, avui arriba a l'Auditori Nacional de Madrid amb la il·lusió del compositor d'Algaida, que és que es pugui executar també a Mallorca.
2: És espectacular veure 120 músics tocant amb una intensitat i una velocitat realment impressionant, no? I, bueno, com que per això va tot molt bé, i la Fundació Ibercaja, que són els que van fer l'encàrrec, que estan molt entusiasmats, i l'orquestra també, sembla que estem preparant una gira per tot Espanya, que la volen dur per tot. I, òbviament, jo abogaré i faré tot el possible perquè vingui a Mallorca.
1: L'enregistrament d'aquest CD per l'Orquestra Clàssica de Santa Cecília es va realitzar a la seu de l'Orquestra de la Comunitat de Madrid i va comptar amb la col·laboració de Joan Martorell.

0: Amb aquesta composició del compositor mallorquí, el gaidí Joan Valent, arribarem a les 8, moment per repassar els principals titulars de la jornada d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre.
1: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per uns salaris i un habitatge digne. La decisió arriba després que el Congrés dels Diputats rebutjés aprovar el 2 decret llei sobre habitatge. Francesc Mas, bon vespre.
1: Bon vespre. Els sindicats demanen augments salarials i un pacte social que limiti els lloguers i ampliï l'habitatge protegit. La data definitiva de l'aturada encara no s'ha concretat.
0: De fet, els dos decrets que varen ser derogats en el ple del Congrés tornaran a ser presentats, dos decrets d'habitatge, pel govern. El ministre de Drets Socials, Ernest Urtasun, preveu que s'aprovin, ja que en la dissolució de les Corts és la Diputació Permanent i no el Congrés l'òrgan que els ha de convalidar i l'aritmètica de les majories és diferent. Si els grups mantenen el seu sentit de vot, el primer es convalidaria, ja que no necessitaria els vots a favor de Junts. Ara bé, el segon necessitaria el PNB que hi votés a favor. Tot això quan el rei Felip VI ja ha signat avui hora baixa el decret de dissolució de les Corts Generals. Ho ha fet de manera telemàtica des de Finlàndia, el decret que inclou la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral per dia 29 de novembre es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat.
1: Data en què ja es podrà sol·licitar el vot per correu fins dia 19 de novembre. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat les eleccions anticipades en una declaració institucional des de la Moncloa, on ha reconegut que necessita una majoria progressista més àmplia.
2: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad.
0: El PP celebra la convocatòria electoral que veu com una oportunitat per arribar a la Moncloa, un anunci que deixa alguns interrogants com ara els candidats i les possibles coalicions.
1: És el cas de Sumar, Esquerra Unida, Mas Madrid i els Comuns, que volen presentar-se com una coalició sota el nom Front Ampli, tot i que encara no tenen candidat. La ministra Mònica García, de Mas Madrid, no ha descartat que pugui ser ella. De fet, els partits obren la porta a Podemos per si vol concórrer en la mateixa llista.
0: Aquí, a les Illes, a diferència de les eleccions generals de l'any 2023, l'esquerra sobiranista ja ha descartat anar amb Sumar.
1: Més per Mallorca, més per Menorca i ara Eivissa, que formen la federació Ara Més, volen presentar una candidatura estrictament en clau balear. La candidatura més clara és la socialista, que tot apunta tornaria a encapçalar Francina Armengol. La presidenta del govern, la popular Marga Proens, critica que no s'han escoltat les demandes de Balears.
3: Hem estat 3 anys amb un govern en contra, amb un govern que mos ha menystingut, que mos ha ignorat, que mos ha amenaçat i que mos ha insultat.
0: I aquestes eleccions del 29 de novembre poden ser, segons ha explicat el politòleg Llorenç Soler durant l'informatiu vespre en una entrevista, un termòmetre dels comicis autonòmics del mes de maig.
4: Segurament és un test per anar a Marga Provenç abans de les eleccions autonòmiques. Les últimes, les generals de 2023, se'n va fer amb un 35% dels vots i també ja havia guanyat les autonòmiques del mes de maig amb un percentatge de vot molt similar. És a dir, que tot el que sigui anar per sota del 35% per anar a Marga Provenç seria una prova de que el seu electorat se comença a pensar la seva candidatura o no, a veure.
0: Per cert, que aquest avançament electoral no ha frenat les acampades pel moment a Palma i a Madrid, a la Puerta del Sol. I Miquel Oliver deixarà dijous la batllia de Manacor per centrar-se en la seva candidatura al Consell de Mallorca.
1: El consistori celebrarà dijous un ple per formalitzar la renúncia i serà substituït per l'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero. Oliver compareixerà demà en roda de premsa.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius ara queden en la companyia d'Entre avui i demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Després de l'anunci del president del govern espanyol d'avançar eleccions, arriba el moment de l'anàlisi. Uns diran que Pedro Sánchez ha tibat massa la corda fins a arribar a dia d'avui i quan tenses massa, la corda se pot acabar rompent. D'altres diran que se trobaven la corda en el coll, sense suports, per aprovar en el Congrés els pressupostos o els decrets per l'habitatge en un panorama en què costa que els grups polítics afluixin la corda. També podria entrar dins l'anàlisi el fet que la situació de l'habitatge hagi tocat la corda sensible d'una gran part de la societat. I podríem acabar dient que Sánchez camina a la corda fluixa vistes les enquestes d'intenció de vot o que el president encara té corda per estona. Tot està per escriure. Ja haureu notat que la paraula polisèmica del programa d'avui és corda i l'equip d'entre avui i demà té corda per estona.

0: Aina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé i amb molta energia, com cada dilluns.
0: Molt bé, aquí no esgotant sa corda, nosaltres fins divendres, a les 10, després sí que ja acabem sa corda. Avui has tret justament aquesta paraula corda en el carrer.
1: Sí, avui arrencant la setmana de carrer amb aquesta paraula i he volgut saber què és el que dona corda a la gent per començar el dia.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Sense dubte, és cafè.
1: Necessites cafè cada dia?
3: Absolutament, sí.
4: De temprano, el cafè. El cafè és lo que me da la cuerda para arrancar toda la mañana. Eso es todo. Sin eso no hay nada de día.
1: El cafè és un motor que dona força i energia a molta gent i sobretot a aquelles persones que els hi toca aixecar-se de ben prest. Però, tot i això, mos han dit altres motivacions per passar el dia.
5: No ho sé, jo crec que si he de fer feina, veure la gent, els meus companys que tinc ganes de veure i fer feina amb ells i de xerrar, i si no, pues el cine també.
6: Jo també els companys i després fer alguna cosa que m'agradi després de treballar.
1: Tenir bons companys de feina és una sort i mos pot donar corda a fer front en un dia amb més ganes. Però acabar i tenir qualcú que mos espera a casa amb les mans obertes també és la motivació de molts.
7: Yo lo que me para seguir adelante también mi hermano, mi familia y que es una persona con mucha autoestima que lo hago todo a lo loco, así.
8: Mi hermano pequeño.
1: Te dona corda durant tu dia.
8: Sí, sí.
1: I no te l'acaba a vegades la paciència i la corda.
8: A veces, pero la verdad que lo quiero mucho.
1: És molt petit, el teu germà.
8: Sí, tiene 2 años.
1: La família en general, els germans i també el fill.
9: Pues mira, fa poc, la veritat, està en mar, o sigui que a dia d'avui el que em dona corda és el meu fill, o sigui que per seguir endavant, o sigui que ara mateix és el meu fill, o sigui que això te diria la meva resposta, el meu fill. Res, té 4 mesos, o sigui que està ara mateix, o sigui, just ara, o sigui que per això t'he dit que a dia d'avui i des de fa 4 mesos qui me dona corda és el meu fill.
1: El cafè, els companys de feina, la família... La qüestió és que tots tinguem allò que mos dona corda, ho dius que en necessitam.
2: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.
0: Aina Marc, Juny Cortés, Toni Cardell en el control tècnic, tu també, si vols, ja vos podeu arromangar perquè ens acompanya un forner capaç de preparar una torre nupcial d'ensaïmades i un doblegat tan gran que n'equivaldria a 50. Un equip, el del forn de Sant Francesc d'Inca, que ens ha hipnotitzat amb els seus vídeos on veiem inflar ses croissants o ses magdalenes. Joan Seguí, benvingut i Betre Ràdio, com estàs?
10: Bon vespre, què tal?
0: Afirmam, no t'ho demanam, afirmam que els forners teniu superpoders.
10: Tenim molta corda.
0: Per sort. Sí. Quin és el teu superpoder? Tu que te dona corda, Joan?
10: Bueno, ho sé, el dia a dia i posar-te reptes per fer alguna cosa diferent, de tant en tant.
0: Que no és fàcil, eh?
10: No, perquè tens tendències, tancat tot el que fas cada dia i sempre cerques una cosa diferent per sortir un pot d'espàs o donar-li la volta a algú.
0: Que crec que ho feis, això, però...
10: Sí, ho intentam.
0: Ho intentau i ho aconseguiu. Saps què pensava? Se poden comprar voluntats amb una safata de doblegats, amb una ensaïmada recent feta, amb un forn de llenya com el vostre, o amb una coca de flam. La meva la compren sempre amb una coca de flam de ses teves. Però se poden comprar voluntats, no? Amb unes postres com aquestes, amb un menjar com aquest.
10: Sí, sí.
0: Fins on han viatjat les vostres ensaïmades, per exemple?
10: Per tot. Però per tot és per tot.
0: A veure...
10: Jo que sé, sense anar més en fora, fa un mes i mig, una cosa així, venim de Califòrnia. I tu dius, te quedes... I com aquests, molts.
0: Sí. I s'enduen les encimades perquè vos han conegut, entenc, a través de xarxes socials,
10: sí,
0: principalment.
10: Sí, perquè per xarxes socials i els crida l'atenció, i quan venen a Mallorca, pues, quasi és una visita obligada.
0: Uh-huh. Quina oloreta fa el forn de Sant Francesc?
10: No ho sé. Nosaltres estem immunitzats, ja. Però quan la gent ve, mos diu que així com entren, i fins i tot pel carrer, si tenim alguna cosa en marxa o alguna dins el forn, mos diuen que fa l'oreta.
0: És que n'ha de fer de oloreta forn.
10: A forn,
0: perquè,
10: a forn.
0: Ja, perquè ja n'hi ha pocs forns que feien aquesta, sí, oloreta forn. Uh-huh. De veres, que és quan entres i que m'imagino que és la llenya, que és el forn de llenya... Que és,
10: tot,
0: que
10: és, tot.
0: Tota la mescla de tot, no? Una bona massa. Ah, una bona mescla, que és el que feis cada dia, vosaltres. No sé que si has imaginat o imagines de tant en tant que dirien els teus repredins, els teus predins, forners, en veure tot el que feis a dia d'avui.
10: No ho sé, jo crec que el meu predí no s'esperaria mai que estàs fent això. Mm. Més que res, perquè quan era viu, ell tenia dins el cap que jo havia d'agafar el negoci, que havia d'agafar el negoci, i jo li deia, ah, deixa'm fer. Si ara s'ho imaginar, o si ara ho ves, no ho sé.
0: Perquè crec això que... ja venia dels seus pares?
10: Sí, en teoria som la quinta generació.
0: La quinta generació, ja. Uh-huh. O sigui, que t'insistia i tu no li vares arribar
10: que
0: a dir
10: va,
0: que sí.
10: Que va.
0: I en quin moment entres en el forn i ja no surts?
10: És quan mon pare se va retirar. Uh-huh. Pues va dir que sí o sí, o el traspassaven, o ho agafaven nosaltres... I bé, xerrant amb la meva dona i això, pues, me va mig convèncer de que sí, de que havien de continuar, que ho havien de provar. Mm. Havien de provar de continuar en el negoci aquest, i seria un negoci propi, i bueno, i vàrem anar a provar, i aquí estem. Encara a provar.
0: Te va mig convèncer ella, la teva dona, i estàveu,
10: sí,
0: tots dos al capdavant.
10: Sí, sí.
0: Feis els mateixos horaris?
10: No. Jo m'hi poso el vespre, i ella ve després, i vale. Bueno...
0: Però bé, és una feina dura i no sé si és clave, però...
10: És clave en qüestió d'horaris, però ja. Tampoc no... Jo n'hi ha que... Hi ha feines que... Ja. Que troba més esclaves que aquestes.
0: Ja. Mm. El forn que teniu sí que és el mateix que ja feien servir, no, els teus predins?
10: Sí, el forn té 65 o 70 anys, quasi.
0: I com és aquest forn?
10: És un forn de llenya, moruno, que té 3 metres de diàmetre, i segueix esporant llenya a l'escopeta que diuen a l'ornilla, just antes de... Necessites almenys encalentir-lo durant una hora i mitja, quasi dues... Mm. Després grenes, com antigament el trispol, i enfornes el pa directament damunt del trispol.
0: Començàvem amb el pa sempre, no?
10: Sí. Mm. Començàvem amb el pa i començàvem a coure les encimades i tot l'altre que comença a demanar-te pas.
0: Un dia normal i corrent, no te diré el dia de Sant Francesc o el dia de Sant Joan, però un dia normal i corrent o per el dia de Nadal, el vespre de Nadal. Quantes encimades podeu fer?
10: És que el dia de Nadal no és un dia normal i corrent.
0: No, per això dic, traient aquests del calendari, un dia normal, quantes encimades podeu fer?
10: No ho sé, per exemple, en l'estiu, que hi ha molt de turisme, igual m'ho podem anar unes 150 de grosses cada dia.
0: De grosses.
10: I després, entre setmana, ara, per exemple, a la immediata m'ho anem a una trentena, una quarantena.
0: Mm-hmm. Ja. I els dies bons, aquests que no són normals?
10: que no són normals, te'n pots anar... Anem a mirar el dia de Nadal, doncs a lo millor unes 200 de grosses, xeran grosses, i anem a quasi les 2.000 individuals.
0: Uau!
1: Ostres!
10: Són locures, aquest dia així són locures.
0: A veure, perquè és visual, no? El vostre compte d'Instagram, que és molt visual, és superinteressant, i jo deia en el principi hipnotitzador, però també saps que me flipa, Joan, com obris les encimades grosses amb el guinevet.
10: Ah.
0: No?
10: Com, és molt fàcil.
0: Quan les obris per la meitat? És molt fàcil.
10: Sí. Només n'espanyes una o dues, en el principi. Després agafes prat.
0: Va,
10: i ja
0: no,
10: està.
0: I ja l'has agafat.
10: És mal d'explicar, però és bo de fer.
0: És que, clar, el veus en Joan... I, no? I que obris per la... talles per la meitat d'aquesta encimada i te queda perfecta.
10: Perfecte.
0: I aquí li fiques qualsevol cosa.
10: Qualsevol cosa.
0: Però, a més, qualsevol cosa. La gent és molt llèpola, no?
10: Molt llèpola.
0: Perquè pel que veig...
10: No. Hi ha de tot. Hi ha de tot. Sí. Però si t'agrades dolç, te'n pots anar, passes per xocolata i tires cap un Kinder, un Ferrero... Això ja ha de ser molt llepot.
0: És que hi ha unes encimades que assusten un poc, en aquest sentit. I tu deies que era important innovar.
10: Sí.
0: Això és un exemple d'innovació, tots aquests farcits.
10: Innovar fora passat-se. És a dir, hi ha un límit.
0: Per exemple, innovaries amb els farcits de les encimades, aquestes coses.
10: Sí, però també t'ofereixen cremes de farcit nous i tal, però tu veus que ja se'n va.
0: Ja.
10: És a dir, ja estàs passant el límit.
0: Ja.
10: I a més també no pots tenir una varietat de, jo què sé, 20 farcits.
0: Ja.
10: És a dir, has de concentrar en un parell, que aquest parell siguin bons.
0: Molt bons.
10: No que siguin un qualsevol, sinó que siguin bons i que faci que la gent, doncs, quan te'l tasti, tingui ganes de repetir. No de dir, per tastar això, doncs, agafa aquest altre, o el que sigui, ha de ser qualque gust que te representi, qualque
0: gust que sigui marca de la casa, no?
10: Sí, sí.
0: I dins aquesta innovació, amb aquests límits, que no ha canviat, a part del forn, que no ha canviat en 60-70 anys, si xerran de receptes?
10: Les receptes són originals.
0: Són les mateixes.
10: No, és que no, pràcticament no els han tocades. És a dir, tenim el llibre que tenia mon pare, que està com a fet pols. És a dir, de tant d'emplear-lo i això, però és que és el que segueix fent feina cada dia.
0: I aquí ha de ser, com diuen, que a la pastisseria tot ha de ser molt mesurat i molt mil·limètric, no tant.
10: No tant.
0: No, tu dius que no.
10: No. No, perquè, per exemple, una recepta que du, jo què sé, 6 ous. Posa'm, si aquests ous són més petits, ja no t'aquadra, ja no tens aquella quantitat de líquid que necessites tenir. Per tant, tu has de compensar amb un ou més o dos, o un pot d'aigua, a vegades el sucre, quan se pasta, el sucre també se transforma en líquid. És a dir, has de tenir, més que mesura, has de tenir ull i tacte.
0: Ja.
10: I saber improvisar una miqueta.
0: Val. I deies que això, o sigui, que teniu certes receptes originals, que tot això no ha canviat. És impossible, però quina és la teva preferida, aquesta que dius? És que si en Joan, si se n'hagués d'anar a una illa deserta, s'enduria una bona encimada, unes panades, un roviol, una coca de flam. Jo m'enduria sempre res.
10: No ho sé, no m'ho he plantejat mai, però... Però potser m'aniria amb un simple pa, perquè...
0: Sí, perquè, molt bona.
10: Perquè el simple pa li pot donar un parell de voltes i a l'altre és... Sí. No sé.
0: Sí. I dura més.
10: Sí.
0: Ah? I dura més. I d'avui mos acompanya aquí a l'estudi d'Ivetres Ràdio en Joan Seguí, des forn de Sant Francesc d'Inca, un home a qui li hem de demanar una idea per sopar.

0: amb aquests horaris de forner, quina hora sol el sopar, més o manco, Joan?
1: Com tothom.
0: Sí?
1: Sí, a les 8 i mitja, 9.
0: Molt bé, molt bé. I serien hores, més o manco, que mos proposes per sopar, que proposes en els oients alguna cosa senzilleta per preparar que seva?
1: A veure, una cosa senzilla... I sí, tu ric.
0: Jo ric perquè sé que li dono voltes aquesta pregunta.
1: Tu no saps les voltes que li han donat. Una cosa senzilla i, a més, superversàtil,
0: sí.
1: És un pollastre en el forn amb patates. Uh-huh. És a dir, el que te sobra, perquè evidentment te'n sobra bastant, és que per dia següent té un munt d'utilitats. És a dir, el pots emplear amb una ensalada, pots fer un bocata, pots fer un grap de pollastre, unes fajitas... Uh-huh. I si encara te'n sobra, pots tirar cap a unes croquetes.
0: És a dir, pollastre en el forn i d'aquí podem treure tots els tàpers que vulguem.
1: És que...
0: Molt bé. De panades de pollastre en feis?
1: Sí. Sí, sí. Bueno, te posaràs en arribar a casa a fer
0: una panada. No, panada.
2: No, de tàper ràpid, una panada de pollastre, no. Però és que no és.
1: Un pilo tens fet, o sigui, un tàper per demà, sí, però ja està feta, cuita...
0: És un bon tàper en si mateix, la panada.
1: Sí,
0: eh?
1: sí,
0: és un bon tàper en si mateix. I d'aquí tenim en Juny i en Aina, que tenen unes preguntes preparades per tu, a partir de la paraula des dia, que es corda.
3: Idò, Joan, nosaltres sempre intentam girgolar les preguntes curtes perquè vagin bé en la paraula del dia. I la primera és, una espiral de massa per fer una encimada, podríem dir que és una corda, o no?
1: Sí, podríem dir que és una corda.
3: Una corda de massa.
1: Sí, sí.
3: I quant de metres d'espiral d'encimada has arribat a estendre damunt la taula d'allà de l'obrador? Quina ha estat la tira més llarga?
1: A veure, podríem dir que és la d'una encimada de quilo, que igual són 3 metres, 3-4 metres.
2: Ja n'hi ha, ja n'hi ha.
3: L'encimada de quilo, és que...
1: Però clar, després quan la tornes a espiral, ja sé com...
3: Ja,
2: clar,
3: evidentment.
2: Sí, no pareix tan cosa. I bé, ara passant massa en general, fins a on pots estirar tu la massa fins que s'espanyi? Quin és el punt que dius, aquí ja si l'estir més ja se m'espanyarà?
1: Cada encimada que estires és un món. I això ho notes quan la vas estirant, que veus que entre els dits se te cruix una miqueta. Doncs pues aquí has de mullar.
2: Sí.
1: Perquè si no saps que s'aixaparà.
2: Lo que deies
1: a vegades és un pam, i a vegades és quan la tens a 60 centímetres o a 70.
2: El que deies abans de tenir ull i tenir tacte.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, és així.
3: I a l'obrador feis servir cordes?
1: Corda. A veure, nosaltres en tenim corda, molta corda.
3: Teniu corda, intentem, que és l'important.
1: Intentant que hi hagi bon humor allà de dins, que és el que m'ho dona corda, i cafès.
3: També.
1: I després la típica corda en la que fermen les catxes d'encimada.
3: És veure, això no s'ha perdut mai.
0: S'ha de tenir habilitat, també, no?
1: Jo ho he intentat moltes vegades.
0: No
1: li faig un nu que sí. No se desfà mai.
0: Sí.
1: O sí, però... però no me surt com me toca sortir.
0: És que s'ha de tenir habilitats perquè no se te desmunti.
2: I ja per acabar, encara que crec que això ho podem intuir una mica amb aquest darrer comentari que has fet, tu tens corda per estona, no?
1: Jo crec que sí.
2: Sí, s'ha de tenir corda per estona.
1: El que passa és que de cada vegada un està més...
0: Ja.
2: Clar.
1: Més cansat. No tens la energia que tenies fa 10 anys. Mm-hmm. Que t'haguessis menjat el món, però ara el món... Ja tens prioritat per altres coses. Mm-hmm. És a dir, prioritzes una miqueta més també el descans, estureta, els dies lliures, vacances... No és com era. Mm-hmm. Però sí, acorda.
0: I jo t'agraï moltíssim que hagis vengut avui fins a l'estudi d'Ivetres Ràdio, aprofitant que avui és dia lliure, avui no t'has d'aixecar.
1: Sí, avui ha estat dia lliure.
0: Ha estat dia lliure, però ara quina hora t'has d'aixecar?
1: A les 3.
0: A les 3. Bé, parteix ràpid.
1: No. Està controlat.
0: Vés a dormir, tranquil. Però abans que vaig, ja que xerraven de cordes i d'espirals, això crec que en s'encimada deu ser com es pa amb oli, si primer s'oli, la tomàtica o la sal. S'encimada que se menja desfent l'espiral o donant una bona mossegada per qui on vulguis.
1: A mossegades, no.
0: No.
1: perquè s'ha vist de tot i s'ha vist gent que agafa enzimades a la manja mossegada. No. És a dir, si tu agafes
3: enzimades... La gent de Califòrnia.
1: Aquesta gent...
0: Exacte, quan surten d'esforç mossegant, els hi fan alguna alarma.
1: És a dir, l'enzimada individual l'has de començar en forma de, igualment en forma d'espiral de fora cap a de dins.
0: La vas desmuntant.
1: I arribes en el final en el coc que et separa més fluixeta de l'enzimada. Que la majoria de gent se'l deixa per allò darrer.
0: Sí.
1: Pues, te la menges allò darrer.
0: Molt bé.
1: I, en canvi, l'encimada grossa, com que se talla en triangles, diguem...
3: Clar.
1: Te toca un bocinet de cada, d'escò, fins al cantó. Uh-huh. I així jo te pot menjar com vulguis.
0: Sí, sí. I de mil gràcies per haver vingut avui.
1: Gràcies.
0: Bona
1: a vosaltres.
0: Feina demà.
1: Moltes
0: i
1: gràcies.
0: Ja mos hem apuntat bé aquest sopar i aquest tàper.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
6: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: 8 i 27 minuts, cor de la nostra paraula, i toca passar-la pel prisma de Naina Marc.
1: Sí, efectivament, i atents a tot el que abraça aquest substantiu. Conscient que tot penja d'on... Un vaixell amarrat a port, una guitarra afinada, un rellotge antic que necessita energia o qualcú que camina fent equilibris. Tot això penja d'un mateix fil, o, millor dit, d'una mateixa paraula, corda. En primer lloc, una corda és un conjunt de brins d'espart, de niló o de qualsevol altra matèria vegetal o sintètica que, si els deixen retorçuts i juntats, creem com un lligam flexible, però que és fort i resistent. Serveix per fermar qualsevol cosa. Des de paquets, ara que comentàvem les capses de les encimades, per estendre roba, en un món de la nàutica, per hissar veles i per als escaladors, és essencial perquè estiguin ben assegurats. I de nins, qui no ha saltat mai a la corda? I després, en la música, la corda té la seva presència també, perquè és un filament que pot estar fet de diferents materials i quan queda tensat a un instrument, produeix una nota afinada que, depenent de l'acció que faci un músic, sobre aquest filament surt d'una manera o d'una altra.

0: I arrel d'això neix tota la família d'instruments de corda, el violí, la guitarra, el violoncel o el piano. I el cant coral se diu així per la mateixa raó. Una corda és un grup de veus que canten la mateixa tessitura com la corda de tenors o de sopranos. I se diu corda perquè també tenim les cordes vocals.
1: Pa' que me escuche tu España. Es un veneno que llevo dentro.
0: I com que jo, si me donen corda, puc seguir xerrant fins que vulgueu, vos explicaré d'on neix aquesta expressió, la de donar corda. Ho deim així perquè la corda és també aquesta molla de ser que tenen totes les joguines antigues i els rellotges de paret. És a dir, quan utilitzam aquesta dita és perquè donam energia, carregam la bateria de qualcú o d'algo que després no sap aturar. I seguim amb les frases fetes. Qualcú em seny en prudència és una persona de bona corda o que està en la seva corda. Després, si tots s'entenen de meravella, és que van d'acord o toquen la mateixa corda. Però si teniu problemes, vos trobareu en la corda en un coll. I si arriscau més d'un compte, estareu caminant per la corda fluixa. Ja ho veus, una paraula que mos manté a tots ben fermats a la realitat.

0: I d'aquí seguim, eh? Nosaltres ens acorda ben a tope, eh? Fins que sigui les 10 de vespre, i en ganes de seguir estirant d'aquesta paraula. Sandra Planes, cordadora artesanal, com estàs?
1: Molt bé, mal vespre.
0: Que bé, que bé que hagis vengut. Escolta, si a tu t'he dit corda, que és el primer que te ven al cap?
1: Artesania, meditació, relats.
0: Ah, mira, està bé. És vera, perquè fent corda i medites, fent la feina que tu fas...
1: Medites molt.
0: Medites, no? Has d'estar ben relaxat. No pots tenir pressa, no?
1: No pot tenir pressa.
0: La Sandra, corda cadires i cadiretes.
1: Així és. Així
0: també te presentes a xarxes socials. Però abans d'això feres feina 20 anys a parafarmàcia.
1: Així és. Vaig fer 20 anys a parafarmàcia. Ho vaig deixar perquè vaig tenir els meus fills grans i vaig decidir dedicar-me 100% amb ells. Està fet qualque feina, en som meu amo, però vaig decidir que ells ja havien crescut, jo tenia moltes hores baixes lliures, i vaig decidir fer un curs d'encordar. Me vaig presentar i no hi havia ningú més que jo,
0: sí.
1: I se me va donar molt bé. I vaig dir, ostres, me'n vaig anar a que nostra, vaig acabar s'encordat, tornen els curs, ja havia fet les feines, i vaig dir, això és lo meu. Vaig començar a comprar cadires de segona mà, a restaurar cadires antigues, i curiosament vaig conèixer una persona que venia a cadires, venia a una casa del seu predins, i me va vendre 6 cadires antigues. Me'n vaig anar a que nostra, i quan era que nostra tenia en corc. I la vaig cridar, m'ha dit, no te preocupis, jo te tornaré el pes. I li vaig acordar una cadira per ella, com a regal. I entonces ella, no Noemi Canyelles, de Santa Maria...
0: Sí.
1: Me va dir, per què no vas a fires, que ho fas molt bé? Vaig dir, vinga, provaré. Vaig anar a Santa Maria i vaig començar a anar a fires artesanals.
0: Que bo. I des d'aquell moment fins ara?
1: Fins ara.
0: Què t'hi dediques professionalment?
1: Sí, vaig començar així fent a famílies, amics. Anava aquí una mica a sopar i veia que deia, me la deixes, te l'acordaré. I veia que cada vegada anava millorant, i ha estat un boom. Perquè ha estat un boom. Tinc tot tipus de gent que vol que li còrdiga, tendes de fusta, fusters, i estic com a...
0: Que bo. I quan tens una cadira antiga d'aquestes que s'han de restaurar, què fas? La desfas tota i la

0: De fer, sobretot, els cordants mallorquins, m'agrada molt.
1: Cordants mallorquins perquè hi ha com uns patrons tradicionals.
0: Així és. Hi ha un petó tradicional, l'espiga, la flor de garballó, i són molt guapos, llavors, els quadrats. N'hi ha un que té un nom molt peculiar, fa molta gràcia, que m'ho va dir el meu professor, em diu, això és un xapapet, perquè és cordat quadrat, hi ha forats, i antigament li deien això, és cordat xapapet, és molt graciós.
1: Per tant, sí que hi ha una manera, o uns patrons tradicionals, i m'imagino que també una manera tradicional, o s'acorda per tot igual, o hi ha una manera específica d'escordat.
0: No té molt de secret, realment. Ja. Per jo, el secret és fer un bon nun al principi, perquè, clar, si tu traves ben al principi, la cadira no s'afluixa. Jo, antigament, s'acordava amb bova, amb pita, amb garballó, però, clar, jo ara corto en corda de cotó. El cotó reciclat en el 80% i un 20% acrílic. Aquest acrílic és necessari per la resistència i per aguantar els colors. Sí. Jo faig infinitat de colors. També ho faig en lli, que és color pedra, que també agrada molt. I clar, tu has d'estirar molt, t'aguantes amb una pinça, i es truco a amagar tots els nus que no se vegin, i el nu final que estigui fort, perquè si no s'aniria desfent.
1: Ja. O sigui, que sigui tan hermosa estèticament per davant com per darrere,
0: clar,
1: no?
0: Així és. Així és lo guapo.
1: I aquí tenim aquestes cadires que més o manco, no sé si aquesta cadira te que deies, però una cadira per un cul com és nostre, quin temps pots tardar a acordar-la?
0: Mira, jo les primeres que feia, perquè som molt queporruda, tardava, la que més he tardat han estat 16 hores, perquè a més són molt exigents. Jo no podia veure que passava un fil i no estava en el seu puesto, tornava a desfer la una a les dues des de matí, però tot aquest sacrifici m'ha servit de molt, perquè és que ara intent no fer ni un fallo. De fet, no en faig ni un. A més, tothom ha acordat, perquè jo quan vaig a una fira artesana sempre passa qualcú. Jo n'he acordat d'una. Sí, és vera, però...
1: Home, tothom ha acordat, sí. Clar. No ho sé.
0: Bé, molta gent que s'atura allà. El meu predi em va acordar una. Sí, clar. Però clar, el guapo és que estigui ben estret, que es fil ben estirat i ben estretat i es dibuix que s'aprecia. Saps? Això d'una feina. Però ara, per exemple, una cadira entre dues i quatre hores com a màxim madura. Feia molta via.
1: No? Fas molta via, sí, comparat amb les 16 inicials.
0: Sí. Clar,
1: fas una viada.
0: Sí.
1: I dins aquests patrons tradicionals, tu vas innovant, vas fent els teus, vas provant, dius, mira, aquest serà a partir d'ara el patró de Sandra. O ja està tot fet i tot inventat, o hi ha lloc encara per
0: imaginació? Bé, ara per ara estic bastant copiant patrons mallorquins i patrons que veig, però sí, estic cercant el meu patró ideal.
1: De tenir el patró de Sandra
0: i no el publicaré, en aquest no el publicaré, no m'ho copiaran.
1: Clar, aquí m'imagino que també no deu ser fàcil distingir-se.
0: Clar,
1: que te fa especial a tu, diries. Quin és el teu segell?
0: El meu segell, crec que és la constància i sabia què faig. Que les xarxes socials la gent vegi sempre novetats i estigui activa, perquè, clar, una persona potser no té el temps que tinc jo. Jo puc fer dues cadires i tres diaris. Hi ha gent que potser fa una cadira o dues, i, clar, si no va i veure tant de moviment de colors i canvis i... Jo crec que això és el que m'ha dit, i és meu caràcter, que és veritat que som xerradores, som propera, som molt transparent, i jo quan vaig a una fira m'encanta la gent. Xerra amb un, xerra amb l'altre, i crec que me caracteritza això.
1: En la cadira no deu xerrar, no? De dir,
0: no.
1: Catxin, que aquell no m'ha sortit.
0: M'ha dit perquè no sé què cor, digui, perquè no xerra.
1: Escolta, fins a quin punt les xarxes socials ajuden a donar visibilitat a feines com aquestes, tan artesanes?
0: Per jo, moltíssim. En el principi pensava que no, perquè costa arrencar, costa que te coneguin. És veritat que hi ha gent que m'ha republicat i m'ha ajudat molt. Es fer tallers m'ha ajudat. Qualque, per exemple, hi havia una tenda de llanes que em va cridar, havia vist les meves xarxes i me va cridar i vaig fer un curs i a través d'ella pues, també. I crec que sí. Antes pensava que no, però crec que sí que ajuden molt.
1: I fins on arriben les teves cadires? Mira, abans demanàvem on arriben les encimades del forn i mos deien a Califòrnia. No sé si les teves cadires han arribat tan enfora, però qui demana cadires cordades?
0: Pues mira, me demanen cadires tot tipus de persones, des d'una lota que vol fer un reial a les seves amigues i vol fer un taller, que s'endun ja es banquet acordat, una tenda de mobles que té cadires i vol que els hi cordi perquè no li agrada com li han arribat, fusters

0: que fan mobles a medida i fan cadires, volen que jo els hi cordi jo. Gent pot ser un netets cadiretes, que això també agrada molt, saps? Les cadiretes per netets i això. I més o menys com play 100 metres de corda.
1: Per cada cadira normal.
0: Sí, per una cadira petita de pentura 50, per una entre 100, 50, 100 i 200.
1: I és una... O sigui, se teixeix de manera sense aturar, vull dir, no talles aquesta corda.
0: Sí, he de tallar perquè, clar, el rodet de 100 metres és molt gros. Entonces, per fer la base, pots emplear quasi tota roda, però quan ja has de fer el dibuix, a mi he anat fent i són 10 metros, fas així braçades, talles, enfiles la agulla, que jo tinc una agulla que em fa un ferrer de confiança, perquè és flexible, perquè arriba un moment que està tan tenso que tu no pots doblegar l'agulla. Entonces, aquesta és com a d'alumini, i vaig fent el dibuix, estir, i quan s'acaba, és aquí on amagues el nu, davall, fermes, i has d'estirar molt fort, no pot ser un nu que se desfagi. I tornes a fer la passada.
1: Això, a part d'un exercici, com deies abans, com a mental, també és físic, eh?
0: Sí, clar. M'hi ha fet un quiló. Dic, posa un quiló, posa un aire. Que tinc un quiló. Perquè, clar, has d'estirar, estirar, que ja està més...
1: Has d'estar en bona forma.
0: Clar que sí.
1: Molt bé. On te poden trobar ara? Tens alguna fira prevista?
0: Sí, ara volia anar a Consell, dia 17. Crec que era dia 7 d'octubre, o 15, m'apareix, no m'he mirat bé. La fira de Bunyola, del meu poble, que és per Santa Catalina. És dijous bo. M'ho estic plantejant, perquè sempre són moltes hores.
1: Sí, hi ha molta gent.
0: Sí, vaig estar a la fira de Sineu, que tres vespres la fira, el mercat nocturn, artesanal, i va ser molt guapo.
1: Que bé.
0: Molt guapo.
1: I escolta, els productes artesanals estan ara més de moda que mai, se valoren més ara que mai.
0: Se valoren molt. Avui m'ha cridat un senyor que tenia una cadira antiga, que tenia 70 anys de seu predí per un racó, i m'ha dit, tu me la restauraries i me l'encorderies. I és que m'ha fet feliç, perquè jo venc banys, tenc un fuster i li com banys de faig, d'allà, i jo els acord i són molt bons de fer, perquè són quadrats, estan nous, pum, pum. Però quan me donen una cadira antiga, és que me fan feliç, és més feina, però me fan molt feliç.
1: Com és el teu lloc de feina?
0: Bé, és que realment per encordar...
1: No necessites molta cosa.
0: Jo tinc una quetzeta, estidores, estelo, sí. I s'agulla. I t'asseus on sigui. Tu te pot posar davant la tele, te pot posar a la terrassa... I clar, són moments que jo cerc, i a qualsevol moment, o després de sopar, o després de dinar, o de matí a les 6 quan m'aixec...
1: I jo, mira tu, on te va dur aquell curs,
0: Sí.
1: que vas fer tota sola.
0: Sí, la veritat. He estat bastant autodidacta. En Ponset deia una cosa que m'agradava molt i deia, tota persona té el seu element i ha d'anar darrere ell i l'ha de trobar. I jo l'he trobat, el meu element.
1: Que bé. Idò, que tinguis corda per molts i molts anys més.
0: Moltes gràcies.
1: Sandra, gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és informació.
3: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan el tractament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: I de nosaltres el que volem és saber molt, i molt i molt, perquè som gent curiosa. Hi ha en Josep Lluís Pol, que és professor de matemàtiques, jubilat, actiu, en sap molt i m'ho ensenya. Com estàs?
1: Bon vespre, molt bé. I vosaltres?
0: Bé, tu tens corda també per estona, no?
1: Sí, que tenim corda. De moment, la cosa funciona.
0: La cosa funciona. Acorda la nostra paraula d'avui, que té molt de matemàtiques, eh? I més que nosaltres ni mos imaginàvem. Començant per la forma de la corda.
1: Sí, com bé heu comentat abans, la corda sol ser una munió, un grup de filaments, normalment vegetals i parlant de cordes tradicionals, que se van enrevoltillant, no? Fan aquesta espècie d'hèlix, de vegades deim espiral, hauríem de dir hèlix, sí. com la barana d'una escala de caragol. Sí. I llavors això li confereix més força i, per tant, ja és una estructura matemàtica que se pot modelitzar amb un model matemàtic preciós, no?
0: Que xerraven de tipus de corda, però aquesta feta amb palma de garballó, que és tan resistent, és una
1: meravella. A més, sí. Ara hi ha aquesta associació en l'Espai Natural de Llevant, que l'ha feta tornar així amb força. Hi ha quantitat de gent, la gent gran que n'ensenya i la gent jove que n'aprèn, i se fa una feina molt guapa.
0: I no se perd, com no se perd, lo d'escordat tradicional, que ara mos contaven a Sandra Plana, i m'ho xerrava també d'aquestes figures geomètriques que se formen i que formen.
1: I tant. Ja he dit un parell de noms curiosos. Hi ha el mirallet, que són uns quadrats que van enfilant cap endedins. Hi ha el gra d'ordi, que és la manera tradicional com anomenàvem una romba. Hi ha l'espina de peix, que ve ser una ziga-zaga. Sí, són models. I en el final, a més, el guapo d'això, com que se trata de passar per damunt o per davall, en realitat estan fent un sistema binari. Mm. És a dir, per modelitzar un banquet, jo de vegades ho he fet, n'he acordat alguns de casa nostra i alguns regals que he fet, i el que faig és posar zeros i uns, quan ha d'anar per davall un zero i quan ha d'anar per damunt un 1, i la mateixa forma dels números ja te dona idea del patró.
0: Veus com per tot hi ha matemàtiques, això. Això no vos ho pensàveu. I parlant de corda amb en Josep Lluís Pol.

0: corda ho podem dur a ser a geometria. Una corda seria una línia recta, no necessàriament.
1: Sí, normalment, quan parlem de geometria senzilla, per exemple, dins la circunferència, si xapam una circunferència o si unim dos punts d'aquesta circunferència amb un segment rectilini, en això li deim corda. I per què li deim corda? Pues molt senzill, perquè si mos quedam en sot trosset d'arc de circunferència que braça, d'arc, pues tenim un arc i hem de pensar en les fletxes, sí. I la corda, que seria el segment recte aquest, no? De fet, la distància que hi ha entre l'arc i la corda se li diu fletxa. Per tant, no és veritat que els matemàtics fan les coses difícils perquè la gent no ho entengui. En realitat, cercant sempre les maneres de relacionar-ho.
0: Clar, i ho visualitzem. I abans parlaves d'espirals o d'hèlix, oi? Sí. En realitat, és un hèlix, no és una espiral. Quina diferència hi ha, espiral i...
1: Bé, una espiral, normalment, lo que fa, és una línia que, depèn del sentit que agafem, va fent voltes un punt i se va allunyant o se va apropant en aquest punt, no? Uh-huh. I, en canvi, un hèlix, si pensam en la barana d'una escala de caragol, serà molt fàcil, va fent voltes, però va canviant d'altura. Segons els eixos que posem, però sempre està a la mateixa distància. Per tant, en realitat no seria un hèlix. No seria una espiral, perdona.
0: Exacte, i l'espiral sí que el podríem fer, per exemple, amb el cap d'una embarcació.
1: Fantàstic, a més has dit cap, no has dit, sí, en aquest cas.
0: Jo
1: tenc
0: clar que no he dit corda.
1: Així no mos renyarà ningú, i molt bé, i allò seria una espiral, i a més, com que la corda sempre té la mateixa gruixa, en aquesta corda l'anomenem arquimediana, que no és la mateixa espiral que la dels caragols, que com que el caragol fa aquesta espiral per dues coses, bàsicament, perquè és més compacte i, per tant, se protegeix millor, i com que va cresquent, l'espiral cada vegada és més ampla, no?
0: Val. Un bon mariner diu que cordes a dins una barca només hi ha la rellotge.
1: Ah, exactament. Que en realitat seria una altra espiral... una altra espiral d'aquestes. Sí. No? També crec que ho heu comentat abans. I sí, sí.
0: Sí, sí. I topologia, què és exactament? Com ho relacionem amb corda?
1: Bé, la topologia és una branca més moderna que la geometria clàssica dins la matemàtica, relativament moderna, parlant ja de fa molts anys, però que el que ens interessa és com s'ajunten els punts, com... i en aquest sentit, com s'uneixen, podem pensar en punts i cordes. Eh? De vegades se diu punts i ponts, punts i enllaços, podem fer com vulguem. Però si pensam, per exemple, en un mapa de metro, tindrem un element topològic clàssic, és a dir, mos interessa saber d'on puc anar i no tant quina forma té la via, que va per on passa, sinó si passa o no passa, no?
0: No hi ha res millor, no?, que el mapa de metro...
1: Bé, depèn de pel que vulguem. Si jo vull saber com és la realitat per damunt i quines formes té, no me serveix un mapa de metro. Perquè...
0: No, però
1: si vull anar d'un punt a un altre i vull optimitzar, evidentment és un, és un model molt bo.
0: Un senyor X que el va dissenyar un moment donat, però realment pareix immillorable.
1: Sí, sí, és l'esquematització, sí, diguem, d'aquest fet.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí. I xerràvem de cordes i de nusos, no?
1: Bueno, sí, és inevitable. Clar, quan qui de nosaltres no ha hagut de desfer un nus d'una cadeneta, d'una corda, d'un cordó, i alerta en la teoria de nusos, perquè és una cosa que tot d'una que fas un parell de passades se complica de maneres impressionants. Un exemple, per exemple. A lo millor no estan nusos, però corden-nos una sabata.
0: Sí.
1: Es corden d'una sabata. Si jo tenc que... quatre ullets per jugar.
0: Sí.
1: I, clar, en aquest quatre, diguem, suposen que en tenc sis, els dos de dalt els emplei per treure els cordons perquè m'he de fermar al final. Mm. Però en els altres dos hi puc jugar, hi puc entrar per damunt, per davall, puc anar a de l'esquerra, anar de darrere. Quan vaig d'una a l'altra, aquest cordill pot passar per damunt un que ja estava passat o per davall. Mm. Idò, en quatre ullets, en quatre forats, diríem, farà-vos fort... Ah, no sé si dir-ho.
0: Sí.
1: Sí.
2: Ara n'hi està.
1: Més de 2.000 maneres de cordar-nos una sabata.
0: Més de 2.000?
1: Més de 2.000 en 4. Si no tenim en compte cordons per damunt o per davall quan se creuen, en sortirien més de 300. Però si tenim en compte tot de manera natural, sense fer començar a fer embolics ni nusos per mig, simplement anar passant d'un forat a l'altre per damunt, per davall, així... És brutal. I normalment, quantes n'empleem? N'empleem dues. I el 90% de vegades una.
3: Sé
1: que mos posen i només quan feien les sabates de vegades dius, ai, ara...
4: Sí, ja, he agafat embolics intentant tornar a acordar sabates.
3: Exacte, no? Agafar una altra per mirar com estava.
1: A lo millor seria una bona proposta per als nostres oients de dir, va, desfeis una sabata que no tingui molt d'ullets i provau. I surten coses molt guapes.
4: Sí, perquè jo, a més, me complic les coses, perquè jo sol dur botes, que les botes tenen ulleres, tenen bastant ja, més de quatre.
1: No sé si un ordinador quàntic mos hi arribaria.
0: I se pot fer art fent cordant sabates. Bueno, sí, m'apareix una meravella aquest quadre que hi ha en el Museu Descalçat. En aquest cas, 50 maneres d'acordar-se a la sabata que vas fer tu.
1: Sí, van celebrar el 50 aniversari de la delegació d'Inca de l'Obra Cultural Balear, i vaig agafar 25 catxes de sabates, 5x5, vaig fer un quadrat, i a cada catxa de sabates, en vez de posar-hi una sabata, vaig foradar la catxa com si fos la mateixa. Digues, vaig integrar la sabata dins la catxa. I llavors es vaig jugar en 50 maneres d'aquestes. I qualcú te deia, diu, i les 50 realment són diferents? Diu, pf, i me'n deix... 2.950.
0: Totes aquestes te deixes, però són pràctiques... Perquè, clar, bueno, pot ser les que nosaltres tenim habitualment és perquè són molt pràctiques.
1: Realment n'hi ha que no són pràctiques. Ja. N'hi ha que potser no estranyarien bé la banda central d'estrau, de la sabata, però, en tot cas, és un exercici meravellós.
0: Fantàstic. I anem acabant, però li hem de posar música, també, a les matemàtiques.

0: xerrant de matemàtiques, hi ha una figura molt destacada, que és en Pitàgores. Com se relaciona aquest filòsof grec amb la música?
1: Bé, precisament a través de les cordes, no?, i d'altres instruments, però en Pitàgores, o la seva escola, tot el que fa referència a Pitàgores és una mica oscur, perquè no podien escriure el coneixement, l'havien de transmetre oralment. Però ell o la seva escola varen descobrir que quan posàvem unes cordes tensades, com una mena d'arpa de taula, no?, i els apenjàvem un pesos, si aquests pesos eren, per exemple, 3, 6, 9, 12 nombres que entre si eren divisibles, tenien divisors comuns, eren múltiples, quan fèiem sonar les cordes juntes, allò sonava bé. I, en canvi, si poràvem un par de 7 a 1 i de 8 i mig a l'altre, això no sonava bé. Clar, aquest descobriment el va trobar tan meravellós, tan fantàstic, això de que les relacions senzilles de números donin una música bona, que ho va extrapolar, diguem que... Sí, se va emocionar i va dir, bé, idò, les esferes celestials i les diferents superposicions d'astres que tenim en el cel també estan a unes distàncies correctes que, com que estan en moviment, estan produint una música que no és audible per les nostres orelles, sinó per l'intel·lecte, no? I això és la música de les esferes.
0: Clar, una mica una forma de fer físic el concepte d'harmonia que era tan prevalent en el món grec clàssic.
1: Exacte, ni més ni pus. I diguéssim que quan un entén qualque cosa i posa aquella cara de satisfacció i fa aquella riall, els ho deia sempre només a l'una, dic, ara estàs escoltant la música de les esferes.
2: Fantàstic, no? Sí. Jo no havia sentit mai. I si la teoria de les cordes, que mos queden un parell de minuts, se pot explicar en un minutet la teoria de les cordes?
1: Crec que no. Crec que no, però podem contar de què va, perquè supos que sona molta gent.
2: Sí, sí.
1: Crec que no, i a més jo tampoc no la conec en profunditat, és una teoria complexa, però molt bé una miqueta des cap de fil, mai més ben dit, que duia Einstein a la segona part, diguem, de la seva vida, quan havia fet ja tot l'important, que volia intentar unificar les diferents forces que existeixen a l'univers, no? La força magnètica, l'elèctrica, la gravitacional, les forces micro... I bueno, cercant tot això, durant els anys 60 va sortir una teoria, que era la teoria de les cordes, que bueno, de qualque manera deia que en vez d'imaginar molt les bolletes en els àtoms i tot això, el que m'havien d'imaginar eren cordetes.
2: Sí.
1: Cordetes que interaccionaven, ressonaven, s'ajuntaven, i que això bueno, donava una explicació més satisfactòria, perquè en el fons estan parlant de models, la realitat és la realitat, i nosaltres ens esforçàvem a entendre-la a través d'aquests models.
2: Idò, aquí tenim aquestes cordes, que també han esdevingut supercordes, veig.
1: Sí, llavors, és clar, quan t'obris una porta, jo de jovena pensava, dic, jo m'agradaria descobrir coses, però està tot descobert, amb la quantitat de genis. Però no, el bo és que quan t'obris una porta, dins l'habitació que entres, normalment hi ha més de 3 i més de 4 portes per obrir, o sigui que hi guanyem.
2: A veure que les 2.000 maneres de fermar-se les sabates, potser ningú s'havia plantejat.
1: Segur que sí. No.
2: No ho sé.
1: No ho sé, llavors també te poden... Segons a món no ho has de comptar, perquè també te miraran raro.
2: Escolta, idò, corda ha estat la nostra paraula d'avui i l'hem duit, com sempre, a les matemàtiques i a la vida. Josep Lluís Pont, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, vosaltres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Jornada marcada per la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral pel dia 29 de novembre. Una decisió que arriba després que el Congrés dels Diputats rebutgés aprovar els dos decrets llei sobre habitatge. Continuen així les diferents mobilitzacions precisament per un habitatge digne. En aquest sentit, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor. La data definitiva de l'aturada encara no s'ha concretat. És Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
2: Nosotros llevamos tiempo trabajando con las organizaciones en ese proyecto de día de lucha, de jornada de lucha, que lo hemos dicho también, que puede incluir, y de hecho seguramente que va a incluir, jornadas de paro general en el país.
1: I també en clau política, la Pitiusa Major, el secretari general de la Federació Socialista d'Eivissa, Vicent Rosselló, ha mostrat la seva conformitat amb la dimissió de l'exregidora d'Esports del PP, Anna Ferrer. Una decisió presa aquest cap de setmana, recordam, arran de la detenció del seu marit en una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals. Una dimissió que el socialista Vicent Rosselló troba necessària.
3: És l'objectiu de que tant ella com els seus fills i el seu entorn familiar es puguen defensar tal i com toca i que no posin en dubte la feina que ha fet al llarg d'aquest temps i que continuï, pues, bueno, deixant-se institució de l'Ajuntament d'Eivissa com allò que és una, com allò que ha de ser, suposam, una institució neta.
1: Ara a Vila estan pendents de la Junta Electoral per decidir el relleu d'Anna Ferrer. I en aquesta hora, més tranquil·litat a l'aeroport de Palma després d'una jornada marcada per nombrosos retards, prop de 400 i 9 cancel·lacions per mort del mal temps a la península. Són alguns dels passatgers afectats a Son Sant Joan.
4: Bueno, pues nosotros nos anàvem a passar 10 dies a Màlaga, vam tenir l'avió a les 4 del capvespre i el tenim gairebé a les 7 i pico.
5: Voy para Málaga. Primero me lo cancelaron a las 8 de la mañana, me lo pasaron para las 4 de la tarde. Y ahora de las 4 de la tarde me lo cancelan para las 6 y 20.
1: Pel que fa al medi ambient, 12 entitats conservacionistes han presentat al·legacions al Pla d'Acció per a la conservació de les zones marines poc profundes que prepara el govern. També demanen millorar el seguiment d'espècies vulnerables com la posidònia, els cavallets de mar, les nacres o els bogmarins, així com el control i la millora de la qualitat de l'aigua. És la coordinadora de l'informe Mar Balear, Raquel Baquer.
6: Són les zones que tenen una extremada riquesa, són molt importants com a zona de cria de moltes espècies, algunes d'elles d'interès comercial, i tot i que són tan riques, són també molt vulnerables i són zones que solen estar sotmeses a moltes pressions.
1: I la campanya Salvant Porto Pi ha posat en marxa una recollida de firmes per crear un gran parc patrimonial i verd en el moll on està situat el castell de Sant Carles, la Torre de Senyals i el port històric de Palma. La iniciativa forma part del projecte alternatiu que Arca va presentar al març. Àngels Fermosella és la vicepresidenta de l'entitat.
7: Que és una cosa molt simbòlica, però t'ajuda a, de qualque manera, expandir la campanya. I, a més, també implica un compromís personal d'una persona. La gent té gana. I què puc fer? Ens diuen. I què puc fer? I com puc ajudar? No? Bueno, pues això és una manera molt simbòlica, però molt interessant per ajudar. No?
1: En clau de successos, continua el judici per l'assassinat masclista al Coll d'en Rabassa fa 2 anys. 2 policies locals de Palma han assegurat, davant l'audiència provincial, que l'home acusat d'assassinar la seva parella amb 66 ganivetades i davant de la seva filla els va confessar el crim. La fiscalia li reclama una pena de presó de 27 anys. I amb aquest apunt arribam així a les 9 i 4 minuts. Ho deixam amb els companys d'entre avui i demà. Nosaltres continuem amb l'actualitat informativa a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula corda. Corda és una paraula absolutament polisèmica i amb una multiplicitat enorme de significats. He volgut aprofitar l'ocasió per presentar-vos l'escolta d'un instrument de corda dels més antics i arcaics. Es tracta del rabec, el rabel en castellà. Sentim una interpretació pròpia d'unes coples, d'unes cançons de Carnestoltes del poble de Montejo de la Sierra, província de Madrid. El rabec, aquest instrument, podríem definir-ho d'una manera un poc superficial com un violí de pastors, tot i que és un instrument molt anterior al violí. De fet, ve dels rabecs àrabs. Va arribar a la península Ibèrica al voltant del segle VI. Vos deix amb el so arcaic, dur, del rabec.

0: 9 i 8 minuts, corda, a la paraula que han triat per al programa d'avui, mai més ben dit de la corda, estirar. Nosaltres que solen dir que estirem dels significats de les paraules. Joan Bibiloni, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Bona elecció, encara que no pot ser que és cada dia, malauradament, però vull pensar que la corda dona molta corda.
0: Sí, la corda dona molta corda i molt de joc. I no sé si te sona aquesta cançó que hem triat. Mira,
1: sí,
0: escolta.
1: Sí, me sona.
0: Te sona.
1: El títol és tot fermat, que supos que l'heu triada pel tema de fermar. I clar, la gent hi ha desil·lustres que ho deixaran tot fermat.
0: Sí.
1: Tant que t'ho vull dir. Llavors, per jo són absolutament desil·lustres, no me sap gent de greu dir-ho, i a veure, és una bona elecció aquesta peça també.
0: Bé, no? aquesta era la idea, relacionar-ho justament amb la paraula. I tu quan toques la guitarra, què prefereixes, però, Joan, tenir-ho tot format o improvisar i deixar-te dur?
1: Bé, la inseguretat des que estem amb el tema de la música i que tenim una vida que, de qualque manera, ja en aquest cas han tocat molta corda de guitarra i d'altres coses. La veritat és que hi ha que anar cuinant amb allò que hi ha en els rebosts, saps? Llavors, per jo, la corda m'adona molta... És a dir, aquest diccionari de sinònims i antònims, això que heu dit, aquesta paraula... polièdric, no?
0: O polisèmica, sí, que tenen molt de significat, però també és molt polièdric.
1: Polisèmica, sí. Perdoneu. Té molt de sentits. Per exemple, per jo, la corda, a part de recordar-me plaer, també me recorda, per exemple, sense anar més enfora, vessa, saps? Vull dir que... I per què vessa? Allò que diuen mandra o peresa. Perquè... qui té unes quantes guitarres, no moltíssimes, però unes quantes, i que vol tenir les guitarres a punt de sonoritat acceptable, ha de canviar les cordes de la guitarra. I fa una vessa, creu-me, fa una vessa impressionant. Llavors, també, tenen en compte que aquesta vessa se converteix en una admiració i un sentit d'impotència, perquè clar, vull dir, els guitarristes, els luthiers, els guitarristes com els luthiers, normalment són guitarristes o instrumentistes, val? Que han adreçat o han dedicat tal vegada més temps a la construcció d'instruments que a la interpretació amb aquests instruments. I què passa? Que, com tu pots imaginar-te, les cordes els han de comprar. Hi ha fabricants de cordes. Imagina't l'intèrpret d'una guitarra, s'impotència que se crea, si hi penses bé, i la, diguem, rendició en el sentit de la col·lectivitat des del moment que depèn de tercers constantment. Saps què t'ho vull dir? Llavors, te fa, diguem-li, calibrar, valorar, cavilar, saps? Sobre moltes coses que tenen que veure amb la pròpia existència, entre el respecte cap als altres, saps? Aquest tipus de coses. O jo, sempre m'ha passat el mateix. Que sempre m'he quedat, dic, rellant, si aquests fabricants de corda no existissin, què faria jo? Saps? M'entens? És una sensació com de dir, tu, moltes gràcies. Com a de saber donar i agrair.
0: Aquella tria gràcies que han fet i allò que tu tens entre les mans, no?
1: Que has d'executar. A part de disciplina, de voluntat, de música, jo què sé,
0: Però bé. Escolta, idò, és tan important la corda de la guitarra com la mateixa guitarra?
1: Per descomptat. És una simbiosi que se converteix en allò mateix. Saps què t'ho he dit? No s'entén la corda sense la caixa de ressonància d'aquestes cordes. Ni la construcció, sense anar més enfora, aquest instrument del que heu mostrat està absolutament, vull dir, calibrat,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Violins, instruments de corda, saps? Sí, sí. Allò, instruments de corda.
0: Instruments de corda. I tenim, no sé si sents també, un clàssic teu, Joan, que és Palabra de Guitarra.
1: Bueno, això va ser més que un clàssic meu, un concert.
0: Bé, això va ser clàssic. Un clàssic que tu vares impulsar.
1: Organitzar i vaig produir.
0: Exacte,
1: tot això.
0: Que
1: sí,
0: alguns hi érem, any 94, Auditorium de Palma, on vares, sí, on vares sumar, i tant, on vares sumar algun dels millors guitarristes dels moments. Tots, només
1: aquí,
0: en sa
1: aquí
0: guitarra.
1: Aquí veus, per exemple, Araceli, jo i tots els guitarristes, al marge de semblar-nos com una... que estàvem en una tuna, saps?
0: Sí.
1: Perquè érem molts, estàvem molt ben cuidats,
0: sí,
1: perquè mos duien les guitarres, que feien una feina, aquí estic parlant del tema de col·lectivitat, saps què vull dir? No vaig haver de canviar mai una corda de guitarra jo.
0: Ja.
1: Ni cap dels guitarristes. Mm. I els duien, estaven afinades, estaven totes adequades, que forma part un poquet d'aquest tipus d'organització de concerts,
0: sí,
1: entenc-me.
0: Sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: Però aquí hi havia una gent molt qualificada que era la que feia aquesta feina i mos descansava molt en altres d'haver de fer tot això. Saps què t'ho veia,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ué, per això que no és en Raimundo, que fa aquí...
0: Pot ser, a veure, Marga, puja, puja.
1: Per cert, sona, Raimundo,
0: que bo. Joan, estic aquí, estic en Naina Marc, que ara te saludarà, que te vol fer una pregunta, que té una curiositat.
2: Hola, Joan. Jo la vull demanar, abans has comentat, no, aquest tema de que fa versa, de canviar les cordes d'una guitarra, i jo vull saber si quantes cordes, si n'has rompudes moltes, no? Quantes hores...
1: És tot un exercici d'autosuficiència quan se romp una corda.
0: Sí.
1: Perquè, de fet, jo vaig enregistrar, juntament amb el Larry Corriel, un guitarrista boníssim nord-americà, i amb en Tito Alcedo, sabeu que un programa de televisió espanyola que se deia Jazz entre Amigos...
0: I tant, sí, sí.
1: Va... Perdoneu que duc un pot de meu. Jazz entre Amigos va enregistrar aquest concert que fèrem en el Castell de Bellver fa uns anys.
0: Sí.
1: I mira per on rompre una corda pot tenir sentit segons qui interpreti allò que passa quan se romp la corda.
0: Mm.
1: Què vull dir? Que, per exemple, del meu solo que tocava en aquest programa, perquè en Larry feia una cosa, en Tito una altra, llavors es tocaven tots junts, aquest rotllo, a mi varen triar del meu bocí quan se m'ha rompre la corda.
0: Que bo.
2: O sigui que tampoc, també pot quedar bé quan se la romp.
0: Exacte.
1: Quan se m'ha rompre la corda i el número que vaig muntar, perquè també hi havia un problema de so i tot aquest rotllo. I me'n record que vaig muntar un número que sabeu que... no me'n record que no, me'n d'allò, bon Jesús, Déu meu... és que conduïa el programa de Jazz entre Amigos de Televisió Espanyola i apareixerà a qualque moment. Però bé, el tema està en què varen triar aquest fragment bastant llarg i tot debut que se m'ha rompre una corda.
0: Escolta, era en Juan Cifuentes, en Cifu. Era què?
1: En Cifu, sí senyora, sí senyora, en Cifuentes. Sí. Gran persona i molt respectuós, sobretot amb aquella afició i informació que tenia sobre jazz, aquest home.
0: Sí.
1: Vull dir, està en Cifu, clar.
2: I, Joan, tens qualque corda guardada?
0: D'aquestes rompudes, d'aquestes rompudes, com a record.
1: No, les cordes se roben. I es roben, es coben, no, almenys, si m'entens. Vull dir que no hi ha cap problema. D'allò que tinc que el millor record de les cordes llevades és una vegada que vaig ser per Cuba i no vaig lligar. Vull deixar clar, ja sabem que lligat pot lligar llavors seguit.
0: Veus, també és polisèmica lligar, Joan.
1: Exacte. Però, bueno, ho pots, perquè quan un se'n va a Cuba sembla que... Ah, saps? Bueno, però estem estats que vaig anar a gravar un disc. Perdona, que me pega.
0: Agafa.
2: No passis
0: mira,
2: pena.
0: Mentre tu vols
1: no,
0: un
1: ja
0: poquet
1: està,
0: d'aigua...
1: Ja
0: sí?
1: Val. Vaig anar a gravar un disc que em van... En Naliu va Maria Evia, una guajira d'allà, que també hi havia en Silvio Rodríguez, hi havia tot una sèrie de... I les cordes de la guitarra que vaig llevar, acústica, els vaig regalar a un guitarrista que nom Guajiro, boníssim,
0: sí,
1: per cert.
0: Sí.
1: I sap què feien allà? Els abolien i els tornaven a posar.
0: Ah, ostres. Clar, tot s'aprofitava.
1: I és el millor record que té, que en el sentit de donar-li una segona vida, saps?
0: Que bo. I de, hem lligat corda també amb aquest record. Joan, sortirem i t'he dit donaran ses gràcies amb les parpelles del cor, que vaja,
1: ah,
0: preciositat de títol, vares triar per aquest disc darrere.
1: Clar,
0: les parpelles del cor, preciós.
1: Gràcies.
0: I de, t'agraïm molt que hagués estat aquesta estona tan nosaltres a partir d'aquesta paraula corda, i nosaltres ja sentim que tens molta corda, eh, Joan?
1: Bé, escolta, vull dir, la corda, i acabam, perquè la ràdio té un temps específic, però la corda s'ha convertit de qualque manera en un element indispensable, a la vegada que arcaic.
0: Mm.
1: Saps? Vull dir que... Imagina't, ara, per exemple, en el sentit més pròxim de la paraula, ja no xerrem de les cordotes dels transatlàntics i dels barcos i tot això i tota aquesta cosa. Ara la corda l'empleen per embolicar un regal que normalment és un telèfon mòbil. Aquesta ho vull dir, no? Bé, salut, moltes gràcies.
0: Nosaltres mos quedem en la teva corda, Joan Vivillani, gràcies.
1: A vosaltres.
3: Visc dins aquest cosset que m'ha otorgat la natura. Li fa companyia, anhelant companyia, pensant companyia. Malalt més que res per sobir el teu sexe. Els meus cabells són blancs i els teus també. Potser tenyits pel temps, s'embuen i es creuen, s'enriuen des del mirall que nosaltres fitem de la nostra existència.

0: punteria la que té Daniel Morillo, que és tirador amb arc i president del Club Sarc Eivissa, que mos conta una mica sobre la importància de la corda dels arcs en aquest esport.
1: La veritat és que nosaltres la corda és una d'aquelles parts de sarc que tenim una relació més intensa, dic, perquè la feim nosaltres. Part de les voltes, els arcs bons, la construïm nosaltres. Tenim unes màquines per fer-les i les forram i han d'estar contínuament renovant-la perquè es va estropejant, li posam cera i que no agafi aigua. Bueno, és una part que cuidem molt.
0: Ell va participar en els Jocs Olímpics de Pequín l'any 2008 i ara treu profit en els seus coneixements exercint, com ja han dit abans, de president en aquest club d'arc a Eivissa. Amb el que també s'inclou Formentera.
1: Treballem units, treballem com una sola organització i això té unes sinergies i unes avantatges que fan que podem aconseguir bons resultats, que els tècnics estem en un projecte motivant i crec que aquesta és una de les coses més importants que ho ha aconseguit.
0: Podríem dir que Daniel Morillo, juntament amb la resta del club, hagin cosit una corda ben ferma dins l'entorn. I tir amb arc no és dels esports que estan més visibilitzats, però això no vol dir que els seus aficionats no comptin amb els recursos necessaris. A Eivissa trobam tots els nivells.
1: Hem de tenir totes les etapes, per així dir, no? Des de promoció i iniciació de l'esport, però llavors li hem de donar continuïtat en aquests lots i lotes que comencen perquè puguin anar cada volta entrenant més hores i millorant el seu nivell.
0: I és que en aquestes altures de programa, ja veiem que la paraula del dia mos dona corda per xerrar d'esport, de productes artesanals, de música, i passam ara amb Pablo Puyuelo, que és escalador i metge del 061 en el grup de rescat de muntanya, per acabar d'estirar bé del fil de la paraula d'avui.

0: Pablo Puyuelo, benvingut a Entrevui Demà. Com estàs?
1: Hola, bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Com ara te presentava en Aina, ets escalador, metge 061 del grup de rescat de muntanya. Per tant, pregunta obligada, si te dic corda, que te venes cap primer de tot, Pablo?
1: Bueno, per mi la corda significa seguretat. Seguretat per mi, seguretat per altres i la fem servir en tot moment.
0: Sí, sí. Impossible pensar en escalada, impossible pensar en rescat de muntanya sense tenir una corda a sa mà, no?
1: En rescat de muntanya, per supost. En escalada és vera que hi ha tipus d'escalada sense corda, com el bloc o el cicloblock, però és vera que l'escalada que jo més practico i l'escalada que quasi tot el món coneix com tal és amb una corda i és impossible pensar sobretot en el rescat de muntanya sense ella.
0: Ja, i quina sensació tens quan penses que la teva vida o la d'una altra persona depèn d'una corda?
1: Bueno, és confiança. Ja. Confiança i saps que tot el material que portes a la muntanya té les seves característiques i en els finals això. Tu confies en l'altra persona que està a l'altra banda de la corda i confies en la corda, per supost.
0: Perquè tu, per exemple, quan fas escalada, te pots trobar ja una corda que ha deixat una altra, no?
1: Sí, el món de muntanya és un món bastant altruista i ens intentem ajudar a tots nosaltres, no? I és vera que hi ha passos que estan ja equipats, que estan amb una corda fixa o amb una corda per al final fer més fàcil pues, un pas o fer més fàcil una ruta o un destrepe o el que sigui.
0: Uh-huh. I escolta, en quin moment ajuntes la professió de metge amb la passió per l'escalada?
1: Bueno, crec que això me ve de naixement. Jo sóc de Jaca, de Huesca, i és vera que tinc la muntanya en sa sang. Però és vera que fins que no vaig anar a preparar el MIR, que és la nostra especialitat, no vaig conèixer un metge que era escalador, que era alpinista, que es diu Jorge Goenechaga, i així va vindre aquesta passió per juntar-se les dues coses.
0: O sigui, que tu ja sorties a la muntanya quan vas començar a estudiar Medicina.
1: Això mateix. Sí, des que vaig començar a caminar, pues, anava a la muntanya.
0: Que bo. I crec que, a més aquí t'has seguit formant, no?, en tema d'escalada, amb una formació professional, no?
1: Això mateix. Ara mateix estic fent el tècnic esportiu de barrancs, no tant d'escalada.
0: Sí.
1: Però sobretot orientat a participar en el rescat de muntanya, en aquest cas amb seguretat civil.
0: Que bé. Justament això t'anava a demanar, perquè soleu fer feina en col·laboració sempre amb la Guàrdia Civil, habitualment.
1: Sí, en aquest moment estem fent rescat de muntanya amb la Guàrdia Civil. Tenim un grup de rescat dins 061 i estem en contínua col·laboració amb ells i en aquest moment és així.
0: Val. I vosaltres vos activeu quan vos criden, entenc, no? O hi ha alguna tasca preventiva? O directament vos han de cridar perquè hi ha una emergència?
1: Clar, en aquest moment és una cridada d'emergència que fa pues, qualsevol persona que ho necessita, que entren és 1-2 i d'aquí pues, arriba a nosaltres la cridada i sortim en helicòpter. És vera que si hi ha una situació com l'eclipse, que va ser com un moment bastant important, pues sí que es fa una prevenció i podem sortir per prevenció, però lo normal és que fos una cridada d'emergència.
0: Val. I des de l'helicòpter, ara que ho deies, baixes amb una corda des de l'helicòpter?
1: Baixes amb un cicló de grua, no és una corda com tal, és com un anclatge més diferent.
0: Fort, no? Sí, com
1: fort,
0: metàl·lic, no? M'imagino.
1: Clar, això, com un metàl·lic, no és tan com una corda. Però és vera que s'utilitza, no en aquest moment, però sí en altres.
0: Val, i per fer rescats, m'imagino que també hauràs hagut de davallar fent ràpel per la muntanya o per qualsevol lloc de difícil accés.
1: Sí, és vera que ràpels i en aquest cas la corda és una cosa que utilitzem en cada dia, en cada sortida que fem pràctiques o en cada dia que anem a escalar, sempre estem colgats d'una corda.
0: Val. I m'imagino que andeu de molt de tamanys, de moltes gruixes, de moltes llargàries, no? Sempre una corda determinada per una situació també concreta, no?
1: Clar, no és la mateixa corda la que utilitzem en progressió vertical com pot ser en espeleologia, en vertical o en coves, que la que s'utilitza en barrancs, solen ser semiestàtiques, o sigui, estàtiques, i llavors les dinàmiques que tenim a escalada esportiva, com aquest cas, no? que són cordes diferents, que permetren una dinamització de la corda, de la caiguda en aquest cas, o de la situació, no? Així que són diferents, hi ha tamanys, hi ha de 100 metres, de 80, hi ha d'un grossor... Uh-huh. És diferent, cada tipus d'esport necessita un tipus de corda.
0: Exacte. I ja per acabar, quin consell donaries a la gent que surt a la muntanya, sobretot per evitar ensurts, per evitar que vos hagin de cridar en una emergència, Pablo?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es planificar, saber on estàs i mai anar soles a la muntanya. Sempre has de avisar on vas o anar en grup, en parella o amb gent que sàpiga on pots estar. Això és el més important i sobretot ja t'he dit planificar la situació abans de sortir.
0: Molt bé, i doncs això mos quedam també Pablo Puyuelo, escalador, metge del 061 del grup de rescat de muntanya. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, que han triat aquesta paraula corda.
1: Super, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona nit.
1: Plaer, bona nit.

0: TV3 Ràdio és participació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Són les 9 i 33 minuts. Avui és dilluns, si ens escoltau en directe. Juny Corteres, crec que és hora de tornar al Museu de Mallorca.
1: Sí, sí, ja toca, ja toca. I avui ho fem acompanyats de Sílvia Núñez, que és tècnica de visites, activitats i educació, qui ens mostra la col·lecció de ventalls d'aquest museu, que encara que ja som a la tardor, encara la calor se resisteix a partir del tot, a veure si amb aquests ventalls aconseguim fer-la fora definitivament. Sílvia Núñez, tècnica de visites, activitats i educació.
2: Bon vespre a tots.
1: Què tenim aquí? Estan veient aquí la col·lecció de ventalls, no?
2: Sí, tenim una col·lecció de ventalls. És una col·lecció donada per Bartomeu Muntaner. Uh-huh. I, bueno, pues és, no és una col·lecció molt extensa, però, bueno, és molt interessant per veure un poc els diferents estils i dissenys de ventalls del segle XIX.
1: Sí, sí, aquests ventalls igual heu pogut veure sobretot en mercats, a cap padrins, a cap, igual a cap vostre, fins i tot, que són ventalls que estan pintats quasi de tot. I ja tenim aquí pintures paisatgístiques, tenim aquí pintures més de retrat,

0: Tenim
1: un ventall
0: que rep el nom de ventall de Pericó perquè té unes dimensions un poc més grans i també podem veure que bueno, pues, és tot fet de paper, el que seria el país, ¿vale? Lo que és la decoració del ventall i està pintat al, bueno, al guaix, que seria com una tèmpera, com una aquarela però amb més pigment, i tenim pues, aquestes flors, molta vegetació, els ocells de cua llarga que són molt elegants, també pues, transmeten aquest luxe, elegància, no? Pues, són molt guapos de veure, amb molt de color, i també bueno, lo que serien les varilles, el barnillatge està amb un vernís de color negre i després té el detall pintat en or, bueno, en color daurats, que serien també flors, vegetació, i després un personatges xinesos també.
1: Sí, penjats com una corda.
0: I bueno, pues, seria un estil molt típic, sobretot d'aquest color negre, les varilles, i amb el detall daurat.
1: Clar, perquè aquest ventall, que és així com a més gran, igual era una mica més difícil, no? Emplear-ho per avantallar-se, s'empleaven encara així?
0: S'empleaven, però bueno, a lo millor pues, no seria el típic que s'utilitzaria del dia a dia, que seria pues, més fàcil, no?, de dur damunt, sinó que a lo millor pues, per balls o a lo millor pues, balls típics que tenien a alguna regió, no?, pues, podria ser per danses... Bueno.
1: Sí, perquè aquest, igual en el bolso, no t'hi cap i també crec que se t'ho deu cansar bastant ràpid, sa mà.
0: Exacte, perquè bueno, en aquell moment també tenim que dir que només era un complement que duen les dones, era només femení, i bueno, pues, tenien bossetes que podien dur enganxades també per dur-los a la mà. Tenim també una caixeta que se podia guardar el ventall, i bueno, ara podem veure també tots els que hi ha aquí, ja sí que són del segle XIX, vale? Perquè hem dit que la noblesa era només les que portaven aquests ventalls al segle XVI, però després pues, ja amb el pas del temps, al segle XVIII van ser molt importants, al segle XIX, que ara estem aquí, pues, ja seria les dones, bueno, sobretot de la burguesia, aquí a Mallorca, pues, l'alta burguesia de Mallorca. I hi ha un ventall que crida molt l'atenció,
1: sí,
0: pues, per els colors que té, i també bueno, apareixen...
1: Sí, també perquè les varelles són com molt gruixades, no? Són com molt grans, no és com varetes així petites que tenen els altres, sinó que són com més grans.
0: Sí, són diferents, són més gruixades, sobretot, bueno, la varilla que hi ha un perfil, que serien les varilles mestres o varilles guardes, que, bueno, pues, quan ho tancam, no?, pues, podem veure que és molt més gruixada, i també és molt parecuda a la que hem comentat abans, que és, bueno, pues, d'un disseny més xinès, i seria l'anomenat ventall de xinocè. És perquè és una mescla entre europeu i de Xina.
1: Sí, perquè anava a dir, també té aquestes varilles amb el vernís negre i també aquesta pintura daurada, però també els retrats que té són com molt decimonònics, també és com una mescla bastant interessant.
0: Exacte, sí, ja el que seria el país és un paper pintat, seria un gravat i després pintat a mà, i bueno, hi ha pues, diferents personatges, tot són dones, el de mig és un home, hi ha pues, molta ornamentació a la vestimenta, podem veure pues, com un document gràfic també que ens serveix per veure com era la vestimenta femenina, la de l'home. I també, si ho miram des de la part de darrere, aquest ventall, podem veure pues, aquests mateixos personatges, però la vestimenta vista des de darrere, que hi ha pues, més detall i també, bueno, pues, com anàvem

0: aquest ventall s'han dit que s'ampliaven, perquè clar, jo estic molt acostumat a veure-los en mercats d'objecte decoratiu, que ventalls s'ampliaven i m'apareix que no només per protegir-se de la calor, no? També hi havia tot un llenguatge, sobretot en aquest segle XVIII i tal, entorn als ventalls.
1: Sobretot anomenar el senyor Duvet i Heroi, bueno, era un parisí que bueno, el 1830 va escriure un llibre que s'anomenava El llenguatge dels ventalls i bueno, pues, ell tenia una botiga de ventalls i el que volia pues, també era pues, vendre, fer publicitat també. I bueno, ja sabia, bueno, per tota Europa pues, havia diferents tipus de
0: sí, com a diferents convencions.
1: Exacte, però bueno, aquí a França el que ell posava pues, eren 33 moviments que explicaven cada moviment, en què consistia, què volien dir les dones amb aquest moviment, amb el ventall, no? I era també una manera pues, de xerrar, no?, amb les altres dones, un poc pues, ensenyar

0: secret, perquè també pues, teníem un llenguatge més limitat, no? Les dones en aquell temps, i la família també pues, no podia saber molt bé què li volia dir, no? Pues, a l'amiga, o a lo millor pues, com un arma de seducció pues, també cap al sexe masculí, no? Per, a lo millor pues, per tema de cortejo, no? De que volien... Pues...
1: Clar, i després va venir el ventall aquest i va destapar-ho tot i no sé si se va rebre bé, perquè clar, igual les dones estaven dient, holy match, això era algo que teníem nosaltres per comunicar-nos en secret i ara ve el tio aquest i ho desveia tot.
0: Clar, aquí hi ha un llenguatge que hi diu pues, aquests 33 moviments, però després pues, cada dona podia tenir pues, també un llenguatge secret, no? Un codi secret, diguéssim, i podien pues, entre amigues tenir un codi diferent, perquè al final si fos tan general, pues, la família també podia conèixer què volia dir, o si tenien un ball o algun event que sigui amb molta de gent, no? En una sala, pues, també podíem moure el ventall i saber tot el món qui era. Els homes també era important que coneguessin aquests moviments, perquè també a ell li interessava si era pues, per seduir-lo, no? O què volia.
1: Clar, no vols malinterpretar si t'estan dient que vull tenir alguna cosa en tu o si t'estan dient no vull tenir res en tu. Clar, això pot ser perillós si se malinterpreta.
0: Exacte, exacte. Bueno, algun exemple que podria dir aquí pues, seria que al llibre de Dubello, ventar-se a poc, bueno, seria que estava casada. Si estava promesa, pues seria ventar-se molt més aviat. Si volia dir que sí que vol parlar amb l'homo, no? Que vol que sigui el seu pretendent, bueno, se taparia la boca.
1: Clar, com un moviment més, sí, molt seductor i tal. Idò, bé, si voleu veure aquesta col·lecció de ventalls tan interessant, que tenen aquí també diagrames explicant una mica la història d'aquest ventall, sobretot del segle XIX, i jo us he dit, aquest ventall gran així de paper que han comentat abans és molt impressionant, però els teniu aquí a la tercera planta del Museu de Mallorca, i si agafeu una Sílvia Núñez ja que vos pugui explicar tot això, ja increïble. Sílvia Núñez, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

I fins aquí la nostra visita al Museu de Mallorca aquest dilluns. Si voleu veure aquests ventalls en persona, i jo personalment t'ho recomano molt, aquest ventall que comentava al final és molt gran i impressiona molt veure-ho en persona, són a la tercera planta del museu. Nosaltres ens acomiadam de na Sílvia Núñez, però tornarem a sentir-la la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio és coneixement. El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs
2: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
6: Vinga, vinga, que són les 9 i 45 minuts, això és entre avui i demà, i en aquesta hora sempre ens demanam, o més bé, sempre li demanam a Aina Marc. Aina, i demà què?
7: Idò, demà és dimarts i la gent del carrer ja sap quins seran els seus plans.
8: Jo aniré a treballar i després crec que... bueno, he quedat amb uns companys per anar a sushi.
7: Ha anat bé, perquè normalment les respostes de la gent que li toca fer feina solen ser ben curtes, però, per lo vist, el que han trobat avui, sí que tenen més coses planejades per fer quan acabin les seves obligacions.
9: Bé, demà aniré a fer feina a l'aeroport, de 6:45 a 2, i després me tatuaré amb mon pare.
7: Però bé, s'ha de dir que hem aturat una dona que fa feina a un forn i ella sí que li perdonam no tenir res a fer després perquè s'aixeca molt prest i deu estar cansada a segon quina hora ja.
10: Trabajar y llevar a la niña al cole. Ya está.
7: De què fas feina?
10: Tengo una panadería, así que así empiezo mi mañana.
7: I tot i que no sigui divendres, he xerrat amb una dona que estava ben contenta perquè demà té el dia lliure.
11: Pues demà tinc el dia lliure, o sigui que aprofitaré el dia per fer coses de cases, aprofitaré també per quedar amb amics i per fer un pot d'oci i per cuidar-me un poc jo mateixa també, anar al gimnàs i això. I això serà el meu dia demà. En principi res planejat així, però dedicar-me jo, exclusivament a jo, sí.
7: I acabam amb unes persones que, tot i que estiguin jubilades, sempre tenen coses a fer.
12: Bueno, tenemos que ir al médico por la mañana con mi mujer, aquí en San Juan de Dios, y luego a cuidar del peque. Y bueno, y yo ya estoy jubilado, ella también, y vivimos un poco...
13: Bueno, que ya aún no me queda poco.
12: Vivimos un poco la vida tranquila.
13: Tenemos que ir a las cosas de esa casa, porque ya tenemos una edad y... I estic molt avorrida, perquè nosaltres, les mares de casa, no m'ho retiran mai. Tenen dos fills, i venen a dinar cada dia, i ja està.
7: I fins aquí ho deixam per avui. Tornem demà.
0: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
6: I ens ajuda avui a baixar a barrera en Juanjo Marí Casanova, que és arqueòleg. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
14: Bona nit. Bastant bé.
6: Molt bé. Com vas de corda en aquestes hores del vespre?
14: Doncs ja me queda poca, la
6: sí,
14: veritat.
6: No?
14: Estic a punt d'entrar al llit ja.
6: Sí, a tu t'ho dic corda, Juanjo, que te venes cap primer de tot.
14: Doncs me ve que enguany hem excavat un jaciment que se conservava la matèria orgànica i hem trobat una corda del segle III abans de Crist.
6: Que bona, no? Quina emoció.
14: Una corda trenada. Sí, sí, la veritat, bé, és que aquest jaciment ha estat espectacular.
6: Sí.
14: Perquè ens va sortir també una estàtua de fusta d'Hèrcules, d'un Hèrcules romà.
6: Ah, sí, cert.
14: De segle
6: sí,
14: primer.
6: Sí.
14: I, bueno, també ens ha sortit un arc d'època andalusina que no havia sortit cap mai en la història de la arqueologia d'Espanya. Ens ha sortit llavors de fruites que no sabíem que les teníem aquí a l'illa, com figues, maricotons, cireres. I tenim, bueno, ha estat un jaciment espectacular, però el tros de corda aquest, justament, que ens va sortir, quan me diuen corda, el primer que me ve al cap és aquest tros de corda del segle III. Però,
6: quin era aquest jaciment? Quin és?
14: És un jaciment urbà que volíem fer un edifici justament de vivendes de protecció oficial en el carrer Madrid a Eivissa i vam excavar i ens va sortir, bueno, va ser meravellós, la veritat.
6: Que fort. I tot això, clar, i està xerrant de diferents èpoques en el mateix lloc, exactament.
14: En el mateix jaciment, sí. És un jaciment que se va fer servir des del segle III abans de Crist fins al segle XIII.
6: Que bo, quina emoció, sí, no? M'imagino que és difícil d'expressar, encara que te sentim i en sabeu, mos ho transmets, però s'emoció de troballes com aquestes, no?, per vosaltres.
14: Buah, és increïble. De fet, ara mateix se m'estan posant els pèls de punta una altra volta.
6: No, és que te sentim i ho transmets absolutament. És vera que ara que ho deies, m'ha vingut en el cap aquesta escultura d'Hèrcules petitona, no?, 30 centímetres
14: sí,
6: o una
14: 30,
6: cosa així.
14: 30 i algun,
6: que, sí. Bé, és que està pràcticament perfecte. Escull de Hèrcules, sabeu? Perfecte, vull dir... Aquí...
14: Ah, sí, i té uns glúteos fantàstics.
6: Sí, sí, efectivament. I doncs ja veiem aquesta corda del segle III, que heu pogut veure de quin material està feta?
14: Està en estudi ara mateix. La vàrem enviar... Tenim un conveni amb el CSIC de França, amb un company que es diu Jerome, i justament l'està estudiant. O sigui que en breu començarem a saber més coses sobre
6: la
14: corda.
6: Molt bé, perquè això també és important a l'hora d'entendre la vostra feina, que hi ha tota una feina i un temps d'excavació sobre el terreny, i després hi ha un temps també molt llarg d'investigació, de laboratori, d'anàlisi, etcètera, no? Que a vegades mos demanam per què són tan lentes les excavacions, perquè només fan aquestes excavacions, jo què sé, un mes a l'any o dos mesos a l'any, però després hi ha tota aquesta feina, no?
14: Clar, la resta de l'any s'estan fent altres coses, altres estudis, analítiques i demés, que són molt importants també per comprendre tot el que excavam, clar.
6: Sí, sí. I què passa quan se troben aquestes meravelles en un lloc urbà com aquest, que s'atura tot fins que se documenta tot?
14: Sí, efectivament. Com a mínim, aquí a Balears tenim una llei des del 2001 que provoca això, que sí, que s'aturen les obres un temps mentre estan nosaltres fent la feina. Bé, ara ja s'està fent l'edifici, eh?
6: Sí,
14: o sigui, ja vàrem acabar nosaltres i ja s'està fent l'edifici, però sí, durant els temps que estan nosaltres fent feina, doncs aturam les obres una mica, sí.
6: Sí, sí, i de veiem com... bé, igual que ara, no? Vull dir, passam tots els humans en les nostres diferents versions pels mateixos llocs, i la feina que vosaltres feis és justament documentar tot això. Deies d'aquesta corda del segle III abans de Crist, la corda és un instrument revolucionari a la prehistòria, no sé, la millor s'alçada de la roda, no ho sé, o del foc, la corda és un instrument important?
14: Sí, sí, sí. Es podria equiparar al domini del foc, a la roda. Sí, són aquests invents que van ser en temps immemorials, que no sabem qui els va inventar, però que han estat molt importants per al nostre desenvolupament com a societat i com a espècie. Sí,
6: ja,
14: sí,
6: i per què se podien fer servir? No sé si aquestes coses se coneixen o estan documentades en diferents excavacions o que s'hagin pogut trobar, no sé, des de per escalar, jo què sé, cordar cadàvers, no sé, no tenc ni idea. Per què podrien servir les cordes en els diferents temps?
14: Doncs, en general, no cregues que ha canviat tant, eh? És que jo ho dic moltes vegades, que quan estudiem el passat, mos adonam que en realitat tampoc hem canviat tant, no? És a dir, nosaltres ara tenim motors d'explosió i electricitat, que ha estat un avanç brutal, però la resta de coses que no tenen que veure amb l'electricitat i els motors d'explosió no han canviat tant des de fa mils d'anys, eh?
6: Ja.
14: O sigui, és una cosa que se fan servir realment més o menys com se fan servir ara mateix.
6: I segurament en el cas de la corda també matèries primeres molt similars, no? Que en el final mos dona la vegetació que teníem en els voltants.
14: Exacte. Fibres vegetals que s'entrenen d'alguna de determinades maneres, hi ha diferents maneres de trenar-les i amb més o menys força, més o menys rigidesa i en funció de com la facis, pues, te serveix per una cosa o per una altra.
6: Sí. I aquí tenim aquesta corda i aquests descobriments, però corda també és una zona arqueològica, un jaciment arqueològic que hi ha a Sant Josep, a la finca de Can Corda, no? On hi ha vestigis d'una vila púnica romana.
14: Efectivament, sí. I nosaltres tenim un projecte, concretament jo sóc el director d'aquest projecte, que estem fent bastanta feina. Anem a poc a poc perquè tenim poques subvencions i de més, però fem tot el que podem. Ara mateix hem trobat un forn que no l'hem pogut excavar encara, però que és un forn que creiem per la tipologia que tenim de l'exterior, perquè l'interior encara no l'hem pogut excavar, que és un forn de ceràmica. I és molt important perquè en època púnica tots els forns de ceràmica estaven centralitzats a la ciutat, a Vila. I és en època romana perquè els púnics cobraven els impostos a través de les gerreries i de més, no? I en època romana, com els impostos ja se cobren d'una altra manera, comencen a aparèixer terrisseries rurals, no? I és interessant que en aquesta vila que estava dedicada a la producció d'oli principalment, doncs hi hagués un forn que quan l'excavem jo espero trobar les àmfores que se feien servir per emmagatzemar aquest oli i poder-la vendre tot el Mediterrani. Sí.
6: Uau, que emocionant també, no?
14: Sí, la veritat és que sí.
6: Que bo. I tenim aquest forn de ceràmica que deies, aquest forn de ceràmica púnica i aquestes terrisses. I com m'han d'imaginar, però, una vila, quan parlem d'una vila púnica romana, que mos han d'imaginar un estil de possessió, on passaven coses, on havia cert moviment econòmic, com ho han d'imaginar?
14: Sí, doncs el primer que hem de pensar que és una gran casa, una casa molt gran. Normalment tenen un pati central descobert, com a mínim és que tenim aquí a l'illa d'Eivissa, perquè llavors hi ha viles a la península o a Itàlia que són tan immenses que apareixen ciutats, que ja no pots considerar que té un pati central perquè és tan gran que, bueno, no? Però les que tenim aquí a Eivissa, que són de tamany illa, tamany eivissenc, pues sí que tenen aquests patis centrals, i és al redador, pues veus com hi ha les zones de producció, les zones d'emmagatzematge, les zones d'hàbitat, les zones de vida, no? També les zones inclús religioses. Hi ha una... A Can Corda encara no ho hem trobat, però hi ha una que ja està excavada fa molt de temps, que són les païsses de Calador, que allí sí que se va trobar un àmbit de culte, on hi havia un culte domèstic, no? Que en època romana era habitual, no? Que hi hagués un lararium, que se diu, que és la zona, diguem, de culte dintre de la vila. I, bueno, pues és una zona on és un habitatge on vivien famílies, on també hi havia treballadors, on també hi havia esclaus, i es que dinamitzava tota l'economia rural de l'illa.
6: Que bo. Que interessant. Ai, ara que et de mirar l'hora, Juanjo, i se m'està anant els temps i me quedaven coses que demanar-te, perquè crec que avui també has estat fent feina sobre el terreny i també una zona molt interessant, no?
14: Sí, estem a una macbara, estem a una necròpolis andalusina, dins Vila també, quasi al centre, quasi a Vara de Rei, que no sé si coneixes Vara de Rei, està al centre de... I doncs allí, de vora de Vara de Rei, estem excavant un sector de la macbara principal de Medina Llavissa, i duim més o menys ara uns 160 individus... excavats. Hem trobat alguna cosa interessant, no? Hem trobat que hi ha subsaharianos, hem trobat... Els andalusins mai s'enterren amb això, però hem trobat una loteta petitolla de dos anyets que la van enterrar amb unes racades de plata, per exemple, que això és molt poc habitual, no? I, bueno, estan sortint coses bastant interessants, la veritat.
6: Que interessant. Sí. Idò, ja som bastants. És capaç de dir-me superràpid que fa un home quan tu vas anar a dormir, per dormir bé?
14: Jo llegeixo una miqueta. En funció de lo cansat que estigui, llegeix quatre pàgines o me llegeix un capítol, però llegeixo una miqueta i me'n vaig a dormir. Sí.
6: Perfecte. I ara necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera. Que mos proposes?
14: Pues havia pensat en The Lions Sleep Tonight.
6: Sí.
14: que és una cançó que fa poc estava mirant un documental de l'Estació Espacial Internacional, sí, i els hi posen als astronautes perquè s'aixequin de matí. No? Els hi posen això per despertar-se. I la vaig introduir a la meva playlist.
6: Perfecte. I doncs nosaltres avui per anar a dormir, però prenem nota. Escolta, se m'ha anat el temps, eh? No mirava el rellotge i quasi se'n va. Juanjo Marí Casanova, moltíssimes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
6: I bona nit, oients. Fins demà.
0: Entre avui i demà. A deixar...

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Demà es publicarà el butlletí oficial de l'Estat el decret aprovat pel Consell de Ministres de la convocatòria d'eleccions generals pel pròxim 29 de novembre. Felip Sisa ha firmat el decret des de Helsinki. És la notícia que ha sacsejat l'actualitat de la jornada. Aquestes eleccions poden ser, segons ha explicat el politòleg Llorenç Soler, en una entrevista a IB3 Ràdio, un termòmetre dels comicis autonòmics del maig.
2: Segurament és un test per anar amargar provenç abans de les eleccions autonòmiques. Les últimes, la general de 2023, se'n va fer amb un 35% dels vots i també ja havia guanyat les autonòmiques del mes de maig amb un percentatge de vot molt similar. És a dir, que tot el que sigui anar per sota del 35% per anar a Marga Provenç seria una prova de que el seu electorat se comença a pensar de la seva candidatura o no, a veure.
1: Continuen les mobilitzacions per un habitatge digne. Diferents sindicats de llogaters de l'Estat aplaudeixen que Comissions Obreres i UGT hagin acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per uns salaris i un habitatge digne. La data definitiva de l'aturada encara no s'ha concretat. Són Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, i Unai Sordo, secretari general de Comissions Obreres.
3: La convocatòria de jornada de lucha debe de realizarse antes de que se inicie el proceso oficial de campaña electoral.
4: Una gran movilización de carácter social que tiene que tener una dimensión laboral, porque en efecto la vivienda es un problemón para millones de españoles, pero es que los salarios también lo son.
1: Mentrestant, es mantenen les acampades contra l'especulació immobilística a diferents punts del país. A Palma, cada dia se sumen més persones a la plaça d'Espanya. Els activistes insisteixen que un avançament electoral no soluciona el problema.
5: Que hi hagi una acció forta i que hi hagi una acció reguladora sobre la crisi de l'habitatge i que se solucioni perquè la gent pugui viure dignament.
6: Creo más en esta consciencia social muy fuerte que creo que se está tomando ahora, de que al final, pues, entre un granito d'arena i un granito d'arena, somos muchísima arena.
7: Sabem que són la representació física de moltes altres persones.
1: També a Mo, diverses persones romanen instal·lades a la plaça de la Constitució. I el col·lectiu mèdic continua en aquestes hores reunit a Madrid per prendre una decisió respecte a la vaga indefinida anunciada a partir del 28 d'octubre. Les organitzacions convocants han de decidir si continuen o no amb la protesta davant l'anunci de les eleccions avançades. Rebutgen el projecte de llei de l'Estatut Marc i en demanen un de propi. Les Balears es posicionen a favor de suspendre les aturades però de mantenir les mobilitzacions. Així ho explica Miguel Lázaro, president de Cimeval.
8: Y hay una opinión generalizada de si tiene sentido seguir con el paro permanente indefinido, que es el máximo nivel de confrontación y de huelga hasta ahora, a partir del día 28. Esto se está planteando porque todo hay que decirlo, nosotros no queríamos llegar a este paro permanente indefinido. Nos duele mucho, aunque, bueno, lo digo de corazón, lo del impacto en los pacientes.
1: Lázaro també ha explicat que, en vista els nous comicis, exigiran als partits polítics que incloguin les seves reivindicacions al seu programa electoral. I Miquel Oliver deixarà la batllia de Manacor aquest dijous i serà substituït per l'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero. El batlle de Més Esquerra explicarà demà els motius de la seva renúncia en roda de premsa. Avança així un relleu que inicialment estava previst per al final del mandat, mentre prepara la seva candidatura al Consell de Mallorca. I la Direcció General de Trànsit posa en marxa aquesta setmana una nova campanya de vigilància de les distraccions al volant, amb especial atenció a l'ús del telèfon mòbil. Arribam així a les 10 i 4 minuts. Més informació a IB3 Notícies.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui a l'Aviador rebem un Premi Nacional de Poesia i una banda que acaba de treure el seu tercer disc. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: Avui ens acompanya el flamant Premi Nacional de Poesia 2026, el Lluc Majoré Sebastià Alzamora, que ha rebut la distinció del Ministeri de Cultura per Sala Augusta seguit de Llengua Materna. Després, el tercer disc dels Tea Makers, que l'han titulat Inner Planet. Són 14 noves cançons que ballen entre el rock and roll clàssic i altres influències i que tot d'una sentirem i comentarem amb ells, qui dissabte més faran un vermut musical a Mais Vinilo a Palma, amb un acústic i també la signatura de CDs. I per acabar, tindrem també algunes recomanacions musicals per aquesta setmana.
1: I tot plegat passaran a Marga Cifra, el control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.

Transita amb idèntica genialitat des del llenguatge propi de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, un poemari que evoca per partida doble la memòria del poeta i entrellaça amb mestratge la història col·lectiva i la intimitat familiar. Són les paraules que dediquen els responsables del Ministeri de Cultura a Sala Augusta Llengua Materna, el poemari que li ha valgut a Sebastià Alzamora el Premi Nacional de Poesia.

0: Rebel Rebel, que canta en Bowie. Com estàs, Sebastià Alzamora?
1: Bé, molt bé.
0: Jo sempre t'he vist com un rebel, i com diu en Bowie, pot un rebel ser premi nacional d'allò que sigui?
1: Sí, jo,
0: perquè és una cosa com molt institucional. Jo tot, és un premi nacional.
1: Sí, exacte. Sí, a mi em fa molta il·lusió que m'associïs amb David Bowie, que és algo que a mi me flipa molt. I a ser rebel és una cosa que no... Clar, crec que és com un premi, no? Que han de ser els altres que ho diguin, no? Si tu dius, és que jo som un rebel, queda bastant idiota.
0: Ja, sí, per això ho he dit, aposta, ho he dit jo.
1: I clar, i el del premi és una mica igual, que tu no... Com que no ho vas a cercar, no hi comptes ni... són una altra gent que de sobte se posen d'acord, cosa que de cada dia té més mèrit,
0: sí,
1: i diuen, mira, premiarem el llibre d'aquest personatge, i ho rets. Sí, evidentment que en qualsevol distinció hi ha una gran... una part d'alegria i una part d'estranyesa, no?
0: Que perquè, quedes... perquè jo, què he fet? Què t'he fet?
1: Exacte, que te quedes preguntant-te com així ha caigut això, no? Però bé, supos que com tota la vida és una qüestió d'acceptar-ho i assumir-ho en tranquil·litat i en la màxima alegria que se pugui.
0: Anirem esquitant la poesia, la literatura d'actualitat, aprofitant que també ets articulista i, per tant, una mica o molt cronista de l'actualitat. I, clar, lligant-ho tot, tinc una curiositat, si és que te va cridar Urtasun en persona, si va xerrar amb tu, no de primeres, que m'has explicat que te va cridar la directora del llibre.
1: Poc... Sí.
0: Però, i si vas aprofitar per demanar-li si serà el candidat del Frente Amplio que estan construint. Ara més que... més raó, perquè les eleccions són a tocar.
1: No. Tampoc, a dir veritat, ell quan me va telefonar no me va... No, és a dir, no me va trobar, perquè era un dia de moltes cridades. I vam acabar xerrant per WhatsApp, perquè me va enviar un WhatsApp. Som el ministre, sí, i te cercava i tal,
0: no?
1: Sí, sí. I li vaig contestar, dic, mira, me sap greu, però és que hi ha molt de trull per aquí. I ens vam enviar, sí, un parell de whatsapps que eren això, de felicitació i de, en fi, paraules amables per part seva que li agraïsc. I no vàrem xerrar de política. M'hauria agradat preguntar-li. De totes maneres, això ja fa uns dies encara sí. No s'havien convocat les eleccions com avui.
0: Urtasun, per aquella gent que no se situa del tot, que tampoc és obligatori,
1: no.
0: A part del Ministeri de Cultura, sona com... És un dels noms que sonen com a candidat d'aquest front ampli, no sé si dirà així, també.
1: Bàsicament
0: els països catalans, perquè no sona malament. No?
1: Sí, front... és que tenim un front així aclarit, ja sabem el que és un front ample.
0: L'hauran de cercar una...
1: Sobretot perquè, no, clar, els ha agafat sense candidat. Això també ha estat... home, aquestes coses millor tenir-les un poc preparades, perquè...
0: No, sembla que no.
1: No, però sense conèixer que no. L'esquerra també té aquesta
0: cosa, no?
1: Aquesta cosa que té la seva emoció.
0: I que, a més, no serà fàcil també posar-se d'acord, però imagina't les sigles que hi ha allà i pues, ja veurem què passa amb Podem, etc. Un premi nacional, Sebastià, d'un estat amb el qual t'hi costa relacionar-te com a ciutadà propi, no?, d'aquest estat.
1: I tant.
0: És un grandíssim premi. I és vera que és aquestes coses... Un amic meu va entrevistar un periodista Formentor, a Carlos Fuentes, que li van donar el premi Formentor fa molt d'anys, i li va demanar per el Nobel, no? Dice, a mí el Nobel ya me lo han dado. Y aquí se va a quedar así, ostras. Y que no, y dice, no, cuando se lo dieron a Gabo, en García Márquez, no lo dieron a toda una generación, etcétera, etcétera. Vull dir, amb això, en realitat, el que te vull dir és que quan donen un premi tan important a una persona que estimes, que cau bé, que més està compromès en la llengua i la nostra identitat, te sents un poc a partícip, fins i tot, i molt content. És un grandíssim premi, però, clar, no deixa de ser un premi nacional. Sí. Una nació, diguem que...
1: Sí, sí, exacte.
0: D'aquella manera.
1: Jo he escrit molt sobre nació i nacions, i, i ho seguiré fent, naturalment, i... Però vaja, és a dir, en realitat se tracta de, d'alguna manera, normalitzar una cosa que no és la diversitat, sinó un fet obvi, i és que la literatura catalana, com la basca i la gallega, està plena de citors i de llibres excel·lents, tan excel·lents com els que se puguin escriure també en castellà o en qualsevol altra llengua. No perquè ara m'hagin donat un premi a mi o li donin no, a qui sigui, sinó perquè és així, no? I si de cas hi ha hagut, des de sempre, des de molt enrere, una resistència nacionalista molt forta, però per part del nacionalisme espanyol, en aquest cas, en contra de la literatura i de la cultura feta en cap llengua que no fos el castellà. En fi, no hauria de ser tan excepcional que un escriptor en català guanyi un premi nacional si se volen creure que és un estat
0: plurinacional
1: i, per tant, també plurilingüístic i pluricultural. Ara bé, és cert que estem lluny d'aquesta normalitat i tot fa pensar que hi estarem molt de temps, encara.
0: Ara en xerrarem. Clar, jo no sé si en la... és difícil la resposta a la pregunta que te faré perquè l'hem de posar en perspectiva, hem de fer un flashback i hem d'imaginar i projectar moltes coses, però si en el Sebastià del passat l'haguessin dit, mira, tindràs aquests poemaris publicats en els darrers 10 anys, tu trobes que seria aquest el que més mereixeria el premi? Això m'ha encantat, però també t'he de dir que per ventura hi ha poemaris teus que són més premiables, fins i tot. En aquests nivells.
1: Moltes gràcies, però és que no tinc ni idea. És a dir, jo, si m'hagués de donar premis a mi mateix, no sé... No sé que premiaria. No, és a dir, per mi és un llibre que bé, sempre tenim una predilecció per lo darrer que hem fet, perquè jo aquí són dos poemes una mica extensos, i per dir-ho així, hi he posat tot allò que sé, és a dir, tot allò que sé sobre escriure poemes. I a més, parlen de coses que a mi me són molt sensibles. Una és la memòria de les víctimes del feixisme a Mallorca, que és una memòria que jo, com a ciutadà de Mallorca, durant molt de temps, diguéssim que m'havia estat, no diré que escamotejada, però que ha costat molt trobar-la, no? I aquest poema intenta parlar d'això, no? De com a baix d'un lloc aparentment no ja trivial, sinó tan grat com és una sala de cine, resulta que s'hi amaga s'empremta de sa tragèdia i del crim feixista. I després hi ha un poema que et sobre a ma mare i et sobre el seu ofici de ribatera i sobre la meva infantesa i sobre com la vàrem viure plegats o com ella se va cuidar de mi durant quan jo era molt petit, no? I per tant són temes que són molt personals i que a la vegada crec que se poden compartir, s'han de compartir amb tothom. Com abans parlaves del premi, que també me fa molta il·lusió quan veus que altra gent se'l sent seu, també, d'alguna manera. No? I no crec que sigui un premi només per un, sinó aquest tipus de premis així de reconeixement, jo crec que són col·lectius, també.
0: Totalment.
1: No? I aquests poemes també tenen aquesta...
0: Són temes universals.
1: Sí, aquesta vocació col·lectiva. No? I, per tant, no sé si és més premiable, però sí que me fa...
0: Especial il·lusió.
1: Una gran il·lusió, sí.
0: Clar, Salou gusta per aquells ciutadans, especialment de Palma o de Mallorca, és un cinema. Per la resta de les illes crec que també pot sonar un cinema molt cèntric de ciutat. Però va ser una presó on se va torturar, va ser la nostra ESMA d'allà d'Argentina, salvant moltes distàncies, òbviament, de volum, segurament, de morts i d'anys en funcionament, però va ser un espai d'autèntic terror. I el poemari és un recorregut per persones que van lluitar i van patir. També un homenatge a Sebastià. Un recorregut per una geografia humana i també física de la repressió feixista, no? I clar, i això mos torna a vincular a l'actualitat on el feixisme està... Me fa gairebé oi dir això, però és que està de moda.
1: Està de moda, sí. Està de moda, està a l'ordre del dia i està, efectivament, ben vist per una àmplia part de la població. De vegades... te trobes persones que te diuen bé, és que tu tot el que no t'agrada ja dius que és feixista. Diu, no, jo procuro ser molt escrupulós amb aquesta qüestió, però és que el feixisme no és només uns senyors uniformats que saluden a la romana, sinó que és moltes de coses. És una manera d'entendre el món i és sobretot gent que menysprea els més dèbils, gent que té una visió de, en fi, de golejada per 10 a 0 de totes les coses de la vida, no? És a dir, sí, sí. Gent que és grollera, gent que és, en fi, agressiva en tot allò que fa. I aquest estil de vida, aquesta manera de comportar-se, està molt, molt estesa. A dia d'avui, a mi me preocupa, surt altres llibres meus, sortia Ràbia, per exemple, una novel·la, en fi. I me tem que el que deia abans, que tindrà un cicle, això, aquest tipus de en fi, de puixances ideològiques tenen una pujada, després una baixada, però mentrestant farà molt de mal, i és mal que faci, serà molt difícil de recuperar i de rescabalar, no? És a dir, són tornades enrere molt fortes, col·lectives, que solen pagar molt cares persones que tenen menys capacitat de defensa, sens perjudici que de vegades aquestes persones amb poca capacitat de defensa donin suport en el feixisme, perquè aquest tipus de contradiccions i de paradoxes també passen, no?
0: Jo no sé qui deia, fa poc ho vaig cercar i no vaig trobar l'autor, evidentment no és una frase meva, però allò de que el feixisme sol arriba, sol acabar arribant, l'avantatge és que dura poc. No sé si pinta que estem en aquest context. En el nostre entorn, perquè també hi ha molt de feixisme, o populismes que se poden confondre amb feixisme, ho són. Amèrica Llatina n'està ple, ara amb el fill d'en Bolsonaro acaba de guanyar la primera ronda de Brasil i ho té relativament fàcil per ser el pròxim president del país, etc etc. No? Me refereix més aviat a allò que poden tenir més a prop.
1: Sí, però vaja, justament vivim a un país o un estat on hi va haver una dictadura feixista de 40 anys,
0: sí.
1: I no va durar poc, i a més els seus efectes a dia d'avui són absolutament visibles i constatables, no? I la política espanyola i mallorquina o de les Balears i la política catalana i tot estan encara totalment condicionades i enformades, diguéssim, tenen la forma encara que va deixar l'empremta de la guerra civil i de la dictadura, no? I pel que sabem i tenim en els llibres d'història, també ho pensaven en el començament de la dictadura, de bé, ara ha entrat aquests militars, però això durarà poc, durarà uns anys, i després ja farem una altra cosa, van ser 40 anys.
0: I... tenien les armes, també.
1: Sí, clar, però sempre tenen... El feixisme sempre cerca formes, una cosa que el defineix, és que cerca formes de coerció, formes d'imposició. Si no són armes, són tribunals, i si no, són maneres de fer, de coaccionar les persones, no? Bé, mentre acusen els altres de ser ells els qui coaccionen i els qui imposen, perquè una altra característica del feixisme també és que són victimistes, són ploramiques, sempre se queixen de que els persegueixen i de que els arraconen i de que els marginen i de que els aveten, i resulta que no, que és al revés, que són ells, no? En fi, és aquest joc cínic, continu, i aquesta onada actual, de fet, l'han pogut veure venir ja fa alguns anys, i dins la política espanyola, de fet, va tenir primeres manifestacions, se pot dir que ja durant l'etapa final de la presidència de José María Aznar, no? I després hi ha hagut episodis vergonyosos, com la repressió contra els independentistes catalans, que va ser extremadament salvatge. Tota la història d'un partit com Ciutadans, que ara ja no existeix, però no deixava de ser una preparació per tot això que ve ara. En fi, s'ha anat cuinant i al final ha coincidit també amb un moment que internacionalment també aquestes onades, aquesta onada també en diuen il·liberal, aquesta onada autoritària, antidemocràtica, torna, també ha tingut molta, molta força i s'alimenten entre elles, no?
0: Estem parlant d'en Sebastià Alsamora, Premi Nacional de Poesia, a partir de Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, parlant de feixisme, perquè Sala Augusta transita aquests espais i aquests moments en què el feixisme actuava, torturava i assassinava. I parlant també d'allò personal, després del col·lectiu, de la llengua materna que traspua també Malanje en aquests versos, dones que s'aixequen i que mantenen les llars, un homenatge també, no? També a oficis que ja no existeixen.
1: Sí, és així. És a dir, jo tenia... aquesta idea inicialment d'escriure un poema a partir d'un record d'infància molt concret que surt en el poema, que és aquesta... Tots mos queden coses... que són records com a fragmentaris, no?, de la primera infància i de quan tenim 3 o 4 anys. I jo tenc aquest, que era quan ma mare anava a la fàbrica a entregar les sabates que havia cosit i les dues dins un mocador de bolic, no? I jo anava...
0: És que justament he acabat d'obrir, perdona.
1: Per aquesta pàgina.
0: Cada setmana la meva mare duia la feina fins a la fàbrica.
1: Exacte. I jo anava darrere ella i me duia amb ella, no? I anàvem caminant, i jo era petit, i record, tinc pinzellades de com era el poble, que estava molt poc urbanitzat encara.
0: I Llumajor, sempre.
1: Llumajor, exacte. On hi havia una cinquantena de fàbriques de calçat en aquell moment, que és impressionant.
0: No vivien del turisme.
1: No, encara més impressionant, perquè no n'ha quedat ni una, no? Sí, és una cosa que te deixa... Te deixa glaçat, no? I aleshores jo volia escriure d'aquestes dones que feien una feina, a més, molt, molt sofisticada. Era aquesta de cosir sabates... Era
0: molt precisa, també, no?
1: Molt precisa, molt meticulosa, una artesania molt, molt elaborada, que després era valorada per persones d'arreu del món, perquè s'exportava i se venia entre públics selectes, per dir-ho així. I, en canvi, elles, les que ho feien, eren dones molt senzilles, de cases molt humils, que feien aquesta feina per molt poquet d'obvés, no? I, en canvi, la feien tan a consciència com eren capaces, no? I ho feien per sostent de casa seva, no?, per ajudar a tirar endavant la família, la casa, els fills, etc. No? Bé, jo volia escriure d'això i vaig començar a fer-ho, però en el procés, mentre anava escrivint, va passar que ma mare va morir, i aleshores això també va donar una altra perspectiva i un altre pes i un altre llum a tot, no? En aquest poema, però també va afectar l'altre, no? De qualque manera, aleshores, va fer que també el procés d'escriptura s'allargàs una mica més.
0: La pell, les sabates, la llata, Inca, Llum Major, Cap de Pere, no? Sí. Aquest temps en què teníem indústria. En què,
1: a l'Aró, Lloseta.
0: A l'Aró, Lloseta, sí senyor, sí. No? En què no vivíem ni per farcir del turisme. I te vull demanar per tot això que estem vivint, també per la reacció. Afortunadament, t'haig de dir que ho deies així, evidentment ho comparteix, afortunadament s'està despertant qualque cosa, bé, igual que en l'habitatge no deixen de ser d'una cosa que dues altra, no? Mm. Evidentment, el turisme ens ofega en certs aspectes i això també se nota en els lloguers i en les compravendes. I és vera que t'he llegit sobre això bastantes vegades, però vull que diguis en antena, que facis una mena de diagnosi d'on som i què podem fer, sobretot com a ciutadans.
1: Bé, som a un moment en què allò que preval des del poder és una espècie de consigna de es darrer que tanqui, no? És a dir, l'únic valor que se considera és el valor estrictament econòmic, però desguanya, a més, immediat i a curt termini i concentrat en molt poques mans, no? És aquesta cançó que contínuament sentim de és que el turisme mos dona de menjar, menjant del turisme, etc. Això és fals, és a dir, hi ha molta gent que no menja o no menja així com toca, que hi ha unes desigualtats socials enormes, hi ha uns problemes també cada vegada més greus, evidentment, d'una banda de sobrepoblació i de l'altra de deteriorament de la cohesió social, de pèrdua també de diguéssim, de múscul intel·lectual, en el sentit que hi ha un abandonament prematur dels estudis massiu, han tret uns resultats PISA
0: terribles.
1: I tot això no és casualitat, és fruit d'una manera de fer les coses que, i a més, hi ha una emergència climàtica i mediambiental que ja és més que urgent i crec que és bastant òbvia. I davant de tot això segueix prevalent la idea de que, bé, aquí només podem fer una cosa, que és rebre cada vegada més turistes i, si de cas, si no n'hi ha prou, ampliar encara una mica més l'aeroport.
0: Que s'està fent.
1: Que s'està fent. Davant de tot això, jo crec que els ciutadans podem fer diverses coses. Una és anar a votar. Ara se mos ha convocat eleccions i seran convocats més vegades durant aquest any que ve. Hi haurà eleccions també autonòmiques i municipals i jo crec que és interessant que aturem a pensar bé el sentit del vot i que tinguem clar que el vot és un acte transcendent, no és un acte banal, però a banda de votar hi ha molta mobilització ciutadana per fer i jo crec que la bona notícia és que s'està produint aquesta mobilització a Balears, com segurament sempre n'hi ha haguda, perquè si no hi hagués hagut mobilització ciutadana, evidentment hauríem estat molt pitjor del que hem estat aquests darrers 50 anys, però ara torna a ser un moment que crec que és molt efervescent i molt transversal. No? És a dir, i jo crec que això és esperançador, és a dir, en contra dels derrotistes que diuen que no hi ha res que fer i que atribueixen als mallorquins una espècie de caràcter passiu que no té remei, per dir-ho així, això se desmenteix veient que no, que la gent s'organitza, se mou, pensa maneres de protestar que puguin ser noves i a la vegada que siguin sempre escrupolosament democràtiques, jo crec que això importantíssim en una època que també molts governants posen en qüestió la democràcia mateixa, no? Ara avui ja he sentit que n'hi ha que diuen que el sistema de votació està és fraudulent, etc. Bé, els fraudulents són els que diuen això, no? I aleshores, a part de l'emergència mediambiental, tenim també una emergència democràtica, que és a Balears, però és també tot l'estat espanyol i és a tota Europa, no? O sigui que podem fer com a ciutadans moltes de coses i és important que les facem perquè els propers anys crec que seran determinants en el sentit de cap a on aniran, si cap a unes societats que aprofundeixin en la democràcia o al contrari, unes altres que agafin un camí molt més autoritari.
0: Sebastià, te vol fer un llistat així ràpid de recents premiats mallorquins o més o menys com mallorquins, Joan Llago, en Rabassa, en Joan Tomàs Martínez, Perro Montserdà, Biel Mesquida, tots ells amb premis o bé als Països Catalans o a Espanya. No sé si això demostra per si encara s'havia de demostrar el bon moment que vivim com la literatura catalana feta des de les illes.
1: Sí, això és una mica el que també comentàvem abans, no? que la literatura catalana és tan excel·lent, tan bona com qualsevol altra literatura europea, i sé que se fa a Mallorca... Òbviament també es participa d'aquesta excel·lència, però a més, quantitativament sempre hem tingut una quantitat de magnífics escriptors, sí. que impressiona. A mi m'agrada dir de vegades que la literatura catalana, a més, la va començar un mallorquí, que és en Ramon Llull. O sigui que, vaja, ja no mos podem, no podem anar més sobrats. I a part de... A part de la qüestió aquesta, bé, també Mallorca és una cosa visible, és una terra on abunden els artistes i els poetes i els delinqüents. No? Són...
0: Proporcionalment.
1: Sí, i en tot destacam, diguéssim, sí. Com a mínim en aquests camps, no?
0: Sebastià Alsamora, moltíssimes gràcies per passar per l'Aviador. Enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Per aquest Premi Nacional de Poesia per a Sant Agustí seguit de Llengua Materna. No afluixis, que venen temps convulsos i convé enfrontar-los de la millor manera possible.
1: També
0: des de la poesia, òbviament.
1: Exacte. No afluixem ningú.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: hi ha coses que no canvien, com Tentol.
1: Tentol.
2: Tentol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música.

0: I després de la literatura, un poquet també d'actualitat, Mònica, passam a la música per celebrar un tercer disc, ni més ni manco.
1: Exactament, és el nou disc que acaben de publicar de Team Maker, se diu Inner Planet. Aquesta cançó que escoltam ara de fons és un dels senzills que s'han publicat també com a avançament d'aquest disc, que ja han presentat en directe en el Grammy amb els Good Fellows en aquest cicle de El Eterno Verano, que se fa els divendres i que va ser fa molt poc. Avui tenim en Apacis i també en Xisco. Com esteu?
2: Hola.
1: Benvinguts.
3: Gràcies.
0: Amb el Merchant aquí, eh?
1: Enhorabona.
0: És molt xula aquesta camiseta, una camiseta en Apacis d'una camiseta groga, que m'encanta el groc.
1: Ara te l'haurà de llevar, li haurà de donar en Rafa.
2: És que com jo crec en el que faig, pues, ho duc.
1: És una camiseta groga, Inner Planet. De fet, tenim també el CD que s'ha publicat amb una col·laboració entre dues discogràfiques, cosa que sempre mos fa molta il·lusió, no? Veure que no és una lluita de qui se queda amb un artista, sinó com totes poden sumar, sí, per aconseguir que el grup arribi més enfora. Contam-nos un poc d'aquest disc i dels temes. 14.
2: Sí. Bé, jo això que deies, tant Espor com a Runaway Records, agrair perquè sempre estan disposats a ajudar en els músics, en general. Sempre ens han dit que sí.
0: Són molt pro, eh? I... en Pincho i companyia.
1: Sí. Tots dos.
2: I s'agraeix perquè en el moment de quan tu crees, o sigui, i estàs procés creatiu i tot això, saps que en el final d'aquest procés i de tot el que fas hi ha qualcú que te donarà una mà, que són ells sempre. Així que sí, superguai.
3: Realment, no només en aquest àmbit, també hi ha gent que s'arrisca a organitzar concerts, que també és una mica allò de porta de riesgo.
0: Sí, això t'anava a dir. Sí.
3: Completament. I en aquest cas concret nostre, tant en Pincho com en Peter, són dues bellíssimes persones que, a més, no les veus cego.
0: No, i són dos grans melòmens, per començar.
3: Exacte.
0: Sí. I és allò que t'ho dius, molt entusiasta, si no haguessin arribat fins aquí. I que, bé, ho estàs dient tu, no importa que jo t'apunti, però estàs tot dient perfectament.
3: En un món com el nostre, que sí que hi ha molt d'ego,
0: sí,
3: molt, has d'agrair que hi ha gent que no fa coses per sortir elles a foto, sinó que les fan perquè creuen en el que fan i perquè segurament sense això la seva vida seria molt més gris i molt més avorrida.
0: Són facilitadors, no?, de coses guapes, sí, en el món de la música.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I d'aquest Inner Planet està publicat també en CD, encara que el podeu trobar a les plataformes, i també podeu trobar 4 videoclips que són molt simpàtics i que un poc transmeten aquest esperit que teniu en el grup, no?, que ja ho feis perquè vos agrada, realment aconseguiu trobar temps per dedicar la música i també fer-ho a

0: festivals internacionals i sortint tot sí. el que se pot, no? Fins ara heu sortit ja mínim un pic en s'any, o més.
1: Sí, sí bueno, hem sortit...
2: Anglaterra van tres vegades.
1: Anglaterra tres vegades, sí. sí. sí. I superguai, superdiferent, perquè el públic és completament diferent.
3: Però teniu ja festivals sí, o esdeveniments sí, sí. concrets, no?, que sí. diguen cada any en el calendari.
1: Bueno, no, o... ara de moment no tenim res. Abiertos a contratació.
2: Sempre han anat sorgint damunt, segons la marxa. El que és cert és que si pretenem el 2027 fer alguna cosa és ara que ens hem de moure. Clar. També ara és el moment, perquè ara acaba de sortir el disc i ara ens dedicarem a fer tota una sèrie d'envius massius, sobretot en el nostre cas a la part de Gran Bretanya, perquè d'alguna manera s'ajunten dues coses aquí. Una, per un mallorquí és més bo de fer anar a Londres que anar a Famora.
3: Sí, no és el primer pic que un músic diu això en el programa.
2: No, però és que realment és així i tens més contacte. I tens sí, més... Sí. I a part, el que contava o el que intentava dir a Pafis fa un moment, allà mos han rebut molt bé sempre. Jo penso que musicalment, el que nosaltres... Bé, has fet de cantar en anglès, evidentment. El que nosaltres fem, igual no és tan fàcil d'encaixar a dins una escena espanyola. I, en canvi, allà no tenen cap problema en acceptar-ho amb el de vingui de fora.
3: I com establiu el contacte? Envieu-me aquest, envieu mail, som aquests, si us agrada, estic disponibles, o és un poc més complicat?
1: No, el primer va ser amb en Joan Andreu.
2: El primer va ser a través d'en Joan Andreu,
1: sí,
2: de Mecampai.
1: Que mos va dur...
2: Que ell hi havia anat com a públic, i el de fet... Clar, en Joan Andreu sempre ha fet aquella cosa... Un altre esperit lliure, com en Pinxo, sí. com en Twitter, i també un altre facilitador de coses i que fa moltíssimes coses per la música. I els duia grups d'allà, pues els duien el Summer Pie, els duien tal, i d'alguna manera pues, va fer una mica el camí a l'inversa, perquè després també, si no estic equivocat, també hi van anar Ripples.
1: Sí, sí.
2: És a dir, que també no només ho ha fet en Nolt.
1: Sí, volia fer-ho un poc a l'enrevés, també, dur grups d'aquí a allà, jo què sé, suposo que per canviar l'experiència i a menys quan sortia això de l'intercanvi i bé, mos va dur un festival que era com a molt familiar d'un grup també, no?
2: Bueno, els organitzadors són part de Dreaming Spires.
1: Dreaming Spires, un grup d'allà...
2: Que és un grup d'Oxford que ha tocat a festivals d'en Joan Andreu i tal.
1: Molt guai, sí, clar, hi havia unes bandes... brutals.
2: Sí. Sí. El segon també va ser d'una sinergia, també amb un grup que havia duit en Joan Andreu, que se diuen Big Reference, que són en Trevor Moss i en Hannah Lou, que són dos tipus de l'escena folk, però que havien fet, en aquesta ocasió, un trio elèctric de rock, cantant ella tocant la guitarra, i en Trevor tocava el baix, amb un bateria jove i tal, i van fer un concert amb ells a Mallorca. I allò de... que heu de venir i tal, igual, no sé què. I resulta que ella és la comissària del festival de Hastings. I a partir d'aquí va ser allò de... Ostres, que tal... Per què no veniu...
1: Bon. Sí, és com tenim un
2: festival. Estic agafant la paraula. Idò,
0: en aquest grup, a part d'en Xisco, d'en Apacis, també tenim en Moncho i en Mats, que conformen aquest quartet tan benvingut i que ara ha presentat aquestes 14 cançons que totes, dins el seu estil, mostren una evolució i mostren que totes són diferents, encara que a totes se vos reconeix totalment. De fet, Napazis sona ja com una gran dona del rock, no?, d'aquestes... Però sí que teniu unes influències musicals molt extenses, se vos nota bé tots els arranjaments, harmonies vocals, totes aquestes coses guapes que posau a ses lletres i a ses músiques que creau, no? Contau-nos un poc sa composició, aquesta mescla d'humor i de crítica que hi ha a ses lletres.
1: A mi és que m'agrada tot i sóc una rebelde i si ara me dius has de triar, pues no puc. I pues si un dia me surt algo tirant més en el country, pues
0: amb
1: total llibertat pues ho faig per cata mateix, o sigui, no li dec res a ningú, així que faig això, el que m'agrada. i amb el que hi crec. I lo dels vídeos, pues, amb això de les xarxes socials, mos pressionaven, heu de crear contingut, heu de crear contingut, i van dir, bueno, pues venga, vale. I mos ho passant pipa, feim els vídeos aquests, i ha estat una cosa com improvisada...
2: Home,
1: i una sorpresa.
2: I amb pressupostos molt, molt limitats. Sí, pressupost tot, tot és do it yourself.
3: Enginia, sí. Imaginació i pa'lante.
2: Exacte.
1: Sí.
0: I entre d'aquestes cançons sentirem ara una que també se va promocionar com a avançament, que és aquest Scottish Boyfriend, que és un tema molt simpàtic, que també trobeu a Inner Planet, el nou disc de The Tea Makers.

0: Bé, idò, heu d'escoltar totes aquestes cançons, són totes molt animades. Un intueix, aquells que van anar al seu concert de presentació del disc en el Grammy, amb The Good Fellows, segurament vareu viure un directe enèrgic, molt potent i molt seguit, no? Molta d'energia, on combinau aquests temes amb els dels discos anteriors, no? Perquè ara ja teniu una legioneta de fans que vos reclamen les cançons que ja volen, eh?
1: Sí, les teammakerets.
0: Com?
1: Teammakerets.
2: És complicat tenir ja fans.
3: No, al contrari. És complicat perquè...
0: Atendre totes les peticions, o què?
3: No.
1: Que va, és meravellós.
3: Aquí la senyora sempre vol fer coses noves. I s'avorreix molt de tocar l'antic. I quan vam presentar, vam dir... Farem, a més, ho va dir el concert, només començar, va dir... Farem allò que fan les bandes consagrades que toquen en el 20è aniversari d'un disc, el disc, amb el mateix ordre que estan les cançons. Però nosaltres ho fem ara,
1: avui.
3: Dia.
1: Claro, no tenim temps, no esperarem 20 anys.
3: No d'aquí 20 anys, ho fem ara. I van tocar tot el disc nou. I després van tocar cançons noves, que ja seran del següent disc.
1: Sí.
3: I després sí que van tocar alguna de ses clàssiques.
2: Tu saps que Radiohead se va plantar a Madrid i no va tocar Creed en cap moment.
1: Ah, bé, això...
2: aquestes.
1: Clar. No, jo...
0: Tu ja teniu clàssicots, no? My Records, o quines són ses que vos demanen més?
3: Bueno, My Records no falla mai.
1: My Records ha estat com una sorpresa, perquè resulta que és un tema universal, no? De quan te separes, qui se queda
0: els discos. Aquest disco el meu.
1: Aquesta vaig comprar jo, tu, o...?
0: Sí. És una qüestió. Bé, aquest dissabte, aquells que no varen poder anar divendres passat en el Grammy, podrem anar a Mais Vinilo. Feis un vermut amb un petit acústic, amb signatura de CDs, de discos, amb, bé, contacte amb el vostre
1: camisetes.
0: Públic. Camisetes també n'hi haurà.
1: També n'hi haurà. Sí.
0: Grogues o de més colors?
1: També. Oh, més colors.
2: Mais Vinilo a les 12.
1: Exacte.
2: No?
1: Sí. A més, un acústic que no en solen fer. Així que...
0: I a més, aquí heu de venir també a fer un acústic. Ara que el fareu ja...
1: Sí,
0: bé,
1: ja
0: tenim.
1: Sí, ara practicam.
0: Molt bé. I després també actuareu a la Fira del Disc de Mallorca, no? Que és a final d'aquest mes.
1: Sí, el dia 24 d'octubre.
0: Sí. Aquests dos dies, no? Que és també un lloc on hi aneu habitualment a trescar vinils.
1: Sí, clar, totalment.
3: Anant de públic. Sí,
1: ja estic estalviant fa una estona. Sí.
0: Contau-me també un poc les previsions que teniu de sortir. Bé, ara, com ha dit en Xisco, mirareu de trobar moltes actuacions amb aquest disc, que la veritat, vos ha quedat molt, molt bé, molt redó, com han dit
1: Gràcies.
0: Abans, amb temes molt variats, amb ses lletres, i evidentment també amb aquesta peculiaritat que en Empathis és bilingüe, a la qual cosa els temes sonen tal qual, vull dir que no se nota una traducció...
3: Bueno, una anècdota molt curiosa amb això, quan la primera vegada a Oxford, en el Wood, nosaltres vam tocar, per això, a l'hora del vermut, potser eren les 12 o la 1 del migdia, i a les 8 o les 9 del vespre mos topam una colla de tal, que mos van reconèixer, que mos havien vist en l'escenari, i una de les coses que ella va dir, clar, no, va dir, nosaltres som un grup de Mallorca i tal, diu, però no us confongueu, va dir, nosaltres venim de la Gaida, el Gaida... no pot fer balconing. És un lloc des que volia tirar, seria des de l'iglesi i no és aconsellable.
2: I mos van dir,
3: hòstia, s'han flipat, perquè vos han vist tan cool que pensaven que éreu de Londres.
2: Clar,
3: allà a Oxford, per l'accent...
2: Els cursos són de Londres.
3: I també per l'accent, perquè allà va estudiar, va viure a Londres...
1: Del Gaida són més cool.
3: Pensaven que era de Londres, no de Mallorca, saps? I vas que dos accent de vegades...
2: On vas a parar?
1: Claro.
0: I una passada, no?, tota aquesta referència, tot aquest background que també vos ajuda a fer tota aquesta música. Contau-nos un poc entre tots quatre... Bé, m'ha sorprès que ja teniu temes del següent disc, és a dir, que no vos aturau de compondre. Són molt creatius. Com ho feis tots o bàsicament vosaltres dos?
3: No, també escriu.
1: Sí. És com una malaltia, jo no sé, jo quan tens temps lliure...
0: No sé, pot ser tan prolífic.
1: Una cançó, no sé.
0: Que fàcil, que bé.
1: I després és com quan les sents, quan les passes pels teammakers i les sents, és com... Uau, tio, que bé que queda.
3: Sí. quan agafa forma, perquè clar, en el principi ni tan sols està en el teu cap, és una cosa que va sorgint. Sí, estic segur que en la gent que heu xerrat de quan escriu cançons, tothom vos dir el mateix. No és que tu ho pensis, no, surt. Sí. I surt com surt. Sí. I tu ets com un... no sé com dir-ho, és a dir, tu no ets...
2: Ets un vehicle, les exacte. Cançons estan sí. allà i tu...
3: Exacte. Sí,
1: de sí. fet, quan
3: com intentes... si tu sintonitzessis una antena. Tu no ets el creador, tu ets un transmissor.
2: Efectivament.
1: El dia que dius, medium, ara sí, escriuré sí. una cançó, doncs pues no.
3: No, exacte, ve com bé.
1: T'estàs dutxant.
3: Ve com bé. Clar, i quan al final, quan la sents ara, o un disc que roda, dius, ostres, això no existia abans.
2: Que bé.
3: Saps?
2: Idò, T-Makers, que recordem la cita a l'hora del vermut a les 12 més vinils, que és aquesta galeria que uneix, diguem, la plaça Patins i carrer Oms, un lloc, a més, on se conciten amants de la música. Jo he anat un parell sí. de vegades i allà la sí. música té una presència, perquè allà melòmens de veritat.
1: Allà és la millor botiga.
2: És la millor botiga.
0: Idò, allà tocaran un acústic aquest sí. dissabte a les 12. Podreu veure'ls, que pot signar el disc, i a més, també els podreu veure a la Fira del Disc de Mallorca dia 24 d'octubre. Partirem amb un tema, de fet no em parla molt de ses cançons, però bé, vos recomanem a tots que les escolteu, aquesta de Happy, amb la qual tancarem, parla també d'aquesta part tan alegre que mostram, però que llavors na Pacis, en Xisco, en Mats i en Moncho veuen només tristesa, no? Realment, el que hi ha per davall. Moltes gràcies, aviat vos esperam amb un petit
1: gràcies
0: acústic un divendres i enhorabona per aquest Inner Planet de T-Makers.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per ser convidada.

0: TV3 Ràdio és Dial. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
1: L'Aviador. TV3 Ràdio.

0: I més música per acabar l'aviador d'avui, perquè Daniel Higiénico, un dels músics de referència que estimem molt també en aquest programa, actua dia 9 al Teatre de Lloseta, Mònica.
1: Això és aquest divendres, actua i tanca la gira del 35 aniversari de Daniel i la Quartet de Baño Band. Allà el trobarem i ara el sentim quan mos convida a anar-hi.
2: Hola, soy Daniel Higiénico y mando un saludo a todos los oyentes de l'aviador. Y nada, deciros que este viernes estaremos en el Teatre Lloseta haciendo nuestro último concierto con la Quartet de Baño Band. Daniel Higiénico y la Quartet de Baño Band será el último ya de este aniversario que estamos celebrando estos meses. Y nada, será a las 9 allí en el Teatre Lloseta y espero que nos veamos. Venga, un abrazo.

0: equivocado.
1: I amb un dels temes més icònics d'en Daniel, Mònica, l'Hombre Cucaracha, ens acomiadem per avui.
2: Exactament, el trobareu en el Teatre de Lloseta aquest divendres i, si no, sempre tornarà a celebrar el 36 aniversari de Daniel i la Quartet de Banyo Band. Adéu, bona nit.
0: Y Son Goku vomita bolas de dragón encima de mi pantalón.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al darrer eclèctic de la temporada. Sí, perquè aquest estiu ens agafarem un mes de vacances. Serà l'agost que començaran demà, per a tornar amb les piles ben carregades el primer dilluns del mes de setembre. Descans de sessions de nova producció, però no ens apartarem gaire de la programació d'IB3 Ràdio, perquè a partir de demà podreu sentir una sèrie de reposicions que vos acompanyaran de dilluns a divendres. Un dia més a la setmana per allò de compensar. Bé, avui és dilluns, programa 329, i ja ho sabeu, toca jazz. Hem encetat el programa amb Mingus Motes, la composició que dona títol a l'àlbum que tenim a les mans. Una producció del contrabaixista vitorià Josu Izagirre, dedicada al músic que més l'ha influenciat en la seva carrera. I ja vos podeu imaginar que es tracta de Charles Mingus.

L'Andalan és el que acabem de sentir i que pertany a Mingus Moats, l'àlbum del contrabaixista vitorià amb una llarga experiència passant per infinitat de projectes de creadors com Miquel Urdangarín, Rupert Ordorica o Miquel Laboa. Tot això després de donar les seves primeres passes en el món de la música amb bandes de ska i rock. Però definitivament on es troba molt més còmode és en el món del jazz, i bé que ho mostra amb aquest àlbum publicat enguany per al segell guipuscoà Errabal. Àlbum al que retornem per sentir Noraren Dansa. Mm.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. I de tres ràdios, servei públic.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
6: I hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol!
8: Tentol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Esteu en la sintonia de l'Eclèctic, el programa eminentment musical que vos acompanyarà de dilluns a divendres durant aquest mes d'agost en tota una sèrie de redifusions per a tornar amb programes de nova producció a partir del primer dilluns del mes de setembre. Ja ho sabeu, sempre amb aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. Com és el cas del que avui vos presentem, aquest àlbum, titulat Mingus Moods, amb el qual el contrabaixista basc Josu Izagirre retó homenatge al seu admirat i també admirat per tots els aficionats del jazz, a banda del seu mal caràcter, Charles Mingus. Hem encetat aquest segon bloc de l'Eclèctic amb Ez Pentsatu Gehiegi. Ara seguirem amb A los que se fueron.

A los que se fueron, de l'àlbum Mingus Moods. Així es titula el llarga durada que ens acompanya, enregistrat per el contrabaixista Josu Izaguirre, envoltat d'una bona plantilla de músics fins a completar el sextet, que són Rubén Salvador a la trompeta, Pablo Ramos al saxo alt, Asier Iturbe al trombó, Koldo Iriarte al piano i Aitor Bravo a la bateria. Ens presenta 8 temes, 7 són de composició del propi Josu Izaguirre i una és una versió d'un tema composat per Jorge Martínez per a la banda asturiana Los Ilegales, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. I és precisament el que sentirem a continuació.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Companys, començant temporada, què podem fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des aquí, sa teenager.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no són tan joves?
6: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Estimades i estimats, acabem d'encetar la recta final, no només de la sessió d'avui de l'Eclèctic, sinó els darrers minuts que tancaran l'actual temporada. El juliol expira dins uns minuts i a qui vos parla també li ha arribat l'hora de poder fer vacances. No serà per molt, perquè ens tornarem a sentir a partir del primer dilluns de setembre. Un meset per agafar forces, escoltar molta música i aviat començar a enllestir noves sessions amb músiques d'aquestes que per norma no sonen a altres bandes i per les quals val la pena trencar el silenci. Però per no crear un buit, com vos he dit abans, ja tenim programades tota una sèrie de redifusions que vos acompanyaran durant aquest mes i de dilluns a divendres. Bé, ja només presentar-vos el darrer tema que ens queda per sentir, Domingos Mods, de Josu Izaguirre. Tancarem en Non Gogoa. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut, bona música i bon mes d'agost.

0: Bon dia, sí, dia 5 d'octubre de 2012 es va declarar oficialment el Dia Mundial de James Bond. Això és perquè aquell any es commemoraven els 50 anys de l'estrena de Doctor No, la primera d'una llarga sèrie de pel·lícules sobre el famós agent en llicència per matar, ideat per Ian Fleming. A les illes, el James Bond més famós, Sean Connery, va rodar l'any 1964 La dona de palla, una producció britànica filmada a Cala Ratjada i a Porto Coloma, Mallorca. Per cert, que justament aquell any, a Mallorca, hi va morir un espia d'aquells de veres, Thomas Harris, membre del servei britànic i figura clau en el desembarcament de Normandia. Harris va morir a Llucmajor en un accident de trànsit. L'espionatge, per tant, ens arriba tant de la realitat com de la ficció. I un llinatge tan estès i tan conegut com aquest de Bond, volem saber què vol dir. Bond, en anglès, vol dir llaç, unió. Vendria a ser una cosa així com en Jaume Llaç. I la quantitat de noms il·lustres internacionals que traduïts mos apareixen sorprenents són molts. Per exemple, Beethoven. Ludwig van Beethoven, compositor, director d'orquestra i pianista amb un immens llegat musical que va des del classicisme fins al romanticisme, seria conegut com en Lluís Corral de Remolatxes, perquè aquesta és la traducció del seu nom. O també Albert Einstein, el científic més conegut i important del segle XX, que aquí seria Albert Marge de Pedra. Bach vol dir rierol. I Spielberg. Idò, Spielberg ve de Spiegel, que vol dir mirador, i Berg, que vol dir muntanya. És a dir, que Steven Spielberg seria mirador de la muntanya. És curiós que això passa molt de llinatges alemans. Per exemple, el llinatge Schuster, com el jugador de futbol. Schuster vol dir sabater. En anglès passa el mateix. Tots saben qui és en Tom Cruise o en Thomas Creuer, en Kevin Bacon, que seria en Kevin Chua, o en Donald Trump, que és Donald Triomf. Bé, tècnicament és qui governa el món, perquè Triomf de Donald va dir qui governa el món en escoces. Realment traduïts semblen una altra cosa, però en realitat quan sentim un llinatge no solen pensar en el seu significat. En tot cas, avui, això sí, és el Dia Mundial de James Bond. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat. Jugaran les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dilluns, som dia 5 d'octubre, hi ha molta actualitat, tenim totes les lletres i qui les saben totes són a Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Juch.

0: Bon dia i bon dilluns, Maria Pons, com anem?
1: Molt bé.
0: Ben trobada.
1: Moltes gràcies.
0: Celestí, com estàs?
2: Bon dia.
0: I Miquel Jun, com anem?
3: Bon dia, va bé.
0: Idò, tornem-nos aquí un dia més. Avui és dilluns. Heu pogut descansar el cap de setmana?
3: Sí.
1: Un pot de tot, no?
2: De tot.
1: Que
2: però
1: que
2: hi ha descansar.
1: Exacte.
2: Està bé.
0: Exacte.
1: Equilibri.
0: Sempre hi ha coses a fer, eh?
2: En primer truem i llavor...
0: I llavors descansam.
3: Diumenge segur que descansam.
2: Sí.
1: Ja ho dius bon dia, no? També, és dia de descansar.
3: Exacte.
0: Bé, avui tenim molt de continguts, han passat moltes coses. De fet, en parlarem de l'actualitat, però des d'un altre prisma, que és allò que també a nosaltres ens agrada. Però, Celestí, començam repassant els continguts amb tu.
2: Sí, perquè avui parlarem d'una recerca i investigació que ha fet la periodista mallorquina Laura Jurado, que s'acaba de publicar en format de llibre. Es tracta de Mallorca romaní, una història de la comunitat gitana, en la qual ella recupera una de les memòries més silenciades de la nostra història col·lectiva. Els 5 segles de presència gitana... a Palma i a Mallorca en general.
4: Yo soy un gitano fino.

0: I d'amb una mirada rigorosa i alhora propera, hereva del periodisme d'investigació, Laura Jurado ressegueix persecucions legals, estigmes que s'han heretat, oficis, devocions, desplaçaments i resistències d'aquest poble nòmada i alhora també tan arrelat, en aquest cas, a Mallorca.
1: Mallorca, perquè és l'estudi que ha fet Laura Jurado, un estudi que li ha durat més de 5 anys de recerca d'investigació de Maroteca i que ara reuneix en aquell llibre que l'ha titulat Mallorca, Romaní, una història de la comunitat gitana, a Palma, concretament, i també per extensió a Mallorca. Avui vendran a Laura i el comentarem amb ella, però tenim més temes també, Maria.
2: Sí, perquè és dilluns i toca conèixer un carrer de les Balears i avui pegarem a Marratxí amb un conjunt de carrers dedicats a, atenció, arbres, flors i ocells.

0: I avui el tema del dia, Miquel, mos du a Madrid, no per parlar d'eleccions, sinó
1: no,
0: de música.
1: No xerrarem de les eleccions.
0: Sí, sí que xerrarem, però bé, ara ho
1: xerrar, bé, sí, xerrar, xerrarem en qualsevol moment del programa, però no és notícia del dia. Ho farem, la dedicarem a Shakira, perquè molts de ciutadans de les Balears han passat aquests dies per Madrid per veure un dels concerts de l'artista i de tot l'univers Shakira, perquè hem de contar que fins i tot ha fet un estadi propi per ella mateixa, on hi ha una mini ciutat de dins.
0: Ha estat gros.
1: Museus, de tot. Mm-hmm. Bé, grossíssim. Després aquests nostres oients vos explicaran com ha estat la seva experiència.

0: de si tal vegada conegueu qualque balear que ha estat en aquest concert, perquè en són molts que han anat a Madrid a veure el concert de Shakira.
1: Només
0: i que encara...
1: Només mirant Instagram, sí, en trobes... Jo n'he trobat un bon grapat.
0: Un fester, sí, sí. I és que han d'anar, perquè I encara no ha acabat la gira de Shakira. A més, aquest cap de setmana mos ha de sorpresa en Dua Lipa, que ha cantat amb ella, que aquesta no me l'esperava.
2: No, ningú va veure venint això. Però ho vàrem fer molt bé.
0: Preciós. Sí,
2: divina ser dues. Sí.
0: Doncs avui xerrant d'aquest concert de Shakira a Madrid, sobretot de l'experiència de Ciutadans de les Balears en aquest concert. Però com dèiem, l'actualitat comanda i avui tenim moltes ganes també de rebre el nostre estimat lector, en Josep Maria Nadal Suau. I avui torna amb literatura i amb un tema molt d'actualitat, és clar, aquest.
3: Ja tenim notícia del dia, i més que del dia, unes eleccions generals d'aquí a no res, i el Lectobro hem pensat que seria una bona idea recuperar de la biblioteca alguns llibres que parlin o bé de processos electorals o bé de les conseqüències que aquests processos poden tenir després, no? Finalment he triat tres novel·les, cada una a la seva manera és ja un clàssic, i les comentam en una estona. It's cool.

0: Que va ser per fi, avui vendrà en Nadal suau aquí als estudis. Tenim moltes ganes de veure-lo i parlarem d'aquests llibres de Philip Roth, Pío Baroja i Rafael Chirbes, ni més ni manco. Dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentolo en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: O ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic,
5: sorpresa,
3: que no és altre que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, esperem els vostres missatges. Maria Miquel, moltíssimes gràcies, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que no ha descansat aquest cap de setmana. Sí, diu que sí.
4: Sí, un poquet.
0: Ho dic perquè divendres va ser nosaltres en el Flem, en directe, des d'aquella piscina. Pues he de dir que ahir m'han dit, jo no hi era, però que van nedant a Xanguito dins la piscina.
4: Ah, sí?
0: Després del seu concert.
4: Se l'ha remunyat?
0: Sí, sabeu que sí.
4: Ell tot sol, tots?
0: Tota sa banda.
4: Ostres.
0: Que van actuar en el mateix escenari que nosaltres vam fer el programa divendres en directe des del Flem, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, que hi va tancar les seves portes, i 13.000 persones, segons l'organització, han passat per aquest festival que ha reunit moltíssimes persones i que finalment van acabar dins la piscina. Nosaltres no.
4: En Ramon, bé, però tot són idees, L'any que ve, mira. Bé, ja està fet ara.
0: Sí,
4: ja no seríem originals.
0: No, no, no. En tot cas, el nostre company tècnic avui, en Joan Jiménez.
4: Més Joan, que res, perquè gràcies. Us haurien de llevar els cascos auriculars
0: jo,
4: quedant micro.
0: Quedant remull, tampoc sí, no.
4: I clar, no quedaria en silenci, la missió.
0: Joan, no moltes gràcies. Tampoc no se va remuar, això que van passar calor. Són les 3 i 16 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, sí, avui un tema molt interessant que tractarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Idò, sí, perquè la rabiosa actualitat ens du a parlar d'una investigació, d'un llibre que ha fet l'escriptor Sebastià Perelló i que es titula Beure sense set, el vi en la literatura contemporània.

Clar, això és una exaltació a modes, volem dir que és tot un himne. Qui, qui hagi estat a les festes de Gràcia ho sabrà. I ens va bé aquest volen vi per introduir el tema del programa d'avui, perquè avui volen dedicar el concurs de Tèntol al darrer llibre de l'escriptor mallorquí Sebastià Perelló. El vi ja sabeu que és una beguda que ha acompanyat els éssers humans durant mil·lennis i també el procés creatiu de molts d'escriptors, de poetes i de filòsofs. I aquí és on ha trascat en Sebastià Perelló, que analitza en aquesta relació a veure sense set un estudi del vi i de la literatura contemporània. Què diu a la introducció del llibre? I diu així: sembla que Rousseau considerava que el gust pel vi no era un crim, tot i que beure'n en excés era degradant. Afirmava, d'una banda, que beure'n amb reserves a la taula era cosa d'ànimes dobles, de la duplicitat d'aquells que donen a entendre el contrari del que senten, i de l'altra, que l'abús és ignominós, fa perdre el cap per un temps i a la llarga embruteix. Així comença aquest llibre, amb aquestes paraules de Rousseau, que també són molts els autors que han trascat sobre el món del vi, que han escrit, o fins i tot que han escrit influenciats pel consum de vi. Perquè l'embriaguesa, considerada com un dany per la salut, és un argument del segle de les llums que deixa tanmateix prou espai per a l'ostentació del gust i el refinament del paladar. També Kant parlava de la feblesa que provocava el vi i s'afegia la idea contra la interperància i el miratge que creava Anagat.

0: El pare de Sebastià Perelló, de Costitx, feia vi, però no el comercialitzava. El feia un vi per la família, un vi familiar, com feien també moltes famílies a la ruralia de Mallorca. Tot i que Perelló, fill, mai va tenir curiositat de fer vi ni de fer o investigar sobre la teoria dels enòlegs, sí que li va despertar la curiositat sobre la cultura del vi. A més, no és un gran tastador de vi i d'ençà de la Covid el va deixar pràcticament sense olfacte, però sí que, segons l'autor, el vi no només és aroma, sinó que és tot un món. És per això que en aquest llibre fa una passejada per autors com Rousseau, Baudelaire, Beckett, Emil Dickinson, Rubén Darío, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, William Faulkner o Tennessee Williams, entre d'altres. Perquè diu que el vi és com l'amor. Val més beure sel que convertir-lo en un objecte d'exaltació incessant. I això són paraules del també escriptor Charles Albert Singria.
1: I doncs, per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en Sebastià Perelló i precisament en aquest llibre, en aquesta investigació, Beure sense set el vi en la literatura contemporània.
0: Així ho farem. Són les 3:21. Tèntol.

Però com sempre tenim pregunta al dia i avui la pregunta, òbviament, relacionada amb la literatura i el vi. La comarca de Binissalem té una tradició vitivinícola molt llarga, ho sabeu, i com sabem va obtenir la categoria de denominació d'origen a final de l'any 1990, però la fama li ve de molt enrere, li ve d'antic. De fet, hi ha un escriptor francès que ja citava el vi de Binissalem a una de les seves obres, i avui vos demanem si sabeu quin és l'escriptor que ja xerrava del vi de Binissalem.

0: Doncs aquesta és la pregunta del dia. Quin d'aquests tres escriptors va ja parlar en un dels seus llibres de El vi de Binissalem i el va elogiar? Se l'estimem.
1: I de si va ser Albert Camí, va ser Jules Verne o va ser Charles Baudelaire?
0: I de què poden ser? Aquestes són les tres opcions. Qui trobeu que va escriure en una de les seves obres l'elogi al vi de Binissalem? Albert Camí, Jules Verne o Charles Baudelaire? Aquestes són les tres opcions que tenim de resposta i, com sempre, mos podeu contestar.
1: Sí, la primera, ja ho sabeu, és a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, i la segona ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Qui elogiava ja el vi de Binissalem ja fa uns anys? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és diversitat. De dilluns a divendres a les 5...
1: Jo conec en Quico Rivera.
2: Súbele el mambo.
3: Quin nivell, Maribel.
1: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
4: ¿A 200 euros? Ya se podría haber sido un pomer en Paquirri.
3: Pues para ser el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
1: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
5: Yo ya no trabajo con él.
3: No.
4: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
1: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
4: Molt bé.
0: I bé amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
4: Per favor.
3: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
1: Exacte, i li tornem a recordar.
0: IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Crec que m'han fet sí. Aposta, un sí. Anunci de CDO de Pini Salem. Jurar i perjurar que no sabia que aquesta publicitat...
6: La publicitat no la posen nosaltres.
3: Aniria ara, però és ben curiós. I mos ha telefonat un oient, en Catalina, que va respondre la pregunta del dia. Recordem que vos demanàvem quin escriptor francès citava el vi de Pini Salem a una de les seves obres. Catalina, com anam? Benvinguda.
7: Hola.
3: De bon mos telefones?
7: De
3: Vinícius. Ah, veus? Has vist que bé. Això és fantàstic. Avui tot mos queda redó. Catalina, està amb Barbie de Vinícius? Ai, que t'hem perdut.
7: Que sí, ja. Sí.
3: T'agrada el vi de Vinícius?
7: Sí, clar. Sí.
3: I en quin escriptor també li agradava?
7: Bé, la pregunta que feis, la resposta seria en Jules Verne.
3: Ahà. Uh-huh. I per què? Per què creus que era Jules Verne?
7: Bé, perquè fa bastant de temps vaig llegir per unes xarxes socials d'aquests comentaris, ho vaig cercar, vaig fer una cerca per internet i ho vaig trobar.
3: Uh-huh. Era bona cosa. Efectivament, tens tota la raó. Catalina, moltes gràcies per telefonar. De fet, és una referència ben antiga, perquè ara cercaven l'any, i és de l'any 1896, un llibre que va escriure Jules Verne, que se titulava Els viatges de Clovis d'Ardentor, i que, per tant, en aquest llibre deia que el vi de Vinícius era com molt destacat ja en aquell moment, els brous de Vinícius, així li en deia. Així que, Catalina, gràcies. Sí,
7: sí. A vosaltres.
6: I bon vi.
3: I sí, exacte, de Vinícius avui. Gràcies, Catalina. Idò, que bé que mos ha telefonat a Catalina. Ara, però, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.

0: És el moment de conèixer el nostre convidat d'avui quan sonen les 3 i mitja del capvespre. Un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa, que és beure sense set el vi en la literatura contemporània. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor, vostè qui és?
4: Qui
5: és?
6: Com se diu?
5: Vostè qui és?
7: Sebastià Perelló.
6: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Jo vinc del no-res, però també del costitx.
8: A veure, que volen beure res?
0: Vol beure res?
7: Tenc aigua i crec que ara no és allò que convé.
9: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Vaig anar a l'escola de Costitx i després a la Porciúncula. Cultura franciscana.
8: Ens dirà per qui treballa?
7: Ja no faig feina per ningú.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
10: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: El cap.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Torneu a dir que no t'han sentit.
7: No.
0: No.
12: No li donis conversa, que no et deixarà marxar.
13: Té o cafè?
12: Perdó, no l'he sentit.
13: Té o cafè?
7: Jo som del cafè.
0: Cafè? Cafè o vi?
7: Depèn del moment, de la circumstància, amb qui i quan.
14: Però, noi, m'agradaria molt ser escriptor. Ha de ser una gran cosa. D'on treu totes les idees?
7: Del món i la bolla. I de tot allò que m'envolti, tot allò que ve i revé. I em passa per mi, en definitiva.
15: Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer't. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
7: A mig camí, una cruïlla estranya, que ningú ha localitzat.
16: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: Segon per què?
17: El resultat no ha sigut concloent.
18: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
19: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
20: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
21: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà la mar de bé.

0: Milan Santés respon aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar Sebastià Perelló. Com estas? Benvingut.
1: Benvingut, Nicent.
0: Gràcies.
1: Amb aquesta enquesta inicial. I ha estat un...
0: Però no està concloent.
1: Un arrebatament poc probable de ser qui som davant d'aquestes preguntes tan incisives.
0: Mm-hmm. És que aquestes màquines
1: són invasives.
0: Invasives, sí, això és veritat.
2: Però ara ja poden fer una olor.
0: Sí. Ara m'ha agradat molt aquesta pregunta que li feim a molta gent. On s'alimenta la fantasia, el cor, el cap? Que és la primera vegada que qualcú mos diu que hi ha un punt intermig.
1: Sí, hi ha una cruïlla. Una cruïlla
2: que no s'ha trobat.
1: Mm-hmm. No. Hi passes, però no, ningú sap on és.
0: Mm-hmm. És interessant aquest lloc. L'haurem de descriure o fer un assaig com molts que s'escriuen i com aquest que acaba de fer en Sebastià Perelló. Li poden dir assaig, Sebastià?
1: Sí, totalment.
0: Sí? Mm-hmm. Beure sense set?
1: Beure sense set.
0: Tu no tens set?
1: És allò que ens distingeix dels animals segons Plini el Vell. De totes maneres, hi ha una citació implícita aquí perquè en el 18, Beaumarchais, en el Figaro, hi va afegir un detall. Diu, sí, som els únics animals que bevem sense set. On es distingeix dels animals, això. Però també fer l'amor sense aturall.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que...
0: Vols dir que els animals...
1: Sense aturall, d'aquesta manera, diuen que no.
0: Uh-huh.
1: Diuen que ho fan més per la reproducció i no tant per aquesta cosa frenètica que mou els humans. Jo no ho sé. Això deia Beaumarchais.
0: Mm. Això deia, i tu has recuit... Això no, però molts escriptors i molts autors.
1: En tot cas, tot cau de la banda del plaer i del goig, i per tant ja ens va bé.
2: Clar, perquè el vi no sacia la set.
1: No hi ha res que sacia la set, crec.
2: Podem quedar saciats, però no...
1: La mou, la remou. Mm. L'envida, la reprodueix i la multiplica. Mm-hmm. Jo crec que la set és el desig, i per tant... Mm-hmm. Aquí la set és un emblema del desig, i per tant és difícil que alguna cosa s'esgoti d'una manera completament satisfactòria. Diuen els místics que sí, que allà trobes alguna cosa que te satisfà plenament.
0: Ah, sí?
1: Però Bach deia «Ich habe genug». Que jo m'agrada traduir, estic com engorgat de la divinitat, tot i que m'ho tenen prohibit, els meus amics més catòlics i cristians. Vull dir que fins i tot el místic ja no sé si troben aquesta veritable satisfacció completa.
0: Mm-hmm. Però sí que és vera que la set és un tema que han transitat molt d'autors, fins i tot en Damià Auger, que també té un llibre que s'ha dit així, «Tenc set de tu».
1: Sí, jo entenc un que se diu la set, també, de poesia.
0: I tu també, el teu primer.
1: Vull dir, sí, el meu primer llibre de poesia. Jo crec que la set és un tema infinit perquè, d'alguna manera, emblematitza tot allò que s'encavalca amb el desig. I, per tant, és interminable.
0: Uh-huh.
1: I beure sense set, aquí ve d'aquesta idea. De beure sense... Vull dir, quan beus per necessitat, te'n vas a l'aigua, no al vi. Mm-hmm. Per tant, el vi és aquella sensació de beure sense aquesta necessitat bàsica de satisfer aquest desig irrefrenable de la set.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Però un desig perillós, segon quan?
1: El vi té...
2: Aquesta set.
1: Aquesta set de vi, aquesta beure, aquesta set que no se satisfà, d'alguna manera sí que toca els espadats més endemoniats del vi. Vull dir, que ja ve d'antic, allò. Uh-huh. I, per tant, aquí hi ha tot aquell espai a recórrer entre la sobrietat, vull dir, que alguns consideren avorrida, no ara, precisament, i aquella ebrietat, aquella que t'arrossega cap a fins i tot allò on ni tu hi voldries anar.
0: Uh-huh. Clar, has investigat diversos autors contemporanis... Has partit de la premissa que han escrit sobre el vi o que han consumit vi?
1: Això és important, perquè vull dir... Aquest llibre no és un llibre sobre el vi. No és un tractat d'enologia, sinó de la presència del vi a la literatura. Jo crec que la literatura ha estat un instrument allà on el vi s'hi ha sentit ben a pla. No? Vull dir, perquè tenen alguna cosa en comú que els fa anar paral·lels. D'alguna manera, vull dir, tots dos conformen la civilització humana.
0: Uh-huh.
1: No? I són part de la civilització, tot i que això a vegades, vull dir, te pot conduir cap a la barbàrie. ja m'han dit, hi ha una versió endimoniada del vi. Mm-hmm. I, per tant, vull dir, això s'ha de tenir molt, molt present. Però, de totes maneres, vull dir, el vi pot anar per la banda més com de comensalitat, de convivialitat,
0: sí, de compartir un moment, de compartir un moment,
1: i de l'altre te pot conduir a llocs
0: que no saps. Clar, pots arribar.
1: On pots arribar. Que...
2: Sense el vi no tindríem gran literatura, grans autores, autors, grans títols.
1: Vull dir, si fa referència a la qüestió que combina creativitat i alcohol, jo crec que això està completament superat. I se sap perfectament que no te duen lloc. Eh? No te duen lloc. El vi, en aquest sentit, vull dir, jo aquí he partit per, com allò que deia Follner, que de l'altra banda bevia molt, però que entenia que quan beus, vull dir, també beus, quan beus vi, fins i tot quan beus alcohol, perquè ell era més de destil·lat, quan beus alcohol, vull dir, beus civilització. I, per tant, això ja implica una certa relació de tensa, ambigua, de significats i imaginaris del vi. Sí. Entre l'abstèmia, aquesta vida, aquesta cultura abstèmia, i aquella cultura de l'embriaguesa desfermada.
0: Clar, però és veritat, com has dit, que hi ha molts autors associats amb el consum d'alcohol o de vi.
1: Sí.
0: Hemingway, Scott Fitzgerald, Faulkner, Tennessee Williams,
1: sí.
0: Aquí també a Balears.
1: Sí. Sí. Jo m'he fixat més amb els imaginaris del vi, el vi a la literatura, que no tant en les biografies de qui bou i qui no bou. Vull dir, això, tot i que surt, perquè és alguna cosa que conforma el món que envolta vi i literatura, i n'he parlat. Però, vull dir, aquí se'n tracta d'una manera molt oberta. Sempre diuen que no hi ha el vi, sinó el vins.

0: vull dir, més de la Revolució Francesa, allà on tot allò s'embala cap a altres realitats possibles que ens han fet a nosaltres, vull dir, ha de passar. Vull dir, començar per un segle encapritxat amb el vi, però només des de l'hedonisme rococó. Vull dir, perquè des de la Il·lustració és un segle de te, és un segle de cafè.
1: És a dir, que Rousseau és l'origen del vi en la literatura contemporània.
0: Jo crec que, vull dir, era bo començar per aquí. Jo crec que aquest pas que li vol donar, jo el donaria un altre senyor, que és important, que és un poc més tardà, que és Baudelaire. Baudelaire recull tota la tradició antiga, medieval, i la boca, ens aboca cap a la modernitat en tots els ets i els uts i en totes les conseqüències.
1: I ara, en quin punt estaríem? Clar, pregunta pot ser difícil.
0: No és difícil. Ara, la sobrietat és cool. I això té diverses versions. A França, la polèmica és més important, sobretot en un moment en què el consum de vi ha baixat una... d'una manera considerable, que els joves no beuen, sobretot no beuen vi, cosa que no vol dir que no hagi consum d'altres
2: begudes
0: i herbes i altres químiques, però el vi sí que ha baixat molt. Aquesta sobrietat, vull dir, és alguna cosa que té molt a veure amb les sobrietats i els règims contemporanis de quasi tot, del cos, de la salut, de l'alimentació... de tot,
2: el culte,
0: en definitiva.
2: No?
0: Un culte a una espècie de temperança potent.
2: De fet, en parlàvem amb una periodista, en Empar Moliner, que ella precisament té un programa a Catalunya Ràdio que parla de vi, i diu, està tan demonitzat ara el vi que a mi m'han hagut de posar a les 12 del vespre una hora que no poden escoltar-me gent jove, perquè, clar... Diu, jo no feia ostentació, no feia un programa de vi com a beveu vi perquè per engatar-vos, no? Senzillament feia un programa de cultura del vi, però que l'han hagut de posar una franja horària adaptada en aquest tipus de... Perquè, òbviament, és una beguda alcohòlica i té les seves coses negatives, però també té com una cultura a de vora, que és aquesta que ton pare, quan eres nin, feu vi a vostra.
0: Sí, sí. Vull dir que... L'origen d'aquest llibre, per aventura, és aquí. Vull dir, el vi casolà que fèiem a casa de manera domèstica i familiar.
1: Vull dir, i que s'ha perdut, això.
0: I que s'ha perdut.
1: Completament.
0: I que, a part de que s'ha perdut, vull dir, jo ja ho vaig perdre quan se feia perquè no m'hi vaig implicar. I sempre he tingut una mica de sensació.
2: Ah, sí? És un pot d'estret espina de com reconciliar-te amb ton pare?
0: Sí, amb aquest llibre he volgut treure una espina i que, vull dir, mon pare, que ja no és, vull dir, crec que li hauria agradat que des d'alguna perspectiva m'hi ha implicat en aquestes coses del vi. Tot i que no és enologia, ni és...
2: I que tampoc no fèiem vi per... Ho fèiem per consum i com una manera...
0: Familiar.
1: Com aliment.
0: Convivialitat, comensalitat, vull dir, gust, hedonisme, plaer... I també molt lluny de la professionalització. Vull dir, hi ha un moment en què, si tu penses en les degustacions del vi contemporani, arriba un punt en què se fan d'una manera tan extremadament professional, fins i tot ara que hi ha aquells sommeliers abstemis, que tot ho escupen, i que no beuen vi, que n'hi ha.
2: Sí, tant, que n'hi ha.
0: Però que no beuen mai.
2: Sí, sí, nosaltres no hem entrevistat aquí de sommeliers que no beuen.
0: No beuen vi, no. Vull dir. I que d'alguna manera fa pensar en que això és possible. I tu penses, el 80 o 90% de degustació del vi en el món mai es donen en circumstàncies de tast, professional. I que, per tant, per aventura, aquí també s'acaba de reivindicar una altra vegada el plaer de gaudir del vi quasi d'una manera fins i tot una mica irresponsable des del punt de vista de la degustació. No te dic des del punt de vista de l'embriaguesa. Vull dir, el que s'adum, el que vull dir aquí, per aventura, finalment se proposa una espècie d'embriaguesa moderada. D'embriaguesa que és capaç d'estar embridada i controlada.
1: I compartida, en essència, no?
0: I compartida, això. Vull dir, Baudelaire ja parlava del vi del solitari, i que és una espècie de tabú. Que
2: vi?
0: És el vi del solitari.
2: El vi del solitari.
0: El vi més alcohòlic, en definitiva.
2: Clar, sense fer apologia de l'alcohol.
0: Clar. Vull dir, que aquí no se fa apologia de l'alcohol perquè no té cap sentit ni un. Jo crec que ni la tradició literària, fins i tot

0: quan Baudelaire diu engatau-vos, engatau-vos del que sigui, de vida, poesia, del que sigui, però engatau-vos, està reclamant un estat d'ànim. Mm-hmm. No està reclamant un consum del vi de cap manera.
1: Mm-hmm. Sí, és poesia.
0: Per tant, vull dir que s'ha d'anar molt alerta amb aquestes noves sobrietats, perquè a vegades, fins i tot a França hi ha hagut, vull dir, la contrarèplica. Vull dir, ja no és l'excés del vi, és l'accés de la moderació, allò que se vol implantar com una moda. Uh-huh.
1: Home, però també que te diré que demanar una copeta de vi a França, així petiteta, crec que val 12 euros, també t'ho dic.
0: A part dels preus i de... Però que vull dir que sí, que la sobrietat s'ha convertit en una moda, i en una moda que d'alguna manera, vull dir, ha tocat fins i tot els seus propis excessos. Uh-huh. I aquests excessos, vull dir, són allò que retreien a l'hedonisme del vi, d'alguna manera.
1: Doncs aquest assaig, Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, escrit per en Sebastià Perelló. Avui en parlam amb una portada preciosa, aquest llibre, de qui és?
0: De Mateu Coll.
1: En Mateu Coll, clar
0: de
1: que
0: Mateu
1: sí.
0: Coll. I inclòs tres rens una... que pengen a l'estil de la gran pintura del barroc.
1: Exacte. I una col·lecció, aquesta?
0: La col·lecció amb vinats, Montse Serra, vull dir, de Vibop. És tota una col·lecció, 33, crec que són 33 llibres ja, que agafen el tema del vi i es molen la garrova en tots els sentits, des de l'art, des de la ciència, des de la psicologia, des de la cultura enològica, des de la epistemologia. Ah, vull dir que és aquesta cosa una miqueta de la cultura del vi des del cervell, des del pensament. La filosofia ara és molt important. Vull dir, ara a França i a Itàlia s'està desenvolupant noves formes d'entendre l'embriaguesa d'una perspectiva filosòfica i epistemològica interessant, molt interessant, quasi més que des de la literatura, diria jo, i que en Montse Serra, d'una forma o d'una altra, intenta recollir en aquests 33 volums.
2: Clar, és un assaig, un llibre més petit, d'una editorial especialitzada, també
0: sí.
2: És
0: sí,
2: canvi, no?
0: Perquè d'assaig...
2: La trajectòria, dic.
0: Sí, clar. Vull dir, en Montse me va posar uns límits molt estrictes perquè la col·lecció era petita i jo la vaig, jo me vaig accedir com tocava en un llibre de vi. No? Me vaig accedir d'aquesta manera. Vull dir que m'havia proposat una limitació de caràcters i jo no la vaig duplicar, però s'hi va costar. Continua, però he acabat.
1: Sí, sí, que s'ajunta a tots els teus llibres que tens, que són molts, d'en Sebastià, per exemple, Exercicis de desaparició, Crítica literària o assaig, en mi no hi ha res, Els darrers de l'illa, també vas escriure sobre George Sand
0: i Villalonga. Villalonga.
1: I a l'anar dins del fang, que era el teu darrer com a assaig de, sí. Sobre la intervenció de Miquel Barceló a la Seu.
0: Sí, sí, sí. Vull dir que ara m'he decantat una miqueta per l'assaig. No vol dir... No, però no és
1: tornaràs
0: determinant.
1: A escriure una novel·la.
0: Ja tinc un llibre de poesia que marxa.
2: Acabat? Ah, marxa.
0: A mano no, acabat.
2: Sí.
0: Acabat i que sortirà l'any que ve, si tot va bé. I una novel·la. Que...
1: També?
2: També.
0: Lenta, molt lenta, però...
2: Però sortirà.
0: Ja ho veurem.
1: Home, amb la mar...
0: Final hem d'acabar.
1: En la Mar Redona ho vas deixar dalt de tot, eh?
0: Perquè la Mar Redona me va esgotar una mica i va ser una cosa dura.
1: Sebastià Perelló, avui jugueu naltros en aquest temple.
3: Teníem un vi que era turístic de Pollença, que era el vi Montonany. No era exclusiu de Pollença, hi havia altre lloc de la Mediterrània que en feien, però a nivell de Mallorca, sí, era un vi dolç, un vi que se va perdre i que sempre quan venia el virrei hi ha una autoritat se li convidava a una copeta de vi Montonany, que era molt similar a la Malvasia.
4: Malvasia.
5: Manto blanc.
4: Manto negro.
6: Jo és l'únic que me surt, ara és manto negro.
7: I aquí no puc opinar.
6: No opinem molt. Nosaltres som més de Borelló.
8: Calot vermell, calot blanc, és Moscatell, Merlot, no en sé més.
9: Blanc, negre.
10: Xarello.
11: A cas meus güelos tenien principalment Monestrell, Palop i després blancs grecs. Bàsicament aquí hi havia dos grans varietats per fer vi, que eren el Monestrell i el Granatge. I llavors hi ha varietats de menjar.
12: De menjar tenim el Moscatell, tenim la mamella de vaca,
11: Palop
12: blanc i Palop negre.
11: Grec. Hi ha bastantes varietats.
13: Jo t'enamoraré, Merlot, Xirac, hi havia
4: aquestes gorgollassa, que és mallorquí, ben que dir, i s'escurçac.
5: Ara aquí tornen a fer escurçac,
4: que fer, jo troc que això està bé.
5: De totes maneres, és veritat que jo ara troc que, com que tornen a sembrar molta vinya. Sí. Per Santa Margalida ja en tornen a sortir bastantes de vinya.
4: No ha temps que no torn.
5: Exacte. Ara nosaltres teníem moltes, ara les moltes se'n van privar i tornen a vi. Pinto.
9: Pensar i contestar, tot és començar.
1: No hem trobat el cimetell de varietat de vi, sí, com
0: n'hi ha moltes.
1: I ben curioses, també.
0: Ben curioses, i està molt bé allò de recuperar varietats insulars.
1: Ah, que sí. Mm-hmm.
0: Aquesta cosa arxipelàgica s'ha de concentrar en vi.
1: I sobretot que se demostra que amb el canvi climàtic s'adapten molt bé a aquestes varietats insulars. Òbviament.
0: Vull dir que amb vi a Mallorca, o vinga.
1: Mm-hmm. Així és. Ara, però, tindrem una primera prova en la qual, Sebastià, hauràs d'enumerar paraules relacionades amb el vi.
2: Sí, va de fer.
1: Mai que te tocarà.
2: 30 segons tens per enumerar escriptores o escriptors que han escrit sobre el vi.
0: Va. Sobre el vi.
1: Sí. Sobre el teu tema.
0: Des de Plini el Vell fins a Colet, Josep Pla, amb Baudelaire, amb Rimbaud, Verlaine, amb Torga, Novalis, Hölderlin... Ai, deliciós. Faulkner, Hemingway, Vignoli, Gabriel Ferreter, Segarra...
2: Penta. Molt bé. Ja n'hi ha.
1: Ja n'hi ha, n'has dit moltíssim.
0: En el llibre n'hi ha molts.
1: N'hi ha més, en el llibre?
0: N'hi ha més.
1: Més dels que has dit.
0: Fins i tot té alguna llista d'aquestes com amb un espadat de noms. Entre aquestes guerres entre els escriptors que veuen i els escriptors que no veuen,
1: als
0: Estats Units, a la quarta musa, que diuen...
1: Això existia, aquesta diferència, aquesta dicotomia als Estats Units?
0: Als Estats Units va ser molt potent. Vull dir, pensa en la llei seca, sí. ja ho tens tot. I a partir d'aquí tens aquells escriptors que veuen, els escriptors abstemis i els que no veuen. I aquí sí que he tractat el tema des de la perspectiva de... una miqueta de jugar brut i obviar que el tema no és qui vou i qui no vou, sinó com és l'imaginari i les configuracions i reconfiguracions del vi al llarg de la literatura. Mm-hmm. Que és el que a mi m'interessava i que bona part d'aquest llibre és allò que tresca.
1: Mm-hmm.
0: No qui s'engata i qui no s'engata. Mm-hmm. Surten algunes informacions, però sempre són marginals en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Doncs un bon grapat d'escriptors. Escriptosa, escriptora, no n'has dit a cap.
0: Colet.
1: Ah, una.
0: Colet. Mm-hmm. Emily Dickinson. Que no veu, però que d'alguna manera parla
1: de... Al llarg de la història de la literatura, les dones sí. també tenien més pressió
0: I
1: en aquest sentit.
0: I també veuen. Ah?
1: Però
0: Naduràs,
1: ho amaguen.
0: Naduràs. Naduràs no ho va amagar.
1: No.
0: Finalment. I bevia molt, però, clar, en molts de casos no tracten el tema a la seva literatura.
1: Mm-hmm.
0: És alguna cosa que molt presenta la seva vida i, per tant, la seva creativitat.
1: Ah, jo crec que...
0: A la seva creativitat, però, que no...
1: No t'has sentit, Sebastià.
0: Que no... Mm-hmm. No n'hi ha tantes per allò de la tradició. Cosa que no vol dir que en la modernitat no hi hagi paral·lelismes molt sintomàtics en aquest sentit.
1: Mm-hmm.
0: N'hi ha, en el llibre n'hi ha.
1: També n'hi ha més.
0: Sí, n'hi ha
1: molt
0: més.
1: Molt bé. Segona prova, per Sebastià.
9: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, Sebastià, ara te faran tres preguntes relacionades amb el món del vi. Primera pregunta, la Malvasia, ho han sentit a un dels oients, és una de les varietats de raïm més antigues cultivada a quasi totes les illes de la Mediterrània. La Malvasia a Mallorca es fa sobretot a Banyalbufar, la zona de Banyalbufar, però és una varietat tan antiga que ja surt documentada a un llibre també molt antic, més antic d'aquests que has escrit tu aquí. Saps quin?
2: I tenim dues opcions.
0: Mm-hmm. Digues.
2: Tirant-lo blanc a les homilies d'Organyà.
0: Fent referència a la Malvasia insular.
1: Sí.
0: Jo diria que quasi tirant-lo blanc.
1: Sí.
2: I ben dit.
1: Efectivament.
0: Però no, jo no som expert en enologia.
1: No.
0: I més, som un bevedor extremadament mediocre, mm-hmm. i sobretot, més des de la Covid.
1: Perquè vas quedar...
0: He quedat sense plegar.
1: Sí? Encara ho ressecs?
0: Encara ho ressecs.
1: Menjant i bevent?
0: Menjant i bevent, sí, vull dir, el nas. Eh? Vull dir, però tinc una memòria paladar molt, molt, molt...
2: És més olfacte que gust.
0: El més olfacte que gust. No? Vull dir, el problema ha estat aquí, olfacte. I, vull dir, bé, algunes coses les arriba a sumar, però, vull dir, costa,
1: costa
0: molt.
1: Més,
0: I, per tant, vull dir, faig feina molt amb el gust i la memòria. Mm-hmm. Però diuen que a vegades compensa. Mm-hmm. El gust compensa allò que el nas ha perdut.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs sí, sembla que Ramon Llull tirant... Oh, Ramon Llull. El llibre, perdoneu, no té res a veure amb Ramon Llull. Un home de Torella, tirant la blanc, hauria escrit sobre el plaer de la malvasia.
0: Insular.
1: No, no és insular.
0: Ah, no és insular.
1: No,
0: perquè ja m'estranyava una mica que fos insular.
1: No és insular. Perquè és un moment que plaer de ma vida, un moment íntim, parlen de, dels efectes de la malvasia.
0: I la malvasia, a més, és un dir que s'hi adona. En aquest cas.
1: Exacte.
0: Aquesta dolçor sí. De la malvasia.
1: Molt bé, ara hauràs de completar una dita. Diu, vins i amors...
2: Com és a prop de casa, més bons, o els vells són els millors?
0: Jo...
1: Dita popular, eh, Sebastià?
0: Els vells són els millors.
1: Sí.
2: I vas bé.
1: Així és, la dita diu, vins i amors, els vells són els millors. No sé si estàs d'acord. O t'agrada un vi jove?
0: El vi, el
1: vi. A una mo jove.
0: Jo crec que no és... Jo me deixaria dur per la versatilitat absoluta.
1: D'acord.
0: Tant en relació als vins com dels amors.
1: Molt bé. Darrera pregunta, per Sebastià Perelló. Encatçala veure sense set el vi en la literatura contemporània, el teu llibre, la frase de Plini el Vell, l'home deu el vi el fet de ser l'únic animal que beu sense set. En parlàvem abans. Com la rata cangur o el koala. Sé quin d'aquests dos animals poden beure, no poden beure mai aigua? És a dir, no tenen mai set d'aigua?
2: Com el cangur, la rata cangur o el koala, és el llangardaix diable espinós o és la rata d'aigua?
1: Això és molt
0: difícil, eh? Aquí m'he perdut dins la fauna exòtica. Però sí. Si he de dir qualque cosa, no ho sé. Ara m'interessaria molt que fos aquella rata d'aigua. Algú que viu dins l'aigua i no bou, seria ja. Magnífic.
1: Mm. Però no. Mm. No.
2: És el llangardaix, diable espinós.
0: A més, està...
1: Del desert australià.
0: Del desert australià. Sí. Però una rata dins aigua que no bou aigua seria...
2: És
0: alguna,
2: fabulós.
0: Alguna cosa fabulós. Que hauria d'haver creat...
1: Sebastià, per allò no tenim més temps, però moltíssimes gràcies per haver vengut.
0: Res, vosaltres, agraïts sempre.
1: Una bona conversa.
0: Beníssim.
1: Gràcies.
2: Vinga, gràcies a
1: veure sense set el darrer llibre de Sebastià Perelló. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.
10: IB3 Ràdio és història.
13: Sí,
14: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
13: Què saps?
14: No has de venir a presentar el programa.
13: Quan?
14: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
13: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
14: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
13: I prepara el regreso, que torno.
10: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Heu de saber que Shakira ha anunciat un concert metes a Madrid per dia 12 d'octubre.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Moment per començar aquesta segona hora del programa, segona hora en Detental. Aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Benvingut, Toni. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Doncs sí, arriba el moment de saludar els nostres companys de Tenda, el Celestí Oliver, com anam?
1: Som aquí,
0: Maria
1: bé.
0: Pons, com estàs?
2: Va bé.
0: I Miquel Jun, com anam?
3: Va bé.
0: Avui la notícia que repassarem és la que ha duit a Shakira a fer molts de concerts a Madrid, que més de 12, crec.
3: 13, amb aquest que ha anunciat avui.
0: Dilluns.
2: Això és més que en Bad Bunny, perquè també en va fer no sé quants aquell any.
3: Podria ser, ho haurem de comprovar, però pot ser.
0: Doncs sí, i ha hagut molt de ciutadans, ciutadanes de les Balears que han anat a Madrid i que han d'anar a Madrid a veure aquests concerts, aquestes actuacions, aquesta espècie de carnaval que ha muntat a Shakira en aquest recinte de Madrid, aquesta espècie d'univers Shakira en el qual hi ha moltes coses, no només música.
3: Hi ha de tot, hi ha de tot, segons m'ho han contat.
0: I sí. Volem saber com ha estat aquesta experiència dels ciutadans de les Illes.

0: Fa del passat d'avui de setembre que naixequiràs a Madrid amb la gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que ja l'han certificada com la gira llatina de la història que més ha venut a tot el món. Són sí. Paraules majors.
1: Sí, sí. Sí.
0: Ja hi ha construït el seu propi estadi amb una capacitat per 55.000 persones i amb una miniciutat, podríem dir, a dins, perquè hi ha restaurants, hi ha museus, hi ha escultures, de tot.
1: Hi ha atraccions, ho he somiat.
0: Atraccions no ho sé, ningú m'ho ha dit. Que hi ha, però podria ser clar. Que hi hagués una nòria o qualque cosa
2: però
0: així.
2: Però què fas, hi vas dies abans? Hi vas el dia
0: no,
2: de...
0: hi vas el mateix dia.
1: Has de tenir entrada per poc.
2: No, ja, clar. però ho pots fer tot, suposo.
1: I
2: llavors
1: heu
2: d'anar hores abans.
1: No, perquè, sí, pots anar moltes hores abans. Sí?
0: Pots anar hores abans, pots
2: menjar allà. I pot dinar, i pot comprar, pot fer de tot.
1: Pot passar el dia allà.
2: Però, clar, llavors no podràs estar a primera fila.
0: Clar.
2: Bé, o sigui,
0: això és el que mos han dit.
2: Depèn de les zones, com les tinguin delimitades.
0: Que si clar. Vol fer unes coses, n'hi ha d'altres que has de deixar un poc
1: enrere. Has de fer balanç.
0: Per cert, na Caterina Franco, una mallorquina que hi ha anat aquest cap de setmana, mos explica com era aquest recinte.
3: Entraves en el recinte i hi havia... Bé, a la part de fora hi havia un museu de Shakira... Després hi havia una zona que és de l'Aloba i superbé. El concert, superbrutal. És una experiència que jo crec que has de viure perquè és que de veres té un directe brutal, canta superbé, canta totes les cançons així conegudes. Després també la gentada que hi havia és que, no sé, superbé.
0: I és que moltíssima gent de les nostres illes s'ha apropat fins a la capital, a Madrid, per veure en aquest artista en concert. A IB3 Ràdio, vos he de dir que mitja redacció
2: ah, sí?
0: Ha anat,
2: mitja.
0: O hi va. Bé, mitja, sí. No, us exigirà un poc.
1: Bé, però no ho sabia,
0: però
1: ja.
0: Però m'han dit que na Marta Sant passes per allà...
2: Sí. Sí.
1: Na Marta sí, perquè sé que ahir, durant la retransmissió esportiva, aquí en aquest micròfon, que crec que estàs tu ara, Miquel, li varen posar una fotografia...
4: T'ha tocat.
1: D'ella, que
0: sí, la tenia a la redacció, per això he demanat.
1: Que na Marta és, no sé, que en Love Shakira, o no sé...
0: Na Joana Maroto ja ha d'anar d'aquí pot, també m'ha dit... No, no, n'hi haurà un bon grapat. Però bé, nosaltres també hem xerrat amb Anna Mat de Moragues, amiga d'aquest programa, sí. Que va ser finalista. Sí, sí, finalista de Sabatussa, sí. Amb Muro, que va anar en el segon concert d'aquesta residència d'Anna Shakira a Madrid.
5: I anàvem amb unes expectatives baixes, perquè havíem llegit crítiques de que hi havia hagut moltes coses, la gent havia hagut d'esperar molt, i la veritat és que nosaltres, en qüestió d'organització, un 10. Ja no vàrem haver de fer gens de cua per entrar. Tot, la veritat, és l'organització, un 10. El menjar també beníssim, en 5 minuts vàrem tenir menjar. Tot molt bé, la veritat, tema d'organització, tot molt bé.

0: Bé, aquesta cançó segur que la va cantar, perquè m'han dit que va cantar tots els clàssics. Tots els clàssics. Jo suposo que sí que la va cantar.
1: Sí, sí.
0: Total, coincideix que aquest concert va ser un 10. Bé, tots els dies que hi han anat diferents.
2: Màxima puntuació.
0: Un 10.
1: 10 de 10, si mateix. Sí.
0: Diuen
1: no
0: que com a artista, en Shakira, increïble.
1: Bé, sap cantar, sap ballar, però...
0: Per això, suposo que si hem gaudit molt d'això.
2: Clar, és que un concert ja és una experiència, però és que això se'n va més
0: això
2: enllà
0: d'una experiència. Que una experiència.
3: De fet, venen això.
0: Sí, clar, no?
3: Venen una experiència.
2: Sí, experiència.
3: Ara ja, de fet, totes aquestes grans gires mundials d'aquests artistes no només te venen un concert
0: exacte,
3: de música...
0: No només una actuació, sinó tot allò que hi ha...
1: I sorpreses, darrere, també.
0: I sorpreses, clar. I artistes convidats, i va...
2: Però a menjar, bé, sabem... El menjar... Que podia menjar.
0: No he demanat tant.
2: Com una zona comercial, que hi pot fer udons, hi pot fer pizzas,
3: no,
2: o no?
3: No, m'agrada que ell receptes... veu el menjar. Perquè no m'han de d'esperar, però també és la qualitat.
0: Però això també depèn del dia, perquè hi ha gent que m'haurà dit que sí que heu de fer coses. Clar, deu dependre un poc del dia, això d'esperar o no. Però també
2: però
0: hi ha...
2: estar menjar que se menja que Ana Shakira, o...?
1: Home, Celestí, jo crec que tant ho vol dir.
0: No sé si Ana Shakira se posa a cuinar ella.
2: T'imagina,
3: de barraquinya?
2: Sí, jo què sé, de què seva. Qualque recepta.
0: Segur que pot trobar un pot de tot. Un pot de tot, segurament.
2: No ho sabem, no han demanat tant.
0: No han demanat tant, no,
2: sí.
0: No m'he ficat
2: no
0: tants. Tant no hi he d'anar, no volia saber el menú. Però també m'han arribat crítiques negatives.
2: Ui.
0: Alerta amb això. Com aquestes que Namet de Moragas mos ha dit.
4: I l'única crítica que hi faria, bueno, dues, la primera, és que, clar, nosaltres havíem pagat entrades de front stage, suposadament, com a per veure-ho de davant, i vàrem trobar que el front stage era massa gran per considerar-se front stage, perquè nosaltres estàvem com ja bastant enrere i al final veus el concert per la pantalla i no la veus lo a prop que te pensaves que la veuries per haver comprat aquestes entrades. Si haguessin sabut això, haguessin comprat o entrades de pista general o entrades de grada, que al final també ho veus per la pantalla i no la despesa econòmica, que són les entrades de front stage. I la segona crítica que faria és que cada dia hi ha hagut qualque convidat, manco el dia que nosaltres hi vàrem anar. No sabem què va passar, no sabem si hi havia d'anar qualcú i al final no hi va poder anar o què, però tots els dies hi ha hagut convidat, manco el dia que hi hem anat nosaltres. No sé si és que nosaltres vam dur mala sort o què ha passat, però... Bueno, per la resta, la veritat és que una monada. Ella, una passada.
3: Realment, les cròniques dels nostres oients són les millors del món.
2: Perquè te va tocar el dia que es dinava a Samel. I per tant,
1: no te pots donar de l'artista.
0: Va tocar el dia que no hi havia cos i...
2: Que hi havia cos, que menjava sabó i per tant no hi podia haver artista convidat.
3: I també mos expliques conceptes, perquè front stage...
0: Front stage, aquelles entrades que són un poc més cares a prop de l'escenari. I no m'ha de dir que siguet sabut que front stage era tan lluny de l'escenari. Hauria comprat grades, però és que hi ha gent que va anar a grades... amb una entrada VIP, amb Pedro Fiol, per exemple, que també
3: en Pedro
0: és nit d'aquest programa.
3: Anar?
0: Sí. I, bé, hi va anar a celebrar el seu aniversari
3: oh,
0: i de
3: ser
0: grades mos ha contat això, perquè, bé,
5: És una superartista, ben que dic que me va encantar la posta en escena, me va agradar molt el que és aquesta fàbrica que ha creat ella d'experiències, no? Que se diu el Macondo, no? Estadio Macondo. Tot això m'ha pareixer molt, molt interessant. Xerrant de grades, mira, jo sé que se n'ha parlat molt, però clar, se n'ha parlat molt després. Jo sí que vaig passar en el principi una mica com a de por, no? Em tremolava moltíssim. És vera que era com una mica aïllat, és a dir, quan votaves de davant no tremolaves la meva part, però si votaves de vora notava moltíssim la vibració i en el principi em vaig acordar una mica. Perquè clar, quan pagues una entrada, per dir-ho així, VIP, te penses que estaràs assegudat i que ho veuràs la mar de bé sense necessitat d'estar a dret. Però què passa? Entre fila i fila només han deixat un desnivell de 3-4 dits. El que fa és que la visibilitat sigui molt xereca.
0: Les grades tremolaven
2: i Ana Shakira no pot fer tot això a un estadi.
0: Jo trobo,
3: no,
0: trobo que sí.
3: No, perquè no pots llogar un estadi un mes sencer.
0: Per veure que hi ha futbol,
2: això primer,
0: hi ha esports...
2: Sí. Com anava a dir, per què no ho fas a un equipament ja que té les normes de seguretat, que que està construït.
3: Perquè no existeix.
0: Men, tampoc hi ha hagut cap desastre, l'únic que tremolaven un poc les sagrades.
2: I fotre, clar.
1: Tinc poca gràcia, també t'ho dic.
0: No, jo tampoc m'ho faria massa.
2: Perquè has de posar a llevar, normal que tremolin, perquè clar, són vestides.
3: Sí, ell ha creat en aquest descampat, bé, no sé si és un descampat, però és un lloc de Madrid que ha creat de bell nou, ha instal·lat tot, perquè també econòmicament li surt més a compte. Perquè
2: segur
3: si tu
2: que
3: penses...
2: sí. Perdona, el que vols dir, doncs, precursora, la Shakira pionera.
3: Clar.
2: Sí, amb això sí. Xerrarem d'aquí uns anys.
3: Pot ser.
0: Sí, supos que...
1: Home, tampoc concepte... no ho poden fer tots els artistes, perquè has de ser un nivell elevat.
2: Però veurem si a poc a poc els concerts es reconverteixen en experiències i passen a ser això.
3: Ja ho són. Ja
2: a fer-se llots on no s'han fet fins ara.
3: Totalment. De fet, els festivals ja vendrien a ser una cosa així, però en lloc d'un artista en tenies 30. I ara, un sol artista.
0: Ara bé, tot i aquestes crítiques, la sensació general de la gent que hi ha anat és bastant positiva, es descarden a Maria Antònia Bassa.
6: La nostra experiència en el concert de Shakira va ser brutal, va ser un 10 d'experiència i, bueno, el concert, un concertasso, una experiència única, molt va tenir les dues hores que va cantar bocabadades. I després també va ser una sorpresa molt agradable quan va acabar el concert i va lo del carnaval, que varen passar quasi tots els països latinoamericans amb banderes, anaven un per un, banderes, vestits tradicionals, danses tradicionals, molta música, molta samba, molt de ritme. I la veritat és que un 10, una experiència de 10.

0: aquesta també la deu tocar, ja que...
1: És que ets la reina de les teves cançons despatxades.
0: El darrer dia, la darrera, suposo que farà aquesta.
2: Com a Madrid, sí.
0: Ara no sé qui entra dins la darrera setmana de concerts a Madrid i avui n'ha anunciat una altra. Encara en farà un mes, serà dia 12 d'octubre.
3: Ha pensat, festiu a Espanya.
0: Exacte, i suposo que ha dit, mira, per un dia més. Òbviament no me sortirà cap. En total no n'ha fet ni menys ni manco que 13 de concerts a Madrid i hem trobat una persona que encara hi ha d'anar.
4: Bé, nosaltres anem al concert de la Shakira, dia 9 d'octubre, i és per celebrar l'aniversari de les nines. Les expectatives que tenim posades són altes i la primera i important és, més que una expectativa, és un desig, que no plogui. Aquest cap de setmana sí que els dos dies que ha plogut i s'han hagut d'adaptar, que entenc que tenen mitjans per a l'adaptació, però millor que no plogui. Les expectatives que tenien són altes, no només pel que representa com a artista, sinó també per muntatge i per fenomen que s'ha generat. Crec que és un espectacle amb majúscules. Ara ja ens queda una setmaneta per anar-hi, validant per xarxes, que és una passada, i miram on és millor per anar a menjar, per beure, en a quina hora hem d'anar, com hem de fer per sortir. I res, que esperem que sigui un gran dia i que ens ho passem molt bé i que se faci un record d'aquests inolvidables.
2: És un viatge.
3: És un viatge, clar, i na Geroni, ahí va,
2: a un lloc,
3: amb les seves dues filles, que són dues nines, que, com diu, del seu aniversari, són bessones i estan... No dormen de pensar que aquest cap de setmana aniran a Madrid a veure aquest concert. Així que segur que els hi veurà molt bé. I segur que no plou, Geroni. Tranquil·les. Que
2: no plourà.
1: Mira, se l'estic de Geroni i de les teves, perquè també ha mirat a veure a mi bona vida de menjar, que era el més bo i això.
2: Validant per xarxes. Validant per xarxes.
1: Però això també és un problema avui dia, que tu tens curiositat per veure un concert, un espectacle, i després ja ho veus tot per xarxes, quan arriba ja notat sorpreses.
2: Sí, però està bé no anar-hi el primer dia ni el segon, perquè així si has deixat passar dies, pot validar.
1: Clar. I ella ha de validar.
3: Sí. Ja sap on han d'anar a menjar. Ara,
0: sí, escolta, van donar un concert.
2: Escolta que dia 12 no hi va.
0: Sí, se farà Instagram. Mirarem amb un pot sopar.
3: Crec que encara queden entrades per dia 12.
2: Per dia 12?
3: Sí. Front stage, 180 euros.
2: Ha triat bé perquè és un bon dia.
3: Allà van anar a Magda, 180. Pista general, 109. Aquests són els preus.
1: No hi ha tanta diferència.
0: No, bé.
1: Realment.
2: No, 70 euros. Dia, jo què sé.
1: Bé, per cert,
2: unes esportives que valen a partir de 100 euros.
3: Sobretot, no? Moltes gràcies als nostres oients,
0: sí,
3: que són fantàstics.
0: Sempre mos encanta fer
3: que mos han fet una crònica magnífica d'aquest concert, d'aquests dies de concerts de Shakira a Madrid.
5: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Avui és el Dia Internacional del Docent. I per això feim un petit homenatge a la difícil tasca dels docents. Quan parlam dels docents, parlam de responsabilitat professional, perquè educar és una tasca que exigeix preparació, rigor i dedicació constants. També és molt important el compromís ètic, perquè cada decisió que pren un docent a l'aula contribueix a formar les persones que seran el nostre futur. La feina dels docents fa possible la transferència de coneixements. Què volen dir aquestes paraules? Volen dir transformar el saber en aprenentatge i, sobretot, fomentar l'esperit crític. La responsabilitat professional, el compromís ètic i la transferència de coneixements són la base de la qualitat educativa, que és el motor del progrés social i una de les contribucions més valuoses al bé comú, el futur de tothom. I no hem d'oblidar que una bona educació requereix també la implicació de les famílies, perquè educar és una tasca compartida. I terme explicat, terme acabat.
1: Continuem i avui hem de descobrir més que res. Ho dic avui en plural, de Balears, Maria. No?
2: Sí, avui són un parell, sí. Un parell mallorquí, perquè ens hem de situar a Marratxí, que ja sabeu que té molt de nuclis urbans, per tant tenim molt de carrers per destacar, i ja vos puc dir que també té molta varietat de nomenclatures.

0: I dalt d'una banda, l'urbanització de Sant Ramonell, situada a prop d'Espont d'Inca, hi ha carrers en nom d'ocells i arbres. Alguns dels exemples que poden citar són els carrers de la Cadernera, el Canari, el Tort, la Guàrdera, el Rossinyol, el de l'Estornell, que creuen i conviuen amb els carrers dedicats als arbres, com el carrer del Roure, l'Alzina, el Pinaret, el Xiprer, el Lledoner, el Taronger, la Perera, Mericotoner, Prunera, Ginjoler, Codonyer, Noguer, l'Avinguda dels Garrovers, i no els he parat tots, encara n'hi ha més.
1: Per tant, els
0: no, està
2: està molt bé per saber tipologia dels arbres. És una bona idea.
0: Clar, perquè a més aquest nom reten homenatge a la natura local i fan referència a arbres autòctons i ocells molt comuns de camp i d'espinars mallorquins, i d'aquesta manera se manté aquest vincle d'aquests nous espais urbans en la fauna i la flora
3: que
0: originalment hi havia en aquests
3: perquè avui en dia tots són arbres i ocells.
2: Clar, no podràs carregar l'arbre.
3: No. Bé,
0: és un poc fat, no? Sí. Carrer de l'arbre.
1: Ja que hi ets, li poses ginjoler.
0: Mericotoner. Prunero. Molt bé.

0: Cau en everybody now.
1: La centralització en anglès i tot.
0: És internacional.
1: Té cançó per tot.
0: Bé, d'altra banda, una miqueta més cap en el nord-est, entre els nuclis de Nova Cabana i Sant Macià, hi trobem carrers dedicats a flors i plantes ornamentals, com ara el carrer de Gerani, de Sedàlia, de Sa Rosa, de Gesamí o de Crisantem. I l'eix vertebrador d'aquest nucli residencial, de fet, és l'avinguda de les flors. I d'allà neixen o s'hi ramifiquen la resta de carrers relacionats com aquests exemples que hem esmentat ara. Ara bé, com així aquestes vies agrupades reben noms temàtics? I de, no mos poden referir a cap fet històric en concret per raonar el nom d'aquest carrer, sinó que quan se va planificar la urbanització durant les darreres dècades, se va decidir que fos així.

0: Per tant, quan Marratxí va començar a créixer i les antigues possessions de fora de vila se varen parcel·lar per convertir-se en urbanitzacions de xalets, l'Ajuntament i els promotors van haver de batiar molt d'aquests carrers nous de cop i d'aquesta manera, per fer-ho d'una forma més ordenada, se varen aplicar aquestes temàtiques unificades per cada zona. I així se poden agrupar els carrers per famílies i això ajuda que els serveis de correus, emergències i també els veïnats en general puguin identificar a quina part del municipi se troba una adreça, només de sentir-se el nom. Per exemple, si te diuen el carrer de Samalder, i tu ja saps que és aquella zona,
1: sí, zona dels arbres.
0: Els noms de carrers.
2: Ben pensat. Si això també passa a les zones costaneres, ens els peixos.
1: Els peixos van agrupats.
2: També, tots tots allà.
1: Són bandos peixos.
2: Però bé, ben interessant. Aquests carrers de Marratxí, Maria, moltes gràcies. Fem una petita pausa i tornem tot d'una.

0: Lletres Ràdio és diversió. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alícia Català. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: El Lectobró amb Nadal Suau.
3: Nadal Suau, com estàs?
5: Com esteu?
3: Ai, què tal? Ai. Que avui mos pensaven que mos veríem, però no t'has trobat massa bé. Però no passa res, només sentís la teva veu, ja mos conhorto.
6: Però és una maledicció, sí. Dius.
5: Home, no ho sé, fa ja molt de temps que no venc.
6: De tots estiu.
5: Avui pensava que sí, però efectivament me trob d'aquella manera. Sí, sí, sí.
3: Però bé, l'actualitat del dia, aquesta convocatòria d'eleccions generals, t'ha inspirat per parlar d'una sèrie de llibres que tenen a veure precisament amb les eleccions.
5: Home, sí, perquè... Clar, tots estem donant voltes en aquesta notícia, tots aquells que estem una mica pendents de l'actualitat, i jo reconec que tinc aquest vici, diríem, no? I estàs donant voltes. I mira, anar a la biblioteca i rescatar alguns textos que poden servir per il·luminar el moment present des d'altres llocs, des d'altres èpoques... A mi m'ha semblat una bona idea. M'he posat a cercar i a pensar. Evidentment, que una de les coses que podríem haver cercat són assajos sobre, en fi, sobre la democràcia, assajos polítics, etc. N'hi hauria de moltíssims, però he preferit cercar novel·les. I dels llibres que jo conec, que d'alguna manera... tenen aquesta dimensió política i poden enganxar una mica, no ja en l'actualitat, sinó en qualsevol època, realment, n'he triat tres, que són una és de 1910 i és César Onada d'en Pío Baroja, un home que sa modernitat o sa modernó no recorda gaire, però que en realitat era un escriptor divertidíssim de llegir, amb una personalitat molt forta. Després, un clàssic contemporani, que és Crematorio, d'en Rafael Chirbes, un llibre que l'any 2007 va guanyar el Premi de la Crítica i que jo crec que és el millor retrat que s'ha fet dels pitjors aspectes d'aquest país, no? Aquest país en té de bons i de dolents d'aspectes, però els dolents, en Chirbes els retrata amb molta lucidesa i amb molta cruesa. I finalment, una novel·la nord-americana d'un mestre nord-americà, en Philip Roth, El complot contra Amèrica, o La conjura contra Amèrica, si li diu en castellà, teniu les dues traduccions, que és una ucronia curiosíssima. Si t'assembla, comença amb...
3: Sí, amb Pío Baroja.
5: I anem a veure què en poden treure d'aquest César Onada. Bé, anem a veure.
3: Els títols ja et suggerem, César Onada.
5: Clar, és una frase, tu saps, una afirmació, una disjuntiva que històricament la va plantejar César Borja, no? Em diu César o res, no? O jo o res, o jo o el caos, no? En fi, no ho vull fer ara, en fi, paral·lelismes. No, però vaja, el cas és que aquest César o res de César Borja és el lema que se, diguem, autoadjudica el protagonista d'aquesta novel·la, un home que nom César Moncada, un home jove, calculador, ambiciós, jo crec que avui en dia, segurament, diríem una mica narcisista, però és vera que a l'època de Baroja aquest terme no existia. És un personatge fascinant, d'altra banda, que, com dic, és molt ambiciós, però que, d'alguna manera, la seva ambició, una ambició política, i per un costat és personal, és vera, però al mateix temps, realment, ell té una voluntat, diguem-ne, de fer història i de fer canvis que siguin duradors i importants, saps? És a dir, no és que sigui una figura que simplement vol trepar, no. Ell té una ambició reformista molt forta. Tota la primera part de la novel·la, el que veiem és com viatja a Roma i observant un poc el món financer que envolta l'Església Catòlica, ell entén i aprèn com funciona el poder, i la segona part ja comença la seva trajectòria, diguem, política. Se presenta a un poble castellà que es diu Castro Duro. El nom, evidentment, té certa, no?, intencionalitat. I molt bé, s'hi presenta com a diputat, efectivament aconsegueix guanyar el seu puesto com a diputat, però tot d'una que comença a intentar fer reformes administratives, educatives, etc, comença a topar amb el poder real. Un poc la lliçó de César Onada és que el poder polític no sempre és el poder real. Si t'estàs enfrontant en els cacics, en aquella època en el clergat, en els propietaris de la terra, bueno, en fi, ells contraatacaran, no? I efectivament, la història d'aquesta novel·la és la història d'una derrota. Sense voler jo ara fer spoilers, però bé, és un llibre de 1910, qualque spoiler podran fer, suposo.
3: Sí.
5: Diguem que en el pobre César Moncada les coses no li van gaire bé i que, vaja, que la contraofensiva dels poders en els quals ell vol, aturar els peus, és molt forta i el tombarà, no? És una novel·la ambientada a l'època de la Restauració, que si recordàvem un poc les lliçons d'història de l'Institut, la democràcia de la Restauració era una cosa totalment de mentida, no? Les eleccions eren un tràmit pactat entre dues forces que se repartien una mica el poder. Llavors, és a dir, mostra una Espanya democràticament molt poc sòlida i amb unes classes populars molt passives, molt poc capacitades o poc interessades a defensar els seus interessos. No? L'Espanya de 2026 no és aquesta, però el llibre segueix parlant d'algunes claus de com som políticament. No? Aquest n'és un.
3: Aquest és un. César Onada, Pío Baroja. Segon, vea. Rafael Sirves.
5: Pegam un vot important. Sí, home, sí, prou important. Sí, és un segle més tard.
3: Sí.
7: Del 1910 al 2007.
5: Quasi res. Però té gràcia perquè si llegeixes les dues novel·les seguides, veuràs el que jo dic. És a dir, que per descomptat no és el mateix país, però que alguns mals persisteixen, no? El que passa és que aquí anem a una atmosfera i a un paisatge que no són les illes, és cert, però que ja s'assembla més. Per què? Perquè, bueno, Chirves era valencià, com sabeu, bueno, si no ho dic jo, l'acció de Crematorio transcorre a un poble de la costa llevantina, imaginari, inventat, que es diu Misent. Aquest Misent, com la mateixa costa llevantina, no deixa de tenir problemes molt similars als que discutim i ens fan tant de mal de cap a llocs com Mallorca o com Eivissa o com Menorca, no? A la novel·la el que tenim és tot arrenca en la mort d'un personatge, Matías Bartomeu, que era, bé, un antic militant d'esquerres, un home d'esquerres, que
8: anys abans de la seva mort ja s'havia retirat a conrear la terra i a dur, en definitiva, doncs, una vida apartada de la política i de la societat, no? Però, en el començament de la novel·la, el que tenim és que aquest home ha mort. Ha mort, s'ha d'incinerar el seu cos, i això posa en marxa una sèrie de monòlegs no? o de veus que se van, que van fent com una trunyella, se van mesclant per explicar, per fer un fresc de la societat d'aquell poble. Segurament el personatge més important és, és el germà d'en Matías, en Rubén Bartomeu, perquè aquest home és un arquitecte que de jove havia compartit ideals revolucionaris amb el germà, ja tenia un passat d'esquerres, però que amb els temps va esdevenir un... bé, és arquitecte, però sobretot s'enriqueix com a constructor. Un d'aquests constructors que en els anys del boom immobiliari bueno, van fer una doblada i no sempre de sa manera més més neta o més no, impecable. No? Hi ha altres personatges, però jo crec que sobretot es recorden Matías i sa realitat aquesta, diríem, corrupta d'en Rubén és que, diríem, li donen sentit en aquesta novel·la, que sobretot és un superretrat de la corrupció urbanística i d'una de les aliances que massa vegades han tingut constructors, bancs, els bancs com a força financera i ajuntaments. No? Jo crec que tots els que tinguem memòria de la Mallorca de fa dels darrers 40 anys, 50 anys, alguns ecos i sabran trobar en aquesta novel·la, que d'altra banda és una novel·la espectacular i extraordinària.
3: I de Crematorio, Rafael Chirbés, segona...
8: Sí, no hi trobareu eleccions, però sí trobareu una vida política molt, molt viva, no? I finalment partim a Nord-Amèrica per parlar d'una novel·la que té moltíssima vigència, aquesta sí, aquesta molt, molt fort, molt fort, però, clar, no afecta pròpiament a les eleccions que tenim ara a Espanya ni res similar, però sí afecta a la figura aquesta tan potent de Donald Trump, no? Perquè la història que conta Philip Roth en té molt d'ecos del que passa ara als Estats Units. Us explico. Aquí hi ha una història real a darrere, que és que en els anys, a final dels anys 30, començament dels anys 40, hi havia un aviador, Charles Lindbergh, que era superpopular en els Estats Units. Era un heroi de guerra, havia protagonitzat algunes aventures com a aviador, doncs, que la gent admirava molt.
3: Sí, de fet, va ser el primer que va fer bot, és a dir, que va fer en un sol trajecte a Europa, Estats Units.
8: Talment, exactament, exactament. I a veure, que era una figura respectada i estimada i fins i tot, és a dir, en

0: entra a la Casa Blanca un home que és, com dic, en fi, gairebé un nazi, i sobretot, en tot cas, un home partidari d'estar del costat, o fer costat, a l'Alemanya nazi i no a... i no, a, i no als aliats, no? Uh-huh. Amb una sèrie de conseqüències molt clares, entre d'altres, i això és molt important, les conseqüències que això hauria tingut per la minoria jueva a Estats Units, que es desdona un compte a Roth, perquè el que fa Roth és imaginar que si això va passar, doncs jo ho imaginaré des de camp meva. Llavors és el narrador o el protagonista és un nin, és un infant, que nom Philip Roth, i que té uns pares jueus molt preocupats, molt espantats pel que està passant, i bé, la història, a partir d'aquí, tota aquesta especulació política o històrica que en Roth fa està superben duita. En Roth és que era un mestre narratiu. Ara, com dic, vist des del present, des de 2026, el que ens permet la lectura d'aquest llibre és demanar-nos fins a quin punt la democràcia, ella tota sola, ens protegeix de les caigudes en altres menes de règim, no? O fins a quin punt tenir un règim democràtic, això, només i just això, ja assegura que la llibertat està garantida, no? El cert és que històricament sabem que a vegades hi ha perills que entren via democràtica, no? Clar, això és molt sabut a l'Alemanya nazi, però en Roth s'ho imagina el temple de la democràcia que és als Estats Units, i ho fa amb moltíssima, moltíssim de ganxo, amb moltíssima força, i amb un recordatori de que les minories, quan les coses van maldades, sempre hi ha alguna minoria a qui li toca rebre. No? 1940 podrien haver estat els jueus, ho van ser a Europa, avui en dia doncs, ens haurien de demanar quina minoria és, o quines minories són.
1: Doncs, Nadal, Sol, moltes gràcies per aquests tres llibres.
0: Només faltaria. Són tres molt bons llibres, eh? Llegiu-los, per favor.
2: Ja, tenint en compte.
1: I tant, i que te recuperis molt. Una ferrada forta. Això.
0: Gràcies. Adéu.
1: Fins aviat, gràcies.
2: Adéu.
1: Hem de continuar, perquè ara tenim un altre tema.
3: Tento.

0: I de Mallorca a Romaní, una història de la comunitat gitana repassa els 5 segles de presència de la comunitat gitana a Palma i a Mallorca en general, per extensió. Una de les memòries més silenciades de la història col·lectiva d'un col·lectiu socialment arraconat i també invisibilitzat. Guardonat amb el Premi d'Investigació Ciutat de Palma 2021, aquest llibre aborda persecucions legals, estigmes, oficis, en definitiva, la vida d'aquesta comunitat des de la investigació que ha fet la mallorquina Laura Jurado, llicenciada en periodisme i en màster en producció cinematogràfica.
1: I és aquí als Estudis d'Iveta Ràdio. Laura Jurado, com estàs? Benvinguda.
2: Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Llàstima que no hagués pogut coincidir amb Nadal, sí, perquè també haguéssim pogut comentar el teu llibre, que a ell segur que també li interessa, perquè déu-n'hi-do la feina que t'ha duit, són els darrers 5 anys crec que has estat... Sí. Compaginant feina amb això. De fet, a la introducció del teu llibre ho dius, un ànim a totes les persones que fan feina i escriuen alhora.
2: Sí, total. Sí,
1: que perquè... el que has fet tu.
2: Total, sí. Me'n recordo, a més, quan el vaig haver d'entregar la primera versió a l'Ajuntament de Palma, clar, jo sortia la feina de 6, de l'hora baixa, me donava una hora de marge, la 7 me tornava a posar fins de matinada i se me van posar els turmells i els peus aquell
0: Inflats.
2: Any, sí, infladíssims. Jo deia, mare meva, com això segueix així, moriré. Però mira, al final... ha valgut la pena i aquí està.
0: Ha sortit poc a poc.
1: Mallorca, Romaní, vaig veure la teva editora aquest cap de setmana i li vaig demanar per què ha triat aquest títol a Laura Jurado. Diu, ui, això ha duit molta cor. Demana-li.
2: Sí, bé, volíem, és a dir, volíem un títol, o jo volia un títol que dugués Mallorca d'alguna manera per poder situar-lo, perquè si posàvem una cosa molt poètica se perdria entre la gent que pot cercar la temàtica. I després sí que lo d'una història de la comunitat gitana

0: era perquè no és, per mi no és la història, sinó una de les moltes que se podrien explicar de molts episodis, de les moltes experiències que l'Enya ha tingut aquí. Uh-huh. I per això sí que volia fer aquesta puntualització, uh-huh, també.
1: Clar, però decideixes triar la paraula romaní, Mallorca romaní i no gitana? Per qual, sí, motiu?
0: Bé, és un poc més ampli, romaní. És a dir, aquí no hi ha només... no se parla només de gitanos espanyols, sinó que se parla també de gitanos portuguesos i de gitanos romanesos que han vengut aquí en el llarg d'anys 70 i ja al començament del segle XXI. I és una manera, doncs, sí, d'incloure'ls a tots.
1: Mm-hmm. Clar, una feina que, com dèiem, des de res anys t'hi has dedicat, que hi ha molta hemeroteca, que hi ha molta documentació, per tant, vendria a ser com una base històrica, però molt periodística, també, no? Mm-hmm. Has conjuntat les dues coses.
0: Sí, és a dir, en Pedro G. Romero, que fa el pròleg, la primera línia es pròleg, que a mi em fascina, que diu, no?, que espera que aquest llibre que marqui una línia, una retxa a terra, no?, que és a dir, a partir d'ara se poden ampliar, se poden explicar moltes històries més. I sí, ha estat la part d'arxius, m'he trobat amb gent increïble, arxivers que no els havien demanat mai sobre aquest tema i que s'han cercat sa vida mirant i trobant coses allà on ningú havia cercat, gent que ha donat el seu testimoni en primera persona i després premsa, que també m'ha agafat... Abans de Ciutat de Palma, jo m'ho va agafar l'any del Covid, tampoc no tenia feina, i en aquells anys va posar en marxa, se va augmentar la web de premsa històrica, i jo vaig ser superfeliç, perquè ja li vaig pagar també una bona embranzida a la investigació. Mm-hmm.
1: Clar, tu ho has dit, arxivers tenen un tema que mai fins ara havia estat investigat.
0: Sí.
1: Com pot ser això?
0: Pues és una cosa que, mira, cada pic que he dubtat, ho he dit, que això s'està allargant massa, m'ha donat impuls i força per seguir, perquè és això, jo he demanat historiadors que havien treballat sobre les èpoques, els segles dels que jo parlo en el llibre, i m'ha dit, no, és que segurament no hi ha res perquè no hi havia població gitana. Dic, no pot ser mai, perquè si jo la tinc documentada abans i després, no pot haver desaparegut. De fet, el segle XVIII per ara és un buit bastant important, que no sé per què, però era això. Això em donava molta força, t'ho juro, cada pic que algú em deia que no existien, que no havia registres, això me feia un poc més responsable i pensar que això servia per alguna cosa.
2: Hi ha hagut una autocensura en investigació, en periodisme i en el sector dels historiadors respecte a la comunitat gitana, històricament?
0: No ho sé, jo crec que no hi ha hagut interès. És a dir, que també hi ha diferents tipus d'investigadors. Per exemple, en Nofre Baquer, que m'ha ajudat també molt, és una persona que investiga una cosa, però tot el que va trobant interessat s'ho guarda, no? I així, en el final, pues, vas fent altres coses. Jo crec que no hi ha hagut interès. No sé per què, és a dir, no sé de bon bé, i per això jo que m'ho he qüestionat també si jo era la persona adequada per fer aquest llibre. Jo no som gitana, jo som palla. Però algú ho havia de fer, jo estava disposada.
2: Clar, i què te desperta aquest interès? Obrir aquesta línia d'investigació? Perquè, clar, també, si no hi ha estudis previs ni investigacions previs, clar, t'enfrontes a un repte bastant inabastable, no?
0: Sí, l'únic previ que hi havia eren en les notes sobre gitanos i estrangers que havia fet en Ramon Rosselló Baquer, que malauradament ha mort abans de veure el llibre, que jo li vaig dir que li duria quan l'acabés. I, bueno, va sorgir un poc de quan jo estava al diari El Mundo, els darrers anys, jo feia ja alguns temes socials, escrivia sobre Son Banya, i no sabia per què sempre se parlava de Son Banya només des de l'àmbit del narcotràfic, la part social havia quedat molt oblidada, i aquí vaig començar a trascar un poc els projectes de Son Banya, que, bueno, si llegiu el llibre, veureu que el projecte inicial de Son Banya no tenia res a veure amb el que ha estat en el final Son Banya. I després, quan vaig viure a Barcelona, vaig trobar amb una exposició que era Màquines de Vivir, que justament comissaria en Pedro G. Romero, que parlava d'altres poblats gitanos d'Espanya. I aquí va ser quan me va explotar el cap i vaig dir, ah, que no som una cosa única i aïllada. I a partir d'aquí vaig fer cada pic un poc més enrere i vaig dir, pues això s'ha de contar.
1: A partir de quin any comences a descriure l'arribada de la comunitat gitana aquí a Balears? A Mallorca, en concret,
0: sí,
1: que és el llibre.
0: És a dir, comença a finals del segle XVI, hi ha dues possibles dates, una si agafam referències escrites, una si tenim en compte purament la paraula gitano, que està dins una causa de l'Inquisició, però d'uns anys abans hi ha una donació a la Verge de Lluc on se parlen de bohemians, que no és ben bé gitano, però que tothom accepta que era una persona d'ètnia gitana. Amb la qual cosa, pues, això, estem parlant de 1597, 1580 i pico, I clar, és que són molt d'anys per no haver estat explicats.
1: Molt, clar. I ja te remuntes allò, però supos que a mesura que anaves contemporanitzant t'era més fàcil trobar informació.
0: Sí, sí. Després han sortit sorpreses, com per exemple la part de la comunitat gitana de Sardenya, que és una cosa loquíssima, que, perquè va aparèixer per l'Arxiu Diocesà de Mallorca un investigador italià que justament investigava la història de la comunitat gitana en el Mediterrani i li van dir, has de criar a Laura, i mos van posar en contacte i bueno, ha sortit un capítol brutal. I sí, més quan...
1: És a dir, que hi havia gitanos que venien de Cerdanya.
0: I mallorquins que s'establien a Cerdanya, també. Uh-huh. És a dir, hi havia un trànsit en les dues direccions.
2: I això però... quan va ser?
0: Clar, estem parlant de segle XVI i XVII, que tu dius, com eres Baleària del moment, perquè jo és que no m'ho puc ni imaginar, sobretot en un moment en què ells tenien moltes lleis en contra, que els limitaven els trasllats,
2: eren comunitats grans?
0: Eh?
2: Com, eren comunitats grans? De...
0: No ho sé, perquè el que s'ha trobat a Sardenya eren coses molt concretes, famílies. No se parla d'un poble on hi hagi molta població, sinó s'ha pogut seguir rastre famílies d'individus concrets. Per exemple, si aquí la Inquisició els condemnava a desterrament, moltes se n'anaven a Sardenya.
2: Clar.
0: Uh-huh. I s'establien allà. Uh-huh.
1: Clar, darrerament sí que n'hem parlat, per exemple, de Xocolata, que va escriure en Tomeu Canyelles i que en Rafael Gallego el va dur en el teatre. A partir d'aquesta història, d'aquest infantó, sí que aprofundeixes una mica en la comunitat gitana, que hi havia Palma, sobretot a la zona d'Espoi de Sant Pere.
0: Sí.
1: És allà on trobam més persones en aquest barri o se van establint per tot Palma?
0: Se van establint per tot, és a dir, en el que... Si mos remuntam en el segle de IX, ja tenim població tant en el Molinar com a Santa Catalina. Sí que, sobretot, aquesta part de gitanos portugueses arriben en els anys 70, que justament en Tomeu diu que molts d'ells van passar primer per el nord d'Espanya, Astúries i demés, i arriben aquí. I la família d'en Xocolata, per exemple, va ser una de les que va lluitar per no ser expulsada, perquè va haver dues onades d'immigració portuguesa gitana. La primera, sabeu que se va establir, se va integrar molt bé, la segona era molt més gran, van sorgir molt de problemes i en un moment donat van voler fer fora tota la població gitana portuguesa i vaig trobar una foto molt xula de la família en Xocolata intentant, pues, això, demanant que els seus fills havien nascut aquí, que ells ja eren d'aquí.
2: Quan la comunitat gitana s'estableix a la Calatrava i a la Gerreria i després passen uns anys i, clar, d'allà són la comunitat és expulsada i ja coneixem... Son Banya.
0: Sí, és a dir, clar, la comunitat que acaba Son Banya és la comunitat que estava a l'assentament gitano del Molinar i de Camper Antoni. En un moment donat, quan s'havia de construir l'autopista que arriba de l'aeroport, clar, el traçat de la carretera passava per damunt les barraques i va ser el moment on ja sí que, després de moltes dècades, van haver de prendre una decisió que va ser com se feia en aquella època, construir uns habitatges, un poblat exprofesso, just, és a dir, únicament per població gitana. Uh-huh. I això va ser Son Banya. I a la Calatrava els tenim... A finals del segle IX també hi havia una població de gitanos catalans a les portes de Sant Antoni, per exemple, que no és la Calatrava exactament, però estava molt a prop, que treballaven el textil. Ja en els anys 40 hi ha molta població gitana a la Calatrava i la Gerreria. Varen tenir una escola, una escola pont, només per als gitanos a la plaça Sant Jeroni, que són coses que també són molt xules, de maneres de... Hi ha una foto, a més, de l'alumnat en el llibre, i són coses que és una pena que se perdessin en... En sa memòria.
1: Durant tots els anys, però hi ha estigma? T'has trobat estigma sempre i encara ara?
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. I hi ha investigadors i historiadors que diuen que justament aquest estigma ve de ses lleis, que és el primer capítol de la legislació antigitana a nivell estatal, va fer molt de mal, va crear una imatge de gitanos, pues això, com a... no nòmades, sinó també pidolaires, que no s'insertaven en el sistema capitalista, per exemple, se va dir després. Quan se van fer els primers programes o plans d'habitatge social, també se deia que ells no podien viure pisos, no podien passar d'una barraca a un pis. És un estigma que ha estat sempre. I que jo fa uns anys vaig fer un reportatge justament pels dies de la comunitat gitana i encara hi havia joves que són de la meva quinta, més joves que jo, que me deien que havien amagat la condició quan, per exemple, una acadèmia de policia o la seva feina.
2: A quin punt del debat social diries que està? la comunitat gitana, actualment?
0: A Balears, des de luego, jo crec que no ocupa cap esfera, desgraciadament, malauradament. Mm. És a dir, és una cosa que... Ara, l'octubre passat, ha obert aquí una oficina a la Fundació Secretaria del Gitano, que comença a fer feina per la integració, no és una associació ciutadana, però igual d'alguna manera aconsegueix posar la comunitat dins el debat, perquè jo crec que ara mateix no hi és.
1: Hi ha molta documentació, també hi ha fotografies, per exemple, la portada que és d'Antoni Catany d'una parella de gitanos a Llucmajor, per exemple, perquè no només parles de Palma, sinó també com s'estén la comunitat arreu de Mallorca, Inca, Llucmajor... quin poble és?
0: Manacor, també, molt prest. Felanit, superprest, però segle XVII, també. Sí, sí, és brutal.
1: I també fotografies que són magnífiques, així com un treball de documentació d'anys que ha fet Laura Jurado, amb qui avui hem parlat. Moltíssimes gràcies, Laura.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Supos que ara ja has fet una la.
0: Sí.
1: I l'hem de presentar.
0: Això t'anava a dir. Vale.
2: Tenim dia.
0: Dia de 7 d'octubre, sí. Dissabte, a les 12, a Drac Màgic. I ho presentarem en Nadal Suau. Justament. Ana Teresa Cortés, que és la responsable del programa de dona de la Fundació Secretaria del Gitano, i jo.
1: Molt bé, i na Laura Jurado.
0: De
1: 7 d'octubre, llibreria Drac Màgic de Palma, 12 del migdia. Laura, moltíssimes gràcies de veres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Fins aquí no tenim més temps, arriben els serveis informatius i tornem demà. Fins gràcies.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu t'he dit vel,
4: tinta,
5: mur,
4: jornada...
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Després de l'anunci del president del govern espanyol d'avançar eleccions, arriba el moment de l'anàlisi. Uns diran que Pedro Sánchez ha tibat massa la corda fins a arribar a dia d'avui i quan tenses massa, la corda se pot acabar rompent. D'altres diran que se trobaven la corda en el coll, sense suports, per aprovar en el Congrés els pressupostos o els decrets per l'habitatge en un panorama en què costa que els grups polítics afluixin la corda. També podria entrar dins l'anàlisi i es fet que la situació de l'habitatge hagi tocat la corda sensible d'una gran part de la societat. I podríem acabar dient que Sánchez camina a la corda fluixa vistes les enquestes d'intenció de vot o que el president encara té corda per estona. Tot està per escriure. Ja haureu notat que la paraula polisèmica del programa d'avui es corda i l'equip d'entre avui i demà té corda per estona.

0: Aina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé i amb molta energia, com cada dilluns.
0: Molt bé, quin no esgotant sa corda, no? Fins divendres, a les 10. Després sí que ja acabem sa corda. Avui has tret justament aquesta paraula corda en el carrer.
1: Sí, avui arrencant la setmana de carrer amb aquesta paraula i he volgut saber què és lo que dona corda a la gent per començar el dia.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Sense dubtes, cafè.
1: Necessites cafè cada dia?
3: Absolutament, sí.
4: De temprano, el cafè. El cafè és lo que me da la cuerda para arrancar toda la mañana. Eso es todo. Sin eso no hay nada de día.
1: El cafè és un motor que dona força i energia a molta gent i sobretot a aquelles persones que els hi toca aixecar-se de ben prest. Però, tot i això, mos han dit altres motivacions per passar el dia.
5: No ho sé, jo crec que si he de fer feina, veure la gent, els meus companys que tinc ganes de veure i fer feina amb ells i de xerrar, i si no, pues el cine també.
6: Jo també els companys i després fer alguna cosa que m'agradi després de treballar.
1: Tenir bons companys de feina és una sort i mos pot donar corda a fer front en un dia amb més ganes. Però acabar i tenir qualcú que mos espera a casa amb les mans obertes també és la motivació de molts.
7: Yo lo que me para seguir adelante también mi hermano, mi familia y que es una persona con mucha autoestima que lo hago todo a lo loco, así.
8: Mi hermano pequeño.
1: Te dona corda durant tu dia.
8: Sí.
1: I no te l'acaba a vegades la paciència.